0: culpat al Marroc de la crisi.
1: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
0: Sánchez ha admès errors en la gestió i ha anunciat que el rei Felip VI visitarà Ceuta sense concretar quan ho farà. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: Educació destitueix el número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte en les proves i ha exculpat els centres que la informació no arribés.
0: Des d'aquest dimarts torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims al litre.
2: Torna l'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran. Washington ha bombardejat una illa de l'estret d'Hormuz un mes després dels últims atacs i ha fet 2 morts. Teheran ha atacat interessos nord-americans a la regió, però es declara obert al diàleg.
0: Els equips de salvament del Nepal continuen buscant supervivents de les inundacions amb l'amenaça del desbordament de 2 llacs i de despreniment de glaceres. El balanç de morts frega el miler i encara hi ha més de 4.000 desapareguts. Ha mort als 69 anys, víctima d'un càncer, el fotògraf Jean-François Leroy, fundador i director del Festival Internacional de Fotoperiodisme Visa por la Image. Ho anuncia a la pàgina web del certamen conjuntament amb la família.
2: Leroy explicava fa un any la seva filosofia de com ha de ser el fotoperiodisme.
3: Tenim el deure de mirar, perquè els nostres fills ens demanaran què feies el 2025, i els direm, ho sabia, però vaig callar. Doncs nosaltres ho ensenyem i ho assumim.
2: Precisament la 38a edició del Visa por l'Image, la primera que no ha pogut veure Leroy, va obrir portes dissabte a Perpinyà amb imatges que giren al voltant de conflictes i crisis humanitàries actuals, com les massacres de Gaza, la guerra d'Ucraïna, la situació al Líban o el canvi climàtic.
0: Esports. El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugrana han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'una altra en pròpia porta del Rayo.
2: Aquest dilluns s'ha jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga, Osasuna 1, Getafe 0.
0: El davanter brasiler Gabriel Jesus ha passat revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal, a canvi de 10 milions d'euros més variables.
2: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat i que ja no té més per oferir.
0: En ciclisme, l'equip suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del lleidatà Jan Castellón per 2 temporades, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere.
2: Tadej Pogacar finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir en caure dissabte a la Vuelta a Espanya.
0: I a l'Open dels Estats Units de tennis, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Safiulin en 3 sets, de manera que ha avançat a segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'argentina Bone. Al quadre femení, la barcelonina Oksana Selekmeteva s'ha classificat per a la segona ronda, ja que ha eliminat la japonesa Ito en 2 sets.
4: Fins aquí les notícies.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard!
2: I visca el Barça!

0: La Renaixença.
1: La brúixola té un origen incert, no se sap exactament qui la va inventar, tot i que semblaria que van ser els xinesos.
2: Collons de xinesos.
3: No, collons de xinesos no, Fel. Ho han inventat pràcticament tot, els xinesos.
1: Ah, sí?
3: Passa que és el de sempre, que al món occidental ens pensem que som el malic del món.
1: Sí.
3: I no, no, no, sí, sí, no ho som. Els xinesos ho han inventat tot, pràcticament.
1: De fet, per exemple, jo què sé...
4: Perdona.
1: El telèfon, per exemple, no? El telèfon, qui el va inventar? Aquí sempre ens han dit que va ser Graham Bell, que era escocès.
3: Segur que van ser els xinesos, també. Segur que hi havia un xinès fa 150 anys que ja tenia telèfon mòbil. Mira què et dic.
1: Mòbil, directament,
3: Sí, era un xinès de la dinastia Ling Ling.
5: Ostres!
3: Ho pilleu o no?
1: Sí, sí, sí.
3: És Ring Ring, però fent una broma una mica racista.
1: Sí.
5: I tot serà així a partir d'ara?
3: En principi sí, seria la idea, sí.
1: Molt bé, molt bé. I què més van descobrir els xinesos? Van descobrir alguna cosa
3: la
1: més?
3: Pólvora.
1: La pólvora. Ah, la
6: pólvora. Bueno, sí. Amèrica.
1: Amèrica.
6: Segurament van descobrir Amèrica.
1: Sí. Amèrica la va
3: descobrir... L'ibuprofeno.
1: No. Amèrica la va descobrir Cristòfol Colom, Xuriguera.
6: Collonades, Peyu, collonades. Els xinesos segur que la van descobrir primer. Si tu surts de la Xina... Per darrere, estic diguent.
1: Sí,
6: Estic diguent per darrere.
1: Per l'altra banda.
3: Per l'altra banda,
1: sí,
3: clar.
1: Sí, sí, sí.
6: No estic diguent per la ruta de Noro...
1: No.
6: La ruta Xina, estic
1: diguent. Sí. Pel Pacífic. Sí.
6: Per la ruta Xina
1: sí.
6: Van descobrir Amèrica.
4: Va. Segur que abans que en Colom hi va anar algun xinès, jo hi pujo de peus,
1: Sí.
5: Sí? A veure, si hagués passat, ara parlaria en xinès, no?
1: A on? Amèrica.
3: Llatinoamèrica.
1: També,
5: és veritat,
1: tu també pots arribar a un lloc, fer quatre fotos i marxar. Vull dir, no cal que els hi cremis les cases, els violis les dones, els impolis la teva llengua, la seva religió. Tu pots arribar a Amèrica i dir, hòstia, mira, no ho vivis mai, això. És maco, i tens cavalls, fas quatre fotos, que és el que fan els xinos, i tornes a marxar, i ja està. No cal dir, os vamos a matar, habla cristiano.
3: En castellà?
1: Sí.
3: Això no ho he entès mai, però no ens havíem cregut tots que el Colón era català.
1: Sí, però quan feia coses lletges era castellà. Bueno, en fi, parlant de la brúixola, recordeu, la brúixola que ja la feien servir els xinesos fa 2.000 anys, Les primeres brúixoles, evidentment, no eren com les que coneixem ara, era una cosa molt més rudimentària. Agafaven un tros de magnetita, coneixeu
3: la típica magnetita que tens un moment a casa? Sí.
1: L'enganxaven sobre una fusteta i la fusteta la posaven sobre un recipient d'aigua. Llavors, així...
6: Aigüeta, havies de dir.
1: Aigüeta. Magnetita...
6: Fusteta.
1: Aigüeta. Aigüeta. D'acord. Doncs a sobre un recipientet d'aigüeta.
6: Sí.
1: I així, llavors, es podia moure sobre l'aigua, flotava, i llavors, al llarg de la història, diferents inventors ho van anar millorant i van contribuir.
5: Mira, jo en vaig fer servir una fa poc.
1: Ah, sí?
5: Sí, en un escape room.
1: Sí.
5: Doncs...
1: Una brúixola? Sí. Amb un escape room?
3: Fas aquestes coses?
1: Però amb un escape...
5: Sí.
3: Fas escape rooms?
1: Ah, sí.
3: No, com estaves caient una mica bé.
5: Estàs mirant amb cara
3: de friqui. Estaves caient bé, I ara, doncs, no, també.
5: Però a mi no m'has caigut mai bé, encara.
3: Ui.
1: Això...
3: Escape room al bosc, tu.
5: A l'aire lliure, sí.
1: A l'aire lliure?
5: Sí.
1: Però quina gràcia té a l'aire lliure?
5: Home, doncs, que és tot més gran, que és tot més misteriós.
1: Ja, però un escape room, no? Room? Aire lliure.
6: No hi ha rums, no hi ha aire lliure.
5: És com una mena de gincama, no?
1: Vale.
3: Doncs que li diguin gincama, home.
1: Sí. A veure, entenc que és una manera com una altra per estafar la gent de Barcelona que puja els caps de setmanes a comarques.
3: No, Peyu.
1: Que és tan descarat que em sap greu i tot.
3: No, doncs t'equivoques. Jo, com a persona de Barcelona, t'ho dic. Els que vivim a Barcelona, quan sortim a comarques, ja sabem perfectament que serem estafats.
1: Clar.
3: I ens sembla bé perquè al final són catalans... Estafant catalans, vull dir, al final tot queda a casa.
1: És veritat.
3: El problema és un altre. El problema és que dilluns a divendres els barcelonins també ens estafen a la nostra pròpia ciutat.
1: Amigo.
3: Pagues 4 euros per un cafè amb llet i se'n van a parar a una empresa amb seu fiscal a Irlanda.
1: Això és molt lleig.
3: Això sí que no.
1: Això a comarques, entre nosaltres, almenys ens respectem.
6: Sí, senyor.
1: Sí, al bar, si veus que el veies del poble, no li fots 3 euros de la Coca-Cola.
6: No.
1: Només els que pugen al cap de setmana, 3 euros.
4: O 4. O 4, Peyu. O 4. Vull dir, si són els que pugen cada cap de setmana, 3. Però si és d'aquells que no veuràs mai més, 4.
6: Jo he vist 5.
1: 5,
6: Jo...
3: 5 euros per una Coca-Cola.
1: De veritat.
6: Si has de barri, 5 euros.
4: Obert, Serveix obert,
1: Sí. Això de Barcelona, de veritat que no sé com s'ha d'arreglar això de Barcelona. Problema, Aquí sí que hem perdut el nord i no sembla que hi hagi brúixola per arreglar-ho, això.
3: T'havia quedat maco,
4: Pues sí.
3: És un poeta.
4: Pues sí,
1: Sí, és veritat, m'ha quedat una mica com metàfora de l'Artur Mas, però vaja. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un boig conegut, un astre intercomarcal que orbita entre el rock elitista i la música moderadament moderna. Ha tocat la guitarra i cantat en bandes com The Dumpers, Cool de Mandril, Los Rápidos, Los Burros i una de força més desconeguda, El Último de la Fila. Ja fa dècades que també puja als escenaris amb el seu nom de pila, sota la llum dels focus i compagina virtuosos solos de guitarra amb lletres quotidianament surrealistes.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Quimi Portet! Molt bé! Quimi, què has menjat avui per esmorzar?
2: Avui, meló.
0: Meló.
3: I ja està?
2: Diuen que del que es menja se'n cria, no?
4: Ai.
0: Meló, eh?
2: Meló.
0: Està bé. Escolta, bueno, parlant de menjar, tu cuines molt bé, per això. Tu...
2: Molt.
0: Tio, uns macarrons doncs increïbles.
2: És l'únic que faig, sí.
0: No, saps
2: no, fer cuino, més coses. Diguem que sóc apanyau, diguem, sí. Faig el que puc, sí.
0: Però és una de les teves virtuts, la cuina, jo crec. Deixa-m'ho dir com a amic personal, que he tastat alguns dels teus plats, i, hòstia, cuines bé, Quimi.
2: M'he hagut d'espavilar, sí.
0: Quina seria la teva, el que se't dona pitjor? Allò que dius, hòstia, sóc negat?
2: Doncs mira, sempre se'm trenquen els ous ferrats. Em trenques. És un plat ben prosaic i ben ridícul.
0: I més enllà de la cuina, hi ha alguna disciplina domèstica, alguna cosa que dius, hòstia, no sé fer bricolatge, sóc molt dolent.
2: Sóc bastant dolent al bricolatge, excepte guitarres, coses de guitarres, me'n surto bastant bé per qüestions professionals.
0: Sí.
2: I sóc molt dolent amb els números, o sigui, molt, molt dolent.
0: Comptant.
2: Sí. Espantós.
0: Això que aquest estiu heu fet la gira de l'Último de la Fila.
2: M'he perdut, a nivell de números m'he perdut.
0: Home,
2: no podem ser les lletres.
0: Vull dir que heu omplert uns quants estadis.
2: Això sí.
0: Ha sigut increïble, això.
2: Sí, ha estat bé. Sí, la veritat que ha estat molt bé.
3: Però no saps quants diners has guanyat, perquè com que no saps de números...
2: Clar. No, això se'n cuina de la meva dona.
3: Ah, no. Esto lo lleva mi mujer, eh?
1: 100 euros almenys, sí que te'ls has
5: emportat. Sí, home, això segur.
2: No sé, que ara no me'ls han donat.
0: Sempre m'ha semblat que ets una persona prudent, ho veiem en les teves respostes, també. No sé si és una cosa... Creus que consideres una persona prudent, Quimi?
2: Per algunes coses, sí. Per algunes. Home, a la tele sóc prudent, esclar.
0: S'ha de vigilar.
2: Soc prudent perquè la dius molt grossa i estàs 4 mesos que ho treuen tot el dia.
0: Bueno, a més, ara hi ha la moda aquesta de fragmentar un trosset, i ara sí que hi dius una bestiesa, això ho fragmentarem.
2: Efectivament.
0: Penjarem.
2: Que és el que esteu esperant.
0: Estem esperant que diguis una bestiesa.
2: Aviam, quina bestiesa voleu que digui?
0: Clar, I acabem
2: abans i després fem una entrevista normal.
0: Quin és el procés creatiu? A mi m'agrada molt intentar-me imaginar el Quimi Portet com deu treballar. Ets a casa teu, hi ha una habitació concreta, primer fas la música, després la lletra, com ho fas, això que fas?
2: A veure, primer faig la música, sí.
0: Sempre?
2: Quasi sempre. Algun cop he fet una lletra abans de la música, però generalment faig la música.
0: Sí.
2: Faig la música, després hi canto a sobre en Vikingo, I tinc molt temps aquella cançó funcionant en el meu ordinador, així, cantada. Coses al·lucinants, coses que jo penso, hòstia.
0: Home, em pots deixar una així, en Vikingo.
3: Això t'anava a dir.
0: Publica'n una així.
3: Tens un disco només en Vikingo?
2: N'hi ha una, en Vikingo. Un disco meu que es diu Matem els dimarts i els divendres.
0: Però té lletra.
2: No, diu...
0: Un trosset.
3: Ah, tu la tenies.
2: No, tota la cançó.
0: Ah, sí?
2: És una cançó que es diu Remotes Revifalles.
0: Ah,
2: i és tot en Vikingo, perquè m'agradava tant que vaig pensar, què conya de dir? Us ho juro, és un disc que es diu Matem els dimarts i els divendres.
5: El buscarem.
2: Sí. Interessant.
0: Tu un dia em vas ensenyar una carpeta a l'ordinador que em va fer molta il·lusió, que és la carpeta on el Quimi guarda totes les músiques que no publica.
2: Exacte.
0: Una carpeta, si no recordo malament, es diu Cinema.
2: Exacte. Sí.
3: Bueno, a per despistar.
2: Sí, n'hi ha una que es diu Cinema i n'hi ha una altra que es diu Pot. A la Pot hi ha cançons susceptibles d'encolomar-li amb algú.
0: D'acord.
2: I al cine, en algú, músic.
3: Ja.
2: Això és més difícil.
0: Sí.
2: Llavors n'hi ha una que es diu Cinema, que és pels del cinema. Aquests tots els està bé. De veritat, ho dic de veritat.
0: Músiques de fons.
2: És que una cosa... Ja, el cinema m'agrada molt, però si tu tens unes imatges que estan bé, qualsevol música hi queda bé a sobre.
0: Clar.
2: O sigui, tu tens, per exemple, un tio que està amb una espasa samurai clavant cops al capó d'un 600.
0: Sí.
5: Ostres.
2: Una cosa normal i correcta, que pot passar a qualsevol pel·lícula. I pots posar Can Gregorià i queda genial.
0: Sí.
2: I poses uns sintetitzadors, també queda molt bé. i poses un conjunt de rock, també queda bé.
0: Sí,
2: sí, perquè tot queda bé.
0: Sí.
2: I això ens n'aprofitem, els que fem l'Arnau Riu, ens n'aprofitem els músics, a vegades.
4: No, és que encara estic amb l'imatge de l'espasa samurai aquesta.
2: Bueno, he dit aquesta perquè ens entenguin, perquè som a la tele i sé que és una cosa molt popular. La gent ens entengui.
0: Quina opinió et mereix la gent que diu que no entén les teves lletres, Quimi?
2: Bueno, em mereix una molt bona opinió. Jo n'hi ha que de poc les entenc. No, per exemple, ara llegeixo algunes lletres d'aquesta època, del 2004, 2005, quan vaig fer La Terra és plana, Matem els dimarts i els divendres, i, bueno, m'interpel·len, perquè sóc jo, però dic, hòstia santa, aparteu l'escriptura, no? Vull dir que passes èpoques a la vida.
0: Bueno, si a algú li costa una mica, l'any passat vas escriure aquest llibre.
2: Aquest manual.
0: Sí, Cançons amb vell llemosí, que és un recull de les lletres de les teves cançons. Dic que si us voleu entretenir a llegir-ho, perquè dius, hòstia, és que cantat em costa d'enganxar-ho. Doncs pues aquí us ho podeu llegir tranquil·lament.
5: La gent llegeix molt, ara.
0: Sí. També la gent a vegades vol entendre més. Hi ha coses que no cal entendre-les.
5: Mira, ara que dius això. S'han de sentir.
0: Digues, Joel, mira, que estrenem el marcador.
5: Què ha fet ara? Què vol dir això?
0: Deixa'm presentar un artilogi. En Joel, com que coneixem que té una mica de, bueno, inquietuds i li agrada molt parlar, llavors li hem limitat les preguntes.
5: Això està bé. És una censura ben trobada.
0: Exacte. Llavors podràs fer tres preguntes per programa, Joel. Sí. Aquí tinc el marcador. Vas a gastar la teva primera pregunta,
3: sí,
0: que ho sàpigues.
3: Sí, és que ara que parlàvem de les lletres del Quimi, tu, Quimi, ets un poeta que destaca pel teu ús sempre adequat de la metàfora. Mm-hmm. En saps tant de metàfores que el teu disc inconmensurable Viatge a Montserrat hi ha la cançó Excursionista, dedicada a un excursionista que t'agrada molt. Mm-hmm. És una cançó preciosa que en un moment donat diu tu xarrupes de la meva cantimplora, no de ma cantimplora, i de la teva jo. Mm-hmm. Voldria saber si això és una metàfora.
2: No me'n recordo. Aviam, jo... Gràcies, Joel. És una cançó que m'agrada. Vull dir, és meva, però m'agrada.
3: A mi també.
2: És una cançó... Aviam, tots hem sigut joves. Vosaltres encara ho sou. Mm-hmm. Sou tendres i inexperts. Encara ho sou. Però jo també vaig ser jove. Hi ha moments en què sents un gran impuls reproductiu.
3: Sí. Sempre parlant de cantimplores.
2: Exacte.
3: Sí.
2: I l'excursionisme és una cosa que... bastant sensual, no? Sobretot si les excursionistes... O els excursionistes, jo, cada un que triï el bestiar que més li agradi.
3: Sobretot si vas darrere, tu.
2: Efectivament. Aquí volia anar a parar. Anar darrere una excursionista reforçada, quan ets tendre, jove, ple de salut, pujant al Puigmal, doncs a mi m'inspira, m'interpel·la, m'inspira cançons.
3: Total.
2: I jo faig les cançons perquè estic inspirat.
3: Que llavors no era una cantimplora.
2: Era.
0: Mira, apel·lant una mica a la teva etapa jove, que tothom coneix la teva etapa de músic, tu també de jove vas organitzar alguns saraus que, bueno, la gent no se n'ha parlat massa, però, per exemple... Una cosa que es deia el Periple Pantaner, a Sau, no sé si ho recordes, a mitjans dels anys 80. Explica'ns què era això, què veu fer.
2: A veure, això ho vam organitzar amb un gran amic que ens va deixar, Déu l'hagi perdonat, el Toni Coromina, que fantàstic, un tio que et mories de riure amb ell i ens moríem de riure, i ens vam inventar això, no? Un dia ens vam inventar una carrera de barques al pantano de Sau.
4: Carrera de barques.
2: I ja està. Sense ànim de lucre i... Aviam, nosaltres hi va haver una època que menys treballar el que fos.
0: Bueno, teníeu unes inquietuds...
2: Inquietuds intel·lectuals.
0: Sí. Carrera de barques al Pantà de Sau, em sembla increïble. També havies organitzat amb un grup d'amics l'orquestra Sèmola, que fèieu accions teatrals al carrer. Quin objectiu tenia tot plat? Què fèieu?
2: La veritat és que
5: no me'n recordo.
2: No, ni me'n recordo i no ho sé. A veure... Jo, quan era jove, volia ser músic.
0: Sí.
2: Ser músic i m'inventava tot tipus de coses per ser músic.
0: Per anar-t'hi acostant.
2: Per anar-m'hi acostant.
0: La carrera de barques queda un pèl lluny de la carrera musical.
2: Això era lleure, la part del lleure. Però, bueno, hi ha les habaneres, vull dir que...
0: Sí, senyor.
2: De les habaneres també podíem haver arribat.
0: Sí.
2: Lo de l'orquestra, no, allò ja era musical, tocàvem unes cançons rares, estranyes, i anàvem pels mercats...
0: Sí.
2: Passant la gorra, òbviament, i així és. Després, uns dels membres d'aquesta orquestra Sèmola la van continuar amb gran èxit. Van fer van fer teatre.
0: Sèmola Teatre.
5: N'hem vist.
0: Joan Roura, que és el director d'alguns dels meus espectacles, va treballar-hi i van respectar per tot el món, aquesta gent.
2: Però ho vam fundar a Coromina, Déu l'hagi perdonat, i jo com a orquestra. Mira, després, però... després es va anar reconvertint, però quan hi va haver feina vam marxar nosaltres.
3: Clar, clar. Carreres de barques.
2: La feina, hòstia.
3: Teniu allò de les barques que havia fet les carreres aquelles, no?
2: Sí, teníem altres, altres inquietuds.
0: I en aquest teu pas cap a forjar-te una carrera i perseguir aquest somni de la música, no sé si es va veure interromput per l'Emili, en el teu cas.
2: Suposo. Bueno, jo a l'Emili vaig estar un mes només.
0: Un mes només?
5: Sí. Com és això?
2: No em trobava gaire bé.
5: Ja.
0: Vas donar aquesta excusa?
2: No, ho van veure ells.
0: Ells ho van veure. Van dir, aquest noi no es troba massa
2: bé.
0: On havies anat a parar?
2: Havia anat a parar a Còrdoba.
0: Còrdoba.
2: En un lloc que es deia Cerro Muriano.
0: Sí.
2: Era un campament que hi havia tot de nois vestits de color marró.
6: Sí, clar.
2: Que corrien per allà.
6: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: I vaig estar a l'infermeria perquè no trobava gaire bé. No em van arribar vestir de marró. I ja està. I al cap d'un mes em va dir cap a casa.
0: Cap a casa.
3: Mira, cosa de l'estómac o així, o no?
2: Sí, no.
3: Una passa, una passa que hi havia.
2: Malestar.
3: Malestar.
2: Malestar, malestar general.
3: Malestar general. No saps ben bé què tens?
2: No saps ben bé... És a dir...
3: Estaré més bé a casa.
2: Sí, aquest nano que se l'enduïn a casa, que no.
0: Escolta, al llarg de la teva carrera has tocat davant de més de 100.000 persones i també ho has fet davant de 4 o 5 persones.
2: Sí,
0: no sé quin dels dos públics impressiona més.
2: Tots impressionen molt, sí. O sigui, tocar, el que impressiona és la música, i la, que és abstracta i que és una forma de compartir sentiments tan espectacular. Òbviament, quan toques a un lloc on hi ha 40 o 50.000 persones, fan molt soroll,
0: sí,
2: i impressiona físicament.
0: Però és més impersonal, potser, no? És una massa.
2: Sí,
0: no?
2: Però bueno, els 4 o 5 també es converteixen en una massa quan estàs tocant, perquè tu estàs a la teva puta bola. Vull dir. No estàs... Això de tocar per un... Això només ho feien els juglars, tocar per l'estimada i tot això. Només quan toques t'estàs expressant pel... o intentes expressar-te pel proisme, no? Si només n'han vingut 5, doncs són aquells 5.
0: Sí.
2: Si n'han vingut 50.000, són 50.000. Però tu cantes les teves mancances afectives, passi el que passi. Vingui qui vingui.
0: Escolta, tu... bueno, ets de, pràcticament osonenc,
2: podem dir. Sí, som nascut a Vic.
0: Nascut a Vic.
2: Criat a Barcelona i retornat a Vic.
0: Això de que Vic és el Liverpool català, no sé quina opinió et mereix.
2: Que és una xorrada.
0: Va,
2: tot arreu està ple de músics, aquí n'està ple de músics.
5: A l'Empordà en tenim molts de músics.
2: Moltíssims i molt bons.
3: Hasta masses, jo, a vegades.
2: A vegades no es passa, a vegades no es passa.
5: A vegades no es passa tant de músics.
2: Tants músics.
3: La setmana tot allò són músics, no?
2: A l'Empordà el que té maco que la gent els agrada ballar encara. Sí. O sigui, les festes majors...
5: Sí, mira, l'últim concert que he anat teu era a l'Empordà, a Ullestret,
2: Ah, molt bons.
5: I ens ho vam passar molt bé.
2: Molt, molt, me'n recordo perfectament.
5: Gràcies.
2: Els agrada ballar, els
0: empordesos. Mira, a Osona això sí que ens costa una mica
2: costa més. Costa una mica, més seriosa.
0: Una mica més estret.
2: Per això visc aquí, eh?
0: Veus? No t'agrada que et toquin gaire?
2: M'agrada una distància.
0: No.
2: I m'agrada molt la gent avorrida, a mi.
0: Veus?
2: És una cosa que sempre m'agrada...
5: Sóc el teu home.
2: M'interpel·la, la gent avorrida.
5: De l'avorrit que hi ha.
0: Sí, sí, sí. La gent, no sé, ja ho deuen saber, suposo, que tu ets el compositor de la música de la sèrie Plats Bruts. Quan recordes quan vas compondre allò? I quant temps vas trigar a fer-ho?
2: Doncs sí, si me'n recordo perfectament. Estava acabant un disc meu, no sé quin era, un d'ells, i em va trucar l'Andreu Buenafuente, que estava al Terrat, eren els que estaven preparant això de Plats Bruts. Quimi, per què no ens fas una música per una sèrie que estem fent?
0: Sí.
2: I vas dir, no he fet mai una música per una sèrie. Ja. Tinc una carpeta que es diu Cinema.
0: No surt de la carpeta aquella?
2: No. Encara no havia començat aquesta operació perquè encara era tendre i inexpert.
0: Hi havia il·lusió.
2: Encara hi havia una certa il·lusió. I... lo que sí hi havia era una cançó del meu disco que, hòstia, no em sortia la lletra ni em sortia la melodia de veu i tot això, i era genial, perquè unes guitarres brutals i tot això. Vaig dir, hòstia, vaig a provar, aviam si puc reestructurar això.
0: Sí.
2: I vaig reestructurar això, i això és la música de Plats Bruts.
0: És la música relació esforç-rendiment que t'ha donat més bon resultat?
2: No, hi ha cançons que han tingut molt èxit que m'han... costat molt poc esforç.
0: I
2: hi ha cançons que m'han costat molt esforç i no...
0: I res.
2: Cap... O sigui que això és molt aleatori, ho saben tots els músics. Per exemple, amb el Manolo vam fer Insurrección, que és una de les cançons...
4: No, dic que les vives no m'han donat mai res. Hi ha molt esforç i no m'han donat...
2: Però segur que n'hi ha que no t'han costat cap esforç. Ja que, hòstia, t'ho he pagat un dia... Ja
4: no, totes m'han costat moltíssim i no m'han repercutit res.
2: Arnau, ara m'ha aixafat la guitarra, pensava que em faries costat.
4: Però bé, cada músic és un...
2: No, és veritat.
0: No.
2: Gràcies per lo de músic.
0: Sí. Deies que hi ha una cançó amb el Manolo García que us va sortir pim-pam.
2: Pim-pam, sí.
0: Insurrección.
2: Insurrección. Quedaven dues hores d'estudi, ens faltava una mica per omplir un LP, el segon que vam fer, que es deia Enemigos de la Geno, i, hòstia, que mira, aquell riff que feies, com si... vaig a escriure una lletra, va, pim-pam, i vas... mitja horeta o així va estar feta la cançó. I és una cançó que funciona
3: maca,
2: molt bé.
3: Ha d'haver donat molts de royalties, això.
2: Suposo que ho demanaré a la meva senyora avui quan arriba, que deu ser al·lucinant. Sí.
0: Llavors, a mi el Quim fa molta gràcia, que sempre explica, sí, molts diners. Diu, hi ha vegades que intento entrar a casa i no se m'obre la porta.
2: No pot obrir.
0: Dels diners que hi han acumulats a darrere.
2: Que no ho expliquis, home.
0: Perdó. Escoltes música en el teu temps lliure, Quimi, o no?
2: A vegades sí, però poqueta, menys que abans, eh? Va haver un moment en la vida que la curiositat es va evaporar bastant. Jo vaig ser un melòman total, molts anys. Jo diria que més o menys als 50 o així, de cop se'm va evaporar la curiositat. Oh. De cop. Però, bueno, la meva sí que l'escolto.
0: Està bé.
2: La faig així, el bulto.
0: Ep, Joel.
3: És que me l'estic fent a sobre i pensant, potser després no tinc temps.
0: Te'n quedarà una i prou,
3: aquestes,
0: eh?
3: No, mira, és que l'altra ja te la regalo.
0: D'acord.
3: Quim i Portet, són moltes les persones a Catalunya, diria que milers, les que pensem que ets el millor català viu i que la teva figura hauria de ser estudiada a les escoles com a referència estètica i moral de la catalana.
2: On vaig?
3: I totes les persones que pensem això estem igual d'indignades, i ara em poso sèrio, Peyu, pel fet que no tinguis encara la Creu de Sant Jordi. Voldria saber si em donaries permís per escriure una carta a la consellera, això va en sèrio, eh?
0: Sí.
3: A la consellera de Cultura de la Generalitat, l'honorable senyora Sònia Hernández, presentant la teva candidatura.
2: A veure, això és complicat. Òbviament, que dir que no t'agraden els premis és molt hipòcrita. Sí. Clar que t'agraden. Que no t'agrada és que et fotin fora d'un escenari a boinassos, no?
0: Sí.
2: Si la gent et donen premis. Però a vegades fa mandra anar-los a buscar.
3: Ja hi aniria jo.
2: Bueno, sí, ja doncs, si vas tu, sí. Digues,
3: fem sí? Això. Sí o no?
2: Jo no hi aniré.
3: Però no pel teu prestigi, pel de la Creu de Sant Jordi. Eh?
2: Ah, bueno,
3: m'entens què vull dir?
2: Ja... No sé.
0: Perquè es revaloritzi una mica
3: home,
0: el premi.
3: Home, per l'amor de Déu, sí, amb la de tarugos que li han donat això.
4: Això tampoc no ho digui.
2: Home, així potser no cal que me lo doni.
3: Vale, doncs li escriuré a la Sònia.
2: La creu de Sant Cristòfol, una creu una mica més sèria, no?
0: A la tarta de Santiago, aquella creu. Em fascina, Quimi, i sempre m'ha fascinat, la teva pàgina web. Qui no hi hagi entrat, us la recomano.
2: Molt maca, molt.
0: Fixeu-vos, és una pàgina web que apel·la al disseny gràfic.
2: Exactament. Home, gastem moltes hores amb això.
0: I gran, entenc que una part del pressupost important, també.
2: Bueno, quasi tot.
0: Tot.
2: Per això hem fet aquesta gira amb el Manol. Se'ns estava escapant tot per aquí.
0: Se'ns anava tot el pressupost amb el webmaster. Quimi, ostres... és que m'estaria xerrant aquí amb tu tot el programa, però no tenim...
2: Prou cèntims.
0: No, exacte. No tenim prou cèntims.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Et dic una paraula i tres definicions.
2: A veure.
0: Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de... La paraula d'avui és gallòfol. Gallòfol.
2: Verge santa.
0: A. Gallòfol, espècie d'ocell salvatge que recorda el gall domèstic i que es troba sobretot al Pirineu.
7: Vam acampar al mig del bosc, vaig deixar sabates i mitjons fora de la tenda i un gallòfol se'n va emportar un mitjó penjat del bec.
0: B. Gallòfol, sinònim de gandul, persona o animal que es lliura a la peresa, que no vol treballar.
8: El meu cunyat és tan gallòfol que el dia que es va casar amb la meva germana li va dir que es posés l'anell ella mateixa.
0: Ai. O C. Gallòfol, es diu popularment de l'acte de masturbar-se quan es vol destacar que es fa d'una manera molt exagerada.
9: Sentia, uns cops molt forts, no? Vaig entrar al lavabo i vaig enganxar el meu fill fotent-se un gallòfol? No, que un dia es quedarà ben sec, de veritat.
0: A, B o C?
2: B.
0: B, gallòfol, gandul. Correcte!
3: Bravo!
0: Quimi, no podràs marxar sense abans interpretar-nos una cançó amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck. Repasseu aquesta pàgina web, trobareu les seves actuacions. Vindràs a Vic al Mercat de la Música Viva.
2: Efectivament.
0: Allà estarem.
2: Perfecte.
0: D'acord. moltes ganes de música viva.
5: Home, ja, i tant.
10: Sí, sí, ui, sí. Mare de Déu.
0: Hi has anat mai?
10: Sí.
0: Ah, però anava a dir, si no, sí, sí. Si no saps de què parles,
10: calla. Collo, va, que hi he anat, home. A l'amor de Déu.
0: Quimi Portet, amb Arnau Tordera i Laia Gluck interpreten Tinc una bèstia dintre meu.

barriga e vim bons. Fujam as polilhas e jó a la pleca, vaig al doc. Si en conflicte hi vols guanyar, l'altre bandul has de destruir, collon. I on no siguis cagamiques, que has de ser menys pacifista que no ho és ton enemic. Me cago en Déu.

Vaig al bosc i sóc buscar, i a les viles sóc vilà, però sóc sempre perillós.

0: bèstia dintre meu que mal de lluita per sortir. Tinc una bèstia dintre meu i us juro.
1: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Per una vegada seràs el més jove del bar.
2: Hi ha una cosa que cal saber de la brúixola.
3: Què?
2: A veure, és un aparell que marca el nord magnètic.
4: Molt bé.
2: Que no és exactament el mateix que el nord geogràfic.
3: Ah, no?
2: No, no, no, i això es fa evident quan, quan intentes trobar el nord i ets al nord, al pol nord. No?
3: Ah,
2: allà la brúixola...
3: A què marques allà, al pol nord?
4: Home, és normal això. Si ets al nord, la brúixola no pot pas marcar el nord.
5: Hauries d'apuntar els peus.
4: Sí, és clar. Fa així o no...
2: No. Tant el pol nord com el pol sud són pols magnètics molt potents.
3: Sí.
2: I el que fa allà l'agulla de la brúixola és que comença a girar d'una manera erràtica.
3: Hòstia, com el cap de la nena d'Exorcista. Ah, una cosa...
4: I gira perquè diu, fot el camp d'aquí, està dient.
3: Marxa.
4: Que hi has d'anar a fotre.
3: Que hi has d'anar
4: a aquests llocs... Emprenyaves.
5: No, no, és que no hi ha res.
4: Embrutir, emprenyar,
5: ara.
4: A contaminar... A marxa.
5: Ni aquest això, lloc,
2: això
5: ni
2: no,
4: marxa.
2: El nord,
5: ni el pol nord, ni el pol sur.
4: Ni el pol, ni el pol est.
5: No s'ha de marxar gaire més lluny d'Arbúcies.
4: No.
5: Allà s'està bé.
2: Bé.
4: Si no és d'Arbúcies, no hi has d'anar a fer res.
5: No.
2: A veure, hi ha llocs on també les brúixoles es tornen boges.
4: A Marte.
2: Que són zones que tenen, de la Terra, que tenen una gran quantitat de minerals ferromagnètics.
5: Els típics minerals ferromagnètics.
2: Sí. Què, no ho has sentit mai?
3: A banda del pol nord i el pol sud hi ha altres zones del món.
2: Sí, per exemple, la zona del silenci.
5: La zona del silenci no sé què és. Però té nom de programa cultural del Canal 33, presentat per una noia que xiu-xiueja.
3: Allà,
2: del silenci. La zona del silenci. No, doncs la zona del silenci és una zona que hi ha al desert de Mapimí, a Mèxic.
4: No hi he estat mai.
3: Mèxic, Mèxic.
2: Has estat
3: mai
2: a Mèxic? Mèxic?
4: No.
2: Doncs
4: però,
2: ja m'has estat
4: però,
2: a Mapimí.
4: Però moltes ganes d'anar-hi.
3: Vale. A Mapimí?
2: O a Mèxic.
4: No, Mèxic.
3: A Mèxic.
2: És una zona on solen fallar les comunicacions, les brúixoles es desorienten, fan això que es tornen boges, i fins i tot, això t'interessarà, es diu que hi ha hagut aparicions d'ovnis.
3: Ai, mare de Déu.
2: A la zona del silenci.
6: On dius, això?
2: Mapimí.
6: Mapimí.
3: No li treguis aquest tema a l'Arnau, que es torna loco.
2: A Mèxic.
3: És com un triangle de les Bermudes, diguéssim.
2: És, vindria a ser un, això, un triangle de les Bermudes. És una zona amb alta càrrega magnètica que fa fallar alguns aparells. Les brúixoles es tornen boges i el lloc va guanyar molt de misteri quan el 1970 un coet de la NASA es va desviar i va caure just en aquest desert.
5: Just allà, eh?
2: Allà,
5: just allà. Mira que és... Els coets són a vegades...
3: No hem a disseccionar l'objecte d'avui, Joel.
5: Vale, el disseccionem-lo. Però jo no en sé gaire, t'he d'advertir de brúixoles, Peyu. Okay. Perquè les brúixoles són per aventurers.
3: I no ets aventurer, tu?
5: Jo sóc un aventurer de les petites coses. Per exemple, avui no m'he posat desodorant.
3: Oh!
5: Una petita aventura.
3: Oh, oh.
5: Aquestes són les meves aventures.
4: Sí,
5: no em busquis a mi, Marco Polo. No sóc això jo.
3: Anem a disseccionar-ho, vull dir que anem a veure quina utilitat té en diferents casos.
5: Vinga.
7: Utilitat en una illa deserta.
5: D'acord, imaginem-nos que som nàufrags i arribem a una illa deserta. Sí. Què és el primer que fem?
3: Home.
5: No sé, jo el primer que em faria seria una casa.
3: Sí.
5: Per no viure a la intempèrie.
3: Sí.
5: I què és important a l'hora de fer-te una casa, Mercè?
4: Ojo.
5: Digue-m'ho tu. Exacte, exacte, l'orientació. I quina orientació?
2: Sí?
5: I quina orientació?
2: La nord.
5: Exacte, la nord. Per què? Perquè, perquè volem sol de matins.
2: Ah, clar.
5: I per això necessitem la brúixola.
3: Ah, sí?
5: Si no, de què? Com ho pots saber?
3: I no podem mirar el sol directament?
5: Sol no s'ha de mirar mai directament, Peyu.
2: Que no m'ha après res d'aquest estiu.
5: Pots quedar sec, no te'n recordes de l'eclipsi?
3: Jo vaig mirar-lo una mica sense
5: ulleres.
2: Home, no.
3: Jo vaig sense ulleres, me'n vaig.
5: Bueno, doncs ara veuràs pampallugues tota la vida.
3: Quan deien allò, jo pensava, abans que em digueu tota aquesta merda, apa, que no l'hem mirat vegades, jo el sol.
6: Això sí.
3: Però
5: un segon, més et si estàs a una illa deserta, no miris el sol directament perquè quedar-te sec en una illa deserta llavors sí que tens un problema.
3: Sí. Home, sí. Però llavors per què volem una cabana amb orientació nord a una illa deserta?
5: Perquè després te la podràs vendre més cara.
2: Ah, amigo.
5: És que és l'ABC del món del totxo, això. Imagina't que arriba un altre nàufrag.
3: Sí.
5: Arriba, per exemple, jo estic a l'illa deserta i arriben dos nàufrags, encara que sigui.
3: En Xuri i en Fel.
5: En Xuri i en Fel, arriben.
4: Perquè han d'anar junts sempre?
3: Sempre.
5: Sí. Bueno, escolta, sou vosaltres que aneu junts a tot
2: arreu.
5: Jo tirava nedant i va dir, vinc. Vale, i venen els dos, amb el vostre espectacle que tingueu en aquell moment.
8: No, a una illa deserta venim a veure-ho.
5: Vale, però necessiteu una casa, no?
8: Vale.
5: Doncs jo us la vendria i amb els beneficis me'n faria una més gran.
8: Ah.
5: La Bel Matutes, saps qui és?
3: No.
5: Sí. Bueno, doncs, que és l'amo de tota Eivissa. Sí. Va començar així, això.
3: Fixa't.
5: Ara va arribar el primer a fer una casa...
8: Era un nàufrag,
3: Era un
5: nàufrag, la Bel Matutes.
8: Carai, no sabia això.
5: Sí, la Bel Matutes.
7: Utilitat com a joguina sexual.
5: Aviam, jo li veig utilitat a la brúixola com a joguina sexual quan et ve de gust fer una mica de sexe halal.
2: Mm. Ah,
5: veu, no?
3: Què és el sexe halal?
5: Bàsicament és posar l'altra persona mirant a la Meca, peio. Yeah. Si t'ha tocat follar amb algú d'Aliança Catalana, doncs a Montserrat.
3: Yeah.
5: O a Waterloo, si és de Junts.
3: Sí.
5: Però bueno, la idea és que et pot servir per orientar-te a l'hora de posar l'altra persona
4: la mirant... La Bel Matute és... Folla,
3: mira, no sé.
5: Mirant a Madrid.
6: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
5: Aviam, aquí sí que res.
3: Va.
5: A no ser...
3: Què?
5: A no ser que sigui una brúixola que porta, per exemple, una katana incorporada. Ah. O una metralleta.
3: Sí.
5: En aquest cas tindria bastanta utilitat com una arma de conflicte.
3: Sí.
5: Ara, una brúixola pelada, en principi, jo no recomano anar a la guerra amb una brúixola i prou.
3: Fotre-la al cap d'algú, però...
4: És un roc.
5: Sí. Que li no, però... Punts.
4: Ens ataquen pel nord i tu estàs mirant a l'est.
5: Hòstia, on és el nord? On és el nord? Ah, mira, sí.
3: Per despistar.
5: Mira, vols que ho fem junts, això?
4: No, no.
6: Utilitat metafòrica.
5: Aviam, hi ha l'expressió perdre la brúixola.
3: Sí.
5: Si es fa servir metafòricament. Per exemple, si dius, hòstia, anava d'excursió per la muntanya i he caigut per un barranc i he perdut la brúixola.
3: Sí.
5: Aquí no hi ha metàfora.
3: No.
5: En canvi, si per exemple dius, ui, el Joan, saps el Joan? Sí, home, el que era un tio normal, el pare de la Jana i el Kilian,
3: sí,
5: el que treballava a la Nissan.
3: Sí.
5: Doncs ara es veu que ha deixat la dona, s'ha apuntat a CrossFit, s'ha comprat una Harley, s'ha fet DJ i s'ha enganxat a la cocaïna amb 50 anys. És ben bé que ha perdut la brúixola.
3: Sí, senyor.
5: Aquí estem parlant d'un bon ús de la brúixola metafòricament. Metafòricament.
3: Sí.
5: Vol dir al final que estàs desorientat,
3: Caio. Sí. Hi ha un segon significat, has dit, eh?
5: Sí, també es fa servir molt el de brúixola moral. Per exemple, el papa va venir a Espanya, no? I el Pedro Sánchez va dir que el papa era una brúixola moral contra la injustícia.
3: Sí, senyor.
5: Això metafòricament té dos significats. El primer és que de la mateixa manera que tu, per saber el nord, mires la brúixola, doncs per saber si una cosa injusta, Pedro Sánchez mira el papa.
3: Ah.
5: I llavors hi ha el segon significat, que és que si el president d'Espanya d'un partit socialista necessita el papa com a brúixola moral, és que segurament ha perdut la brúixola, també metafòricament, i aquí ja tindríem una doble metàfora amb folre i manilles.
6: Propaganda del segle XIX.
9: La vida és finita. No com les ofertes de Funerària Creus, que mai s'acaben.
10: Funerària Creus.
9: S'ha mort la iaia Dolors? L'avi Miquel ja ha fet tot el que havia de fer a la Terra? El petit Jacint se l'ha emportat un àngel?
10: Compri la seva caixa a Funerària Creus.
11: Segur que les caixes de Funerària Creus són massa cares i no me les puc permetre.
9: No s'equivoqui, senyor. Les caixes de Funerària Creus estan a l'abast de totes les butxaques perquè fins i tot els morts de gana mereixen una mort digna.
12: A Funerària Creus treballem perquè morir-se no sigui un privilegi.
11: Oh, que bé! Quines ganes que tinc de morir-me! Així podré gaudir dels serveis de Funerària Creus!
9: És perfectament normal que se senti així, senyor. En Funerària Creus és un gust morir-se.
11: Tu, Josep, en què creus?
13: En Funerària Creus!
14: Funerària Creus.
6: Patrocina Històries per passejar el gos.
2: Pas que tenim
3: home,
2: aquí.
3: Això és un llamp de gos,
2: Sí. És el Gor, que és un mastí del Pirineu, té 8 anys, 8 anyets.
3: Que guapo.
2: D'en Rafel.
3: En Rafel té aquest gos.
2: Sí. No. Però no viuen als Pirineus, viuen a l'Ella.
3: No és un gos a l'Ella. Aquest gos no fa per a l'Ella.
2: No, perquè és molt gros.
4: Tres
2: molt
4: com
2: gros.
4: Aquest.
3: Ah, sí?
4: Tres.
3: Bona quantitat de pinso,
4: En Jambo, la Nimba i la Moua.
3: Molt bé.
5: Ho acabes d'inventar, això.
4: Vine molt darrere.
5: Un mastí del Pirineu hauria de viure al Pirineu.
3: Sí.
2: Saps què passa? Que al Gor li agrada molt anar en cotxe, per tant poden anar al Pirineu sempre que vulguin.
5: Molt bé, que sí. Molt
15: bé. Doncs si li agrada anar amb cotxe, estarà content de venir amb nosaltres. Els moments clau de la passejada d'avui transcorren a l'interior d'un vehicle.
3: Avui passegem el gos per Madrid. És 20 de desembre de 1973.
2: És Madrid.
3: Van passar de coses a l'any 73.
5: Hi ha bona gent a Madrid, també.
16: Vaig fer 3 anys, jo, aquell any.
3: El 73?
16: Vaig fer 3 anys.
3: Mira.
16: Madrid, si voleu dir-ho.
15: En Pel ja ho has dit.
3: Va fer 3 anys.
16: Bueno, però...
3: I en Franco va camí de morir-se.
16: De moment la història comença bé.
3: Sí, senyor. Sí, senyor. Tu has nascut? En Franco s'està morint?
16: Vull dir,
3: tot bé. S'han mogut fils per apartar-lo de la primera línia de la política. Per això fa mig any que Luis Carrero Blanco fa de president del Consell de Ministres.
4: No parlem d'en Carrero Blanco, que és un... És un tema espinós. Sí.
3: Bueno, n'hem de parlar per força perquè ell és el protagonista del capítol.
5: No, para el carro. No fotem el burro, tranquil. No despertem fantasmes.
3: Escolta.
5: Per favor,
3: Vivim en una democràcia.

0: Màxima confiança, Luis Carrero Blanco. Són íntims des de fa molts anys. Per Franco, ningú millor que ell per perdurar el franquisme, per fer-lo perdurar. És franquista, el senyor, és anticomunista, és celíac, em sembla, també.
1: Sí. Molt bé. quants testicles té?
0: Carrero Blanco... Tres. El tenia l'altre, el tenia ell.
1: Sí, clar.
0: Ah, sí?
1: Mira, sumaven quatre.
0: A més, és enemic dels maçons, vull dir que compleix tots els requisits, eh? Però si hi ha una paraula que el defineixi a la perfecció...
1: Silenci! Silenci. Què? No, perquè és una trampa. Ah. Perquè ara està esperant que digueu... Ja. No.
0: No, home, no, Joel.
1: Quina és la paraula que el defineix a la perfecció?
0: Catòlic. És
1: em pensava
0: catòlic.
1: Que anaves a dir fill de puta.
2: No. Jo et crec, Peyu, continua. Sí, jo et crec.
0: Amb delicadesa.
2: Amb delicadesa.
0: La rutina diària de Carrero Blanco sempre és la mateixa. És es lleva d'hora, no? I abans d'anar a la feina fa una parada amb el seu cotxe oficial a l'església que té a tocar de casa.
2: Abans de treballar, cap a missa i a resar. Així sempre ho diem a casa.
0: Ah, sí?
1: Ah, sí,
0: Us feu així?
2: Sí, però cada dia. I els de casa, la canalla, veus tot. La maleta, primer van a missa...
0: Molt bé.
3: Cap... Bueno, és l'hora i la vora.
0: Hora és la vora.
1: Per què porten la maleta els de casa?
2: Perquè van a l'escola.
1: Amb maleta.
2: Van amb maleta. I van a missa amb la maleta. Venen clenxinats.
0: Que t'ha sorprès.
1: Jo no ho sé, jo no.
3: Es foten clenxes?
1: Els nens van amb maleta.
2: Foten clenxa, no. Els fills no foten clenxa. Van amb clenxinats, que és molt diferent, eh? No es foten cap clenxa els de casa.
0: Bé, el nostre amic cada dia... Ui, el nostre amic no, perdoneu. Carrero Blanc.
1: Ara t'estaràs anat a l'altra banda.
0: Bueno, és per anar compensant una mica. Deia que en Carrero Blanco cada dia segueix la mateixa rutina. El xòfer el recull a la mateixa hora i el porta a missa fent exactament el mateix recorregut. Sempre passa pels mateixos carrers i carrerons, tant per anar de casa a missa com de missa fins al seu despatx. Aquest és un detall important per la història. Recordeu-ho.
3: Vale, ostres, obriu el llum de la foscor.
0: Sí. Bé, situem-nos en un dels que... No ho allargarem tant, com el Carles Porta. Vull dir que en 10 minuts tindrem la història arreglada.
1: I farem
0: 4 capítols.
1: Si poc tenim la Lídia Oriols aquí, vull dir que no serviria de res.
0: No. Deia que ens hem de situar en un dels carrers en què Carrero Blanco fa cada matí en cotxe, concretament en uns baixos que han estat llogats per un suposat escultor.
1: Com que suposat?
0: Suposat.
1: Vol dir suposat escultor?
0: Bueno, perquè
1: què
0: la persona...
1: El suposat.
0: La persona que ha llogat el local realment és una tarra.
2: A veure, Peyu, una cosa no és incompatible amb l'altra, eh?
1: Ara, és veritat. És veritat.
0: Home, quins prejudicis. Una tarra escultor.
2: Home, i tant, què hi és?
1: Que el Polo Cortés no quita la valiència.
2: Clar.
0: Són dos epígrafs, llavors.
2: Sí, igual, però els autònoms val el mateix, eh?
0: Sí. Faig la puntualització perquè és un detall que cal tenir en compte. Diu que és escultor per dissimular el merder que fa a l'interior d'aquell local.
1: Ah, amigo, ha muntat una d'aquelles tavernes basques il·legals, no?
0: Eh?
3: A mi m'agraden aquelles tavernes, eh?
1: Aquelles tavernes.
3: Pichilingorris. Com es diuen?
1: Pichilingorris.
3: Pichilingorris. Doncs jo entro allà i en el pot aquell que tenen de la propina, allà sempre foto 50 euros, allà hi foto.
0: Ah, sí?
4: Soriguera, que saps que aquells pots no són per...
3: De la propina del xirincorri?
4: No, és per servei.
1: No, allò és...
3: No?
1: És per posar bombes, era per posar bombes.
2: Però d'aquelles arrebossades.
0: Eh?
2: Aquelles arrebossades picants.
1: Era l'impost revolucionari, Soriguera.
3: Ah, sí?
1: Home, clar.
3: I jo finançava ETA.
0: Tu has finançat ETA sense saber-ho?
3: Bueno, sense saber-ho.
0: Bé, tenim un hipotètic escultor fent molt soroll. I sabeu per què fa tanta fressa? Doncs perquè l'hipotètic escultor està excavant un túnel.
4: No, de debò, eh? És que estic, mira... És que no para. Estic de l'escultor aquest fins a... Mira, de veritat, eh? Mira, Pica més fort, a veure si t'enganxes el dit i te'l rebentes.
2: No cridis, dona, no cridis. Siguis comprès. És millor tenir aquest escultor que no pas tenir una discoteca aquí al costat.
4: Ai, mira, no sé què dir-te.
0: La construcció del túnel està relacionada amb la ruta monòtona que Luis Carrero Blanco fa cada matí. A aquestes alçades segur que ja us heu adonat que els etarres han posat Carrero a la seva diana.
2: Ah, mira.
0: ETA vol acabar amb el règim de Franco i volen segrestar en Luis Carrero Blanco per donar un cop de puny sobre la taula.
1: Bé, un moment, què vols dir segrestar? Vull dir, jo no vull fer spoilers, però fins on jo sé segrestar, la idea de segrestar en principi no és aquesta.
0: No.
1: Vull dir, no, la gent que segresta normalment no fa això. No,
0: bueno, és un segrest raro.
1: És una manera estranya de segrestar la persona.
0: És com per agafar-lo al vol, no?
1: Segrestar-la molt poca estona.
0: Molt poqueta. Hi ha la intenció inicial de que els etarres segrestin a Carrero Blanco. Abans de muntar el sarau del túnel subterrani, pretenen fer això, que és més fàcil, no? En aquell context històric, l'alarma terrorista és gairebé nula. Ningú es planteja, que algú trami un segrest ni res similar.
1: Es va planejar?
3: Sí. El lapsus lingüe ha sigut bo, eh?
1: No l'has deixat votant, eh?
0: No anem per aquí.
2: Delicadesa.
0: Hem dit
2: delicadesa.
0: És un pla factible.

0: impossible, sobretot si la víctima del segrest fa la mateixa rutina cada dia. Però el pla del segrest de Carrero Blanco se'n va a Norris quan el nomenen president del Consell de Ministres. Ara l'han ascendit i costa més de segrestar-lo. Final, disculpa, per què el van ascendir? Si no l'haguessin ascendit, l'haguessin segrestat i prou, eh?
1: Encara hi seria.
0: Ah, bueno, oh, encara no, però...
2: Encara
0: s'ha fet un canvi de plans. Ara, en comptes de segrestar-lo, el volen matar.
1: Bueno, va, molt interessant tot això que ens has explicat, Peyu, eh? Fins aquí, ja anem a publicitat i ja fem una entrevista, ja ho tindríem.
0: No, una entrevista ara.
1: Bueno, no sé, això hauríem de parar.
3: Una altra entrevista.
1: Hauríem de parar-ho, això.
0: No. Situem-nos, vinga. Som a primera hora del 20 de desembre de 1973.
3: Sí.
0: Com cada matí, Carrero Blanco es lleva a trenc d'alba i fa la seva litúrgia diària. Mm. Fa una passada ràpida de rosari, fulleja el diari ABC.
3: Orina, també.
0: Sí que orina.
3: Una palleta, potser, també.
0: No ho sabem. Els morts no es masturben.
3: No.
4: Els morts no. Però quin cara era viu?
0: Però no es parla de masturbacions si els persones ja no hi són.
3: Per l'amor de Déu.
0: A 8:45, en punt, surt per la porta. Allà l'esperen el seu xòfer i els seus escortes.
5: Buenos días y arriba España, don Luis. A missa, como siempre.
0: Mentre Carrero Blanco se'n va a missa amb el seu cotxe oficial, el túnel dels Etarres ja està tot a punt. El forat dona directament al vell mig de la calçada i just en aquest lloc hi han posat 90 quilos de goma 2.
3: Perdona, pots repetir la xifra?
0: 90 quilos de goma 2.
3: 90 quilos de goma 2. Goma 2 són molts quilos de goma 2.
4: És més del que peso jo.
3: Sí, goma 2, eh?
4: Jo peso bastant, eh?
3: Vols dir que fan falta tants de quilos? No, vull dir que s'ha de matar el Carrero Blanco, no el Godzilla. Sí. El King Kong.
1: A veure, company, sisplau, quan en Carrero passi per aquesta línia vermella que he pintat a la paret, accioneu el detonador, entesos?
4: D'acord, company.
1: Ha quedat tot clar?
4: Sí, company.
1: Sí?
4: Sí, una cosa, Fel. Convé que fem de terres nosaltres dos?
1: Ja.
4: És que ens passarà alguna cosa, ens tancaran...
1: Ara ja està. T'aviso quan passi per aquí.
0: La primera parada de Carrero Blanco és a l'església i transcorre sense cap incident. L'home pot anar a resar i a confessar-se tranquil·lament.
3: Home, confessar-se sí, però resar no crec que li servís de gaire.
0: Torna a pujar al cotxe oficial i demana al seu xòfer que el porti a la feina.
5: ¿Seguro, señor Carrero? ¿Hoy no le apetece hacer teletrabajo?
0: Són les 9:27 minuts del matí.
4: 27, dos quarts de 10, això seria...
3: Fins i tot sabent el que passa, fa nervis, eh?
0: Sí. El cotxe que porta Carrero és a pocs metres del lloc on hi ha els 90 quilos de goma 2 que han preparat els Etarres. En Gorg, el home, el nostre gosset, bueno, gossàs, està ben nerviós.
6: No, jo també.
0: Nosaltres també ho estem.
6: Sí, escolta, ho deixem aquí?
0: No!
6: Sí, home, fem una votació.
0: Penseu que és el primer programa... El primer de la temporada. És 31 d'agost. La gent no han tornat encara... Aquest programa no l'escoltarà ningú.
3: També és veritat.
0: No l'escoltarà ningú.
3: Bueno,
0: un minut després, a les 9:28, el cotxe creua la ratlla vermella que els Etarres han pintat a la paret.
6: Ai.
0: És el punt exacte on han de fer explotar la càrrega.
1: 3, 2, 1... Fot-li, xuriguera!
4: I voló. Tu ets burro, què, tio?
1: Què?
4: Has dit el meu nom.
1: I?
4: Que m'has dit xuriguera.
1: Ah, no.
4: Home, em detindran.
1: No.
4: Home, però per què collons has dit xuriguera?
1: No, hòstia.
4: Has de dir, jo què sé.
3: Iñaki.
0: Etarra 2.
4: Etarra bueno.
0: Clar.
4: Etarra bueno.
3: No.
1: Etarra bueno. Ets curt, nano.
4: Home, però no diguis xuriguera.
1: Bueno, ostenc.
0: L'explosió...
4: El Pagedes també hi estava.
0: L'explosió és bestial. El cotxe de Carrero Blanco surt volant 30 metres amunt i cau al pati interior d'un edifici.
3: Molt bé, alerta aquí perquè ara és zona de perill. Red flag, vale? Zero acudits, ni de la NASA, ni del Superman, ni mireu allà dalt els estels que hi ha.
0: No.
3: Tot això que teniu en ment...
0: Fora.
3: Delicadesa, ràpid.
0: En Carrero Blanco és mort. També moren el xòfer i un dels seus escortes. Bueno. Al lloc de l'explosió s'hi fa un forat tan gran que s'hi podria posar una piscina.
3: Audiencia Nacional, que conste que no se están haciendo chistes.
0: No,
3: es
0: descripción.
3: Eso de la piscina es una cosa descriptiva.
0: Descriptiva puramente. Amb l'assassinat de Carrero Blanco, el franquisme perd la línia continuista. La posterior mort de Franco, que queda molt afectat per l'atemptat, suposa la fi de la dictadura i la instauració de la democràcia. Si més no, en teoria.
3: Peyu, si dius així, sembla que haguem de donar les gràcies a l'ETA de que s'acabés el franquisme, tio.
0: No. Eh? Anem a veure el gos si sobreviu o no sobreviu a la història. Aquest gosset tan maco, tan gros, qui decidirà com queda la vida d'en Gorg?
6: Doncs Mercè. Ho decidirà el Marià, que d'on ets, Marià?
0: Maria.
2: De Vic.
0: De Vic.
2: Call d'Atenes.
4: Has dubtat, eh?
0: Sí.
1: Bueno, n'ha dit dos o tres de pobles.
0: Sí. Tampoc vol donar dades personals.
4: Sí. És un programa molt delicat.
1: Xuriguera.
0: A veure, quines paraules va dir Francisco Franco quan li van comunicar que el seu amic Carrero Blanco havia estat assassinat en un atemptat? A.
7: Estas cosas pasan.
4: Tío, m'ho fot bé.
0: B.
7: Tampoco me caía tan bien.
0: O C.
7: Es cosa de los vascos.
2: Jo diria la A.
0: La A, eh? Aquestes coses passen, eh?
2: Sí, seria molt fort. Sí.
0: Seria gros, eh?
2: Sí.
0: Coneixent a Franco, un tio tan empàtic. Doncs en Gorg és viu! Oh! En Gorka ha sobreviscut a la nostra passejada. Ara he perdut els papers, tu. No sé on te tinc la...
3: A la número 9.
0: A la número 9. Hòstia, no la tinc, la 9. Bueno, vaja, que en Gorka ha sobreviscut.
1: Oh, està, bravo.
0: És que és el primer dia, les coses, ja ho anirem trobant.
2: Perdoneu.
0: Hòstia, perdoneu, el telèfon, segon. Un moment, eh?
4: Sí.
0: Sí?
8: Eh?
0: Ai, mama, què tal?
8: Ja heu tornat a començar el programa normal?
0: Normal? Què vols dir normal?
8: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
0: Ah, perquè no.
8: S'han passat tot l'estiu repetint programes.
0: Ah, bueno, no, avui és original, avui és el primer capítol de la segona temporada, ja. Avui
8: I,
0: sí
8: que... I tot això que han repetit a l'estiu, us ho paguen?
0: Eh? Ah, bueno, això en principi no, ja ens ho van pagar en el seu dia.
8: Home, però si ho tornen a passar, us ho haurien de tornar a pagar, no?
0: Bueno, mama, això és un tema que tampoc no...
8: És que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
0: Mama...
8: Quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
0: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
8: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
0: Ah, sí? En Joel Díaz? Està...
8: Va,
0: sí.
8: No m'ha pas agradat, de moment.
0: Ah, no?
8: Massa alt.
0: Què vols dir que és massa alt? Escolta, que faci la mida que vull.
8: No, no, res. La gent gaire alta em foten angúnia.
0: Mama, sisplau, bueno...
8: Com s'heu portat en Quimi Portet?
0: En Quimi Portet? Bueno, perquè és un gran músic i no l'havíem entrevistat mai.
8: Un bon músic? Sí. Collons, és el millor de Catalunya.
0: Ah, sí?
8: És que sou tontos portar-lo primer dia.
0: Bueno, mama, és un bon reclam per l'estrena, no?
8: Vull... Veure, lo bo va al final és que no sé per què van pagar-te tants anys de carrera. L'hauríeu d'haver portat l'últim dia. Yeah. Ara la gent dirà, oita, en Quimi Portet ja ha sortit.
0: Yeah.
8: No val pas la pena que escoltem més aquest programa.
0: Mama, escolta, tens alguna crítica constructiva o només has trucat per queixar-te?
8: No, ja us ho fareu. Ah. Escolta, saps que s'ha mort la tieta Lourdes?
0: No sé qui és la tieta Lourdes, ara.
8: Sí, home, que saps qui és, eh? No. És aquella que va atropellar el seu home amb el cotxe.
0: Ah, sí que sé qui és veritat, sí.
8: Fes el favor de venir a l'enterro, eh? És demà a les 4.
0: No puc.
8: Has de venir,
0: no puc,
8: gairebé no té família, pobra
0: bueno,
8: dona.
0: Bueno, tenia un home i el va atropellar amb el cotxe, també.
8: Bueno, vine, eh?
0: No vindré.
8: Sí, home, no. Que t'he fet un escrit perquè el llegeixis a la missa.
0: No, mama.
8: Mira, és que et sembla que ens ha deixat la casa.
0: Ah, ja vindré. Ja miraré de trobar un rato, ja passaré.
8: Ah, bueno, vale? Adiós.
0: Vinga, adéu, maca, adéu. Ara sí, fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, és el primer dia, perquè el cervell ja anirà, ja anirem.
3: Poc a poc.
0: Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La policia de Nova York ha abatut a trets una dona que havia apunyalat dues persones a Times Square. Una de les víctimes ha mort per les ganivetades i l'altra està hospitalitzada. Als vídeos publicats a les xarxes socials es veu com la dona s'enfronta armada amb dos ganivets i a un grup d'agents que li ordenen que els deixi anar i que després disparen contra ella a boca de canó. Ho ha explicat l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani.
2: NYPD officers in the area.
1: Els agents de la policia que es trobaven a la zona han respost immediatament fent servir un tàser i disparant les seves armes de foc. Vull donar les gràcies als agents que han intervingut i han evitat que un atac horrorós acabés sent encara pitjor. Això és el que fan cada dia els homes i dones d'aquest cos, treballar per mantenir la nostra ciutat segura. Les autoritats estan investigant l'incident i han tancat temporalment aquesta zona turística del centre de Manhattan. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El Departament d'Educació i els sindicats convocants es reuniran aquesta setmana per desencallar la vaga que es manté per al primer dia de curs. Tot i les mesures anunciades, l'USTEC vol concrecions al calendari i les associacions de famílies demanen canvis estructurals. Com a novetat, aquest curs es prohibirà l'ús de la IA als menors de 14 anys i dels 14 als 18 requerirà una autorització de la família.
1: Els equips de salvament del Nepal continuen buscant supervivents de les inundacions amb l'amenaça del desbordament de dos llacs i de despreniment de glaceres. El balanç de morts frega el miler i encara hi ha més de 4.000 desapareguts.
3: L'Índia pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi, Narendra Modi, diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. Modi i Vladimir Putin s'han reunit en el marc d'una cimera euroasiàtica en què també hi són la Xina i l'Iran.
1: Ha mort als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Ha estat un dels grans intèrprets de teatre, cinema i televisió a Catalunya i a l'Estat. I les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glengarry Glen Rose. En cinema va treballar en títols com Barcelona 1714, Mare dentro, Smoking Room i Balandrau.

0: Josep Montero, el líder d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del Piro Musical de la Mercè 2026, que serà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària.
1: El músic farà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piro Musical a Barcelona. El 2024 ho va fer Rosalia i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnia Igual. La participació d'Oques Grasses en el Piro Musical arriba en un moment especialment significatiu per la trajectòria del grup, pocs dies abans dels concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
0: Esports, el Barça lidera la classificació de la Lliga de Primera Divisió després de sumar el tercer triomf en tres jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'un altre en pròpia porta del Rayo.
1: Aquest dilluns s'ha jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga. Osasuna 1, Getafe 0.
0: El davanter brasiler Gabriel Jesus ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables.
1: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials assegura que s'ha buidat i que ja no té més per oferir.
0: A la segona divisió el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret Mateu Morey, procedent del Mallorca fins al 2028. D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejui al NAC Breda del seu país.
1: En ciclisme, l'equip suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del lleidatà Jan Castellón per dues temporades, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere.
0: Tadej Pogacar finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat a la commoció cerebral que va patir en caure dissabte a la Vuelta a Espanya.
2: Fins aquí les notícies.

0: És dilluns, és moment de tornar a obrir les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres ja ho sabeu i de sobres us portarem aquesta nova temporada també la solució cada dia a la una del migdia. Gràcies a tots i a totes per tornar a ser aquí una nova temporada. Ens retrobem, estem carregats de temes i amb moltíssimes ganes. Com sempre, no ho faig sola, ja ho sabeu. Necessito el meu 50%. Es diu Fran Domènech, ben retrobat, molt bon dia.
1: Bon dia, estimada, com estàs? Molt bé, i tu?
0: Ai, avui faig una mica d'espoiler, com que parlarem del temps.
2: Avui parlem del temps, no de la meteorologia.
0: No, avui no parlem de meteo, sinó percepció del temps. De seguida us ho explico. Ui. Però és allò de tornar a seure aquí, o tornar a seure a la redacció, com estàvem ara, i de dir... S'ha fet com una elipsi temporal, com si estéssim al juliol.
1: Com si fos una pel·lícula que hi ha un tall, no? Dos mesos després, pam, o un mes després, pam.
0: Pam, pam.
1: I tornem a ser els mateixos, eh?
0: Dius, vacances? Vacances de què?
1: Amb les mateixes cares.
0: Home, espero.
1: Jo t'he de dir... No, però hi ha gent que torna canviada. Hi ha gent que torna molt canviada.
0: S'ha canviat la cara.
1: Una cara esplèndida, rejuvenida, fins
0: i tot. No és la nostra.
1: Perquè se'n van amb molts problemes i han tornat carregats de solucions. Jo em vaig espantar una mica perquè la setmana passada, que la gent no es pensi que de sobte ara parlem tu i jo, com si no ens hem vist en
0: un mes i mig. Home, no, ara portem setmanes treballant.
1: I estem estrenant la conversa, però em va dir, diu, no, és que jo em va passar una cosa aquest estiu, que és que vaig marxar de vacances amb un nen i he tornat amb un altre. Dic, hòstia, què ha passat? A veure si en lloc de la maleta... A veure si... I clar, porto una setmana una mica neguitós i m'estic recuperant d'aquest sotrac encara.
0: He de matisar, és el mateix nen, passa que tu marxes amb un nen tan petit, marxes amb un nen que no et camina, que només s'arrossega com un cuc i de sobte ara és un noi que vol fer cursa.
1: Jo només he de dir que li he enviat un missatge a Usain Bolt perquè vigili que té un fort competidor allà.
0: Un altre dia parlarem de criatures. Ara, deixeu-me saludar també el control tècnic, com sempre, un any més, del mestre l'Albert Hoder. I a la peixera hi tenim en Nil Via, que s'incorpora al nostre equip, un petó gegant a la Susana i també en Nil. I, com sempre, també seran la Viena Gasa i la Lívia Discipió. Avui, dilluns, primer dia de la segona temporada de Les Solucions, estrenem amb dos dels vostres col·laboradors favorits. D'una banda, una persona que apunteu ben fort. Albert, baixa la música.
1: A veure, un moment.
0: Apunteu que no va dimecres, sinó que aquest any ens acompanyarà els dilluns per fer-nos l'inici de la setmana més fàcil i treballar una mica menys. La persona qui sempre voldríeu escoltar, l'amic que tots voleu sentir a prop, la solució d'avui i de cada dilluns es dirà David Balaguer, molt bon dia! Com estàs?
3: De recuperar la meva rutina. Com he enyorat la meva rutina. No,
0: com ho portes, David, que t'haguem passat de dimecres a dilluns? Perquè, clar, trenquem una mica la rutina.
3: Sí, quan m'ho vas dir, ai, els canvis mai m'han agradat. Vaig deixar d'anar, de fet, al meu terapeuta perquè es va canviar de local. Imagina't. Sí, és una cosa que va passar.
1: Com?
0: Perquè s'ha canviat de lloc i ja no li agrada.
3: S'ha canviat de local.
0: Va agafar la línia 3.
3: I vaig anar dues vegades i dic, hòstia, aquest lloc no és el mateix, fora. Ho deixo.
0: David, farem una cosa. Provarem els dilluns i si no, tornem el dimecres, val?
1: No, és que ara m'ha sabut greu.
0: M'ha sabut greu pel terapeuta.
3: A mi m'agrada molt venir aquí a La Solució, com bé saps, i els dilluns així els arrencaré amb molta alegria.
0: Veus, és un win-win, que diuen. És una cosa molt
1: bona. I sobretot si ha tingut una derrota amb el seu equip, per exemple, també és una manera de... No, que igual...
0: Què vols dir, que el seu equip derrota habitualment?
1: No, he dit això. He dit que potser el cap de... No, he dit que el cap de... No ho he dit això, no he dit... Però que és una manera també de que, mira, és una altra manera d'afrontar la setmana.
0: Ai, senyor, abans d'en David Balaguer, he dit dos, perquè avui ens ajudarà a trobar la solució, l'alegria de l'estudi a Catalunya Ràdio, la persona més abraçable de Catalunya. Un fort aplaudiment per la Cristina Sánchez Miret. Molt bon dia. Com estàs, Cristina?
4: Bon dia.
0: La Cristina no ho sap, però és la persona més imitable de Catalunya.
1: Home, és fantàstica.
0: Com esteu? Bon dia.
1: Hauríem de fer un concurs d'imitacions de Cristina Sánchez.
4: Una vegada els meus alumnes me'ls vaig trobar que celebraven, jo crec que... Anava a dir la jubilació, imagina com estic, que la graduació, i van començar tots. Bon dia, bon dia.
1: Veus?
4: Perquè jo no, a classe no començo fins que no m'ha dit tothom bon dia. I cada vegada costa més.
0: Ella parla de classe perquè la Cristina és professora titular de Sociologia de la Universitat de Girona. I avui els hem convocat a tots dos perquè tenim un tema molt adequat per a aquells que esteu tornant a la feina avui, o si ja fa dies que hi sou, de reincorporats, perquè avui us portem una solució vital. Avui parlem de la percepció del temps, especialment durant les vacances.

0: És veritat que el temps passa més ràpid a mesura que ens fem grans? Perquè de vegades passa volant i d'altres sembla que se'ns faci etern. De petits, els temps ens semblaven més lents. Allò de marxaves de vacances i de... Ui, 3 mesos, mare de Déu, 3 mesos. No es feien eterns?
1: Oh, eterns. Però, en canvi, es feien més agradables que ara.
0: Epa!
1: En edat adulta.
0: Perquè t'has estat amargant amb l'edat, David.
1: Sí. Jo m'estic tornant, i no m'agrada, però... I ho vull canviar, però no puc. M'estic tornant un vell rondinaire.
0: Parlarem un dia de gravitació emocional amb en David Balaguer. Sí, sí. De quina manera afecten les emocions a la nostra percepció del temps? Quan va ser que es va començar a mesurar el temps, tal i com el coneixem avui? Com s'organitzaven fa milions d'anys? Doncs tot això ho resoldrem avui, fins les 2 del migdia, en aquesta nova temporada de La Solució. De seguida parlem també de la relació entre emocions, pas del temps, però vies de contacte habituals que no han canviat, Fran Domènech. Per tant, avui obrim portes,
2: Sí, no les han canviat. Això és important també per la gent d'ordre. Han mantingut els telèfons i les vies de contacte. El telèfon del directe, el 93207474, o, per exemple, ens podeu trucar aquest telèfon o escriure'ns missatges de text
0: WhatsApp
2: del programa.
0: Que ara diu missatges de text, sembla que sigui un SMS, sí, això. Que només això ho fa el banc o quan et volen timar.
2: No he sabut llegir bé el que tenia escrit. El 677-38-70-19, aquell telèfon que encara teniu guardat com a La Solució amb Elisenda Carot.
0: Te'l saps o no, David?
1: No.
0: No m'ho crec.
2: I vas ser tu el que va crear la numerologia.
0: Però si ho vas fer tu.
1: No sé, però hi ha coses que... No.
0: Oients nous de La Solució. Sí, veure, mira, apunta, el 677 te l'has de saber de regal. Sí. D'acord? 677. Després, 38,
1: sí, que
0: és l'edat que dic tenir, que cada vegada cola menys.
2: La Pantoja de Puerto Rico, 38.
0: Repetim el 77. Sí, 677. La meva edat, 38, 77 de nou. I la meitat de 38, que són 19.
1: Sí, és fàcil.
0: 677, 38, 77, 19.
2: Efectivament. Doncs allà ens podeu escriure un WhatsApp si ens voleu explicar quin és l'estiu que més ràpid us ha passat. Per exemple, aquell mes sencer que vau passar amb els avis, al poble dels avis, quan éreu petits, per exemple, o vau aprendre a anar en bicicleta amb ells, o aquell mes d'agost que vau treballar mitja jornada, però a les tardes aprofitàveu per anar a la platja i va passar volant també. Potser ha estat aquest 2026, també. Aquest estiu ha passat molt ràpid.
0: I escolta, si us ha passat molt lent, també ens ho podeu dir,
2: Sí, tant,
0: com us ha passat l'estiu? Ràpid o lent? Com ha passat el teu, David?
1: El meu ha estat... Ho sento un altre cop.
0: Que, ja
1: David,
0: està.
1: He de ser sincer.
0: Que la gent està començant a treballar, David.
1: Podria fingir interpretar un personatge, però no vull. El meu estiu ha estat feixuc.
0: Si l'altre li posa la música dramàtica, posa-li alegria per compensar aquesta cosa, que avui ha vingut de fosc com el seu karma.
1: Se m'ha fet etern. No és conya. I ha estat bastant insuportable.
0: Però per què?
1: Hi ha una culpable molt clara.
0: A veure.
1: Que és la calor.
0: Ostres.
1: Hi ha una culpable. Un tema que haurem de tractar algun dia. Se n'ha parlat molt, tothom té la calor a la boca permanentment, és el tema de l'estiu, però no hi hem aprofundit prou, crec jo.
0: Què farem amb aquesta calor, eh? Com ens en sortirem?
1: A mi em preocupa.
0: Per tant, David Balaguer, li ha passat molt lent, hi ha un motiu evident, que és aquesta calor que ha fet els dies insufribles.
1: Sí.
0: Podeu dir la vostra, 677-38-77-19, ara que ens voleu saludar, ben retrobats, gent de La Solució, per fi heu tornat, tenia moltes ganes de sentir-vos, 93-201-7474, braços oberts, sempre per rebre els nostres oients. Cristina, què? Com t'ha passat l'estiu?
3: Una mica de tot. Primer, a mi no m'ha passat no m'ha passat lent. Al contrari, una mica ràpid, perquè jo necessitava molt l'estiu. Necessitava molt l'estiu per recuperar-me.
0: Estiu o vacances?
3: Sí, però ho confonia les dues coses, d'acord? O m'he deixat confondre. Llavors, primer m'ha resultat una mica tediós, perquè estava a casa i era com lent i repetitiu, i quan vam marxar, que va ser aquesta setmana passada, oi, doncs ara m'ha passat molt ràpid, i alhora, quan hi era, em semblava que portava, jo que sé, un mes de vacances, perquè és quan aconsegueixes desconnectar de debò. I era perquè vam canviar d'espai, ens en vam anar al Delta. I
1: va, gran lloc, el Delta. Gran lloc.
3: Està meravellós.
1: És meravellós.
3: Meravellós.
0: I mosquits, què tal?
3: Ni un.
0: Ah, fotis.
3: Carregada amb el pop dels mosquits, que ara penso que el dec portar encara al bolso, em sembla que no l'he tret, perquè el meu home es posa histèric. I, bueno, histèric no deu ser la paraula, i no l'he fet servir en cap moment.
0: Jo que pensava, el Delta, mira, volíem anar-hi, però vaig dir, ostres, amb tants de mosquits, el nen em quedarà com un Ferrero Rocher.
1: És un gran lloc.
3: Doncs de debò ni un. Ha estat magnífic. Ha estat molt xulo.
1: Sí, perquè a més és un lloc molt bonic i que no es massifica. Ara,
0: de moment, no ho diguis per la ràdio, ara.
1: No, clar, la calor que hi fot és tremenda, això sí. Ara, t'he de dir que el record que també és un gran tema, el record, no sé si n'hem parlat a la solució, però és un gran tema.
0: Encara no. Sí.
1: Doncs mira, el record, que és un gran arquitecte, ha fet que jo, que he passat un estiu, ja et dic, que se m'ha fet llarg, feixuc i tal, ara, per exemple, em veig a mi banyant-me les aigües cristal·lines de Sant Antoni de Calonge.
0: I ara ho trobes a faltar.
1: Aquesta hora, per exemple, i dic, doncs no va estar tan malament. I ho trobes a faltar, fins i tot. Forma part també d'això de la percepció del temps.
0: Perquè és veritat que de vegades recordem amb més estima les coses quan les recordem que quan les vivim.
1: Exacte.
0: Que això és un altre tema, eh?
1: És un altre tema. Tot... Les dificultats per gaudir del present.
3: És que, de fet, no és mai ni bo ni dolent. Ni blanc ni negre, ni fins i tot, i ara David potser m'escanyaràs, però ni calorós ni no calorós. És el reser que hi posem. Nosaltres estem tan acostumats, perquè tenim un món que fa això, a mesurar coses i a posar etiqueta de bo o dolent, de toca o no toca. I fixa't que quan viatges, quan te'n vas a l'altra punta del món, hi ha moltes coses que són ben bé a l'inrevés, cada vegada menys, ja ho sé, que cada vegada menys. Però, i això moltes vegades et sorprèn. Però també passa amb tu i amb tu mateixa al llarg de la teva vida. Com tu avaluaves les coses quan eres petit o quan ets jove o ara que ets més gran, canvia. Per què? Perquè canvia el que vols, perquè canvia en què t'has convertit i què ets, i perquè, a més, tens altres aspiracions, si voleu dir així, o altres desitjos. I això fa que dues persones puguem estar al mateix lloc, exactament al mateix lloc, vivint el mateix, i visquem dues coses completament diferents. També respecte del temps. N'hi haurà qui un dinar se li fa etern i un altre que diu, ostres, sí. ja marxem.
0: Se us ha fet etern el vostre estiu? Se us ha fet curtet? Us ha passat ràpid? Recordeu algun estiu que us hagi passat volant? És aquest estiu que us ha passat volant? O per contra, se us ha fet llarg i etern també per la calor? Digueu-nos la vostra. Va, que obrim ronda de trucades. 93-201-7474 de manera brevetat, com sempre, perquè així també ens tornem a posar veu a tots els oients de La Solució, aquests 83.000 que ens acompanyeu a diari. 93-201-7474. Ràpid o lent, i el per què. També el WhatsApp, el 677-3877-19.
2: Doncs sí, donar les gràcies a tots els oients que ens donen la benvinguda, com quan obres la persiana. Saps quan tanques un negoci, sí, obres la persiana i de sobte apareixen tot de cartes, multes, a vegades també algun animaló, sí, no? Doncs està passant això. Hem obert la persiana i han aparegut tots els oients que
0: macos, ens desitgen. Sou tan macos!
2: Sí, sou maquíssims. Que tingueu una bona temporada. Gràcies a tots. D'entrada he de dir que tots han tingut un estiu mogudet. Molta gent d'acord amb el David Balaguer, que se'ls fa feixuca els canvis, si són gent que...
0: Els canvis,
2: podria fer un tema, fins i tot.
0: Mira, farem un tema de canvis.
2: De gent que no porta massa bé els canvis. La Lourdes, per exemple, se li està fent etern aquest estiu, sobretot perquè encara no ha fet vacances i fins al 12 de setembre no farà vacances.
0: Però, Lourdes, i la satisfacció amb la qual marxaràs de vacances i diràs, aquí us quedeu. T'aconsello que tanquis la porta molt fort. Aquí us quedeu, bom!
2: I ho diguis molt fort, sí. La Glòria diu, el meu estiu està molt mogudet, amb unes vacances també molt llargues que no s'acabaran mai, perquè heu de saber, amics de La Solució, que m'he prejubilat. Per tant, escolta, bravo per la Glòria, que s'ha prejubilat i ho està explicant aquí en directe.
0: Mira, un dia parlarem de jubilacions,
2: també
0: Glòria.
2: També parlarem d'això? Perfecte.
0: I et convidarem, però la punyetera diu prejubilat, això vol dir que encara
2: sí,
0: és més jove.
2: Prejubilat i una emoticona de festa.
0: Ara que la va matricular.
2: L'Eva diu, a mi em passen volant cada any les vacances, i llença una pregunta a l'aire que exposo també per la gent de la taula. Això és que em faig gran? Passa que quan et fas gran et passen les coses més ràpid? Això és el que pregunta l'Eva.
0: Mira, ara de seguida ho resoldrem amb la Silvia Pérez. Deixeu-me la saludar de momentet. La Silvia és psicopedagoga i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Silvia, molt bon dia.
4: Hola, bon dia a tothom.
0: Com estàs, estimada?
4: Passant el meu darrer dia de vacances.
0: Oh, amb nosaltres! Com ens agrada, Silvi. Escolta'm, Silvi, va, ja t'atraco amb aquesta primera pregunta que ha fet aquesta oient.
2: L'Eva,
0: que ens deia, és veritat que quan ens fem grans la percepció del temps s'accelera? És a dir, ens passa tot més ràpid?
4: No necessàriament, no necessàriament. Ho diem a vegades en contraposició al que pensem dels nens, que als nens se'ls hi passa molt ràpid, i pensem que llavors als grans se'ns passa més lent. El que passa és que el que sí que afecta és la memòria. La percepció del temps mentre el vivim no és igual que quan el recordem.
0: Epa! M'ha agradat això. A veure, sí, desenvolupa.
4: Sí, quan estem vivint les coses, les vivim en el moment. I llavors, el que fa que tinguem aquesta sensació de que passa més temps o menys temps depèn dels marcadors temporals que ens anem marcant, no? Què passa? Que després recordem el temps que hem passat. Llavors, això sí que quan ens fem més grans tenim aquesta sensació que el record aquest ha passat molt ràpid, com si no l'haguéssim viscut prou, com si no l'haguéssim gaudit prou.
0: Que és una mica el que li passa al David Balaguer. Deixa'm posar-te un momentet en stand-by, Silvi, perquè vull fer un parell de trucades. Perfecte. Que se'ns estan acumulant aquí al 93-201-7474. Demaneu tanda, eh? I saludeu al Nil, que és el nostre nou productor. I dieu, Nil, va, cola'm. 93-201-7474. Isabel, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Hola, Isabel, com estàs, estimada?
5: Molt bé, estic superbé.
0: Estàs superbé perquè estàs escoltant la solució, oi que sí?
5: Sí, molt contenta de tornar-vos a escoltar, eh?
0: Gràcies, Mònica. Sí. Escolta'm una cosa, va, estiu ràpid, lent, quin estiu recordes que t'hagi passat més ràpid i a què ho adueixes?
5: Doncs els estius que passava a Calella quan tenia 18, 19, 20 anys, a casa dels meus tiets, que tenien, treballaven en finques, finques frigoles, es diuen. I allà, doncs, realment fèiem una mica el que volíem, amb els cosins, érem tota una colla de cosins. I a casa meva, per exemple, el meu pare ens collava molt, vull dir, no tenien gaire llibertat. I quan anàvem allà, la tia ens deia, feu el que vulgueu, però quan torneu no desperteu el tio.
0: O sigui, era la màxima, no despertem el tio, però bàsicament a tu et passaven ràpid perquè exercies la teva llibertat i feies una mica el que et rotava, Isabel.
5: Ràpidíssim. I llavors hi havia una cosa que fèiem, o sigui, nosaltres fèiem ben bé el que volíem, bueno, portant-nos bé perquè havíem de treballar allà a les finques, no? Però quan tornàvem a la nit, a les 2 o a les 3 de la matinada, ens escalçàvem per no despertar el tio.
0: Oh, amiga, clar, un bon truc. Escolta'm una cosa, Isabel.
5: Sí.
0: Isabel, per tant, acordem que et passava ràpid, consultem-ho amb la Silvi. Silvi, pot ser que fos això, bàsicament perquè ella podia exercir una llibertat que no exercia durant l'any i acumular moltes experiències en aquells mesos que feia que li passés tot més ràpid?
4: Sobretot veig que està molt lligat a l'emoció i l'emoció sí que ens condiciona la percepció del temps. És a dir, quan ens avorrim, quan estem a l'espera, el temps passa molt llarg. En canvi, quan estem immersos en algo que ens emociona molt intensament, llavors passa molt ràpid. Jo crec que aquí, sobretot, el que l'influïa era l'emoció.
0: Mira, ara que has dit això de les emocions, anirem a la publicitat i a la tornada aprofundirem en això de les emocions, com les emocions influencien en la nostra manera de percebre el temps. Isabel, gràcies, estimada. Ets la primera trucada de la segona temporada de la
5: Moltes
0: solució.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, bonica. Fins ara. Adéu, adéu. Nando, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Sant Antoni de Vilamajor, com està vostè?
6: Molt bé, molt bé.
0: T'ha passat ràpid l'estiu o lent?
6: Molt ràpid, la veritat.
0: Molt ràpid i per què?
6: Pues molt ràpid perquè només he tingut 15 dies de vacances a l'estiu i passen volant, la veritat. I la canalla volia estirar-les més, però de vegades no pot ser.
0: I recordes algun estiu que t'hagi passat lent, Nando?
6: Sí. Bueno, de fet, aquest estiu hem estat a Extremadura, que ma mare i ses germanes tenen una casa allà, que són d'allà, i el meu fill també, aquest estiu li ha passat el mateix que a mi, que he estat allà un mes i se't fa lent i quan vols tornar aquí, doncs no vols. És un altre ritme i t'ho passes molt bé.
0: Aquesta que ha dit en Nando és molt bona, fixeu-vos. David i Cristina, ha dit, m'ho he passat molt bé però lent. O sigui, la sensació no és que et passi lent, sinó que dilates l'estiu, oi? Que el descanses. L'heu tingut mai, aquesta sensació?
1: Sí, sobretot això passa si fas moltes coses diferents en un mateix estiu. Cosa que demostra que la rutina és segurament el que fa que el temps passi més de pressa. Tu el temps el pots desafiar, ho estic veient clarament, perquè si tu... Sí, perquè el temps...
0: El temps
1: que és inexpugnable, tu el pots desafiar.
2: L'Avenger.
1: Si tu fas...
2: Doctor Strange.
1: És que és veritat, tu fas moltes coses, comences a fer moltes coses, i llavors el record del primer que vas fer aquest estiu... Ho veus? Com si haguessin passat 7 mesos.
0: També passa una cosa, Nando, convindràs amb mi, que si estàs en un poble d'Extremadura, els desplaçaments, per exemple, la logística, que jo sempre dic, per exemple, jo visc a poble, és molt més fàcil la logística que en una gran ciutat. Per tant, tens temps d'encabir-hi més coses, oi?
6: Totalment.
0: Perquè si no estàs desplaçant, que si el taxi, que si 7 hores per anar del... de Glòries a Diagonal, etcètera. Cristina, anaves a dir alguna cosa, perdona.
3: Sí, que el temps també et pots estirar amb un sentit completament contrari al que tu deies, David.
0: Epa.
3: I és no fent res, assaborint cada minut. Perquè, de fet, acaba sent molt intens, això. Jo me'n recordo, quan érem petits, jo tenia moltes vegades la sensació que ens avorríem. I ara penso, tant de bo tingués temps d'avorrir-me.
0: És una mica el que t'ha passat, Nando, aquesta sensació d'estirar, gastar el temps pel relax?
6: Sí, Sí, perquè quan no tens res a fer, o sigui, si estàs aquí a casa, no pares quiet, has sí. de fer allò, però quan estàs en un lloc que no pots fer res, descanses de veritat, desconnectes de veritat.
0: Estic tan d'acord, Nando, i després tornes a la rutina i dius... com m'agradaria estar en aquest poblet d'Extremadura ara mateix per poder aturar el temps.
1: Bé, en aquell moment potser no ho valoraves tant.
0: Exacte, exacte. Sí. Nando, t'agraeixo moltíssim la trucada. Una abraçada bonic, seguim a l'escolta de la solució i passa-ho, com sempre.
6: Vale, moltes gràcies.
0: Adéu, guapo, adéu, adéu. Per cert, això és com el primer dia de classe, eh? Si hi ha oients nous, sapigueu que a banda de participar en el directe durant el programa, podeu formar part del Club de la Solució.
2: Sí, mira, és el cas de la Gemma, que ens ha escrit i diu: aquest estiu he començat a escoltar-vos i us he de confessar que estic enganxada. Us demanaria, si us plau, poder formar part del vostre club. És a dir, oients que durant l'estiu els hi ha passat més ràpid l'estiu perquè han començat a escoltar la Solució. Doncs que formin part del club. Com?
0: Contingut exclusiu. Voleu formar part? 677-38-77-19, que és el nostre WhatsApp, i ens dieu: vull formar part del club. I allà us entrem en aquest club. Quants seguidors tenim ja, al club? Ui. Lívia, m'ho has de mirar, perquè no me'n recordo quants seguidors tenim.
2: Prop de 900...
0: Sí, ai, va, arribem als 1.000.
2: Hem d'arribar al 1.000, va.
0: Hem d'arribar als 1.000 seguidors.
1: Aquesta setmana està fet, això.
2: Sí, va, home, si pengem un vídeo teu rondinant alguna cosa,
0: ojo,
2: crec que això puja, eh?
0: Vam marxar amb 800 i ara som 877, eh? No sé què ha passat aquest estiu, eh? El Club de la Solució. Va, que anirem a la publicitat. Abans, però, Maria Rosa, bon dia. Ui, mira. Maria Rosa.
2: No,
0: Maria Rosa està aterrant un avió.
2: O és un robot.
0: No, Maria Rosa està aterrant un avió, eh? És un robot?
1: Què veus? He arribat ja a una primera conclusió amb
2: la
1: solució d'avui.
2: Digue'm, doctor.
1: L'estiu és un invent sobretot fet pels nens i nenes, és a dir, pels infants i pels adolescents. I ja sé, per clar, sí. Clar que et passa ràpid l'estiu. Sí, vas al poble i tal. Perquè no tens les preocupacions que té un adult i, a més, passa allò típic. Jo recordo els meus estius de jove a Sant Antoni de Calonge eren molt diferents als d'ara. Tu arribaves a casa teva, tenia 17 anys, me n'anava a la platja, arribava... Oh, havia aparegut un plat a taula.
2: Clar.
1: Amb una ensaladilla russa.
2: Hotel i client, no?
0: Clar, és un hotel o què?
1: Bistec. Després amb unes prunes delicioses. Tot fet, no t'havies de gastar ni un euro. Clar, és un invent clarament creat pels adolescents i els joves.
0: Em m'encanta això. Va, 93-201-7474, si voleu dir la vostra, si us ha passat ràpid o lent l'estiu, i a què creieu que es deu. Us ha passat ràpid, us ha passat lent? El 677-38-77-19. Estàvem amb la Silvi Pérez. Ella és psicopedagoga, és professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, i ens deia una cosa molt interessant. Ens deia: la percepció del temps va molt influenciada per les emocions que hi tenim. Silvi, si estem contents, què passa amb la nostra percepció del temps quan estem molt contents o molt eufòrics?
4: Clar, en el moment que estem contents, sí que estem tan eufòrics, el temps se'ns passa volant. Llavors, passa molt ràpid. Ara, hauríem de veure després quan el recordem, quan recordem aquell instant, si el recordem com realment un temps que ha passat ràpid o com un temps que realment va durar més del que en aquell moment sentíem, m'explico?
0: A veure, desenvolupa-m'ho, això. És el que em deies abans del record versus la vivència, no?
4: Sí, és que és molt, molt, molt important. Ara el company estava comparant el seu record d'adolescent, no? Mm-hmm. Clar, hauríem de preguntar-nos si en aquell moment ho vivia de la mateixa manera que ara ho està recordant.
0: Bona, David, com ho veus?
4: Realment ho vivia...
1: No, clar.
2: Home, clar.
1: No ho vivia de la mateixa manera, també, perquè no saps la realitat que vindrà després, tampoc.
0: Què vols dir? Aleshores, vols dir que el factor temps ens fa... modificar el record, també, o la percepció, Silvi? Perdona'm, Cristina.
3: No, ja, si vols seguir la Silvi, endavant.
0: Silvi, fot-li tu i després la Cristina remata, va.
4: És el factor temps lligat a la memòria, és a dir, mentre estem vivint una cosa, l'estem gaudint en el moment que l'estem vivint. L'altre company, bueno, l'oient que estava dient que el temps se li havia passat lent, llavors tenia sensació potser de pèrdua de temps, això va lligat molt a l'atenció. Llavors, el temps l'acostumes a notar. Està notant que el temps passa. I ara, en canvi, que se li havia acabat, tenia la sensació que li havia passat volant. Mm-hmm. Per això ho dic, que la sensació del record és molt diferent de quan l'estàs vivint.
3: La sensació del record sempre és una revisitació a partir del moment actual d'allò que va passar. De fet, els humans només tenim relat. I el relat canvia a mesura que nosaltres canviem. No és que no existeixin els fets i les evidències, però això ho ha d'encaixonar la ciència, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres revisitem constantment la nostra història, tots i totes nosaltres.
1: I el record també és un gran eliminador de toxines. No?
0: Què vols dir amb això?
1: Sí, que el teu record, han passat els dies i recordes unes escenes magnífiques, perquè s'ha encarregat d'eliminar les coses dolentes que van passar allà en aquell moment.

0: Pantalons curts i els genolls pelats, ens deien els pets. Silvi, abans de sentir la música, deies exactament, què volies afegir, això que deia en David?
1: No, era en el sentit que quan tu estàs esperant que passi el temps, tu el temps el vas mirant, no? És a dir, quan estàs esperant que passi, estàs pendent del rellotge, per dir-ho d'una manera, de la teva consciència de temps. Ara, quan allò t'interessa, quan tu l'estàs vivint, quan tu l'estàs gaudint, se t'oblida que està passant el temps. És després, quan el recordes, que en comparació, com molt bé estava explicant, aquest relat que fas de tu mateix, és quan li poses un valor de molt poc, llarg, curt, divertit, avorrit. És en el record que el valor és.
0: Molt interessant. Tornem al tema de les emocions, Al final deia, ostres, quan estem contents passa ràpid el temps. Quan estem avorrits estem mirant aquesta variable, no? Per tant, passa més lent. Quan estem estressats, ara et pregunto, estressats o ansiosos, quina percepció tenim del temps, Silvi?
1: Bueno, en aquell moment el que ens passa quan estem estressats i nerviosos és que normalment és que hem acumulat moltes activitats o molts esdeveniments, o com a mínim en el nostre cap hi ha moltes activitats i molts esdeveniments. Llavors hi ha molts marcadors. Això fa que... molts marcadors temporals, diguéssim, Això fa que no ho gaudim. Llavors, si no ho gaudim, se'ns estira el temps, però se'ns estira d'una manera molt estressant.
2: O se'ns estira o se'ns escurça, perquè, per exemple, si està passant, estic molt estressada perquè he d'entregar una cosa, em sembla que el rellotge va més de pressa del que toca. Si en canvi estic estressada perquè ha d'arribar el tren i resulta que si no jo arribo tard, dius, és que no avança, perquè bueno, el tren és el pitjor exemple que podia posar, m'enteneu, l'avió, no ho sé, és igual. És a dir, depèn de què és, quin és el teu objectiu. L'estrès genera distorsió. Però,
0: epa, bona aquesta, l'estrès genera distorsió.
2: Sempre, però les emocions també ho hem dit. És a dir, enteneu? Llavors nosaltres li posem el positiu o negatiu depenent, bueno, del nostre relat, de com vivim les coses, exacte, del que volem.
0: Deixeu-me parlar d'aquests marcadors temporals que ens ha parlat la Silvi, i abans, fora d'antena, la Cristina Sánchez Miret deia, és que jo només he marxat 4 dies, no? Però necessites com canviar d'espai per tenir la sensació que disfrutes del temps, no? De descansar. A nivell de percepció temporal, els canvis d'espai són marcadors temporals, també, de dir, ostres, quan vaig estar a Viella, quan després ens vam traslladar 3 dies a l'Hospitalet de l'Infant, quan hem estat 4 dies a casa, això són marcadors, també? És a dir, canviar d'espai fa que es dilati o que, per contra, s'escurci la percepció del temps?
1: Canviar d'espai ens ajuda a canviar els marcadors, per dir-ho d'una manera. Perquè canvien els punts de referència. Sempre estem parlant de la rutina i de canviar de rutines, no? L'estructura, mentre estem treballant o mentre els nens estan a l'escola, és una estructura de marcadors temporals molt clars. Dilluns tal, dimarts tal, dimecres això, dijous això, divendres tal, el dissabte al matí això. Està com l'estructura temporal està molt marcada, diguéssim. Quan jo canvio d'espai, ajudo a que els marcadors temporals es difuminin o com a mínim siguin diferents, perquè ja la sortida de sol serà un altre lloc, quan jo m'aixequi el dematí serà un altre espai. Això ens ajuda també a modificar la nostra percepció del temps. Sí.
0: Perquè amb la rutina de vegades passa que el temps, no sé si us ha passat, David, no? Que es compacta tot. Que no sé si ho vaig fer ahir o abans d'ahir.
3: Exacte, és el que anava a dir, que això són com petits punts de quilometratge que et permeten situar les coses en el temps i en el dia. Perquè si tu has anat a molts llocs diferents, te'n recordes perfectament que el dia 13 estaves, el que tu deies, a Viella, el dia 17 a l'Hospitalet de l'Infant, en canvi, si tu has estat a Barcelona, posem, 20 dies consecutius, se t'apinya tot, se t'amuntega tot, és impossible col·locar-ho en el temps. Sí, sí, són aquests punts de quilometratge que van molt bé per oxigenar. Per tant, és molt important marxar fora. O variar una mica el teu entorn durant unes vacances.
2: Variar l'entorn és molt important, perquè hi ha un altre element clau, i és que la rutina et fa oblidar-te del temps, perquè ja està molt marcada per un temps determinat. Llavors hi ha l'hàbit. Quan hi ha un hàbit, perquè és una cosa que fas habitualment, que fas molt normalment, i llavors aquest hàbit et fa o et té unes portes de temps determinades. Quan marxes de lloc sense ni proposar-t'ho, però a vegades hi ha el sol fet de marxar, o que estiguis en un hotel, o que estiguis en un lloc, que s'esmorza una hora diferent, canvia, però també canvia que la teva rutina no pot ser la mateixa, perquè com que no estàs a casa o no estàs en l'espai que habitualment estàs, no fas les coses que normalment fas.
0: Deixeu-me parlar un momentet amb la Maria Rosa, que ha trucat fa una estoneta, que la tenim aquí pendent al telèfon. Maria Rosa, bon dia.
4: Bon dia, bon dia.
0: T'ha passat ràpid o lent a tu l'estiu?
4: Bueno, si t'explico que des del mes de maig fins aquest mes que fem d'agost porto fent proves per una cosa de salut que em va sortir així per les bones i tinc que variar els meus plans. L'únic que m'ha quedat és el plan de vida d'anar a 5 estrelles, un hotel de Sant Pau modernista.
0: L'altra cosa aquesta.
4: Exacte, bueno, aquest és bon recordat, perquè després de moltes proves pues, m'han trobat que tenia, que tinc, vaja, un alien, és el càncer de pulmó.
0: Carai, tu.
4: I amb moltes ganes de començar ja, que ha sigut avui el primer dia de la primera combo, que me fan un combo, i el xute, que jo li dic per cremar la meva bèstia interior, i llavors, pues, bueno, ha sigut il·lusionat, de Barcelona a Torredembarra, davant del mar, cada dia a les 8, jo he fet gimnàstica, després banyet i cap a casa. I així, d'hospital, Barcelona a Torredembarra, els altres plans que tenia els he tingut que deixar amb stand-by.
0: Mira, en casos com el de la Maria Rosa, Silvi, clar, és un cas traumàtic, tot i que la Maria Rosa està posant-hi molt bona cara i ja veiem que destila optimisme, i tal com explica les coses, en casos així també pot ser que et passi molt ràpid el temps, tot i que estàs angoixat, que dèiem que l'angoixa fa que el temps s'aturi. Clar, quan reps notícies tan impactants, quan el teu cervell està processant tot això, pot ser que et voli el temps, també?
5: Clar, segur que... Segur. El que ella fa és manté alguns ancoratges, és a dir, segur que més o menys l'hora de dormir, de menjar, la higiene, els rituals familiars, els ha hagut de mantenir. Llavors, manté aquests ancoratges, però per l'altre costat, manté o ha buscat una espontaneïtat, un temps no programat, és a dir, aquestes sortides a Torredembarra, aquests espais en el que, com a mínim, que es pugui oxigenar, no? Deia ella, és aquell espai en el que, com a mínim, no estàs pendent, com deia, ni del rellotge ni del temps.
0: Això ho has fet intencionadament, Maria Rosa?
4: Bueno, soc bastant resilient, jo, i llavors, degut a la meva resiliència, i que tinc nets i dos fills i el meu segon company, que ja hem passat per aquí també tant ell com jo, dels primers marits i tal, i primera dona, pues, no sé com dir-te, és com curada d'espant, no? Vull dir, perquè dic tot el que m'han fet, menys les ungles del peu, m'ho he mirat tot.
0: Mira, un dia parlarem de resiliència i de curades d'espants i d'estar de volta de tot. Ens guardem el teu telèfon, Maria Rosa. Sí. Escolta'm, desitjar-te moltíssima sort amb aquesta extracció dels aliens, que segueixis escoltant La Solució i aquí estem per fer-te companyia. Una abraçada, bonica.
4: Vale, gràcies, guapa.
0: Adéu.
3: Molt interessant aquesta trucada, perquè és una altra manera de veure la percepció del temps i com passa el temps. Perquè moltes vegades, quan estàs esperant l'arribada d'un dia, en aquest cas, 31 d'agost, que comences a fer una cosa, això també és un alentidor del temps, moltes vegades.
0: Mira, molt interessant. Silvi, a les criatures, de vegades, quan anem en cotxe, jo encara no les tinc d'aquesta edat, però falta molt, i falta molt, i falta molt, i quan arribem, quan tenen ganes d'alguna cosa, el temps, imagino que és com un jugador que va en contra, no?
5: Clar, és que ells, el temps el viuen diferent que nosaltres i, de fet, per poder gaudir de les vacances hauríem de viure el temps una mica com el viuen els infants. Nosaltres ja el tenim ordenat, és a dir, ja tenim les hores, els minuts, els dies, la setmana, el mes, està tot molt endreçadet el nostre temps. Els infants viuen el pas del temps pels esdeveniments, per les coses que passen. Llavors, clar, si tu li dius arribarem a les 3... Francament, tant se li en fot, perquè el dia és igual a la 1 que a les 3 i a les 6. Ara, si tu li dius, quan parem per dinar, després arribarem, és l'esdeveniment del dinar. Llavors, bueno, ja sap que després de dinar... Que no arribarà abans de dinar, que primer ha de passar el dinar i després ja arribarà el moment d'arribar, per exemple.
0: Entenc, és a dir...
5: Però dir hores, dir estones, no serveix de res.
0: És a dir, les criatures perceben el temps en funció de la quantitat de coses que passin en contra als adults, no? Que ho fem en funció de la intensitat. Dedueixo de tot el que hem estat conversant fins ara.
5: Sí, ho fem amb la intensitat i amb l'endrestamenta que ja tenim posada ja de sèrie, que estem encotillat amb les nostres hores i els nostres ritmes, d'una manera.
0: Perquè això és un altre, també.
5: No.
0: Com esclaus som, els infants no porten rellotge, en general. I els hi... Perdoneu, rellisca la mandonguilla, l'hora. Nosaltres estem obsessionats, jo personalment estic obsessionada amb l'hora. Mira, que truqui algú que no porti rellotge. 93-201-7474. Hi ha algun català algun oient de la solució que no porti rellotge i no miri... No, però tu, jo fem trampes, però mires el mòbil.
1: I no miri el mòbil.
0: Que no miri el mòbil.
2: Jo estic sempre força infantil.
0: 93-201-7474. No portes rellotge i no mires el mòbil. Si us plau, és d'aquells que vas preguntar l'hora pel carrer. Feu-nos-ho saber.
3: Això en edat adulta no,
0: costa,
3: és que no pot existir, perquè si tu tens coses a fer i tens una feina i has de fer coses, has de mirar l'hora.
0: Sí, però si estàs prejubilat pots seguir addicte al telèfon o addicte al rellotge o no.
6: Sí. Recordo que aquí en aquest programa vam parlar del cas del Josep Serra, que era un pastor de Manresa,
0: Epa.
6: Conegut com a Jean Pastor, que fa un parell d'anys va explicar en una peça als companys del 3Cat Info que ell no portava rellotge i que sempre es guiava per els cicles del sol.
0: Però ell fa trampa, ell sap quina hora és.
6: Bueno, perquè ell porta el rellotge intern.
0: És una persona que no té rellotge. 677-38-77-19, ens esteu fent les vostres aportacions, com sempre, línies obertes, WhatsApp obert a la solució des d'avui fins a final de temporada.
6: M'ha sabut molt greu el WhatsApp de l'Andrés, que ens ha escrit que ell va tenir 5 setmanetes de vacances, que ara entrada
0: tot
6: no. 5 setmanetes, no, i setmanetes, no ridiculitzis, o sigui, 5 setmanotes.
3: Home, diminutiu aquí, Andrés.
0: Li fa vergonya dir que té un mes i una setmana.
6: No, no està malament. No, però saps quin és el problema? Que només li ha passat ràpid l'última setmana.
0: Hòstia. Però perquè has descansat, tipus com el que ens ha trucat en Nando, o perquè...
6: Més que li ha passat lent, i a part té un altre problema, que és que demà torna a treballar. Per tant, escolta'm, aprofita que t'estem fent companyia avui el teu últim dia de vacances. Al Quim també li ha passat molt lent, però mira, el Quim es dedica a la verema, avui acaba la verema, i l'ha afectat molt la calor, també. Està d'acord amb el David Balaguer, i és la primera vegada que han hagut de recollir de nit per culpa de la calor, que és una cosa que...
0: Inclús s'ha avançat, eh? Normalment recollien a final, si no ho tinc mal entès, finals d'agost, principi de setembre, ara ho estan passant al juliol, eh?
6: Doncs està molt content el Quim, perquè comença aviat les vacances. La Clara també d'acord amb el David sobre el tema de la calor, com ens ho farem. El Marc diu que li ha passat molt lent, també, perquè no ha agafat vacances.
0: Home, clar.
6: Molta gent ens estem trobant que no ha agafat vacances, i una reflexió que llenço també a la taula del Josep Maria, que diu, creu ell, que el temps en general, quan ets al poble, si vas al poble de vacances, passa més lent que a la ciutat, els minuts duren 30 segons.
0: Mira, com es diu que tu hi ha?
6: Josep Maria.
0: Josep Maria, crec que estic molt d'acord, que és el cas del Nando, que ens explicava. Per cert, tenim oient que no porta rellotge. Només el saludo i anem a la publicitat. Jordi, bon dia.
7: Yeah.
0: Quants anys fa que no porta rellotge?
7: 30.
0: Colló, 30 anys. Per tant, va deixar el rellotge...
7: En tinc 59, eh?
0: 59. Per tant, va deixar el rellotge...
3: Els 29 anys, tu.
0: Els 29 anys. Perquè en té 59 en lloc de 50, 59. Fa 29 anys, que, des dels 29, que no porta rellotge. Anem a la publicitat i descobrim per què.
8: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 12 minuts i posarem punt i final a la solució d'avui, la primera solució d'aquesta segona temporada. Avui estem parlant de la percepció del temps. De què depèn la nostra percepció del temps? De si ens avorrim, de si ens estem estressats, perquè unes vacances m'han passat ràpid, perquè d'altres m'han passat lentes. També ens deia la Silvi Pérez, ella és psicopedagoga, és professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, ens deia que nosaltres estem molt acostumats a fragmentar el temps en aquelles unitats que ens hem autoimposat pel rellotge, que ens fan tenir una percepció del temps més o menys estiragassada, però almenys ser conscient de l'hora que és. Jo demanava un oient que ens digués que no porta rellotge des de quan i per què. Hem parlat amb en Jordi. Jordi, des dels 29 que no portes rellotge. Per què?
7: Bueno, perquè sóc al·lèrgic al metall.
0: Conxú. O sigui, no és una tria, és una obligació, eh?
7: Bueno, ara tinc rellotges que no me'ls fico, que me'ls han regalat d'aquests de cert pur, que no em fan al·lèrgia, però no me'ls fico. Em vaig acostumar a no portar rellotge i fa, pues, dels 29 més o menys, que no porto rellotge.
0: Clar, des dels 29, tu ara en tens 59, jo ara entenc que ara pots anar fent la trampa del truc del mòbil, però clar, fa 30 anys no feies el truc del mòbil, tu anaves sense rellotge per la vida.
7: Sense.
0: No sabies quina hora era.
7: Inclús ara, els caps de setmana, el mòbil el deixo a casa el divendres, a la tarda, i no l'agafo fins al dilluns.
0: Per tant, tu no saps en cap moment quina hora és.
7: Bueno, no sé, ara estem amb el cotxe que anem cap a Tredòs, i dic, deu ser, no sé, la una o la una i pico.
0: La una i pico, ja, perquè m'estàs sentint a mi, clar. Tu saps que la solució és d'una a dues, dius, què? Això és d'una a dues, no?
7: Sí.
0: O sigui, però tampoc t'estressa.
7: No, perquè jo considero que el tema del temps és algo com molt relatiu. És dir, per què tinc que estar tot el dia patint per l'hora que és? No, jo tinc una vida estructurada d'una manera i més o menys arribo sempre a tot arreu a temps i sense el rellotge, m'ho calculo, més o menys.
0: I com quedes amb la gent? És a dir, per exemple, el David, que és extremadament puntual.
3: Sí?
0: Quedem a menys 10, com ho saps?
3: Com m'arribes a menys 10?
7: No, habitualment surto abans de lo que toca per arribar, sempre arribo abans jo, és a dir, a Barcelona, jo visc a Vilanova i la Geltrú, tinc un amic de Barcelona, sempre arribo abans jo que ell.
0: Està molt bé, surt a les 9 del matí, sí, però si encara a la 1 ja arribarà.
3: Clar, ara m'ha vingut un record al cap escoltant-lo. A vosaltres no us havia passat alguna vegada que us demanaven l'hora pel carrer?
0: Sí, i això no passa,
3: tio. Això no passa, tu. Això
0: bueno,
3: ja no passa.
0: L'altre dia em vaig deixar el mòbil, perquè jo de tant en quant deixo el mòbil a casa, vaig demanar l'hora a algú, pensava que jo, quan m'hi vaig acostar, perquè porto una criatura petita, perquè semblava que l'anés a atracar. Perdona, tens hora? Em va mirar com una...
9: Ja tinc assegurances, ja tinc assegurances.
0: Aquesta senyora boja. Mare de Déu.
3: No sé, penses que vol alguna cosa de tu, aquella persona? Que vol lligar, que vol alguna cosa de tu?
0: Escolta'm, doncs Jordi, felicito molt que puguis viure d'aquesta manera. Entenc que la teva activitat professional, això no ha estat cap problema, cap impediment.
3: Bravo.

0: A mi em feia molta mandra el tema de l'embaràs, perdoneu. I una amiga em va dir que són 9 mesos de la teva vida, al llarg de la teva vida. I vaig pensar, té raó, i és una mica l'exercici que tu fas, Jordi, no? De dir que són 10 minuts al llarg de la meva vida, oi? Jordi, un dia parlarem de relativitzar-nos. Guardem el telèfon també. Gràcies per trucar i encara més gràcies per ser part de la solució. Una abraçada, bonic.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, adéu. Adéu. Ai, senyor, el 677, eh?
2: Et dic una cosa, l'Adela tampoc porta rellotge. Ens ha escrit al WhatsApp del programa, el 677-38-77-19. Des de l'any 2001 que no porto rellotge. Que no porto rellotge.
0: Ulló.
2: Per què? Doncs mira, perquè escolto Catalunya Ràdio i en tinc prou. Ostres, diu, acaba l'ostrell. Començo a parar la mongeta d'endre. Llavors, aquesta és la manera que tinc de mesurar la vida.
0: És molt com bé, un gosset de Pavlov, eh? O sigui, ella sent que l'ostrell plega i diu, mongeta d'endre.
2: Ha d'aclarir si és quan l'ostrell tanca la Renaixença o quan dona pas al Peyu.
0: És veritat,
2: si és,
0: a quina hora?
2: Si és la desaparició del Ricard o és...
0: Mira, estan tallant la verdura. S'ha sentit tallar la verdura, ja.
2: Però bé, toca estiguer rellotge des del 2001 que no em porta.
0: Va, que ens queden 7 minutets per posar punt i final a la solució d'avui i fixeu-vos que la Silvi, tu parlaves de que vivim una mica esclaus del rellotge, no? Que sempre necessitem aquestes unitats de temps que entre tots nos hemos dado, no? Allò sí, que diuen. Exacte. Però clar, nosaltres ens preguntem, quan va començar la humanitat a mesurar el temps? En quin moment vam deixar de viure segons els ritmes naturals i es fa segons l'hora? Quan ens vam inventar els rellotges? Els calendaris? D'on sorgeixen? Doncs per això hem convidat a l'historiador, professor d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona i membre del Consell Assessor de la revista SAP, tens un fort aplaudiment per l'Àngel Casals. Home. Àngel, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Escolta'm, avui anem justos, ja t'avanço que haurem de fer un tema en exclusiva de com vam inventar això del temps.
3: Sí, sí, perquè anem justos a temps.
0: Anem justos a temps, va millor dit. Escolta'm, Àngel, així pel boc gros, quan comencem a mesurar el temps, la humanitat? Ja és això del Pleistocè?
3: Aviam, mesurar el temps, més o menys d'una manera que recordi la d'avui, és a dir, que hi ha hores i que hi ha dies, etcètera, quan hi ha ciutat.
0: Quan hi ha ciutats.
3: Que, exacte, els primers que comencen a mesurar el temps són els sumeris. I llavors, com a curiositat només, a què una hora té 60 minuts? Perquè es compta amb els dits. És a dir, els sumeris el que feien era fer servir un sistema de compte que la unitat era 12. Per què 12? Perquè, a prova, agafeu amb els 12 i aneu comptant-vos les falanges de cada dit, dels altres 4 dits. Que us donarà 12.
0: No? A veure.
2: Estem comptant,
0: que som així,
3: Falanges, falanges.
0: No? Espera, fem una cosa, Àngel, és que et sento una mica regulero. Anem a trucar-te per WhatsApp, que segur que et sentirem millor. Mentre, al 677-38-77-19, percepcions del temps, quins estius us han passat lents, quins uns han passat ràpids, sou de portar rellotge, no sou de portar rellotge. Aquí a la taula ningú porta rellotge, només en Fran, eh?
4: Sí. Així jo n'havia portat també molt de rellotge i també he rigut abans amb l'oient perquè a mi em passava allò de l'al·lèrgia també.
0: Ah.
4: I per això el vaig deixar de portar perquè ràpidament se't posava tot el canell de color vermell i llavors anules el rellotge, però després amb la invenció del telèfon mòbil...
0: No li regaleu rellotges pel 50 aniversari.
4: No! No regaleu rellotges, però vaig mirant l'hora constantment. Sóc un autèntic esclau del temps.
0: Va, Frank, què ens diuen?
2: Abans parlàvem de les referències temporals que poden tenir o no les criatures, no? Quan falta? Falten 5 minuts. Quan arribarem a les 3, etcètera, etcètera. L'Elisabet diu, el meu pare, quan anàvem amb cotxe i preguntàvem quan faltava per arribar, sempre deia el mateix. Falten 2 moments. Falten 4 moments. I així, doncs, sabíem que era...
0: Ara he vist a la gent, ho vaig veure a Instagram, que els hi posen com a dalt del cotxe, no? Des de darrere ho veus, on tens les viseres, i posen un cotxe i aleshores els pares ho van avançant, no? Perquè així, en una línia de temps, en una línia visual, com un metre, veuen on està el cotxet, no? En quin moment, si està al mig, si està molt a l'esquerra, a la dreta...
5: Ens hauríem de plantejar, sobretot amb les criatures, ho dic amb les criatures perquè així ho tindran après, és igual, arribarem quan arribem. Disfruta ara del que estem fent. Mira per la finestra, parla amb el teu germà o
0: treu la tablet,
5: el que sigui.
0: Llença la tablet.
5: Al cap d'algú.
4: A mi, em veus, a mi mai se m'havia fet llarg aquest moment. Mai. En canvi, saps quan el temps s'aturava de mala manera? A les classes de matemàtiques de primer de BUC.
0: Mira, ja hi som. Un altre dia hem de parlar de l'assignatura més odiada. Deixeu-me dir que ens queden 3 minutets. He recuperat l'Àngel Casals, que ens ha costat una mica per telèfon. Àngel, ara et sentim perfecte. A veure, torni.
6: Val. Doncs això, per saber com es va arribar a calcular l'hora. Cada dit té 3 falanges, si us el toqueu, no? Llavors, com comptaven quan no hi havia abacus? Abacs. Doncs agafaven i comptaven 1, 2, 3... És a dir, amb el dit polze...
0: Anular, un, anava... dos, tres, el del mig.
6: Exacte, amb el polze anaves comptant els...

0: les falanges de cada dit.
1: D'acord, i et surten 12.
0: Llavors, per 4 dits surten 12. Llavors, aquests 12, quants dits tenim en una mà?
1: 4, bueno, 4, però en tenim 5 perquè però el petit no compta, no?
0: Ah, val. Exacte, però el que feien era una unitat, la unitat més gran és 12, i la unitat més gran són 12 per 5, 60.
1: Ostres,
0: I així van calcular els minuts d'una hora.
1: No m'ho puc creure. Escolta, ho has deixat, allò, l'has deixat votant, que se'n diu, eh? Àngels, fem una cosa, et segueix un dia de la setmana que ve i fem un tema de la creació, això del rellotge, la percepció del temps, com ho feien els nostres avantpassats, com ha anat evolucionant els primers rellotges, et sembla? Et compromets amb mi?
0: Perfecte, sí, el dia que vingui bé.
1: Doncs Àngel Casals, historiador, professor d'Història Moderna a la Universitat de Barcelona, membre del Consell Assessor de la revista Sapiens, ens ha explicat, ens ha fet un tastet, això amb les falanges. La setmana que ve a La Solució, us aportarem mai millor dit La Solució. Gràcies, Àngel, una abraçada.
0: Una abraçada.
1: Fins ara, bonic. Adéu, adéu. Silvi, ara parlàvem, de la percepció del temps, de la creació del rellotge, d'aquestes falanges, i que de les criatures. Què hem de fer amb les criatures quan van en cotxe? Els hem de dir, després de dinar, els hem de posar aquesta espècie de metre amb el cotxe que va avançant, o simplement hem de fer el mètode Cristina, que és dir-los, gaudiu del viatge?
2: Jo, mai m'agrada el mètode Cristina. Al final, el que hem de treballar amb els infants és el llenguatge. És a dir, hem de parlar amb els nens molt més del que estem parlant. Llavors, el llenguatge és el que ajuda els nens a construir el present, el passat, el futur. Aprenen a través del llenguatge. Llavors, com deia, arribarem després de dinar. Primer passarem a veure no sé qui. És a dir, anem posant esdeveniments, no? I anem treballant amb el llenguatge.
1: Perquè
2: i ja està.
1: Ja hem après amb la Silvi que els nens perceben el temps en funció de les fites, dels esdeveniments que hi passen. Un altre dia també aprofundirem més en la ment dels infants. Avui ens ha acompanyat la Silvi Pérez, psicopedagoga i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Silvi, t'ho agraeixo infinit. Gràcies per ser part de La Solució. Una abraçada bonica.
2: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
1: Adéu, adéu. David Balaguer i Cristina Sánchez Miret. Heu estrenat segona temporada de La Solució. Gràcies,
3: I ens ha passat volant,
1: Oh, ens ha passat volant. Ja tornareu.
4: Sempre passa volant.
1: I flipeu. Demà us connecteu, Perquè tornem demà amb la refrenyera nacional de Catalunya, la Marta Pérez Verge, i l'advocat Carles Monguilot. Fran, ens sentim demà.
5: Fins demà, salut.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Donald Trump adverteix que atacarà amb duresa l'Iran. Ho ha dit aquesta matinada en una conferència de premsa a la Casa Blanca, després que Washington i Teheran hagin reprès els atacs mutus en Alfonso.
2: El president dels Estats Units insisteix que l'Iran és un estat fallit i que el seu exèrcit està molt debilitat. Tot i això, la realitat és que el conflicte sembla que torna a escalar i que les converses entre els dos països estan en un punt mort. Avui, fins i tot una periodista li ha preguntat a Trump si davant d'aquesta situació tan enquistada havia descartat completament l'ús d'armament nuclear contra l'Iran, i Trump s'ha ofès.
3: Quina pregunta tan estúpida és aquesta, en realitat? Estan totalment derrotats militarment. Per tant, ara que els he derrotat, hauria d'utilitzar un arma nuclear contra ells? Quina pregunta tan estúpida.
2: Trump diu que amb l'armament convencional en tindran prou. Mentrestant, aquesta nova escalada en les tensions s'ha traslladat al preu del petroli. El barril Brent s'ha enfilat per sobre dels 90 dòlars.
1: Repassem ara altres informacions en format més breu. Des d'aquest dimarts torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre.
2: Educació destitueix el número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte en les proves i ha exculpat els centres que la informació no arribés.
1: El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, el president espanyol ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i n'ha assenyalat Israel i Rússia. També ha avançat que Felip VI trepitjarà a Ceuta les pròximes setmanes.
2: L'Índia pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi, Narendra Modi, diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. Modi i Vladimir Putin s'han reunit en el marc d'una cimera euroasiàtica en què també hi són la Xina i l'Iran.
1: Presó preventiva per als tripulants de l'embarcació que es va enfonsar diumenge al nord de Xipre.
2: Hi van morir 8 persones i encara hi ha una vintena de desapareguts. El Tribunal Xipriota decreta, de moment, 3 dies de presó per al capità de l'embarcació i 7 tripulants més, i també per al director de la naviliera. Així guanya temps per continuar investigant les causes de la tragèdia. Els 9 detinguts estan acusats d'homicidi per imprudència i negligència. L'embarcació, que feia uns 40 metres de llargada, cobria la línia que uneix el nord de Xipre amb Turquia. Van sobreviure 240 persones.
1: Esports, el Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol després de sumar el tercer triomf en 3 jornades. Aquest dilluns els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'una altra en pròpia porta del Rayo.
2: Aquest dilluns s'ha jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga, Osasuna 1, Getafe 0.
1: El davanter brasiler Gabriel Jesus ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables.
2: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat i que ja no té més per oferir.
1: A la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret Mateu Morell, procedent del Mallorca fins al 2028. D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejuy al NAC Breda del seu país.
2: En ciclisme, l'equip suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del lleidatà Jan Castellón per 2 temporades, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere.
1: I a l'Open dels Estats Units de tenis, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Safiulin en 3 sets, de manera que ha avançat a la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront l'argentí Nabone. El quadre femení, la barcelonina Oksana Selimeteva, s'ha classificat per a la segona ronda, ja que ha eliminat la japonesa Ito en 2 sets.
0: Fins aquí les notícies.

0: S'han acabat les vacances, comença l'escola, Dolly Parton ha mort i es fan estudis sobre la menopausa amb dades d'homes. Però no tot són males notícies, creieu-me. Tornem a les dones i els dies, en horari nocturn, a les 11 cada nit, de dilluns a divendres, amb les ganes de sempre i amb la il·lusió de que ens hi acompanyeu. Aquest any, 7a temporada, diuen que és un número màgic, així que tot anirà bé.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Havíem de començar la temporada amb Dolly Parton, sens dubte, aquesta dona que serà protagonista també del programa d'avui. I amb aquesta cançó que ho diu ben clar, que diu Here You Come Again, ja hi som un altre cop, denunciant, explicant, rient, fent-vos companyia, les pubilles de Cuixaforta, tornem per fer el món millor.

0: En aquest programa ens diuen molt que anem contracorrent, però avui tenim el vent de cara i l'aprofitem. Pugem a una barca, si voleu. Per començar la temporada hem convidat a la Pilar Passanau, regatista, la primera dona de l'Estat, a donar la volta al món en un veler de menys de 6 metres d'eslora. Una proesa física, mental, esportiva, a tots els nivells, i la tenim aquí al nostre costat. Ja em fa molta il·lusió començar la temporada amb les veles al vent. Com hem de dir això? Pilar.
1: Hola, Montse, bona nit.
0: Com sí. Estàs?
1: Bé, molt bé. Ja fa temps que estic aquí a Barcelona, però l'experiència espectacular. Així que pregunta el que vulguis.
0: Espectacular i jo crec que transformadora, perquè una cosa com aquesta no et deixa indiferent. És a dir, hi ha un abans i un després.
1: Totalment. I ho he dit diverses vegades que la Pilar que va sortir quan va començar la regata fa 15 mesos no és la mateixa Pilar que hi ha ara mateix per aquí.
0: Ara ens explicaràs com ha canviat aquesta dona. Suposo que hi ha molta gent que et diu ets una superdona i tu no t'agrada gaire aquesta paraula, però sí que reconeixes que tens unes capacitats prou úniques. O què?
1: No ho sé. Jo crec que cadascú té els seus dons. Jo sempre dic que cadascú té la seva màgia. Montse, tu tens la teva. Jo tinc la meva i s'ha d'aprofitar, no?, de fer-lo el millor que puguem. Estem en aquesta vida, l'hem de gaudir i fer-ho el millor que es pugui.
0: Escolta, tot això, tot aquest amor per l'aigua i pel mar va començar d'adolescent a la platja de Sitges practicant windsurf una mica allò per casualitat. Com passes d'allà a dir, faig regates tan bèstia com aquesta, però també moltes altres que has fet, perquè la teva trajectòria és llarga.
1: Sí que és cert que vaig començar de joveneta, amb 14, 15 anys, però hi ha una cosa molt estranya que sempre ho dic i jo m'ho crec, potser m'equivoco, potser m'autoenganyo, no ho sé, però jo sempre he volgut ser una navegant solitària. Llavors, la meva vida ha sigut una mica sempre aquesta recerca de com aconseguir o com assolir aquesta fita.
0: El fet de ser navegant en solitari, què és el que t'importava tant d'això? Per què era tan important fer-ho sola?
1: No sé dir-te, no hi havia un perquè. Hi havia un objectiu dins la meva ment o dins meu, hi havia aquest objectiu d'assolir-ho. I, bueno, mica a mica, no? Vaig començar fent la carrera, vaig començar navegant a les Sitges, vaig començar després la carrera, i tot ha anat, com diríem, fent...
0: Quina carrera? La... La gent no ho sap, els nostres oients no ho saben encara.
1: Jo vaig estudiar a l'UPC, la Facultat de Nàutica de l'UPC. He acabat sent llicenciada en Transport Marítim i Marina Civil. I professionalment soc capità de la Marina Mercant.
0: Clar, perquè tu, en realitat, és a dir, això podríem dir que ha estat la teva professió de després, però les primeres feines no anaven per aquí, anaven per una altra banda, tota aquesta feina. Okay.
1: Bueno, les primeres feines, jo vaig començar a treballar des de joveneta, sí, ajudant a ma mare a la botiga, que era ajudar, ho reconec, però per mi era una feina.
0: Sí.
1: I després he fet un munt de coses, feines altruistes o feines voluntàries, feines remunerades, i una mica per ajudar-me als pares a pagar-me la carrera, també he fet instructora de vela, vaig treure la beca de vela de la Facultat de Nàutica, o sigui...
0: Clar, però sempre coses relacionades amb el fet de navegar, amb el mar, sobretot.
1: Instructora de lleure, també.
0: Sí, el que hagi fet falta. Eres una pencaire, ho tenies
1: sí,
0: clar.
1: Sí, però això ja ve de la família. Tots som una colla de pencaires.
0: Una colla de pencaires que t'ha portat a tenir la resiliència suficient per fer una cosa com la que dèiem, 15 mesos sola en aquest veler de 5 metres com 8 d'eslora, que potser algú dirà, home, 6 metres doncs no està tan malament. Però tot això té unes dificultats, perquè una barca d'aquestes dimensions, per exemple, es mou molt.
1: Si tu poses una barca, un veler, per exemple, de 20 metres amb onades de 3 metres, potser no te n'adones gaire, tot i que te n'adones. Però si poses un vaixell que és de només 5,8 metres, és a dir, no arriba a 6 metres amb onades de 3 metres, veuràs que no és el mateix. Res a veure.
0: Clar, una bogeria, a més, has travessat, vull dir, has fet una travessa increïble, perquè és això que dèiem, no? Tot a la volta al món, amb diferents aturades, m'imagino, però ha estat un procés que suposo que aquí hi passen moltes coses, i passa por, d'entrada, és el sentiment que em ve a mi primer. Quin és el sentiment primer quan vas pensar en fer aquest viatge?
1: No t'ho creuràs. Quan vaig creuar l'Atlàntic, perquè abans de fer la volta al món, ens obligaven a fer una regata prèvia. La regata prèvia, que era des de Lagos, al sud de Portugal, fins a Lanzarote, hi havia tan mala mar, vent de proa, mar de proa, que quan vaig arribar vaig dir, uf, em sembla que plego, vaig passar molt malament, em vaig espantar. I de fet vaig dir, uf, ho diré que me'n vaig, que plego. I em diuen, no era bona. Dic, per què? Dic, t'has quedat segona. Dic, ostres, ho he passat fatal, no? Això vull dir que tots ho estàvem passant molt malament, no? Llavors el que vaig fer és donar-me una segona oportunitat creuant l'Atlàntic. I quan vaig creuar l'Atlàntic, estava super fet a pols perquè no podia continuar amb la volta al món. I 10 dies abans...
0: Per què? Per què no podies continuar?
1: Perquè el meu objectiu, tot i que mentalment era fer la volta al món, jo no tenia els recursos per fer-ho.
0: Econòmics?
1: Econòmics, no tenia el vaixell totalment preparat, amb quant a seguretat... I el que vaig fer és preguntar-li al Don McIntyre, que és el que organitza la regata, si podia continuar. I em diu, 10 dies abans, bueno, has fet molt bé les primeres regates, així que si vols, em fas aquesta llista, fas tot el tema de seguretat, i a Panamà doncs en parlem. I vaig pencar aquells 10 dies com vaig poder, i quan vaig arribar a Panamà em va donar el vistiplau de poder continuar amb la regata. I llavors, com que jo vaig decidir 10 dies abans sortir a fer la regata, vaig trucar a la família, mira, pare, germans, que jo vull fer aquestes regates, el somni de la meva vida, estic aquí, és més fàcil seguir cap endavant que tirar cap enrere, així que jo m'hi llenço, com sigui.
0: T'hi llences, mai sí, millor dit, sí. I escolta'm, com s'ho van prendre a casa?
1: Doncs bé, perquè tot, sí. Ja sabien, tota la vida sabien que jo volia fer això.
0: Ja, yeah. Però home, impressiona. La nostra filla sola en una barca...
1: Bueno, això ja és un tema...
0: Ja ho han superat, eh?
1: No. Això és un tema que ho hem de superar ells, no ho he de superar jo, crec jo, eh? Vull dir que cadascú és com és. Jo entenc perfectament que els pares mai acaben de tallar el cordó umbilical, jo no tinc fills, per tant no ho sabré mai. I és una feina que, bueno, que es pertoca a cadascú, no? Jo m'he de treballar l'espòs, ells s'han de treballar la seva espòs, suposo, no? I sé que sona molt fred dir això, però jo crec que és així.
0: Tu tens 59 anys, ara, si ho podem dir, i...
1: No ho podem dir, però ja ho has dit.
0: Ja, no ho podíem dir. No, ja no. M'estranyava a mi.
1: Que no. Que
0: ja les de la regata també tenen vergonya.
1: No, això a l'edat. És que com que no m'has preguntat directament...
0: Sí, tens raó. No, ens encanta aquesta espontaneïtat en aquest programa. 59 anys, ara ho torno a dir per si no havia quedat clar. I clar, t'agafen en un moment de la teva vida que algú pot pensar, home, potser això als 30 sí, però als 59 què?
1: Clar, jo també ho hauria volgut als 30. Jo també ho hauria volgut als 30.
0: Però no hi havia economia per això, o no hi havia sponsors.
1: Economia, patrocinadors, no he trobat mai. Hi havia oportunitats, sí, però mai he tingut les portes obertes.
0: I té a veure que fos dona, i que fossis dona? En el fet de no trobar els patrocinis, etc.
1: Jo crec que això se li ha de preguntar als patrocinadors o a aquesta gent que em va dir que no.
0: Ja. Yeah.
1: Jo no ho sé.
0: No ho podem suposar. Però
1: jo no me la suposar.
0: Alguna intuïció?
1: No, cap ni una.

0: Parlant amb aquesta dona, la Pilar Passanau, que ens fa molta il·lusió començar aquest primer programa de la temporada amb aquesta regatista que ha estat capaç d'això que dèiem, no? Tenir la resiliència, la força i també la valentia, no sé si li agrada molt que parlem en aquests termes, de passar 15 mesos a l'aigua amb aquesta barca que dèiem, durant tot aquest temps. 15 mesos navegant en solitari, que deies que era molt important per tu, però clar, aquí... el primer que es deu estar preguntant la gent des de casa és i com dorms, i com cuines, i com menges. Què passa amb tot això?
1: Bueno, això és el més complicat. La vida borre amb un vaixell tan petitet, en tan poc espai, jo calculo uns 2 metres cúbics interiors d'espai.
0: I què tens, una mini cuina o què?
1: Sí, tinc una cuina de gas, un jet boil, un fogonet de gas i una cuina d'alcohol, que sé que és perillosa, però bueno, és la manera de tenir, si falla una, doncs seria el pla B, no? Uh-huh. I el lavabo és una galleda, així que... I dutxar-te fas amb aquestes tovalloletes que tenim, que comprem
0: aquestes
1: sucres.
0: Que contaminen tant?
1: Sí, correcte, amb una d'aquestes, sí. Sí, perquè si no, no saps com dutxar-te, és que sí, no tens dutxa.
0: Ah, et dutxes així, eh?
1: Sí, bueno, et neteges, et baldeges una mica així, després ja, quan arribes a port, amb una parada ja fas la dutxa real.
0: Clar, o sigui, de tant en tant sí que pots banyar-te amb aigua dolça.
1: Bueno, amb aquestes tovalloletes, llavors...
0: Quan atures, vull dir.
1: Ah, quan aturo, sí. Vaig amb una dutxa pública, sí, al port. I si no, si fa bon temps i l'aigua no està molt freda, amb una galleda, me la tiro per damunt i em dutxo així.
0: Déu-n'hi-do. O sigui, mania zero, eh? Les has de deixar a casa.
1: Bueno, amb aquest aspecte meu, personal, no hi ha manies.
0: Uh-huh. I clar, també penso al fred. El fred, a moments, la nit, o no en tens
1: bueno,
0: de fred?
1: Bueno, no, pensa que amb aquest vaixell tan petitet, la regata en si s'ha fet anant cap a l'oest, seguint els helicis. Per tant, hem estat sempre molt a la vora de l'Equador. Hem baixat una mica, diguem, a l'Àfrica del Sud, hem baixat amb latitud, som aquí de 35 sud, puig una mica més freda, però tota la volta ha sigut pràcticament en clima tropical, sí, equatorial, o sigui, no, fred no gaire.
0: Fred no gaire, però m'imagino que no només l'aigua fa por, perquè en moments determinats no pots triar si hi ha un temporal, no pots triar si passen determinades qüestions meteorològiques, però també, no ho sé, potser jo he vist moltes pel·lícules, i els pirates què? Hi ha pirates o què, al mar? Què et pots trobar? Quins personatges et pots trobar al mar?
1: Bueno, suposo que com a ciutat, no? Que pots trobar-te de tot, no? El que passa és que, diguem que la part de pirates està delimitada, o sigui, l'armada o els navies d'arreu del món saben perfectament on estan els pirates i, per tant, avisen d'on estan i llavors...
0: O sigui que tu tenies comunicació, podríem dir.
1: Jo tenia comunicació amb un amic que és marino mercant i m'estava dient tranquil·la que per on vas no hi ha problema.
0: I així t'asseguraves, doncs, això que dèiem. El teu veler, que a mi m'encanta, això es diu Peter Punk, i és un homenatge a aquesta valentia que gastes tu, perquè t'agrada la música punk, per què? A veure.
1: Bueno, m'agradava. Abans de jove m'agradava molt la música punk, sí que és cert. El que passa és que suposo que he anat canviant, a mesura que et vas fent gran vas canviant i t'agraden altres coses... I sí, el nom de Peter Pan és perquè és aquest àngel de la guarda que m'ha anat acompanyant en cada vaixell que he tingut. Aquest és el meu 6è o 7è vaixell, l'hauria de comptar perquè no me'n recordo, diria que és el meu 6è vaixell. I tota la saviesa, tota la coneixença, tota l'experiència que he tingut en cada vaixell ha anat passant d'una a l'altra. Per això et dic que navego amb aquest àngel de la guarda perquè tot això m'acompanya sempre.
0: També jo m'imagino que quan tens determinats vaixells, determinats velers, i s'hi crea una relació especial, i de fet el fet de posar-li un nom ja vol dir moltes coses.
1: Sí.
0: Vol dir que suposo que hi ha alguns que t'estimes més que uns altres, que tens una relació més especial, que heu passat moltes coses.
1: Bueno, la gràcia de posar cada vaixell nou que he tingut, o cada vaixell que he tingut el mateix nom, fa que és com si aquest amic navegués amb mi sempre i anés evolucionant com jo. Vull dir, anem de la mà, no? Vull dir, no és que m'estimi més un que l'altre, sinó que és l'essència, és l'ànima d'aquest Peter Pan la que sempre m'acompanya. I jo li dic al meu àngel de la guarda perquè quan estic passant malament, doncs li demano que em calmi, que em doni tranquil·litat, serenor.
0: Clara, deies passar-ho malament. Quan ho passa malament la Pilar Passanau? En moments, per exemple, amb la qüestió del dormir, en la qüestió de la incertesa, de no trobar-te bé, quan ho passes pitjor?
1: Bueno, el fet de no trobar-me bé, algun cop m'ha passat perquè sóc al·lèrgica a la proteïna de la llet I no totes etiquetes d'on sigui, també passa aquí a Barcelona, posa que
0: hi ha llet,
1: que no hi ha llet. Llavors, una amiga em va dir, Pilar, fes-me el favor, compra coses que siguin veganes. Però clar, no tot arreu hi ha coses veganes. Llavors em compro pa o em compro algunes galetes perquè d'alguna cosa haig de menjar i resulta que sí que tenen llet i ho passo fatal. La primera vegada que em va agafar una molt grossa va ser just sortint, quan vaig començar la regata sortint d'Antigua anant cap a Panamà, vaig estar malalta 3 dies i pensava que no continuaria.
0: Que t'hi quedaves,
1: Més o menys, eh? Imagina que vas trucar als meus pares per telèfon satelitari, imagina't.
0: I què els vas dir? Espantant-los.
1: Bueno, que estava molt malament.
0: Ja.
1: No acomiadant-me, però bueno, jo ja avisava que estava molt malament, em trobava fatal.
0: I quan passen aquestes coses, o si la cosa va més, es complica més, tu podries avisar algú que vingués
1: Igual que tu, que els pares, truca a l'Ignasi, que és un amic meu que és metge, i li vaig explicar els meus símptomes, i bueno, vaig aconseguir l'ajuda del metge, pren-te això, pren-te l'altre, però clar, un cop em recupero, porto 2 dies sense menjar, el no menjar et produeix un mareig, llavors estàs un dia més de baixa, diríem, no?, sense poder fer res.
0: Mare meva.
1: Enmig de... fent la part última del Carib.
0: Déu-n'hi-do, la Pilar Bassanau.
1: Per això, quan arribo a Panamà, clar, que ho he passat molt malament i he arribat desena, de 15, estava super eufòrica perquè dius, ostres, doncs ja he aconseguit arribar.
0: Ho has aconseguit. El son també deu ser una qüestió.
1: El son...
0: Dormir, perquè sí. Em sembla que en alguns moments tens problemes.
1: Sí, la meva idea era fer com... Jo he creuat l'Atlàntic amb regates diverses vegades, però amb un vaixell una mica més gran, i pensava fer la mateixa gestió del somni, del son, que era dormir 20 minuts, despertar, mirar alguna cosa, mirar l'altra imatge, mirar la navegació, 20 minuts més, i anar acumulant així grups de 20 minuts. I més o menys anava fent, potser algun dia me dormia 50, l'altre dia me dormia 10, l'altre dia em costava molt dormir, seguia molt de trànsit, però enmig de l'Índic em vaig despertar i vaig dir, ostres, no pot ser, he dormit 6 hores. I em vaig donar compte de que en 20 minuts no tenia prou. Llavors vaig canviar d'aquests 20 minuts als 90 minuts, que és un cicle de son.
0: Però escolta, a mi m'han dit que els torturadors fan servir el fet de no deixar dormir la gent per aconseguir treure'ls informació.
1: Però jo dormia, eh?
0: Ja, però Déu-n'hi-do. És a dir, aquesta mena d'aturada constant...
1: Jo el bo que tinc... A veure, jo crec que el bo que tinc jo és que quan dormo, m'adormo profundament.
0: Ja.
1: Ho sé, perquè físicament sóc conscient de que m'adormo. Bueno, m'entens, no? Ara hi ha signes com sempre que se't cau la bava, doncs a mi se'm cau la bava perquè agafo un somni molt profund. I quan et despertes, pots estar un temps amb aquest somni, potser no molt desperta, pots mirar una cosa o pots estar, no sé, 5-10 minuts mirant coses sense fer molta activitat física i et tornes a dormir. I és com si aquells 20 minuts ja fossin 40. M'entens, oi?
0: Però això m'imagino que ho has treballat.
1: Sí.
0: Ho has treballat i deu ser molta meditació.
1: Sí, Montse, porto molts anys amagant en solitari. Porto 8 Atlàntics i un munt de campionats aquí a Catalunya, d'Espanya... De navegació en solitari, sí, això fa temps que ho faig.
0: Clar, i evidentment... perquè per la gent així de carrer, com ara mateix jo que t'estic sentint, això és molt complicat.
1: No, bueno, a veure, fes una prova aquesta nit.
0: Sí?
1: Digue, són les, no sé, les 11, em vull llevar demà a 7:45. Prova-ho. Tu digue-li al teu servei que vols fer això, a veure què diu, a veure què fas.
0: D'acord.
1: I llavors comença així, jo vull dormir tants minuts. I al començament em costava i mica en mica vaig agafar. I una cosa que m'ha anat sempre molt bé, i ara encara més, jo, la meditació. Jo medito cada dia que navego, cada dia. I això em dona molta tranquil·litat. L'estar amb mi és com la connexió amb mi. No amb el de fora, que el de fora potser m'estressi, els sorolls, els moviments, no? La incertesa, però si estic connectada a dintre, per mi és més fàcil viure així.
0: Clar, les dones se'ns ha socialitzat molt amb el tema de cuidar els altres. Des de petites no ens fan treballar gaire tota la qüestió aquesta d'estar soles, de la resiliència. Ens parlen sempre de por, de compte, no facis això, compte, no facis allò. Aquí has hagut de fer una feina personal molt important, suposo. Totes aquestes tensions... de com a dona no les has sentides.
1: Totalment, jo crec que sóc una persona amb molta sensibilitat i tots els sentits estic molt desenvolupats, per tant a mi això m'afecta molt. D'això que vaig començar a buscar un sistema per fer-m'ho més fàcil i va ser la meditació. I a meditació ja vaig prendre healing, em va anar molt bé, però és que molt bé, i ho recomano a tothom que com a mínim meditar, com anem al gimnàs doncs, o com estudiem, doncs meditació.
0: Si mediteu, podreu dormir una mica menys.
2: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies.

0: que deia, molta resiliència, molta força que té la Pilar Passanau, però també una tossuderia, podríem dir, a fer les coses sola, sense instar a ningú. I també, clar, moments de tedi, també d'avorriment, perquè allà deuen passar moltes coses en aquesta barca durant 15 hores. No t'avorreixes gaire, tu?
1: No. Aquesta persistència jo crec que l'he tingut des de petita, perquè ma mare sempre ha dit, jo he tingut 4 fills i la Pilar, perquè jo anava al meu rotllo, saps? No havia d'estar per mi, era com si... Per ella, de petita, com a mínim, no de més gran, ha sigut sempre més fàcil portar-me. Mm-hmm. I en quant al tema de l'avorriment, bueno, jo no m'avorreixo.
0: No, això no. Per les males persones.
1: No, bueno, no sé, jo contemplar no és avorrir-se, mirar les postes de sol i les sortides de sol no és avorrir-se.
0: Clar, m'imagino moments de gran bellesa.
1: És que molt, per això, i això és estar amb tu, no? No, no, que va, per mi ha sigut un regal aquesta regata. Malgrat com ho he passat, els moments d'usos, l'experiència final és un regal. I a partir d'ara, la vida... O sigui, com que ja he aconseguit la meva fita, el meu propòsit de vida, a partir d'ara el que tinc ara és un regal ja. El que tinc de vida, el que em queda és un regal, perquè ja he fet el meu propòsit.
0: Clar, físicament, com dèiem, esportivament, això ha estat una prova evident. Però a nivell personal, que tu deies... La Pilar que va començar no és la mateixa Pilar que ha acabat. Amb quines qüestions, tu ara que estàs en aquest moment de la vida que comences, m'imagino, a plantejar-te determinades qüestions, no? Com vull tenir la meva vida en un futur? Com seré quan sigui gran? Etcètera. Com has pensat en totes aquestes coses? No, eh?
1: No. Si una cosa ha pres la regata és a veure el moment. No a projectar el futur, ni a viure... planyar-me del passat, que va. La regata és estàs allà i és el que estàs visquent. Evidentment pots veure la meteorologia i saber què tindràs en un, dos, tres dies, però ja està.
0: Has explicat, per exemple, que ser una de les principals dificultats d'aquesta regata, doncs, va ser trobar patrocini. I tu creus que, per exemple, encara costa, dius que no va ser el teu cas, però encara costa que quan les dones decideixen fer aquest tipus de propostes, costa a vegades trobar perquè qui estigui al darrere o no?
1: No ho sé, és que fas una pregunta i jo no tinc la resposta. Ja. Jo sé que he anat a tocar les portes de les empreses més importants d'aquí a Catalunya i, bueno, jo crec que no soc el seu target, no? No soc la seva
0: imatge. Però és que si fossis més jove, sí, perquè llavors et podrien fer fotos i sortir en biquini o què?
1: No vaig per aquí, Montse, és que no tinc idea, però jo què sé, igual no li intereso amb aquesta empresa o amb l'altra, però potser hi ha algunes o no vas tocar la porta i potser sí que intereso. Potser el model de patrocini ara ha canviat. Ara no és un patrocinador, sinó que són diversos patrocinadors. Però és que jo, de la part econòmica, de la part de finançament, és el que més ha sigut sempre el meu punt feble. Uh-huh. Bueno, un dels meus punts febles.
0: Quin és l'altre? No em puc creure, no tens gaires,
1: bueno,
0: tu, eh?
1: Jo crec que en tinc molts. Mira, saps què em passa ara, arrel de que vaig tornar a la regata? Que m'agafen angoixes quan estic amb molta gent. Especialment quan hi ha un grup de gent que no conec i algú em... Hola, hola, Pilar! I em ve així directament. Ostres, és com si m'invaís el meu espai personal... I em supera i m'haig d'apartar.
0: Clar, que vas estar molt de temps sola en un espai...
1: Doncs aquest és un punt feble que tinc, no?
0: Clar.
1: Ara ho estic tractant, ho estic millorant, no? Però si em ve de cop la gent, ostres, és com... Para, que tinc un espai com tothom.
0: Ah, clar, has aconseguit moltes coses, però clar, el que dèiem, no? Canvia també el teu dia a dia i també suposo que estàs tan acostumada a lidiar amb tu mateixa que ja lidiar amb els altres és molta feina, oi?
1: No, que, bueno, tampoc és això, perquè estan navegant... Mira, tinc la sort que quan vaig abans de venir em truquen i em diuen, escolta, Pilar, si, quan vens per aquí? Dic, no sé, perquè jo estava en plan de, ja veurem, no sé, ja quan ho tingui. Home, si vens per aquí, fas una regata, la Ruta de la Sal, tot noies. A més, la majoria et coneixen, són totes solitàries, i vaig anar a Magamilles, i després vaig anar a navegar amb la tripulació, i molt bé. No, què va. És la situació de que no coneixes a la gent i que ells a tots sí que et coneixen i et volen entrar a sac, i a mi això és com una invasió per mi. Sempre, de petita, sempre m'ha passat. Però ara, després d'aquells 15 mesos, jo crec que és normal que una persona més aviat solitària, com a mínim amb l'aspecte esportiu, després d'estar tancada sola 15 mesos, el tema social, doncs, de mica en mica, no de cop, no?
0: Clar. El mar, la navegació, no han estat només una afició, sinó que dèiem abans que també ha estat una professió, que vas treballar, per exemple, 12 anys a la Marina Mercant. Mm-hmm. Què vol dir això perquè ho entenguem tots? Perquè jo, abans de començar aquesta entrevista, t'he dit, Marina Mercant, però això no té res a veure amb l'armada, oi? Explica-m'ho. No. Crec que hi ha molt desconeixement d'aquest món, encara.
1: Els marinos som tota aquesta gent que es dediquem professionalment a la mar, no? I la, diguem, des de la professió més bàsica, que són els mariners, passem pels oficials i acaben amb els capitans, no? I finalment, aquí a port, doncs tens els pràctics de port, que són capitans molt experimentats. I jo estic amb la tercera posició. Bueno, a veure, la tercera posició comença per baix, amb capità. Això vol dir que he navegat amb altres vaixells fins a aconseguir aquesta titulació professional.
0: I quina era la teva feina quan eres...
1: Bàsicament he treballat sempre de primer oficial. Sempre m'han agafat, sempre he sigut ràpidament primer oficial perquè, bueno, més o menys soc endreçada, sé manar d'una forma, no imposant-me, sinó sé dir les coses, explicar-me, sé el que vull...
0: Però també perquè portaves vaixells, per exemple, de mercaderies...
1: Sí.
0: Has fet aquesta feina.
1: Sí, navegat amb petroliers, amb contenidors, amb rolons, amb suplais, amb remolcadors... Sí, llavors aquesta feina, sí, a mi em tocava... I em soc el pont entre el capità i la marina, i tots els mariners.
0: Això és
1: sí,
0: un món...
1: Jo m'encarrego de la tripulació i de la càrrega, diríem.
0: Sí, sí, però és un món, segur, ara ha canviat les coses, m'imagino, però és un món molt masculí.
1: Ah, fa poc que han canviat les coses. Les coses van canviant molt a poc.
0: I, de fet, hi ha hagut notícies els últims anys d'algunes dones que no volien anar en alguns vaixells perquè hi havia casos d'assetjament, no se sentien còmodes...
1: No,
0: és a dir, això ho hem sentit molt,
1: als
0: mitjans.
1: Segurament, segurament, sí. Montse, segurament, sí, sí.
0: Però tu, per exemple, a nivell personal, com ha estat el tracte amb els teus companys? Com ha estat tots aquests anys? T'has sentit còmode o sempre et tractaven una mica com la princesa del Pèsol?
1: Jo et vaig a posar un exemple, que és, jo vaig estar amb un petrolier i me recordo que vaig estar, bueno, ensenyant seure al costat del capità i jo no obria la boca, no deia res, perquè tothom parlava i va cridant i a més amb moltes paraulotes i a mi em sentia superincòmode. Fins que el primer de màquines un dia va dir, fem-me el favor, anem a cap dos dies, va dir, fem-me el favor, a veure, Pilar, què et passa? Diu, diuen, fem una cosa, parleu a poc, no digueu tantes paraulotes i parleu en calma, que si no, la Pilar... O sigui, ella va ser una persona empàtica i va dir, fins que no baixem una mica el to i siguem una mica tots més tranquils, jo crec que la Pilar no parlarà. I arrel d'allò, no sé si la segona setmana o tercera setmana, vaig començar ja a parlar més i vaig sortir quan anàvem a por a més, però saps allò que dius, ostres, on m'he ficat?
0: Anava coquinada.
1: Però no he tingut...
0: També perquè suposo que eres minoria.
1: Sí. I bueno, perquè eres un món molt masculí, no? Masclista. Molt masclista ho és, però...
0: Masclista també, eh?
1: Sí,
0: a vegades.
1: No, però entenc-me, molt masculí perquè només hi havia homes. En aquella època només hi havia homes. Llavors jo era la primera dona o les poques dones que entraven en el seu món. Llavors ells havien de començar a fer el canvi. Jo no podia fer més que estar.
0: I certa desconfiança o aixecament de cella de dir... no sé si ho farà també, aquesta... Ho has sentit, allò, com un cert prejudici?
1: Potser d'alguna manera, puntualment, amb algun igual meu. Mai amb els subalterns, sí, mai amb els mariners...
0: Amb els de sota, podríem
1: sí, mai,
0: dir.
1: Mai, al contrari. Mm-hmm. Però amb algun company meu, sí, alguna vegada sí, però alguna.
0: De tota manera, tinc entès que tu una vegada et van dir que no podies ser capitana perquè eres massa bona persona.
1: Sí, això és cert.
0: Això
1: sí.
0: És perquè...
1: I això no fa gaire, a més, estic parlant de fa 3 anys o 4, sí.
0: O sigui, que has de ser una mica dolentota, o què?
1: Bueno, suposo que és el que dèiem abans, no? Que a vegades cal fer un cop de punta a la taula perquè et facin cas o per saber manar, i jo crec que això no cal.
0: No cal, i a més hi ha... Jo crec que en els mons aquests que eren tan masculins hi havia una manera d'autoritat i crec que les dones estan transformant també aquesta manera
1: sí,
0: de manar.
1: Sí, no? Ho crec fermament, sí. De fet, fa amb una feina, amb una campanya, amb un supply, jo vaig entrar de primer oficial, bueno, em van posar de segon oficial i després de primera, en seguida, i el capità, quan va venir una segona oficial, no és que no havia tingut mai tantes noies, a més, dic, mira, tu sé de què parlar, Pilar, però aquesta noia que acaba d'entrar tan jove, de què li parlo? Dic, Paco, però tu estàs a gust? Diu, no, si m'encanta que estiguin aquí les noies. No havia mai gaudit tant de la meva feina, imagina't.
0: Ja. I el tracte, em refereixo, quan parlàvem ara dels assetjaments sexuals, has tingut alguna...
1: Sí, però no va ser la Marcant, va ser amb un transport, amb un catamarà des d'Argentina fins a Tarragona. I anava amb dos mariners i hi havia un noi i una noia i el noi es va posar molt... Va ser una situació molt incòmoda. I me vaig treure de sobre quan vam arribar a Cap Verd, perquè no el podia treure fora abans, no el podia fer fora abans.
0: O sigui que vas passar-ho malament, m'imagino.
1: Sí, jo molt malament, sí.
0: No, creus que, per exemple, la Marina, en general, aquesta feina, les dones tenen o hi ha algun protocol perquè no sí. passin per situacions
1: sí,
0: com aquesta?
1: Sí, evidentment, ara sí.
0: Des ara de ha canviat, uns,
1: Ha canviat moltíssim. Però dic, s'ha anat canviant mica en mica. I jo crec que encara queda alguna cosa per canviar. Però, per sort, la cosa va millorant.
2: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.

0: Sempre busquem excuses per posar aquesta cantant, la Lore d'Anna Berté, que ens agrada tant, aquí també parlant d'aquest mar, d'aquestes nits, en el mar, que segur que la Pilar Passanau sap molt bé de què parlem. Per fer tot el que ens expliques i per portar tants anys amb aquesta trajectòria, per haver fet la volta al món, la competitivitat és important?
1: Sí, és una regata.
0: És una regata, eh? No podem perdre els papers aquí. No.
1: Una cosa és que tu vulguis evolucionar personalment, però la regata és el que estàs fent, i ho estàs fent a través d'una regata, i el que vols és guanyar. I jo anava a guanyar sempre. De fet, he fet estratègies una mica agosarades amb la intenció de guanyar. No he quedat primera, he quedat coberta a la general. He fet arribades molt bones. I el repte era aquest, millorar. Quan tu millores com a regatista, doncs, en certa manera, crec que també millores com a persona, i al revés.
0: I creus que, per exemple, el fet de competir és una cosa que has hagut d'aprendre o ja la portaves internament? Perquè dèiem abans, parlàvem de que l'autoritat durant molts anys ha estat una cosa molt de l'educació masculina. Però en el cas de la competitivitat, jo crec que a les noies també ens ha costat que ens eduquessin en la competitivitat.
1: Quina edat dius que tinc?
0: Quina?
1: Quina edat has dit que tinc jo?
0: 59.
1: Doncs encara tinc ganes de jugar. Encara
0: tens ganes de competir.
1: Sí. A més, pensa que som 5 germans, 3 nois.
0: M'has fet tornar a dir tu, eh? Jo no volia.
1: 5 germans, 3 dos i 2 noies, i és que m'encanta jugar. Jo crec que la vida hem de jugar, si no, és molt dura.
0: Clar que sí. Escolta, has parlat també, quan deies l'edat, que no has tingut criatures, i ha tingut el fet, ha estat una decisió que t'hi ha portat al mar, de dir no vull tenir criatures perquè jo sé que vull dedicar-me a la competició, o ha estat per decisió pròpia?
1: Bueno, jo crec que mai he volgut tenir fills i de fet és el que m'ha ajudat a arribar fins ara al mateix aquí, perquè si hagués tingut fills no estaríem, jo crec que no estaria, no hagués pogut fer la volta al món, no m'hagués pogut dedicar a la feina que m'agradava. Jo crec que va ser una decisió que vaig prendre, però per mi, en certa manera, va ser fàcil. Vaig perdre molt amb aquesta decisió, sí, però va ser fàcil. No mai he volgut tenir fills.
0: Fa uns mesos va venir una convidada que havia anat a l'Antàrtida d'exploradora, havia treballat molt de temps a l'Antàrtida, i ens va comentar: jo vaig anar a l'Antàrtida, però vaig deixar les carmanyoles fetes al meu marit perquè els meus fills, durant 3 mesos, poguessin menjar, no? No confiava gaire en el marit, ens ho va explicar ella, en les seves dots culinàries. Clar, m'imagino que tot això t'ho has estalviat.
1: Sí, totalment. I canviar bolquers i estar 9 mesos parada...
0: No era per tu, això.
1: No, a més, si estic amb els vaixells, estic navegant amb vaixells, com puc estar amb una bombolla aquí dintre meu? No?
0: I escolta, es poden tenir relacions de parella? Es pot estar enamorat anant 15 mesos sola? Sí? T'esperen els nòvios o tens un en cada port, com deien dels mariners?
1: Això depèn de cada persona. Jo tinc companys que tenen una nòvia a cada port, sí. I ja tinc companys que els esperava la dona a casa. Jo soc més del segon grup.
0: De que t'esperin a casa?
1: Sí.
0: Molt bé. Que et facin la carmanyola quan arribes.
1: No, no cal que me la facin, però que entenguin que jo també puc fer això.
0: Clar. Escolta, el que has fet també, totalment diferent, és treballar durant un temps amb Open Arms. Com va ser això? Com va ser aquesta decisió i què vas fer?
1: Fa molts anys vaig anar de voluntària i recordo que ens van amenaçar de mort i, bueno, va ser un mal de cap, va ser una expedició de 43 molt, molt complicada. I d'ençà aquesta missió, fa temps que em deien: Pilar, és que has de venir, has de tornar aquí a Open Arms. I jo estava embarcada amb suplais, després els remolcadors, me'n vaig anar al grup de Guinea dient no. I al grup de Guinea van aparèixer els pirates. Apareixen o ja hi eren, no ho sé. El tema està que jo em vaig espantar una mica amb el tema dels pirates i quan vaig tornar els vaig dir a Open Arms: escolta, jo ja estic per aquí, si voleu. I vaig entrar amb ells per això, una mica amb la idea de començar de preoficial i mica a mica anar pujant.
0: Jo volia preguntar-te, tu que has estat tot aquest temps en aquesta barca i que tens tanta experiència en navegar, jo pensava, totes les persones que venen pastera venim d'aquest estiu de Ceuta, tu que saps el que significa, quan ho veus, què et mou? Buah, què et toca?
1: Molt, molt. Pensa que molts d'aquells que han treballat a Open Arms, jo vaig estar a Open Arms 1, doncs, i tenim un company que està donat de baixa i porta de baixa mesos perquè té terrors nocturns, l'altre té insomni crònic, i això al cap i a la fi ho paga. És que ho estan passant malament ells, sí, però quan algú té por amb un vaixell, això es va transmetent de l'un a l'altre. i no saps com, però és, la por és molt contagiosa. Quan embarques la gent, ens amenacen per matar-nos, o que han perdut la família, o venen amb el fill aquí dintre
0: de la panxa
1: mort, tot això potser tu prens bé el moment o
0: és impossible aprendre-s'ho bé, no?
1: No m'entens, no? Sí, potser sí. Estàs allà, però quan passa, jo crec que és quan et passa factura.
0: Vols dir a tu, estant a Open Arms?
1: A mi o a tothom.
0: Clar, però jo em referia també que com saps el que és un naufragi, com saps com és la mar...
1: Jo he tingut naufragis també.
0: Clar, m'imagino que veure aquestes persones com es juga la vida pujant a unes fustes et deu fredar, tu, molt. Perquè saps ben bé el que vol dir.
1: Per això vaig entrar a Open Arms, perquè sé perfectament què estan passant. Sé perfectament el que estan deixant, que és el mateix que es troben, que és durant tot el camí, que és aquesta violència, aquestes violacions, aquesta agressió. No tenen res allà d'on venen ells. Jo no dic tothom, però hi ha molts que no tenen res. Llavors, quan estan a la mar, què fas? Es deixes que es morin allà? I jo crec que, ostres, que som un país evolucionat, no? Crec. Doncs demostrem-ho.
0: Demostrem-ho. A nosaltres ens ha encantat el que ens ha demostrat avui la Pilar Passanau. Moltíssimes gràcies per haver vingut a Les Dones i els Dies i fer-nos companyia, explicar-nos doncs, com és el teu dia a dia, com vius la mar, com te l'estimes, que segur que molt ens ha arribat. Moltíssimes gràcies.
1: A tu, Montse. Moltes gràcies a tothom.
0: Fins aviat.

0: Bentornada, Marta Pallarès, amiga meva, amor meu de la vida, pedraforca de Catalunya.
1: Ai, moltíssimes gràcies, Montse Virgili.
0: Aquesta entrada havia de ser així.
1: Home, a veure, estic ara mateix una mica sobrepassada, tot i que és veritat que avui parlarem d'un tema que m'encantaria no haver de parlar-ne. Però de tornar a estar a les dones i els dies, aquí, a la teva verita vera, això sempre, sempre.
0: Escolteu, ja ho hem dit al principi del programa, hem començat amb Dolly Parton. Si parlàvem de dones i de dies, quan tornem a la temporada, què havíem de fer? Li havíem de fer l'homenatge que es mereix a aquesta gran artista, empresària, dona de frase brillant, és a dir, tantes coses. De fet, vaig trucar a la Pallarès fa 15 dies, li vaig dir, escolta, començarem la temporada amb la Dolly Parton. I diu, és que no puc deixar de plorar, o sigui, no puc deixar de plorar.
1: Dono fe que hi han hagut whatsapps, bueno, i missatges 15... no 15 dies, però
0: quan,
1: és que...
0: Quants dies va fer?
1: Demà farà una setmana, però és que se'ns fa llarg.
0: Se'ns
1: fa llarg el món sense la Dolly. I a més, ostres, tornar a treballar 9 to 5, no, les hores que faci falta per recordar-la. I com que vam estar tramant alguna cosa, vam pensar, mira, ara tothom ja ha parlat, ja ha dit quants milions de discos va vendre. 100. Quants milions de llibres va repartir a criatures.
0: Tu ara podries fer un trivial, no, també, perquè t'ho saps tot ja.
1: M'ho sé tot. Tots els formatgets. Formatget rosa de moda de la Dolly. Formatget de color marró, economia i finances de la Dolly. Te'ls faig tots. Doncs en lloc de venir a fer números, en farem un de molt concret de número. Farem 10. 10 manaments sobre what would Dolly do? Què faria la Dolly? Això serà un decàleg per encarar la nova temporada amb alegria, amb humor, amb picardia, amb bones finances i plantejant-nos sempre què faria la Dolly a partir
0: què
1: de frases...
0: Què faria la Dolly?
1: Sí, a partir de frases mítiques.
0: M'estàs buscant uns 10 manaments? O sigui, sí. Si hi ha una religió amb la que hem de creure, si hi ha una deessa a la nostra vida, aquesta ha de ser Dolly Parton.
1: Doncs sí, i començarem amb el manament primer segons Dolly. No intentis encaixar en la norma.
2: I would never stoop so low as to be fashionable. That's the easiest thing in the world to do.
0: No intentis estar a la moda perquè és el més fàcil és el més fàcil que pots fer, oi?
1: Doncs sí, encaixar és fàcil.
0: Tradueix-me tu, perquè tu tens aquest anglès de Wisconsin i jo el de Gratallops no sé si arribo amb el
1: home,
0: de Gratallops.
1: Tot i que ella té un accent de les muntanyes d'Apalatxia que és complicadet d'entendre, eh?
0: Però això ho hem entès, això ho hem entès.
1: Ho hem entès perfectament.
0: O sigui, no, estar a la moda és el més fàcil que hi ha.
1: Sí, i a més és que és caure molt baix, perquè... és intentar encaixar en una norma que et ve donada, que et ve facilitada en aquest món capitalista. Tu vas i et compres el que està de moda aquella temporada, et poses els cabells com se suposa que has de portar els cabells aquella temporada i escoltes la música que tothom està escoltant. Doncs ella troba que seguir aquests cànons d'estètica no feia per ella. Aquesta entrevista que estàvem escoltant era una entrevista que va fer amb la Barbara Walters, que és molt mítica perquè la Barbara, tot i ser una dona, tenia uns caps que eren homes i que l'apretaven moltíssim, que sempre li feien fer preguntes que eren molt masclistes i ella es trobava en la situació de ser l'única dona que era al capdavant d'un late show a la televisió. Llavors, ostres, feia preguntes que dius, ai, Bàrbara, feia falta això? I en aquesta entrevista li va fer algunes preguntes una mica potser fora de to, però la Dolly, que era una persona meravellosa i increïble, se'n va sortir amb molt de sentit de l'humor, amb un somriure i sempre doncs donant...

0: mi, the joke is on you. És a dir, és que tu, si et vols fer broma de mi, és que el que es cascada malament és que ets tu, perquè jo ja sé com sóc.
1: Clar, de fet, sempre les bromes anaven cap a, cap a la seva, a, la seva davantera, els seus pits, que era rossa, etc. És a dir, tot allò que ens podíem imaginar, no? tot el que venia, allò del que sempre s'ha fet notar i s'ha parlat de les dones.
0: Tenint en compte, a més, que en aquest cas ella era una dona feta a si mateixa, deia, de fet, ho puc provar amb totes les factures del meu cirurgià, així, de fet, a si mateixa estava. I, per tant, ella mateixa ja s'ho prenia com una broma, com un espectacle. Quan sortia a sopar amb el seu marit, amb qui va estar casada més de 60 anys, s'hi va casar molt jove,
1: això,
0: ella es treia la perruca i ningú no la coneixia. Era com la Hannah Montana de la vida real. La Hannah Montana, Miley Cyrus, sí, que a més era la seva fillola. Una mica també una Dolly Parton de nova generació, que també sempre ha fet el que li ha donat la gana. Doncs quan la Dolly no volia que la coneguessin, ella es traia la perruca, es tapava una mica els pits, no es posava aquest maquillatge extravagant, i no la reconeixia absolutament ningú.
1: Era una senyora del Wisconsin, llavors.
0: Era una senyora de Wisconsin. M'estaves preguntant tu abans del tema d'anar pentinada?
1: Sí.
0: Doncs, manament tercer, segons la Dolly, no t'oblidis mai de riure't de tu mateixa.
2: Somebody says, how long does it take to do your hair? I said, I don't know, I'm never there. You know, I wear wigs a lot. And, of course, it doesn't take me long to do my real hair because I'm so used to doing it.
1: A veure, aquí què ens ha dit? Què ens ha dit? Que ha anat molt ràpid, eh?
0: Aquí el que ens ha dit és que, com que portava aquests pentinats tan estrafolaris, li van preguntar, escolta, quanta estona et porta tu pentinar-te? I ella diu, jo, quanta estona porta pentinar-me? Jo no ho sé, jo no hi sóc mai. Per què? Perquè eren tot perruques. Per tant, la perruca estava fent-se, coent-se, mentre la Dolly estava, no sé, tranquil·lament, al seu porxo bevent un te, un bourbon, el que fos.
1: Tu què t'imagines que bevia?
0: Mira, jo crec que ella era una senyora de beure's un te, segurament amb unes herbes que s'havia fet ella mateixa, que ella també tenia allà el seu hortet.
1: Perquè hi ha molta mitificació amb això del rock and roll i la mala vida, però no és el cas de la Dolly.
0: No. La Dolly sempre va tenir molt clar el que a ella li importava a la vida. Era una persona molt fidel amb el seu marit, era una persona molt fidel amb els seus ideals, en parlarem d'aquí una estona, de la seva vessant filantròpica, i era una dona de negocis, no s'estava per gaires tonteries. I sí que va haver-hi rumors de si havia estat enllitada amb persones com Sylvester Stallone, però ella va estar 60 anys casada amb el mateix home i no se li coneixen coses estranyes.
1: Me'n recordo que en alguna entrevista deia que no suportava la rutina, però, escolta, que tinguis certa diversió no vol dir que no continuïs amb el matrimoni. Escolta, però seguim parlant de cabells, perquè, de fet, una de les bromes sempre era estava relacionada amb el seu cabell, amb el tema de que si era una rossa tonta, perquè és allò, rossa, doncs tonta, no?
0: Doncs exacte, si hem de prendre'ns a riure'ns de nosaltres mateixes, ella el que deia era que els acudits de rosses tontes amb ella no li importaven gens ni mica. Primer de tot, perquè sabia que ella no era tonta. I segon, perquè sabia que no era
1: rossa.
0: És que l'hem d'estimar. Parlant de físic, si tothom parlava també dels seus cabells, parlava, com hem dit abans, del seu pitram. Doncs no deixis que ningú no et redueixi a un sol tret. Aquest és el manament quart, segons Dolly. Nobody notices I've got a great ass, too.

0: Aquesta no és la Dolly Parton, eh? Aquesta és algú cantant amb la Dolly Parton.
1: Doncs sí, és un dels duets més mítics que va fer amb en Kenny Rogers i que, com tantes altres cançons d'ella, se'n van fer infinitat de versions. Ara bé, no crec que hi hagi versió més bizarra i més nostrada com la que em va fer en Tomeu Penya amb Illes dins d'un riu. Estàvem escoltant ara Islands Through the Stream, però el que escoltàvem just abans era un tall on li preguntaven a ella que quina era la cosa que a ella li feia més ràbia. I deia, doncs a mi la cosa que em fa més ràbia és que no se n'adonin que també tinc un supercool. Perquè,
0: exacte, clar, tots em miren els pits i jo també tinc un supercool. Exacte. Sempre ironia, sempre diversió, sempre contestant una mica com dient, escolta, tot aquest món que heu creat al meu voltant és el vostre de món, no? El que dèiem abans, la broma la teniu vosaltres, però jo sóc una persona que ja en tinc prou de sentit de l'humor, que era una cosa que va demostrar sempre.
1: I no només va demostrar el sentit de l'humor, sinó que ens posem seriosos

0: anem a parlar de calarons. Segons la Dolly, que era molt bona, però de tonta, com dèiem abans, no en tenia res, doncs aquest és el seu consell quan algú es vulgui quedar amb alguna cosa que sigui teva. Manament 5è, segons la Dolly, de cap de les maneres que no et prenguin el que és teu.
1: But that was goes back to that other thing, because Elvis was ready to record it. I told my friends and people that he was recording it, and they were in town to do the recording. They had invited me down to the session. And Colonel Tom Parker calls me the day before and says, now, you do know that Elvis is recording your song, and you do know that Elvis don't record anything that he don't publish or at least get half the publishing on. I said, really?
2: Jolene, Jolene. A veure, la duresa, aquí sí que m'has de traduir.
0: Aquí el que està explicant és la història com I Will Always Love You va arribar a les oïdes d'Elvis Presley, d'acord? I Elvis diu, quin tamarro, quin tamacle, quina cançó, jo aquesta cançó la vull gravar. Quan la Dolly se n'assabenta, al·lucina i diu, però evidentment que vull que la gravi l'Elvis Presley, aquesta cançó. Doncs el seu mànager, el coronel Tom Parker, que era un cucu, però de moltes pessetes, ho deixa passar.
2: Què vol dir un cucu de moltes pessetes?
0: O sigui,
2: perdó,
0: un,
2: que necessito traducció, perquè no, això, el meu anglès aquí sí que no arriba, un cucu.
0: Era un tio que li agraven moltíssim, moltíssim, moltíssim els diners i que hauria venut a la seva mare per 4/4.
2: D'acord. Llavors, un passatero. El que vindria a ser un passatero.
0: Un passatero de tota la vida. Un senyor dolarero, en aquest cas. Doncs li diu a la Dolly que tot està bé i s'espera que estiguin tots a l'estudi. La Dolly avisa a tothom, l'Elvis gravarà la meva cançó, la conviden a l'estudi. I just abans de començar la gravació, li diu, a Dolly, res, un detallet així, tonto, que se m'ha oblidat comentar-te. Tu saps, oi, que l'Elvis no grava res, que ell no en tingui els drets de publishing? I la Dolly li diu, perdona, jo t'he dit que l'Elvis pot gravar la cançó, però jo en cap moment t'he dit que ell es pugui quedar amb els drets de publishing. Així que ella mateixa en aquell moment va fer ras-ras, va agafar el contracte, el va estripar i amb molt de dolor, perquè ella volia que això passés, va dir que no.
2: O sigui que podem dir que Dolly Parton li va dir a l'Elvis Presley, aquest quedes amb la teva perruca falsa.
0: Doncs sí, aquí et quedes amb la teva perruca falsa i mira si la negociació li va sortir bé, que tot i en aquell moment podríem haver pensat, ostres, que curta de mires, perquè això li podia haver portat més negoci a la llarga, bla, bla, bla. Va ser al cap de força anys que li va arribar una altra oferta, en aquest cas, perquè la mateixa cançó de la qual ella encara tenia tots els royalties sortís a la banda sonora del Guardaespatlles, que la gravés de Whitney Houston i que amb aquesta manera guanyés moltíssims més diners que no pas hauria fet de l'altra manera.
2: Que fort! Escolta, vols que sentim I will always love you de la senyora aquesta, de la Whitney Houston?
0: Vinga, va, ho permetrem i farem amb aquesta cançó el manament 6è, segons la Dolly. Guanya sense rancúnia i dona les gràcies a les dones de la teva vida.

0: Doncs mira, no sé què dir-te, ja ho sé, que aquella cançó del
1: no,
0: guardaespatlles...
1: Digue-ho.
0: Del guardaespatlles...
1: Quin és millor? Digue-ho.
0: Jo crec que em quedo amb aquesta versió.
1: Esclar que sí!
0: Perquè home, és que allò, sí, home, cridava molt a Will,
2: cridava molt a Will.
0: Però aquesta trencadissa country m'agrada més, eh? A veure, sentim-la, sisplau.
2: Escolta, escolta això.

0: Quina meravella. Dolly Parton, avui fent aquest especial amb la Marta Pallarès, sentint aquesta cançó que va fer que al final guanyés.
1: Don,
0: calarada, calarada.
1: Molts i molts diners.
0: Ves-li un pagal enrere, Elvis.
1: Escoltem el que va dir sobre la Whitney Houston quan li van preguntar, i tu no et fa una mica de rabieta que la Whitney fes la cançó tan famosa?
2: No, it was quite a bit different.
3: Your version of it is the best, but because it's of you and it's all about you.
2: It's true, but I'm not going to bitch about Whitney making me $6 million.
0: A veure, a veure, a veure, que jo he sentit aquí bitch. A veure, la dolesa que tradueixi.
1: Doncs li preguntaven exactament el mateix que acabem de fer aquí tu i jo, però escolta, va, escolta, quina versió és la bona?
0: Sí.
1: I ella diu, jo ara no posaré, parlant clar, no posaré a parir a la Whitney quan m'ha fet guanyar $6 milions.
0: Clar que sí, clink, clink, clink, clink.
1: És clinch, clinch.
0: Ho tenia clar la Dolly Parton.
1: I això que en aquell moment només eren $6 milions, perquè després de que sortís la pel·lícula, durant la dècada dels 90, aquesta quantitat va pujar fins a $10 milions, que a més va demostrar...
0: Clar, així es va anar comprant perruques, la Dolly.
1: Ai.
0: Marta Pallarès, escolta, et volem tot l'any aquí parlant de noies tan llestes com la Dolly Parton.
1: Ai, que estàs apuntant alguna cosa.
0: Ah, estic apuntant
1: no, no
0: alguna
1: res,
0: cosa,
1: no
0: però
1: res més.
0: Ho direm en els pròxims dies. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de Les Dones i els Dies, Roser Perera Moragues, Montse Comelles, Mireia Isara, Albert Castellví, Josep Maria Campillo i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornem demà a les 11 de la nit. Parlarem amb Mar Barbany, una catalana que des de fa 9 anys viu al Senegal on regenta un hotel. Mil històries perquè nosaltres encara tenim el cor una mica a les vacances. Això serà demà a les 11 de la nit, recordeu, a Catalunya Ràdio. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït la número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, pels errors en les proves PISA. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que fins ara era gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó va admetre ahir que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. També va reconèixer que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades que s'estaven excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era del 5%. L'advertència, però, no va arribar als centres, com explica Niubó.
2: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
1: Un mea culpa que ha agraït al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra.
3: És el que esperàvem des de fer temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
1: Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
4: Israel i Rússia desmenteixen Pedro Sánchez i neguen cap implicació en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El president del govern espanyol els va acusar ahir d'amplificar a les xarxes les crides a creuar la frontera i en va exculpar el Marroc. Sánchez també va anunciar que el rei Felip VI visitarà Ceuta, però no va concretar quan.
1: L'Índia pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi, Narendra Modi, diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. Modi i Vladimir Putin s'han reunit en el marc d'una cimera euroasiàtica en què també hi són la Xina i l'Iran.
4: Torna l'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran. Washington ha bombardejat una illa de l'estret d'Hormuz un mes després dels últims atacs i ha fet 2 morts. Teheran ha atacat interessos nord-americans a la regió, però es declara obert al diàleg.
1: Ha mort als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Ha estat un dels grans intèrprets del teatre, el cinema i la televisió a Catalunya i a l'Estat. I les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glenn Rose. En cinema va treballar en títols com Barcelona 1714, Mare Dentro, Smoking Room i Balandrau. Els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada de muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual, Xavier Albertí i Sergi Dosset, entre d'altres.
4: El director dels teatres La Gleva i La Fàbrica, Albert de la Torre, no ha fet cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019 i s'ha mostrat molt satisfet de comptar amb ell.
5: Farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. Estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
4: Els teatres del Ferró afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada cop més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donant veu al nou talent.
1: Esports. El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol després de sumar el tercer triomf en 3 jornades. Aquest dilluns els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'un altre en pròpia porta del Rayo.
4: Aquest dilluns s'ha jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga. Osasuna 1, Getafe 0.
1: El davanter brasiler Gabriel Jesus ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça i avui es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables.
4: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials assegura que s'ha buidat i que que ja no té més per oferir.
1: I a l'Open dels Estats Units de tenis, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Safiulin en 3 sets, de manera que ha avançat en segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'argentina Bone. Al quadre femení, la barcelonina Oksana Selekmenteva s'ha classificat per a la segona ronda, ja que ha eliminat la japonesa Ito en 2 sets.
0: Fins aquí les notícies.
6: Escolta'm, Àlex Bosch, com has pronunciat això?
1: A veure...
6: És que, escolta'm, quina pronunciació. És que com es nota l'ofici.
1: Oksana Selekmenteva.
6: Caramba, m'has deixat paradíssim.
1: És allò que ho assages un parell de vegades abans de dir-ho, ja t'ho dic ara.
6: Ben tornat, Àlex Bosch.
1: Igualment.
6: Un cafè i a saltar del llit.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 1 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que es mantindrà la calor dels últims dies amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu i a la resta del país, sol. Arribada directament des de Ceuta. Marta Viana, molt bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Com han anat les vacances, Marta?
1: Ui, les vacances em queden molt lluny, eh?
0: Ja fa dies que t'has incorporat.
1: Home, ja fa un mes i una setmana, et diria jo. Però bé, no. Escolta, xulíssim aquest estudi.
0: A més que no ho hem dit, que avui estrenem l'Estudi 3 de Catalunya Ràdio. Un aplaudiment per l'Estudi 3.
1: Molt bé.
0: Veu-me.
1: M'agraden molt tots aquests llums, totes aquestes pantalles, fantàstic.
0: Ara ens falta que el que hi ha als estudis habitualment, que són càmeres de tele, que això és una cosa que fins ara no teníem, però que crec que no trigaran molt a instal·lar-les. En tot cas, Marta, com tenim el sol avui?
1: Doncs mireu, avui a Vilafranca del Penedès el sol sortirà a les 7:19 del matí i aquí el dia durarà exactament 13 hores i 7 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 1 de setembre, engeguem el dia amb aquest fragment de Mercè Rodoreda, Jardí vora el mar. Ja havíem enterrat el mes d'agost i ningú no deia res de marxar. Els dies passaven ara l'un, ara l'altre, i el setembre va fer cap dolç com un raïm.
0: Quina meravella, com sempre, les frases, o en aquest cas, les paraules de Mercè Rodoreda. Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, repassarem les reformes que hi va a plantejar la consellera d'Educació i les dimissions pel caos a PISA. Ho parlarem amb un membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, pendents de si es fa la vaga o no el dia 8 de setembre, i també amb les famílies que han de portar els nens el primer dia a l'escola. També repassarem que fa 5 anys que no paguem peatges, que no paguem la majoria de peatges, i si els hauríem de tornar a pagar. Tindrem a Jordi Évole a la secció de Rafa Vila Sant Juan parlant de la seva malaltia, la cataplèxia, i després a Sergi Pàmies repassant les retransmissions esportives ara que fa 50 anys.
0: Serà d'aquí uns moments, vaja, d'aquí uns moments, d'aquí una hora, encara queda estona, amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. Avui és dimarts. Bé, fins aquí tot bé. Però el que fa diferent aquest dia és que avui deixem enrere l'agost i entrem de ple al mes de setembre.

0: Els de Constantí ho deixen clar. La lletra setembre del disc dels Pets Som diu: i aquest sol trencat i radiós que s'amaga al fons de la platja, despentina el mar a l'horitzó i fa fred, però fa calor. I si ho diuen els Pets, nosaltres només podem dir amén, perquè ells són com una petita religió, on l'església vindria a ser un escenari i en Gavaldà, Déu Totpoderós. Setembre, un mes per tancar portes i obrir alguna finestra.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, generalment saps que intento buscar alguna notícia que sigui una mica simpàtica o alegre, però avui la que plantejo no ho és gaire, però aquests dies hi ha encara molta gent que encara està de vacances i fins i tot que poden estar a l'estranger. Avui hi ha hagut una petita tragèdia o una gran tragèdia al mig de Nova York, a Times Square. Aquesta matinada hi ha hagut això, una dona apunyalat aleatòriament dos vianants, un d'ells ha mort, i després què ha passat? L'agressora era una dona de 49 anys, la policia l'ha encerclat al mig de Times Square, tot plegat, mentre ella mostrava un ganivet a cada mà. L'ensenyava, els policies li han dit que llancés les armes, però no ho ha fet. No només no ho ha fet, sinó que ha començat a córrer cap als agents. Han disparat una pistola Taser, però un dels agents ha obert foc real. Ho ha fet a boca de canó, i l'agressora ha mort, pràcticament, a l'instant. Com et pots imaginar, les imatges de tot plegat,
0: s'han fet virals,
2: eh? Possibles, es poden veure a les xarxes socials perquè realment està absolutament ple des de molts angles. Si a algun lloc vols algú amb telèfons i filmant, amb la camioneta a punt,
0: evidentment,
2: és al mig de Times Square. En tot cas, hi haurà polèmica. Per què? Perquè la dona en qüestió tenia 49 anys, només tenia dos ganivets i estava envoltada per una desena de policies, tots armats.
0: Tornarem a posar en qüestió una altra vegada la seguretat americana, en aquest cas.
2: Exacte. En tot cas, l'alcalde Joram Mamdani ja ha tancat files amb els agents, ha defensat la seva actuació, i després hem sabut detalls sobre l'agressora. Resulta que és una dona de Queens, veïna de Queens, de Nova York mateix, i que tenia problemes mentals.
0: Doncs avui, mentre dormíem, ha passat això que ens acaba d'explicar ara mateix l'Àlex Bosch. Gràcies, Àlex.
2: Vinga, fins ara.
0: I alerta, perquè avui el món serà un lloc una mica millor pel redescobriment. Alerta d'una espècie d'abella que teòricament estava extingida. Andreu Merino.
3: Ha passat a Irlanda, on aquesta espècie d'abella s'ha deixat veure, atenció, per primera vegada després de 26 anys. De fet, només hi ha hagut 7 avistaments en tota la història. Segons explica el diari irlandès The Journal, l'han detectat gràcies a un esquer en concret, una planta que crida especialment l'atenció d'aquest insecte. El descobriment és rellevant perquè manté l'esperança sobre la supervivència d'un animal polinizador molt destacat, malgrat les amenaces diàries a les quals ha de fer front. Entre altres, per exemple, l'agricultura intensiva.
0: Les 5 i 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Marta, una bona notícia per engegar el dia és saber tots els festius, home, que tindrem aquest any, que això és una meravella.
4: Traieu l'agenda. Avui és el segon dia que treballeu després de les vacances, sí. Doncs us portem aquestes bones notícies que segur que us agradaran. Aquest any tindrem dos caps de setmana llargs i un pont, allò que es diu pont-pont.
0: Un aplaudiment. Sí,
4: molt bé.
0: Que tenim vacances.
4: Sí, ja, jo ja hi començava, eh? A veure, anem a pams. A la Diada. Això és ja. Sí? Serà divendres, dia 11 de setembre, això és la setmana vinent. Després tenim el 12 d'octubre, que serà un dilluns. Nadal caurà en divendres, també passarà el mateix a Any Nou. Reis cauen dimecres. I a banda d'això, doncs tenim divendres sant i dilluns de Pasqua. Això, evidentment, no canvia. I a tot plegat hi hem d'afegir dos festius locals més. En el cas de Barcelona, un, el tenim aquí a tocar, que és la Mercè. Això serà el dijous 24 de setembre.
0: Aquest el treballem nosaltres, ja us ho dic ara. No cal que aplaudim.
4: Ai, jo pensava que podríem treure el despertador. I l'altre és dilluns de la segona Pasqua, que cau en 17 de maig. I quan arribem allà, doncs ja quedarà poquíssim per l'estiu.
0: M'encanta, és que som optimistes.
4: Home,
0: de mena aquí als matiners. Exactament. Per cert, que la Federació Espanyola de Futbol facilitarà que les jugadores, alerta, puguin congelar òvuls. Ot Serra.
5: L'exfutbolista del Barça, Alexia Putellas, explicava en una entrevista al País Semanal aquest cap de setmana que era una inquietud que tenien les integrants de l'equip. Allargar la trajectòria esportiva va en contra del rellotge biològic de les dones, diu, i veu un avenç molt important l'acord de la federació amb una clínica de fertilitat. Podran congelar òvuls mentre estiguin en actiu fins que els necessitin.
0: Bones notícies per engegar aquest dimarts 1 de setembre. Per cert, m'està comentant, com sempre, Maiol Roger a través de WhatsApp, dos dies i Sant Joan.
4: Clar, ja ho tenim a tocar.
0: És que Maiol Roger ens va contar, nosaltres Sant Joan, com molts dels oients que ens estan escoltant, ho celebrem efusivament des de Vilassar de Mar i estem esperant el de l'any que ve. En tot cas, per cert, una altra bona notícia és que la calor també té alguns efectes positius. Per exemple, la collita de poma que s'ha avançat i els pagesos preveuen que sigui molt millor que la de l'any passat, Lara.
4: La collita de poma Golden ja ha començat a Ponent entre 5 i 7 dies abans del que és habitual i aquest any és un 20% més abundant que els darrers 5 anys i atenció perquè les pomes també són més dolces, ho explica Pere Roquer, president de Saja.
6: La qualitat i sobretot els nivells de sucre són excepcionals, són molt bons donant també aquesta temperatura i a nivell de calibres el que és el set tan aviat que estiguem començant a collir també s'ha de tindre en compte de que serà de tot el mes de setembre, per tant la poma encara va creixent, però a nivell de calibres jo penso que oferirem dels productes com cada any molt.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Un quart de sis del matí, un minut, i alerta perquè tal dia com avui Marta Oman naixia la meravellosa Gloria Estefan.
1: Ho feia a l'Havana l'any 1957. La seva mare era mestra d'escola i el seu pare exsoldat i guardaespatlles de l'esposa de l'expresident cubà Fulgencio Batista. Als 2 anys, però, es va haver d'exiliar als Estats Units. Va començar a estudiar música amb el seu cosí del seu pare, qui, per cert, va acabar abusant d'ella quan tenia 9 anys. Des de molt jove, Gloria Estefan sabia parlar castellà, anglès i francès, i atenció, perquè es veu que la CIA la va voler contractar. Una curiositat més, té un rècord Guinness de la línia de conga més llarga feta mai. Va aconseguir que 119.000 caderes seguides, una darrere l'altra, ballessin alhora.

0: Avui, des dels matiners de Catalunya Ràdio, recordant a Gloria Estefan. I alerta perquè, res, escolta'm, en 11 minuts arribem a 6:15. I molta atenció perquè de convertir-se en una de les frases de l'estiu, també a convertir-se, alerta, ara en una cançó. Lara, de qui estem parlant?
1: Doncs de la nena que el 12 d'agost va explicar com havia viscut l'eclipsi. Segur que la recordeu.
2: Una cosa mai vista.
0: Mai vista.
2: Mai vista.
0: No mai vista.
2: Mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista. Una cosa mai vista.
1: A través del compte del David Ordinas, que és un actor, cantant i compositor, hem descobert el que nosaltres hem batejat com una cosa mai vista, la cançó.
0: Ah.
1: I sona així.
2: Una cosa mai vista. No ho sé. Mai vista. No me'n queden paraules per dir. No ho sé. Mai vista. Una cosa mai vista. No ho sé.
0: Mai vista. No ho sé.
2: No me'n queden paraules per dir. No ho sé. Mai vista.
3: A mi m'ha encantat.
0: No ho sé. Alerta, que ve la tornada. Que ve la tornada.
2: Molt bonic. No ho sé. Mai vista. Una cosa mai vista. No ho sé. Mai vista.
1: No ho sé.
2: No me'n queden paraules per dir. No ho sé. Mai vista. Una cosa mai vista. No ho sé. Mai vista.
0: M'encanta, per favor.
1: Hòstia, és meravellós. Boníssim.
0: 10 minuts, pràcticament 6:45 del matí. A veure, i atenció, oients dels matiners, qui sap si hem descobert el nou hereu de Catalunya, Marta, en Francesc.
1: Sí, és un restaurador de l'Eixample que reivindica el comerç de proximitat, els bars de tota la vida i el bon menjar. L'hem descobert gràcies al compte de TikTok Sos Català.
4: Que aprengui a menjar d'una puta vegada. I per poder menjar d'una puta vegada, s'ha de menjar a casa una escudella, uns cigrons, unes mongetes, unes llenties, i no obrir el congelador, escalfar el micro i ara.
5: Què hauríem de fer perquè tota aquesta gent jove volgués tornar?
4: Valors, valors, valors, molt senzill, no fa falta anar a la universitat, valors. Un dia li vaig dir amunt de l'Ajuntament, a què collons ve? Esteu fent propaganda que la gent vagi al comerç de proximitat. Si us el veu carregat, sou cabrons. Gràcies a aquesta pandèmia de fills de p***. Que no esteu en el cap. Canvieu de camí, home. Busqueu una ferrada de qualitat. No veus que només dieu que tonteries.
0: Ja ho he escoltat en Francesc. Escolta'm, ho té claríssim. Ho té claríssim. I a aquestes hores del matí també volem saber quin so ens deixa la ràdio. I això ens ho explica... No? On anem? Perdona. El cor? Ah, però que m'he liat jo. Sí, sí, tens tota la raó. Encara no. Obrim la revista del cor. Tens tota la raó, tens tota la raó. Ja estem habituant a la nova escaleta dels matiners. Bé, obrim la revista del cor dels matiners. Avui alerta, la protagonista és Mercedes Milà, que en una entrevista al País s'ha mullat sobre la monarquia i sobre Aznar.
1: Milà ha confessat que durant la primera legislatura d'Aznar el va defensar perquè considerava que ho estava fent bé. Ara, amb el temps, diu que Aznar li sembla una altra persona. Sobre la monarquia, la presentadora ha defensat la reina Letícia i ha assegurat que ni en 200 anys podran pagar-li tot el que ha fet per la Casa Reial. Recordem que Milà no ve precisament d'una família senzilla, tot al contrari. Així li recordava Marc Giró quan Milà el va entrevistar en l'últim capítol del programa Me meto en un jardín.
6: Venimos de familias, no te diré, la mía es un poco más aristócrata que la
7: tuya. No, la tuya, perdona, no, eso es que no. Venimos de familias completamente distintas porque la tuya sí que es aristócrata y nosotros somos, pobres de nosotros, pues unos buzos. Vosotros sois la padrera, todo, sí. Periodistas, tú has sido original. Los rollos son los aristócratas, bueno, en general, las que no son originales, pero tú hubieras sido la típica que actúan con libertad porque pueden y luego porque quieren y porque, ¿sabes? Profundizan eso de la libertad, del libre albedrío.
0: I alerta també perquè Letícia Doler ha confessat quin és el seu barri preferit de Barcelona.
1: Ho ha fet en una entrevista amb el compte d'Instagram de l'altra ciutat. El barri que més li agrada és Sants i aquests són els motius.
8: Crec que el barri de Sants és un barri que en aquest sentit a mi m'inspira això, no? Em dona esperança, força, veure que té una història de lluita obrera, de cooperativisme, de petites grans victòries pel barri que crec que ens han de... Bueno, a mi em donen com una lliçó, un aprenentatge.
0: Els matiners. En 8 minuts arribem a 6:15 del matí. Ara sí que és moment de saber quins sons deixa la ràdio, com cada matí ens ho explica l'Ot Serra. Ot, molt bon dia.
9: Al matí de Catalunya Ràdio hi vam estrenar temporada entrevistant el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. Ara que el seu partit ha trencat la lògica de blocs, independentista i no independentista, i pacta amb el PSC, diu que fa política útil.
10: Però intentem ser molt explícits en aquesta voluntat de ser útils, de col·laborar, d'ajudar, de remengar-nos cada dia, de que no ens dol intentar arribar a acords amb qui sigui, sempre que siguin bons pel nostre país.
11: Ser útil.
10: ser útils.
11: És sí, abans eren inútils.
10: No, home, no. Abans també ho eren. I ara també, i volem que quedi clar que ho som. I com més clar quedi, millor.
9: A la tarda, el periodista Antoni Bassas va revelar una novetat personal. Serà avi.
12: Va ser, com pots imaginar, un moment emocionant.
13: Sí, és l'últim estiu sense net. O neta.
12: Sí, si Déu vol, serà l'últim estiu sense net. És un nen, bé un nen.
13: Tenim nom ja o no?
12: Tenim nom.
13: I el sap tothom?
12: No, més aviat no. No el sap, no el
13: però
12: sap ningú.
13: No es pot dir, suposo.
12: Sí, sí que es pot dir.
13: Atenció, serà?
12: Guillem.
13: Guillem, molt bé. Aquesta és la primera exclusiva de la tarda, el nom del net d'Antoni Bassas.
12: Què et sembla?
13: Home, em sembla que és una manera de començar sensacional. No podíem tenir millor inici.
12: Doncs ja ho veus.
9: I més enllà d'aquesta casa, i Carlos Herrera, la cadena COPE va arrencar el curs des de Ceuta. Va especular sobre si el Marroc envairà o no les dues ciutats autònomes espanyoles en territori africà.
14: Marruecos jamás va invadir, creo, Ceuta y Melilla con un ejército. No le hace falta. Marruecos tiene toda la gente que quiera para invadir divididamente Ceuta y Melilla. ¿Y para conseguir qué? Que ustedes se harten ante un gobierno que no lo defiende y se vayan. Y abandonen la plaza. Y entonces se queden con la plaza. Ese es el plan.
0: I quan falten 6 minuts per arribar a 6:15 del matí, volem saber com estem, energèticament parlant. És moment de connectar-nos, estimades, amb els astres, i de saber quin dia ens espera, precisament energèticament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous, astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
15: Bon dia, matiners. Comencem setembre amb Mart en quadratura amb Saturn. Una tensió entre allò que volem fer i tot el que sentim que hem de sostenir. A vegades, cuidar els nostres pot acabar frenant la nostra individualitat i fer-nos responsables de qui som també pot incomodar més d'un vincle. La clau per començar el mes és no confondre responsabilitat amb renúncia, posar límits, ocupar el nostre lloc i avançar sense deixar que la por al conflicte decideixi per nosaltres.
0: Doncs vinga, intentarem, com sempre, avançar fent camí cap a 6:15 del matí i també volem saber, avui dimarts 1 de setembre, qui li diem l'ara Angie Anys per molts anys.
1: Doncs avui tenim tres noms arribats de punts ben diferents, ja ho veureu. Engeguem felicitant a Barry Gibb, l'únic membre viu que sí, queda pobra. De la banda dels Bee Gees. Avui en fa 80. També fa anys l'espectacular actriu Zendaya, números rodons perquè li toca bufar 30 espelmes i acabem dient Angie Anys per molts anys a Carlos Sainz Jr., que no sé si l'heu vist, però és exactament una fotocòpia...
0: És
1: pare.
0: Que és clavat al seu
1: clavats.
0: Pare. És a dir, és que sembla Carlos Sainz fa...
1: Els confons.
0: 20 anys, 30
1: sí,
0: anys, és a dir, són exactament iguals.
1: Doncs el pilot d'automobilisme en fa 32. Que tingueu un bon dimarts i un meravellós dia d'aniversari.
0: Benvinguts a Catalunya Ràdio, també a través d'ICAT, que no me'n vull oblidar. Ja sabeu que aquesta temporada, cada dia als matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
1: Bon dia, matiners!
16: Núria Marín, periodista, creadora de contingut i presentadora de l'Està Passant de TV3.
17: Mira, la cançó que us proposo per despertar-vos aquest matí és Let Me Entertain You, de Robbie Williams. Jo us garantitzo que aquesta cançó us despertarà moltíssim. I si no funciona, em veniu a buscar a casa que us donaré explicacions. Que passeu un dia meravellós! Abraçades!
16: Els matiners. Som pura cafeïna.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 1 de setembre. En Alfonso, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït la número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, pel desgavell en les proves PISA.
1: La nova secretària general d'Educació serà Marta Clarí, que fins ara era gerent de l'àrea de drets socials a l'Ajuntament de Barcelona. La consellera ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte en les proves i ha exculpat als centres que la informació no arribés.
2: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: El govern espanyol aprovarà avui un paquet d'ajudes per a Ceuta de 165 milions d'euros.
1: Aquest pla d'emergència servirà per revitalitzar l'economia de la ciutat autònoma afectada per la crisi migratòria. També reforçaran serveis com l'educació o la sanitat. Pedro Sánchez ha assenyalat Israel i Rússia d'estar implicades en l'entrada massiva de migrants propagant informacions falses. Els dos països ja han negat cap vinculació. El president espanyol, un mes després, i en declaracions a la cadena SER, ha exculpat el Marroc de la crisi.
3: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
0: Donald Trump adverteix que atacarà amb duresa l'Iran.
1: Sí, ho ha dit aquesta matinada en una conferència de premsa a la Casa Blanca després que Washington i Teheran hagin reprès els atacs mutus. El president dels Estats Units insisteix que l'Iran és un estat fallit i que el seu exèrcit està molt debilitat. Però com que el conflicte sembla enquistat, avui una periodista li ha preguntat si descartava l'ús d'armament nuclear contra Teheran. I Trump s'ha ofès.
4: Quina pregunta tan estúpida és aquesta, en realitat? Estan totalment derrotats militarment. Per tant, ara que els he derrotat, hauria d'utilitzar una arma nuclear contra ells? Quina pregunta tan estúpida.
0: Mentrestant, tots plegats en paguem les conseqüències quan fem benzina.
1: Aquesta nova escalada en les tensions s'ha traslladat al preu del petroli. El barril Brent s'ha enfilat per sobre dels 91 dòlars. El dièsel s'ha encarit tant aquest estiu que el govern espanyol torna a bonificar-lo a partir d'avui. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. Per tant, es bonificarà amb 20 cèntims al litre, mentre que la bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre.
0: La policia de Nova York ha batut a trets una dona de 49 anys que havia apunyalat dues persones a Times Square.
1: Sí, les víctimes són una dona de 32 anys que ha mort a l'hospital i un home de 68 que està ingressat i estable. Als vídeos publicats a les xarxes socials es veu com la dona s'acosta a un grup de gent brandant dos ganivets i ells la disparen a boca de canó.
0: El Nepal alerta que el canvi climàtic pot estar darrere de la tràgica enriuada de l'Himàlaia.
1: El primer ministre demana a la comunitat internacional que prengui consciència de l'augment d'aquests fenòmens extrems. Els científics, però, diuen que encara és massa aviat per arribar a aquesta conclusió. La catàstrofe ja ha deixat més de 950 morts i prop de 4.500 desapareguts entre el Nepal i la Xina.
0: Shein no convenç en el seu debut a la borsa de Hong Kong.
1: No, les accions de la plataforma xinesa de moda ràpida han arribat a caure prop d'un 10% poc després de començar a cotitzar. Els inversors valoren la companyia en uns 26.000 milions de dòlars, molt lluny dels gairebé 100.000 milions que va arribar a assolir el 2022. Els analistes atribueixen l'atavió d'aquesta estrena a la pressió reguladora i als aranzels, especialment als Estats Units i Europa.
0: I nova victòria del Barça a la Lliga.
1: 5-2 contra el Rayo al Camp Nou, amb doblet de Lamine i de Rafinha. El Barça és líder amb els mateixos punts que el Real Madrid.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:15 del matí, 4 minuts, Marc Jurado i Maria Fernández Noguera. Bon dia a tots dos.
5: Bon dia.
0: Avui amb la crisi educativa en totes les portades dels diaris catalans.
6: Sí, el fiasco de PISA força una purga a la Conselleria d'Educació, titula La Vanguardia. Educació destitueix la secretària general i obre expedient a tres funcionaris després dels errors de PISA. Llegim a El Periódico, un tema que també treu el cap a l'ara, que explica que l'Estat va avisar en 7 ocasions de l'error de PISA.
7: A la premsa de Madrid, protagonisme per a Pedro Sánchez, que ahir va fer la seva primera entrevista des que va esclatar la crisi de Ceuta. Sánchez anuncia que el rei visitarà Ceuta per primer cop, si titula El País, que acompanya el text amb una gran fotografia de Sánchez davant dels micròfons de la SER. En canvi, El Mundo destaca que Sánchez ha protegit el Marroc, l'ha protegit i l'ha eximit de cap responsabilitat.
6: Altres temes de portada, el rebut de la llum registra l'agost més car en 4 anys. Ho llegim a El Periódico, que també explica, atenció, que la renovació del DNI s'encalla a Catalunya amb cites a 2 mesos vista.
7: I Barça, per acabar. Lamine s'afegeix a la festa de Rafinha, ho diu La Vanguardia, que relata el 5-2 d'ahir amb el Rayo.
0: Repàs també els articles d'opinió a aquestes hores del matí. Evidentment, l'escàndol de Pisa també té un paper destacat en les pàgines d'opinió dels diaris.
7: A La Vanguardia, la periodista Susana Cuadrado critica que Educació segueix sense aclarir com és possible que només 5 dels 51 centres educatius interpretessin bé les instruccions de les proves Pisa.
6: I subratlla que persisteix un dubte inquietant i va haver una intenció expressa d'excloure els alumnes amb un pitjor rendiment escolar per evitar uns mals resultats.
7: L'editorial de l'Ara exposa que la gestió dels expedients disciplinaris que s'han obert a un alt càrrec del departament i a dos funcionaris es pot allargar fins a 2 anys.
6: Per això el rotatiu considera que el fiasco de Pisa hauria de servir per accelerar la reforma de l'administració de Salvador Illa per agilitzar aquest tipus d'expedients.
7: Per la seva part, el periòdico fa una crida a repensar l'educació, ara que el sistema educatiu de Catalunya viu un moment convuls.
6: El diari assenyala que el silenci inicial sobre Pisa és inacceptable i que va fer la sensació que hi havia una voluntat d'ocultació.
7: A la premsa espanyola, Ceuta hi segueix tenint un paper destacat. El Mundo titula l'editorial Desídia, distopia i confrontació.
6: El diari critica que la imatge que dona el president Pedro Sánchez és la d'un dirigent que s'està de braços plegats.
7: A El País, l'activista contra la pobresa Gonzalo Fanjul diu que estem davant d'una tragèdia en què els migrants són les víctimes.
6: I recorda que aquesta crisi humanitària està passant en un país amb recursos i capacitats.
0: Pràcticament ja 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Estrenant també aquest flamant estudi dels matiners, l'estudi 3 de Catalunya Ràdio.
5: M'agrada molt.
0: Sí, què, Marc? Quina meravella.
5: Molt.
0: Que això surti a la premsa digital, ara, amb un titularet, alguna cosa així.
5: Estrena.
0: Vinga, anem-hi. El jacuzzi està darrere de la mort del matrimoni irlandès a Cullera.
7: Sí, l'autòpsia apunta que la principal hipòtesi és que el sistema que aspira i fa funcionar l'aigua en els espais jacuzzi va fallar i va desencadenar la fatal situació. Apunta que el més probable és que morissin per un accident cardiopulmonar, ara sí, per l'esforç extrem del marit d'alliberar-se de la succió i de la dona d'ajudar-lo. Encara s'esperen els resultats protoxicològics. Els Estats Units van comptabilitzar entre el 2013 i el 2017 11 víctimes per aquest fenomen. Ho recullen diversos digitals.
0: Boca aigua, perquè si sou fan del Cabrales, pareu l'orella.
7: Un restaurant de Gijón, apunta.
0: A veure.
7: Ha pagat 37.500 euros en una subhasta per la peça de formatge Cabrales, guanyadora del 54è certamen d'aquesta varietat, que és de la formatgeria Ángel Díaz Herrero. Aquesta quantitat de recurs supera encara en 500 euros el que es va arribar a pagar l'any passat pel millor Cabrales. Si teniu intenció d'anar a Gijón o ho coneixeu, el restaurant en qüestió que ho ha pagat és la sidreria La Montera Picona. Ho recullen diversos digitals.
0: 37.500 euros, déu-n'hi-do, eh?
7: Sí.
0: Ho paguem els cucs. Obrim tots els cucs, 3.000.
7: I no ho és.
0: Qui ja és considerat un heroi, Sílvia?
7: Doncs el director d'una escola que va salvar 900 alumnes després d'evacuar el centre 10 minuts abans de la gran riuada mortal del Nepal. Es tracta de Rajendra Dagwadi. Llegim la seva història a La Vanguardia. Explica que va rebre l'alerta de diverses persones, una d'elles des d'una ciutat riu amunt.
0: I tanca per falta de relleu.
7: El restaurant Can Xus, una antiga masia emblemàtica d'Hort a Barcelona. L'establiment havia obert el 1988 i ara baixa la persiana perquè els propietaris actuals es jubilen. Feia mig any que s'havia anat acomiadant de la clientela i ara ha tancat definitivament. El restaurant està en venda amb la idea que pugui tenir una nova vida com a negoci o com a casa familiar. Recull BTV.
0: Pràcticament ja amb 6 minuts que arribem a 6:15 del matí. Avui, 1 de setembre, aquest dimarts 1 de setembre. Marc, quin temps ens espera avui, que canviem de mes?
6: Arrenquem setembre, Canalies, amb calor, però de fet més que en tindrem, sobretot de cara al cap de setmana. Avui màximes més altes que vorejaran els 34 graus. El temps serà assolellat amb plogims matinals a les Terres de l'Ebre. A la tarda creixeran núvols al Pirineu i no es descarta algun ruixat puntual al Ripollès.
0: Esteu escoltant Els Matiners, com cada dia, de dilluns a divendres, a Catalunya Ràdio, també per ICAT, fent el primer programa de la ràdio en directe a Catalunya, i amb la Marta. És moment de repassar alguns apunts culturals per avui, 31 d'agost, no, en aquest cas,
7: ai,
0: per
7: no.
0: Avui, 1 de setembre. I avui, malauradament, hem de començar amb un adéu.
8: Però què ets tu, Gas? Digues, què ets?
5: la gossa dels amos, disposada a tot. Mires al teu voltant i dius, aquest té això.
8: Aquest és l'actor Francesc Garrido, que ha mort als 56 anys d'un infart. Ho vam saber ahir a la tarda. Ha estat un dels grans noms del teatre i del cinema català. També ha tingut molts papers destacats en sèries de televisió. I, de fet, l'últim espectacle de teatre va ser just la temporada passada al Teatre Lliure amb el mestre i Margarita. En una entrevista ahir al Catalunya Nit, el director Àlex Rigola parlava així d'ell.
9: Et donava grans lliçons de vida sense haver-te de fer grans demostracions, no? Era un líder de companyia, però en cap moment necessitava imposar cap tipus d'autoritat.
0: I alerta la notícia, també aquestes últimes hores hem sabut que Josep Montero, líder, cantant, un dels compositors d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del Piromusical de la Mercè 2026.

0: Un piró musical que es farà el proper 27 de setembre a la platja de la Nova Icària de Barcelona. Abans, recordem que també havien fet aquest piró musical aquesta selecció Rosalía o Estopa, i tot plegat doncs arribarà pocs dies abans del concert del comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: Ja ens podem preparar per plorar, perquè clar, aquells dies de l'Estadi Olímpic del comiat d'Oques Grasses serà tothom plorant a llàgrima viva.
0: Ai, i tant.
1: Podem, jo sé, però com ho farem, això? I parlant de l'Estadi Olímpic...

0: Avui concert de The Weeknd després de passar aquest cap de setmana passat per Madrid. Un concert que avui fa a Barcelona i que comença a 8:45 del vespre. Seguim amb més concerts. En aquest cas, un que fa molta il·lusió, eh?
1: A mi també.
0: M'agrada tant.
1: És que ploraré.
0: No, home, no. Vinga.

0: És que clar, a veure, per favor, quines ganes de veure Silvio Rodríguez. Aquest Mira, horari ens fot una miqueta, eh?
1: T'anava a dir exactament el mateix, que si no fos aquest horari, no fóssim 1 de setembre, que si ja estiguéssim acabant temporada, doncs potser sí que aniríeu a aquest concert. Si voleu anar, doncs, al Gran Teatre del Liceu, és un concert que passarà avui a les 8 del vespre.
0: I encara una més. Ja no era aquí.

0: Ja.
1: Si encara esteu de vacances o voleu anar de festa major, us ho voleu passar bé, doncs avui concert d'Al·lèrgiques al Pol·len a Vilafranca del Penedès a partir de les 9 del vespre.
2: L'amor està en flames, carinyo meu. Sé que no són hores per pensar-te.
0: Arribem en 2 minuts a 3:15 del matí. Maria, estàs preparada?
3: Preparadíssima.
0: I es va estrenar. Ah, escolta'm, a veure, per favor, que Sara Llobet, ara no la tinc aquí a l'estudi, que vingui Sara Llobet, que la necessito, jo. Arriba la dada, Maria. Us proposem, com cada matí, oients dels matiners, que participeu a la dada Maria. Ah, mira, que ve la Sara, que ve la Sara. Gràcies, Sara.
1: Ja estic tranquil. No són trampes, eh?
0: Gràcies. A partir d'aquesta temporada, la Maria Fernández Noguera ens farà la dada cada matí. I avui per on anem?
3: Avui anem per visites de Reis a Ceuta.
0: Ahir, Pedro Sánchez... Visites de Reis a Ceuta.
3: Sí.
0: Bé,
3: mare meva. Pedro Sánchez va anunciar que Felip VI visitarà Ceuta, tot i que no va concretar quan ho farà. Per tant, aquesta és la dada sobre visites de Reis a la Ciutat Autònoma.
0: I la pregunta de la dada Maria és...
3: Quantes vegades ha visitat Ceuta un monarca espanyol en els últims 100 anys?
0: A veure, que és que mai el Roger també s'està apuntant per aquí. A veure, en els últims 5 anys, eh?
3: 100.
0: Ah, 100.
1: Molt, 100. No,
0: escolta,
1: molt
0: Maria, molt. A veure, hem de baixar una miqueta al nivell, carinyo, que aquí arribem fins on arribem a aquestes hores. 5?
1: 3.
0: Sara Elias, diem 5.
1: No, jo vull dir 3.
0: Espera, un moment, anem per ordre, anem per ordre. Sara Elias, 3.
1: Jo, 2.
0: Sara Elias, 3. Un moment. Anem a poc, anem a fer interessant. Sara Elias, 3. Lara García.
1: 2.
0: 2, que això t'està ajudant mai el Roger, t'ho dic ara. A tu, pobra, Marta, no, ningú t'ajuda, carinyo.
1: No, ningú m'ajuda. L'únic que anava a dir que era el número 3, perquè és el meu número preferit.
0: Ja no ho pots dir.
1: No el puc dir?
0: No, home, ja ho hem dit nosaltres.
1: Però ella l'ha dit morro, jo l'he dit abans.
3: Ella l'ha dit primera.
1: Tu estaves dient 5, que guapo.
0: Escolta, amb Sara Elias canviem a 4? És igual.
1: Doncs 3.
0: 4 Sara Elias, 4 Sara Elias.
1: Marta, 3.
0: 2. Lara García.
1: 2.
0: Marta Viana, 3. I... qui guanya la dada Maria d'avui és...
3: Lara García!
0: Lara García!
1: Gràcies, Mallol!
0: Molt bé, a veure, explica'ns això.
3: Mira, en els últims 100 anys només hi ha hagut aquestes dues visites de monarques espanyols a Ceuta. L'última va ser el 2007, fa gairebé 20 anys, quan Joan Carles I va visitar les dues ciutats autònomes, Ceuta i Melilla, juntament amb la reina Sofia. En aquell moment la visita va desencadenar una crisi diplomàtica amb el Marroc. I la visita anterior va ser 80 anys abans.
0: Imagina't.
3: El 1927, quan el rei Alfons XIII, que és l'avi de Joan Carles, va anar a la ciutat després del final de la Guerra del Rif i la consolidació del protectorat espanyol al Marroc.
0: Gràcies, Maria. Fins demà.
3: A vosaltres.
0: Bé, 6:15 del matí, 1 minut. Demà més dada, Maria, que escolta, ens està posant dada, Maria.
1: Maria, ja parlarem.
0: Ja parlarem.
1: Que tinc al costat i bé.
0: No, no, vés-te'n. Ja parlem després. Per cert, moment de moure el dial cap a l'any 2005. En aquella època, la Lloll Bertran presentava un programa els dissabtes al migdia que es deia Quin món de mones. I aquesta era la promo del programa.
4: Dissabtes al migdia, la Lloll Bertran presenta un programa d'actualitat...
5: No, talla, talla, Ramoneda. Ah. És que d'actualitat en parlem, però jo no ho diria així.
4: Tornem-hi. Dissabtes al migdia, la Lloll Bertran fa un programa d'entrevistes amb...
5: No, talla, talla, Ramoneda. No és ben bé així, fem entrevistes. Però no, és diferent.
4: Molt bé. Tornem a dalt. A Catalunya Ràdio, dissabtes al migdia, un programa d'autor...
5: No sona massa seriós, això.
4: Ai, nena, doncs què feu?
5: Fem una mica el mico.
4: Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Quin món de mones.
5: Això sí.
0: A menys de res, mira, pràcticament 13 minuts comença el segon programa del matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell d'aquesta quarta temporada. Noiel Roger, bon dia de nou.
6: Bon dia.
0: I avui quin menú ens heu preparat?
6: Doncs mira, d'aquí una setmana els nens tornen a l'escola,
0: sí,
6: teòricament en vaga dels mestres. Cert? Ahir la consellera d'Educació va anunciar algunes noves mesures i va anunciar dimissions. Veurem com ha sentat tot això a la comunitat educativa. En parlarem amb l'Assemblea Educativa de Catalunya. i també amb famílies. Aviam com preparen aquesta setmana prèvia i com estan els ànims després d'aquest curs passat de vagues i aquest curs d'aquest any, que veurem que comença amb una vaga, en teoria, si no es resol d'aquí una setmana, i veurem com acaba. Després anirem a Ceuta, no per parlar de les visites reials, perquè no. Ja veurem si Felip VI hi va, sinó per parlar de l'acollida de menors. Ahir la ministra Cira Riego parlava d'uns 2.000 menors en situació complexa a Ceuta, però la Marta ho va comprovar de primera mà, i parlarem amb el director executiu d'UNICEF Espanya, el Xema Vera, perquè ens expliqui quines accions s'estan prenent. I després parlarem de peatges. Fa 5 anys que els catalans no paguem peatges, o la majoria de peatges de Catalunya. Va ser una campanya llarga, tot i que en alguns casos s'està replantejant què es fa, perquè, per exemple, com en el cas de l'AP7, diguem-ne que molts conductors troben a faltar

0: tarda.
1: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
2: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Amb les veus habituals.
3: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
4: A un boomer li poses això i surt disparat.
5: És que està com un llum.
3: No sé què faran.
1: Però més i millor.
2: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Com sempre, la millor hora del dia.
6: Us parla l'home del temps.
7: I a aquestes hores del matí, quan falten 10 minuts per arribar ja a les 6 del matí, saludo el meu Eloi Cordomí. Eloi, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, què tal? Com estàs?
7: Molt bé, i tu?
8: Doncs bé, mira, aquí preparant per aquesta nova estació que comencem avui.
7: Ai, em fa una mica de mandra, la veritat. A mi el setembre, ara que marxi l'estiu i tot això, no em va gaire bé, eh? Què t'heu de dir?
8: Bueno, mira, tinc una bona notícia per tu, i és que la sensació d'estiu s'allargarà durant força dies. No sé si això a aquestes altures és bona notícia o
7: bona
8: no.
7: Bona notícia, per mi boníssima.
8: Però a tu que t'agrada...
7: Sí,
8: i...
7: sí.
8: Doncs vinga, doncs ja
7: aquí
8: està.
7: La taula de
8: ho allargarem...
7: Tres, eh?
3: Sí, sí, ja està bé, ja està bé.
7: Sí.
8: Ho allargarem durant força dies. El que sí que és veritat és que avui en meteorologia comencem el que considerem la tardor. La tardor climatològica o meteorològica comença avui.
7: Fora!
8: El que volia explicar és que aquí mateix, aquí a muntanya, ara mateix no hi ha cap indici d'aquesta tardor. Perquè malgrat que ha anat plovent aquests últims mesos, perquè el Pirineu sí que el tempestre ha fet tanta calor que els prats de muntanya continuen estant rostits, que no refresca la nit. Ara mateix, per exemple, aquí a 1.200 metres estem a 16 graus. Amb això no surten bolets, és a dir, els bolets, el sol, el terra ha d'estar entre 10 i 15 graus, perquè si no fructifiquen.
7: Sí, sí.
8: Així que de moment aquí no hi ha absolutament cap indici de res que s'assembli a la tardor, tot el contrari. I més avall... Tampoc, perquè mira, avui he tingut temperatures que en aquests moments s'acosten als 25 graus en molts trams del litoral, així que déu-n'hi-do, anem forts.
7: De totes maneres, Eloi, és el que estàs explicant. Dissortadament, encara no fa la temperatura, o no hi ha la temperatura que es necessita perquè es facin bolets. Hem tingut un estiu especialment calorós, amb màximes mai registrades, per tant, diguem que no són bones notícies, almenys pel nostre planeta.
8: No, aquests pròxims dies aniran sortint tots els resums. De moment arriben algunes primeres dades, per exemple, de la ciutat de Lleida, de l'Observatori Fabra de Barcelona, i en tots els casos és, amb diferència, l'estiu més càlid des que hi ha registres. Així que, vaja, de moment, i a més, de moment això, anem amb la mateixa línia del setembre, com a mínim la primera part del setembre, que continuarà sent extremadament càlida. Així que és el que toca avui.
7: Ai, noi,
8: el doncs... que passa, mira, avui sí que tindrem alguns núvols.
7: Bé,
8: la novetat avui, respecte a altres dies, hi haurà alguns nuvolets cap al sud del país, també al centre de Catalunya, i la tendència és que vagi sortint el sol gairebé tot arreu. En tot cas, serà el litoral de Tarragona, que sí que es quedaran més estancats.
7: Et dic que a mi em va fatal, perquè m'encanta anar a la platja al migdia, és a dir, que a mi els núvols ja es poden allargar una miqueta més, que jo encara he d'estirar l'estiu, saps què vull dir-te?
8: No, però seran intermitents, eh?
7: Val.
8: Vull dir que segurament trobaràs l'estona. Sí que això, el sud, quedarà una mica més retinguts i poden ser una mica més persistents, però la resta trobaràs el moment que sortirà el sol, així que ho podràs lluitar. I aquest moreno que segur que portes, que segur que tens, de fet que tens.
7: Altres anys he tingut de millors, ja t'ho dic ara.
8: Bueno, això segur.
7: Gràcies,
8: això segur.
7: Eloi, una abraçada.
8: Apa, fins ara.
7: Que vagi bé, adeu. Vinga, va, 9-3-2-0-7-4-7-4, en directe fent els matiners des de Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT, i aquestes hores del matí vull parlar amb en Pere. Pere, molt bon dia.
9: Bon dia, Xavi Matiners, com esteu?
7: Molt bé, i tu ja fas veu d'optimista aquestes hores, a mi això ja m'agrada.
9: Bueno, ho hem de fer, si no, malament.
7: Pere, a quina hora et lleves tu habitualment?
9: Doncs depèn de l'any. Jo sóc enòleg de Caves Miquel Pons i especialment ara, a l'època de verema, ens toca matinar bastant. Aquesta època, doncs, entre les 5, les 4 ens posem a collir, les 5 aquí al celler comencem també l'activitat. Per tant, doncs, és una època de l'any que ens toca matinar molt.
7: Escolta'm, fins a quina hora o fins a quina època de l'any ens estem llevant a aquesta hora?
9: Doncs fa uns anys ens començàvem a llevar al setembre i ara, tal com bé deia el teu company, hem hagut de canviar totalment la forma de treballar.
7: Sí.
9: I ara, des de principis d'agost, que hem començat la verema, i de fet, la cosa excepcional és que ara ja l'estem acabant, que és algo ben rar, quan en teoria, quan jo parlava amb el meu avi, doncs era ara quan començava la verema. Per tant, és algo ben excepcional. I llavors és tot fins que acabem la verema, fins a mitjans de setembre.
3: Us afecta d'alguna manera els canvis de temperatura?
9: Una bestialitat, de fet, principalment amb la maduració del raïm. La vinya ho pateix moltíssim. De fet, la vinya, amb les calors que hem tingut el juny-juliol, s'ha pensat que érem al juliol i agost, i tot el procés

0: de maduració que fa, que en teoria l'ha d'acabar de cara al setembre, l'ha acabat a principis d'agost. I després hi ha un altre factor, que és la feina, el treball i la temperatura del raïm. I enguany també ens hem hagut d'adaptar, doncs, a ser encara més matiners, perquè tot aquest raïm arribi el màxim de fresc possible al celler per aconseguir la màxima qualitat possible.
1: Clar, entenc, Pere, que això amb els anys, a més, també anirà variant, és a dir, que la temperatura i els canvis de temperatura aniran fent canviar també el vostre cicle a l'hora de fer la barema i de cultivar el vi, no?
0: Correcte. Sí, el que les noves generacions ens estem trobant, a diferència del que ja s'ha preestablert, és que cada any és un món diferent i que cada barema és totalment diferent, sobretot degut a aquest canvi climàtic que no sabem cap on ens porta. Hi ha baremes que són més plujoses, vam tenir 3 anys de sequera i aquest any ens han vingut aquestes onades de calor el juliol i l'agost, que han sigut totalment excepcionals i que no ens ho esperàvem, de fet. Bueno, no està dintre els llibres de records, com bé deia el teu company fa un moment del temps.
2: I tot això també fa que el vi tingui un gust diferent, clar, potser, no?
0: Bueno, al final nosaltres anem fent controls de maduresa i anem seguint les vinyes, doncs les coneixem moltíssim i també collim quan el raïm ja està en el moment òptim per entrar al celler. Més ens afecta a nosaltres, que ens hem d'organitzar, doncs, a èpoques, doncs, on normalment no estàvem organitzats a fer tota aquesta feina.
1: Ens haurem d'adaptar a aquests nous temps i aquests canvis de temperatura, que estic convençut que això anirà, permeteu-me, bastant a pitjor amb els anys, dissortadament.
0: Bueno, Pere, que ens deixin uns quants anys
1: un bon vi, per favor. Aquestes hores del matí encara ens esperareu una miqueta fins al migdia, però de moment
2: sí,
1: que no ens falti el bon vi català. Pere, t'envio una abraçada, gràcies per trucar-nos.
0: Una abraçada, salut i cava.
1: Ara,
2: sí. Adéu.
1: Lara García, Marta Viana també, moltíssimes gràcies, ens veiem demà.
2: Adéu, fins demà.
1: I mentrestant, Teddy Swims, és Bad Dreams.

0: És la música de Teddy Swims, un dels seus grans èxits, aquest que es diu Bad Dreams, i que ens empenja pràcticament fins les 6 del matí, moment on, evidentment, Ricard Ostrell engega una nova edició del Matí de Catalunya Ràdio. El tinc per aquí, l'Ostrell, o no?
1: Hola!
0: Hola, què tal?
1: Molt bé, i tu?
0: Escolta'm, separats al néixer, si és que ja no compartim
1: sí,
0: estudi,
1: perquè
0: Ostrell.
1: Ara els matiners té estudi propi.
0: Escolta'm, molt maco, eh? Molt xulo aquest estudi.
1: Sí, és molt bonic.
0: Estic molt tranquil, aquí amb una
1: fotografia. És més petitó, és més acollidor, no?
0: És més com jo.
1: Sí.
0: Saps? Petitó, acollidor...
1: Sí.
0: Jo he de dir que estic molt còmode. Hem començat avui aquesta nova travessa en aquest estudi. Ens estalviarem la gent que veu una mica més del compte des de la Diagonal amb el carrer Beethoven, que també és un gran quem.
1: Sí, no veuràs tants culs, no?
0: És una llàstima, veus? M'ho perdo.
1: Veuràs més clatells, per això, des d'aquí dalt. Tot té coses bones.
0: Vinga, va, que t'ho deixo tot a tu, que vagi bé el programa, Ricard. Fins ara. Doncs vinga, que comença el Matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres, com sempre, matiners, i tornem demà a partir de les 5 del matí. Que tingueu un bon primer dia de setembre. Bon dimarts, fins demà.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui és dia 1. És dia 1 de setembre i arrenquem el mes amb un temps força estable. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui esperem un altre dia càlid i especialment xafogós, a aquesta hora hi ha molta humitat, bancs de núvols baixos, que durant el dia seran més persistents al sud del país. I a la resta farà més sol, amb temperatures que a l'interior tornaran a arribar entre els 30 i 35 graus.
0: Si no para la calor, eh?
1: Això continua i continuarà com a mínim durant 10 dies més, amb aquesta persistència extrema, de temperatures altíssimes.
0: Ahir llegia que podria haver-hi una altra onada de calor en ple setembre. Això és descartable o ara mateix també és una opció que podria afectar Catalunya?
1: És una opció, sobretot tenint en compte que les temperatures que es preveuen els pròxims dies seran uns 6 graus, entre 6 i 7 graus per sobre del que és habitual en aquesta època. Per tant, és veritat que no tot arreu arribarem als llindars propis d'una onada de calor de l'estiu, però, evidentment, pel que són les temperatures del setembre, és una situació extrema, de calor extrema, sense cap mena de dubte.
0: Doncs gràcies, Eloi. Doncs amb onada de calor arrenca aquest primer dia de setembre, on els mestres, per cert, i professors tornen a la feina just una setmana abans d'aquesta tornada a les aules, un inici del curs que, si no hi ha acord abans, seguirà amb mobilitzacions. El departament ha convocat per dijous els sindicats majoritaris. Esther Niubó, consellera.
2: Que també ens reunirem separadament amb els dos sindicats de la mesa convocants de la vaga, amb la intenció de parlar, de trobar ponts que ens permetin desconvocar la vaga de la setmana que ve.
0: I tot plegat precisament arriba quan d'aquí una setmana es publiquen els resultats de les proves PISA. Els de Catalunya no seran representatius pels errors que va cometre el departament a l'hora de seleccionar els alumnes que havien fet l'examen. Un fiasco que li ha costat el càrrec a la número 2 del departament. Maria Costa.
3: La consellera Niubó admet que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que aquest missatge no va arribar als centres. Per això han exculpat les direccions als centres.
0: D'aquest desgavell d'inici de curs polític en parlarem en temps d'àgora a partir de les 9 amb David Iglesias, de l'Assemblea Educativa de Catalunya, i també parlarem amb pares i mares que estiguin també tips de la situació, de com estan portant també aquestes vagues diferents que s'han convocat al final del curs passat i a l'inici d'aquest, a partir de les 9 del matí. I sobre Ceuta, Pedro Sánchez ha convocat avui per segon cop el Consell de Seguretat Nacional. I també el Consell de Ministres aprovarà una ajuda de 168 milions d'euros per la ciutat autònoma. Això mentre la tensió continua al terreny, continua escalant, i ahir la policia fins i tot va haver de disparar trets a l'aire a les portes d'un centre d'acollida. Mentrestant, la misèria en què viuen els milers d'immigrants es clarifica. Enviat especial de Catalunya Ràdio, Miquel Jarque.
4: La ciutat de Ceuta, que demà celebrarà la seva diada, continua amb milers de joves dormint a la platja, als turons, a les portes dels refugis. Mentrestant, els treballadors dels serveis públics denuncien col·lapse en el servei, sobretot als centres de salut.
0: I sobre què va passar a finals de juliol? Rússia i Israel desmenteixen Pedro Sánchez i neguen estar-hi al darrere, mentre que Sumar i Esquerra Republicana sí que apunten al Marroc. Per cert, Esquerra diu que Catalunya ha d'acollir menors, però amb límits.
5: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: Això deia Oriol Junqueras ahir al matí de Catalunya Ràdio. I si avui heu d'omplir, per cert, el dipòsit del cotxe. Atenció, perquè notareu canvis en el preu, perquè hi ha canvis també en les bonificacions del govern espanyol. Si heu de posar benzina, us costarà 5 cèntims més cada litre. En canvi, el gasoil cau 10 cèntims. Per cert, avui també us explicarem per què Lleida és la demarcació on podeu trobar les benzineres més econòmiques, més barates. I veurem si les paraules de Donald Trump també aquesta nit faran pujar encara més el preu dels carburants, perquè ha dit que tornarà a atacar amb duresa l'Iran. La novetat d'aquesta nit, però, és que no només amenaça l'Iran. Li han preguntat si es planteja revisar la seva posició amb les Malvines, on sempre ha defensat la sobirania britànica, i la resposta de Donald Trump ha estat: jo sempre reviso les meves posicions. I tornant als diners, Shein, la plataforma xinesa de moda ràpida, ha tingut un debut més aviat discret a la borsa. Aquest ha sigut l'acte amb tota la pompa a Hong Kong. Les accions han arribat a caure a prop d'un 10%. En esports, el Barça continua el líder de primer després de golejar el Rayo 5-2 al Camp Nou, amb dos gols de Rafinha, que continua jugant de nou i estrena també de Lamine Yamal aquesta temporada.
6: La continua tenint el Barça de Té, Lamine, xuta Lamine! Golàs! Golàs! Golàs! Golàs! I aquesta sí que ha xutat bé! A trencar! Rebentant la porteria de Cárdenas!
0: El 10 del Barça també va fer 2 gols. Per avui, últim dia de mercat de fitxatges i el tècnic Hansi Flick no espera gaire moviments.
7: No ho crec. Però... Ja veurem, però no crec.
0: Un Barça que afronta un calendari que és apretat. La setmana vinent ja comença la Champions.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Ritme Catalunya. Vinga.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio entrevistarem el director executiu d'UNICEF Espanya, Txema Vera, per parlar de la situació a Ceuta, dels menors a Ceuta. Serà a partir de 9:45 amb l'anàlisi de Jordi Amat, Marta Rosique, Ana Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. I a 10:45 avui parlarem amb el periodista Jordi Évole, que ens acompanyarà per parlar de la seva malaltia, la cataplèxia. Serà a la secció de salut amb el Rafa Vilasanjuan. Abans ampliem les notícies del dia amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Des d'avui, com dèiem, el gasoil no és tan car.
3: Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil, mentre que la bonificació per la gasolina és de només 5 cèntims per litre.
2: Rafael de Ribot.
4: Arran de la crisi energètica causada per la guerra a l'Orient Mitjà, el 20 de març passat, el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard, hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar aquesta retirada si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat precisament aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional del 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma a la de 5 cèntims que s'ha estat aplicant el mes d'agost. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I dèiem que Lleida és la demarcació catalana amb la gasolina i el dièsel més barats.
5: La proliferació d'estacions de servei de cooperatives locals ajuda a baratir la mitjana dels preus respecte a la resta de demarcacions.
6: Les cooperatives, a diferència de la resta d'estacions, tenen uns marges de beneficis més ajustats perquè basen el seu negoci a oferir un servei. Kevin Requena, de la cooperativa d'Ibars, i Àlex Petó, de la cooperativa d'Aspa.
7: Reduir-nos el marge al màxim, és a dir, carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, no? Per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? Perquè per nosaltres, al final, és un servei més que oferim als pobles i als nostres socis.
8: L'objectiu d'aquesta benzinera és donar un servei principalment als socis, no és a ànim de lucre, la benzinera, i cobrim gastos.
6: Des de Lleida, per a Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I tot això quan avui fa 5 anys que no hi ha peatges a la majoria de vies del país. Si posem el focus a l'AP7, l'autopista principal, durant aquest temps el trànsit ha augmentat un 45%. El Servei Català de Trànsit reconeix que l'accident de Gelida de principis d'any va suposar un punt d'inflexió en el manteniment de la carretera. Ho ha admès el seu director, Ramon Lamiel, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
9: L'increment de tensió sobre la infraestructura es produeix des de l'episodi del gener a l'alçada de Gelida. A partir d'allà, jo penso que hi ha un punt d'inflexió i tots ens hem posat una mica més a disposició els uns dels altres.
2: Davant l'increment de trànsit, el govern ha creat també un grup de treball per avaluar si cal tornar als peatges.
3: En aquest sentit, l'economista Anna Mates considera que és bàsic tenir un bon finançament per poder mantenir les carreteres en condicions.
10: Si no tenim uns impostos o uns preus que estiguin directament lligades en aquest finançament, el manteniment de les carreteres és insuficient i, a més, va creixent en el temps si només confiem en el pressupost públic.
3: Pel que fa a la sinistralitat amb camions implicats, ha crescut un 22% fins als 1.177 l'any passat. De tota manera, el que més preocupa el Servei Català de Trànsit són les motos. Dels 12 accidents mortals d'aquest any, 7 són motoristes.
2: I segur que recorden això?
11: Bona nit. No vull pagar.
12: Per què?
11: Perquè penso que és injust. El fet de tenir a pagar, hi ha una discriminació que penso que a Madrid...
2: La campanya No vull pagar, això era el 2012, aquest que sentiu a Josep Casadellà. També Toni Albán, al seu moment va fer-hi molta brega. Doncs avui ens acompanyaran, després de tants anys, per valorar doncs, si aquella campanya doncs, tenia raó o si cal tornar als peatges. Ho farem a partir de les 10, parlant d'aquests 5 anys també sense peatges, amb Manel La Rosa, que ens acompanyarà, arquitecte i urbanista. I pel que fa a l'educació, el Departament d'Educació depura les responsabilitats del fiasco de les proves PISA amb canvis a la conselleria.
5: La consellera Esther Niubó ha destituït la secretària general d'Educació, que fins ara era Teresa Sambola, la rellevarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de drets socials de l'Ajuntament de Barcelona. Niubó també ha obert 3 expedients disciplinars més.
13: La consellera Niubó reconeix que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres.
14: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
13: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, ho ha dit al Catalunya Nit.
15: Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
13: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I sobre els últims anuncis de la consellera Niubó, al matí ha parlat també amb el professor expert en lideratge i innovació educativa, Pepe Menéndez, que fa aquesta valoració del cessament de la secretària general del departament.
16: Ja a la consellera no li queda ja xarxa de seguretat. Després del cessament de la secretària general, ja la següent persona és ella, no? I el que està passant, al final, són els efectes d'aquesta sensació de que tot desborda el propi departament.
3: Sobre els acords tancats amb alguns dels sindicats del curs passat, Menéndez considera que no n'hi ha prou.
2: I l'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa han criticat la resposta que el govern ha donat a l'errada a les proves PISA.
5: Des de Junts, Anna R. ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació. Li han retret que no hagi fet els deures i que ara per ara no pugui assegurar que el curs començarà amb normalitat.
17: Per què? Doni explicacions. Per què no volem més excuses? Volem saber què ha passat, quin és el responsable i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
5: Els comuns i Esquerra han reclamat pactes de país en matèria educativa. Els republicans han avisat que la dimissió de la número 2 del departament no soluciona la situació als centres.
2: I el desgavell de PISA s'hi suma també a l'inici d'aquest curs escolar de la setmana que ve, que a hores d'ara està previst que comenci amb una vaga.
3: Educació ha citat aquest dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació, i també té previst trobar-se amb la CGT. Amb les noves mesures anunciades, la consellera Niubó demana als sindicats que repensin la vaga, però la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i la directora de les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, demanen que les mesures es concretin en un calendari i que hi hagi canvis estructurals.
18: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
19: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu.
2: I els directors veuen bé que a partir d'aquest curs es reguli la intel·ligència artificial a les aules.
5: Els menors de 14 anys no la podran fer servir. Els que tinguin entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que l'ús de l'IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions.
20: Quan demanes un resum abans podies saber que ho podien fer, ara ni que ho demanis a mà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no aporta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors quan fas un examen sense tots aquests usos baixa un 20% la nota.
2: Hem sentit professors, hem sentit el departament i avui volem sentir també els pares i mares. Per tant, ja línies obertes, per si voleu dir-hi la vostra, de com esteu vivint aquestes vagues, què en penseu, com us organitzeu. 636-36-0609. 636-36-0609. Mentrestant, Israel i Rússia desmenteixen Pedro Sánchez i neguen cap implicació en l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
3: El president del govern espanyol els va acusar ahir d'amplificar a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'exculpa el Marroc. En la seva reparició pública, Sánchez no ha admès errors en la gestió i ha anunciat que el rei Felip VI visitarà Ceuta sense concretar quan.
21: Sánchez assegura que no hi ha informació que apunte la implicació del Marroc, però sí que acusa Israel i Rússia d'estar al darrere d'una campanya de desinformació que va provocar l'entrada massiva de migrants.
22: Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
21: Ho ha dit a la cadena Cero, no ha admès errors en la gestió ni haver estat absent.
22: He trabajado y he descansado y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
21: I per no semblar tou amb Rabat, anuncia la visita de Felip VI a Ceuta i Melilla, un viatge sense data que tampoc confirma la Casa Reial. Des de Madrid, Dani Sainz de AHA, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I Sergio Oriol insinua que la crema d'una fotografia seva hauria de ser delicte d'odi, però els experts ho qüestionen.
5: En una piulada recent a X, la líder d'Aliança Catalana va denunciar que es cremés una fotografia amb el seu rostre. Va ser durant la festa major de Manresa, es queixava que ningú ho censurés i deia que si ella fes el mateix amb la imatge d'una diputada que du el vel islàmic, li imputarien un delicte d'odi. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'advocada Judit Gené explica per què el Codi Penal diferencia una acció i l'altra.
0: En essència, el que protegeix no és el dret a l'honor d'una persona concreta, sinó a la dignitat humana, és a dir, el col·lectiu al que pertany aquella persona a la que va dirigida l'ofensa. Per què? Perquè es considera que aquell col·lectiu al que pertany és un col·lectiu vulnerable i que com a persona que pertany a aquest col·lectiu vulnerable mereix una especial protecció.
5: La lletrada considera que la crítica a una dirigent política com Orriols o qualsevol altra pot entrar dins la llibertat d'expressió o, en tot cas, en el camp de les injúries. Així doncs, ben diferent, diu, és l'atac per motius religiosos o ètnics que els tribunals podrien considerar com un delicte d'odi.
2: Deshumanitzar un col·lectiu és un delicte. I, per cert, aquesta matinada han continuat els atacs entre Rússia i Ucraïna.
3: Sí, els atacs russos han provocat 4 morts i una dotzena de ferits a la ciutat i a la regió de Kiev, segons han informat les autoritats ucraïneses en les últimes hores. És el 6è dia consecutiu que Rússia bombardeja la regió ucraïnesa. Ucraïna, al seu torn, ha llançat un atac aeri a la regió russa de Samara i, segons el governador, ha danyat instal·lacions civils.
2: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
5: Molt bon dia.
2: La primera.

0: Josep Montero, Doques Gràcies, triarà la banda sonora del Piromusical de la Mercè 2026, que se celebrarà a la platja Icària de Barcelona. Els últims anys, Rosalía i Estopa també van triar les cançons d'aquests focs artificials i això arribarà pocs dies abans dels concerts de comiat Doques a l'Estadi Olímpic.
1: La segona.
2: Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa...
0: Silvio Rodríguez, cantant i compositor cubà de cançons com aquesta que sentim, Ojalá, o Óleo de mujer con sombrero, torna avui a Barcelona després de molts anys i on començarà la seva gira per Espanya. El primer concert és avui al Gran Teatre del Liceu a les 8 del vespre.
1: I la tercera.
3: But all the pretty words that come to mind don't rhyme, plus they make me sound like a fool.
0: I potser aquesta banda us sonarà de la sèrie Cites de TV3, on l'actor Francesc Garrido hi va participar en la segona temporada. L'actor ha mort als 56 anys d'un infart. L'última vegada que el van veure dalt els escenaris va ser just la temporada passada amb el Mestre i Margarita al Teatre Lliure.
1: I els esports, Robert Prat.
4: Un Barça amb un gran potencial ofensiu guanya 5-2 al Rayo Vallecano, amb dos gols de Lamine Yamal, un de Rafinha. Gabriel Jesús passa la revisió mèdica, avui serà oficialment nou jugador del Barça, el dia que es tanca el mercat de fitxatges. I Messi deixa la selecció argentina i diu que ja no li queda res més per donar després de buidar-se el camp.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és 1 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Iris, amb 2 quilos 350 grams a casa seva, a Tarragona, i la Júlia, a 3:45 de la matinada, a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes a la vida i enhorabona a les famílies. Pel que fa al temps, avui el dia ja ha començat amb molta xafogor. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, ara mateix tenim molts núvols baixos a la Catalunya central, a les comarques de Tarragona. Tots aquests núvols fan que la humitat sigui alta i, per tant, molta sensació de xafogor en temperatures que, per exemple, a Lleida no han baixat dels 22 graus, a Balaguer de 23, a Barcelona han arribat als 25, 26 en tenen ara mateix a Tarragona, tan sols refresca una miqueta en algunes valls del Pirineu. Avui la tendència és que aquests núvols quedin situats cap al sud del país, a les comarques de Tarragona, sobretot al litoral, però al litoral seran més persistents, a la resta acabarà fent sol i, com a molt, hi haurà una nuvolada en punts del Pirineu que difícilment deixarà pluja, o quatre ruixats molt puntuals. I aquests pròxims dies continuarem sota els efectes de les altes temperatures que pujaran encara una miqueta més de cara a finals de setmana.
1: Ara són les 6:20. I cada dia també, a aquesta hora, al matí de Catalunya Ràdio, voltarem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem, per tant, el satèl·lit des de Buenos Aires. Joan Biosca, bon dia.
7: Hola, què tal? Bon dia.
1: A Pequín, Francesc Canals, bon dia.
8: Bon dia.
1: Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
9: Bon dia, Ricard.
1: I a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Arrenquem aquest satèl·lit amb la preocupació que hi ha a l'Argentina pels alts índexs de morositat, atenció, en targetes de crèdit i moneders digitals. Pel president argentí Javier Milei és un problema entre privat, Joan.
11: Sí, Ricard, 6 milions d'argentins estan asfixiats pels deutes amb la banca digital, els moneders virtuals i les targetes de crèdit. En molts casos, segons denuncia l'oposició, crèdits per pagar els serveis bàsics i per poder menjar. El cas va més en l'agenda política argentina i l'últim actor en parlar-ne ha estat l'Església, que demana al govern de Javier Milei que no miri cap a una altra banda. La inflació ha baixat, és cert, però viure aquí a l'Argentina és car i els sous són baixos.
1: I parlant de compres, a Hong Kong, Francesc, el gegant del fast fashion xinès Shein surt finalment a borsa, però sense entusiasme. Sense gaire entusiasme en aquesta empresa que havia arribat a, generar.
8: Doncs sí, Ricard, si Shein havia arribat a estar valorada en 100.000 milions de dòlars el 2022, aquest matí a la borsa de Hong Kong ha debutat amb una caiguda del 10% a l'inici de la sessió. Els preus irrisoris de Shein i la capacitat ultraràpida d'oferir nous productes van catapultar els seus enviaments, però els aranzels de Donald Trump, la fi de l'exempció fiscal europea als petits enviaments, els dubtes sobre les seves pràctiques laborals i l'impacte mediambiental han impedit les sortides a borsa a Londres o Nova York i han fet que avui a la de Hong Kong valgui un 70% menys.
1: I a Alemanya la relació amb Rússia es va complicant i el motiu és l'atac fallit amb un dron contra un avió ucraïnès que es va produir a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig. Jordi.
9: Doncs sí, Ricard, el canceller, segons afirmen molts mitjans alemanys, és a punt de culpar els russos.
7: La policia i els serveis d'informació sembla que els falta encara la prova definitiva. És per això que l'atribució s'ha anat posposant, però aquesta setmana mateix tothom compta que el canceller es llançarà a la piscina. El que no ha transcendit és quina represàlia es prendrà a Alemanya. La intenció és fer-les coincidir amb un nou paquet de sancions europees contra Putin, però a Alemanya mateix es parla de l'expulsió de diplomàtics o del tancament del centre cultural de la Casa Russa al centre de Berlín.
1: I última connexió amb el satèl·lit de Catalunya Ràdio. Anem cap a Madrid perquè allà creix el boicot al Gran Premi de Fórmula 1 previst pel cap de setmana vinent. S'investiga Paula un robatori de cable al circuit urbà i la policia en busca els autors.
9: Sí, és un altre contratemps. Pocs dies abans de l'estrena, cable robat de les instal·lacions i els veïns de Valdebebas en peu de guerra pel soroll dels entrenaments. Un soroll que triplica el permès per la normativa municipal i això s'hi sumen problemes de mobilitat, obres, un malson, diuen els veïns, que pregunten a Ayuso i Almeida quan els costarà.
10: Llevamos más de 150 millones de euros de dinero público invertidos en este proyecto.
9: Alguns veïns s'organitzen per portar el Gran Premi als tribunals, d'altres, en canvi, faran negoci i rellogaran el pis per més de 10.000 euros al cap de setmana.
1: Doncs així tenim el món, o bona part del món. Falten 6 minuts per 6:45 del matí.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
13: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
12: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
14: Doncs continua aquest escorcoll, com en continuen d'altres.
15: Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
16: Els autistes no volen sentir a parlar.
15: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
13: Catalunya Migdia.
5: Cada dia a les 2.
12: I a partir de les 3...
5: L'espai de reflexió a la tertúlia.
17: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
15: Si has comès una falta, has de pagar-la.
13: Catalunya Migdia, l'informatiu central el del dia amb Òscar Fernández.
1: I a aquesta hora cada dia ens preguntarem per què. Avui abordem per què augmenta el deute públic i, sobretot, què vol dir. Frederic Vincent, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Aviam, primer de tot, quan parlem de deute, en essència parlem d'un préstec. Si jo demano un crèdit a un banc, el banc em deixa diners i jo els hi vaig tornant aquests diners amb interessos. Bé, doncs quan parlem de deute públic, és un govern qui demana diners a un banc o a un inversor i el mateix els hi va tornant amb interessos. Per tant, quan diem que els Estats Units, el Japó o Espanya arriben a màxims del seu deute públic, el que diem és que se'ls estan acumulant els préstecs que han de tornar.

0: Segona cosa, els interessos. Els interessos que paga un govern pels diners que li deixen depenen de moltes coses. Així com quan a tu et donen un crèdit, els interessos generalment tenen a veure amb la teva solvència, segons el criteri del banc. En el cas dels estats, hi són altres punts els que influeixen. El primer, el més important, és la inflació. Si els preus pugen, també pugen els interessos que ha de pagar aquell govern. Bàsicament perquè si la inflació es dispara, aquell préstec perd valor. Expliquem això també. Posem per cas que tu deixes 1.000 euros en un govern, amb interessos en recuperaràs 1.100 d'aquests diners que li has deixat a un estat, a Espanya, per exemple.
1: Sí.
0: Ara bé, si tu quan recuperes els diners la inflació ha pujat, aquests 1.100 euros ja podran comprar menys coses que abans. Per tant, a la pràctica, has perdut diners.
2: El valor dels diners ha baixat.
0: Això mateix. Sí. És per això que quan puja la inflació, els inversors diuen, home, compensa'm, jo vull més interessos. I hi ha un altre factor que marca els interessos, i aquest és més recent. És la intel·ligència artificial. You have

0: Els gegants tecnològics estan fent centres de dades de Dojo i per això calen diners. Amazon i companyia en tenen a carretades, però en necessiten més. D'on treuen aquests diners? En deute, demanant crèdits a bancs i inversors. Mai com ara el sector privat havia demanat tants préstecs. I això genera una competència, clar. Si jo sóc un inversor privat, puc deixar diners en un estat, com Espanya, que em paga un 4% d'interessos, però, clar, puc deixar diners a Amazon, que me'n paga 7% d'interessos i em surt més a compte.
1: Clar, tot això fa pujar els interessos també del deute públic. Però a partir d'aquí què passa?
0: Passen dues coses. Una, els governs han de gastar més per pagar interessos, amb el que això implica per altres despeses, i generalment vol dir retallar altres despeses. I dues, afectarà tots els crèdits, tots. Els governs són com els Lannister del Joc de Trons, sempre tornen els seus deutes, i per això són la referència. Traduït al català, si pugen els interessos del deute públic, la teva hipoteca també ho farà.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A les 9 obrirem l'àgora fixant-nos en l'inici del curs escolar. Parlarem amb David Iglesias de l'Assemblea Educativa de Catalunya i analitzarem les mesures anunciades per la consellera Esther Niubó com a conseqüència dels errors del departament amb l'informe PISA.
4: Tot seguit tornarem a Ceuta per connectar en directe amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Miquel Jarque, i també entrevistarem el director executiu d'UNICEF Espanya, Xema Vera.
3: A les 10, 5 anys del final dels peatges, en parlarem amb l'urbanista i arquitecte Manel Larrosa i també amb el primer conductor que va fer famós el lema No vull pagar, Josep Casadellà.
4: I a les 11, una nova sessió de teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de retransmissions de futbol.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Són les 6:28, moment de repassar els esports. Amb un Barça molt ofensiu que guanya 5-2 al Rayo i continua com a líder de la Lliga.
5: Dos gols de Lamine, dos de Rafinha. El capità del Barça, Rafinha, va demostrar que passa per un gran moment de forma. Marc Bernal.
6: És un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
5: També a primera, Osasuna 1, Getafe 0.
1: I Leo Messi, que acaba la seva etapa a la selecció argentina.
5: Als 39 anys, en un missatge a les xarxes socials, diu que ho ha donat tot i que s'ha buidat. Els aficionats argentins li agraeixen el futbol de tots aquests anys.
7: Que nada, que sea el hombre más feliz del mundo, se lo merece. Buen tipo, humilde, honesto, sobre todo.
1: Tot això quan aquesta mitjanit es tanca el mercat de fitxatges.
5: El Barça gairebé dona per tancat aquest mercat amb la incorporació de Gabriel Jesús. Hansi Flick.
8: No ho crec, però ja veurem. Ja veurem, però no crec.
5: Avui la Vuelta arriba a Elx amb el lideratge d'Enric Mas. El premundial de bàsquet derrota d'Espanya contra Grècia de 2 punts que la situa segona del seu grup. Es classifiquen els 3 primers.
1: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui a Sils, a la Selva, veuran el sol sortir a 6:45 del matí.
9: I es pondrà a les 8:23 del vespre.
1: Temperatures a aquesta hora.
10: A Solsona tenen 20 graus, a Puigcerdà 13 i a Granollers 21.
1: I pel que fa al temps, ha començat el setembre amb temperatures en general altes. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia, sí, en aquests moments ja tenim més de 20 graus a molts llocs de l'interior, més de 25 en alguns trams de la costa. Avui tindrem màximes de 28 a 35 graus amb núvols a aquesta hora, núvols baixos, que s'aniran desfent i quedaran concentrats al sud del país, sobretot.
1: I com tenim la mobilitat, també, a aquesta hora, a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera, bon dia.
3: Doncs a aquesta hora hi ha retards a l'alta velocitat. El primer AVE que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid porta 25 minuts d'endarreriment i el que ha sortit de Barcelona a Sants, també cap a Madrid, va amb una demora de 8 minuts. A la resta de la xarxa ferroviària de moment no hi veiem incidències destacades.
1: Tot això avui, que és 1 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, gasoil.
9: Des d'avui torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre. El govern espanyol preveu retirar progressivament les ajudes, però com que el juliol el preu del gasoil es va disparar, s'ha hagut de fer marxa enrere. En canvi, des d'ara la bonificació de la gasolina passa de 10 a 5 cèntims.
1: El segon, PISA.
10: Queda una setmana perquè se'n coneguin els resultats i la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha anunciat la destitució de la seva número 2, Teresa Sambola, pel desgavell en aquestes proves. Marta Clari és qui la substituirà.
1: El tercer, Ramon Lamiel.
9: El director del Servei Català de Trànsit, que diu al Matí de Catalunya Ràdio que l'accident de Gelida de primers d'any va suposar un punt d'inflexió en el manteniment de l'AP7, on el trànsit ha crescut un 45% des que fa 5 anys justos van desaparèixer els peatges.
1: El quart, Consell de Seguretat Nacional.
10: Pedro Sánchez l'ha convocat per aquest matí abans del Consell de Ministres, en què s'aprovarà un paquet urgent d'ajuda per Ceuta valorat en 168 milions d'euros. A tot això, Israel i Rússia neguen cap implicació en l'entrada massiva de migrants, com ahir va apuntar el president del govern espanyol.
1: I el cinquè, Francesc Garrido.
9: Un dels grans noms del teatre i del cinema català, que ha mort als 56 anys d'un infart, va participar a pel·lícules com Mar Adentro o Balandrau, obres com El mestre i la Margarita i sèries tan conegudes com Estació d'enllaç o Cites.
1: Què més ens deixa aquesta matinada a Brussel·les, Frederic Vincent?
0: Un avís per navegants de ChatGPT. La Comissió Europea ha deixat ben clar que considera el ChatGPT a la pràctica com un gran motor de cerca, una mena de Google, i per tant ha de respectar les normes comunitàries, com l'eliminació de contingut il·legal. Si no, s'enfronta a possibles multes.
1: I amb què se'n van a dormir aquesta hora als Estats Units?
0: Amb una dimissió de l'administració de Donald Trump, aplegant ni més ni menys que el secretari de l'exèrcit, Daniel Driscoll, que és el càrrec civil més alt en l'estructura militar. Plega després de diversos xocs amb el secretari de defensa, en Pete Hegseth, per la destitució d'importants líders de l'exèrcit que tenien una gran experiència. Driscoll hi estava en contra. Driscoll, per cert, ell mateix era veterà de la guerra de l'Iraq.
1: I quin és el tema amb què dinaran avui a la Xina?
0: Energia solar. La capacitat d'aquesta font energètica ha superat per primera vegada el carbó. Són dades del mes de juliol que difós aquesta mateixa nit el mitjà financer Kailan.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
12: Bon dia.
1: Avui centrada sobretot en les destitucions per l'informe PISA.
12: El fiasco de PISA força una purga, a la Conselleria d'Educació, titula La Vanguardia, un tema que també treu al cap a l'Ara, que explica que l'Estat va avisar en 7 ocasions de l'error de PISA. A la premsa de Madrid, protagonisme per Pedro Sánchez, que hi va fer la seva primera entrevista des que va esclatar la crisi de Ceuta. Sánchez anuncia que el rei visitarà Ceuta per primer cop, titula El País, que acompanya el text amb una gran fotografia de Sánchez davant dels micròfons de la SER. En canvi, El Mundo destaca que Sánchez ha protegit el Marroc i l'ha eximit de cap responsabilitat. Altres temes de portada, el rebut de la llum registra l'agost més car en 4 anys. Ho llegim a El Periódico, que també explica que la renovació del DNI s'encalla a Catalunya amb cites a 2 mesos vista. I Barça, per acabar, la minsa afegeix a la festa de Rafinha, ho diu La Vanguardia, que relata el 5-2 d'ahir amb el Rayo.
1: I a la premsa comarcal, que destaquem, Lara García?
10: Doncs al Segre, i llegim que la collita de poma Golden ja ha començat a Lleida en una campanya marcada per les altes temperatures. La calor ha obligat els productors a avançar la collita, que es preveu més abundant i més dolça. A l'Anoia, els responsables de la mesquita de Vilanova del Camí temen que ningú acabarà detingut per l'atac islamòfob de la façana de l'edifici. Ho llegim al Regió 7, malgrat que hi ha una gravació de 2 joves pintant la façana de la mesquita, de moment no s'han produït detencions i ja fa més d'un mes que es van produir els fets, escriu el comarcal. I el Diari de Tarragona explica que Reus, la nova pilona instal·lada al carrer Doctor Robert, fa una setmana, doncs ja ha provocat 3 accidents de trànsit. L'Ajuntament defensa que encara és aviat per valorar el funcionament del nou sistema de control, però diu que farà balanç d'aquí un mes.
1: I pel que fa als esports, Robert Prats.
5: Un Barça ofensiu guanya 5-2 al Rayo Vallecano amb 2 gols de Lamine i 2 de Rafinha. Gabriel Jesús passa la revisió mèdica i avui serà oficialment nou jugador del Barça el dia que es tanca el mercat de fitxatges. I Messi, que deixa la selecció argentina, diu que ja no li queda res més per donar després de buidar-se el camp.
1: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí i de seguida t'ampliarem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans també ha sigut notícia la mort, com dèiem, de l'actor Francesc Garrido. Arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
13: Bon dia, Catalunya. Catalunya té una relació especial amb la gent de teatre i més en concret amb els seus actors. Suposo que en un país amb la llengua en constant perill de mort, estimem especialment els nostres actors perquè en són com els portaveus i salvadors més eminents. Per això, quan un actor mor, sentim una punxada especial al cor. Així ens va passar ahir mateix a molts teatreros del país, encara amb el cor encongit després de saber que l'actoràs Francesc Garrido ja no respirava. En Francesc no era dels nostres actors més estel·lars i reconeguts, ni era un esperit d'aquells que li agradava més vendre's que no pas interpretar. Però si el vau veure fa ben pocs mesos al Mestre i Margarita, al Teatre Lliure en versió d'Àlex Rigola, sabreu que hi havia papers que només podia fer ell, amb aquella distància brechtiana, mig irònica i desinteressada tan seva. Avui és un dia molt trist pel teatre català. 56 anys només. Quina puta ràbia.
14: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
15: Mama, què tal?
16: Ja he tornat a començar.
14: començar el programa normal.
15: Què vols dir normal?
14: Bueno, que això d'avui no es va repetint, no?
15: Ah, no.
14: Que s'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
15: Mama,
14: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
15: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
14: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
15: Ah, sí? En Joel Díaz està...
14: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
15: Ah, no?
14: Massa.
15: Què vols dir que és massa?
2: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
16: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.
9: Dos quarts i mig de set del matí.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
9: Catalunya es desperta mirant el preu dels carburants. Des d'avui, el gasoil no és tan car. Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre.
10: Això després de la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per reforçar automàticament la bonificació, per activar-la. La gasolina, en canvi, que va pujar una mica més d'un 7%, tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre al setembre. Uns topalls que es van implantar arran de la crisi energètica que ha provocat la guerra al Pròxim Orient.
9: I on és que podem omplir més barat el dipòsit?
10: Doncs a la demarcació de Lleida, la proliferació d'estacions de servei de cooperatives locals ajuda a baratir la mitjana dels preus respecte a la resta de demarcacions.
9: Avui fa 5 anys justos que no hi ha peatges a la majoria de vies del país. Si posem el focus a l'AP7, que és l'autopista principal, durant aquest temps el trànsit ja ha augmentat un 45%.
10: El Servei Català de Trànsit ha reconegut al matí de Catalunya Ràdio que l'accident de Gelida de principis d'any va suposar un punt d'inflexió en el manteniment de la carretera. Ho ha admès el seu director Ramon Lamiel.
17: L'increment de tensió sobre la infraestructura es produeix des de l'episodi del gener a l'alçada de Gelida. A partir d'allà jo penso que hi ha un punt d'inflexió i tots ens hem posat una mica més a disposició els uns dels altres.
10: Davant l'increment de trànsit, el govern ha creat un grup de treball per avaluar si cal tornar als peatges.
9: Una setmana abans d'arrencar el curs i que se sàpiguen els resultats de l'informe PISA, el govern destitueix la número 2 del departament per l'error a les proves.
10: La consellera Esther Niubó ha destituït Teresa Sambola, fins ara secretària general d'Educació. La rellevarà Marta Clari, que és psicòloga infantil, clínica i pedagoga social. Era l'actual gerent de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona. Niubó també ha obert 3 expedients disciplinars més. Va reconèixer que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa havia advertit fins a 7 vegades que s'estaven excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era el 5%. L'advertència, però, no va arribar als centres.
18: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
10: Un mea culpa que ha agraït al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya.
9: Pel que fa a la crisi de Ceuta, el govern espanyol aprovarà avui un pla d'ajuts de 168 milions d'euros amb mesures per revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma.
10: El Consell de Ministres donarà llum verda a un altre decret amb la llista d'espais per resituar migrants que continuen al carrer. I és que sobre el terreny milers de joves continuen dormint a la platja i els treballadors públics denuncien col·lapse al servei, sobretot als centres de salut.
9: Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
19: A les naus que s'han instal·lat al Tarajal, al polígon d'Alboran, metges del món treballen una furgoneta medicalitzada atenent des de fa un mes un miler de pacients, tant física com psicològicament, també amb moltes atencions pediàtriques. Patricia Ruiz és la doctora portaveu del servei.
20: Más de 1000 personas seguro aquí en las naves del Tarajal, y además estamos hablando de familias con niñas y niños muy pequeños, estamos hablando de una mayoría casi de menores. Aquí estamos hablando de mujeres, por ejemplo, hay mujeres embarazadas que siguen prácticamente en la misma situación que el primer día.
19: Mentrestant, sindicats com el d'infermera SATSE denuncien que els migrants estan saturant els serveis de salut. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: El govern espanyol calcula que encara queden per identificar més de 1000 menors a Ceuta.
10: Un mes després de l'inici de la crisi encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que van entrar. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat des del Congrés que ja s'han pres les dades de gairebé 1500 menors, però que encara en queden uns 1200 més.
21: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar. Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad. Pero las cifras son estas. Por tanto, estamos hablando de más de 2000 niños y niñas.
9: I en el terreny estrictament polític, Israel i Rússia neguen cap implicació en l'entrada massiva de migrants, com va apuntar Pedro Sánchez ahir a la SER.
22: Hubo una expansión de sus bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
10: En la seva reaparició pública, Sánchez no ha admès errors en la gestió i ha anunciat que el rei Felip VI visitarà Ceuta sense concretar però quan.
9: Notícia d'aquesta matinada. La policia de Nova York ha batut a trets una dona de 49 anys que havia apunyalat aleatòriament dues persones a Times Square.
10: Les víctimes són una dona de 32 anys que ha mort a l'hospital i un home de 68 que està ingressat i estable. Segons la policia, l'agressora vivia a Queens i tenia registres d'incidents pels seus problemes de salut mental, tot i que mai l'havien arrestat. Els vídeos publicats a les xarxes socials es veu com la dona s'acosta a un grup d'agents brandant dos ganivets. Ells li ordenen que els deixi anar i quan ella continua avançant cap als policies, li disparen a boca de que no. Ho ha explicat l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani.
4: NYPD officers in the area.
6: Els agents de la policia que es trobaven a la zona han respost immediatament fent servir un tàser i disparant les seves armes de foc. Vull donar les gràcies als agents que han intervingut i han evitat que un atac horrorós acabés sent encara pitjor. Això és el que fan cada dia els homes i dones d'aquest cos, treballar per mantenir la nostra ciutat segura.
10: Les autoritats estan investigant l'incident i han tancat temporalment aquesta zona turística del centre de Manhattan.
9: Avui arrenca el curs polític al Regne Unit.
10: Després de poc més de 40 dies com a primer ministre, la popularitat d'Andy Burnham no ha parat de créixer.
9: Londres, Quim Olivares.
7: Burnham viu una lluna de mel de popularitat després d'anunciar retallades d'impostos als pubs o de l'IVA de l'electricitat. Són mesures populars, però de cost econòmic reduït. Ara bé, en una economia estancada i sense pujar impostos, Burnham ho tindrà difícil per complir altres promeses, com ara construir 70.000 habitatges o allotjar totes les persones que dormen al carrer a Anglaterra. També haurà de trobar 4.700 milions de lliures per completar la despesa militar, decidir si cal tornar a extreure gas i petroli del Mar del Nord o repartir els immigrants també per àrees benestants del país. Aquesta tardor sabrem si Burnham és capaç de mantenir la popularitat i alhora prendre decisions que no agradaran a tothom. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: I a la cultura, un comiat.
23: Però què ets tu, Gas, digues? Què ets? La gossa dels amos disposada a tot. Mires al teu voltant i dius, aquest té això, aquell té allò. I jo? Què tinc jo?
9: És la veu de l'actor Francesc Garrido que va morir ahir als 56 anys a causa d'un infart.
24: Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió.
9: Montse Pujol.
25: Francesc Garrido va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mare d'Entros, Making Room, La ciutat dels prodigis o Balandrau, entre moltes altres. En teatre va formar part de l'elenc del Mestre i Margarita i de Glengarry Glen Ross. En una entrevista, el 2014, Garrido expressava el que per ell significava la interpretació.
26: En escena, per mi, que és quasi diguem que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent.
25: Àlex Rigola, Roger Gual i la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, han destacat la seva gran capacitat actoral i com era de fàcil treballar amb ell. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
24: Precisament, Àlex Rigola, en una entrevista ahir al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, parlava així de l'actor.
27: Era un actor que, si algo admiraves d'ell, és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
9: Pràcticament 6:45 del matí, els teatres del Ferró, el districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual, Xavier Albertí i Sergi Dusset, entre d'altres.
24: El director dels teatres La Gleva i La Fàbrica, Albert de la Torre, no ha fet cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019 i s'ha mostrat molt satisfet de comptar aquesta temporada amb ell.
28: Farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. Estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
9: I ja sabem qui farà la selecció de la banda sonora del Piro Musical de la Mercè 2026.

0: Serà Josep Montero, líder d'Oques Gràcies. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piró Musical. El 2024, recordem que ho va fer Rosalia, i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnia. Igual, la participació d'Oques Gràcies en aquest Piró Musical arriba en un moment clau i molt significatiu, pocs dies abans dels concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: Pel que fa al temps, a aquesta hora, la previsió és que faci encara més calor els pròxims dies. Eloi Cordomí, és així, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, sí, pujarà de valent el termòmetre i és que s'espera de cara divendres, dissabte, diumenge, fins i tot dilluns, una massa d'aire que serà uns 6 graus més càlida, 6 o 7 graus més càlida del que és habitual en aquesta època. De moment avui es mantenen les temperatures altes, semblants a les que vam tenir, per tant màximes de 28 a 34 graus. En aquests moments ja partim de valors molt alts, que per exemple arriben als 26 graus a la Ràpita, 25 a Barcelona, 22 a Figueres, tan sol refresca una mica en algunes valls del Pirineu, amb 12 graus a Viella, hi ha núvols baixos al Prepirineu, la Catalunya central, en general aniran marxant. Potser sí que al sud de Catalunya arriben alguns núvols que poden ser una mica més persistents. A la tarda també, quatre nuvolets al Pirineu. Si arriben a deixar algun ruixat al Pirineu Oriental, ja serà molt.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Doncs aquest matí hi ha problemes a l'R1, la línia del Maresme. Alguns usuaris ens expliquen que han estat 20 minuts aturats entre Badalona i Sant Adrià de Besòs per una incidència. Renfe confirma que hi ha aquesta incidència entre Badalona i el Clot. Mentrestant, també retards a l'alta velocitat. El primer AVE que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid porta 25 minuts d'endarreriment i el que ha sortit de Barcelona, també cap a Madrid, va amb una demora de 8 minuts.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Judit Anton. Li van robar el mòbil iPhone a Lisboa i setmanes després va rebre un missatge que li demanava desvincular els seus comptes de l'aparell. Primer de manera amable, però més tard van començar les amenaces. Entre altres coses, li deien que si no el desvinculava, clonarien tota la seva informació.
6: Em crea molta ansietat. O sigui, al principi em vaig espantar molt, perquè clar, està arribant a tu una persona que us han robat o que ha comprat el teu mòbil robant, no? I em crea por perquè encara que sàpigues que sí que hi ha seguretat a Apple i demés, penses, i si ho poden fer.
5: Efectivament, els experts assenyalen que el que busquen els emissors d'aquest tipus de missatges és crear una sensació de por per provocar que després d'unes quantes comunicacions qui rep les amenaces acabi facilitant dades o entrant en algun enllaç a través del qual li poden treure diners.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX 35 va perdre ahir els 20.000 punts, va tancar amb una retallada superior al 0,30%. El conjunt de borses europees van acomiadar la jornada amb caigudes davant la nova escalada bèl·lica a l'Iran, que ha accelerat la pujada del petroli i pressiona la inflació. Davant d'aquest escenari, els inversors no arrisquen i el mateix raonament fan els asiàtics. Aquest matí, la borsa de Hong Kong cau més d'un 1% i, per cert, les accions de Shein cauen un 10% després del seu debut a borsa de fa unes hores. A Wall Street, el Dow Jones ahir va perdre un 0,70% i el Nasdaq, el principal índex tecnològic, va tancar gairebé pla. Estàs escoltant el

0: 10 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem avui a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
1: Bon dia, Francesc.
0: Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: A Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I a Girona, Núria Paraire, bon dia.
4: Bon dia.
0: A Barcelona, ulls posats en la vaga dels bibliotecaris de la ciutat. Avui, Marc, nova manifestació.
5: Sí, i nova aturada total del servei per denunciar, diuen, l'immobilisme de l'Ajuntament i la pèrdua de drets laborals i sindicals. Denuncien que el Consorci de Biblioteques ha decidit deixar d'aplicar part de l'acord de condicions de treball vigent, com ara les millores socials, assistencials i sindicals. A les 11 es concentraran davant la Basílica de la Sagrada Família. Això en un dia de festa major encara a Vilafranca, avui concerts de Sabor de Gràcia, Esbatlana i 31 Fam, entre d'altres. Demà, últim dia.
0: A Lleida avui fem balanç de com ha anat la campanya d'incendis d'aquest estiu, en especial els vinculats a la sega, Pere Joan.
2: Li demanarem al nou cap dels agents rurals, Joan Baraut, que es presenta aquest matí i que substitueix l'històric Llorenç Ricou, que s'ha jubilat. A banda de saber els reptes i les línies de treball del cos a la plana de Lleida, també parlarem de com finalitza la campanya d'incendis. Precisament, fa poc sabem que la campanya de la sega ha registrat fins al 15 d'agost 36 focs relacionats directament amb aquests treballs. El pes de la sega en els incendis forestals ha disminuït del 3,5% de l'any passat a menys del 3% d'aquest any. Una campanya de la sega que té un pes important a la plana de Lleida.
0: El Consell Executiu de la Generalitat ha d'aprovar avui una inversió de més de 6 milions d'euros per construir la nova seu de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica a Tarragona, Ricard.
3: Sí, cal tenir present que feia molt de temps que els responsables de l'ICAC alertaven que la seu actual, a la plaça del Rovellat, al nucli antic de Tarragona, havia quedat petita. Finalment, el govern donarà llum verd avui a una inversió de 6,3 milions d'euros per construir la nova seu al magatzem número 6 de l'antiga fàbrica tabacalera. Tindran més de 3.000 metres quadrats, això vol dir el doble de l'actual, i esperen que estigui inaugurada a finals del 2029. Diuen que serà clau per retenir talent i divulgar també la ciència a la societat.
0: I a les comarques gironines, les obres de reforç de les vigues de la plaça de Catalunya ja han acabat, Núria.
4: Doncs sí, la plaça de Catalunya es troba sobre el riu Unyà i connecta amb el barri Vell. Les obres van començar al febrer com a obres d'urgència, després dels aiguats del gener. Es va veure que les vigues estaven en mal estat, tot i que no hi havia perill. S'han hagut de reforçar 104 de les més de 300 que hi ha, i també s'han col·locat gàrgoles perquè l'aigua de la pluja que es recull a la plaça caigui sobre el riu i no sobre les vigues. A més, l'Ajuntament està revisant tots els ponts de la ciutat amb un pla que va fins al 2029 i ara, per exemple, s'està rehabilitant les passeres del riu Güell.
0: Doncs així tenim el país, quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Por la mañana café, por la tarde.
0: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
7: Café, pas, més cafetero.
6: La tarda de Catalunya Ràdio.
0: Amb les veus habituals.
8: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
9: A un boomer li poses això i surt disparat.
10: És que està com un llum.
8: No sé què faran.
0: Però més i millor.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Com sempre, la millor hora del dia.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
12: Un Barça amb un gran potencial ofensiu guanya 5-2 al Rayo Vallecano, 2 gols de Lamine, 2 més de Rafinha, Gabriel Jesús passa la revisió mèdica, avui serà oficialment nou jugador del Barça, el dia en què es tanca el mercat de fitxatges. Messi deixa la selecció argentina, diu que no li queda res més per donar després de buidar-se el camp.
0: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
13: Què val més, el compromís o l'ambició personal? En el negoci de l'esport, firmar un contracte i fugir el primer revolt és la constant actual, on l'ambició es converteix en falsedat i fins i tot traïció. Si agafem el cas Julián Álvarez, com tants d'altres, és el retrat de la societat actual, un món de relacions d'un sol ús i de mercenaris que confonen el compromís amb un simple preu. La lleialtat no és un intercanvi de conveniència. La loyalty no té preu. O en tens o et vens. Tot i que el talent es compra en milions, el compromís no es pot finançar.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio. I quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells, avui sobre la primera entrevista a Pedro Sánchez del curs polític.
14: Ahir va arrencar el curs. Pedro Sánchez, després d'un mes d'absència, va aprofitar l'estrena de la temporada, l'Hoy por Hoy, de la cadena SER, per estrenar ell també el curs polític. És evident que en la ràdio es va celebrar tindre al president, però de Sánchez, la veritat, i després de tot el que ha caigut,

0: Seria més esperable una entrevista a la tele pública amb tota la declaració d'intencions que això suposa abans que a qualsevol altre mitjà.
1: I a la recomanació del dia, avui que parlem de la mort de l'actor Francesc Garrido, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Smoking Room.
2: Julio Valowitz i Roger Gual van sorprendre a tothom amb aquesta òpera prima sobre els instints més bàsics de la raça humana, la por, la insolidaritat i la mesquinesa en l'entorn laboral. Ho fan a partir d'una petició perquè en lloc de baixar fum al carrer es pugui fer servir un despatx buit. Un film sorprenent amb un guió molt intel·ligent i amb un repartiment esplèndid que va rebre conjuntament la Bisnaga de Plata al Festival de Màlaga i en què a banda de Francesc Garrido, també hi ha Antonio Dechen, Juan Diego o Eduard Fernández. Smoking Room es pot veure a Movistar Plus.
1: Quatre minuts i les set. I ahir què deien els altres, Jovany?
3: Ahir els altres van arrencar temporada des de Ceuta. En Carlos Herrera alimentava teories de la conspiració, com per exemple que a Pedro Sánchez li interessa que hi hagi en Renou.
4: Dice si se decreta el estado de alarma, el estado de sitio, el estado de excepción, según regula la ley 4 del 81. En ese momento no se pueden disolver las cortes.
3: A la SER, Aymar Bretos encetava emocionat una nova etapa de l'Hoy por Hoy.
5: Ojalá pueda transmitirles a lo largo del programa de hoy la emoción que tengo ahora mismo y lo agradecido que...
3: I aquí, a Catalunya Ràdio, en David Clopés, des del Tot Gira, inventava un neologisme per referir-se a una mala primera part.
6: Ja estem davant de Les Palmes, una bona primera part.
3: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Jovany.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Ha tornat La nit dels ignorants.
8: I m'encanta.
7: Amb Marta Romagosa.
8: A La nit dels ignorants passen coses increïbles.
9: I és que aquest programa és...
10: Sí, és que sempre l'audiovisitat oberta, de quan jo hi dava, igual.
7: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants.
11: Torna al Catalunya Nit.
12: Tornem, però amb un horari nou.
11: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
13: Catalunya Nit.
12: Un informatiu en profunditat.
11: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
13: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
11: Amb horari nou.
12: De 9 del vespre a 11 de la nit.
11: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
14: A les 9 obrirem l'àgora fixant-nos en l'inici del curs escolar. Parlarem amb David Iglesias de l'Assemblea Educativa de Catalunya i analitzarem les mesures anunciades per la consellera Esther Niubó com a conseqüència dels errors del departament amb l'informe PISA.
15: Tot seguit tornarem a Ceuta per connectar en directe amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Miquel Jarque, i també entrevistarem el director executiu d'UNICEF Espanya, Txema Vera.
14: A les 10, 5 anys del final dels peatges, en parlarem amb l'urbanista i arquitecte Manel Larrossa i també amb el primer conductor que va fer famós el lema No vull pagar, Josep Casadellà.
15: I a les 11, una nova sessió de teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de retransmissions de futbol.
14: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia i no ploris.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música que et porta tan bons records del cantant alemany Peter Schilling.
0: Ai, sí.
1: I el seu gran èxit Terra Titanic, és que tal dia com avui, 1 de setembre, però de l'any 1985, van ser descobertes les restes del Titanic en una expedició franco-americana dirigida per l'oceanògraf estatunidenc Robert Ballard i l'investigador francès Jean-Louis Miquel. Les restes van ser trobades a uns 3.800 metres sota el nivell del mar i va ser la primera vegada que van veure que el Titanic estava dividit en dues grans seccions, la proa i la popa, separades per centenars de metres al fons marí.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui és dia 1 de setembre i és el dia en què els professors tornen a les escoles per preparar el curs vinent. I avui també es reuneix el govern de Salvador Illa amb la carpeta educativa més calenta que mai. D'una banda, la reunió serà l'endemà de cessar la secretària general de la Conselleria d'Educació pel fiasco de les proves PISA i de l'altra quan falta una setmana justa perquè comenci el curs i es manté la vaga de docents i ara s'anuncia també una reunió per aquest dijous amb els sindicats que la convoquen. Abordarem aquests dos fronts. D'entrada, les proves PISA. Recordem que els resultats de Catalunya d'aquest any no es podran comparar amb altres edicions ni amb altres països perquè se'n van excloure els alumnes de màxim pes, de màxim permès per l'OCDE, que és qui, recordem, organitza aquestes proves. Un mes després de fer-ho públic, el govern ha pres mesures i ha obert 3 expedients disciplinaris. Maria Costa.
1: La consellera Niubó reconeix que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres.
2: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada. I torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
1: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
3: Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
1: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en aquests canvis, per exemple, Marta Clari serà la nova secretària general d'Educació. Fins ara era gerent de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona i acumula una llarga experiència en gestió pública amb governs tant de Trias com de Colau com de Collboni. Avui en parlarem a l'Àgora, en David Iglesias, membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, així com també amb pares i mares afectats. De moment, Frederic Vincent, bon dia.
4: Bon dia.
0: Tant l'oposició com els socis de govern no afluixen les crítiques a la conselleria.
4: Des de Junts insisteixen que les mesures i les explicacions que s'han donat fins ara continuen sense ser suficients. Anna R.
5: Que no volem més excuses. Volem saber què ha passat, quin és el responsable i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
4: Però també des de la banda dels socis de Salvador Illa, Esquerra, per exemple, ha insistit a les últimes hores que els canvis no són l'única solució.
0: I el sector educatiu també creu que les mesures es queden curtes.
4: Sí, el sindicat USTEC diu que no es tracta de fer fora ningú, que aquest no és el tema, sinó que es tracta de canviar el model. I ha recordat al Departament d'Educació que sabia des del març l'exclusió d'una part de l'alumnat de les proves PISA. En declaracions del matí de Catalunya Ràdio, a més, el professor expert en lideratge i innovació educativa, Pepe Menéndez, també apuntava la fragilitat actual del departament.
6: Ja a la consellera no li queda ja xarxa de seguretat. Després del cessament de la secretària general, ja la següent persona és ella, no? I el que està passant, al final, són els efectes d'aquesta sensació de que tot desborda el propi departament.
4: Com deia la Maria Costa, l'Associació de Direccions Educatives aplaudeix que els excloguin com a mínim de les responsabilitats, però demana que, malgrat tot, es publiquin els resultats de les proves PISA.
0: Uns resultats, en principi, que estava previst que es fessin públics la setmana vinent, coincidint amb l'inici del curs, un curs que, ara per ara, segueix començant amb una vaga de docents. Per mirar de fer un intent d'última hora per això, per evitar-la, el govern es tornarà a reunir amb l'USTEC aquest dijous.
4: Sí, avui hi ha una primera trobada del govern amb els sindicats que van firmar aquell acord amb el govern, entre els quals la UGT i Comissions, que no són majoritaris dins del sector, i dijous, com deies, el departament es reunirà amb la CGT i amb l'USTEC. La portaveu de l'USTEC és la Iolanda Segura.
7: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades. És important quin desplegament se'n farà, quan, com, si aquest desplegament serà estructural o seran mesures com per exemple el personal, no?, que ha de aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
4: Segura ens va dir ara fa poquet aquí al matí de Catalunya Ràdio que les reunions que es facin a partir d'ara ja no són per intentar esquivar la vaga de la setmana que ve, que es dona per segura, sinó per evitar possibles protestes durant el curs escolar. Les associacions de famílies d'alumnes també reclamen canvis estructurals en el model educatiu del país.
0: Com dèiem, l'Associació de Directors aplaudeix que el govern hagi exculpat el de responsabilitat en aquesta crisi de PISA. A més, també aplaudeixen la regulació de la intel·ligència artificial a les aules a partir d'aquest curs. Els menors de 14 anys no la podran fer servir i els que tinguin entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. Jordi Satorra és el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública i deia això aquesta nit al Catalunya Nit d'Agnès Marquès i Manel Elias.
8: Quan demanes un resum abans, podies saber que ho podien fer, ara ni que el demanis demà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no porta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors quan fas un examen sense tots aquests dos usos baixa un 20% la nota.
0: I tot això, avui també ens preguntarem al matí de Catalunya Ràdio què fem els pares i com estan vivint la situació, com els afecta aquestes vagues anunciades. Avui els sentirem i, de fet, ja obrim línies 636-36-0609. Notes de veu curtes, breus, al 636-36-0609. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: En parlarem a partir de les 9 a l'Àgora del matí, avui amb Jordi Amat, Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera.
10: Avui és dimarts 1 de setembre i tindrem un temps assolellat, càlid i xafogós, amb temperatures que al migdia tornaran a arribar entre els 28 i 35 graus. Tot i això, aquesta hora hi ha núvols baixos al Prepirineu, la Catalunya central, en alguns punts de les comarques de Tarragona, en general aniran marxant, excepte els del sud del país, que poden ser més persistents. I a la tarda no es descarta algun ruixadet puntual al Pirineu.
1: A les carreteres, en general, molta tranquil·litat a aquesta hora, sense incidències ni retencions destacades, tret de les rondes de Barcelona, tant la de dalt com la litoral. Aquí sí que hi ha trams més densos, els habituals, direcció Llobregat.
0: Ara són les 7:07.

0: I aquesta repassem el que cal saber d'aquest dimarts 1 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia!
1: Bon dia!
0: Consell de Seguretat Nacional.
2: Aquest òrgan que assessora el president del govern espanyol en matèria de seguretat es reuneix avui per primer cop, ja ho va fer la setmana passada, per avaluar la crisi humanitària i l'augment de la tensió als carrers de Ceuta un mes després de l'entrada massiva de 70.000 immigrants.
3: La reunió serà abans de la del Consell de Ministres, que avui aprovarà un paquet d'ajudes urgents per a la ciutat autònoma per valor de 168 milions d'euros.
0: Comencem amb una reunió al dia i també amb una resposta a Pedro Sánchez. El desmenteixen.
4: Israel i Rússia neguen les acusacions de Pedro Sánchez i asseguren que no tenen cap implicació en el que va passar a Ceuta a finals de juliol. El president espanyol va trencar el silenci sense admetre errors i amb el sorprenent anunci que el rei Felip VI visitarà la ciutat.
5: Sánchez assegura que no hi ha informació que apunti la implicació del Marroc, però sí que acusa Israel i Rússia d'estar al darrere d'una campanya de desinformació que va provocar l'entrada massiva de migrants.
6: Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
5: Ho ha dit a la cadena Ser, no ha admès errors en la gestió ni haver estat absent.
6: He trabajado y he descansado y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
5: I per no semblar tou amb Rabat, anuncia la visita de Felip VI a Ceuta i Melilla, un viatge sense data que tampoc confirma la Casa Reial. Des de Madrid, Dani Sainz de AHA, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Indignats.
2: Després de les paraules de Pedro Sánchez, el govern de Ceuta denuncia que se senten abandonats i intranquils per si una situació similar es pogués repetir. Alejandro Ramírez, vicepresident ceutí al Catalunya Nit.
7: Que el president del govern no sea capaz de assegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras.
0: I avui hi ha ampli ressò també a la premsa de l'entrevista que van fer al matí de Catalunya Ràdio amb Oriol Junqueras. Acollir amb límits.
2: Esquerra, al contrari de Junts, diu que Catalunya sí que ha d'obrir les portes als menors no acompanyats que es troben al Marroc, però avisa que la solidaritat no pot ser indefinida.
8: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
3: El govern espanyol ha demanat a les comunitats que aquesta distribució dels menors a la península es pugui fer ja. S'han pres les dades a uns 1.500 menors d'edat que es troben a Ceuta, però encara en queden uns 1.200 per identificar.
0: Avui en parlarem en temps d'àgora amb Txema Vera, d'UNICEF d'Espanya. 23 agressions sexuals.
4: Encara a Ceuta, la Fiscalia eleva a 23 les agressions sexuals a la ciutat autònoma. En l'últim mes, 9 contra menors d'edat. Les víctimes són 22 dones i un home. El Ministeri habilitarà una unitat especial per protegir les possibles víctimes.
0: I atenció, perquè avui canvia el preu.
2: Dels carburants, si avui heu d'omplir el dipòsit del cotxe, notareu que avui, 1 de setembre, canvien les bonificacions del govern espanyol. Si heu de posar benzina, us costarà 5 cèntims més cada litre. En canvi, el gasoil cau 10 cèntims.
0: Els més barats.
2: Lleida és la demarcació catalana amb la gasolina i el dièsel més barats, i això es deu bàsicament a la proliferació d'estacions de servei de cooperatives locals.
9: Les cooperatives, a diferència de la resta d'estacions, tenen uns marges de beneficis més ajustats perquè basen el seu negoci a oferir un servei. Kevin Requena, de la cooperativa d'Ibars, i Àlex Petó, de la cooperativa d'Asba.
10: Reduir-nos el marge al màxim, és a dir, carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, no? Per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? Perquè per nosaltres, al final, és un servei més que oferim als pobles i als nostres socis.
11: L'objectiu d'aquesta benzinera és donar un servei principalment als socis. No és a ànim de lucre, la benzinera, i cobrim gastos.
9: Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 5 anys sense peatges.
3: I la via que més ho ha notat és la P7. Durant aquest temps, el trànsit ha augmentat un 45%. El Servei Català de Trànsit reconeix que l'accident de Gelida, a principis d'any, quan va caure un mur de contenció d'un pont, va suposar un punt d'inflexió en el manteniment de la via. Ho ha admès el seu director, Ramon Lamiel, al matí de Catalunya Ràdio.
12: L'increment de tensió sobre la infraestructura es produeix des de l'episodi del gener a l'alçada de Gelida. A partir d'allà jo penso que hi ha un punt d'inflexió i tots ens hem posat una mica més a disposició els uns dels altres.
0: Avui a partir de les 10 parlarem de si cal o no recuperar els peatges. I un comiat.
13: Però què ets tu, Gas, digues? Què ets?
1: espagossen els amos, disposada a tot. Mires al teu voltant i dius...
4: Ha mort l'actor Francesc Garrigó, als 56 anys d'un infart. Va ser un dels grans noms del teatre i el cinema catalans. Les últimes obres en què va participar van ser El mestre i la Margarita al Teatre Lliure la temporada passada. N'ha parlat al Catalunya Nit el director Àlex Rigola.
13: Et donava grans lliçons de vida sense haver-te de fer grans demostracions, no? Era un líder de companyia, però en cap moment necessitava imposar cap tipus d'autoritat.
0: The Weeknd.
2: El cantant i compositor canadenc arriba avui a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El concert comença a 3:15 del vespre.
0: I al Gran Teatre del Liceu...
14: Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa...
2: Concert avui del cubà Silvio Rodríguez comença a les 8 del vespre.
0: Mentrestant, atenció, perquè hi ha hagut un ensurt aquesta nit a un dels llocs més emblemàtics de Nova York, abatuda a trets.
3: A Times Square, al centre de Manhattan, la policia ha disparat contra una dona de 49 anys que havia apunyalat aleatòriament dues persones a Times Square.
4: Les víctimes són una dona de 32 anys que ha mort a l'hospital i un home de 68 que està ingressat i estable. Segons la policia, l'agressora vivia a Queens i tenia registres d'incidents pels seus problemes de salut mental, tot i que mai l'havien ingressat.
0: I a Ucraïna també segueixen els atacs.
2: Aquesta matinada els atacs russos han provocat 4 morts i una dotzena de ferits a la ciutat i la regió de Kiev. Ucraïna, al seu torn, ha llançat un atac aeri a la regió russa de Samara i, segons el governador, ha danyat instal·lacions civils.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, disfruten.
15: El Barça fa una exhibició de futbol ofensiu, guanya 5-2 al Rayo, 2 gols de Rafinha, 2 més de Lamine. Rafinha, en una forma espectacular, exerceix de capità del Barça. Marc Bernal.
16: És un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
15: Avui, que es tanca el mercat de fitxatges, es farà oficial el fitxatge de Gabriel Jesús.
0: Ho deixa.
15: Leo Messi plega de la selecció argentina. El jugador argentí reconeix que s'ha buidat per la selecció, que ha arribat el moment de deixar pas a futbolistes joves.
17: Que nada, que sea el hombre más feliz del mundo, se lo merece. Buen tipo, humilde, honesto sobre todo.
0: Un minut serà un 7:45 del matí. Repassem ara què destaquen els diaris anant al quiosc.
2: Des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 23 graus de temperatura i totes les portades destaquen el fiasco de Pisa. Ho llegim a la portada de La Vanguardia, el periòdico a l'Ara, que explica que l'Estat va avisar en 7 ocasions d'aquest error. I El País, per cert, també ho porta en la portada, tant en l'edició de Catalunya com la de Espanya. A la premsa de Madrid, però, el protagonisme és per Pedro Sánchez, després de la seva primera entrevista des que va esclatar la crisi de Ceuta. Ho veiem al País, ABC i al Mundo, que destaca que Sánchez ha protegit el Marroc i l'ha eximit, diu, de qualsevol responsabilitat. Ceuta també segueix emportant-se titulars i fotografies. A l'Ara hi veiem, per exemple, una imatge de la platja del Trampolín, mentre que La Vanguardia té en portada una fotografia on es veu la Policia Nacional amb les escopetes després de disparar a l'aire en un dels punts d'atenció temporal dels migrants. El Mundo no té fotografia, però titula el mateix, que les expulsions estan encallades i tilla els migrants de delinqüents.
18: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
19: L'11 de maig del 2011.
18: I el número de la sort, el...
19: 9.
18: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
20: 45.712.
21: Em toca?
20: Això és el número de la loteria, ara?
21: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
22: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
23: Citroën.
22: Condicions a citroen.es.
24: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un 7:45 del matí. Us informa Marc Corredor per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Berga, 19 a Vilanova del Camí i 22 a l'Hospitalet de Llobregat. Carreteres, Clàudia Serra.
2: Fluïdesa a aquesta hora. Els únics punts una mica més complicats són les rondes de Barcelona. Tant a la de dalt com a la litoral hi ha trams més densos. Direcció Llobregat.
5: Detingut el conductor del vehicle que hi va embestir mortalment un motorista al centre de Barcelona.
6: La víctima és un home de 38 anys que estava aturat en un semàfor del carrer Aribau a Mallorca quan un cotxe el va colpejar per l'esquena. El conductor del vehicle va fugir, però la Guàrdia Urbana el va aconseguir detenir. El sospitós es va negar a fer els controls de drogues i alcohol i per això se l'acusa dels homicidis, dels delictes d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i negativa a fer-se els controls. Aquest any, 11 persones han mort a la ciutat de Barcelona en accidents de trànsit.
5: Més notícies. La Universitat de Barcelona investiga l'abast d'un ciberatac detectat en alguns dels seus sistemes.
6: La institució espera identificar la magnitud de la incidència i la informació potencialment afectada. Per això està treballant conjuntament amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Consorci del Sistema Universitari de Catalunya des del moment en què se'n va tenir coneixement.
5: Els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran la nova temporada 26-27, muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual, Xavier Albertí i Sergi Dolcet, entre d'altres, Montse Pujol.
7: El director dels teatres La Gleva i La Fàbrica, Albert de la Torre, sense fer cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu, s'ha mostrat molt satisfet de poder comptar amb ell.
8: Farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar no únicament la seva persona, el Lluís Pasqual com a individu, sinó el Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial.
7: Al setembre, un festival de dansa inaugurarà la programació de la nova temporada. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I la festa major del Poblenou tindrà fira d'atraccions després que el Gremi de Firaires de Barcelona i l'Ajuntament hagin arribat a una entesa per fer-la al mateix emplaçament dels últims anys.
23: El consistori havia denegat dues vegades el permís als firaires per unes obres pròximes.
5: I ulls posats avui en la vaga dels bibliotecaris de la ciutat, hi ha prevista una nova aturada total del servei per denunciar, diuen, l'immobilisme de l'Ajuntament i la pèrdua de drets laborals i sindicals.
23: Denuncien que el Consorci de Biblioteques ha decidit deixar d'aplicar part de l'acord de condicions de treball vigent, com ara les millores socials, assistencials i sindicals. A les 11 es concentraran davant la Basílica de la Sagrada Família.
5: Això en un dia de festa major encara a Vilafranca. Avui, concerts de Sabor de Gràcies, Batlana i 31 FM, entre d'altres. Demà, últim dia. Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant El Matí, de Catalunya Ràdio.
24: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
25: Xato! L'estiu s'acaba.
26: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I a la llarga, l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
24: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 10 minuts i seran 8:15 del matí. Avui és dimarts, 1 de setembre del 2026. És un dia que sona així.
24: Els sons del matí.
27: La ciutat de Ceuta, que demà celebrarà la seva diada, continua amb milers de joves dormint a la platja.
28: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
29: Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
30: Amb la intenció de parlar, de trobar ponts que ens permetin desconvocar la vaga de la setmana que ve.
31: La consellera Niubó admet que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que aquest missatge no va arribar als centres.
32: Doni explicacions, perquè no volem més excuses.
0: Colau! Aquests són els sons del matí, ara una mirada de l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, bonificació.
4: Una bonificació és una reducció o descompte en el pagament d'un tribut, quota o preu. Es va formar a partir del llatí bonificare, és a dir, fer bo, millorar. Doncs bé, com que el preu del gasoil continua empitjorant, al govern espanyol no li queda més remei que tornar-lo a bonificar, és a dir, millorar una mica. A partir d'avui es recupera la bonificació de 20 cèntims per litre.
0: Destitució.
4: Desposseir d'un càrrec, d'una col·locació, quan et destitueixen, és perquè alguna cosa no has fet bé o perquè algú ha de pagar els plats trencats i et toca a tu. Es decideix destituir quan qui pren la decisió vol mostrar fermesa. En canvi, quan es vol fer plegar algú sense fer soroll, se'l convida a prendre la iniciativa, és a dir, a dimitir.
0: Buidar-se.
4: En sentit figurat, fer el màxim esforç possible fins a quedar-se sense forces. Es veu que és el que li ha passat a Messi, com en el seu moment va passar Alexia Putellas i abans a Pep Guardiola. Quan els esportistes d'elit es buiden, ja ho veieu, pleguen, principalment perquè tenen les butxaques plenes. La resta, quan ens buidem, doncs fem un cafè, posem bona cara i a la feina.
0: I tant. o mengem una poma. Posem-hi tres xifres, Lara García. 3,3 milions d'euros.
31: És la factura final de la Generalitat per la visita del Papa Lleó XIV. El govern va pagar l'operatiu policial i de transport i va atorgar una subvenció a l'arquebisbat de Barcelona. Va destinar prop de 50.000 euros a la seguretat i també s'han fet públiques altres dades curioses, com que els regals al pontífex van costar 1.794 euros.
0: 10%.
31: És la caiguda que han experimentat les accions de la plataforma xinesa de moda ràpida Shein poc després de sortir a la borsa. La companyia ha captat uns 1.700 milions de dòlars. Això significa que la seva valoració és d'uns 26.000 milions de dòlars, una xifra que és molt inferior als gairebé 100.000 milions que va arribar a valer el 2022.
0: 56.
31: És la data en què ens ha deixat l'actor Francesc Garrido, que va morir ahir a causa d'un infart. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans. L'última obra en què va participar va ser El mestre i Margarita, al Teatre Lliure de Montjuïc.
0: I el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig Pedro Sánchez, contraposat amb el rei del Marroc, en plena crisi de Ceuta.
1: És una de les fotografies que avui trobem als diaris després de les últimes declaracions de Sánchez sobre la situació a Ceuta i la relació amb el Marroc. El president espanyol defensa mantenir la cooperació amb Rabat, però descarta que el Marroc tingui cap paper en la crisi.
0: A la segona imatge hi veig un bloc de pisos, quan s'està fent fosc i amb la majoria de llums encesos.
1: És la imatge que ha triat el diari Ara per il·lustrar que el rebut de la llum s'encareix un 19% aquest agost. Darrere hi ha la forta demanda d'electricitat per la calor i el preu del gas, que ha fet pujar el rebut.
0: I a la tercera imatge, que en aquest cas ens arriba des de les comarques de Girona, hi veig un grup de gent que està asseguda en cadires de platja, en un entorn natural. I veig també algunes pancartes en forma d'arbre amb la paraula renaturalitzem. Per què protesta, Núria Paraire?
3: Doncs són un centenar de persones que s'han trobat a la gola del fluvial a l'Empordà i protesten per reclamar que sigui un espai natural i que s'obri el camí del Joncar al públic. Lamenten que no s'hagin tancat les activitats econòmiques que es fan a la zona, perquè ells diuen que és una zona que s'ha de preservar. Els ha convocat l'entitat Empordà Dempeus i han organitzat una taula rodona allà mateix i han portat pancartes en forma d'arbre per plantar-les simbòlicament.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 minuts seran seran dos quarts de 8 del matí. No vull córrer molt i avui arribar a les 8. Avui és 1 de setembre. Encara falten 22 dies perquè comenci la tardor, però, en canvi, els meteoròlegs i climatòlegs diuen que la seva tardor ha començat avui. Atenció. I avui, a la cara bé del temps, expliquem el perquè d'aquesta dispersió de dates. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Doncs és una qüestió purament pràctica. Mira, quan els pròxims dies analitzarem les dades de l'estiu i direm aquest estiu ha estat el més càlid des que hi ha registres, en realitat ens estarem referint als mesos sencers de juny, juliol i agost. Perquè això que les estacions comencin el dia 20, 21, 22 o 23 per treballar les dades ens toca molt als nassos. Va. I actualment és una convenció internacional dividir l'any en períodes de 3 mesos naturals. Així doncs, des del punt de vista astronòmic, la tardor començarà el dia 23 de setembre, a les 2 de la matinada, fins aquí tot normal, però en canvi des del punt de vista climàtic, la tardor començat avui i acabarà el dia 30 de novembre. Ara bé, què diuen els mapes del temps, que al final són els que tenen l'última paraula? Doncs que la calor d'estiu s'allargarà i s'intensificarà, amb una massa d'aire càlid que a finals de setmana tindrà temperatures 6 o 7 graus per sobre del normal. Així que diguin el que diguin els astrònoms o climatòlegs, la tardor meteorològica, creieu-me que de moment es farà esperar.
0: Però si és des d'un punt de vista climàtic, Eloi, vol dir que potser a la llarga, si la calor s'allarga, l'estiu climàtic pugui durar més mesos encara?
9: Això podria arribar a fer-nos pensar que haurem de traslladar aquesta tardor climàtica una mica més endavant.
0: Clar, per tant, la tardor climàtica s'escurçarà, durarà menys.
9: Exacte. De fet, és això el que diuen les tendències del canvi climàtic, que les estacions intermitges, tardor i primavera, tendeixen a escurçar-se. Així que potser d'aquí un temps haurem d'adaptar-nos a això, també.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara.
9: Fins ara. Adéu-siau.
10: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
24: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
11: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia: aquests només treballen quan volen. La resposta era: pilots. Els que volen ho poden fer de voler o de volar, que és del que treballen els pilots, que de vegades volen i dolen. Avui dimarts, un Enigmàrius de mar. El vaixell militar de la Caixa Forta, de 9 lletres. El vaixell militar de la Caixa Forta, 9 lletres.
24: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula per la xarxa. Els participants a la Marató de Sydney es van endur una medalla que, en lloc de representar l'estadi d'aquella ciutat, porta gravat l'estadi del Bayern de Múnich. Marc Amorós, bon dia.
2: Bon dia. La Marató de Sydney es va celebrar aquest diumenge. Els participants es van endur una bona sorpresa. Com a premi per a la seva participació van rebre una medalla on es representaven alguns jocs emblemàtics de la ciutat per on corria la Marató. Es veia el pont del port de Sydney i també la icònica òpera de la ciutat. La sorpresa, però, va ser quan van descobrir que en lloc de l'estadi Allianz de Sydney, a la medalla hi havia representat l'estadi Allianz de Múnich, on juga els seus partits l'equip del Bayern de Múnich. La RADA diu la notícia es va detectar 3 dies abans de la cursa i ja no van ser a temps de canviar les medalles.
0: I això és real o fals?
6: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
2: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que els participants a la Marató de Sydney es van endur una medalla que en lloc de representar l'estadi d'aquella ciutat porta gravat l'estadi del Bayern de Múnich és una notícia real. La confusió del dissenyador es va produir per la coincidència del nom Allianz de tots dos estadis. Un portaveu de l'organització ha dit en broma que la medalla d'aquest any té un toc internacional excessiu.
0: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia.

0: I avui pot ser un bon dia, i per això escoltarem el motiu que ens dona Laura Calçada per viure amb intensitat.
1: Un 1 de setembre, Bobby Fischer es proclamava campió mundial d'escacs davant Boris Spassky en el conegut com a Match of the Century, als Estats Units d'Amèrica contra la Unió Soviètica. Dos blocs que en un altre terreny, David Bowie esfondrava aquell mateix 1 de setembre del 72 amb l'estrena del seu himne bisexual, John, I'm Only Dancing. Uns diuen que parla d'un home que li diu al seu xicot que, tot i excitar-se amb la noia que té davant, només estan ballant. D'altres defensen que en John era en realitat la parella de la noia i que el narrador li deia aquest que no s'havia de preocupar. Jutgeu vosaltres mateixos aquest tema ambigu i fluid, que el seu desig ens va molt bé per estrenar aquest mes.

0: Són 8:15. Avui és dilluns, 1 de setembre. Ens despertem amb 18 graus a Alcarràs, 21 a Palafrugell i 24 a Badalona, el dia en què a les 9 del matí entrevistarem David Iglesias, de l'Assemblea Educativa de Catalunya. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Doncs que avui qui hagi d'omplir el dipòsit del cotxe notarà canvis en el preu. Si heu de posar benzina us costarà 5 cèntims més cada litre, en canvi el gasoil cau 10 cèntims.
2: Això avui 1 de setembre, dia que mestres i professors tornen a treballar. Queda just una setmana perquè comenci el curs i si la reunió que hi ha convocat a dijous amb els sindicats no va bé, el curs començarà igual que va acabar l'anterior, amb vagues.
1: Principi de curs també enterbolit pel desastre de les proves PISA, un desgavell que ha costat el càrrec a la número 2 del departament i l'obertura de 3 expedients. Esther Niubó.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada. I torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim.
2: A Madrid, avui reunió del Consell de Seguretat Nacional i després del Consell de Ministres, totes dues centrades en Ceuta.
1: Després de les primeres paraules de Pedro Sánchez en un mes sobre aquesta crisi humanitària, el govern de la ciutat autònoma no ha quedat precisament tranquil. Alejandro Ramírez és vicepresident saudí, ahir al Catalunya Nit.
4: Que el president del govern no sea capaz de assegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir. Yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras.
5: Un Barça amb un gran potencial ofensiu guanya 5-2 al Rayo, 2 gols de Lamin, 2 més de Rafinha. Gabriel Jesús passa la revisió mèdica. Avui serà oficialment nou jugador del Barça, el dia que es tanca el mercat de fitxatges, mentre que Messi deixa la selecció argentina, diu que no li queda res més per donar després de buidar-se el camp.
0: Això pel que fa als esports. I pel que fa al temps, tu avui tornarà a fer calor i encara en farà més els propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia, sí, avui farà calor d'estiu, però de cara a divendres, dissabte, diumenge tindrem calor de canícula, avui amb alguns núvols baixos matinals que aniran desapareixent, sí que poden ser una mica més persistents al sud del país, i a la tarda amb algunes nuvolades al Pirineu que com molt deixarien algun ruixat molt puntual.
0: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, tenim retards ja a la R1. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, els trens van aterrar a l'R1, la línia del Maresme, amb demores que en alguns casos poden arribar als 20 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura entre el Clot i Badalona, en concret un problema en la senyalització a Sant Adrià de Besòs. Això fa que els trens puguin aturar-se durant uns minuts i veure incrementat el temps de recorregut a mesura que s'apropen al tram afectat.
0: I pel que fa a les carreteres, tenim retencions en diversos punts. Direcció Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia, sí. Hi ha lentitud direcció Barcelona a la 2, a Cornellà, a la B23, a Esplugues, la C58 a Montcada i també la C17 a Parets. També trams amb intensitat a aquesta hora ja a les rondes de la capital, ronda de dalt de Trinitat a Horta i a la litoral del Fòrum a la Barceloneta. Tot això en sentit Llobregat.
0: I ho rematem també aquest repàs al dia amb les portades. Marc Jurado.
9: Bon dia. Avui centrades en el fiasco de Pisa. Ho llegim a la portada de La Vanguardia, el periòdico, l'Ara, també el Punt Avui. De fet, s'explica que l'Estat va avisar en 7 ocasions de l'error de Pisa. Però a la premsa de Madrid el protagonisme se l'endú Pedro Sánchez després de la seva primera entrevista des que va esclatar la crisi de Ceuta. Surt en portada El País, l'ABC i El Mundo, que destaca, de fet, que Sánchez ha protegit el Marroc i l'ha eximit de qualsevol responsabilitat. Ceuta, que també continua portant-se titulars i fotografies. A l'Ara hi veiem una imatge de la platja del Trampolín, mentre que La Vanguardia ja en portada una fotografia on es veu la policia nacional amb les escopetes després de disparar a l'aire en un dels punts d'atenció temporal dels migrants.
0: Avui a l'Àgora del Matí hi tindrem d'aquí una hora Jordi Amat, Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Quan passen 4 minuts de 8:15 del matí. I a aquesta hora obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades a la premsa. Pol Forada, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui veiem diversos articles d'opinió sobre els errors de Pisa.
10: A La Vanguardia, per exemple, la periodista Susana Cuadrado critica que Educació segueix sense aclarir com és possible que només 5 dels 51 centres educatius interpretessin bé les instruccions de les proves Pisa. I subratlla que persisteix un dubte inquietant. Hi va haver una intenció expressa d'excloure els alumnes amb un pitjor rendiment escolar per evitar uns mals resultats. L'editorial de l'Ara adverteix que la gestió dels expedients disciplinaris que s'han obert a un alt càrrec del departament i a dos funcionaris es pot allargar fins a 2 anys, mentre que per la seva part el periòdico assenyala que el silenci inicial sobre Pisa és inacceptable i que va fer la sensació que hi havia una voluntat d'ocultació. A la premsa espanyola, Ceuta hi segueix tenint un paper destacat. El Mundo titula de l'editorial Desídia distopia i confrontació. I al País, l'activista contra la pobresa, Gonzalo Fanjul, diu que estem davant d'una tragèdia en què les víctimes són els migrants.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
11: I llegeixo que avui, 1 de setembre, un de cada 6 catalans comença les seves vacances. Marxar aquest mes és una tendència a l'alça. És clar que només ho poden fer aquells que no tenen fills en edat escolar. Els que marxen i els que hem tornat sabem que l'estiuatge de 2 mesos pràcticament no existeix. Les vacances ara són més curtes i més cares. Enguany s'ha afegit el cost climàtic i és que molts establiments han hagut de fer grans inversions en sistemes de climatització i això ho han traslladat a les seves tarifes. No ho busquin, no consta la factura.
12: 45.712.
13: Em toca?
14: Això és el número de la loteria, ara?
13: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
15: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
16: Catalunya Ràdio.
0: Ara són 8:15. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El jacuzzi ha estat darrere de la mort d'un matrimoni irlandès a Cullera, al País Valencià.
1: L'autòpsia apunta que la principal hipòtesi és que el sistema que aspira i fa funcionar l'aigua, espais i jacuzzis, va fallar i va desencadenar la fatal situació. Apunta que el més probable és que morissin per un accident cardiopulmonar per l'esforç extrem d'intentar alliberar-se de la succió i de la dona per ajudar. Encara s'esperen els resultats toxicològics. Als Estats Units va comptabilitzar entre el 2013 i 17 11 víctimes per aquest fenomen. Ho recullen diversos digitals.
0: Caram. Si sou fans del Cabrales, atenció, pareu l'orella.
2: Perquè un restaurant de Gijón ha pagat 37.500 euros en una subhasta per la peça de formatge Cabrales.
0: Quant?
2: 37.500 per una peça de formatge. Per la peça guanyadora del 54è certamen d'aquesta varietat, que és de la formatgeria Ángel Díaz Herrero, aquesta quantitat de rècord supera en 500 euros el que es va arribar a pagar l'any passat pel millor Cabrales. Si teniu intenció d'anar a Gijón o ho coneixeu, el restaurant en qüestió que ho ha pagat és la sidreria La Montera Picona. Recullen diversos digitals.
0: I què et deuen cobrar per un tros de formatge?
2: Això t'anava a dir, que no expliquen el que et cobren. Poc segur que no.
0: Ja. I qui ja és considerat un heroi?
1: Doncs el director d'una escola que va salvar 900 alumnes després d'evacuar el centre 10 minuts abans de l'arribada mortal al Nepal. Es tracta de Rangendra Dawadi. Llegim a la seva història a La Vanguardia, que explica que va rebre l'alerta de diverses persones, una de les quals des d'una ciutat riu amunt.
0: I ara que començarà a haver-hi enyorança de festes majors, depèn de quina, perquè aquest cap de setmana és la festa major de Sabadell, també de Sant Quirze del Vallès, si us agraden els gegants i teniu petits a casa, això us interessa.
2: Un veí de Calldetenes a Osona ha creat un web amb 1.370 gegants per pintar. Ho ha fet amb l'ajuda de la intel·ligència artificial per satisfer la il·lusió del seu fill, que li ho demanava constantment. La seva sorpresa és que en només una setmana s'ha fet viral. Ho recull el 9-9.
0: Tanca per falta de relleu.
1: El restaurant Can Xus, una antiga masia emblemàtica d'Hort a Barcelona, l'establiment havia obert el 1988 i ara baixa la persiana perquè els propietaris actuals es jubilen. Feia mig any que s'havien anat acomiadant de la clientela i ara han tancat definitivament. El restaurant està en venda amb la idea que pugui tenir una nova vida com a negoci o com a casa familiar. Ho recull BTV.
0: I la notícia que agradarà el menjapomes de la redacció, Francesc Soler.
2: Que la calor avança gairebé una setmana a l'inici de la collita de la poma Golden a Lleida.
0: A veure, podràs canviar de poma.
1: L'esmorzar resol per tota la temporada.
2: Llegim el Segre, que el sector calcula que hi haurà una producció de 97.000 tones d'aquesta varietat. És un 2% més que l'any passat.
0: I ara us expliquem els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
17: A França aquesta és la setmana és la del retorn del curs escolar. Avui Liberación posa en portada una caricatura d'Emmanuel Macron com si fos Bart Simpson escrivint a la pissarra. I a la pissarra s'hi pot llegir: no empiparé mai més l'educació nacional. Diu el diari que després de 10 anys al poder i 8 ministres d'educació, el balanç en política d'ensenyament a França és una sensació d'agitació amb uns resultats, diu el diari, molt escarrancits. El New York Times, el Wall Street Journal es fan ressò d'una dimissió a l'administració de Donald Trump. Ha plegat el secretari de l'exèrcit, Daniel Driscoll, que era el càrrec civil més alt en l'estructura de la institució. Els dos diaris recorden que plega després de molts xocs amb el secretari de defensa pel que qualifiquen de purga dels càrrecs justament de l'exèrcit. I una imatge amb molts diaris de referència a nivell mundial. Messi, res més a donar, diu el Guardian, citant la carta de comiat de la selecció argentina. També ho ressalta el Financial Times o, evidentment, l'argentí Clarín, que en un article diu que la història de Messi és millor perquè no només té zones clares, sinó que en té també de fosques.
8: I a la premsa econòmica econòmica, El Economista explica que comprar un pis de 80 metres quadrats costa 34.000 euros més que fa un any. Les autonomies on més car és el metre quadrat són les Balears, Madrid, el País Basc i Catalunya. Expansió analitza la rebaixa fiscal de 20 cèntims del dièsel que entra en vigor avui. Diu que el persistent bloqueig d'Hormuz manté la pressió a l'alça sobre el cru i sobre el gas, i el diari escriu que el final de la guerra sembla cada vegada més lluny i la inestabilitat torna a campar lliurement, cosa que preludia un empitjorament de la inflació. I l'Economia publica que la Generalitat ha consolidat la seva aposta per la integració de les tecnologies d'intel·ligència artificial. Des de l'any 2023 fins a l'actualitat, el conjunt d'organismes, entitats i empreses que integren l'ecosistema públic català han dut a terme una despesa de 340.000 euros en llicències i formació en ChatGPT.
0: I què destaquem avui a la premsa esportiva, Robert Prats?
5: Rafinha i Lamine amb dos doblets fan del Barça un equip letal, una doble atacant que lidera l'equip, destaca el Mundo Deportivo. Santi Noia recorda que Rafinha, fent de nou, ja s'ha situat com a pichichi de la Lliga amb 5 gols. L'As compara Rafinha amb el senyor Lobo de la pel·lícula Pulp Fiction, el que ho resol tot. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Aquest senyor Lobo del Barça, Rafinha, pel periòdico és el millor nou possible. L'Ara parla de la seva gran nit, no s'oblida d'un Lamine, de qui diu que recupera la màgia i que s'allibera per La Vanguardia. Joan Josep Pallàs diu que tots aquells que presagiaven una crisi de Lamine Yamal han quedat afligits al calaix, una primera crisi de pacotilla abatuda. El periòdico i l'Ara incideixen en la notícia que va avançar al País. Ja hi ha jugadores de la selecció espanyola de futbol que s'han interessat per l'acord que ha firmat la Federació Espanyola amb una clínica de fertilitat per facilitar a les jugadores la congelació d'òvuls. Es que siempre voy detrás de lo que siento. L'altre gran tema de la premsa, la retirada de Messi. El País parla de l'última funció mundial de Messi, el déu i el pibe de barri. El Marca dedica tota la portada a Messi, de qui diu que deixa un forat impossible de reemplaçar. I La Vanguardia recorda que aquest és el penúltim gran adéu d'un Messi que amb 39 anys és un jugador que afirma que li queda poc i que es van tancant etapes. ¿Por qué los...

0: Dos minuts i seran 3:15 del matí. I acabem també el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Caralia, Gerard Jubany, bon dia.
1: Bon dia.
0: Atenció, multen amb més de 4.000 euros una parella que va córrer per la pista de l'aeroport per agafar l'avió.
2: Ha passat a l'aeroport Marco Polo de Venècia una parella italiana que havia d'agafar un vol cap a Santorini, a Grècia, va arribar tard a fer l'embarcament i es va trobar la porta tancada. Desesperats, van veure una porta reservada als treballadors de l'aeroport que conduïa directament cap a la pista d'enlairament. La van obrir i van començar a córrer per la pista cap a l'avió fins saltar totes les alarmes. Finalment els van aturar i els van posar una multa de 2.064 euros a cadascun.
0: Això del 64 no ho he acabat mai d'entendre.
3: És el plus, és el plus.
0: Una multa, et posen 2.064 amb 25 cèntims, faltaria.
3: Va sumant.
0: Chris Williams, CEO d'Afterlife, ens diu, en 5 o 8 anys podràs parlar amb l'holograma d'un familiar mort a la taula de Nadal.
4: Sí, en una entrevista al Mundo explica que la seva empresa utilitza la IA per dissenyar el que seria el més enllà del segle XXI. Williams afirma que el seu objectiu no és recrear morts, sinó fer una versió en forma d'holograma de nosaltres mateixos que acompanya els nostres familiars quan hagin mort.
0: Hi ha algun familiar que caldria que no ressuscités, no?
4: Exactament.
0: Un pare oblida el seu fill de 10 anys en una benzinera i no se n'adona fins que la Guàrdia Civil el troba 2 hores després.
2: Sí, va passar en una estació de servei de l'autovia A66 a l'altura de l'aldea d'Elcano, a la província de Càceres. El menor viatjava amb el pare, un amic del pare i el seu germà de 7 anys. En les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat es veu com el nen va baixar del vehicle, però ningú es va adonar que no va tornar-hi. Els agents van desplegar un dispositiu que va permetre trobar el vehicle a les 11 de la nit, 2 hores més tard. Ho hem llegit a l'ABC.
0: I aniversaris, qui fa anys avui, Caralies?
4: Doncs mira, felicitem Barry Gibb, l'últim membre viu que queda de la banda Vigis. Avui en fa 80, també fa anys l'actriu Zendaya. Avui en fa 30 i acabem felicitant Carlos Sainz Jr., en fa 32.
0: Santoral.
4: Avui és Sant Lleí, Sant Gil i Sant Llop.
0: I ara acabem aquest repàs d'avui a la premsa. Ens queda el repàs d'ahir en el quiosc vintage amb Albert Om.
5: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
6: 1 de setembre de 2006, Diana Garrigós es dona de baixa del PSC. La dona de Pasqual Maragall abandona el partit on ha militat mitja vida, descontenta per com l'aparell socialista ha tractat el seu marit. Un cop aprovat l'Estatut, Maragall ha convocat eleccions pel novembre de 2006 i ha anunciat que no es presentarà. El candidat socialista serà José Montilla. I ara fa 20 anys també hi havia relleu a l'Ajuntament de Barcelona. Joan Clos se n'anava a fer de ministre d'Indústria amb Zapatero i deixava Jordi Hereu com a alcalde. Hereu governarà la ciutat amb un tripartit amb la iniciativa d'Ima Maiol i l'esquerra de Jordi Portabella. Acabo amb dos fitxatges de Catalunya Ràdio ara fa 20 anys. Manel Fuentes per fer Problemes domèstics de 12 a 1 del migdia i Llucià Ferrer que presentarà les tardes de 4 a 7.
7: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
8: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
7: Tota la informació a manresaturisme.cat.
9: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
10: Ara Lidl en format estalvi 950 grams de pita pollastre 5 amb 59. T'estalvies un 18%. I amb Lidl Plus bananes a 0,99 al quilo, t'estalvies un 33%. Lidl, val la pena.
5: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
11: A les 9 obrirem l'àgora fixant-nos en l'inici del curs escolar. Parlarem amb David Iglesias de l'Assemblea Educativa de Catalunya i analitzarem les mesures anunciades per la consellera Esther Niubó com a conseqüència dels errors del departament amb l'informe PISA.
12: Tot seguit, tornarem a Ceuta per connectar en directe amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Miquel Jarque, i també entrevistarem el director executiu d'UNICEF Espanya, Xema Vera.
11: A les 10, 5 anys del final dels peatges, en parlarem amb l'urbanista i arquitecte Manel Larrossa i també amb el primer conductor que va fer famós el lema No vull pagar, Josep Casadellà.
12: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui per parlar de retransmissions de futbol.
11: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Són les 7:47. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Des d'avui, el gasoil no és tan car. Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre.
1: Això després de la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per activar automàticament la bonificació. La gasolina, en canvi, que va encarir-se un 7%, tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre.
0: Avui fa 5 anys que no hi ha peatges a la majoria de vies del país.
3: A l'AP7, durant aquest temps, el trànsit ha augmentat un 45%. El Servei Català de Trànsit reconeix al matí de Catalunya Ràdio que l'accident de Gelida de principis d'any va suposar un punt d'inflexió en el manteniment de la carretera. Ramon Lamy n'és el director.
13: L'increment de tensió sobre la infraestructura es produeix des de l'episodi del gener a l'alçada de Gelida. A partir d'allà jo penso que hi ha un punt d'inflexió i tots ens hem posat una mica més a disposició els uns dels altres.
0: Avui fa 5 anys ja havíem parlat també al matí de Catalunya Ràdio. I Educació destitueix la número 2 pels errors a les proves PISA.
1: La rellevarà Marta Clari, psicòloga, clínica infantil i pedagoga social, actual gerent de drets socials a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó també ha obert 3 expedients disciplinaris més.
14: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada. I torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim.
1: Dijous la consellera es reunirà amb l'USTEC i la CGT per mirar de frenar la vaga del primer dia de curs.
0: El president espanyol Pedro Sánchez convoca el Consell de Seguretat Nacional.
3: Serà aquest matí abans del Consell de Ministres que s'aprovarà un paquet urgents per ajudar a Ceuta valorat en 168 milions d'euros. A tot això, Israel i Rússia neguen cap implicació en l'entrada massiva de migrants, com ahir va apuntar el president del govern espanyol.
0: I mor Francesc Garrido, un dels grans noms del teatre i del cinema català.
1: Ha mort als 56 anys d'un infart, va participar a pel·lícules com Mare dentro, Balandrau, obres com El mestre i Margarita, i sèries tan conegudes com Estació d'enllaç o Cites.
0: Aquests són els titulars del dia, però avui també estarem pendents del país. Fem una ronda de connexions pel país. Des de Girona, Laia Claret, bon dia.
15: Bon dia.
0: Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
16: Molt bon dia.
0: Tarragona, Clara Chavarria, bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
18: Bon dia, Ricard.
0: Arrenquem precisament a les comarques de Barcelona, Marc, perquè alerta si avui teniu previst anar a la biblioteca.
18: Sí, perquè d'entrada la trobareu tancada i és que hi ha prevista una nova aturada total del servei per denunciar, diuen, l'immobilisme de l'Ajuntament de Barcelona i la pèrdua de drets laborals i sindicals, denunciant, de fet, que el Consorci de Biblioteques ha decidit deixar d'aplicar a part de l'acord de condicions de treball vigent, com ara les millores socials, assistencials i sindicals. A les 11 es concentren davant de la Sagrada Família. I parlant de concentracions, però d'un tipus ben

0: també avui, protagonisme per un gos policia que detecta diners amagats a la frontera amb Andorra. Forma part de la plantilla de la Guàrdia Civil.
1: Hi ha diners amagats allà a la frontera?
0: Els que passen amb els diners amagats.
1: Passen d'allà, no els enterren allà.
0: No.
1: No comencem a trobar boletaires per allà, eh?
0: No, home, no.
1: Val.
0: Faltaria.
1: Com que és un gos que escarpa, dic, no ho sé. Ja. Gràcies, Estela. Més coses avançant també les millores de la carretera C-12 que comunica les Terres de l'Ebre amb Lleida. És una reivindicació històrica per acabar amb els accidents en aquesta via. Clara.
2: El Departament de Territori ha adjudicat per 13 milions d'euros els treballs que es faran en un tram de 8 quilòmetres entre Amposta i Tortosa i que formen part del pla per convertir la via en un 2+1, és a dir, un carril per sentit i un de central altern que ha de facilitar els avançaments amb seguretat. D'altra banda, aquest agost s'ha tancat amb molt bona ocupació als hotels de la demarcació de Tarragona. Entre altres coses, el sector ha detectat que han crescut les reserves a última hora, cosa que obliga els establiments a tenir més flexibilitat a l'hora d'organitzar els equips de treball per veure les compres o establir l'estratègia comercial.
1: I més obres també per acabar. Ara al nord del país, a Girona, Laia, ja han acabat, atenció, les obres de reforç de les vigues de la plaça de Catalunya.
3: Sí, és la plaça sobre el riu Unyà, la que connecta amb el barri vell. Sí. Van començar el mes de febrer, eren unes obres d'urgència perquè va ploure el gener i aquestes pluges van ser fortes i el que van veure és que algunes de les vigues s'havien fet malbé, no hi havia perill, però s'havien de fer aquestes obres. Què s'ha fet? S'han reforçat 104 de les més de 300 vigues que hi ha i també s'han col·locat gàrgoles perquè l'aigua de la pluja que es recull vagi cap al riu i no sobre les vigues com anava fins ara. I afegim breument també que aquest mes d'agost els Mossos han detectat taxis pirates a la zona de l'aeroport, de l'aeroport d'aquí de Girona, sobretot cap a la Costa Brava. Recordem, fan servir cotxes particulars o llogats i acostumen a ser més cars, a cobrar preus més alts.
1: És des de Girona, Laia Claret. Gràcies, Girona, gràcies, Tarragona, Lleida i Barcelona. Que tingueu un bon dia.
4: Bon dia.
5: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
1: I si ara mateix heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui hem començat el dia amb força xafogó. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, ara mateix tenim temperatures de fins a 22 graus a l'Estartit, 24 a Badalona, 24 a Reus. A l'interior també 21 graus a Tàrrega, tan sols ha refrescat una mica en algunes valls del Pirineu, 13 graus a Sort. Hi ha alguns núvols baixos que incrementen aquesta sensació de xafogó al centre i al sud del país. Sembla que aquests núvols aniran marxant, excepte els de les comarques de Tarragona, que poden apareixent durant el matí. També a la tarda apareixeran algunes nuvolades al Pirineu, que podrien arribar a deixar 4 gotes mal comptades. I atenció, en previsió que s'enfilin més les temperatures el que resta de setmana. Sobretot a partir de divendres tindrem calor de canícula amb màximes que podrien fregar els 39 o 40 graus a les comarques de Ponent.
1: I pel que fa al trànsit, les principals complicacions a aquesta hora són direcció Barcelona. Clàudia Serra.
7: Sí, a l'entitud, direcció Barcelona a la 2, a Cornellà, B23, a Sant Feliu i Esplugues, la C32 a Viladecans, la C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, a les rondes, retencions, ronda de dalt de Roquetes a Horta, direcció Llobregat i ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat i a la zona franca direcció Besòs. I fora de Barcelona, cua a la C59 a Caldes de Montbui, sentit sud, i a la C17 al Figaró, en sentit Vic.
8: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
9: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
10: Avui hem rebut el missatge de Judit Anton. Li van robar el mòbil iPhone a Lisboa i setmanes després va rebre un missatge que li demanava desvincular els seus comptes de l'aparell. Primer de manera amable, però més tard van començar les amenaces. Entre altres coses, li deien que si no el desvinculava, clonarien tota la seva informació.
11: Sí, al principi em vaig espantar molt i em creen por perquè encara que sàpigues que sí que hi ha seguretat a Apple i de més, penses, i si ho poden fer?
10: Efectivament, els experts assenyalen que el que busquen els emissors d'aquest tipus de missatges és crear una sensació de por per provocar que després d'unes quantes comunicacions qui rep les amenaces acabi facilitant dades o entrant en algun enllaç a través del qual li poden treure diners.
9: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
1: I cada dia al matí repassem el preu de la...

0: coses amb Lara Garcia. Avui, el preu del cafè.
1: A Mont-roig del Camp, al Baix Camp, un cafè sol d'un bar de la plaça del poble costa 1,60. Un cafè amb llet, 1,90. Si el volem amb gel, una mica més car.
2: Si és amb gel, són 5 cèntims. Si és un cafè amb gel, 1,65. O cafè amb llet, 1,95. Acabem de posar aquest estiu 5-10 cèntims.
1: A la Diagonal de Barcelona, un cafè sol per emportar ens pot costar 1,80 euros i un cafè amb llet, 2 euros. Ara, si te'l prens a la terrassa, té un augment del 30%.
3: El cafè amb llet per emportar són 2 euros. El cafè sol al restaurant són 2 euros també, però per emportar són 1,80. Després el cafè amb llet per prendre aquí són 2,60. Han anat augmentant cada any una mica més.
1: Uns preus que contrasten amb els que hem trobat en un bar de Senterada, al Pallars Jussà.
4: El preu del cafè el tinc a 1,30 i el cafè amb llet a 1,60 i més o menys cada dos anys pujo uns 10 cèntims de l'augment, no?, del cost de la vida, no?
1: Fins i tot hi ha establiments que cobren l'envàs. És el cas d'un bar de la Bisbal de l'Empordà.
5: Tenim el cafè sol a 1,60, cafè amb llet a 1,90. Cobrem el gel, 10 cèntims, i l'envàs, si te'l demanes per emportar, que són 10 cèntims més.
0: Em fa pensar en allò de Zapatero, fa gairebé 20 anys, en aquell programa de Televisió Espanyola, tinc una pregunta per a vostè, quan li van preguntar allò del preu del cafè, i va dir això.
6: ¿Cuánto vale un café en la calle?
7: 80 céntimos, aproximadamente.
0: 80 céntimos. I més enllà també d'aquestes despeses que fem voluntàriament en el nostre dia a dia, també ens volem fixar on van a parar els nostres impostos. Avui, el cos dels socorristes. Ot Serra, bon dia.
8: Bon dia. Aquest estiu molts ajuntaments han obert piscines per fer front a la calor i, per tant, han calgut socorristes. Per exemple, Benifallet, al Baix Ebre, ha destinat 12.400 euros per a aquest servei. De la seva banda, l'Ajuntament de Tàrrega n'ha contractat per a tot l'any 3 socorristes per a la piscina d'estiu i per a la coberta i 2 tècnics en primers auxilis per als recintes de Claravall i el Tet. En total, 126.500 euros amb un sou d'uns 14 euros l'hora. Per a cada targarí targarina representa 6 euros amb 60 cèntims.
0: I a les xarxes, quin vídeo és el més viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
9: Bon dia, Ricard. Doncs mira, altíssim nivell el que ha demostrat tenir una iaia que amb la seva bata d'escombrar al carrer, saps que surten a escombrar al carrer amb una bata estupenda? Doncs amb aquesta bata ha decidit participar en un combat per farmejar l'aura, una batalla de galls de moviments absurds que els joves ara perpetren al carrer. Doncs bé, al vídeo, la iaia, que quintuplica l'edat del seu adversari, accepta el repte. Ell li fa un 6-7 i un meowing i ella li respon fent veure que balla un pas doble. Clar, quan el noi veu que la cosa se li complica la farmejada, amb això del pas doble, recorre les flexions convençut que la iaia no les podrà fer. Doncs alerta, perquè la senyora es posa el biso a lloc i en fa 6 de flexions, demostrant que no cal tenir 15 anys per tenir els bíceps més durs que una barra de pa del dia abans. Atenció, perquè aquesta que escoltareu és la reacció del públic. Estaríem, sens dubte, davant l'Obèlix del Farmeig, aquesta senyora que un dia va caure a la marmita de Laura i que, evidentment, va guanyar la batalla, Ricard.
0: Gràcies, Elisenda.
9: Gràcies a tu.

avui que és dia 1, que comencen moltes coses, molts projectes, com si l'any comencés avui, com si fos una nova oportunitat, el millor moment per fer plans i per poder-los desfer més tard, avui arribem al punt de les 8, animant a tots els que voleu fer plans a partir d'avui.

0: Aquests dies, la infància s'ha tornat a situar al centre de l'actualitat política. I amb raó. Perquè quan parlem de nens, quan parlem d'adolescents, de menors d'edat, en definitiva parlem d'un dels col·lectius més vulnerables de qualsevol societat. La infància és una etapa vital en què tot, tot és futur. O així hauria de ser. I als adults ens correspon garantir el dret de tot infant a ser simplement això, un nen. Aquesta responsabilitat ens rebota especialment quan mirem cap a Ceuta. El debat sobre què fem amb els joves, que arriben sols a les costes espanyoles, diu molt més de nosaltres que d'ells. És, evidentment, un debat complex. I, precisament, per això, no admet demagogia, vingui d'on vingui. El primer objectiu hauria de ser sempre que aquests menors es puguin retrobar amb les seves famílies, quan sigui possible. Però, quan no ho és, tenim una obligació elemental com a societat. Garantir-los protecció, seguretat i acollida. La moderació no es pot convertir en una excusa per deixar de banda la humanitat. Ahir, per exemple, la ministra d'Infància, Cira Rego, parlava de més de 2.000 menors no acompanyats a Ceuta. Una xifra que obliga a entendre la situació com una crisi humanitària i que ens obliga també a preguntar-nos quines són les nostres prioritats. Perquè en qualsevol societat que es vulgui considerar avançada, les prioritats haurien de començar pels seus membres més vulnerables. I atenció, aquesta necessitat de protegir els més febles no ens parla només dels que arriben de fora. També ens parlen dels de casa nostra. Parlem tant del Mohamed que dorm al carrer de Ceuta com del Nil, que no pot fer 3 àpats al dia a Catalunya, com la Yasmín, que viu una calor infernal a les aules. Parlem també del nostre model social, en què la pobresa infantil a Catalunya continua sent una realitat creixent, massa present. I en el nostre sistema educatiu, l'escola és, per molts infants i joves, molt més que un lloc on aprendre. L'escola és un refugi, és un espai segur, és una eina d'igualtat. Però també és un sistema que té marge per millorar. D'aquí a pocs dies, com saben, començarà un nou curs escolar a Catalunya i ho farà amb una vaga, però també amb un pla de la Conselleria d'Educació que preveu incorporar més de 1.000 professors i reforçar també l'escola inclusiva. Un debat entre sindicats i administració que és legítim i unes reivindicacions laborals que també ho són, molt. Però hi ha una cosa que hauria d'estar per damunt de qualsevol conflicte. Són els infants. Perquè si una societat i les famílies tenen l'obligació de protegir els més vulnerables, l'escola i les institucions polítiques encara més. Els menors que arriben sols a Ceuta i els nens que cada matí s'asseuen a les nostres aules tenen una cosa en comú. Depenen dels adults. Depenen de nosaltres. I aquest hauria de ser el punt de partida de qualsevol debat sobre la infància. Perquè posar els infants al centre no és només una qüestió de protecció. És una qüestió de país. Un país que no és capaç de posar els seus nens en primer lloc corre un risc gravíssim. El risc d'oblidar el més important, que està condemnant el seu propi futur i està buidant el món d'esperança.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8:04. I quines són les 5 coses que cal saber el dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: Des d'avui torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil. Per la forta pujada del preu d'aquest estiu, la bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre.
0: La segona.
2: Fa 5 anys justos que no paguem peatges a les principals vies del país. El trànsit ha augmentat un 45% a l'AP7 i Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit, ha dit al matí que l'accident de Gelida marca un punt d'inflexió pel que fa al manteniment d'aquesta infraestructura.
0: La tercera.
2: El Departament d'Educació anuncia noves reunions amb els sindicats en un últim intent d'evitar la vaga convocada per l'inici de curs d'aquí tot just una setmana.
0: La quarta.
2: El Consell de Ministres aprovarà avui un paquet d'ajuda de més de 160 milions d'euros per Ceuta. Abans hi haurà una nova reunió del Consell de Seguretat Nacional que analitzarà la situació a la ciutat autònoma. Israel i Rússia desmenteixen les acusacions d'ahir de Sánchez d'implicació en l'entrada massiva de migrants.
0: I després de la quarta ve la cinquena.
2: La policia de Nova York ha batut a trets una dona de 49 anys que havia apunyalat dues persones, una mortalment aquesta matinada a Times Square, a Manhattan.
0: I pel que fa als esports, Robert Prats.
3: Un Barça clarament a l'atac, guanya 5-2 al Rayo Vallecano, dos gols de Lamine Yamal, dos més de Rafinha, Gabriel Jesús que passa la revisió mèdica, avui serà oficialment nou jugador del Barça, el dia en què es tanca el mercat de fitxatges, i Messi, que deixa la selecció argentina, diu que ja no li queda res més per poder oferir.
0: Tot això avui, que és 1 de setembre del 2026, un dia que comença amb temperatures de ple estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, a aquesta hora també hi ha bancs de núvols baixos que provoquen més xafogor. Al migdia tindrem temperatures de 28 a 35 graus amb alguns núvols del sud del país, quatre nuvolades al Pirineu que, com a molt, deixaran algun ruixat molt puntual.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
6: T'ha anat bé de gust la rutina?
5: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
6: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: D'aquí mitja hora obrim l'Àgora, que ens acompanyaran Jordi Amat, Marta Rosique, Anna Grau, Vicenç Sánchez i Esther Vera, el dia en què parlarem de la situació al Departament d'Educació i també de la situació dels menors a Ceuta. I comencem ampliant el tema de la carpeta educativa del govern. Avui es reuneix el govern de Salvador Illa amb dos grans fronts que afecten la Conselleria d'Educació. D'entrada, tenim les proves PISA. L'oposició, alguns socis parlamentaris i els principals sindicats de l'ensenyament apunten que no n'hi ha prou amb les explicacions que va donar ahir la Conselleria d'Educació sobre la crisi.
10: Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
0: Així ho deia la consellera Niubó, que anunciava el cessament de la secretària general de la Conselleria d'Educació i l'obertura també de tres expedients disciplinaris pel fiasco de les PISA. Maria Costa.
11: La consellera Niubó reconeix que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres.
10: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada. I torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
11: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Torra, ho ha dit al Catalunya Nit.
12: Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
11: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I malgrat aquestes explicacions, encara hi ha interrogants en aquesta crisi. Frederic Vincent, bon dia.
13: Què tal, bon dia.
0: Per exemple, a saber exactament què va passar?
13: Sí, perquè recordem que els resultats de Catalunya d'aquest any no es podran comparar amb altres edicions ni tampoc amb altres països perquè, aquest és el tema, es van excloure de les proves PISA més del 23% dels estudiants, quan el màxim que es pot excloure és del 5%. El que es va explicar ahir és que això, després del que es va dir un divendres de juliol, encara no queda clar exactament perquè sí queda clar que es va detectar i que les alarmes van sectar.
10: Però el punt d'inflexió es produeix el 9 d'abril, aquell dia, un cop iniciades les proves, l'INE comunica al Consell Superior d'Avaluació que Catalunya presenta un percentatge d'alumnat exclòs superior al que havia de ser.
13: Per tant, sabem que les alarmes salten a l'abril. L'INE, que deia la consellera, és l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa i a qui avisa és el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que és un organisme català, que ja no existeix, i que era el que avaluava les proves de Catalunya. Aquest consell va dir, d'acord, prenc nota, i en teoria ho traslladava als centres per redreçar la situació, però això és el que no consta que es fes. Per tant, segons el relat del govern, sabem que l'error es va detectar i per això es depuren responsabilitats, no sabem per què en aquell moment hi havia tants i tants alumnes que es van excloure de les proves.
0: I en part per això, tant l'oposició com els socis de govern no afluixen les crítiques a la conselleria.
13: Sí, per exemple, des de Junts s'insisteix que les mesures i les explicacions que s'han donat fins ara no són suficients.
14: Que no volem més excuses. Volem saber què ha passat, quin és el responsable i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
13: És el que deia Anna R. des de Junts, però des d'Esquerra Republicana també insisteixen que els canvis que hi s'anunciaven no són l'única solució.
0: I el sector de l'educació també creu que les mesures es queden curtes.
13: Sí, en aquest cas és el sindicat USTEC, que diu que no es tracta de fer fora ningú, sinó de canviar tot un model. I ha recordat el departament que sabia des de fa mesos l'exclusió d'una part de l'alumnat i que no ho va dir fins aquest mes de juliol. D'altra banda, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el professor expert en lideratge i innovació educativa, Pepe Benéndez, apuntava a un departament, segons ell, molt, molt fràgil ara.
15: Ja a la consellera no li queda ja xarxa de seguretat. Després del cessament de la secretària general, ja la següent persona és ella, no? I el que està passant, al final, són els efectes d'aquesta sensació de que tot desborda el propi departament.
13: Avui en parlarem a l'Àgora amb el David Iglesias, que és membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya. També en parlem amb pares i mares afectats per aquesta situació. Per cert, ja ens podeu enviar notes de veu dient-hi la vostra al telèfon del programa, el 636-360609, 636-360609.
0: Sobretot plegat, un primer comentari de l'analista política Gemma Calvet.
16: El curs ha començat amb una bomba al Departament d'Educació. Destitució de la secretària general, expedients als càrrecs, i un desgavell massa important per generar confiança a la ciutadania. El mes d'abril van a rebre's els requeriments entorn al problema amb els informes PISA i els requeriments de l'OCDE. Què ha passat des de l'abril fins ara? Aquesta és la pregunta que s'hauria de respondre.
0: I després també tenim la vaga de docents prevista per al primer dia de curs escolar, d'avui en vuit. Aquest dijous el govern es reunirà amb els sindicats que la convoquen.
13: De fet, avui ja hi ha una primera trobada. El que passa és que amb qui reuneix avui el govern, la conselleria, és amb els sindicats que van firmar l'acord amb l'executiu de Salvador Illa, entre els quals la UGT i Comissions, que són minoritaris en el sector de l'ensenyament. Dijous és quan deies, el departament es reuneix amb la CGT i l'USTEC. La portaveu de l'USTEC és Yolanda Segura.
17: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades. És important quin desplegament se'n farà, quan, com, si aquest desplegament serà estructural o seran mesures com per exemple el personal, no?, que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
13: Insistim que aquest dijous hi ha reunió entre el govern i l'USTEC. El que passa és que la pròpia Yolanda Segura va dir no fa pas massa aquí al Matí de Catalunya Ràdio que les reunions que es facin a partir d'ara ja no són per intentar esquivar la vaga de la setmana que ve, que es dona pràcticament per segura, sinó per evitar possibles protestes en el que queda de curs escolar. Les associacions de famílies d'alumnes també reclamen canvis estructurals.
0: I com dèiem, l'Associació de Directors aplaudeix que el govern els hagi exculpat de responsabilitat en la crisi de PISA. A més, també aplaudeixen la regulació de la intel·ligència artificial a les aules a partir d'aquest curs. Recordem que els menors de 14 anys no la podran fer servir i que els que tinguin entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. Jordi Satorra és el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública i passava així pel Catalunya Nit.
18: Quan demanes un resum abans, podies saber que ho podien fer, ara ni que ho demanis a mà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no aporta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors quan fas un examen sense tots aquests dos usos baixa un 20% la nota.
0: Són declaracions al Catalunya Nit amb Agnès Marquès i Manel Elias a partir de les 9 del vespre a Catalunya Ràdio. I per cert, ara que parlàvem de vagues, avui en tornen a fer les biblioteques de Barcelona, amb concentració inclosa davant de la Sagrada Família. Aquest és un dels temes del dia. L'altre tema del dia és Ceuta. En aquest cas, la crisi es continua movent en dos fronts ara mateix. El social, amb les persones, molts menors, que continuen malvivint pels carrers de la ciutat, i el polític, amb la gestió que fa el govern espanyol i que continua defensant. Comencem pel primer i anem a Ceuta en directe. Miquel Jarque, bon dia.
19: Molt bon dia, Ricard.
0: El govern espanyol que ja ha aparcat la idea de traslladar els migrants a la península i ara posa l'accent a millorar aquesta acollida a Ceuta. I admet sí. també que els 3.000 llits que hi fan són curts. Per això es parla d'aconseguir-ne 6.000 més.
19: Sí, sí, Ricard, s'ha de millorar molt. Ara mateix soc al Centro Ecuestre Ciudad de Ceuta. És un lloc on hi ha cavalls, s'ensenya hípica i és el més recent que s'ha habilitat per acollir unes 240 nenes i dones, algunes d'elles embarassades, que ahir s'estaven a la pista d'un poliesportiu a El Príncipe. Aquest trasllat encara no ha acabat, però s'ha produït el fenomen que quan hem arribat aquí ja hi ha gent dormint al carrer, i són famílies, són mares amb nens, amb criatures que tenim aquí davant, amb petites tendes de campanya i també acompanyats dels seus marits. I aquestes persones no estan censades i estan a l'espera que quedi una plaça lliure. Hem parlant amb l'Utsman, que és pare de família i ha vingut amb ells aquí perquè se sent més segur que, per exemple, a les platges.
14: Tengo una mujer, la hermana, una niña también. Entramos en la playa, ¿me entiendes? Lo que pasa, entramos hace un mes, todavía no hacemos nada. ¿Qué pasa? Estamos en la calle, muy, las cosas muy, muy malas, mucho. Aquí más seguros. Lo que pasa, no hay sitios para dentro, todavía esperamos.
19: De centres com aquests de la Hípica, n'hi ha 3 més, són més grans. En total sumen 3.300 places, ara mateix operatives, però insuficients. S'ha d'arribar a les 6.000. Els veïns, però, no volen aquests centres a prop de casa. De fet, les ubicacions no s'han fet públiques i quan es filtra una de nova, genera una protesta.
20: I a primera hora també ja et sentíem dir que els treballadors dels serveis públics denuncien ja que estan en situació de col·lapse, no?
19: Efectivament. Bombers, aquesta ha estat una novetat, policials, policies i infermeres asseguren, i aquestes són informacions sobretot per la part mèdica, que es troben col·lapsats a dins dels hospitals. El cert és que, parlant amb alguna ONG, asseguren que l'assistència mèdica de la majoria dels migrants s'està fent in situ, a les platges, als centres. En qualsevol cas, la ciutat absolutament saturada i, a més, amb una incògnita, que és què passarà amb la tornada a l'escola, perquè molts centres educatius tenen ocupat els seus poliesportius i hi ha molts nens que amb aquesta psicosi, amb aquesta olla a pressió, amb aquest polvorí que s'ha convertit Ceuta, doncs hi ha molts nens que no han sortit de casa en un mes, moltes famílies que tenen por d'anar pel carrer i pateixen ara per la tornada a l'escola.
20: Gràcies, Miquel Jarque. Que vagi bé. Fins ara.
19: Fins ara.
20: Amb l'assistència tècnica de José Antonio Rodríguez. Com dèiem, el govern espanyol ha aparcat de moment aquesta idea de traslladar els migrants a la península. L'excepció podrien ser els menors, però el mateix govern espanyol admet que encara n'hi ha més de 1.000 que no s'han identificat. Sílvia Solanes, bon dia.
21: Bon dia, i que s'afegeixen els 1.500 aquí sí que s'han agafat les dades. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, defensava la gestió del govern espanyol davant del ball de xifres que denunciava l'oposició.
22: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1.200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar. Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad. Pero las cifras son estas. Por tanto, estamos hablando de más de 2.000 niños y niñas.
21: Així deia la ministra al Congrés, aquests són els menors que en teoria s'haurien de traslladar a altres comunitats autònomes. En una entrevista ahir al matí de Catalunya Ràdio, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, posava límits a l'acollida.
23: Catalunya ha d'ajudar sempre a tot arreu i a tot arreu on pugui. També és evident que el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats i no pot derivar-les i no pot traspassar-les en els altres, i que això no pot ser il·limitat.
21: Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio amb el director executiu d'UNICEF Espanya, Txema Vera.
20: I encara dues coses més de la situació a Ceuta. Primera, la fiscalia ha pujat fins a 23 les agressions sexuals que s'hi han denunciat. Avui, de fet, la fiscal en cap de Ceuta diu al País que hi ha una agressió cada dia. I segona, les dificultats per identificar les persones que van morir intentant arribar a Espanya.
24: Yo no creo que haya ningún sitio preparado para tantos fallecidos. Aquí tenemos un depósito solamente para 4 cadáveres y se ha tenido que montar una morgue provisional y se han estado llamando allí. Y una vez que han estado todos los cadáveres allí, han ido haciéndole autopsia y cotejando las pruebas de ADN y recogiendo muestras de ADN.
20: Així ens ho deia també al matí de Catalunya Ràdio Said Mohamed, que és el responsable del cementiri musulmà de Ceuta. Tot això pel que fa, com dèiem, al front social. En el polític, avui Pedro Sánchez torna a reunir el Consell de Seguretat Nacional per avaluar aquesta crisi. Serà abans del Consell de Ministres, que avui aprovarà aquests 168 milions d'euros en ajudes per Ceuta. I també l'endemà d'aquesta entrevista, on va defensar-se de la feina i va exculpar el Marroc. Tània Tàpia, Madrid, bon dia.
25: Bon dia. Sí, després d'un mes de silenci, Sánchez no ha fet autocrítica. És més, ha tret pits per crear 2.800 places d'acollida en 30 dies, obviant que milers de persones, com sentíem, encara són al carrer. I ha reivindicat el seu dret a estar de vacances. Segons Sánchez, el Marroc no ha impulsat l'entrada massiva i apunta...
26: Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
25: Una entrevista on el gran anunci va ser que el rei anirà per fi, diu Sánchez, a Ceuta, sense posar-hi data. Felip VI no hi ha anat en el seu regnat de 12 anys i el supera només un cop en fa 20, provocant un conflicte diplomàtic amb el Marroc. Després de l'entrevista, Sánchez i Felip VI van reunir-se durant hores, una reunió que, segons la Moncloa, estava prevista abans de l'estiu. El PP li ha retret que usi el rei, diu, per desviar el focus i no assumir responsabilitats.
20: I a les últimes hores, Israel i Rússia ha desmentit a Pedro Sánchez i ha negat cap implicació en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El president del govern espanyol els va acusar ahir d'amplificar aquestes xarxes a les crides a creuar la frontera a l'hora que l'exculpava el Marroc. El govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després de les declaracions de Pedro Sánchez. Així ho deia el vicepresident Alejandro Ramírez al Catalunya Nit.
1: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras.
20: De seguida ho ampliem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Abans, un primer comentari de la periodista d'Infolibre, Marta Monforte.
2: L'inici del curs polític ha començat amb Pedro Sánchez emprant una volta més el seu manual de crisi, però en aquest cas sense molt d'èxit. Ha culpat de l'entrada massiva a Ceuta a la desinformació d'Israel i Rússia i a l'internacional ultra, però sense cap crítica al Marroc, aliat de Trump i Netanyahu. Un soci fiable, diu Moncloa, del qual desconfien tant la dreta com els socis d'investidura. Perquè a Madrid l'anàlisi més compartit és que Mohamed VI utilitza la pressió migratòria com a xantatge institucional, mentre els càrrecs de Rabat tornen a reivindicar Ceuta Melilla com a pròpies. Un conflicte geopolític sobre qui té realment el poder.
20: Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
3: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
20: Però abans, fem un cop d'ull al temps i a les carreteres. Pel que fa al temps, sembla que avui tindrem un dia càlid i xafogós. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, tenim núvols baixos que incrementen aquesta sensació de xafogor en aquests moments. Es troben situats al centre del país, també en alguns llocs del Prepirineu, potser al sud. Al sud també arribaran alguns núvols durant el dia, seran poc importants, i a la tarda hi haurà quatre nuvolades al Pirineu sense gaires conseqüències, com a molt algun ruixadet. Atenció a les temperatures avui, ja són altes a aquesta hora, al migdia s'enfilaran entre els 30 i 35 a la major part de l'interior, però en pròxims dies continuaran pujant i de cara al cap de setmana es preveuen màximes que poden arribar entre els 35 i 40 graus a les comarques de l'interior. És que ens arriba una massa d'aire càlid que deixarà temperatures 6-7 graus per sobre del normal.
5: A les carreteres, lentitud a aquesta hora encara d'entrada a Barcelona. Destaca la C58 i C33 a Montcada i Bevin a Santa Coloma. A les rondes, ronda de dalt de Roquetes a Horta, direcció Llobregat, i ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta, també sentit Llobregat. I fora de Barcelona, retencions a la P7, a Barberà, en tots dos sentits a la marxa, i a la C17, al Figaró, en sentit Vic.
6: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
7: Bonpreu i Esclat.
27: Catalunya Ràdio.
28: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Tinc el K2 abans, el meu segon K2.
2: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
3: Aquesta part està supertrencada.
2: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
4: De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
2: Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
7: La ciutat de Ceuta, que demà celebrarà la seva diada, continua amb milers de joves dormint a la platja.
8: Amb la intenció de parlar, de trobar ponts que ens permetin desconvocar la vaga de la setmana que ve.
9: Doni explicacions, perquè no volem més excuses.
10: Xuta la nit! Golàs! Golàs!
5: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Aquests són els sons del dia d'avui, 1 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí, informatius de Catalunya Ràdio. Pol Foradada, Francesc Soler, Cida Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
12: Bon dia.
11: Avui fa 5 anys que no hi ha peatges a la majoria de vies del país i si posem el focus a l'AP7, l'autopista principal, durant aquest temps el trànsit de tensió ha augmentat un 45%. El Servei Català de Trànsit reconeix que l'accident de Gelida, de principis d'any, va suposar un punt d'inflexió en el manteniment de les carreteres. Ho ha admès el seu director, Ramon Lamiel, al matí de Catalunya Ràdio.
13: L'increment de tensió sobre la infraestructura es produeix des de l'episodi del gener a l'alçada de Gelida. A partir d'allà, jo penso que hi ha un punt d'inflexió i tots ens hem posat una mica més a disposició els uns dels altres.
11: Davant l'increment de trànsit, el govern ha creat un grup de treball per avaluar si cal tornar als peatges.
14: En aquest sentit, l'economista Anna Matas considera que és bàsic tenir un bon finançament per poder mantenir les carreteres en condicions.
15: Si no tenim uns impostos o uns preus que estiguin directament lligades en aquest finançament, el manteniment de les carreteres és insuficient i, a més, va creixent en el temps si només confiem en el pressupost públic.
14: Pel que fa a la sinistralitat amb camions implicats, ha crescut un 22% fins al 1.177 l'any passat. De tota manera, el que més preocupa el Servei Català de Trànsit són les motos. Dels 12 accidents mortals d'aquest any, 7 són motoristes.
11: Avui a partir dels 10 parlarem d'aquests 5 anys sense peatges. Ho farem amb l'arquitecte i urbanista Manel La Rosa i també amb els defensors d'aquella campanya que segur que recordareu, del No Vull Pagar. Una de les primeres persones que ho va fer va ser el Josep Casadellà i també una de les persones que va donar-li més impuls va ser el Toni Albà. Ens acompanyarà a partir de les 10 del matí. I encara parlant de circulació, des d'avui el gasoil no és tan car.
14: Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre per la forta pujada del preu al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per reforçar automàticament la bonificació. La gasolina, en canvi, que va pujar una mica més d'un 7%, tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre aquest setembre.
16: Arran de la guerra al Pròxim Orient, el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte. Aquest pla preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar les ajudes si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel.
11: I tot això a Lleida s'ho miren amb més calma perquè és la demarcació catalana amb la gasolina i el dièsel més barats. El motiu és que hi ha més estacions de servei de cooperatives locals.
17: Les cooperatives, a diferència de la resta d'estacions, tenen uns marges de beneficis més ajustats perquè basen el seu negoci a oferir un servei. Kevin Requena, de la cooperativa d'Ibars, i Àlex Petó, de la cooperativa d'Aspa.
18: Reduir-nos el marge al màxim, és a dir, carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, no? Per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? Perquè per nosaltres, al final, és un servei més que oferim als pobles i als nostres socis.
19: L'objectiu d'aquesta benzinera és donar un servei principalment als socis, no és a ànim de lucre, la benzinera, i cobrim gastos.
17: Des de Lleida, per a Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: I encara parlant de preus, el de la llum registra l'agost més car en 4 anys.
16: L'augment del consum per la calor, la pujada del gas per la guerra a l'Orient Mitjà i el final de les rebaixes fiscals han fet que la tarifa regulada de l'electricitat hagi augmentat un 20%.
11: Ara són les 8:28. Sílvia Orriols insinua que la crema d'una fotografia seva hauria de ser delicte d'odi, però els experts ho qüestionen.
12: En una piulada recent a la xarxa social X, la líder d'Aliança Catalana va denunciar que es cremés una fotografia seva amb el seu rostre. Vaja. Va ser durant la Festa Major de Manresa. Es queixava que ningú ho censurés i es preguntava que si ella fes el mateix amb la imatge d'una diputada que du el vel islàmic, li imputarien un delicte d'odi.
11: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, l'advocada Judit Jané explica per què el Codi Penal diferencia una acció de l'altra.
20: En essència, el que protegeix no és el dret a l'honor d'una persona concreta, sinó a la dignitat humana, és a dir, el col·lectiu al que pertany aquella persona a la que va dirigida l'ofensa. Per què? Perquè es considera que aquell col·lectiu al que pertany és un col·lectiu vulnerable i que com a persona que pertany a aquest col·lectiu vulnerable mereix una especial protecció.
12: Per tant, la lletrada considera que la crítica a una dirigent política com Orriols o qualsevol altra pot entrar dins la llibertat d'expressió o, en tot cas, en el camp de les injúries. Ben diferent és l'atac per motius religiosos o ètnics, que aquí els tribunals sí poden considerar-ho un delicte d'odi.
11: I a més, Madrid porta al Tribunal de Comptes l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso.
12: El que va comprar la Comunitat de Madrid amb diners públics per 6 milions d'euros en teoria per treballar-hi mentre el govern hi feien obres. Davant la polèmica el van posar a la venda, però ara l'oposició demana que s'analitzi si tot això va afectar els diners públics.
11: I encara sobre diners públics, la visita del Papa a Catalunya va costar més de 3 milions d'euros.
21: En concret, 3,3 milions segons un balanç intern del Departament de Justícia que publica avui El País. El govern va pagar la seguretat i el transport del pontífex i a més va otorgar una subvenció de l'arcabisbat.
11: Mentrestant, als Estats Units, és notícia de la nit. Tenim una dimissió a l'administració de Donald Trump.
21: Sí, ha plegat el secretari de l'exèrcit, Daniel Driscoll, que és el càrrec civil més alt en l'estructura de la institució i plega després de diversos xocs amb el secretari de Defensa per la destitució d'importants líders de l'exèrcit amb una gran experiència. Driscoll era veterà de la guerra de l'Iraq.
11: Això mentre Donald Trump torna a amenaçar d'atacar l'Iran. De fet, ha respost això quan li han demanat si descarta utilitzar armes nuclears.
22: Quina pregunta tan estúpida és aquesta, en realitat? Estan totalment derrotats militarment. Per tant, ara que els he derrotat, hauria d'utilitzar una arma nuclear contra ells? Quina pregunta tan estúpida?
11: I també de la nit als Estats Units. Un jurat ha declarat culpable d'acusat d'assassinar el raper Tupac Shakur.
16: El raper va ser assassinat a Las Vegas fa 30 anys i el crim encara no s'ha aclarit. L'acusat és l'exlíder d'una banda, Duane Davis, i ara un jurat popular l'ha declarat culpable d'orquestrar el tiroteig des d'un cotxe des del qual el van matar. El judici ha quedat ara vist per sentència, una sentència que coneixerem el proper 13 d'octubre, i l'acusat s'enfronta a cadena perpètua.
11: I de les últimes hores també hem de parlar d'un comiat a casa nostra.
23: Estugàs, digues, què ets? La gossa dels amos, disposada a tot.
11: Ha mort l'actor Francesc Garrido, un dels grans noms del teatre i el cinema català.
16: Ha mort als 56 anys d'un infart. Va participar en pel·lícules com Mare Dentro, Smoking Room, Balandrau o L'Amfitrión. En teatre, l'última obra en què va participar va ser El mestre i Margarita, al Teatre Lliure, dirigida per Àlex Rigola. Sobre la seva manera de treballar, Rigola en parlava així en una entrevista ahir al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
24: Era un actor que, si algo admiraves d'ell, és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
16: I sobre la part més humana de Garrido, en destacava això.
24: Et donava grans lliçons de vida sense haver-te de fer grans demostracions, no? Era un líder de companyia, però en cap moment necessitava imposar cap tipus d'autoritat.
11: I atenció amb això, perquè li han obert expedient a Globo per mantenir els riders al carrer a més de 40 graus.
21: Ho explica el periòdico. L'autoritat laboral considera que l'empresa va cometre una falta greu en seguir la seva operativa de repartiment el 8 de juliol, malgrat una alerta vermella a Barcelona.
11: I Shane no convenç en el seu debut a la borsa de Hong Kong.
25: Les accions de la plataforma xinesa de moda ràpida han arribat a caure a prop d'un 10% poc després de començar a cotitzar. El preu de sortida de les accions era de $48.50 i gràcies a l'estrena en els parquets, la companyia ha captat uns 1.000 700 milions de dòlars.
11: I una altra notícia d'aquesta matinada. La policia de Nova York ha abatut a trets una dona de 49 anys que havia apunyalat, aleatòriament, dues persones a Times Square.
25: Sí, les víctimes són una dona de 32 anys que ha mort a l'hospital i un home de 68 que està ingressat i estable. Segons la policia, l'agressora tenia registres d'incidents pels seus problemes de salut mental, tot i que mai l'havien arrestat.
11: I avui els ministres de Defensa de la Unió Europea participen en una reunió informal a Irlanda per parlar del suport militar a Ucraïna. Serà després que el primer ministre indi hagi reclamat a Vladimir Putin que aturi ja aquesta guerra. S'ha reunit a la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que continua avui al Kirguistan. Moscou, Cristina Solies.
0: Fa unes setmanes el president del Kazakhstan, Kasym-Jomart Tokayev, ja li va dir a Putin que ningú entenia l'origen del conflicte d'Ucraïna i que havia arribat l'hora de congelar-lo. I ahir s'hi va sumar Narendra Modi.
1: Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
0: En canvi, Xi Jinping va esquivar la qüestió davant de Putin. Segons el Kremlin, van centrar les converses en les relacions econòmiques entre totes dues potències. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
11: Són les 8:35 i en crònica cultural hem de parlar d'algun nom més encara. Comencem, per exemple, amb el nom de Lluís Pasqual, que tornarà a dirigir a Barcelona. Serà ara als teatres del Ferró.
2: És un dels noms programats en la nova temporada i que arriba després de la polèmica arran de Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge que es va fer al Liceu l'any 2019. Recordem que el Teatre Lliure el va apartar de la programació del 50è aniversari i ara el director de la Cleva i la Fàbrica, Albert de la Torre, assegura que està content de comptar amb ell.
3: Farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. On estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
11: Un altre nom del dia, Josep Montero.

0: cantando que es gracia, triarà la banda sonora del Piró Musical de la Mercè, que se celebrarà el 27 de setembre a la platja Icària de Barcelona. Això arribarà pocs dies abans dels concerts de comiat que farà Oques a l'Estadi Olímpic.
1: I atenció a això, perquè Salvador Dalí finalment tindrà una exposició a Barcelona.
0: Serà una exposició immersiva permanent a Casa Maller, al Passeig de Gràcia. Es podrà veure a partir del 16 de setembre gràcies a l'estudi Layers of Reality i la Fundació Gala Dalí. L'exposició arriba després d'anys de debats i crítiques pel fet que Dalí no se'l reconegués amb cap carrer, amb cap exposició o cap plaça a la capital catalana.
1: Pel que fa al trànsit ara mateix, com estan les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia, doncs tenim lentitud a aquesta hora encara d'entrada a Barcelona, sobretot pel nus de la Trinitat. Hi ha cua a la C58 i la C33 a Montcada, també a les rondes. Congestió a la ronda de dalt de Roquetes a Horta, direcció Llobregat, i a la ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta, també sentit Llobregat. I fora de Barcelona, destaquem les retencions a la C58 a Terrassa, en sentit nord, i a la C59 a Caldes de Montbui, direcció sud.
1: De seguida ampliarem també els esports en un dia 1 de setembre del 2026 que ens ha deixat tres preguntes.
3: Primera.
1: Pedro Sánchez diu que el Marroc no té responsabilitat en el que ha passat a Ceuta i apunta fins i tot a campanyes de desinformació de Rússia i Israel. No és una explicació molt còmoda per una crisi que ha posat en qüestió el control de la frontera exterior espanyola i europea? I sobretot, què li deu Espanya al Marroc perquè la relació amb Rabat sigui tan delicada?
3: Segona.
1: Sobre la convivència, després de l'entrada massiva, la Fiscalia ha registrat 23 agressions sexuals a migrants, 5 d'elles violacions. Com evita Ceuta que la resposta a una crisi migratòria acabi convertint-se en una crisi de convivència, de racisme i d'inseguretat? I qui està guanyant políticament amb aquesta por?
3: Tercera.
1: I una última d'arxiu. No és una mica irònic que, tot i l'anuig puntual del rei del Marroc l'any 2007 per la visita del rei Joan Carles I a Ceuta, aquest rei, el rei emèrit, és qui ha tingut millor relació amb el Marroc?
4: Al matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
1: Són preguntes que ens farem de seguida a l'Àgora del Matí amb l'anàlisi de Jordi Amat, Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera.
5: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
6: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara els esports.

0: amb un Barça molt ofensiu que guanya 5-2 al Rayo i continua com a líder de la Lliga.
1: Tot i el gol inicial del Rayo, el Barça va remuntar ràpid amb dos gols fulminants, Rafinha, Lamine, un autogol del Rayo va posar el 3-1, el Rayo es va posar 3-2 al minut 59, però novament van arribar els gols de Rafinha i Lamine. El capità del Barça, Rafinha, va demostrar que passa per un gran moment de forma i lideratge, Marc Bernal.
2: És un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
1: Avui el Barça farà oficial el fitxatge de Gabriel Jesús, també a primera Osasuna 1, Getafe 0.
0: Mentrestant, Leo Messi posa fi a la seva etapa a la selecció argentina.
1: Als 39 anys, en un missatge a les xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste.
3: Messi, immens Messi, encara Messi, gol, increïble, no m'ho podia imaginar, no ho he vist mai, això.
1: Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de dos sots campionats i també dues Copes Amèrica.

0: mentrestant, aquesta mitja nit es tanca, recordem, el mercat de fitxatges.
1: El Barça gairebé dona per tancat aquest mercat amb la seva última incorporació. Hansi Flick.
2: No ho sé, no ho crec, però ja veurem, però no crec.
1: Avui, la Vuelta arriba a ells amb el lideratge d'Enric Mas, el premundial de bàsquet derrota d'Espanya contra Grècia de 2 punts que la situa segona del seu grup, es classifiquen els 3 primers.
3: M'expliques un conte, papa?
4: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
5: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb el filòleg i escriptor Jordi Amat, amb la periodista del Jornal Funcat Marta Rosique, amb els periodistes Anna Grau i Vicent Sánchez i amb la directora del diari Ara, Esther Vera.
0: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'hora, Pol?
7: Ha causat estupor l'afirmació de Jordi Amat: no tinc ulleres de sol, i el Vicent, que no se les treu per res del món, no s'ho acabava de creure. I el Jordi es pregunta si és que tothom en té o no.
0: Si no tens, Jordi, però ulleres de sol vols dir que no en tens a casa, mai en portes.
8: No n'he portat mai de la vida. I vas... molt rara.
0: Ah, per això fas aquestes ganyotes estranyes. Jo pensava que era...
8: Ja en tinc prou amb Vicent Sánchez fent malaquits, no cal, Ricard, que t'apuntis.
9: No. Però això... Ara, per ser el primer dia, hem de fer un esforç.
0: Per què?
9: Ha de repetir vostè amb mi. Sánchez.
0: Què he dit jo?
9: No a lo chino, no, vostè no.
0: Ah,
9: el senyor Amat.
0: Ah, l'Amat.
9: Ah, no ha de fer Sánchez.
0: Sánchez.
9: Com si fos chino. Sánchez.
8: Jo crec que no ho faré per tocar-li la pera, però...
9: Ah, està bé, senyor Amat. Molt bé.
10: Sánchez.
0: Benvinguda, també Anna Grau, Esther Vera, què tal, com esteu?
10: Molt bé.
0: I també Marta Rosique, que s'incorpora també a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Marta, benvinguda, com estàs?
11: Moltes gràcies. Bé, aquí, a veure què tal això.
0: Sí, a veure què tal. Tenim molts temes sobre la taula. Ara parlarem del conflicte educatiu que viu Catalunya, les vagues convocades, també del que està passant a Ceuta. Però abans, no sé si hi ha algun fan molt fan de Leo Messi.
10: Home, jo, malgrat la meva reluctància al futbol, jo som molt fan del Leo Messi. Molt fan del Leo Messi.
0: És un primer pas. No sé si les retirades s'han de fer així, s'han de fer més de cop, però en tot cas és un primer pas. Deixa la selecció argentina als 39 anys.
9: Retirar-se a temps, no? És el que hauria d'haver fet i no ha fet.
10: Home, jo penso que va fer un Mundial molt digne.
9: Jo penso que va fer un Mundial molt digne, quan fa de Messi ja, però com els seus discs tenen cara bé, quan ha fet de Messi bé, com per exemple l'últim partit, que és aquell Messi que no movia el Barça i tot el Barça depenia d'ell, i ell era incapaç de donar-li l'ànima que és capaç de donar en altres moments, doncs allò naufragava. I jo crec que ha vist el naufragi ja massa temps després, però evidentment estem davant del millor jugador del món, indubtablement. Ara la gent hauria de saber retirar-se a temps.
0: És una pregunta que mai hem sabut resoldre, no? Quan s'ha de retirar un artista?
10: Bueno, però...
0: no? Per exemple, Lluís Llach hagués pogut cantar segurament uns anys més, no? O Serrat mateix hagués pogut cantar uns anys més. Llavors, en quin moment una ha de retirar-se? Paco Ibáñez no s'ha retirat.
10: Home, és que jo
0: té 88 anys, crec.
10: Jo crec que els esportistes d'elit tenen un problema, que és com les arts que acabes de descriure. Doncs, home, amb una mica de sort, cuidant-se una mica i fent les coses bé, l'experiència és un grau, la maduresa pot millorar l'interès d'un artista, però un esportista d'elit, clar, que als 39 anys, que és una edat absurda per estar acabat, o sigui, per ja tenir-ho tot fet, clar, però per exemple, a mi el que m'agradava de Messi és que jo crec que Messi representa, i ho diré des de la infinita modèstia, una persona que sempre ha pensat que si s'il·legalitzava el futbol no passava res, o sigui que els coneixements del tema són molt intuïtius. Clar, a mi, jo comprar-ho amb Messi amb el Cristiano Ronaldo és un tros de tio, un tros d'atleta, o sigui, ho ha fiat tot a una superioritat física que evidentment això l'edat no perdona. Messi era un tio normalet, era un senyor que diguem-ne que confiar més en les habilitats, amb la destresa...
9: Amb la intel·ligència.
10: Amb la intel·ligència que amb ser un toro. I clar, això també penso que li donava un plus d'edat de sèrie. Ara, clar, la derrota en el Mundial, doncs, devia ser molt dura, però jo penso que va fer... A veure, jo, sense entendre-hi gaire, jo, els partits que més vaig disfrutar aquest Mundial van ser l'Argentina-Anglaterra, l'Argentina-Cabo Verde, i van ser molt emocionants.
0: I vas amb Argentina, no vas amb Espanya, a la final, Anna.
10: Home, a veure, jo... evidentment volia que guanyés Espanya, però si
0: guanyava
10: no hagués,
0: Messi, ja
10: si no hagués pogut ser, pel que fos, no hagués pogut ser, m'hauria agradat que llavors fos ell. Si
8: escolta'm,
10: no.
8: Però Anna Grau, si, per no ser un especialista en futbol i mirar el Cabo Verde d'Argentina, això és bastant top, eh?
10: Bueno, home soca, tenia molt de morbo el sí. tema, no? I l'Argentina de morbo total.
8: Ricard, l'altre dia es va publicar un article sobre quan s'havien de retirar els artistes. No sé si l'has llegit, els artistes de rock. I parlava d'alguns casos, d'alguns que ho han fet bé i alguns malament, no? Llavors deia, no sé si fa... que devia ser el juliol que va actuar al Fòrum el Van Morrison, que és un senyor molt gran, però que s'ha adaptat a l'edat i a la seva veu per poder fer espectacles de primer nivell. Per mi el cas més exemplar és el del Bob Dylan. Però clar, però els Stones, per exemple, compren estadis i la gent és feliç quan hi van, tenen un punt patètic. Llavors, és que quan un jugador és patètic.
0: Sí, sí.
10: És que tu no pots anar de satànic als 80 anys. O sigui, a certa edat cola.
0: Per què no?
10: Home, perquè perds credibilitat.
0: Per què no? Com que pots anar, vols dir, amb bambes als 60?
10: No, per exemple, tu veus...
0: Què vol dir, si
10: jo vaig veure el Leonard Cohen a Nova York, al Carnegie Hall, ja molt gran, que el pobre es va haver de desretirar perquè l'havien estafat, o sigui, els diners pobrets... Que
8: la pasta.
10: Però tu veus el Leonard Cohen de gran i no fa el ridícul, però tu veus un senyor...
0: Però Messi, per exemple, que parlant de Messi, ha fet 4 gols a l'Inter de Miami en una temporada.
11: Però en el cas dels esportistes, jo crec que és una mica diferent, també, és a dir, has d'estar bé a nivell de salut física i també de salut mental.
0: Sí.
11: I ara mateix, el Messi mateix ho deia, des de que s'ha mort el seu pare, necessitava també separar-se durant un temps. De
12: des d'abans, no? Perquè jo crec que també hi ha un altre límit, que és la frustració i la impotència de quan ja no arribes a fer el que feies, que és el final del Mundial del Messi, que es comporta d'una manera que no és l'elegància amb la qual ell sempre s'ha comportat en els partits de futbol. Per tant, jo crec que quan veus que la frustració, que el cos ja no et dona el que tu voldries i reacciones amb frustració, amb impotència, amb mala educació, doncs jo crec que és el moment per part del Messi, perquè si no destruiria el mite d'aquest jugador petit, intel·ligent...
10: Adorable.
9: Però l'havia destruït ja, eh? Sí. Perquè jo torno a insistir, jo crec que era...
10: Sou rancuniosos, el doctor, no. Pobre nano.
9: No, no, i vostè de bota. Jo crec que hi ha un Messi, que és el doctor Jekyll, i un Messi que és Mr. Hyde, igual que jo sempre he dit sí, igual que jo sí que dic, a mi això del futbol de vegades m'interessa, que la final del Mundial era el Barça de Messi acabat contra el Barça de la Masia no acabat. Del Barça de quan Messi... Cada un jugava en un dels dos equips, eh? És molt xulo, perquè així jo també la vaig poder veure. Si no, no m'hauria interessat, perquè per exhibicions nacionals la meua. I vaig veure que Messi... I vaig veure que Messi realment estava tocat, però tocat com moltes vegades ha estat en el Barça. La pregunta és si això és per sempre, perquè efectivament Messi és un jugador molt intel·ligent, que només es mou quan s'ha de moure, de vegades excessivament diria jo que gandul, que és quan falla tot, i sí, això...
10: Ell no corre el camí.
0: Sí, la discreció, sí. No? La discreció... Sí. És una virtut de Messi, la discreció.
12: Hi ha gent que li és fàcil. Clar, hi ha gent que hem de treballar.
9: Evidentment, però quan tot un equip està en virtut, està en funció d'algú que decideix aquell dia no fer un bon partit, s'acaba la pel·lícula. I en això jo crec que també mana molt el públic. Vull dir, si la gent, com va passar amb la massa argentina, torna a ser cabreig amb Messi, però després el torna a demanar, i la mort, doncs ja ho veurem, però als 40 anys és una edat molt bona per a un jugador de futbol retirar-se. Respecte als cantants, jo crec que n'hi ha de dos tipus, els que fan exhibició física també i els que no en fan. Els Messis és que no són Messi. És a dir, Paco Ibáñez no ha tingut mai veu, i per tant, si ara tampoc en té...
10: Tampoc es nota, ja, sí.
9: No passa res, perquè el seu art no és tindre veu. En altres, en els Rollins, sense veu, sense gesticulacions i sense gimnàstica, no hi ha
10: Rollins. O la Shakira, per exemple, la Shakira. Quan no sí, podem no, anar al cul.
0: La Shakira podria fer una versió més calmada. No,
9: bueno, aquí està la gràcia.
10: Però és que no és la dit Piaf.
0: Seria
10: la Shakira.
9: Aquí hi ha la gràcia del Bruce Springsteen, per exemple, que és un senyor.
10: Home, que fa una mica el sempre, ridi,
0: No. El Bruce Springsteen un dia morirà d'un atac de cor allà a l'escenari i ho veurem tots.
9: No, però atenció a una cosa, sempre hi havia hagut dos també, el que és més melòdic, el que és més acústic i el que és més salvatge. Quan el salvatge, que baixava les escales de 3 en 3 i fent un volantí, ha caducat, queda el melòdic i l'acústic, i sobretot la gent que vol escoltar.

0: pèrdua del pare o a la proximitat de la pèrdua del pare, i que ara s'entén que no es vol exposar ja a aquesta edat a jugar una altra Copa Amèrica i a jugar un altre Mundial, si és que hi arribés, que això ja seria més difícil, amb tornar a les crítiques d'Argentina per què continua jugant aquesta persona si ara ja no dona el que donava, no? Que això també s'ha de tenir en compte.
1: 9 minuts seran les 9 del matí. Anem a fer un cop d'ull ara a aquesta hora, com tenim les carreteres. Clàudia Serra?
2: Doncs encara complicada, eh? Aquesta entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. Es manté congestió i a lentitud a la C58 i a la C33 des de Montcada. L'altre punt complicat és la Ronda de Dalt. Hi ha retencions de Roquetes a Vall d'Hebron en direcció Llobregat i d'Horta a Roquetes sentit Besòs. Fora de l'àrea de Barcelona destaquem les retencions a la C59 a Caldes de Montbui en sentit sud.
1: Avui a l'Àgora parlarem d'educació, parlarem també del que està passant a Ceuta. Però abans, de què més estarem pendents aquest matí? Redacció, Silvia Solanes.
3: Doncs de la reunió del Consell de Seguretat Nacional que Pedro Sánchez ha convocat per aquest matí per abordar la crisi a Ceuta. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
4: Bon dia, és la segona vegada que reuneix aquest organisme des que l'Estat va constituir ara fa una setmana el Comandament Únic, liderat pel ministre Ángel Víctor Torres, que coordina la crisi i, entre d'altres, intenta centralitzar les dades i gestionar quins espais d'acollida s'habiliten. Tot seguit, es reunirà el Consell de Ministres, que aprovarà mesures per valor de 168 milions d'euros per ajudar el teixit social i empresarial de Caps per Avall des de fa un mes. Entre d'altres, bonificacions fiscals del 75% per a empreses aquest any i el que ve.
3: I avui també hi ha reunió de govern, serà l'endemà que Educació assumís responsabilitats per l'error a les proves PISA i amb la mirada posada ja l'11 de setembre. Redacció d'informatius, Albert Prat.
5: La consellera Esther Niubó ha anat a buscar l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, perquè readreci la crisi per les proves PISA com a nova secretària general. Tot això l'endemà d'apartar la número 2 del departament, però aquest no serà l'únic nomenament que ha de fer aquest matí el Consell Executiu. També canvia la mà dreta d'Interior, que plega per motius personals, i al seu lloc la consellera Núria Parlon promociona Joana Ricardo com a número 2 a poques setmanes d'haver-hi també canvi a la cúpula dels Mossos. A banda de tots aquests relleus, aquest matí el govern també explicarà els actes oficials de la diada de la setmana que ve.
3: I tenim un ull posat a l'estrena de Shane a la borsa de Hong Kong. De moment sembla que ha començat amb mal peu. Redacció Lara Garcia.
6: Les accions de la plataforma xinesa de moda ràpida han arribat a caure prop d'un 10% poc després de començar a cotitzar la borsa de Hong Kong. A aquesta hora les accions no cauen, es mantenen estables, però sembla que Shane no convenç als inversors. Valoren la companyia en uns 26.000 milions de dòlars, molt lluny dels gairebé 100.000 milions que es van arribar a assolir el 2022.
3: I un apunt més, perquè si teniu intenció d'anar a la Biblioteca a Barcelona, avui us les trobareu tancades. Redacció, Marta Viana.
7: Després de 3 mesos sense avenços en la negociació amb l'Ajuntament, els sindicats han convocat una jornada de vaga per avui que pretén tancar els 41 equipaments de la ciutat. Ho reforçaran amb una concentració a les 11 davant la Sagrada Família. Fa 3 mesos que dura el conflicte amb una vaga indefinida i el motiu és l'horari, el sou i la falta de seguretat.
1: Redacció, doncs, oberta avui també al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Sílvia. Fins ara.
3: Fins ara.
1: I abans,
8: la lletra petita.
1: Cada dia a aquesta hora també analitzarem la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Avui parlem de l'Euríbor, que tanca l'agost al 2,95%. És el 6è més seguit de pujades i la culpa se l'emporta la guerra a l'Iran. Marc.
9: Exacte. Però la lletra petita diu que el Banc Central Europeu té els tipus oficials al 2,25% i l'Euríbor, com dius, ja va 7 dècimes per davant. Aquesta diferència és expectativa pura. Els futurs cotitzen la reunió del 10 de setembre com si la pujada ja estigués signada. Estem pagant avui una decisió que Frankfurt encara no s'ha votat i si al final no arriba, ningú ens ho tornarà. La guerra a l'Iran porta 6 mesos. El diferencial que ens cobren els bancs per si de cas encara no té data de caducitat.
10: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
8: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
11: Ahir dilluns, aquests només treballen quan volen, era pilots de voler volar. Avui dimarts, un Enigmàrius de mar. El vaixell militar de la Caixa Forta, de 9 lletres. El vaixell militar de la Caixa Forta, 9 lletres.
8: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Sergi López, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Tant si ets baby boomer.
1: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
0: Com de la generació Z.
3: Guillem Gisbert, bona tarda.
4: Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
0: Fins i tot si ets millennial o centennial.
5: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Musca.
6: Hola, Irma. Hola, Irma.
5: Els partits del Barça sense narració, la de la
6: tele. Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
0: El Tot Costa és el teu lloc.
1: Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa és un friqui.
4: Però us escolto bastant a vosaltres.
6: Se'm va fer molta il·lusió venir perquè jo us escolto.
0: No. De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Amb Jordi Amat, amb Marta Rosic, amb Anna Grau, amb Vicent Sánchez i Esther Vera, l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio d'aquest dimarts, 1 de setembre del 2026. Falta una setmana perquè comenci el curs escolar, es manté la vaga convocada pel primer dia de curs i dijous hi ha d'haver també noves trobades entre els sindicats i educació, com a mínim, per intentar arribar a un acord, tot i que sembla ser, Esther Vera, que no hi ha voluntat tampoc de negociar res per part de la conselleria, és a dir, que hi ha el que hi ha i, per tant, aquest acte és de rebaixar la tensió, no sé ben bé com.
1: No ho sabem, i alguna cosa suposo que s'acabarà posant al damunt de la taula. El que passa és que es negociarà amb dos sindicats. Amb dos sindicats que, a més, estan competint entre ells per les eleccions sindicals del març. Que això seria una cosa que ens aniria bé, que aquesta competició sindical no portés a una tensió insalvable en el món de l'educació. Aleshores, no sé, d'alguna manera s'han de posar d'acord, o sigui, que parlin i que facin el que calgui, perquè els joves i els estudiants a Catalunya no poden continuar amb una situació de vagues salvatges, per dir-ho així, i que no tenen ja justificació possible.
0: Anem a recordar, Sílvia Solanes, des de la redacció, com s'ha arribat fins aquí?
2: Doncs després del final de curs intens amb 17 jornades de vaga, segur que ho recordareu, l'estiu ha estat poc productiu i es reprèn el curs amb més aturades. Educació va arribar a un primer acord amb Comissions Obreres i la UGT, després de noves negociacions s'hi van acabar sumant professors de secundària i l'USTEC, però els docents van tombar aquest acord en una consulta. La principal pedra a la sabata encara és la falta de mitjans per l'escola inclusiva. Fruit d'aquests acords que explicàvem, aquest proper curs s'incorporaran 1.100 docents més i 530 professionals per la inclusiva. I enmig de tot aquest conflicte, en ple estiu va sortir l'error a les proves PISA, unes proves que, per cert, les coneixerem els resultats dimarts que ve, coincidint amb el primer dia de curs, tot i que a Catalunya s'hauran d'agafar pinces.
0: I un actor nou que també ha liderat les últimes protestes és el moviment de base Assemblea Educativa de Catalunya. Saludem el David Iglesias de l'Assemblea Educativa de Catalunya. David, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Hola, bon dia.
0: Ara mateix, quin percentatge, quines possibilitats creu vostè que hi ha que el curs comenci en vaga o que s'arribi a un acord abans de dimarts?
3: No tenim cap intenció, diguem-ne, o cap llum que es pugui il·luminar de pensar que deixarem de fer la vaga, perquè, i més en vista el que ha dit ahir la consellera, que, francament, ha dit el mateix que ha estat dient des del famós pacte de les gambes amb UGT i Comissions, i d'allà no s'ha mogut. Per tant, la vaga seguirà endavant.
0: Ara mateix, David, vosaltres no sou un sindicat, però sí que representeu més de 31.000 treballadors de l'educació i agrupeu més de 530 assemblees d'escoles i instituts. Us sentiu reforçats per representar aquest col·lectiu? Quina coordinació teniu amb els sindicats?
3: Els sindicats participen directament de les nostres assemblees i estem treballant colze a colze. De fet, la decisió de fer vaga el dia 8 ha estat de l'Assemblea i els sindicats han corroborat la nostra decisió de que el dia 8 es va fer una votació, totes les assemblees de centre es van poder pronunciar i va sortir aquest resultat de que el dia 8 farem vaga.
0: T'ho preguntava perquè al final entenc que no teniu via directa amb el Departament d'Educació per negociar, perquè no sou sindicat.
3: No, exactament. Estem en tràmits amb idea de crear el comitè de vaga i presentar-nos amb el comitè de vaga. Nosaltres confiem plenament també en les negociacions que duen a terme els sindicats que segueixen a la nostra... no els que s'han desmarcat, evidentment, fins ara, els que segueixen les nostres protestes, i aquests sindicats són els que han convocat la vaga.
0: Dues preguntes. Una és, per què fins ara no s'han reunit? És a dir, per què estem parlant d'això una setmana de començar el curs quan hem tingut tot l'estiu per parlar-ne? I l'altra, què ha de passar perquè s'aturi aquesta vaga?
3: Sobre la primera pregunta, aquesta vaga difícilment esperarà, perquè no hi ha hagut cap intenció durant tot l'estiu. Les dues preguntes, els sindicats han estat la intenció de parlar, però de part del departament no hi ha hagut cap senyal ni cap intenció, a pesar de que la consellera ha estat dient i ha estat anunciant que parlaria i que obriria diàleg amb els sectors, etc. No ho ha fet. No hi ha hagut cap intenció de parlar-hi.
0: Tampoc hem vist cap protesta, tampoc, aquest mes d'estiu.
3: Protesta, no, hem fet coses, eh? Tenim una proposició al Parlament, que suposo que el setembre tirarà endavant, al qual demanem que els nostres sous que ens han retingut a les vagues vagin directament a ensenyament i que ens diguin quants diners són. Una proposta de resolució que arriba al Parlament. També hem enregistrat via un altre partit polític una pregunta a la consellera sobre amb qui ha estat parlant, si ella ha dit que ha estat parlant, doncs saber amb qui ha parlat, quins dies i amb quin ordre del dia, i ja veurem què contesta, perquè sabem que aquestes preguntes a vegades són brindis al sol, però de part del departament no hi ha hagut cap intenció ni de diàleg, ni amb nosaltres, evidentment, perquè nosaltres ni ens consideren, ni amb els sindicats.
0: Però sí que hi ha alguna relació amb algun partit, em deia. Quin partit?
3: En aquest cas, la pregunta ha sigut amb Esquerra Republicana i la proposta de resolució amb CUP i Comuns. Són els, nosaltres hem intentat parlar amb partits polítics que ens donessin suport, i en aquests tres hem rebut el suport. Junts ens ha dit que si no incloem la concertada, que no estan del nostre costat, i el PSC, evidentment, no n'hem parlat, i ja està, els altres partits no...
0: Li preguntava què ha de passar, però veig que la vaga la dona per feta. No sé, per exemple, si el departament establís un calendari amb un desplegament de les mesures acordades, no n'hi hauria prou per desconvocar aquesta vaga.
3: Les mesures acordades són les mateixes que teníem fins ara. No hi ha res de nou del que ha dit la consellera. Segueixen fent màgia amb números, segueixen dient-nos números que ens pugen tant el sou, però no diuen que realment són 50 euros al mes, que serà fins al 2029, que, bueno, són... Però no hi ha hagut cap intenció ni cap cosa nova. Ha d'haver-hi novetats, ha d'haver-hi alguna... ens han d'escoltar, que volem dir, i a partir d'aquí hem de parlar. Aleshores podem pensar, doncs, que si es desplega d'alguna manera les reivindicacions que estem fent, no per nosaltres, són reivindicacions que apunten cap a la millora de l'educació d'aquest país, doncs... Doncs en podem parlar, podem començar a veure si les protestes valen la pena o no valen la pena.
0: El president de la Generalitat, en una entrevista al Periódico aquest cap de setmana, deia que s'estan fent canvis però que no es pot passar del 0 al 10, que cal anar pas a pas. En això podrien estar-hi d'acord, si hi ha un compromís ferm i que s'explica bé quin és aquest pas a pas?
3: Evidentment que sí. O sigui, que ha d'haver-hi alguna intenció de fer alguna cosa. Però és que no n'hi ha, s'han enrocat en un primer acord que es va arribar amb UGT i Comissions, i que són uns acords que el professorat s'ha pronunciat àmpliament dient que no estaven d'acord. També el president ha dit que hi havia fons i que hi havia marge per arreglar les coses. Bueno, si hi ha marge i no s'està fent, no sé, potser en comptes de por, falta d'interès, potser, no sé. No sé, hauria d'haver-hi alguna intenció de canvis profunds i reals en l'educació, perquè realment la situació, perquè haguem arribat aquí, vol dir que estem molt malament. No és un caprici.
0: Aquest matí hem obert línies també perquè hi hagi gent, pares, per exemple, que es posessin en contacte amb nosaltres per explicar, doncs, com estan vivint també la situació. Ens han fet arribar notes de veu al 636-360609. Persones com en Bruno, diu això.
4: Som pares d'un fill de 8 i de 6 anys. Els pares que no tenim la sort de tenir avis que puguin estar cuidant els nostres fills quan treballem, i sobretot quan som pares que estem tot el dia fora de casa, doncs se'ns fa complicat. Que es posin d'acord ja, tant un com els altres, perquè el més important aquí és l'educació dels nostres fills.
0: Què li respon?
3: que té tota la raó. El més important és l'educació dels seus fills. A les escoles i als instituts hi han serveis mínims, per tant, els seus fills no estaran desatesos en cap moment. Que el fet de que no hi hagi classe, que hi hagi unes jornades de vaga, no vol dir que els nanos no vagin a escola. Això són decisions de les famílies, perquè atendre se'ls atendrà. Que en aquell dia no es facin classes, i entenc perfectament la preocupació per l'educació dels seus fills, és la nostra preocupació també. Pensi que la idea de les protestes de les vagues és que millori l'educació, és que millori aquesta educació, perquè és en favor dels seus fills. Sabem que les protestes, els talls de carretera, etc., molesten, ho sabem perfectament. Però que els nanos no estan desatesos en cap moment, ni de primària ni secundària. I diré més, fins i tot és pedagògic veure els nanos veure que les protestes, que les vagues són una cosa que són socialment positives.
0: David Iglesias, de l'Assemblea Educativa de Catalunya. Queda clar, gràcies i ho anirem seguint. Que tinguis un bon dia.
3: Moltes gràcies a vosaltres, adéu.
0: Línies obertes, també el telèfon del directe, el 93017474, si voleu dir-hi la vostra. Per exemple, ens truca el Tiago. Tiago, bon dia.
5: Bon dia.
0: Tu diràs, Tiago.
5: Bé, bàsicament, dic que com a família de l'escola pública que es presta a començar un curs, jo sóc un pare d'una nena que comença ara segon d'ESO a un centre de màxima complexitat, a comentar que tenim afegim a la preocupació habitual de cara a inici de curs aquesta perspectiva de que es necessita més i millor a l'educació pública de Catalunya. Tenim la sensació que el Departament d'Educació ha d'obrir una nova via de diàleg que inclogui més agents educatius i que surti una mica del marc de la negociació sindical. Nosaltres, com a família, com a associació de famílies, reconeixem i fem costat a les reivindicacions laborals dels professionals educatius mobilitzats, però alhora creiem que hi ha altres aspectes que s'han de tenir en compte i que també ens preocupen, no? Com la gratuïtat de l'educació, el pes excessiu de les quotes que encara es cobren a les famílies, la falta d'una planificació que prioritzi l'escola pública per sobre de l'escola privada concertada, i també la part molt preocupant, que és la suspensió de les activitats de sortides i colònies, no? Sí. Al final són una part molt important de l'educació dels nostres fills i filles, i creiem que el Departament d'Educació ha d'assegurar les condicions pedagògiques i laborals perquè aquestes es duguin a terme i no es suspenguin. Vaja, això respectant, evidentment, les reivindicacions dels professionals, però s'ha d'assegurar que es fan, clar.
0: Gràcies, Tiago, que vagi molt bé.
5: Igualment, gràcies.
0: També ens truca la Patrícia, al 93017474. Patrícia, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Vostè dirà.
6: Doncs mira, estem molt indignats els pares i mares de Catalunya amb el Departament d'Educació. No és just que es comenci un nou curs d'aquesta manera, o sigui, el primer dia de la classe. Vull donar el meu total recolzament als professors en aquest sentit, perquè considero que les seves reivindicacions són totalment legítimes i s'ha quedat clar que no solament s'està proclamant el tema de l'augment de sou, no? Que sembla que sigui la part més important, però no, ho han deixat clar els professors que no és aquesta, que són moltes més coses, i és una autèntica vergonya que la societat actual no es pugui arribar a un acord, que la senyora consellera no tingui la mà als professors, als sindicats principals, no? Que érem els que realment ha de tenir més a favor amb ells. No ha estat així i és una autèntica vergonya que es comenci el nou curs. Penseu que hi ha nens i nenes que comencen primer a l'ESO i ja començaran d'aquesta manera. S'han perdut 22 dies laborables escolars d'educació i aquest ensenyament no torna, no s'ha ensenyat als nens de Catalunya. Són 22 dies que no s'han pogut fer classe. Jo crec que hem arribat a un punt que és insostenible i la conselleria ha de reiniciar aquestes negociacions i escoltar realment les reivindicacions, que no són solament econòmiques. Les aules estan plenes de nens amb necessitats especials, amb situacions de vulnerabilitat, i un professor, una professora, no pot estar així donant classe. A la classe del meu fill de l'any passat eren 26 nens, 27, perquè, a part, aquí l'augmentada de la ràtio, que a vegades estarem de la màniga, és nefasta. Hi havia nens amb problemes amb dislexia, discàlcul, amb problemes amb autisme. Un professor necessita ajuda, no pot fer classe d'aquesta manera amb 6-7 nens que ja per classe de mitja, que necessiten ajuda extra o més atenció. La resta també necessita atenció. Llavors no podem continuar d'aquesta manera. Al final jo crec que el que volen és una societat ignorant, perquè no estan apostant per l'educació. I les bases d'una societat que va cap endavant és l'educació. I no estem en aquest punt ara mateix. Importa ben poc.
0: Queda clar. Patrícia, gràcies per trucar.
6: Moltes gràcies.
0: Demanem brevetat perquè està trucant diferent gent i volem sentir com més veus possibles. 9-3-0-1-7-4-7-4. També ens truca, en aquest cas, a veure si ho trobo, el Ramon, crec. Ramon, bon dia.
7: Bon dia, bona hora.
0: Ramon d'Amposta, vostè dirà.
7: Sí, primer que tot, a favor completament de donar suport als professors i als mestres. Perquè estan maltractats en l'aspecte econòmic, estan maltractats en l'aspecte, segurament, de tenir molts de nens i nenes a les aules i tenir poc professorat, tenir poc suport. Però segurament les coses se podrien fer millor en l'aspecte de tenir un suport familiar molt més intens. Què vull dir amb això? Aquest estiu s'haguessin pogut fer accions, segur, i haguessin tingut els pares als costats. Aquest estiu haguessin pogut fer talls de carretera. Aquest estiu haguessin, i dic haguessin perquè ens haguéssim inclòs els pares, haguéssim pogut anar a fer manifestacions, haguéssim pogut fer accions a les quals, no vull dir, ho dic en l'aspecte de no fer-ho dintre de l'horari lectiu. Per què no fem trobades? Per què no fem manifestacions? Per què no fem talls de carretera a les 7 de la tarda? Segurament tindrien els pares al seu costat. Perquè ara el que estan provocant, i no és culpa d'ells, no és culpa d'ells, és de que els pares i les famílies estiguem indignats. Perquè jo no tinc mare ni tinc sogra i no se'n deixa els nens quan me passa. Sí, evidentment els deixo allí, però evidentment el que necessitem és que els nens avancin, estudien. I no podem planificar 8, 9, 10 dies de vaga al qual no hi ha estudis i al qual no hi ha deures a fer per part dels alumnats. Fem-ho bé, fem-ho a partir de quan s'acaben les escoles, fem-ho a partir de les 6 de la tarda.
0: Bueno, o aquesta setmana, és a dir, aquesta setmana els professors comencen a treballar avui, no? Per exemple,
7: correcte.
0: Aquesta setmana treballen.
7: Sí. Però jo no ho dic perquè ho facin sols. No han d'estar sols, perquè tinc la sensació, pobres, i me fan angúnia, que estan sols, que ningú els apoya, perquè el govern diu sí, però avancen poc. O s'està avançant poc perquè fa molts anys que no s'avança.
0: Yeah.
7: I els pares, hòstia, estem al seu costat, però al mateix temps estem indignats. Ets pare, i tens una mica els teus deures i obligacions una mica tocats, perquè no saps, és que no saps on ficar-te. Jo sempre ho estic dient, al costat dels professors, perquè al final són aquells que els donen el futur als nostres fills i els donen l'educació. Ara, unim, anem junts. No sé si existeix una plataforma de pares donant suport als professors.
0: Sí.
7: Ja la muntaré jo, si és necessari. Però fem-ho en horaris que puguem anar professors, alumnes, que jo puc anar amb els dos fills meus.
0: Queda
7: i puc anar a tallar una carretera a l'Estat de
0: Queda clar, Ramon. Gràcies per trucar des d'Amposta. Que vagi bé.
7: A tu, a vosaltres. Adéu, adéu.
0: Com veieu tot plegat això? Vicent.
8: Bueno, jo aquí crec, i a més ho estem veient durant bastant temps, que hi ha alguns punts que són, vaja, un poc discutibles. El primer punt és que el departament no ho està fent bé. Ni això ni altres coses. I no està a l'alçada. I de la destitució de la número 2 de la consellera, de Teresa Zambala, és ni més ni menys una prova claríssima. Vull dir, allò no funciona bé. La segona cosa és que dins de tot el sector i dins del sistema hi ha una crisi molt més bèstia de la que ens imaginem, perquè si no s'entendria la posició dels mestres que continuem a la vaga. Ni s'entendrien moltes altres coses que fallem per tot arreu. Vull dir, el sistema s'ha podrit, i com que el sistema s'ha podrit, jo crec que caldria que hi haguera davant del Departament d'Educació, no una conselleria normal, sinó una màquina prou potent per abordar-ho tot amb temps, i que diguera primer any, tercer any, desè any, i a veure si entre tots podem arreglar una mica o es poden arreglar una mica tot això. Després, és una anècdota, però és bastant també representativa de l'estat del país, és gravíssim haver deixat passar l'estiu. D'un costat dius al departament, diu, m'he reunit amb no sé qui, però que han fet vacances. I de l'altre costat veus els mestres que només fan vaga quan comencen les classes i, per tant, redueixen, que està bé, redueixen al mínim els efectes que això té en els seus sous, però dius, caram, podem pensar que no és prou seriós tot això. I, finalment, més enllà de les eleccions, que és veritat, que suposa que USTEC i comissions intersindical estan mirant a veure com prenen posicions, jo crec que el que no volen els sindicats, i sobretot l'USTEC, que és el majoritari, és que quedar desbordada per un, ja es va veure quan va haver-hi la votació, per un moviment assembleari. I en aquest sentit l'assemblea educativa es fa molta por, perquè és una història rara que creix des de la base, que s'assembla a altres moviments que hi ha hagut a Catalunya al llarg de la història, que dius, uep, i aquest moviment assembleari pot desbordar-ho tot. Però insistís que jo crec que el principi... Aquí hem de començar a demanar responsabilitats immediates. És a un govern que hauria d'articular una resposta vàlida d'ara molt de temps, i això no ho estem veient.
0: Anna.
9: Bé, jo crec que les reivindicacions dels mestres són legítimes, estan carregats de raó, també crec que són oportunistes. Sí, crec que el sistema no és que estigui podrit, és que s'ha deixat podrir molts anys, i crec que ara es munten unes protestes, pues que potser si el govern fos d'un altre signe no es muntarien. O sigui,
0: no s'han muntat. Sis anys de consellers del PSC, des del Pacte Nacional del 2006, d'educació, set anys dels consellers de Junts i sis anys del conseller d'Esquerra.
9: Llavors, esclar, jo tinc la impressió de que hi ha, d'una banda, hi ha unes reivindicacions legítimes i que realment són greus i que afecten l'educació dels infants i que s'han d'atendre, i d'altra banda hi ha una utilització política o una priorització, perquè dius, a veure, jo crec que el departament, òbviament, no ho està fent bé, però penso que els altres tampoc, o sigui, deixar podrir l'estiu. O sigui, la idea de voler arribar al primer dia de curs en vaga és molt evident. Llavors, bueno, jo crec que el departament s'està deixant marcar uns quants gols, per exemple, també en el tema de les proves PISA. Vull dir, a veure, jo crec, és veritat que l'actual govern ja porta més de 2 anys, o sigui, ja diguem-ne, l'excusa, la novetada no la té, però no oblidem que, diguem-ne, que aquestes coses van molt de baix a dalt. Vull dir, jo tinc la impressió, a mi em sona que d'això els proves PISA, que algú per sota, diguem-ne, no va avisar, i ja t'ho trobaràs, no? Que això és una excusa, no? I per això em sembla bé que hi hagi relleus al Departament d'Ensenyament. Ara jo dic, és que si això és una guerra política que va més enllà, o sigui, si s'està utilitzant els nens i els pares d'hostatges, no d'una autèntica lluita per realment redreçar l'educació, sinó d'una altra cosa, ni redreçarem l'educació ni res més.
0: Esther.
10: Sí, jo crec que la incompetència de la conselleria ha estat manifesta, i ahir la consellera ho deixa ben clar quan explica que es va avisar 7 vegades que s'estava incomplint el ràtio de les proves PISA, que encara s'estava a temps de solucionar-ho, i que la funcionària en qüestió, doncs, no ho va notificar als centres i no va fer la feina. Per tant, que la incompetència de la conselleria ha estat evident, no en tinc cap dubte. Ara, jo aniria a altres conselleries i altres consellers prèviament. Jo estic d'acord que s'ha deixat podrir el tema de l'escola pública. I ho veiem, per exemple, perquè hi ha una fugida d'estudiants cap a l'escola concertada. Hi ha molts pares que, a la que poden, paguen escola concertada.
9: I privada. Si falta, no?
10: Però això és la manera de matar el futur del país, perquè i la manera, a més de trencar la cohesió social, perquè si l'escola pública no funciona i tothom s'ha de... i la majoria de gent, la gent que pot, s'ha de protegir, s'ha d'anar a l'escola concertada, doncs mala cohesió social tindrem.
0: És que és una eina d'igualtat molt important, una escola, no? Una escola pública, no? I en aquest sentit...
10: La cohesió social del país.
0: I un refugi, un espai segur, és a dir, són moltes coses.
10: I
0: no?
10: Més amb tanta immigració, depèn d'això. Ara, dit això, escola inclusiva. Què vol dir l'escola inclusiva si no hi ha mitjans per l'escola inclusiva? No vol dir res. Per tant, hi ha d'haver mitjans suficients. Jo no sé si realment aquests 530 de les aules d'acollida i aquests 1.200 docents nous seran suficients o no. Probablement s'hagi d'avançar. S'ha d'avançar també en la competència lectora i en la competència matemàtica, que els nostres estudiants donen unes mostres, uns resultats d'incompetència extraordinària. Aleshores, potser és el moment en què el país necessita un acord transversal pel tema de l'ensenyament, que és el primer problema del país, i a 10 anys vista. Potser sí que és el moment. Aleshores, no sé, això, evidentment, clar, sona naïf. Sona naïf dir-ho en un país en el qual es juga la nanopolítica i tothom està a la que salta. Mm. Però potser sí que necessitaríem tenir una escola pública que sigui digna d'un país decent.
0: Ens truca també la Montse. Montse, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Des d'on truques, Montse?
11: Truco des de Reus, però també des de Tarragona.
0: Caram, hosti, tens l'ànima dividida, doncs. Sí. Què diràs, Montse?
11: Bueno, jo vaig estudiar a l'escola concertada, el meu fill de 6 anys estudia a la pública, llavors penso que no ha de ser una guerra entre pública i concertada, sinó que s'ha de lluitar a tots a favor de l'educació. Després demanaria ja que a l'escola Celi Artiga de Reus, que fa temps que es demana un ascensor, que puguin tenir un ascensor. Hi ha un nen que començarà afectat amb un problema de cames i, per tant, no podrà pujar les escales o se l'haurà d'ajudar. Jo m'he demanat vacances per començar a treballar el dimarts que ve i començarà el curs en vaga. Llavors, penso que bueno, les famílies estem a favor de que es fa... Vull dir, de donar suport a l'educació dels nostres fills, però, clar, alguns ens hem organitzat i això ens perjudica.
0: Ja. Vols dir que logísticament bueno, dificulta també les coses sí. A les famílies?
11: Crec que sí, perquè, clar, hi ha una planificació des de fa uns mesos, llavors, si ens hem planificat això, que conec alguns pares que s'han planificat per començar a treballar la setmana que ve, començar en vaga, doncs, òbviament, ens afecta. A mi també em sap greu que el meu fill l'any que ve es quedi sense colònies, jo i altres pares que hem parlat, sobretot de cursos de sisè, que, clar, que l'últim any d'escolar no tinguin les seves colònies o les sortides s'hagin d'adaptar, doncs, òbviament, també són problemes. I, finalment, voldria dir que, per exemple, la classe del meu fill de ràtios hauria de ser 20, perquè és de l'any 2019. Sempre han sigut més alumnes dels que toca. I 23 nens, un amb necessitats educatives especials mínim, dos que regularment no assisteixen a classe i algun més que, per exemple, ha arribat, no sabia la llengua, ha hagut de fer una adaptació molt bèstia, doncs tot això, clar, endarrereix el nivell educatiu de la classe, tot i que vull destacar que el professorat excel·lent, vull dir, de la meva sí, escola sí. I d'altres escoles.
0: Gràcies,
11: Montse. I professorat, servei de menjador, recepció, tot el personal.
0: Queda reivindicat. Gràcies, Montse, per trucar. Que vagi bé.
11: Moltes gràcies.
0: I aclareix-te, o Reus o Tarragona, tot no pot ser. Que vagi bé. Marta.
12: A veure, jo crec que està clar que hi ha un desgast generalitzat que ara, quan parlàvem del tema de la concertada, no, també veiem com s'estan tancant més línies de la pública que de la concertada i, per tant, està clar que ara mateix estem en una situació complicada en la que, per una banda, jo crec que sí que són legítimes les reivindicacions que tenen el professorat. De fet, és que si no, no hi hauria tantíssima mobilització i, de fet, si no, haurien ratificat el darrer acord en el qual van arribar. Crec que la qüestió del professorat també té a veure amb una falta de confiança que ja ve de lluny i que segurament té a veure, d'una banda, també en considerar que no tenen incidència en quines són les polítiques educatives que té el país, perquè hi ha una sensació de que són experts que no han trepitjat una aula els que estan decidint quines són les polítiques educatives, i crec que sobre això també n'hem de poder parlar, i alhora també hi ha una sensació de que se'ls ha anat deixant fer i que se'ls demanava moltes exigències, però no se'ls acompanyava amb unes millors condicions. Entre d'altres,
0: per això,
12: tema...
0: Marta, que planteges, jo crec que la majoria del país estarà d'acord amb aquest diagnòstic i sí. En com resoldre-ho potser en trobarem més diferències, però acabar, és a dir, que no hi hagi colònies a nens que acaben sisè és tristíssim.
12: És tristíssim.
0: És un espai educatiu importantíssim, unes colònies, importantíssim. Aleshores, que la conseqüència d'una mala gestió durant anys, més igual de quin color polític, ens porti això, és un fracàs de la societat.
12: És tristíssim, però alhora també hem de tenir en compte en quines altres professions una persona se n'aniria tota una nit, o dues, o tres, o quatre, per 50 euros la nit, amb tot d'alumnat el qui ha d'estar cuidant.
0: Llavors, explicaré. Per tant, els hospitals si t'ha d'acabar la vida, et curen, encara que estiguin en condicions nefastes.
12: És evident, i també n'haurem de parlar, de les condicions.
0: I tindria tot el raó, les raons per parar-ho. Totes. Però estan salvant vides. I jo crec que els professors també salven vides.
12: Evidentment estan salvant vides.
0: Per això mateix.
12: Llavors, jo crec que aquí hi ha una altra qüestió, que és l'oportunitat d'incidència que tenen. I que així és com hem de poder analitzar la vaga d'inici de curs. És a dir, han vist com hi va haver un error garrafal de la Conselleria d'Educació en el moment en què van fer l'acord amb UGT i Comissions Obreres, deixant de banda tota la resta de sindicats. Han vist com amb l'últim acord s'han implementat els acords i encara tot i així hi ha una negociació oberta i, per tant, veuen que tenen la capacitat de poder anar revertint a poc a poc les coses. Sí, i, a més, veuen que tenen els familiars, les AFAs...
13: Sí, sí, la idea era arribar...
0: Sí, que la demanda,
12: hi ha una capacitat d'incidència, evident, i s'ha de poder aprofitar quan tu la tens.
13: Sí o sí, no? La idea era fer vaga sí o sí al començament.
12: No, la idea és que tu tens una sèrie de reivindicacions i intentes arribar fins al final. Clar que sí, vull dir...
0: Sí, és la força de negociació.
12: És la força de negociació i te l'han permès i tu,
0: però que doncs, la conseqüència
12: la utilitzes.
0: És dura i és trista. Jordi.
14: Primer, em sembla que podem convenir com a principi general que l'educació a Catalunya no funciona.
13: No funciona gaire enlloc, però aquí tampoc. Aquí el que ens ocupa...
14: Els nostres fills, i aquesta és una afirmació bèstia. No perquè hi hagi vaga, sinó perquè no l'informe PISA sobre el que dubtarem, sinó sobre l'anterior, donava uns resultats dels estudiants catalans molt preocupants. I a mi em sembla que aquesta hauria de ser la prioritat governamental. És a dir, com es milloren els resultats educatius a Catalunya, perquè si no són bons, a l'hora de quin serà el projecte de societat i econòmic que té el nostre país, tindrem molts problemes. Llavors, jo quan he parlat amb alguns mestres, bueno, llavors, si el sistema s'ha podrit, que és probable que s'hagi podrit, hauríem de saber per què. I quan he parlat amb alguns mestres, s'han referit sempre, d'una manera reiterada, i l'Ester deia si fos necessari un pacte nacional, el pacte nacional que subscriu en temps del conseller Ernest Maragall i en l'aplicació de la llei i en la mala aplicació de la llei. Val? O sigui que això ve de...
0: 2006, lluny, no?
14: I jo ara no recordo si el pacte és el 2006 i quan s'aprova la llei amb un suport enorme, però el fet que és que els especialistes en l'educació del país diuen que aquella llei no s'ha aplicat com convindria. Ja, vaja, això per tenir-ho en compte. Llavors, és evident que si hi ha una vaga en l'inici de curs és un fracàs en primera instància del Departament d'Educació, que no ha resolt un problema que afecta a moltíssimes famílies del país i que, a més, posa en una situació crítica l'educació pública. Jo porto els meus fills a la concertada. Van fer un dia de vaga, van perdre un dia d'escola. Els pares que porten els seus fills a l'escola pública, els seus fills van perdre 20 dies, hem dit, 17, i això és un problema gros. Llavors, amb qui ha de negociar la conselleria o el departament? Perquè, de fet, amb Comissions i amb UGT va negociar. Estratègicament, segurament, va ser un error deixar de banda l'USTEC, però és que, de fet, amb l'USTEC també va negociar. I va negociar amb els professors de secundària. I van arribar a un acord. És a dir, que el departament no lo suficient, però hem de convenir que s'ha mogut més o menys. Llavors, clar, com que hi ha tantíssims actors que participen en la negociació i que tenen la capacitat de portar la reivindicació fins a un extrem, tampoc fa difícil, jo crec, que es pugui arribar a un acord en la mesura que amb qui negocies. Si hi ha tants actors amb capacitat de frustrar que no hi hagi una nova vaga. Llavors, jo ara quan sentia ja alguns dels pares que trucaven, deien, estem a favor dels professors. Bueno, els professors no és un conjunt monolític. Monolític, o sigui, n'hi ha que estan sindicats, n'hi ha que estan sindicats amb sindicats que van arribar a un acord, i n'hi ha que no. O sigui, els professors no són un, són molts. I llavors el fet és que hi ha hagut unes millores salarials, jo crec que les meves reivindicacions també són legítimes. Legítimes ho són totes. La qüestió és fins a quin punt són assumibles en base al pressupost del qual es disposa i les necessitats que té la nostra escola. I llavors, crec que portar la reivindicació fins a un extrem no entenent quines són les possibilitats d'acord efectives és un problema en el qual estem atrapats i que té com a principal assumpte la mala qualitat de l'educació a Catalunya, que ho sabem per l'informe PISA anterior i que això ve reforçat per aquesta catàstrofe que ha estat l'informe actual. I, per tant, comencem el curs amb una sensació molt inquietant que un dels pilars sobre els quals s'ha de fonamentar el nostre país no funciona.
9: Com més anem, menys valem, no?
12: Ja, amb una sensació d'esfondrament. Jo començo el curs amb una sensació d'esfondrament de l'escola pública. I això que deies de qui és l'interlocutor, és el que dèiem abans, no? Que tu te parlaves de les assemblees, jo parlava de les eleccions sindicals del març. Perquè l'USTEC va aprovar l'acord amb el departament. Per tant, aquí el que hi ha és una radicalització de la postura de negociació. Aleshores, la consellera haurà de fer el que vulgui, la consellera o el president, però que algú s'ha de posar aquí a que s'acabi amb aquest tema és evident. I és molt greu que els nens, és greu que els nens no se'n vagin de colònies, però encara és més greu que acabin l'escola que no sàpiguen llegir.
14: Clar, però això ja passa.
12: Que no entenguin, per això t'ho dic, que no entenguin que llegeixen i que no sàpiguen i que siguin a numèrics total. Per tant, la qualitat de l'educació crec que ha d'estar en el centre. I això és un dels temes que hauríem de començar a parlar, què ha de passar a l'escola. És veritat, l'escola és un lloc de socialització, d'educació, de civisme, de moltíssimes coses que t'estructuren com a humà. Però també és un lloc del qual has de sortir sabent llegir i escriure.
9: Bé, jo penso que a l'escola manquen recursos i sobre politització.
8: Sobrepolitització en els camions de la Barossa de l'Ajuntament de Barcelona. Tot arreu sobrepolitització.
9: També,
8: de tota manera, quan el senyor Amat diu en qui negocies, evidentment no amb els minoritaris. I evidentment no et fas una foto que resulta una, per dir-ho així, un desafiament als majoritaris. El departament pacta en comissions obreres, que té 69 delegats. De tots els delegats del sector, que són 360 o per allà, 360 i escaig, i deixa al marge el sindicat majoritari. Això no és una virtut. Això és un error.
14: Però és una provocació, jo crec que és una provocació.
8: Si és una provocació, escolta,
14: i l'has pagat de cara.
8: Si és una provocació, encara et passa poc. I després, clar, el sindicat majoritari, que és l'USTEC, que té 40% de delegats, i que, per tant, tu amb ell sempre has d'arribar a un acord, resulta que queda desbordat per la base. I quan queda desbordat per la base, i per aquestes assemblees que finalment s'organitzen, vol dir que tens un problema enorme. I vol dir que aquest problema enorme segurament ni el resoldràs mai del tot, ni podràs fer-ho amb les solucions convencionals. O sigui, no queda només, mira, us donem això, això ja està. Ostres, hi ha un problema enorme. I jo crec que una de les coses que podria ajudar a relativitzar tot això seria fer escenaris de futur compartits amb els sindicats. I no deixant el sindicat majoritari de banda. I després esperar que aquests sindicats...
14: Però al final no el van deixar de banda. No. O sigui, en una primera fotografia sí, però en la segona no.
8: Després de no sé quants dies de vaga seguides, no van tindre més remei.
14: Però el fet és que es va arribar a un acord amb un sindicat que mai arriba a acord.
8: Sí, però
14: llavors, el sindicat no aguanta la pressió dels seus.
8: No, és que no aguanta la pressió dels seus, és que queda desautoritzat. I si queda desautoritzat...
14: Has de tornar a negociar amb algú que pot ser
8: desautoritzat. No, clar, no, home, no negociaràs amb l'assemblea. Si queda desautoritzat...
15: Però, clar, també, com a govern, quina autoritat té aquesta representant que amb qui tu arribes a un acord i després ho vota i...
12: I quina autoritat té el representant sindical? Un moment,
8: això ho veiem cada 3 dies. Governs que convoquen un referèndum per entrar o no entrar dins de la Unió Europea i perdre el referèndum i no dimitir és normal, també. Vull dir, a més, són prou hàbils els dirigents de l'USTEC per dir, escolta, nosaltres estem a favor de l'acord, però, evidentment, acceptem el que diga la majoria, però, evidentment, diem ja que això no és el que buscàvem. Clar, jo el que dic és que és un problema complex que demana gent molt astuta, molt hàbil, i demana compromisos polítics seriosos. I per ara
9: demana és gent generosa,
8: bueno,
9: i que no es pensi que l'educació és el seu machito.
12: I que també hi ha una alerta cap als
8: sindicats. Llavors que se'n vagin tots a casa.
9: No,
8: i els alumnes també, perquè també s'ho creuen.
9: Penso que s'ha de tenir una mirada una mica més àmplia i posar els alumnes en el centre, no el
8: això és molt fàcil.
9: Quin sindicat marca paquet.
15: Marta Rosique, Marta.
12: I que també hi ha una alerta cap als sindicats. És a dir, quan són les assemblees les que s'estan organitzant, també estan dient, volem que us poseu d'acord i volem que avanceu de forma coordinada, exigint encara més del que esteu exigint.
15: Són 9:45. De seguida pararem cap a Ceuta, anirem en directe cap allà, però abans, dues notícies d'última hora. Atenció, perquè els Mossos investiguen la mort d'un home a Manresa. Marc Jurado?
16: Sí, ho acabem de confirmar, Ricard. La policia investiga la mort d'una persona a la capital del Bages. L'han descobert aquest cos aquest matí. Concretament l'han trobat al carrer Sant Jaume de Manresa. Uns fets, doncs, que apunta que ha passat aquesta matinada. Ho ha publicat inicialment el Regió 7 i ho acaba de confirmar també Catalunya Ràdio. La policia està treballant ara per aclarir aquests fets i aconseguir també saber la identitat d'aquesta víctima. A l'última hora, doncs, és aquesta persona morta. morta, que ara mateix la policia investiga, a la capital del Bages, a Manresa.
0: I atenció a aquesta segona notícia. Rússia acaba de reiterar la crida a diplomàtics estrangers perquè abandonin Kiev. Frederic Vincent.
17: Sí, ho havia fet ja el passat mes de maig i ha tornat en aquestes últimes hores. Aquesta matinada Rússia ha fet una crida als diplomàtics i ciutadans estrangers que marxin de Kiev. De fet, poc després de fer aquest advertiment, les forces russes han llançat un altre atac amb míssils i amb drons contra empreses del complex militar i industrial i energètic de Kiev, a més de diversos magatzems a la zona, després que Ucraïna informés com a mínim de 12 persones mortes a la capital i als seus voltants.
0: Doncs serà important preguntar a la Generalitat què pensen fer, perquè demà el president Salvador Illa s'anava cap a Kiev amb l'alcalde Jaume Collboni.
18: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
19: Doncs ja s'acaba l'estiu.
20: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
19: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
20: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
19: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
21: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Fruta leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
24: Els dijous, paella,
25: canó, pastanaga,
24: petits i doble ració de riure. Amb Clara Segura,
26: acabo, estimo,
24: i Bruno Oro.
27: No tallis, limpo!
24: I després, amb els Oscars.
28: Són superfamosos.
27: Qui? Jo? Jo no. Tu? Correcte.
24: Vinagreta i tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT dijous a la nit.
29: Queda clar. Gràcies.
30: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què. Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
31: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
30: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
32: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuidar. Video.
33: El matí de Catalunya Ràdio.
34: Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
35: Hola, què, com va? Bon dia. Avui, tan bon punt surti de la ràdio, me'n vaig al Corte Inglés a fer la compra, perquè tinc la nevera i el rebost ben buits. I al supermercat del Corte Inglés sempre hi trobo de tot, de primeríssima qualitat i amb bones ofertes, molt bones. Mira, fins al 6 de setembre hi tens un 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria de més de 60 euros, que pots bescanviar del 21 al 27 de setembre en una pròxima compra. Ah, també aprofitaré el 3x2 de milers de productes d'alimentació, drogueria i perfumeria perquè la tornada a casa sigui més fàcil. I m'enduré l'oli d'oliva verge extra i també cafè, refrescos, iogurts, galetes i productes frescos, que són boníssims. I així, cada dia, preus bons i ofertes encara més bones de productes de primera qualitat i de primeres marques. Recorda-ho, un 20% de regal fins al 6 de setembre. Ah, i no et descuidis de descarregar-te l'app del Corte Inglés per comprar fàcilment i còmodament a Supercor Hipercor i al supermercat del Corte Inglés. I aquest estiu, les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya i de la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran obertes els diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. I res més per avui. Adéu-siau.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el filòleg i escriptor Jordi Amat, la periodista del Jornal.cat Marta Rosique, els periodistes Anna Grau i Vicent Sanchis i la directora del diari Ara, Esther Vera. Quatre minuts seran 3:15 del matí, és el tema de l'estiu. Ceuta, una crisi que continua, d'una banda per les persones que segueixen malvivint els carrers de la ciutat i de l'altra per aquesta gestió, o poca gestió, que en fa el govern espanyol i que continua defensant. Tornem cap a Ceuta, allà hi tenim el Miquel Jarque amb l'assistència tècnica de José Antonio Rodríguez. Miquel, què tal? Bon dia.
36: Hola, molt bon dia, Ricard.
0: On et trobes, Miquel, ara?
36: Doncs mira, hem baixat de la Hípica, que és aquesta zona on ara s'han traslladat dones amb criatures menors, algunes també embarassades, nenes, des d'un poliesportiu allà. Allà s'estan... també hi ha una quantitat considerable de persones, una quarantena, una cinquantena de dones que esperen entrar en aquest recinte, en aquest refugi, i hem baixat a la platja. Hem baixat a Playa Benítez, ara soc a l'Espigó, que està entre Playa Benítez i la Playa del Trampolín. La imatge és aquesta que ha donat la volta al món. Canyes, barraques fetes amb herbes, amb fustes, amb cartrons, quatre fileres que s'extenen en línia recta, doncs ben bé una mica més de mig quilòmetre. A banda d'això, els turons plens d'assentaments, a les portes dels centres d'assistència també s'hi concentren. Després, menors sobretot no acompanyats, que estan pel passeig marítim, caminant per la ciutat, i al centre, d'una forma força discreta, són els que t'aturen amb algun senyal i et demanen doncs, menjar, bàsicament, perquè van amb el que porten a sobre, un pantaló curt, unes xancletes i una samarreta. A les barriades del Príncipe alguns han llogat habitacions a canvi de fer feinetes de reparació o de construcció. La zona comercial del centre, com et deia, és on són menys visibles les persones migrades, i el que sí que també es comença a notar aquí molt aquests dies és que han arribat reforços policials. No es veuen uniformats, però hi són. Hi ha molta Guàrdia Civil, els veiem als hotels, i també Policia Nacional, i l'exèrcit cada vegada també és més visible uniformat. No hem de perdre de vista que aquesta és una ciutat, és una plaça militar, on habitualment hi ha molt d'exèrcit, però ara, amb aquesta sensació que té la població d'inseguretat i amb aquesta allau migratòria, doncs sí que es veuen, sí que són més visibles un mes després de l'allau.
0: Estem parlant d'una espera, la imatge que estàs escrivint és la imatge de l'espera, no? D'una espera que tampoc tenim resposta de quan es podrà resoldre.
36: Clar, aquí hi ha qui té una espera una mica amb un horitzó més proper, que són els subsaharians. Són molt menys que els marroquins i aquests esperen l'asil. Però realment la pregunta que ens fan els periodistes, els migrants que s'acosten, és quines notícies tenim? Què passarà amb ells? Ells tampoc ho saben. De moment, alguns doncs, malviuen aquí a les platges, als turons. D'altres estan tancats amb possibilitat de sortir, però amb aquests centres de refugi on reben una mica de menjar, on tenen unes necessitats higièniques molt mínimes, i amb les ONGs desplegades per tot el territori. L'espera és absolutament incerta perquè el govern tampoc ha donat massa detalls de com se solucionarà aquesta situació. El que sí que fan és esperar a veure què pot passar amb les seves vides. Ells han vingut amb una voluntat de futur, però aquí ja porten un mes, estan cansats, estan prims.
0: I en això em recorda també aquella cançó de Pau Riba, no?, de la llarga espera, que llarga que es fa l'espera quan s'espera el pitjor. Miquel, gràcies, una abraçada.
36: Una abraçada, fins ara.
0: Afegim també aquesta hora la conversa a Txema Vera, que és director executiu d'UNICEF a Espanya. Txema, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
1: Hola, buen día, ¿cómo estáis?
0: Ustedes están también sobre el terreno. ¿Qué es lo que están viendo?
1: Bueno, estamos viendo cada semana, aunque no hacemos intervención directa en cuando son países de alto ingreso en situaciones humanitarias, pero sí estamos acompañando, estamos apoyando de una forma técnica a las instituciones públicas y estamos haciendo monitoreo de una situación que es seguramente la mayor crisis de desprotección de la infancia que se ha vivido en España en estas últimas décadas. Y lo que estamos viendo cuando estamos yéndose semanalmente allí es una situación como la que vuestro compañero describía. Es una situación de una larguísima espera y todavía una situación de alta vulnerabilidad para muchos niños y niñas. La mayor parte de las niñas están ya en centros, espacios que no cumplen todas las condiciones, pero que cuando menos son espacios recogidos, pero todavía quedan muchos niños que están en calle. Se está avanzando de manera muy lenta con los expedientes, con el análisis de vulnerabilidades de cada caso, para poder avanzar en qué pasos dar en el futuro. Y la situación de las condiciones en las que están incluso aquellos que están en los centros son unos centros que no cumplen con lo que serían unos estándares mínimos, aunque cuando menos es un espacio algo más seguro de lo que la calle es.
0: O sea, inseguridad y insalubridad, para entendernos.
1: Sí, así es. Esa es la situación y es algo que ya es mucho tiempo. O sea, esto en los primeros días, incluso primeras semanas, pero ahora ya tendrían que haberse dado pasos más rápidos. Habíamos propuesto UNICEF hace ya meses, el que se conformaran una unidad multidisciplinar para contingencias migratorias de infancia, como esta. Es obvio que esta es una gran contingencia migratoria, que permitiera, como ocurre en grandes crisis humanitarias en el mundo entero, que los equipos locales se ven desbordados y que, por tanto, haya un equipo de fuera que ya está preparado para ¿no? En el de la protección, como en el de la salud mental, como en el de la de los expedientes, que lógicamente tiene su paso y que hay que hacerlo con todas las garantías. Pero hace falta que se dote de esos equipos y abogamos porque haya traslados a la península, como se estuvo anunciando hace algunos días, así sea de forma temporal, así sea sin ceder tutela a otra comunidad autónoma, pero sí la guarda custodia en las organizaciones sociales, que algunas están ofreciendo a ello, y que podrían descomprimir toda la situación que hay en Ceuta y dar una seguridad mayor.
0: En estas últimas horas las cifras han cambiado muchísimo, ¿no? No sé cuántos niños y niñas calculan que siguen fuera del sistema de protección.
1: Los que están bajo registro de, o sea, que ya han sido registrados, identificados, filiados y están en el sistema de protección ceutí, están en el entorno de los 1.500, a los que haría falta añadir otros 500 aproximadamente que estaban antes del 30 de julio de esta llegada masiva. No identificados, pero que sí están en centros, y los que pueden quedar en calle, estaríamos hablando de en torno de unos 2.000 a 2.500 más. Es difícil dar una cifra final. El entorno de los 4.000 sumados todos parece la cifra más razonable, pero desafortunadamente todavía quedan niños, muy especialmente niños que están escondidos, que no están identificados, que pueden estar en casas, y esto es un trabajo que hay que hacer rápido, porque esa vulnerabilidad crece con el paso del tiempo.
0: Cuando hablamos de niños, ¿de qué edad estamos hablando?
1: Estamos hablando en su mayoría son adolescentes y son chicos.
0: O sea, 13, 14 años.
1: El perfil migratorio, o sea, estamos en el entorno de los 16, de los 14, 15 a 17, vale. 16, 17 años. Pero el perfil de esta llegada cambió. Hay muchas más niñas adolescentes de lo que había en otras entradas, o de lo que se suele producir con el goteo habitual de un espacio de un tiempo normal. Y había también más niños pequeños, más, digamos, menores en ese entorno de los 10, 11, 12, que añaden una vulnerabilidad especial. Todo menor es sujeto de una protección especial, pero cuando son en esas edades hay que tener esa atención especial, y en este paso sí han llegado más niños pequeños de lo que habían llegado otros.
0: ¿Y se está haciendo realmente así? Es decir, cada menor se está estudiando caso por caso, ¿o cree usted que se está hablando de volver antes de hacer esta evaluación individual?
1: En el caso de los, o sea, en cuanto a la protección y al estar en espacios seguros y a una atención especial, sí que creemos que tanto con las niñas como con los niños pequeños, con los más pequeños, sí se ha prestado una especial atención en estos últimos días. Aún así, como antes decía, siguen estando en unas condiciones que no son aquellas que serían esperables y que son deseables en un país como es España, que tiene capacidades, no en la ciudad de Ceuta, que está desbordada, pero sí en otras comunidades autónomas. El estudio caso a caso está haciéndose lento, y está haciéndose lento en parte porque no

0: analicen sus condiciones, su vulnerabilidad, si es sujeto de protección internacional, si tiene alguna discapacidad, qué riesgos tiene. Estamos hablando de riesgos que pueden ir desde el matrimonio forzado al propio trabajo infantil, a familias, digamos, violentas, a estar en calle. Esto es lo que se debe analizar antes de dar cualquier paso en la línea de una posible reunificación familiar, si se cuenta con la colaboración de las autoridades marroquíes, o a un traslado a la península, que, como antes decía, se podría hacer de una forma paralela y de forma temporal mientras se va estudiando caso a caso para descomprimir esa situación que hay en Ceuta ahora.
1: Chema Vera, director executiu de UNICEF Espanya. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. Gràcies. Sembla que hem perdut la comunicació. Malauradament el sentim sovint, perquè amb les diferents guerres, situacions que hem viscut, doncs hem d'anar també posant l'accent al que passa amb la infància en aquestes situacions. De moment, el govern espanyol que ha traslladat la idea, ha aparcat la idea de traslladar els immigrants a la península, però és veritat que l'excepció podria ser els menors, tot i que encara no estan prou identificats. Us va convèncer ahir Pedro Sánchez, Esther?
2: No. Ahir vaig veure un Pedro Sánchez un pèl displicent i que no connectava, així com altres vegades té una certa capacitat de comunicació i de connexió i d'empatia i de portar l'aigua al seu molí. Crec que aquesta vegada estava fred, i estava fred després de les vacances, crec. I crec que el problema de gestió, és a dir, una crisi com aquesta s'ha de portar bàsicament amb gestió, també amb aquesta mena de comprensió humana, però també amb gestió, els ha desbordat completament. Ha estat una crisi que els ha desbordat. Jo no sé si el CNI va ser massa competent o va sabotejar la situació. Vull dir que no sé què passa amb un servei d'intel·ligència que no detecta que realment el que s'està coent és una sortida massiva. I el que crec és que Marroc va actuar deixant passar i afavorint que hi hagués una crisi migratòria amb Espanya. Per què ho va fer Marroc? Doncs suposo que probablement guiat pels seus interessos nacionals legítims i també guiat pel paper que juga en l'esfera internacional. És a dir, no crec que els Estats Units estiguin molt descontents amb aquesta crisi tan extraordinària. No dic que participessin activament, però sí que dic que les relacions amb els Estats Units es paguen de moltes maneres. I aquesta, la de la frontera espanyola, és el punt clau més dèbil que té Espanya respecte a la política exterior. Aleshores, crec, no em va convèncer. Crec que el govern ha fallat, que no ha estat prou eficient en aquesta crisi, i crec que la crisi és d'una magnitud extraordinària i que els nens, doncs, per la legalitat espanyola, han de venir a territori espanyol. El que em sorprèn és és això que deia el senyor Chema Vera de les noies, no? Que sembla que les noies, i a més, els que hem tingut periodistes allà ho sabem de primera mà, no? Hi ha un tipus de noia que fins ara no es llançava al mar i ara es llença al mar perquè vol una vida realment molt diferent a la que l'espera en una societat extraordinàriament masclista. I aquesta és la situació. Aquesta és la situació. Tots aquests xavals han de venir cap a la península, s'hauran de repartir entre les comunitats autònomes, i després l'altra cosa que no em va convèncer en absolut de Pedro Sánchez és que no deia bé ni les dades. És a dir, suposo que per una voluntat de no aclarir quines són les dades, no vam aclarir si hi ha 7.000 nens.
3: Perquè no les saben, Esther, perquè no les saben.
2: Ja, però aleshores, doncs digue-ho, saps? No ens prenguis per imbècils, perquè no sabem si hi ha 7.000 xavals o 7.000 persones al carrer, si n'hi ha 5.000, estan completament desbordats. Després, va obrir una crisi amb la Zarzuela, la qual cosa a mi no és que m'inquieti molt, però realment va obrir una crisi parlant del rei, dient que el rei porta 20 anys, per començar el rei no porta 20 anys, i és evident que és l'últim actiu de la diplomàcia espanyola en Marroc, és la corona espanyola, evidentment. Per tant, no la posis en una situació complicada si no has pactat amb la corona quan hi ha d'anar. O no ho has pactat o tens un problema gros amb la corona perquè no t'estàs aclarint. I hi ha un problema amb la Zarzuela sobre quan hi han d'anar o quan no hi ha d'anar el rei.
1: Marta.
4: Bé, jo diria que un dels problemes d'aquest retard en la gestió per part del govern espanyol és també la informació que està arribant allà a Ceuta i que està arribant a tot l'Estat. D'alguna manera sembla que se'ls hagi passat per damunt totes aquestes notícies falses o notícies mig inventades i que no tinguin la capacitat de poder donar encara tota la informació

0: i que tampoc tinguin les ganes. A mi em va recordar una mica el 2021, quan ja hi va haver aquella crisi a la frontera amb el Marroc, precisament perquè en aquell moment s'havia ofert assistència humanitària a Brahim Ghali, que era el líder del Frente Polisario, i el Marroc va decidir respondre doncs, també obrint, diguem-ne, la frontera amb tot el que això va suposar després. En aquell moment, recordo molt com el ministre d'Afers Exteriors ja li costava, d'alguna manera, poder expressar què és el que estava passant, com si estigués amagant una part de la informació que tingués a veure amb alguna cosa que anés fins i tot més enllà de la pròpia relació Marroc-Espanya. De fet, en aquell moment es parlava de la possibilitat de que els Estats Units també estigués implicat en aquell moment en la gestió diplomàtica de tot plegat. Que ahir també s'excusés al Marroc de tot plegat em va fer pensar un altre cop en aquesta situació.
1: Anna.
2: Bé, home, jo crec que aquesta crisi és mala peça al taler pel govern Sánchez, a veure, el paper del CNI. A veure, els serveis de secrets, si mínimament funcionen, van fent informes, els governs els valoren o no els valoren, però probablement el CNI informes de que podia passar això han d'haver fet 70.000, perquè això podia passar en qualsevol moment. A vegades també es juga amb allò que ve el llop, o sigui, generar una vegada una espècie de... Perquè, clar, tu què hauries de fer per preveure una cosa així? Hauries d'haver fet uns desplegaments de seguretat, de tancar la frontera, que són radicalment incompatibles amb la cantarella woke de la meitat del govern i amb l'actitud de l'altra meitat, que no els fa tanta cantarella. Llavors, han optat perquè els hi passi per sobre i gestionar-ho doncs, de mínims. Fins i tot es nota molt que les expectatives electorals del PSOE a Ceuta són les que són. O sigui, jo diria que allà ja ho donen una mica per perdut i van a minimitzar, llavors el discurs és crisis que crisis. Si vostè diu que hi ha una crisi, vostè és d'extrema dreta o vostè és un fatxa o vostè vol tirar aquests nens al mar. Llavors, per una banda, jo veig la situació humanitària, per l'altra banda, veig un bloqueig polític deliberat i penso que el Pedro Sánchez ha fet un còmput i ha dit, mira, em surt més a compte electoralment i de tot i tenen en compte qui em vota a mi i per què.
1: Però és que no li surt a compte. L'enquesta de dilluns del Mundo, em sembla que era, no?
2: Del ja, Mundo, però ja...
1: Sí, sí, d'acord, però...
2: Però bueno, però
1: això
2: dir...
1: Això factura, Pedro Sánchez.
2: Jo no dic que tingui raó, dic que, sí, que l'única explicació... Sí, sí. I, de fet, també m'agradaria dir que s'insisteix molt amb les nenes, amb la indefensió de les nenes, amb el perill sexual que pateixen les nenes, però voldria recordar que la violència sexual, per desgràcia, és unisex. Els nens també estan exposats a sofrir violència sexual o a ser reclutats, en fi... per activitats poc recomanables per a la infantesa, etc, etc.
1: Jordi.
3: Sobre la pregunta que feies al començament d'aquest bloc de quina impressió teníem de l'entrevista que li van fer a Pedro Sánchez, jo crec que en d'altres ocasions ell en moments difícils ha sortit reforçat de les seves intervencions públiques i ahir no. És a dir, ahir no va ser convincent ni pels seus, em sembla. Llavors, sobre la qüestió dels informes del CNI, no ho sé, no, a mi per desgràcia no me'ls passen, però el president de Ceuta, aquest diumenge vaig escoltar una entrevista que li feien amb el Faro de Ceuta, que és el diari local, i explicava una cosa que a mi em va sorprendre, perquè no la sabia. Em deia que abans de que comencessin a arribar nens migrants als seus centres d'acollida de menors n'hi havia 180, i que abans del 30 de juliol ja en tenien 800, val? I per tant no era el CNI, era l'Ajuntament de la ciutat, que era conscient que alguna cosa diferent a l'habitual estava passant. I el que ell explica és que es va posar en contacte amb el govern, que va parlar amb diferents ministeris i que va parlar amb el cap de gabinet del president del govern, que va minimitzar aquestes dades. Llavors, minimitzar aquestes dades a mi em sembla que és bastant greu ja en la prèvia del 30 de juliol, i que en tot cas valia la pena, tota vegada que s'havien arribat a acords amb Algèria, tota vegada que havia renovat acords diplomàtics al Marroc amb Israel en el marc dels acords d'Abraham que impulsa Donald Trump, i que per tant estem parlant de dos països que li tenen jurada a Pedro Sánchez, extremar les alertes. I no es va fer. Jo crec que no es va fer per desídia. I llavors el Marroc sap que una de les seves principals eines polítiques és el control del flux migratori i que és probable que se li desbordés, perquè estem parlant d'una gentada enorme, que és la que va passar a la frontera durant aquells dos dies, no sé si 80.000 o 100.000 persones, eh? És moltíssima gent, i és una crisi, tal com va dir en el seu moment Pedro Sánchez, d'integritat territorial d'Espanya, que si tu et creus que és això, no pots seguir a la mareta de vacances. I perdona, a mi em sembla que el més greu a dia d'avui és no saber quanta gent hi ha a Ceuta. A mi em sembla gravíssim.
1: No perquè... saps què està passant. No,
3: o sigui, no són, perquè no són només els infants, sinó que són els infants i sí, molts sí. d'altres. I clar, això és el mínim per organitzar-se.
2: Si a Ceuta ara mateix l'estat és fallit, la situació és aquesta, ha estat fallit.
4: Sí. I que dure.
2: Això és una responsabilitat.
4: No, és una responsabilitat que ha d'assumir des del seu punt de vista, que hi farem.
2: Jo
4: aquest problema crec que té una base i una essència que no vol veure ningú que vulgui que Ceuta i Melilla continuïn sent espanyoles. Que no vol veure ningú, perquè a tots els està bé qualsevol mena de solució que perdure aquesta situació. I, per tant, com això cada us ho mira a la seva manera, jo m'ho veig d'una altra
1: És una anomalia geogràfica.
4: Sí, és una anomalia de tots els nivells.
2: Si tu fas com l'Ostec, o sigui...
4: No, jo no vaig com l'Ostec.
2: Primer marco paquet i després ja veurem si s'arregla, no?
4: Això ho diu vostè. Jo el que faig és reconèixer una situació que vostè no està disposada a reconèixer perquè vol que continuïn sent espanyoles. I a mi, amb perdó, se me'n fot.
2: Si no deixen de ser... Si deixen de ser espanyoles, que els avisin...
4: Bueno, pues que...
2: Però el que no pot ser és que tu segueixis tenint el carnet de la piscina i no t'hi deixin entrar.
4: Que facin
2: el
4: que vulguin.
2: Els habitants de Ceuta i de Melilla segueixen tenint dret a l'assistència de l'estat espanyol com en el seu dia...
4: I és de Gibraltar que els deixen tranquils.
2: Els de Gibraltar és una altra cosa.
4: I els de Perpinyà aguantar-nos a nosaltres.
2: Però Ceuta i Melilla no han sigut mai del Marroc, és que la gent hauria de prendre una mica d'història.
4: No, han sigut portuguesos, sí, que tornen a Portugal.
2: Bueno, però discutiu-ho a Portugal.
4: No, jo no vull discutir res perquè torna a dir-li-ho. És que a mi m'és igual.
2: Però vostè és feliç quan Espanya abandona espanyols, no?
4: Jo sóc feliç quan veig el Bruce Springsteen. A mi m'és igual, això. Jo el que dic és que quan se vol... vol perdurar una situació que és difícilment perdurable, et trobes un munt de problemes. Yeah. Dins d'aquests problemes que trobes sempre, l'actitud del govern espanyol actual ha estat, efectivament, nefasta. Vull dir, no es pot fer pitjor com Pedro Sánchez podria resoldre una situació si no és mentint i explicant un munt de coses que han fallat. I jo no sé si l'Ajuntament de Ceuta té l'obligació de... El CNI sí. Si es vol continuar amb aquella situació, i el CNI va fallar. I ha fallat després la capacitat de resposta. I ha fallat la capacitat d'acollida. I falla tot. I per què falla tot? Perquè, i bueno, i el problema...
2: Ja no sé tan clar que hagi fet el CNI.
4: I el problema... Bueno, escolteu, vostè no està d'acord en res del que dic jo, però deixem dir-ho. Però deixem dir-ho, que jo li he deixat dir-ho a vostè. El problema en la Zarzuela, el té Sánchez, des que va triar socis de viatge i majoria parlamentària. I de tant en tant això s'accentua, però aquest problema ve des del primer dia. I, a veure, si el Marroc té totes les armes en el món per complicar la situació, per què les té? Perquè té l'aixeta d'entrada. Davant d'això, l'única cosa que no pot fer un govern espanyol qualsevol és anar contra el Marroc, perquè aleshores sí que ho accelera tot. L'única manera que hi ha de convertir allò en un búnquer, efectivament, és blindant Ceuta i blindant Melilla amb soldats i amb policia, i convertint-les en un búnquer. S'ha de fer això o no s'ha de fer això? Si no es fa això, i s'opta per polítiques més progressistes, per dir-ho clarament, et trobes en mans del Marroc, claríssimament. Perquè el Marroc, en un moment... Perquè ho va fer amb la marxa verda i ho pot fer demà amb la marxa groga.
1: El control de la frontera no és espanyola, sinó que és del Marroc.
4: Perquè el control de la frontera i Ceuta i Melilla és impossible.
1: No és espanyola ni europea.
4: No és europea ni espanyola.
0: És Marroc.
4: Clar, i aleshores, si tu tens un problema gravíssim amb el Marroc, per no, i a mi això em sembla bé, és prudent l'actitud que ha fet. Una cosa és que jo considere que allò va com va, però una altra cosa és dir, és l'única cosa que ha fet Pedro Sánchez, bé, ha tirat les culpes als de sempre, a Israel i a les tecnològiques nord-americanes de la comunicació.
2: Si tu tens una política woke que no et permet defensar el teu territori,
4: val,
2: i
4: si
2: en
4: no
2: comptes
4: tens...
2: d'admetre que la teva política ha fet figa,
4: si no tens una política
2: i no funciona,
4: woke per defensar...
2: resulta que la culpa és si de tothom,
4: no tens una,
2: menys tu.
4: Si
2: menys
4: no tens
2: teva.
4: Una política woke per defensar el teu territori, tens les armes. L'exèrcit i la policia...
2: I també tens la diplomàcia...
4: La diplomàcia amb qui? Marroc?
2: Amb Marroc, amb Estats Units...
4: En Estats Units.
2: Amb Israel.
1: Les 10 i 7. Anem a canviar de tema. Segur que recordeu això.
5: Bona nit. No vull pagar. Perquè penso que és injust. El fet de tenir a pagar, hi ha una discriminació que penso que a Madrid no estan pagant i nosaltres...
1: Aquell que sentíem és Josep Casadellà, impulsor de la campanya No vull pagar, això era el 2012. I uns quants anys més tard...
6: Avui molts conductors feien sonar el clàxon en passar pels peatges per celebrar que ja no cal pagar les barreres de l'APCR.
1: D'això fa avui exactament 5 anys que la majoria de peatges de Catalunya aixecaven les barreres i el que al principi va ser una bona notícia per molta gent, l'augment de vehicles i especialment a l'AP7, doncs els ha fet canviar d'opinió. A aquesta hora volem saludar el Josep Casadellà, aquell home que va impulsar aquella campanya del No vull pagar. Josep, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia, Ricard.
1: Encara no vols pagar?
7: De fet, no paguem ja, no?
1: No, per això, però ara com que hi ha gent que s'ho repensa, digue, a veure si t'ho has repensat o no.
7: Mira, hi ha gent que s'ho repensa, però diuen que el 2021, quan va començar l'alliberament dels peatges, es va incrementar un 26% el trànsit. I ara saps quan hi passa un 45% més. Per tant, la gent creu que l'autopista és el millor mitjà i el més segur que pot utilitzar per desplaçar-se. I això és així, dit per el senyor Laniel també, que és la via més segura que tenim a Catalunya.
1: Perquè, Josep, com va començar allò del No vull pagar? Explica'm com ho recordes, aquella iniciativa.
7: Mare meva, altre cop. Sí, va ser un moment puntual que estàvem escoltant notícies a través de la ràdio que ens estaven dient que alliberarien les autopistes de Madrid, que rescatarien, i nosaltres aquí continuàvem pagant com burros. Llavors va ser arribar en aquell peatge, anava amb el meu fill que m'acompanyava i li vaig dir, grava que els direm que no paguem.
1: Però va ser improvisat, no va ser ni pensat això, vas dir grava.
7: Va ser arribant al peatge de Maçanet i pim-pam.
1: Però sonava l'himne, per això. L'himne nacional sonaves. I vas posar l'himne nacional al cotxe?
7: Sí, bueno, això va ser una mica d'edició, però per fer-ho més agradable i més reivindicatiu.
1: Molt bé.
0: Postproducció.
1: De fet, va haver-hi impuls de moltíssima gent. Recordo una cara també molt visible en aquella campanya, que és la cara de Toni Albà. Toni, què tal? Bon dia.
8: Com va això? Què tal?
1: Què?
8: Bon dia, Toni. Bon dia.
1: Te'n recordes o no, Toni, d'allò?
8: I tant, sí, jo me'n recordo que estava a casa assegut mirant la tele, les notícies del matí, i sento el president de les concessionàries d'autopistes a Madrid dient que era normal que Catalunya pagués perquè els catalans doncs, tenien més calés i no sé què. Automàticament vaig agafar els quatre teletacs dels vehicles de l'empresa, me'n vaig anar a la caixa i vaig dir, hola, vinc a tornar això. Dic, no, vinc a tornar-ho. I vaig agafar una de les furgonetes, me'n vaig anar cap a Plató, que tenia gravació a Polònia, i arribo a l'autopista del Garraf, la més cara de totes, als túnels, i els dic, hola, bon dia, no vull pagar. Oh, pues no sé què, el DNI. Dic, no, el DNI no li donaré perquè vostè no és cap autoritat per demanar-me el DNI. Em dic, pues et tomaré el número de la matrícula. Pues tome'm el número de la matrícula. Em va agafar el número de la matrícula, va obrir la barrera i vaig passar. I així durant, em sembla que va ser un any i mig, fins que van estipular que això era delicte, perquè sí. abans del no vull pagar no era delicte. És a dir, tu pots negar-te a pagar un servei que consideris que no és el que no és l'adequat, no?
1: I multes em vas arribar a rebre de multes o no?
8: Vaig rebre molts requeriments d'identificació del conductor i aquests els vam contestar tots. Tenia a l'oficina només una persona dedicada a anar omplint papers i els van anul·lar tots, excepte dos de València perquè ho portava directament a la Guàrdia Civil i no et feien requeriments sinó que et multaven directament al vehicle. I aquests vaig haver-los de pagar, però bueno, mira, van ser dos.
1: Alabat sigui Déu. I en el teu cas, Josep? Va rebre multes?
7: En el meu cas, tampoc utilitzava molt l'autopista, perquè des de Girona, puntualment per anar a Barcelona i poca cosa més. Però sí, també em van arribar i no vaig acabar pagant. És a dir, no se'm va arribar a pagar cap. Però, en canvi, hi ha hagut conductors que van fer el no vull pagar. Recordo gent de Tarragona que se'ls va criminalitzar. Gent que els hi van cobrar cap a 6.000 i pico d'euros amb embargaments i tal. O sigui, va ser molt discriminatori i castigant persones concretes. O sigui, va ser molt dur, la veritat.
1: Josep Casadellà, Toni Albà, gràcies per recordar aquesta efemèride. Ara parlarem àmpliament de l'AP7, que és el que cal fer a partir d'ara. Una abraçada, Toni, que vagi bé.
8: Sí, igualment,
7: Josep. Vagi bé. Una cosa, Ricard. Una cosa. Que jo el que voldria dir és que les cues no demostren que la gratuïtat hagués sigut un error, sinó que demostren que l'APCP era necessària, que la gent la necessitava i per culpa dels peatges
1: no
7: la podien fer servir. Sisplau, no tornem a posar peatges. Hi ha altres solucions. hi ha altres solucions.
1: Queda clar. Josep, gràcies, una abraçada.
7: Vinga.
1: Adeu.
7: Adeu. Adeu.
9: Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només fins al 6 de setembre. Sí, sí, un 20% de regal. I a més, un 3x2 en milers de productes per a la tornada a casa. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions. A la botiga web i app.
10: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
11: T'ha anat bé de gust la rutina?
10: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
11: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
12: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: Avui l'Enigmàrius feia el vaixell militar de la caixa forta i la resposta era cuirassat. Un cuirassat és un vaixell de guerra de gran tonatge i les caixes fortes estan cuirassades. 1.237 dels 1.323 participants l'han encertada i, per tant, avui l'Enigmàrius dona 8 punts per a la Copa. Guanya el lot d'embotits del grup La Selva, Quim Soler Salés, de Vic. I avui també ens heu dit, sobretot, acurassat, com si fos una cuirassa en comptes d'una cuirassa. També ens heu dit acuratzat, acuratxat o portaavió.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I també amb Jordi Amat, amb Marta Rosique, Anna Grau, Vicenç Sánchez i Esther Vera ens preguntarem ara què cal fer amb l'AP7. Però abans, Sílvia Solanes, fem un retrat de com està la situació.
17: Doncs mira, durant aquest temps, aquests 5 anys, el trànsit a l'AP7 ha augmentat un 45%, són dades del Servei Català de Trànsit. Va fer-ho prop d'un 40% just obrir peatges. També s'ha de dir que va ser en època just després de la pandèmia, però ha continuat creixent. I aquí s'inclou també el trànsit pesant. De fet, la sinistralitat amb camions implicats ha crescut en aquests 5 anys un 22% fins als 1.177 accidents l'any passat. Ara ve dos apunts que fan des del Servei Català de Trànsit. Diuen que la majoria dels conductors implicats en accidents, conductors de vehicles pesants, provenen de l'Europa de l'Est i tenen uns sistemes diferents dels que hi ha aquí i que això, els controls que s'estan fent, doncs estan ajudant a evitar aquests accidents, i que dels 12 sinistres mortals que hi ha hagut aquest any, 7 són motoristes, que és on focalitzen ara la preocupació. El gran tema, però, és recuperar peatges, sí o no. El govern ha creat un grup de treball per estudiar-ho. D'una banda, tenir peatges nous suposaria regular el trànsit, i de l'altra, més finançament. Ramon Lamiel ens explica cap on va la tendència a Europa, que són peatges mòbils.
18: Balancejar trànsit cap a hores vall i no hores punta, i que, per tant, hi hagi tant varietat del que seria preu com varietat de seguiment del quilometratge que tu fas en vies d'alta capacitat.
17: I és que, a banda de gestionar el trànsit, serien també una font de finançament més. En aquest sentit, l'economista Anna Matas considera que és bàsic per al manteniment de l'autopista.
19: Si no tenim uns impostos o uns preus que estiguin directament lligades en aquest finançament, el manteniment de les carreteres és insuficient i, a més, va creixent en el temps si només confiem en el pressupost públic.
17: I el que ens admeten des del Servei Català de Trànsit és que l'accident de Gelida de principis d'any va marcar un abans i un després en la conservació de la via. Diuen que ara sí que estan preocupats per i que estan pendents del manteniment d'aquesta autopista. De fet, el juny, el govern espanyol va aprovar 216 milions d'euros per al manteniment de la P7, la P2 i la B30.
1: Peatges sí, peatges no. Breument, a veure, Jordi Amat.
3: Ostres, jo com a persona que no té carnet de cotxe, a banda de llibres de sol.
1: Doncs sí.
3: Però el fet és que a mi em sembla que els peatges, les carreteres, tenen un cost de manteniment que és un que jo he descobert ara quan les ha deixat de pagar. D'aquí devia ser, la P7 devia ser, com tota Catalunya, deu ser de la Caixa, però vull dir, devia ser de com és l'empresa.
1: Abertis.
3: Per tant, Abertis. De la Caixa. Llavors, el cost que això implica, ara hem descobert que l'haurem de pagar també amb els nostres impostos, que és una més a més, i per tant, alguna fórmula s'hauria d'arbitrar i en la mesura dels possibles que no hi hagi peatge sempre i quan es pugui mantenir bé la via.
1: Marta?
0: Jo, com a persona que sí que va per la P7 gairebé cada dia, perquè m'hi he de trobar, no tinc una alternativa en el meu cas, penso que sí que era important en el seu moment el no vull pagar, perquè és veritat que en aquell cas hi havia un greuge comparatiu, que a més veies altres autopistes que sí que s'havia invertit pressupost públic, a més els preus del peatge no tenien condicionants socials ni de mobilitat, i ja feia molts anys que s'havia amortitzat tot el que era aquella autopista, però ara mateix ens trobem en una situació en què necessitem començar a mirar-ho des d'una perspectiva ecologista i des d'una perspectiva que tingui en compte els condicionants socials. És a dir, ja s'està estudiant una possibilitat, que seria la d'una vinyeta, que aquesta seria mirar segons el tipus de vehicle, és a dir, els vehicles pesants, que són els que ara mateix han fet que augmenti també el trànsit a l'AP7, per exemple, serien els que se'n podrien veure en certa manera perjudicats per això, però llavors també es podrien tenir en compte criteris socials i territorials. Això sí, si s'ha de fer pagar, aquests diners han d'anar després a fons públic i, per tant, han de servir també per millorar el transport públic i, per tant, sempre hauríem de poder tenir una alternativa a transport públic de veritat que ens serveixi.
1: Ara us deixo parlar i intervenir de la resta, però vull afegir també en aquesta conversa, i ho fem així en mode més conversa, el Manel Larrosa, que és arquitecte urbanista i també és una de les persones que més ha pensat la mobilitat i la distribució poblacional en clau més comarcal, no? I segurament fugint d'aquesta lògica més radial respecte a Barcelona durant molts anys. Manel, què tal? Bon dia.
20: Molt bon dia.
1: Peatges sí, peatges no?
20: Tant hi fa, el nivell d'accidents és independent del peatge. I el problema que tenim en aquests moments és que la AP7 és rècord a nivell espanyol de les vies del Ministeri amb accidentalitat. Per tant, és una bona, és a dir, el nombre d'accidents és una mesura del problema que tenim.
1: Però els accidents són perquè no es mantenen prou bé la xarxa viària.
20: No. I són bàsicament pel nivell d'intensitat de circulació i pel nivell de camions que hi ha en aquesta via. És a dir, altres vies tenen més cotxes, més vehicles que l'AP7. A Espanya n'hi ha moltes que tenen més intensitat de vehicles, però no tenen el nombre de camions. El nostre problema ve de la barreja dels dos factors, és a dir, intensitat de vehicles i nombre de camions. Per tant, si no parlem de camions, no resoldrem el problema.
1: Per tant, hem de parlar també de trens, el que apuntàvem, no? Perquè les mercaderies que entren per Catalunya, ho fan ara moltes, gran part per carretera, i hauríem de trobar una manera de buidar aquest transport i que vagi més en tren.
20: És la solució òbvia. L'altra seria fer circular els camions de nit i s'hauria acabat el problema, no? Però si ens hi hem d'atrevir o no a una solució radical, ha de ser amb un objectiu de baixar el nombre d'accidents. I el nombre d'accidents s'ha més que duplicat en els últims 5 anys. Per tant, cal una política d'estat que opti per dir a quina xifra d'accidents baixarem.
1: Esther.
21: Sí, d'això es dedueix que estem subvencionant el transport per carretera i el comerç de moltes empreses que van cap a Europa o que tornen d'Europa cap a Espanya. Per tant, nosaltres amb els nostres impostos estem subvencionant aquestes empreses. Però en el fons de tot el que hi ha és que a Catalunya no sé si entenem que els pressupostos no són elàstics i que les prioritats polítiques s'han de marcar. Jo, per exemple, prefereixo que gastem en ensenyament i en salut i no amb carreteres. Però sí que crec que hi ha d'haver un pla de transport conjunt que eviti que les carreteres siguin perilloses, com és aquest cas. Per tant, jo estaria a favor de la vinyeta, d'ús per pagament, i que siguin els transportistes i els comerciants que van del nord d'Àfrica fins al centre d'Europa, doncs els qui paguin la seva mercaderia. I això, a més, no fent-ho així, com no tenim diners o no hi ha diners pel manteniment de les infraestructures, doncs impediria que nosaltres, els ciutadans, estiguem subvencionant aquestes persones. Aleshores, jo sí que també crec que hi ha un tema de, no només de prioritats, sí, i també d'infrafinançament. O sigui, nosaltres l'altre dia vam publicar que la Generalitat té una despesa desplaçada d'un any per l'altre que s'ha incrementat un 12% de més de 5.000 milions d'euros. És a dir, necessitem 5.000 milions d'euros més que devem, la majoria d'elles en factures de salut. Per tant, hem de decidir què paguem, quin estat del benestar volem i qui paga aquests serveis. Jo, personalment, prefereixo pagar l'ensenyament i la salut.
1: Segons el Servei Català de Trànsit, 2.500 camions internacionals travessen cada dia Catalunya. Manel.
20: evidentment el seu pas al ferrocarril seria òptim. El problema és que el plantejament del corredor mediterrani és absolutament insuficient, és de riure. Pensem que el corredor mediterrani servirà per portar uns contenidors que surten dels ports i que es dirigeixen doncs, a França o a Saragossa, quan resulta que la mobilitat ha de ser com molt més, diguem-ne, flexible. És a dir, un camió avui dia és molt flexible, surt d'una casa i se'n va a una altra empresa. En canvi, pensar-nos que buidarem l'AP7 a base dels contenidors que traurem dels ports, això és ridícul. Hem d'aconseguir pujar el camió sencer a sobre el tren, per tant, fer autopista ferroviària, i que puguem pujar no solament als ports, sinó ara a la Llagosta i altres centres. I cal, fins i tot, finançar-ho públicament amb alguns elements que ens treguin aquest nombre d'accidents. Per això la vinyeta és important, perquè pugui fer aquesta política. Ara, en aquests moments de vinyeta, el País Basc ja hi és. I no solament ja hi és, sinó que ara els hi traspassen una autopista que de l'Estat, que és la Saragossa-Bilbao, i en el tram de Biscaia i Àlava passa a ser competència d'allà. L'Estat fins ara s'ha negat a establir una vinyeta a tota Espanya. Bé, ens podrien tractar com els bascos, ens traspassen les vies i aplicarem vinyeta, cap problema. Llavors seria una gestió de proximitat que faria possible aquestes polítiques, però n'estem molt lluny.
1: Anna.
2: Home, jo, sobretot escoltant-te, Manel, me'n dono compte de que el que realment urgeix és un pla de mobilitat integral ben pensat, ben parit, diguem-ne, per tota Catalunya i no anar ara caic, ara m'aixeco. Però en el cas concret de l'AP7, un parell de reflexions, o sigui, jo discrepo d'allò que ha dit Antoni Albano, és que jo vaig sentir que els catalans havíem de pagar perquè érem més rics i més burros que els altres, no eren en origen. La justificació que es donava era que Catalunya va tenir autopistes i va tenir autovies abans que altres territoris, doncs perquè es va fer una aposta, perquè la iniciativa privada les fes i òbviament després les capitalitzava. D'altres, diguem-ne, es van esperar més, ho va fer es va fer d'una altra manera i bueno, va resultar de franc. Igual jo que sé, pues, que l'AVE va arribar a Sevilla dècades abans doncs que Barcelona, per dir alguna cosa. Dit això, òbviament, jo sí que crec que el que no pagues d'una manera ho pagues d'una altra, és el que apuntaves tu, Marta, o sigui que si, jo sí que estic perquè el pagui qui el fa servir, aquest servei. Per exemple, jo no condueixo. I, pues, home, jo ja pago dues vegades diversos serveis. O sigui, si tens una assegurança mèdica, estàs pagant dues vegades la sanitat. Si apostes per una escola concertada o privada pels teus fills, estàs pagant dos cops, perquè ningú llavors et treu. Llavors sí que penso que aquí hauríem de potser, pues, el que es deia, d'una manera raonable, fer la gent conscient, i a més que no té sentit, diguem-ne, que jo hagi de pagar perquè un camió que ve d'Hongria li surti de franc passar per aquí. Vull dir, això és una mica un disbarat.
1: Com passa amb la taxa turística, no? Quan un turista ve aquí, doncs paga uns diners.
2: Exacte.
1: Perquè està fent un ús d'una ciutat que no...
2: Home, poden ser peatges selectius, no peatges intel·ligents, que no siguin iguals per tothom, que depenguin, exacte, de l'hora, de l'ús, de si és un ús comercial, de si és un ús privat, no ho sé.
1: Manel.
20: L'AP7, el negoci de l'AP7 va ser la seva construcció. Clar. Als anys 80 va fer fallida la concessionària. I llavors el ministre Boyer va tornar a adjudicar-ho, en aquest cas, a la Caixa. No solament això, i vam continuar pagant, sinó que fa 15 anys o 20 es va construir el tercer carril, i el tercer carril es va construir a base d'allargar la concessió. En canvi, en el tram del Vallès, el quart carril el va construir l'Albert Vilalta quan era secretari d'Estat i el va fer gratis i va treure el peatge de Bellaterra. Per tant, sobre la gestió econòmica de l'Estat, no és allò que vam tenir les autopistes abans perquè les vam pagar, no. És que, a més, podia haver sigut tractada des dels anys 80 com la resta d'infraestructures.
2: Com una prioritat, sí.
20: I no va ser tractada com la resta d'infraestructures, amb la qual cosa...
3: Per què no va ser tractada com la resta?
20: Doncs per un criteri discrecional. I, per tant, aquest disc és excepcional.
2: Quien pueda que haga, quien pueda que pague.
3: No era per rentabilitat, més o menys rentabilitat.
20: Aviam, era més fàcil continuar la concessió que no pas destinar-hi recursos de l'Estat. No, ja. I, per tant, l'Estat se'l va estalviar aquests recursos, i no només se'l va estalviar en aquell moment, sinó que quan va fer el tercer carril vam continuar estalviant. La suma de tot plegat és que la inversió de l'Estat acumulada en xarxa viària és molt discrecional a Catalunya. I, per tant, si l'Estat ha de fer alguna en aquests moments amb corredor mediterrani o amb estalvi d'accidents, hauria de ser també tenint memòria de la manca d'inversió històrica que hi ha hagut a Catalunya amb l'excusa que l'AP7 ja ens l'hem pagada.
2: Sí, sí, sí, d'acord.
4: Jo per això estic d'acord i vaig estar...
2: d'acord.
4: Sí. I jo per això vaig estar absolutament d'acord amb el no vull pagar, perquè resulta que l'Estat tenia uns certs recursos i es va preferir utilitzar aquests recursos en ampliar aquesta xarxa i en continuar fent la radial i alguns trams que no tenen quasi trànsit, que no actuar i, per exemple, rebaixar aquesta pressió dels peatges, que hauria estat molt bé en el seu moment, no a Catalunya només, en tot l'art mediterrani, els països catalans, se podia haver fet per... I l'Estat va triar, per una sèrie de raons que ens podien explicar qui els van prendre, no fer-ho. Uh-huh. I aleshores, actualment, evidentment, és una infraestructura que està molt desgastada i que va a pitjor i que anirà a pitjor. I un punt, estic d'acord absolutament amb el Manel, d'actuació sensata, és mirar els camions. Ja avise que tot el que diu en l'ample europeu de l'art mediterrani ferroviari és un fiasco, un autèntic fiasco, no només perquè no es poden carregar els trens, els camions en els vagons, sinó perquè està pensada sobre una xarxa, que és la convencional, de mitjana distància i de curta distància, que està saturada i que està plena d'estacions. I, per tant, allà es podrà circular en tram europeu en segons quines hores, en segons quines situacions, i amb una xarxa molt castigada també en la conservació. Per tant, ja veurem. I arribats aquí, jo diria, sí, s'haurien de mirar, com està fent el govern basc, una vinyeta, una política pròpia.
1: És que el Servei Català de Trànsit sobre això, per exemple, no sé quina opinió en tens, Manel, ens explicava que el peatge únic tipus vinyeta suïssa ja és cosa del passat i el que ells aposten és un peatge mòbil, és a dir, que es paga en funció de l'hora i del trànsit.
20: Pensen a on? En quines carreteres? A les seves? A les de l'Estat? A les que l'Estat traslladarà? Ho pensen únicament a Catalunya i al marge de la resta d'Espanya? És a dir, això necessita un esquema general.
1: Un model, sí.
20: El model podria ser el basc, és a dir, em traspasses les vies, em traspasses la competència, i si una altra comunitat autònoma vol que li traspassin, cap problema, que apliqui vinyeta també. Els bascos també comuniquen amb França. Per tant, dir que Catalunya és un lloc de pas estratègic, mira, amb la xarxa viària això no té problema. Per tant, el problema és si apliquem el model basc o no l'apliquem.
4: Una cosa ràpida és que s'hauria de traspassar i a partir d'aquí una lliçó de maduresa. O sigui, a partir d'aquí, com diu l'Ester, saber exactament a què volem dedicar els recursos i saber exactament que si paguem un mínim, que no hauria de ser el que s'havia pagat en aquells moments, ha de ser conscients que es paga això per aquest manteniment. Un exercici, crec jo, de maduresa social, que a Catalunya és molt difícil de vegades.
21: I un exercici de justícia política, perquè en realitat aquí del que estem parlant és d'un greuge en la construcció d'infraestructures i d'un greuge de finançament. Per tant, hi ha coses, tot s'ha de pagar i tot s'ha de prioritzar. I per tant, si volem unes bones infraestructures, necessitem que l'Estat ajudi, bueno, no ajudi, pagui, retornant els impostos dels catalans, bones infraestructures a Catalunya.
1: Manel.
20: Una sortida del greuge seria la construcció d'una via específica de mercaderies de nord a sud de Catalunya. Perquè en aquests moments portem les mercaderies de Mollet del Vallès cap amunt per la línia d'alta velocitat. I de Martorell cap avall les passem per les línies de rodalies i regionals, amb la qual és inviable. Catalunya necessita una via específica de mercaderies, entre altres coses perquè Catalunya és el tronc final del qual penja mitja província, mitja Espanya, mitja península, és a dir, des de Madrid, que teòricament també és corredor mediterrani, Saragossa, València, etc. Tot això penja d'un tronc únic que va des de Tarragona fins a França. En aquest tram necessitem una altra via específica de mercaderies. I això ens resoldria no solament les mercaderies, sinó els regionals, les rodalies, que poguéssim tenir semidirectes... I,
3: això seria, i... això, amb temps, això és una borrada de temps que...
20: Mira, l'AP7 es va construir molt ràpidament. I nosaltres, el problema és que cap administració i menys la Generalitat estan parlant d'una via específica de mercaderies. Tothom està parlant del tercer carril, que és un fil més, que té greus problemes de connexió amb les derivacions i que, a més, és que no pot passar-hi tot, ni les rodalies ni els regionals. Per tant, Catalunya ha de fer un salt com el que va fer als anys 70 amb la construcció de l'AP7. Catalunya no seria el que és sense l'AP7, que és la nostra columna vertebral. Mm-hmm. Avui dia hem de fer una línia específica de mercaderies per resoldre aquest tema.
1: És Manel Larrosa, arquitecte i urbanista. Gràcies, com sempre, Manel, per acompanyar-nos i cuida't la veu, perquè tens festa major Sabadell aquest cap de setmana i així no anirem enlloc, eh?
20: Dispenseu.
1: Una abraçada, que vagi bé.
5: Tancarem l'Àgora avui amb Jordi Amat, amb Marta Rosique, Anna Grau, Vicenç Sánchez i Esther Vera. Però abans, Gerard Jubany, bon dia.
6: Bon dia.
5: Què han dit els altres avui?
6: Doncs els altres segueixen parlant de la crisi a Ceuta. Aquest matí, però, tant en Carlos Herrera com en Jiménez Los Santos han fet referència a l'entrevista que hi va concedir el president Pedro Sánchez a la cadena SER. Carlos Herrera deia això aquest matí.
22: Una distopia que ayer, por cierto, pudo haber retratado perfectamente bien el tipo que preside el gobierno de España, que apareció, compareció después de un largo mes de vacaciones en una entrevista radiofónica. No lo hizo en el Parlamento. Ayer, ¿qué es lo que evidenció este tipo despreciable, perfectamente despreciable, en su entrevista? Que es un psicópata del libro. Bueno, ha estado más en la cadena SER que en Ceuta.
6: En Los Santos, que ha començat avui temporada, han apuntat directament cap a l'entrevistador, Aymar Bretos.
23: Pues ahí tenían a este chico muy agradable, muy, muy educado. Aymar Bretos, de rodillas, se van a destrozar las rótulas. O sea, si siguen así, yo imagino que inmediatamente después, para compensar su condición genuflexa, arrastrada, esclava, ridículamente miserable, antiperiodística, antiinformativa, desinformativa y abyecta, le daría una playlist con, no sé, las tres canciones favoritas del esclavo sexual.
6: Caram. D'això, en Los Santos ha volgut deixar clars un parell de conceptes relacionats amb les informacions periodístiques sobre la situació que es viu a Ceuta.
23: Así que vamos a aclarar qué está pasando en Ceuta. Vamos a ver, lo primero, en España no hay una crisis migratoria. En España ha habido una invasión de nuestras fronteras. En España no hay migrantes, no existen los migrantes. Los migrantes es una prograda para decir que nadie tiene país, que no hay fronteras, que en realidad todos estamos de paso y que no hay ni inmigrantes ni emigrantes, sino que todos migramos. Migra tu puñetera madre, payaso.
6: I ara un àudio nostre del matí de Catalunya Ràdio. Àgora Esportiva d'ahir. S'obre el debat sobre l'encert del fitxatge de Gabriel Jesús per part del Barça, quan en Joel Díaz el comença a qüestionar, surt la Carme Barceló per donar un argument a favor del davanter.
24: Que no és un jugador, no és un golejador, no, un rematador.
25: Ha mamat dels pits del Guardiola.
26: També he buidat i necessito omplir-me.
25: De l'Arsenal, té la llissó.
5: Ha mamat dels pits de Guardiola. La mamata Guardiola.
24: Home, jo posats a mamar de pits, prefereixo els de Flick,
25: jo, és que prefereixo específic els pits.
5: Els de Flick
24: ja té bons pits.
26: Ah, sí.
25: Els del Guardiola.
5: Doncs arribem així al punt final d'aquesta àgora. Jordi Abolé, què tal? Bon dia.
27: Bon dia, Ricard.
5: T'he fet entrar abans, ara parlarem de moltes coses amb el Jordi, però ja que tinc l'ocasió de creuar-lo amb el Vicent, dic, no sé.
28: Ah, som més coneguts.
5: Però... Home, sí, sempre us feu grans abraçades, no?
27: La veritat és que sí. No, jo crec que és del...
5: Sempre ho dius, que és el millor, més... el millor tertulià de Catalunya és Vicent Sánchez.
27: I un dels millors humoristes.
28: Ostres, també.
27: És un tio molt graciós quan s'hi posa.
5: Quan parla del procés, vols dir?
27: Bueno, el procés per si sol ja és molt graciós, ara. Sí. El que passa és que, clar, ara ja no el segueix una càmera per veure si l'atrapen.
28: Cada un té les seues gracietes.
27: No, les gracietes, les vostres. Sí. Heu estat molt de temps rient dels altres.
28: No, perdona. Jo m'he rigut sempre de mi en primer lloc, això és bàsic.
27: Jo crec que hi va haver una època que vaig prendre molt en sèrio.
28: No,
27: ens ha passat.
28: Jo crec que em prenia en sèrio davant de vostè, però jo sempre m'he pres...
27: No. A mi m'agradava molt quan quedava amb tu aquell any 2017 i hi havia un càmera seguint-te, per si venien en algun moment a detenir-te algú. I allò era guapo. Allò era... Hi havia un seguiment del director de TV3 per si passaven coses.
28: Ara ho està exagerant.
27: No.
28: Sí, jo li dic que sí. És a dir... Jo no tenia cap càmera que em seguira dins de la tele perquè teníem càmeres per tot arreu.
27: Devíem ser tots els catalans que teníem una càmera al darrere pel que pogués passar.
28: No, home, no. En TV3 sempre hi ha un circuit tancat perquè és una empresa que té una seguretat acceptable,
27: clar,
28: com aquesta casa.
27: I...
28: Que mire si hi ha càmeres
5: aquí. Aquesta casa...
28: Mire si hi ha càmeres aquí.
5: Aquí... Mira, t'ho ensenyaré.
29: Bueno, estàs dient que som un blanc fàcil, Ricard?
30: Som a sitting duck.
28: Com en totes les...
1: Com en tot, aquí en Pidra hi ha algú que va disparar alguna coseta de balins o alguna cosa aquí.
27: No, però es troba bueno, a faltar, aquí, una
28: aquí,
27: mica...
28: Aquí va haver-hi un intent seriós d'entrar i d'agressió seriosa contra la porta.
27: Tens raó, això és veritat.
28: I després jo crec que qualsevol empresa de comunicació televisiva, radiofònica, té avui en dia càmeres, en aquell moment hi havia les càmeres que hi ha ara, i alguna més, senyor Évole, i alguna més, senyor Évole, és veritat, per si una gent que no era gens divertida ni tenia gens de sentit de l'humor els donava per entrar allà i fer alguna acció d'aquelles que tantes van fer aquells dies.
27: Bueno, però no només era per això, era també per la possibilitat de que et poguessin detenir per una imputació d'aquelles aleatòries.
28: És això, és aquesta gent tan...
1: Si tenies la càmera per si detenien, per tenir les imatges.
28: Home, no, jo no vaig posar la càmera per si detenien a mi. Nosaltres teníem un sistema, que és el de l'habitual, i algun sistema més, perquè efectivament podia semblar que en algun moment entrarà allà les forces de desordre públic. Cosa que no va arribar a passar. I és una gent, torna a repetir, que per desgràcia ni reien de les meues gracietes ni tenen gens de sentit de l'humor, com continuem comprovant cada vegada que alguns d'ells participen de la manera que participen.
27: No com jo.
28: Ara tinc
27: no
28: la mà de Jordi a voler rei, em sé segur.
27: Que en canvi sempre t'he rigut les gràcies.
28: I
27: sempre m'ha agradat molt la línia que ha portat TV3 a la teva època. La línia... Em surt la paraula.
28: Millor.
1: Bueno, adéu, que vagi bé. Vicent, Jordi, Marta, Anna i Esther.
28: Sí, és un plaer retrobar-nos.
27: Estem preparant una gira.
1: No, seria bona.
28: Serà magnífic.
1: Serien les nines de Satanàs.
27: Les dues Catalunyes.
1: Ara tornem.
7: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Matinades amb abraçades, retrobaments... Preparats? Fins al 6 de setembre, 10% de regal per compres de llibres de text, uniformes, papereria, calçat infantil i motxilles. Bescanvia'l fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
9: Hay mucho nivel sobre el terreno de fondo en ocasión, Bruce, David.
10: Esto promete, mano.
9: No lo creo. Arranca la transición. Comienza de Kitaka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
10: Buena compra, mano.
9: Puede. Va. ¡Bendicótola!
10: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
9: Venga.
11: ¿Cómo te quedas si et diem que el tricicle que els Reis van portar al teu fill és en realitat una llauna d'anxoves? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc. El vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
8: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: Ei, mama, què tal?
14: Ja he tornat a començar el programa normal.
13: Què vols dir normal?
14: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
13: Ah, no.
14: Que s'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
13: Mama...
14: Quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
13: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
14: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
13: Ah, sí? En Joel Díaz? Està...
14: Va,
13: sí.
14: No m'ha pas agradat, de
13: moment. Ah, no?
14: Vaja.
13: Què vols dir que és massa alt?
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
8: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. La medicina que ve, amb Rafael Vilasanjuan.
1: Som al matí de Catalunya Ràdio, 20 minuts seran les 11, i una de les coses que no canvia aquest any és que cada 15 dies, cada dos dimarts, tindrem el Rafael Vilasanjuan per parlar de ciència, i sobretot, Rafael, per parlar dels avenços que hi ha en la ciència. Com estàs?
15: Molt bé, serà un plaer estar aquí cada 15 dies.
1: Ens portes novetats i avui vols parlar de la narcolèpsia.
15: Sí, vull parlar sobretot perquè aquest estiu hem tingut una molt bona notícia, que és una malaltia, la narcolèpsia, que per explicar-la una mica així ràpidament, té dos tipus, un que és més detectable i un altre que és una mica menys detectable. El tipus 1, que és el més complicat, és el tipus que no només té narcolèpsia, sinó que té catapraxia. És a dir, que a més desenvolupa uns altres episodis. La narcolèpsia Dormir, bàsicament, el que entenem tothom, és gent que es queda amb un atac de son durant el dia. Però hi ha més coses, és a dir, hi ha, per exemple, manca de gana o excés de gana, és a dir, ja toca diferents aspectes del comportament, no? I quan tens aquest tipus 1, que a més tens cataplexia, el que tens és que en un moment donat perds el to muscular. És a dir, que...
1: Relaxes fins al punt que caus.
15: No, els músculs no funcionen. Tret dels de respirar, aquests sí. Aquests no hi ha problema per no... En fi, per no dir a ningú que això és una qüestió que morirà d'això. No. En principi no hi ha cap cas d'aquesta característica. I per què es crea això? Doncs això passa perquè el cervell de la gent que pateix aquesta malaltia no genera una hormona que la direm hipocretina, perquè té dos noms, orexina i hipocretina. La hipocretina, i aquí ve, per això la direm hipocretina, la va descobrir un metge d'aquí de Barcelona, Luis de Lecea, que ara, evidentment, no com els famosos aquí de ràdio i televisió, etc., que continueu aquí, quan són famosos se'n van a Stanford, però bueno, en tot cas era d'aquí de Barcelona, i va descobrir aquesta hormona. I què fa aquesta hormona? És com l'interruptor del matí. És el matí de Catalunya Ràdio. Escolta'm, poses la ràdio i et diu, ei, que s'ha acabat, ja no pots dormir, ara t'has d'aixecar, ara has de tenir estímuls, ara has de continuar i ja no toca dormir. Aquesta hormona, quan no la tens, és quan es genera aquesta narcolèpsia. És a dir, quan tens incapacitat...
1: No hi ha un principi que t'activa, diguéssim. No?
15: Exactament, és l'interruptor que et diu... De dia, tira cap endavant, que això s'ha acabat i això no has de dormir.
1: És una malaltia rara, afecta uns 3 milions de persones al món i una d'aquestes persones que l'afecta és el Jordi Évole, que abans el saludàvem. De fet, tu, Jordi, n'has parlat molt obertament del que et passa i, de fet, és una de les persones... Jo vaig descobrir-la per tu, quan vas explicar, vaig dir, hosti, no sabia què era la narcolèpsia.
27: Bueno, jo tampoc ho sabia, eh? A mi m'ho va descobrir una amiga, la meva amiga Anna, que després de molts comportaments de caure al terra, normalment de riure... i que era una cosa celebrada en el grup d'amics, de dir, hòstia, que bé que ens ho estem passant, que el Jordi ha caigut a terra, em va enviar un article i em va dir, hòstia, mira tal, perquè jo detecto moltes de les coses que et passen. I a partir d'aquí em vaig posar en contacte amb la unitat de la son de l'Hospital Clínic, i ja m'ho van detectar, i ja vaig començar a tenir una medicació, d'això em farà ara, no sé si 10 anys o així.
1: O sigui, això vol dir que et pots adormir ara en qualsevol moment?
27: No,
1: no,
27: no, no. En el meu cas, jo crec que hi ha diferents versions. La narcolèpsia m'afecta que jo me n'adono quan falta un quart d'hora o així, que sé que em queda un quart d'hora de pila, i ho detecto perfectament.
1: I què sents?
27: Són cansament, desconnexió... Quan jo no ho sabia, jo m'havia quedat adormit a reunions parlant. Cosa que el meu equip celebrava, no? Perquè era graciós, era com...
15: S'ha adormit el jefe.
27: Era un plan, parlant com un borratxo, com un tio que diu incoherències, que ja està desconnectat. I clar, jo intentava mantenir el tipus, perquè, hòstia...
1: Sí, sí, com quan t'estàs adormint, no? Que dius que intentes resistir a no dormir-te, no?
27: Però no hi ha manera. No hi ha manera i saps... Bueno, quan ja ho saps, perfecte. Però quan no ho saps, ho intentes aguantar i comences a dir unes tonteries com... Jo he estat llegint guions abans d'entrevistes on he continuat llegint el guió i potser no me'n recordava de les tres darreres pàgines. Quan m'he adormit i m'he tornat a aixecar, he anat a un altre cop a la lectura de guió i dic, però si no me'n recordo de tot això que m'esteu dient.
1: I has parlat amb la gent de l'equip de com et veien? Perquè potser pensaven, no, igual té algun problema el Jordi i...
27: No, no, l'equip, la veritat és que ha reaccionat... O sigui, jo tinc molta sort, jo soc un privilegiat. Jo tinc una feina que em permet aturar-me, fer una becaina. Jo he de fer cada matí dues becaines i per la tarda uns altres dues. Sí, són parades de 20-25 minuts, però que passes d'estar en un moment crític que no tens força per res a aixecar-te amb una energia de l'hòstia. Llavors has d'aprofitar. Has d'aprofitar aquelles dues hores, tres...
1: T'anem a jugar a pàdel. Espera't, que primer...
27: jo avui, abans d'entrar aquí, al taxi jo he dormit. Jo he dormit perquè...
15: Això voluntàriament.
27: Voluntàriament no,
15: perquè... Parla la teva teràpia, no?
27: Jo sé el que em passa. Clar, clar. Jo si hagués arribat aquí sense dormir, jo ara estaria cansat, estaria... pues segurament no li hagués dit res a Vicenç Sánchez, i en canvi pues he arribat actiu. Això d'aquí 3 hores desapareixerà.
1: I el riure com accelera aquest procés?
27: És que el de la cataplexia és una altra història. Que aquesta sí que, per mi, és la xunga. Perquè el de la narcolèpsia, tu te n'adones que et ve la son. Però la cataplexia normalment s'activa amb una sorpresa. Amb una sorpresa que pot ser un riure inesperat davant de qualsevol cosa que passi a la vida. En el meu cas, molt relacionada amb el sarcasme. I després...
15: Que curiós,
27: Sí.
1: Oi, jo estava patint ara ja amb el Vicent, dic, igual encara...
27: Però venia descansat. Si això ho faig cansat, hagués tingut una cataplexia, segurament. Davant d'un forcejeo així, de dos espadachines allà lluitant, hagués caigut. Però el problema és aquest, que no saps quan et vindrà. Aquest sí que no el detectes. I a part et pot venir amb una sorpresa. O sigui, jo he caigut pel carrer per trobar-me un amic en un carrer que no t'esperes. I fa temps que no el veus o no la veus. I m'he caigut en rodó. I clar, l'amic que normalment coneix la situació em diu, hòstia, no em podies fer millor homenatge, no? Perquè és que t'has emocionat molt, veiem-me.
1: Clar, però tu, a més a més, t'has dedicat durant molts anys a l'humor, no? I ara és l'humor que t'ho torna a tu. És una lliçó magistral, aquesta.
27: Bueno, i a més, amb algun tipus de detall que a mi em fa sospitar que hi ha un déu castigador que, de l'edat mitjana, que encara no ha marxat del tot. Jo feia els guions quan treballava amb Buenafuente, feia els guions del Palomino, el personatge que feia l'Oriol Grau, i li vam posar una tareta al Palomino i era que tenia narcolèpsia, i el Palomino enmig del guió s'adormia. El guió estava fent i es quedava fregit, i nosaltres ho posàvem al guió: Palomino se duerme. I clar, penso, dic, hòstia puta, és que jo he fet broma d'això. He fet broma i, clar, al final la cosa t'acaba tornant. I hi ha hagut una mena de,
1: sí,
27: de càstig, sí, Diví.
1: Deies, Rafael, que hi ha estudis molt interessants, novetats interessants ara en el camp de la narcolèpsia.
15: Doncs sí, no només estudis, sinó que hi ha un nou medicament que ja està assajat als Estats Units i a Japó i està regulat als Estats Units i a Japó. Ara comença els assajos finals aquí per poder regular-ho també aquí. És un medicament, fins ara, el que diríem, de nou paradigma. Fins ara, els medicaments que estan prenent els pacients d'aquesta malaltia són només ataquen els símptomes, i per peces, no tots. És a dir, tu tens més això, doncs et posarem més d'aquest. Bàsicament són o medicaments estimulants o sedants. Però ara tenim un medicament que directament s'ha convertit en l'interruptor. És a dir, aquell interruptor que els hi falta, els que no tenen aquesta hormona, ha aparegut. I és un medicament que te'l prens dos cops al dia i que a partir d'aquí doncs fa efecte a tota la malaltia. És a dir, et deixa, i diré dos resultats només perquè generar esperança: 80% de reducció d'episodis de cataplexia i 85% de pacients que van reduir els atacs de son diurns a límits completament clínicament normals, com els que tindríem tu i jo si tenim una mica de son.
1: El doctor Carles Gaig és neuròleg i és especialista en trastorns del son de l'Hospital Clínic de Barcelona. Doctor, què tal? Bon dia.
0: Bon dia.
1: Aquest medicament que ara explicàvem, diria que estarà, que es podrà utilitzar, que es podrà assajar també a Catalunya?
0: A veure, aquí a Catalunya ja s'estan fent assajos clínics. Una altra cosa és veure pues, quan està aprovat, com ja ho està als Estats Units, al Japó i a la Xina, i quan es pot prescriure, no? Però, bueno, som optimistes, jo crec que en un futur pròxim pues, el tindrem aquí.
1: Deia que són dues pastilles al dia, no?, el que s'està provant?
0: S'estan provant, s'estan assajant pues, diversos tipus de molècules que fan el mateix efecte, que és una mica com suplir aquesta falta d'hipocretina. La que s'ha provat als Estats Units són pues, amb dues dosis, però és probable que hi hagi molècules que sigui una dosi, s'ha de veure una mica, però però bueno, va bé la cosa.
15: Una pregunta, doctor, per donar esperança, diguem-ne, als pacients, els que estan com el Jordi Évole, no? Ara esperant, diguem-ne, que vingui algú que sigui doncs un altre paradigma, diguem-ne, dels medicaments, és si està aprovat als Estats Units i està aprovat al Japó, poques diferències es poden generar aquí, no?, en principi.
0: Sí, ja és més una qüestió de regulació. Aquí a Europa, pues, l'Agència del Medicament és una mica més restrictiva, demana més estudis, però escolta, si s'ha aprovat, pues, als Estats Units, al Japó, pues, aquí, pues, també. Si es demanen, pues, un estudi o dos estudis més o dos assajos més, pues, quan hi siguin, pues, s'aprovarà. O sigui que optimisme.
15: I seria un canvi per la malaltia? Seria un canvi, diguem-ne, de paradigma?
0: Sí, home, absolutament. Vull dir, seria una forma diferent de com l'estem tractant ara. Ara l'únic que fem és tractem els símptomes. Això seria, pues, anar a tractar la causa, anar a tractar l'arrel del problema. No? Seria una mica... Sí.
1: No, anava a preguntar. No seria curar la malaltia, doctor, entenc, però sí que seria una passa, no, una gran passa, perquè controles la malaltia.
0: Sí, sí. Sí, el que volia dir seria, pues, com el diabètic que li falta la insulina. Yeah. I li donem la insulina i amb això, pues, controlem el sucre, però no curem la malaltia, això seria algo similar. Vull dir, donem algo que substitueix, que fa de hipocretina, i controlem millors, molt millor els símptomes, no? I l'experiència que tenim amb els assajos és que mentre aquests dos

0: que, per exemple, si ell fa una becaina, després té 2-3 hores boníssimes, doncs, bueno, allà podria conduir. Quan s'acaben aquestes 2-3 hores, doncs, a lo millor, doncs, el més raonable és no conduir.
1: Nosaltres tenim, bueno, un grup de música, que som 7, i tenim una furgoneta, i jo condueixo d'aquí a Martorell. I allà ja acaba el meu recorregut. Avui anem a Tortosa, per cert,
2: a quina hora?
1: A les festes.
2: Deu tocar tard, també, no?
1: No, avui toquem a 9:45, crec, a la plaça de l'Ajuntament.
2: És que toqueu, feu horaris bastant raonables, no?
1: És que ara la música té horaris bastant raonables.
2: Això també t'ho ajuda a tu, també, no?, d'alguna manera.
1: Però també faig una becaina abans de sortir amb el grup Los Niños Jesús, per cert. Sí.
2: Que clar, veient aquest escenari de les pastilles, és veritat que això pot canviar molt la vida, el Jordi o altres persones, doctor, no? Perquè si el Jordi no va conduir fins a Martorell, doncs potser podrà conduir més estona, per exemple. Per posar un exemple quotidià, eh?
0: Sí, és probable. Jo crec que canviarà la vida de moltes persones. La narcolèpsia és una malaltia que realment és molt incapacitant, que a vegades la gent que no la té no l'entén, però la gent que la pateix té problemes importants en el seu dia a dia, i és una malaltia que tampoc es reconeix, i que les persones que la tenen intenten treballar i tirar endavant, i tenir un tractament que sigui molt més eficaç jo crec que és important.
1: A mi m'ha passat molt això, doctor, de trobar-me molta gent que m'ha dit que la malaltia, en el seu cas, ningú la comprenia, fins i tot no estava ni diagnosticada ni detectada, i bueno, que a partir de la circumstància de que m'han vist a mi tenir alguna cataplexia en directe i ho ha vist la família, perquè clar, la gent que t'envolta, si no sap res, pot pensar que estàs fent l'idiota.
2: Que tens problemes d'alcoholisme o d'altres coses,
1: bueno,
2: no?
1: Això, si et veuen pel carrer amb una cataplexia, el primer que pots pensar és aquest tio va al drogat, va borratxo...
2: Si et presenta de tele, encara més.
1: No és el cas, no, la veritat és que no és el meu cas. Però, ostres, m'agradaria fer una crida també a tota aquesta gent incompresa, que puguin fer un pas endavant i puguin tenir un diagnòstic, que la sanitat pública d'aquest país està preparada per això. A mi el tractament que em donen és precisament aquí, a la unitat del SON de l'Hospital Clínic. He tingut una experiència fins ara boníssima i espero que a partir d'ara amb el medicament encara més. O sigui que tinguem una mica de comprensió socialment cap a una malaltia que bueno, pot semblar una xorrada, però hi ha molta gent que no és el meu cas, però hi ha molta gent que li ha condicionat i molt la vida.
0: Sí, sí. Algú que il·lustra això és que és una malaltia que es tarda 10-12 anys aquí a Catalunya en ser diagnosticada. Des que comencen els símptomes fins que s'arriba al diagnòstic, doncs es tarda tot aquest temps, i moltes vegades és perquè doncs la gent no fa cas, la gent doncs de l'entorn més pròxim, eh? Si algú s'adorm, doncs moltes vegades, doncs mira, no ha dormit per la nit, és un vago. I el que explica el Jordi doncs de la catàplexia s'interpreta doncs moltes vegades doncs de forma errònia.
2: Sí, sí. Doctor Carles Gaig, gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
2: I gràcies també al Jordi Évole i al Rafa Vila-San-Juan. Jordi, una abraçada.
1: Una altra per tu. No et perdis Salvados aquest diumenge.
2: Ah, sí, Rita Barberà. Moltes ganes.
1: És un documental excepcional.
2: Doncs ho mirarem. Gràcies, Jordi.
1: A vosaltres. Ara tornem.
3: Busquem el millor suquet de peix de la Costa Daurada.
4: Penseu que això és una conservació adequada d'un producte amb una bossa de supermercat? I això no està firmat, el rap no sabem de quan és.
5: Si pensem en el que hem vist, potser no menjar.
6: Jo no menjaria.
7: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: Bé, ja som a casa.
9: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
8: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
9: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
10: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
2: I aquest és el moment del concurs pendent amb el Gerard Jovany. Bon dia, Gerard.
13: Bon dia.
2: I avui ens truca el Sergi, que és el d'ahir. Sergi, hola, bon dia.
14: Bon dia.
2: Recordem que tens 50 euros i que avui jugues per 50 euros més, però que ho pots perdre absolutament tot. Això, si encertes, ve la següent pregunta.
6: És una pregunta de la categoria Comarques.

0: de Catalunya. Vas bé, de comarques?
1: Bueno.
0: Perquè, escolta'm, conèixer les comarques catalanes i les seves capitals és una cosa molt important perquè et pot ajudar en moltíssims aspectes de la teva vida. Per exemple, si vols treballar un dia al Telenotícies Comarques, imagina't que un dia et truquen de TV3 i et diuen, escolta'm, Sergi, que t'hem fitxat pel Telenotícies Comarques, t'ha tocat Tarragona. En aquest cas, has de conèixer les comarques que et toca cobrir i no anar-te'n a investigar, per exemple, quines coses interessants passen a les Borges Blanques, que és la capital de les Garrigues, exacte, a la província de Lleida, exacte. Conèixer les comarques i les seves capitals també et pot ajudar a concursar a l'Atrapa'm si pots. O si un dia Taylor Swift anuncia 10 concerts a la capital del Montsià, has de saber que hauràs d'anar a Amposta, correcte. O imagina't que fas carrera al món de la política i un dia ets candidat a la presidència de la Generalitat i un diari digital et fa el clàssic test ràpid on et pregunten quant val un bitllet de bus, quant costa un quilo de taronges i la capital d'una comarca. I si et pregunten, per exemple, a la capital de la Noguera, per no quedar malament, tu hauràs de respondre Balaguer. Oh, exactament. I ara et faré la pregunta, Sergi. Tot seguit t'anomenaré 5 comarques catalanes i tu me n'hauràs de dir la capital ràpidament. 5 segons per comarca. I atenció, no pots cometre cap error.
2: Cap error.
0: Cap error de les 5...
2: 100 euros o res? A veure.
0: Estàs a punt, eh?
1: Capital
0: del Gironès.
1: Girona.
0: Bé. Espera't. Capital del Barcelonès.
1: Barcelona.
0: Capital del Tarragonès.
1: Tarragona.
0: Bé, capital del Solsonès.
1: Solsona.
0: Val, i ara la cinquena. Tu jugues tot aquí. Capital del Pallars Jussà.
1: Sí, la difícil per l'última.
0: Temps.
1: Trem.
0: Correcte!
2: Bé! Per tant, tens 100 euros. Sergi, jugues o et plantes per 50 euros més demà?
1: Jugo, deixo jugant.
2: Vinga, doncs, anem pel 150 o ho perdràs tot. Ja ho veurem demà. Adéu, Sergi.
1: Adéu, Martí.
2: Són les 11. Hola. Bé, doncs sembla que no són les 11. Són les 11, estem esperant les notícies.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
4: I ara sí, bon dia, us informa Joan Bota. I la notícia aquesta hora és que l'Assemblea Educativa de Catalunya no veu marge per desconvocar la vaga del 8 de setembre i acusa el Departament d'Educació de no haver fet res durant l'estiu per desencallar la situació. L'òrgan que agrupa les assemblees de docents de més de 500 centres educatius diu que no hi ha hagut cap canvi després de l'acord que els docents van rebutjar la consulta i acusa la consellera Niubó de no haver-se volgut reunir amb els sindicats convocants de la vaga en tot l'estiu. David Iglesias és membre de l'Assemblea, sentiu-lo avui al matí de Catalunya Ràdio.
5: Per l'apartament no hi ha hagut cap intenció ni de diàleg, ni amb nosaltres, evidentment, perquè nosaltres ni ens consideren, ni amb els sindicats.
4: És una acusació que des de la conseller neguen, és per això que han registrat una pregunta al Parlament perquè la consellera expliqui amb qui s'ha reunit aquests mesos. També han registrat una proposició perquè els sous retinguts a les vagues es destinin als centres educatius i per saber quants diners no s'han pagat en nòmines. Més notícies, Natàlia Ramon.
6: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de mitjana edat avui a Manresa. A quarts de 6 del matí han rebut un avís que hi havia una persona ferida al carrer de Sant Jaume i tot i que quan han arribat al lloc dels fets encara era viu, poc després ha mort. La zona està acordonada a l'espera que es faci l'aixecament del cadàver i que la policia científica acabi la recollida de proves. La investigació està sota secret d'actuacions i els Mossos no han donat cap detall sobre possibles signes de violència o les causes de la mort.
4: L'atenció primària ha atès a prop de 5.800 episodis de salut vinculats a les altes temperatures des de l'1 de maig a Catalunya. Més de la meitat dels casos han estat insolacions i cops de calor. Les urgències hospitalàries també han atès 2.000 persones durant aquest llarg període de calor de primavera i estiu. La majoria d'aquestes arribades de pacients tenen a veure amb deshidratacions.
6: I a Ceuta hi ha milers de joves que continuen en assentaments a les platges, als turons i a les portes dels centres d'acollida. Mentrestant, els treballadors públics denuncien col·lapse en els centres de salut i les ONGs reclamen més recursos. Tot això un mes després de la crisi migratòria. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
7: Bon dia. A les naus del Tarajal, al polígon d'Alborán, Metges del Món treballa en una furgoneta medicalitzada, tenint des de fa un mes un miler de pacients, tant física com psicològica.

0: lògicament, també a moltes atencions pediàtriques. Patricia Ruiz és la doctora portaveu del servei.
1: Más de 1000 personas seguro aquí en las naves del Tarajal, y además estamos hablando de familias con niñas y niños muy pequeños, estamos hablando de una mayoría casi de menores. Aquí estamos hablando de mujeres, por ejemplo, hay mujeres embarazadas que siguen prácticamente en la misma situación que el primer día.
0: José Antonio Rodríguez, Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Ceuta.
2: El govern ha acordat lliurar la medalla d'or de la Generalitat al cuiner Ferran Adrià i a la física Caterina Biscari, que ha dirigit fins ara el sincrotró Alba. El president Salvadella ha anunciat les distincions a les xarxes socials. La medalla d'or és la màxima distinció que concedeix la Generalitat. Aquest any es reconeixen dues trajectòries d'excel·lència que han projectat Catalunya en l'àmbit de la gastronomia i el de la innovació i l'ascens i la ciència. L'acte de lliurament de les medalles d'or es farà dimarts que ve al Palau de la Generalitat. Esports, Marcos García.
3: Aquesta mitjanit es tanca el mercat de fitxatges a la Lliga Espanyola. El Barça està pendent de fer oficial avui mateix la incorporació de Gabriel Jesús, i l'Espanyol podria fer oficial el fitxatge de lateral dret Andoni Gorosabel, procedent de l'Atlètic Club de Bilbao. L'arribada de Gorosabel es farà oficial quan es confirmi la sortida de Rubén Sánchez a l'Elx. El Barça és el líder de primera, empatat a 9 punts amb el Madrid, que és segon. Ahir Barça 5, Rayo Vallecano 2. Encara en futbol, Leo Messi ha anunciat a les últimes hores i a través de les seves xarxes socials que es retira de la selecció argentina amb 39 anys. El ciclista eslovè Tadej Pogačar estarà uns dies ingressat a l'Hospital de Xeus de Barcelona. Pogačar va ser intervingut ahir de la fractura de clavícula esquerra que el va obligar a abandonar la Vuelta. La cursa reprèn avui mateix amb la desena etapa i amb Enric Mas com a líder. I a l'Open d'Estats Units de tenis, el murcià Carlos Alcaraz supera la primera ronda. Avui debuta el cap de sèrie número 1, que és Alexander Zverev contra l'italià Lorenzo Sonego, i també debuta avui, però al quadre femení, Paula Badosa contra l'australiana Daria Kasatkina.
4: Fins aquí les notícies.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Sergi Pàmies, bon dia.
7: Bon dia.
6: Com estàs?
7: Molt bé, tu.
6: Amb esperit renovat, afrontant aquesta quarta temporada del matí amb il·lusió, amb
7: tota l'energia xacrosa d'una persona decadent.
6: Fa molts anys, tu, que col·labores
7: sí,
6: als mitjans.
7: Vull dir, tant,
6: la il·lusió, però la il·lusió cada temporada
7: tota,
6: hi és.
7: Tota,
6: al setembre
7: tota,
6: hi ha una il·lusió
7: sempre,
6: que surt.
7: Sempre, sempre. A més, des de fa uns anys que no faig ja una d'estiu, perquè normalment continuava l'estiu jo, però ho enregistrava abans, és com es feien abans les col·laboracions. Però ara fa uns anys que no, i per tant, quan arribo al setembre, doncs noto l'energia renovada.
6: Aire fresc.
7: Ara, ara.
6: Està bé. Quan comença nova temporada sempre s'han de fer alguns canvis.
7: Sí,
6: no? Llavors he pensat
7: tant
6: que faríem una sorpresa.
7: Molt bé. Tu diràs.
6: No, que és que proposem una reforma de la careta de la secció.
7: Sembla molt bé.
6: Va, llavors tenim dues propostes.
7: Innovar.
6: La primera proposta és aquesta.
8: Teràpia Boomer.
9: Boomer. With Sergi Pàmies.
7: Aquesta ja dic que no.
9: Remembers.
7: Això que ho ha fet una intel·ligència artificial.
6: Sí, home, perquè és la gràcia, si fas una secció
7: sí,
6: boomer,
7: sí,
6: no?
7: Sí, sí, sí.
6: Bueno,
7: això ja pots llançar-la.
6: Sí. L'altra va en la línia, eh? És aquesta.
8: Teràpia Boomer.
9: Boomer. With Sergi Pàmies.
10: Because he remembers when music came on a record.
9: And the internet was called. The radio.
7: Això, saps que la intel·ligència artificial, ara ja tenim prou experiència, sobretot els mitjans, la manera de demanar-li la feina que vols retrata la teva intel·ligència, no la de la intel·ligència artificial.
6: Sí.
7: És a dir, no, tu no pots dir ara, si entrés la policia, dir-li, miri,
6: això ha sigut ella,
7: gent,
6: jo no.
7: Això ha sigut, la, no, et poden fotre 25 anys a Guantánamo, i farien bé, perquè el contingut del que tu has fet és el retrat de la intel·ligència del que l'ha encarregat. Llavors, en una secció boomer d'una persona que es diu Sergi Pàmies a la ràdio, dir totes aquestes coses és una redundància flagrant.
6: La ràdio,
7: quan fèiem les sintonies sense intel·ligència artificial, mai se'ns hauria acudit, perquè hauríem seguit els preceptes doncs, dels Xavi Salvà, dels grans muntadors musicals de la casa, que sempre recomanaven que no fóssim, pausa dramàtica, obvis. Obvis. L'obvietat és el mal del segle XXI.
6: La redundància ajuda a la ràdio. És a dir, radioscop, la careta de radioscop era radioscop, radioscop, radioscop.
7: A veure, ara m'has anat a buscar... Ara fas com els fills petits, que quan volen aconseguir una cosa...
6: Mira, mira, escolta, escolta, mira.
11: Radio Barcelona lanza para usted un nuevo programa.
12: Ritmo matinal.
6: Res a veure, està explicant tot el programa. Està...
7: Però està fent una cançó...
6: Radioscop.
7: Primer, aquesta cançó transmet un estat d'ànim. La que tu m'has posat de Sergi Pàmies Boomer, o sigui, si algú estava pensant seriosament en el suïcidi, vaja, sí, és immediat.
6: Per tant, no canviem la careta.
7: A veure, fes el que vulguis.
6: No.
7: Una de les coses bones de treballar amb tu és que jo accedeixo a tota una dimensió de coneixement i de sensibilitat d'una persona jove. I amb empenta i amb futur. I per tant, jo em deixo. Amb tu ja saps que em deixo.
6: Farem una cosa.
7: Si tu creus que aquestes dues propostes innovadores que tu has perpetrat són positives per la secció, perquè recordem que la secció inicial tampoc era un prodigi de guanyar el premi Ondas, però era una reflexió irònica sobre una sintonia clàssica dels temps boomers ja manipulada de manera que fos xacrós. Estic amb tu. Si tu creus que aquestes coses que m'has presentat són positives, endavant, Ricard.
6: Farem una cosa, farem unes segones propostes, i 15 dies farem dues propostes més, i si no, ja ho deixarem com a...
7: No, però que sàpigues que la meva actitud és open mind.
6: Encara que sigui una merda.
7: O que jo no ho vegi clar, Ricard, deixem-ho així, perquè jo no crec que sigui una merda, perquè tècnicament m'ha semblat que estava prou aconseguit. Sonava millor que la nostra, t'he de dir.
6: Sí.
7: Perquè, clar, la nostra justejava una mica. Però la idea era que justegés. Aquí hi havia la ironia. Ja.
6: Però tu ets partidari de fer canvis? Quan...
7: Sí, jo, de fet, en altres col·laboracions que faig, canvio cada any la sintonia. És a dir, jo sóc un gran partidari de canviar sintonies. Que ja saps que hi ha dues escoles, eh? Els que, sobretot, no canvien res. Jo no. Jo crec que a la ràdio la sintonia és un factor d'interès i de curiositat i d'experimentació molt important.
6: I a veure aquest any amb quina
7: sempre
6: sintonia obrirem.
7: I això també ho agraeix l'oient, perquè... Ostres, és una manera també de fixar-se en detalls de la ràdio que normalment no els tenim en compte.
6: Va, per tant, farem propostes i a veure
7: això mateix. Estem a favor.
6: Sí,
7: podríem inclús instaurar la recerca de la sintonia.
6: Bueno, podem fer, si algun oient té una proposta a fer-nos...
7: Bueno, tampoc és una assemblea, això, eh? Tampoc és una assemblea. No ens flipem. Aquí els professionals som els professionals.
6: Això es fa molt. A mi això em fa molta ràbia quan els programes diuen doneu-nos idees.
7: Sí. No. Pagueu a la gent perquè els hi donin idees.
6: Hi ha programes que ho diuen, eh? Doneu-nos idees de què us agradaria sentir.
7: Ara.
6: No? I donen un telèfon i...
7: Bueno, i hem instaurat lo de les preguntes. Lo de les preguntes és un gènere...
6: Quines preguntes?
7: Cada dia es fan preguntes.
6: La pregunta a l'oient.
7: Sí. Se li donen quatre possibilitats de respostes, que és les que tolera Twitter. I aleshores, amb aquests referèndums, aconsegueixes continguts gratuïts cada dia, però més llargs, potser són 20 minuts.
6: Això s'ho va inventar ja el Cuní amb els matins de TV3 amb l'SMS, te'n recordes? Matins
7: bé,
6: sí, matins
7: clar.
6: No.
7: I a més, aleshores, et costava calés.
6: Sí?
7: L'SMS costava calés, i havien de posar-ho, havien de posar.
6: Hem de fer fora les estàtues humanes de la Rambla, matins.
7: Ara, matins.no. Un euro per resposta. Doncs clar, tot això que tenim. Per tant, a vegades amb l'oient se li demana una cosa més enllà del que...
6: Per tant, no demanem la sintonia a l'oient. No. Ja ho pensarem nosaltres.
7: Això mateix.
6: Però avui què, Sergi?
7: Avui transmissions de futbol. Ah? Perquè, evidentment, l'altre dia vaig sentir que fèieu un sentit i m'ha nascut homenatge als 50 anys de la transmissió. Em surt retransmissió i és un error. Ah. És transmissió del Pollà a la Ràdio Barcelona, que farà 50 anys, amb el llibre del Josep Maria Déu, El factor Pollal, que ha sortit o surt demà, em sembla. I aleshores vaig pensar, home, pues estaria bé recordar com funcionava tot això de la... O sigui, com a els que tenim ja una edat, hem viscut tota aquesta evolució. Perquè en origen, les transmissions dels partits de futbol són les que han establert el relat. O sigui, igual que l'Odissea, doncs ha establert un relat que sobreviu i perviu al llarg dels segles, les transmissions de futbol estableixen els codis d'explicació d'un partit de futbol. Per què? Imagina't que en comptes d'haver-se inventat primer la ràdio, s'hagués inventat primer la tele. No estaríem parlant com parlem. Estem parlant com parlem perquè hi havia una cosa que es deia ràdio que s'ocupava d'explicar-te coses a les que tu no podies accedir. I com que tu tenies aquest meravellós aparell que era la ràdio, podies anar seguint una competició amb un relat que tu t'havies d'imaginar. I aquest codi és el que fa fascinant les transmissions.
6: Sí, però també era una època en què la ràdio segurament s'escoltava més, d'una manera més activa, que ara se sent més, no? Ara és una cosa que és més...
7: Et va perquè estàs mirant el mòbil...
6: O vas amb cotxe...
7: Sí, el fet de que vagis amb cotxe no disminueix el grau d'atenció. Compte amb això. És a dir, és veritat que quan els aparells eren immensos i estaven enmig del menjador, no els podies portar sobres, però en el moment en què la ràdio aconsegueix que et puguis desplaçar amb ella, petits transistors, cotxes, guanyes amb qualitat d'atenció. Perquè el gran secret de la ràdio és que tu pots fer una altra cosa. Cosa que a vegades es compara ràdio i tele, i és absurd, perquè tu la tele has d'estar gairebé tota la teva atenció. El mòbil igual, has d'estar pel mòbil. És a dir, has de seguir visualment i tot el teu cervell ha d'estar atent. En canvi, grandesa de la ràdio, situacions. Tu estàs fregant plats, que no seria una activitat flipant,
6: no,
7: a la que tu facis un referèndum i ara tothom vulgui fregar plats. No. Què passa? Et poses la ràdio. Que tu tens una grip tonta d'aquelles que has d'estar 4 dies al llit. Tens la ràdio. Sí, el factor companyia és potentíssim. En el cas de les transmissions de futbol, el Barça jugava l'any 72, per exemple, o per agafar el 76 del Puyal, contra les Palmes al Camp Nou. Manera de veure el partit? N'hi havia alguna? No. Aleshores, què feies? La seguiré per ràdio. Fins aleshores, només hi havia un tipus de ràdio, que era en castellà o en espanyol. Aquestes retransmissions, tècnicament, havien arribat a un nivell molt, molt alt. És a dir, eren molt bones, els locutors eren bons, però tenien primer la llengua, que no era la pròpia del país, i després un estil, si tu vols, una retòrica pròpia, molt relacionada amb els anys del franquisme, primer franquisme salvatge i després aquesta cosa del Matías Prats.
6: Sí, podien estar explicant una corrida de toros o un partit de futbol.
7: Sí. I, a més, com t'ho diria, la connexió de tot l'espai mental del que tu narrava amb el que tu eres era molt limitada. Es limitava al futbol. És a dir, les emocions primàries transmeses impecablement perquè tu sàpigues si el Madrid guanya, si no guanya, si juga bé Gento o si no juga bé Gento. Què aporta la transmissió del Puyal? Aporta que no només ho farem en català, sinó que ho farem d'una manera diferent, que això trobo que se subratlla poc. No és només el fet que sigui en català, és que de cop i volta, de tenir un teclat amb 25 tecles, tens una amb 50 tecles. I, a més, les 50 tecles són pròpies del teu imaginari, els teus referents, les coses que aportes a la narració, els elements extraesportius. Moltes vegades al Puyal li criticaven. O és que no parleu del partit i m'expliques coses sobre un tren que has agafat per anar a Leningrad. És que això ho fa ell quan apareix la televisió. És a dir, quan apareix.
6: Què més puc aportar jo, més enllà de la narració del partit?
7: Quan s'instaura la televisió com a primer factor de transmissió de partits de futbol, perquè és imbatible.
6: I quan se solapa també la televisió amb la ràdio, no? Que molta gent...
7: La gent ho solapa.
6: Posava el volum de la ràdio, sí, i veia el partit per la televisió.
7: I a mi em consta, perquè jo ho he sigut durant alguna època de la meva vida, llarga vida, com tu saps, que hi ha moments en què t'estimes més la narració, la transmissió radiofònica. Primer, perquè pots fer altres coses. Pots estar tranquil·lament, pots sortir a passejar i vas escoltant el partit i te'l vas imaginant. De manera que un partit de Copa, una eliminatòria de Copa, d'aquestes de setzents de final, en ple hivern, i tu dius, home, avui veure el partit, està ja dues hores enxubat, mira, saps què? Me n'aniré a fer un tomb i escoltaré el Puyal d'aleshores i els deixebles després. Per tant, el valor de les transmissions va molt més enllà de l'estricta narració d'una cosa que està passant. És a dir, no és tant un gènere informatiu com gairebé una experiència cultural.
6: I per això s'ha fet, s'ha intentat també fer narracions més humorístiques, no?, que s'han fet.
7: Bueno, el gran... Aquí, clar, a Catalunya hem tingut Arús, molta sort, que és Arús. Arús va dir, mira, hi ha un tipus solemne, grandiloquent, estrident de narració, i nosaltres proposem...
6: Una cosa estripada, gamberra...
7: Estripada, gamberra, cagarela pura, i això seguirà el Barça. Però resulta que no tothom vol això. O sigui, hi ha gent que vol una narració... alternativa. Llavors, jo crec que l'èxit de les transmissions de Puyal i de l'escola, diguéssim, que hi ha creat en altres emissores és aquest, que tu tens de cop i volta aquest piano amb 50 tecles que el que fan és comunicar-te espais i experiències, veus diferents, tot una sèrie... Recordo, per exemple, una època que ell convidava el Toni Padilla perquè li expliqués res, en dos minuts, la ciutat on eren, una història, l'escut, totes aquestes coses enriqueixen...
6: La llengua que parlaven en aquell país ara, quan jugàvem a la Champions, no?
7: Ara, i aleshores
6: és,
7: això...
6: És un model, Sergi, que s'ha quedat, és a dir, això que dèiem de l'Arús, l'Arús va intentar fer un model alternatiu i ara mateix a Catalunya i a Espanya s'ha imposat un model de ràdio que és més semblant al model de Joaquim Maria Puyal.
7: Doncs mira, jo aquí diria que és un híbrid, perquè moltes coses de Puyal han quedat ja en el model, però algunes coses d'Arús també. És a dir, les retransmissions que fa RAC1 dels partits del Madrid estan concebuts, aquestes retransmissions estan concebudes, primer per enfotre-se'n del Madrid i per desitjar que perdi.
6: Això té un punt Arús, sí.
7: Això té un punt Arús.
6: Sí.
7: I després, les veus que hi participen, com que aquest és el propòsit... no pontifiquen tant.
6: Busquen sinó... més el cunyat que no tant...
7: I l'efecte sí. Cagarela té una importància de complicitat amb el tipus d'oient que busca això.
6: Però en el Barça sí que és veritat que no hi ha...
7: Al Barça també hi ha alguns tocs humorístics que sense Arús no, potser no s'haurien obert i s'hauria mantingut la solemnitat. I després el mateix Puyal sempre s'ha mogut amb uns marges de seriositat, però tampoc d'ampulositat.
6: No
7: té per què ser formal, podia ser informal, i en alguns moments també tenia a vegades fer entrevistes, i a la mitja part, sobretot, la mateixa relació que hi té amb els micròfons autònoms, tot això el que fa és enriquir. Però perquè vegis l'evolució, Matías Prats, clar... Tu ara parles de Matías Prats amb algú que tingui 20 anys i estigui escoltant els partits per la ràdio. Per exemple, el que dèiem de l'Arús, la proposta que fa la SER en català té molts elements de l'Arús. Imitacions, veus, sí. De cop i volta apareix un personatge de la televisió. Tot això ve de l'Arús. Però tenies José Félix Pons, José Félix, un altre gran català universal, que feia uns partits que eren super sobris, amb una gran sobrietat. Gairebé el partit famós del Barça-Madrid, del Madrid-Barça del 5-0. És a dir, gairebé continguda. És a dir, sobretot que no se'm noti ni l'entusiasme ni l'alegria, no? Molt fred. Però també era molt eficaç. Era un model anglosaxó, perquè aquesta és l'altra. Hi han les cultures de país. Hi han un tipus de transmissions que són molt, molt, molt sòbries, que venen sobretot d'Anglaterra, i després hi ha tot l'univers americà. L'univers americà és al revés, estridència, entusiasme, crits... Tu escoltes una transmissió de Brasil? La majoria, eh? No. I penses, aquest tio l'han hagut de portar al clínic després. És a dir, si el partit acaba 5-0...
6: O Argentina, un narrador argentí també...
7: Colòmbia. És a dir, són grans escoles, eh? Tenen una capacitat, una loquacitat brutal. Tenen una habilitat per trobar... Per exemple, juguen molt amb els malnoms, que ara se'ns està enganxant, això. Eh? Allò del Bernat Soler, de Rafinha Caipirinha. Home, dius, a veure, Rafinha Caipirinha en una universitat de creadors de malnoms no guanyaria el cum laude. Però, en canvi, queda. És a dir, si jo tingués 6 anys, 7 anys, 8 anys, i estic descobrint les transmissions del Barça en català...
6: És Rafinha Caipirinha.
7: És Rafinha Caipirinha, sí, sí, per tota la vida. Com és gairebé, no és un urruti, t'estimo, eh? Però està en aquest joc.
6: No, però evoluciona aquest urruti, sí, sí.
7: És un joc de sonoritat, de dir Rafinha Caipirinha, llavors, d'acord. I això es fa molt. Per exemple, a RAC1, doncs el Lamine Yamal és el dimoniet de Rocafonda. Clar, tu t'has d'imaginar, quan jo sento això, ostres, des de la meva... postura boomer, a vegades em costa de pair, però segur que funciona, perquè és molt eficaç. És a dir, això ve de la cultura sud-americana. Ells posen malnoms a tots els jugadors perquè saben que és una forma molt popular, molt directa, d'establir una complicitat amb l'oient. Llavors, clar, això és un festival.
6: Hi ha un oient que ens ha trucat que recorda, en aquest cas, quan la gent s'ajuntava a la Rambla.
7: Sí, senyor.
6: Sortia un senyor amb una tira llarga de paper i narrava el partit. És el Jesús. Jesús, bon dia.
13: Hola, bon dia.
6: Vostè dirà, Jesús.
13: No, bueno, això ho deu saber el Pàmies, també. M'ha recordat quan ha començat, doncs, això que el pare m'explicava, que la gent es reunia allà a la Font de Canaletes perquè sí, hi havia una porteria, no?, un passadís una miqueta llarg, i al fons una oficina, doncs, on rebien això, la retransmissió, diguem així, entre cometes, la transmissió, perdó, entre cometes, del partit amb Morse. I llavors sortia un senyor...
6: Si els arribava amb codi Morse...
7: Sí, perquè això és abans de la instauració de la ràdio. Estem parlant d'anys 10, anys 15, i aleshores això...
6: Però allà comença, la figura del locutor comença allà, perquè rebia el codi...
7: Sí, però tu havies d'anar a buscar l'única ràdio que hi havia, que no era una ràdio, sinó que es feia a través d'aquests missatges, com diu molt bé l'oient, i aleshores això estava al costat del Cafè Baviera, i del Canaletes, sí, sí.
13: Això.
6: I la gent sortia allà a esperar que expliquessin el resultat.
7: Que curiosament és el que passa ara a moltes ciutats d'Àfrica i d'Àsia, que estan a mig de la selva i que no tenen, que els partits dels mundials, per exemple, hi ha molts aficionats que han de fer 20 i 25 quilòmetres per anar a buscar la tele, l'única tele, i aleshores es foten uns tinglados brutals de gent que no tindria accés al que està passant el seu partit, a l'obvió de la seva pròpia selecció, perquè no tenen les condicions. Això és una de les grandeses de la ràdio, del que dèiem. Quan s'inventa un aparell com aquest, doncs la qualitat de l'experiència comunicativa és altíssima.
6: Sí. Jesús, gràcies per trucar. Que vagi bé.
7: Salut.
13: Adéu-siau. Bon dia.
6: Amb què acabem, Sergi?
7: Pi de la Serra. Una cançó que es diu No és veritat.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Catalunya Ràdio.
1: Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només fins al 6 de setembre. Sí, sí, un 20% de regal. I a més, un 3x2 en milers de productes per a la tornada a casa. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions. A la botiga web ja.
2: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
4: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
5: Comprant alt, dimenges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
6: Que l'any serien 1, 2, 3...
5: Més de 2.400 euros.
6: Ja m'has descomptat!
5: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
2: A veure què tenim preparat. Truita de riu.
7: Escola rural.
2: Natació. Sabateria.
7: Esquí. Ràpid.
2: Us hi apunteu?
8: Cada dilluns, una nova excursió amb en Titó, en Jonsi i la Tat, al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
9: Torna al Catalunya Nit.
10: Tornem, però amb un horari nou.
9: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
11: Catalunya Nit.
10: Un informatiu en profunditat.
9: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
11: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
9: Amb horari nou.
10: De 9 del vespre a 11 de la nit.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
12: Buena entrada en la Champions de los Seminuevos, Dalí.
13: Ambientado, mano.
12: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha quitado sobre la línea.
13: Qué barbaridad.
12: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
13: Buena venta.
12: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche Seminuevo para casa!
13: Ven a por más.
12: ¡Venta!
14: Ocasión Plus.
15: Por la mañana café, por la tarde.
16: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
0: La tarda de Catalunya Ràdio.
16: Amb les veus habituals.
17: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
18: A un boomer li poses això i surt disparat.
19: És que està com un llum.
17: No sé què faran.
16: Però més i millor.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
16: Com sempre, la millor hora del dia.
11: Catalunya Ràdio. Som 3K.
0: Catalunya Ràdio.
11: Som
0: 3CAT. Som 3CAT.
11: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
20: Les al·lèrgiques del polen ens descobreixen música ucraïnesa.

A mitjans d'estiu, les al·lèrgiques al pol·len ens sorprenien amb aquest Sempre fa tard, que si us agrada, us portarà a descobrir un grup ucraïnès, Comissia, perquè és una versió d'ells. I és que aquest Sempre fa tard forma part del projecte europeu Poliglot, que vol reivindicar música en llengües minoritàries. Si us hi capbusseu, trobareu autèntiques perles.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Molt bon dia, sóc el Caleb d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
2: He trabajado y he descansado.
1: Molt bé, l'estiu no ha anat tan bé.
2: Una merda.
1: Ha fet molta calor i a mi la calor em mata. Però per fi, això ja ha passat, ja estem de tornada. Que tinguem tots plegats una bona temporada. I ala, adeu!
3: És l'hora dels temes pendents al matí de Catalunya Ràdio amb Gerard Jovany, Xavi Espinosa i Carla Roig. Bon dia!
4: Bon dia!
3: I quins temes tenim pendents encara, Jovany?
5: Perdoneu.
6: Déu-n'hi-do.
5: Si home, permets, Évole. Només dic que està lo de Évole, de Rita Barberà, ¿vale?
7: Sí, jo... Ahí. Crec que ja ha caigut el micròfon.
5: Ja està. Perdó. Per cert, Vicent, sí. Vicent Sánchez...
7: Sí.
5: Que el 2017.
7: No, a veure...
6: No us torneu, no us torneu a enganxar.
7: A mi, el que...
6: No,
7: espera, que va. Ha tornat a...
6: No el faci riure. No el faci riure, el Jordi, perquè...
5: Ai!
7: Ha tornat, A mi, el que no m'agrae, és que quan em parlen, em toquen l'esquena, i m'agafen des de l'esquena.
5: El 2017 tothom reia molt.
7: Ja em pot soltar, senyor Évole.
6: Hi ha hagut una mica d'atenció, però l'heu sabut.
3: Perquè al final de l'Àgora, avui hi havia el Vicent Sánchez.
7: Pot soltar, sí.
3: I ha vingut el Jordi Évole també al programa, parlava de la seva malaltia.
6: Hi ha hagut una mica de contacte físic.
3: I us heu saludat.
6: Hi ha hagut contacte físic,
5: No li ha deixat anar l'espatlla, tot el rato.
7: Jo tinc un blau,
6: I estaves apretant una mica.
7: M'ha sortit un blau aquí a l'ombro. Em fa bastant de mal, la veritat. Home, senyor Évole, vostè, quan parle, pot parlar, però no em toque l'esquena. No em toque l'esquena.
3: No hi ha cap tensió, vull dir.
7: No, cap problema, però...
5: Cap problema.
7: Jo preferisco... No,
3: t'ha explicat coses interessants, que tenia càmeres, Vicent, a TV3, per si venien a tenir-lo,
7: Sí, clar. Jo les tenia allí posades, per si de cas, això s'ha de saber.
3: Aquest ha estat el moment.
6: Mira. Parlem de moltes coses amb el Jordi, però ja que tinc l'ocasió de creuar-lo amb el Vicent, dic, no sé. Home, sí, sempre us feu grans abraçades, no?
8: La veritat és que sí. Jo crec que és...
3: Sempre ho dius, que és el millor tertulià de Catalunya, és Vicent Sánchez.
8: I un dels millors humoristes.
3: També.
8: És un tio molt graciós quan s'hi posa.
3: Quan parla del procés, vols dir?
8: Bueno, el procés per si sol ja és molt graciós, ara. Sí. El que passa és que, clar, ara ja no el segueix una càmera per veure si l'atrapen.
9: Cada un té les seves gracietes.
8: No, les gracietes, les vostres. Sí. Heu estat molt de temps rient dels altres.
9: No. Jo m'he rigut sempre de mi en primer lloc, això és bàsic.
8: Jo crec que hi va haver una època que et vaig prendre molt en sèrio.
9: No,
8: a tots ens ha passat.
9: Jo crec que em prenia en sèrio davant de vostè, però jo sempre m'he pres...
8: No. A mi m'agradava molt quan quedava amb tu aquell any 2017,
5: ara.
8: Hi havia un càmera seguint-te, per si venien en algun moment a...
3: Aquest era el moment que podeu recuperar a l'Àgora avui del matí de Catalunya Ràdio, la part final. Bé, temes pendents, que ens queda pendent, Jovany?
6: Sí, doncs, déu-n'hi-do, el que podríem comentar avui. Podríem parlar de l'enrenou que hi ha a Educació i les conseqüències de l'embolic que hi va haver a les proves de l'informe PISA.
10: No, sí, però això ja està solucionat, No sé per què ho heu seguit fent i posant el dit a l'anafre.
3: President, què tal? Bon dia.
10: Bon dia, Catalunya, bon dia, Extremadura.
6: No, sí, té raó que hi ha hagut cessaments al departament, però hi segueix havent força en renou al sector de l'ensenyament, hi ha aquesta vaga convocada pel primer dia de curs.
10: Sí, però... Estic
6: calmant.
10: A poc a poc i bona lletra. Et saps una mica alterat.
6: No
10: has tornat alterat de les vacances.
6: No he tornat alterat, no.
10: Sí, no, i he de dir que també hi ha qui ho interessa que hi hagi problemes. Això és així.
6: Ah, sí? Per què vol dir que hi ha algú que està boicotejant?
10: Tenim informació.
6: Ah.
10: Tenim informació que Israel... Rússia, igual internacional ultradretana...
6: Ah, també?
10: Està intoxicant el col·lectiu de professors i professores.
3: Però això no ens ho esperàvem.
6: Sí, no.
10: Per tant, calma i bons aviments i seguim treballant sense soroll, que es treballa millor.
3: Doncs gràcies per atendre'ns, president.
10: Per cert, bona temporada, Ricard,
6: sí.
10: Que veu que vaig seguir, però que no vaig venir... No vaig poder inaugurar.
3: Vol inaugurar la temporada?
10: Com i tant, sóc el president del país.
3: Endavant.
10: Si vaig inaugurar o Eclipsi, no puc inaugurar la temporada de ràdio.
3: No. Vist així, sí.
6: Pot inaugurar el que vulgui.
10: Molt bé. Doncs, catalans, catalanes, de quart inaugurada, temporada del matí de Catalunya Ràdio.
3: Molt bé.
6: dimarts, però vine a veure.
5: No hi ha res per tallar, una cinta o alguna
6: cosa? No, hem portat una...
5: Bueno, pues tallaré aquest cable.
6: No talli aquest cable, perquè després podem...
5: Espero que sigui una temporada intensa. No. Vau explicar les coses que fa el govern de Catalunya.
6: És que si ha tallat el cable del seu micròfon, del president, no ho podem...
3: El sentim gaire bé.
5: I per tant... Bueno.
3: Bona temporada també per vostè. De què hem de parlar, Jovany?
6: Sí, per començar, hi ha futbol, perquè ahir a la nit va jugar el Barça, que es manté en primer lloc de la classificació, ara en parlarem, però abans hi ha una cosa molt trista que ha passat.
8: Qui?
6: Hem de parlar d'un comiat. No s'ha mort ningú, Sergi. Estic parlant del comiat de Leo Messi.
8: S'ha mort el Messi!
6: Que no s'ha mort, Leo Messi!
3: No s'ha mort.
8: No,
3: Sergi, no s'ha mort.
8: Bueno, pues no digueu fake news.
3: No, sí, no hem dit cap fake news.
6: Fake news.
3: Ahir Leo Messi va anunciar el seu comiat.
6: Sí, de la selecció argentina, i ho va fer amb un vídeo que recollia moments amb el seu equip, amb Argentina, acompanyat amb aquesta música que sentim de fons.
4: Brindis de Soledad Pastor...
3: Sí. Leo Messi, bon dia.
4: Hola, què tal, com estàs?
6: Com és que has triat aquesta cançó tan emotiva per acomiadar-te, concretament?
4: Bueno, porque es una canción triste.
6: Sí, sí.
4: Y con una melodía que... No sé, es que no la cogí yo.
6: Ah, va, ja ens estranyava.
4: Me lleva la cosa de red y ese
6: tema. Clar. Però t'agrada aquesta cançó, o la cantant, o el missatge que... No, tampoc.
4: No sé quin és, no. La cantant.
6: Com estàs, per això? Algú t'ha fet el vídeo i ja està.
3: Igual, Leo, després d'aquest comiat, com estàs? Bien. L'endemà del comiat.
4: Bien, este... Es un momento que las emociones son... Y bueno, ahí está, ¿no?
3: Ja.
4: Y lo importante que... Pero bueno, bien.
3: Ja.
6: Però com és que has decidit deixar la teva selecció ara?
3: Perquè té 39 anys.
6: Claro, sí, no, però deien que potser podies tirar fins un Mundial més. El Cristiano en deu tenir... Quants en té? El Cristiano d'anys 41?
4: 50, va, sí, però...
6: No, 50 no.
4: Yo no puedo ofrecer al país ya todo lo que se merece, ¿no?
6: Ja, això ho dius de veritat o és només per quedar bé?
4: Per quedar bien.
6: Ah, per quedar bé, molt bé.
4: La verdad que la selección argentina es una banda de boludo tuercebota que son malísimos igual. Me cansé de hacerlo yo todo.
6: Ten raó.
4: Son terribles. En la final del Mundial dimos vergüenza ajena.
6: És veritat, vau fer pena.
4: No chutamos pues.
6: No vau chutar porteria ni una trista vegada.
4: Nadie sabe agarrar un balón, infiltrar un pase, armar una jugada.
6: No.
4: Tremendo minusválidos todos.
6: No hi ha res. No tinguis minusválidos, per cert. Calma't, Leo.
4: Esto es lo que tendría que haber dicho en el vídeo de despedida de los cojones.
6: Sí.
4: Pero al final optamos por... Por la canción de la pelotuda esta que...
6: Però
4: es de María Marmonet.
6: Un respecte a la cantant.
3: Que ja, està, ja està bé. I ja està bé que hagis optat per aquesta versió.
11: Leo, amic meu, com estàs? Hòstia, vine aquí que et dono una abraçada, estimat.
4: No.
3: President Laporta.
4: No.
3: Què tal? Bon dia, com estàs?
11: Bon dia. Leo, amigo mío. No, estoy muy triste, ¿eh?
4: ¿Pero qué, amigo?
11: Que dejas la selección argentina, tú lo has dado todo hasta el último momento... Y eres un orgullo para el Barça.
4: Pero se pueden llevar al señor de acá, se le puede...
11: Leo, de veritat, estic molt trist, eh? Estic buit, Leo. I mira que és difícil, eh? Avui no he ni esmorzat. És broma, sí que he esmorzat, eh? Al lobo!
6: Queda clar, president, la porta.
11: Però Leo, amic meu, potser... Doncs ara és un bon moment per parlar del teu partit de despedida del Camp Nou, no? Ja que sense la selecció, doncs, tindràs més temps i... I bueno, després del teu part...
3: Vale, jo parlaré.
11: Si se permiten, un breve apunte.
3: Home, Jorge Valdano?
11: Pues sí, soy yo. Lo has dicho como sorpresa, ¿no?
6: Home, sí.
11: No esperabas
6: sí,
11: que hubiera este programa.
4: Como sorpresa de que te vivo, ¿no?
6: ¿Cómo estás, Jorge?
11: A ver, la pregunta que me plantea no tiene una sola respuesta, ¿sí? Al solicitarme cómo... Estoy entendiendo que no me pide solamente un cómo, sino un por qué, un cuándo,
6: Que només t'he preguntat com estàs per quedar bé. És una pura formalitat. De fet, no m'interessa gens com estiguis.
11: Pues la verdad que...
6: No sé ni per què ets aquí.
11: Les agradezco la invitación a esta charla.
6: No t'hem convidat, has aparegut
11: tu. A este coloquio sobre la figura y la obra del gran Lionel Messi, ¿no?
4: Puede irme ya.
6: No, tú espérate aquí que te voy a hacer una pregunta.
11: Me gustaría plantearle una simple pregunta a Lionel. Bienvenido a mi programa.
3: No es el teu programa.
11: mi pregunta sería lío echando la vista atrás y rememorando el inolvidable debut de la albiceleste en este encuentro contra Uruguay que ganamos por 6-0 un 20 de julio de 1902. Tampoco querría adentrarme en la concupiscencia mundialista de la naturaleza del fútbol argentino.
3: Jorge, si fuese esta a la pregunta, sí, directamente.
11: Enseguida, decía, sin entrar en consideraciones de índole, digamos, más alambicadas, leo las cuestiones partiendo de la idea y el reconocimiento a nuestro país como una
3: bueno,
11: de las grandes...
3: Bueno, escolta'm, Cesc, treu-li el micròfon a aquest home, que nosaltres hem de fer un programa sobre Leo Messi. Més opinions, Jordi Grau.
12: Doncs se'm perdonareu, però personalment, mentre aquest senyor continua parlant...
3: Jorge, és que no podem... Si pots marxar fora, hi ha els lavabos al costat. T'esperes allà i...
12: Sí, et sentim. Vés a fora, tu vés fent la pregunta.
3: Gràcies. Més opinions, Jordi.
13: Habiendo ganado pero, el primer título como local...
3: Jordi.
12: No hi ha manera, eh? No. Ja em perdonareu.
3: Sí, t'estem perdonant.
12: No, jo, personalment, vete celebro.
13: Fuera, vete fuera. Vas afuera, seguro.
3: Sí, obre sí porta, la porta i a fora.
13: Voy afuera.
12: Vale, ara sí. Jo, personalment, celebro.
13: A nivel continental, ocupa el primer lugar...
12: Però no estava fora ja, el senyor aquest.
13: ...de la Copa América.
3: Vinga.
12: Jo... personalment, celebro el comiat de Leo Messi amb joia i alegria i segur que m'ho veieu a la cara. Ja està, ja ho he dit.
3: Amb molta bona cara,
12: no sé què dir-te, Jordi Grau.
3: Han anat bé les vacances, per això, Jordi?
12: Home, si per vacances et refreixes a les dues setmanes tancat en un apartament de 40 metres quadrats en Púria Brava, amb els meus sogres passejant-se amb poca roba i repetint la mateixa conversa sobre si Víctor Valdés encara juga al Barça cada 25 minuts, et diré que hagués preferit estar mort. Però per la resta tot bé.
3: Ara. Bueno, només era una pregunta per introduir la conversa, però...
12: Tornant a lo de Messi.
3: Sí, tornem a lo de Messi, millor.
12: Jo ahir, en veure el comunicat de Leo Messi, on anunciava la seva retirada de l'albiceleste, vaig saltar de joia al sofà de l'apartament d'Empúria Brava.
3: Home, em costa imaginar-te saltant de joia en lloc, però per què te n'alegres, concretament?
12: Perquè suposo que, per fi d'una vegada per totes, deixarem enrere aquesta farsa absurda per la qual... tots els culers hem regalat a canvi de res el nostre suport a la selecció argentina.
3: Tota la raó. No. Sense que serveixi de precedent. Tota la raó. És ja podrem ja... deixar d'animar la selecció d'Argentina.
12: Suposo que ja no sentirem a més catalans cantant aquell vamo, vamo, Argentina, vamo, vamo, a ganar, com si foren naturals de Mar de la Plata.
3: Suposo que no.
7: Que això canviarà.
12: Sí. Suposo que ja podem ja dir obertament està. Que l'assado és carn massa feta.
3: Sí.
12: I que no té cap sentit que un tall de carn es digui entranya, i no sigui entranya.
3: Bueno, això són opinions teves, a més, no parlar, que no tenen res a veure amb el futbol,
12: per no parlar,
3: Jordi.
12: Del bolígraf de Leo Messi.
3: Com? Quin bolígraf?
12: Aquell lingot d'or, amb un símbol d'infinit a la punta, amb el qual Leo Messi va escriure la carta de comiat. No sé si el vau veure a la foto que va penjar a Instagram.
3: Sí, es veia perfectament, però no m'hi vaig fixar tant.
12: Sí. He vist cotxes tunejats menys horteres que aquell bolígraf daurat. I ja em perdonareu, però ni el bolígraf ni la retirada de Messi són el més sorprenent aquí, eh?
3: Ah, no? Què ho és, doncs?
12: Us vau fixar que Leo Messi escriu tot en majúscules?
3: Sí.
12: Tota la carta està...
3: Tot el text.
7: És veritat? Sí. Tot el text estava escrit en majúscules.
12: I encara més sorprenent, us vau fixar que Leo Messi escriu...
3: Va, home... Què insinues, Grau?
12: No, perdona, no. Si et penses que insinuo que Leo Messi feia tota la pinta de no saber escriure,
3: sí.
12: És exactament el que volia dir. Feia tota la pinta. I
3: molt
12: ens va sorprendre.
3: Jordi, gràcies per la teva opinió. Deixarem d'animar Argentina.
7: Que si no vols anar amb la selecció espanyola, tens una opció que és anar amb la selecció holandesa, amb Xavi Hernández.
3: Ara anirem...
8: Like chocolate.
3: Sí, com fèiem Xavi abans, Hernández, que anàvem amb Holanda.
8: Like chocolate.
7: Tens moltes opcions, ara. Bé, deixem el futbol. Anem a parlar de la situació que es viu a Ceuta.
12: Ui, ja em perdonareu aquí també.
14: Así que vamos a aclarar qué está pasando en Ceuta.
15: Estic una mica cagat.
7: Avui hem dedicat bona part del programa a parlar sobre la crisi migratòria que es viu a Ceuta, una situació complicada que ja fa més d'un mes que...
15: No! Això!
3: Ara sí que hem acabat les vacances.
15: De la mañana. Enseguida la información del tráfico del legal con doña Remedios Matamoros Samagán y Eulalia Covadonga Espinosa de los Monteros Cid. Pero antes, la cuestión de fondo. En Ceuta, oyentes de Es Radio, en Ceuta no hay ninguna crisis migratoria.
6: A veure, ja t'hem sentit abans exposant la teva teoria de la invasió.
15: En Ceuta,
6: no?
15: Lo que hay es una invasión.
6: Una invasión, sí.
15: Claro, nos están invadiendo los sarracenos. Y aquí, el muñeco de cera de la Moncloa, en lugar de defenderse con armas, lo que hace es enseñarnos una playlist e irse de vacaciones porque dice que tiene derecho.
6: Tiene que estar para hacer cosas ahora mateix.
15: Sí, sí. 8 de la mañana.
6: No, son 11:45.
15: Pues menos mal que allá en el siglo XI, Rodrigo Díaz de Vivar no se fue de vacaciones a Benidorm en lugar de reconquistar la península. ¡Mamagacho!
6: Santo, vas a ver.
15: Y además, no, lo de Ceuta no son migrantes, son invasores. Lo de migrantes es una patochada progre que nos quiere hacer creer que todos somos migrantes, que las fronteras no sirven para nada. Migrante lo será tu puñetera madre. Amagacho.
3: Fins aquí el comentari de Jiménez Los Santos. Gràcies. President Pedro Sánchez, bon dia.
6: Ay, qué gracioso es Federico, ¿eh?
16: La sí, próxima vez iré a su programa en vez de ir a la SER.
6: Sí, sí, sí, sí. Es lo que podría hacer venir aquí un día.
16: Bueno, pues sí, a ver si me invitáis, ¿no?
6: Sí, ho van fer, ho van fer. Sí, ho van fer. Ho vindrà o no vindrà?
16: Hombre, claro que vendré. Cuando tú me invites, yo vengo.
6: Yo ya lo he convidat. Sí, sí, sí.
16: Claro, cuando me hagas otra invitación, aquí voy a estar.
6: Molt bé. Val, doncs, ja escolti'm, anem al tema. La crisi que s'està vivint no fa gens de gràcia, senyor Sánchez. Quina és la situació actualment?
16: Bé, te agradezco la pregunta, compañero.
6: S'ha posat serio.
16: Tienes toda
6: sí,
16: la razón.
6: Quan poses serio, que... engoles molt la veu, president.
16: Que és mi voz, no puedo hacer otra cosa. No? La verdad que...
6: Ahir realment escoltava l'entrevista sí. I hi havia moments que, a més, amb l'Aimar passa que... Sí. També té la veu així com molt sentida, sí,
3: també
6: molt profunda.
3: Sí,
6: sí, costava...
16: Voz sentida.
6: Sí, sí.
16: Estar sintiendo realmente lo que está pasando. La situación, como decía, es muy dura porque he tenido que interrumpir mis vacaciones un par de veces. No he podido desconectar.
6: No. Quan li preguntava per la crisi, volia dir la crisi que hi ha a Ceuta. Ah! La situació d'on es viu a Ceuta. No. Sí.
3: Esa crisi, sí.
6: Sí, no les seves vacances. Sí.
16: Sí. La verdad es que tampoco lo están pasando nada bien.
6: No, no.
16: Pero estamos trabajando intensamente en ello. ¿Sí? Ayer mismo fui a las 8 de la mañana a la cadena SER para hablar del tema.
6: Sí. Mira, podem escoltar-ho. Mira, ja veuràs sí, a veure si...
17: És la, de una
6: la veu la tenia molt endins.
17: Instantània, muy adentro, inmediata por parte de las autoridades marroquíes.
6: Te la pregunta a
17: Aimar. Al habla constantemente el 30 y el 31 de julio, y es cierto que el 31 de julio sí se empezó a ver un despliegue operativo por parte de las autoridades
6: marroquíes. Estaba molt endins, molt
17: precisamente la zona de
16: cuando hablo de cosas serias,
17: para hacer frente a la avalancha de personas que estaban intentando entrar de manera irregular en la ciudad autónoma de Ceuta.
16: Muy bien.
17: Por tanto,
16: este es mi presidente.
17: Esa información la que tenemos, son los hechos que nosotros trabajamos. Son los que le he dicho. Uno,
6: y después,
17: una desigualdad estructural en la frontera que hace
6: mucho. Parla mai l'Aimar, escoltar la pregunta a l'Aimar.
17: Habrá gente que me pueda criticar por muchas cosas,
16: claro,
17: pero no por haber tenido una política exterior
16: valiente.
18: Vaya chapa, colega.
6: Sergi, por favor,
17: Un respeto. Digo, por favor, calleu. Vosotros nos hacemos cargo, yo el primero, de la situación que vive Ceuta.
16: El primero, la verdad.
17: También, como he dicho antes, hemos vivido situaciones en Canarias y en Ceuta previamente.
6: Ahí a la cadena SER,
17: de que Ceuta,
6: Aimar estaba esmorzando esta
17: situación, creo, forzada, no solamente en cuanto a la respuesta a esta crisis humanitaria que ahora mismo tenemos, sino también más reforzada para bueno, pues crisis posteriores o futuras que se puedan tener.
6: Sergi, vols callar?
16: Es
6: que si parlo ahora no podem sentir.
17: Mire,
6: un cara parla.
17: 16, 17, 18, 19 de julio, los días previos.
16: Los días
17: previos. La entrada masiva del 31 de julio se produjo.
6: Calleu.
17: Colaborando y cooperando con las autoridades marroquíes.
19: Por lo tanto, el CNI avisó de lo que estábamos viendo todos, de que había determinadas entradas a nado, pero no avisó de lo que estaba por llegar.
17: Sí,
19: interpreto de su respuesta.
17: Pero
6: el CNI,
17: al
6: greu,
16: Ricard, cuando hables de algo profundo, yo te invito a que hagas esto, porque parece que estás mucho más conectado con la historia.
6: Sí, perquè si ho fa molt, al final la veu la perdrà.
18: A més, també...
6: Menjant-se la pròpia veu.
18: Els micròfons de les ràdios espanyoles... D'això no us heu fixat mai, que estan com... Són com més sonen més profuns, pujant ja, molt al volum.
6: Que és una reflexió que fas...
18: Com a oient de ràdio que sóc un oient habitual...
6: Sí. Què escoltes habitualment, Sergi? És que ara m'interessa saber què escoltes.
18: ICAT.
6: ICAT?
18: Aquella hora... Pausa?
6: Sí.
18: El programa aquell que fan al migdia, amb el Miralles. Això, pues, me poso els podcasts tot el dia, em desperto amb això, me'n vaig a dormir...
6: Tu entens les coses que expliquen.
18: Després m'agrada molt... Sí, més o menys. Bueno, és música, només l'escolto.
3: Per què està preguntant quina ràdio escoltes? Que no ens interessa.
6: Sí, no, és que ha donat després una opinió sobre els micròfons.
18: El Francesc Passillas de la tarda també és
3: molt... No, Garriga.
18: Molt bo.
3: Passillas no. Gràcies, Sergi, no ens interessa. Farem una pausa i de seguida Manu Guix. Si voleu que dediquem alguna cançó a algun oient per tancar el programa... Ho podeu fer enviant-nos un WhatsApp al 636-36-0609. Si l'oient diu xiripipi quan despengem, s'endurà una llangurissa ral de vinyó. 636-36-0609.
20: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
21: Hi haurà cotxes elèctrics?
20: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
22: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
23: Love, love, love.
24: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Deures en família, dibuixos amb amics... Ara tens un 3x2 en les millors marques d'escriptura i material d'escriptori. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
25: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo. Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya. A Catalunya.

0: a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat. A Catalunya Ràdio.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Recte final, 7 minuts, arribarem al punt de les 12 del migdia. Francesc Pessilles, bon dia.
4: No, Pessilles no, Garriga.
3: Ho diu el Sergi.
4: Ja, el Sergi, que ho digui el Sergi, d'acord.
3: Tot a punt per la tarda de Catalunya Ràdio.
4: Pràcticament.
3: Ara ens ho explicaràs. També tenim a punt en Peyu. Peyu, hola.
5: Bon dia, què tal?
3: La Renaixença a partir de les 12.
5: Sí, estem a punt de començar ja.
3: Avui què, avui què?
5: Avui dediquem el capítol a la radiografia, que és una cosa que ara m'empipa perquè vas al metge i ja pots descarregar-t'ho d'aquí i tal.
3: És que això es veu que guardar-ho a casa, hi ha gent que guardava les radiografies tot
5: collons,
3: no sé quants anys.
5: La meva mare té un calaix ple, la meva mare.
3: Però que això no és bo, no és sa, això, eh?
5: Sí, que és sa.
6: Bueno, per veure l'eclipsi va molt bé.
7: Sí, però no serveix per veure l'eclipsi.
5: Per obrir la porta,
3: exacte. Quan tanques la porta i t'has deixat les claus per dins...
4: A mi m'ho va fer un senyor i em va aparèixer amb la radiografia i la va obrir.
3: No, no, que jo he obert la porta de casa meva amb una radiografia.
4: La de casa teva?
3: La de casa meva amb la radiografia del fèmur de ma mare.
5: Les pots tallar trossets, fas un foradet i les penges trossets a la figuera i els ocells no se't mengen les
3: figues. Mira, per quantes coses serveixen les radiografies. I tot això s'està perdent.
4: Per tocar el piano serveix? Manu Guix, bon dia.
8: Bon dia, com estem?
3: Bé, i tu?
8: Molt bé,
3: La radiografia no serveix per res, la música, no?
8: Res, bueno, si la fas vibrar així com amb un altre violí...
3: Sí, està bé, veus? Tot se n'aprèn. Bueno, Peyu, la Renaixença amb la radiografia i qui més?
5: Exacte, i avui entrevistem a la Nàdia Cordón, que és una noia, una jove sardanista de Torroella, campiona de Catalunya ballant sardanes, de les millors sardanistes del país, nano. Uns bessons increïbles.
9: Sí. Guavíssim.
3: Què? Què vols dir, Sergi? Sí. Ens has interromput a tots.
6: S'ha sentit? Avui... No, estava pensant en veu alta només.
4: Amb els bessons.
6: Sí.
3: Bueno. Perfecte. Fins ara, Peyu, que vagi bé. I a la tarda, Garriga, què?
4: Doncs mira, a la tarda avui, per exemple, recuperem la Rebeca Carranco i ens posarem al dia de què ha passat aquest estiu, en el cas en Dic. Hem anat coneixent detalls, ara això, ara allò. A vegades ja no sabem què és nou i què no és nou. Doncs amb la Rebeca col·locarem a lloc el cas en Dic, ara que arrenca un curs on això estarà molt sobre la taula. I després avui recuperem també la Líder Hèdia. Avui tornem a connectar amb els Estats Units.
3: Que estava malament.
6: On estava?
4: Doncs de vacances ha estat i la recuperem.
3: Torna
4: a Lideredia. Un curs que serà molt intens als Estats Units. Doncs a veure com pinta des de Washington.
3: Molt bé.
6: I ja se sap allò de l'assassí del...
4: Del Kennedy.
6: Què dius? Però què dius?
4: No ho sé, de l'assassí.
3: Què estàs parlant, Sergi?
6: Allò de aquest, de l'Andic.
3: L'Andic. Ah! No, assassí, no, perdona. No, assassí, no. Assassí...
4: Investigació.
3: Perquè hi ha d'haver un assassí, no? En principi...
6: Vosaltres us deixeu... Per el relat us deixeu emportar per les cortines de fum que us venen,
3: Sergi, tu ets professor, no?
6: Sí, hòstia!
3: Doncs va, vinga, a treballar. T'escoltem a la tarda, Garriga, gràcies. Gràcies. Però abans, Manu Guix, anem a marcar el telèfon avui de la Maria Jesús.
10: Vinga, va, a veure si diu un xiripipi formós.
3: Si diu xiripipi, se'n donarà una llengonissa ral de vinyó fresca i tendra.
10: Ja veuràs com sí. Va.
3: Vinga.
10: Pipi.
3: Eh.
10: Va, Ricard, tio.
3: No.
11: Xiripipi.
3: Ah!
12: Xiripipi. Hombre, madre mía, que xiripipi m'ha viat.
3: Senyor Rubiales, deixi-ho estar. Maria Jesús, què tal? Com estàs?
12: Maria Jesús.
11: Molt bé.
3: Sí, et truquem de part d'en Salvador, perquè avui fas 64 anys.
11: 64 anys, sí, senyor.
3: I què faràs? Què faràs avui?
11: Pues mira, dinarem aquí a casa, perquè tinc un dinar especial que em convida el senyor Salvador, i després anirem a sopar amb unes amigues.
12: Hombre, de cenita con amiga,
11: ¿eh? Un día fantástico, ¿eh?
12: Y después, ¿dónde vais? ¿Vais a algún lugar, María Jesús?
11: Pues, no, nada más especial. Nada más especial.
12: Una noche especial, si tú quieres una noche especial.
3: Señor Rubiales,
11: calla.
3: Té el Salvador, que ya fa el que hagi de fer.
11: Sí,
3: eso mateix. Escolta... Doncs que ho celebris i et dediquem a aquesta cançó de Fito Fitipaldis perquè diu que va ser important quan vau començar a sortir. Amb tots vostès, Manu Guix!

0: Doncs aquesta és la cançó de Fito Fittipaldis que ha interpretat Manu Guix per tu. Maria Jesús, què t'ha semblat?
1: Molt bé, molt bé. És una cançó que ens agradava molt en aquest moment. I, bueno, que ens anés agradant, perquè m'agrada molt el Fito i m'agrada molt Manu.
0: Doncs, escolta, yeah. Veus? Aquesta combinació funciona. Una abraçada, Maria Jesús, que vagi bé.
1: Moltes gràcies.
0: Manu, què faràs per esmorzar?
2: Per esmorzar.
0: Fas vermut o fa què fas?
3: No, entre setmana no, prohibit.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: Ah, així estàs, clar. Així estic jo de gorda. Bueno, fins demà, Manu. Una abraçada.
4: Pi, pi, pi.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
6: Bon dia, us informa Joan Bota. Aquest mes d'agost hi ha hagut més de 1.100 morts a Catalunya atribuïbles a la calor segons estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària que fa l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. És la comunitat amb més defuncions de l'Estat, on s'han registrat un total d'un excés de morts de 2.100 relacionades amb les altes temperatures. Segons dades del Departament de Salut, a l'atenció primària s'han atès prop de 5.800 casos vinculats a la calor des de l'1 de maig. Més de la meitat han estat insolacions i cops de calor. Les urgències hospitalàries també han atès 2.000 persones d'aquest llarg període de calor de primavera i estiu. La majoria d'aquestes arribades a pacients tenen pacients amb deshidratacions. A més, també s'han registrat 300 ingressos hospitalaris per deshidratació i 43 insolacions o cops de calor. Més notícies, Natàlia Ramon.
7: Els treballadors de les biblioteques de Barcelona tornen a la vaga per l'estancament de les negociacions amb l'Ajuntament per millorar les seves condicions laborals. El comitè d'empresa ha convocat aquest matí una aturada total i una concentració davant de la Sagrada Família. Barcelona, Sara Riera.
8: Bon dia. Davant la Sagrada Família s'han concentrat un centenar de treballadors, però confien que avui les 41 biblioteques de Barcelona no funcionin com tocaria per evidenciar el seu malestar amb l'Ajuntament. Hi ha un problema d'horaris, de conciliació i de sou que denuncien que el consistori no el resol i que posa en perill aquest servei públic. El delegat del comitè d'empresa, Pau Solsona, ha explicat que aquest estiu, a més, l'Ajuntament els ha pressionat amb retallades de drets laborals i sindicals que ja estaven pactats.
9: Gent que s'ha de jubilar, per exemple, també li han posat pegues. A nivell sindical ens han tret hores d'assemblea, que al final és la nostra eina amb la qual vehiculàvem tota l'organització nostra. Estan agafant-se, estan retallant-nos tot el que poden dels acords que hi ha a l'Ajuntament i ens estan portant com a l'Estatut dels Treballadors, que és lo bàsic, diguem.
8: L'Ajuntament, de la seva banda, manté que la negociació està oberta per apropar-los a les condicions laborals de la resta de treballadors municipals. Sara Riera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: Avui fa 5 anys que es van suprimir els peatges a les principals autopistes del país. Durant aquest temps, el trànsit a l'AP7 s'ha incrementat un 45%, segons dades del Servei Català de Trànsit. També hi ha augmentat la sinistralitat un 22%, la relacionada amb camions, per bé que s'ha reduït la xifra de víctimes mortals a la resta de vies. També preocupen els accidents amb motos. Dels 12 accidents mortals que hi ha hagut aquest any, 7 han sigut amb motoristes. Davant l'increment de trànsit, el govern ha creat un grup de treball per avaluar la millor manera de finançar el manteniment de les vies d'alta capacitat. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio l'opció dels peatges dinàmics.
10: Balancejar trànsit cap a hores vall i no hores punta, i que per tant hi hagi tant varietat del que seria preu com varietat de seguiment del quilometratge que tu fas en vies d'alta capacitat.
7: Lleida és la demarcació catalana amb la gasolina i el dièsel més barats. La proliferació d'estacions de servei de cooperatives i també les cadenes de supermercats han ajudat a abaratir la mitjana dels preus respecte a la resta del país. Lleida, per a Joan Álvarez.
11: Hola, bon dia. Les cooperatives, a diferència de la resta d'estacions, tenen uns marges de beneficis més ajustats perquè basen el seu negoci a oferir un servei. Al capdavant ens trobem Bonària, amb una forta presència al territori, però no és l'única. Hem parlat amb Kevin Requena, de la cooperativa d'Ivars d'Urgell, i amb Àlex Petó, de la cooperativa d'Asma.
12: Reduir-nos el marge al màxim, és a dir, carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, no? Per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? Perquè per nosaltres, al final, és un servei més que oferim als pobles i als nostres socis.
13: L'objectiu d'aquesta benzinera és donar un servei principalment als socis. No és a ànim de lucre, la benzinera, i cobrim gastos.
11: La diferència de preus dels carburants entre els que ofereixen les cooperatives i la resta pot oscil·lar entre els 35 i els 45 cèntims per litre. Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
6: Esports, Marcos García.
2: Aquesta mitjanit es tanca el mercat de fitxatges a la Lliga Espanyola. El Barça està pendent de fer oficial avui mateix la incorporació del davanter Gabriel Jesús. L'Espanyol podria fer oficial el fitxatge de lateral dret Andoni Gorosabel, procedent de l'Atlètic Club. L'arribada de Gorosabel es farà oficial quan es confirmi la sortida de Rubén Sánchez a l'Elx. A segon, el Sabadell espera tancar la sessió del lateral esquerre de l'Atlètic Club Adama Boiro. També l'arribada de l'extrem Ángel Baena, encara en clau de mercat. El davanter centre català Marc Guiu, ex del Barça, signa pel Leipzig, procedent del Chelsea. I el Barça de bàsquet acaba d'anunciar el fitxatge de Justin Minaya. És un aler dels Estats Units, té passaport dominicà, Minaya té 27 anys, firma per dues temporades i arriba de la G-League, que és la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units.
5: Fins aquí les notícies.
3: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
14: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
15: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el val escolar i ja és teva. Només a Bacus.
16: Love, love, love.
17: L'amor és el més important a la tornada al col·legi. Presentem la nova col·lecció de Frost, la marca de papereria i motxilles al Corte Inglés per a una tornada millor. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
18: Els dijous, paella,
19: canó,
20: pastanaga,
18: petits i doble ració de riure. Amb Clara Segura,
21: molt bé, estimo,
18: i Bruno Oro.
22: No tallis, limpo!
18: I després, amb els Oscars.
23: Són superfamosos.
24: Qui? Jo? Jo no. Tu? Correcte.
18: Vinagreta. I tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT dijous a la nit.
25: Queda clar. Gràcies.
26: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
27: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 manzanares, dirigida per Nelson Valente.
26: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
27: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
26: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.
27: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
28: Catalunya Ràdio. Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
5: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
28: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
29: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa
30: Catalunya. Els autopistes no volen sentir a parlar.
29: I el temps de cultura comença un festival que ha preparat...
5: Catalunya Migdia.
31: Cada dia a les dues.
28: I a partir de les tres...
31: L'espai de reflexió a la tertúlia.
32: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
29: Si has comès una falta, has de pagar-la.
5: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
33: Rere què deia la Ipro...
28: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig van.
33: I pujo al metro de nit...
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
28: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
34: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
35: Déu vos guard!
36: He vist el Barça!

0: La radiografia la devem a un físic alemany de finals del segle XIX.
1: Collons d'alemanys.
0: Sí, noi, el senyor Wilhelm Conrad Röntgen.
2: Sí que ho és d'alemany, sí.
0: Sí, pel nom no enganya, eh?
1: No.
0: No dius pas és de Valladolid, aquest senyor.
1: No.
0: És un paio que us ha de caure bé. Ho dic perquè el tio no va aconseguir acabar el batxillerat perquè el van expulsar de l'institut quan va dibuixar una caricatura bastant ofensiva d'un dels seus professors. A mi aquests detallets m'agraden. Sí. Perquè tu ara vas a fer-te una radiografia i penses, això ho va inventar un gamberro.
3: Sí.
1: Fa més il·lusió, llavors.
3: I a més aquestes coses donen esperança als pares, no? Que es foten els seus fills es foten amb lius.
0: Sí.
3: No? Mira. Penses, mira, el dia de demà potser inventen ni saber què, no?
0: Exacte.
1: Sí. Exacte. Poca cosa inventarem anar fumant porros.
0: Bueno, no ho sabem.
1: Ah, no. Mira, jo fumava molts porros i mira, mare.
3: Mira. Bueno. Mira.
1: No, mira'm bé.
3: Mira'm.
1: Estic al mateix lloc que tu, eh?
2: Sí.
0: Dir, una mica més amunt.
3: No, perdona, tu estàs a la barra, que és més incòmode.
1: És veritat. És veritat.
4: Una cosa, de qui estem parlant?
0: Bueno, dels fills de la gent que ens escolta. D'uns quants fills, no tots. Vull dir que ens escolta gent molt diversa. No. Bueno, anem al físic, sí. Aquest alemany, el Wilhelm. Inventa els ràtgics i la radiografia.
4: Per què es diuen ràtgics?
1: Doncs, una molt bona pregunta, Feu.
0: És una cosa ben...
4: No és qui penso, eh?
0: És tonto, eh? És tonto, però us agradarà. No.
4: Ah.
0: El motiu.
4: Endavant.
0: El Wilhelm inventa uns rajos, no? Els descobreix.
4: Sí.
0: I en aquell moment no tenen nom.
4: Ja.
0: Llavors ell provisionalment els hi posa X. Quan no saps com es diu una
1: com els analfabets quan signen.
0: Exacte.
3: Incògnita, no?
0: Sí, senyor. Poses una X allà i llavors els seus col·legues científics, quan la cosa avança, van començar a dir Raig Röntgen, en honor seu, el seu cognom de Wilhelm Röntgen, però ell era un tio molt humil i no ho va voler. Va dir, jo no vull que portin el meu nom, deixem X, que és el que havia posat, i per això es diuen
1: Raig. Ben parit, aquest Enric.
2: Cau bé, eh?
1: No, ja no en queden de gent així.
0: No en queden. No en queden. Mira, no em vull fotre explicar tècnicament com funciona la radiografia, perquè ens hi farem mal.
1: I perquè no ho saps?
0: No ho sé exactament, però perquè ens entenguem més o menys, perquè més o menys, així, o sigui, és, si ho he entès jo bé, primer.
1: Ara com va?
0: O sigui, els raigs X travessen ossos, òrgans i teixit muscular, però els travessen de maneres diferents. Llavors, si tu poses una placa fotogràfica darrere, veus dibuixat amb diferents intensitats de grisos els teus òrgans, l'interior del cos.
4: Això
0: va ser una revolució, la medicina, eh? Penseu que fins al 1895... O sigui, l'única manera de veure el cos per dintre era obrir-lo amb un bisturí.
4: A mi m'agradaria inventar-me una cosa d'aquestes i quedar-me milionari. Això ha de ser ben parit.
0: Pues no pensis, perquè el Wilhelm aquest no va patentar l'invent. El tio va voler que tothom tingués accés a la radiografia. No va patentar.
2: T'he de dir, paio, m'està caient tan bé aquest home.
0: És que...
2: Bueno, molt, eh? Mira, et diré més. Dels dos paios d'Alemanya que han permès veure esquelets en massa, m'està caient molt més bé aquest que l'altre. Molt més bé. Però molt més bé. No hi ha color, per favor.
0: Jo només li he trobat una petita taca negra a l'expedient, que és que el tio, quan descobreix la radiografia, sense saber si els rajos aquells eren bons o no, si et podien matar, si et podien fer una pilota de tennis dins el cervell, perquè ens entenguem, doncs el tio, la primera radiografia, així per provar si li funciona, la va fer amb la seva dona, diguéssim. Què dius, home? Prova-ho tu, no? Ja que el Premi Nobel te'l donaran a tu, no? I la segona radiografia la va fer amb la mà d'un amic seu, també.
1: Ah, mira. No se la farà ell, no, mal parit.
2: No, digue-li tan bé que cabia.
4: Pugant-li fer la sogra, li fem un amic, també.
0: Wilhelm, eh? Bueno, en Wilhelm canvia la història de la medicina i en aquell moment també la societat en general. Penseu que abans que s'adonessin que l'exposició constant als rajos X era molt perjudicial per la salut, hi va haver una època que era xauxa, eh? Tothom feia servir rajos X, eh?
2: Ah, sí, per les bromes,
0: sí,
2: fins i tot, eh?
0: Eren...
2: Hasta per fer-te...
4: Però si no és una radiografia, per què l'has de fer servir, un raig X?
0: Doncs coses tontes com hi havia sabateries... que perquè veiessis com et quedava el peu dins la sabata tenien rajos X.
3: No!
0: Queda
2: és molt bona idea, això.
0: Sí. Van arribar a inventar fins i tot ulleres per homes amb rajos X per veure les dones despullades.
3: Hòstia,
2: sí. Home, però el que veus és l'esquelet.
0: Sí, noi, però mira, que bona reunió també de creativitat.
4: Ja, home, he pensat de fer unes ulleres que podrem veure les dones despullades. Ja, sí, fem-ho.
2: A mi no hi ha res que em fodi més calent que un bon esquelet amb la quinera.
0: De veritat. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Sàvia per conèixer. Una noia de 23 anys que ha decidit no ballar ni reggaeton ni trap, sinó sardanes. Fa sardana esportiva i va per tot el país competint amb la seva colla per convertir-se en els millors de Catalunya i, per tant, del món sencer. Una dansa catalana que alguns associen al passat i a la gent gran, però que són el jovent qui l'ha de seguir tirant endavant. I això és el que fa justament la nostra convidada.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Nadia Cordón. Bravo! Nadia, què has menjat avui per esmorzar?
2: Per esmorzar, un entrepà de fuet i un suc de pinya.
0: Entrepà de fuet i suc de pinya?
3: Fixa, suc de pinya no us havia dit mai, poder dir. No.
0: És veritat, d'ençà de les hores que va dir el Pere Nogués que menjava pinya...
3: Ningú havia usat dir-ho.
4: Sí, no, no, ho va dir a Lleida, en plena recollida de la...
0: Sí, va estar molt hàbil allà.
5: Recollida de la pinya.
4: Sí.
5: Sí. De la pinya de Lleida.
0: Que, escolta, mengeu alguna cosa especial abans d'anar a ballar sardanes? No.
2: No.
0: Però això, vull dir que és...
2: Algo light.
0: Perquè, perquè és un ball que si vas amb la panxa plena, allò amunt sí. I avall, amunt i avall...
2: Exacte.
0: Déu-n'hi-do. Tu, Nadia, tens 23 anys i fas sardana esportiva des dels 3 anys.
2: Sí.
0: És molt poc, això, no?
3: I tant.
2: Bueno, de fet, podria dir que vaig començar abans, però o sigui, perquè des que vaig néixer, bàsicament, que estic ficada al món. Però en una colla des dels 3 anys, sí, sí.
0: Entenc que els pares eren sardanistes.
2: Més que sardanista, o sigui, la meva àvia sí que era sardanista, la meva germana també, que és més gran que jo,
0: sí.
2: I els meus pares tenien un grup de música tradicional, que
0: mira.
2: Tocaven danses,
4: sí.
2: Que llavors també ballàvem a l'esbart.
0: Ai, mira que seríeu ben amigues amb la Laia Gluck.
6: Perdó, perdona, Pei,
7: però... Com es deia el grup?
6: M'hi haig de posar.
2: Els Tapasacs.
6: M'hi haig de posar.
0: Posa-t'hi, Xuri.
6: M'hi haig de posar, perquè digues quina colla ets i d'on ets, sisplau.
2: O sigui, ara ballo a la Mare Nostrum a Barcelona,
6: però... M'acaso amb nena, però digues-la de veritat, home.
2: Però vaig començar a Torroella Montgrí a l'associació.
4: Ah, ara!
6: Un fort aplaudiment!
4: Vinga, va.
6: Ara, aquesta mossa, la colla on estava, Torroella de Montgrí, sí. Jo vaig ser dels fundadors de la colla Continuïtat de Torroella de Montgrí.
0: Què dius, ara?
6: Jo n'era, sí. Com era un bailet, allà ballava sardana, jo.
4: Sí, però l'entrevista no és a tu, eh?
6: Ja ho sé, però reivindiquem casa sempre.
5: Però un dia que pots explicar alguna cosa...
0: Ah. Tens alguna copa, tu, de sardanista?
6: Sí.
0: Què has guanyat, així?
6: La primera copa que guanya la colla Continuïtat de Torroella de Montgrí en un concurs la tinc jo a casa, encara la guardo.
5: Mira. Perquè aquell ell no hi va anar-hi.
6: Sí,
5: hi va anar.
6: La meva filla gran ha ballat sardanes amb ella.
0: Mira que bé.
6: Ara.
0: Mira que bé.
6: Ah, seguim l'entrevista, sisplau.
0: Ara ja sabem la vida d'en Xuriguera, seguim amb la Nàdia... La gent, quan parlem de sardanes, ens quedem sempre amb la imatge aquesta de gent gran ballant sardanes per la festa major, però heu de saber que hi ha competicions de sardanes.
6: Home.
0: Com funciona això? Tu hi competeixes? Com va això?
2: Sí, o sigui, hi ha diferents tipus de competició. Des dels més petits, que, bueno, ballen...
0: Com poden.
2: Com poden. Llavors vas avançant, hi ha diferents categories, i llavors hi ha el que és el Campionat de Catalunya, que és com el més important... I llavors hi ha els territorials, el de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida.
0: Mm-hmm.
2: I llavors les colles de tot Catalunya, si volen, es poden també presentar al Campionat de Catalunya, que es competeix per tot el país.
0: Entenc que no hi ha un mundial d'això.
2: Seria el Campionat de Catalunya, si ho posi d'alguna manera.
6: Ja n'hi ha prou.
5: Sí que guanyessin un...
0: Ah, si ets campió de Catalunya, al mateix moment et converteixen
2: sí.
0: En campió del món.
2: Sí, sí.
6: Ja t'ho podria donar. Hi ha gent de Catalunya Nord, eh?
4: Que també és Catalunya, eh?
0: És Catalunya.
4: Així no diria Catalunya Nord.
0: I tu ets campiona del món, o no?
2: Sí.
0: Sí, eh?
2: Sí, sí.
0: Mira, és campiona
6: bravo,
0: del món.
6: Bravo! Quin honor.
0: Podem treure una mica l'etiqueta aquesta de les sardanes són avorrides?
2: Sí, 100%.
0: Són divertides per tu, eh?
2: Sí.
0: Sí.
2: A més, perquè no només hi ha el que és la sardana tradicional, a les competicions també hi ha els punts lliures, que és completament diferent.
0: Mm-hmm.
2: Vull dir que no sé si algú ho ha vist alguna vegada, però...
6: Home, són espectaculars i s'inventen els passos sí.
2: O sigui, és fer una coreografia...
0: La podré entrevistar amb ella o no?
6: No, avui...
5: Vés a seure allà al banc.
6: Avui és molt difícil, ja, això, per mi fallo.
2: Mai d'aguantar.
0: T'has de contenir una mica.
6: Sí.
0: T'has de contenir una mica. Nàdia, escolta'm, fardem molt de les sardanes i de tot plegat, però jo crec que... Estem una mica lluny, vull dir que ho desconeixem, la dansa en si...
6: Bueno, parlo per tu.
0: Bueno, Xuriguera.
4: No li podem apagar el micro.
0: Tindrem problemes al final. Jo parlo per Catalunya, en general. Jo miro Catalunya.
6: Bueno.
0: Jo vaig veure Catalunya aquest estiu celebrant lo de la selecció espanyola i allà, no sé, a nivell de sardanes...
6: No feia pinta, eh?
0: No, va semblar que dominessin les curtes i les llargues. No. Dominaven els curts.
6: Això els curts, és... els curts molt.
0: Però... Perdoneu. Perdoneu que ara aquí també m'ha sortit una cosa molt personal. Sí, sí.
4: No, rebrem tots, eh? Per culpa d'això rebrem tots, eh?
0: Estàvem parlant de sardanes. Vinga. Tu estàs, bueno, has creat un compte de TikTok, que una mica és el que t'ha donat a conèixer, no? Per donar visibilitat a la sardana. Un TikTok on hi fas vídeos com aquest.
7: Hola, sóc la Nàdia i sóc sardanista. El món de la sardana ha estat part de mi des que vaig néixer i sempre he pensat que no se li ha donat mai el reconeixement que es mereix. És per això que he decidit utilitzar el meu propi canal per donar a conèixer aquesta part de la cultura catalana tan important. Per si algú encara s'ho pregunta, no, la sardana no es balla només de plaça per festa major. La sardana de competició és un esport que requereix moltes hores d'assaig, gran esforç físic i tècnic i un gran treball en equip.
0: Quina...
7: A més, hi ha una comunitat i
0: quina resposta has tingut d'això? Com ho has viscut?
7: Doncs molt bona, la veritat. Sí, o sigui, em vaig trobar bastanta sorpresa de que moltíssima gent estava interessada en aquest tema i que realment no, com que no ho coneixia, però no és que no hi hagi interès per conèixer, sinó que no hi ha com les eines necessàries per portar la sardana com a tota la societat. Llavors, sí que és veritat que, o sigui, no vull com posar en comparació res, però hi ha com altres cultures catalanes que se li dona com molt més bombo.
0: Ai, que està parlant dels castellers.
7: Jo no ho he volgut dir així, però sí que és veritat que hi ha com poder una falta de com compromís per part de tothom, eh? Per
0: donar-hi
7: com...
0: Mira, els mitjans de comunicació, vinga, retransmetem als castellers, no?
4: Ara.
0: Es podria retransmetre un campionat de sardana esportiva.
4: No, perdona, hi havia aquell programa que feia la IMP de Montes,
0: sí,
4: i la Mari Pau, que et sembla, te'l feia de Bojos pel
0: Pista de Ball.
4: Que feien allà...
6: Ah, sí, xa-xa-xas, i boleros.
4: I la sardana, què?
0: Ara.
8: No es pot dir mai televisió catalana sense un espai dedicat a la sardana.
4: President!
0: Mira, farem una cosa, Xuriguera. Anem a fer una cosa. Jo, aquest comptador el vam instal·lar aquí per en Joel, però avui el farem servir per tu, si no et sap greu.
4: Vale?
0: Però et queda una intervenció.
9: Trobo que ets generós, eh?
4: Està censura, Xuriguera.
0: Dues, un. Una intervenció et queda, Xuriguera.
4: Sí. Jo tantes com vulgui, llavors.
0: Tu avui, tres, però ja portaré el número de cap, no pateixis. Escolta, formes part, com deies abans, de la colla Mare Nostrum de Barcelona. No sé qui són els màxims rivals. Igual que amb els castellers hi ha els de Vilafranca, els de Valls i tal, els del Mare Nostrum, contra qui competiu?
7: A veure, seria com més... Nosaltres competim en categoria gran... I ara aquest any crec que som 5 colles competint. Sí que és veritat que els últims anys hi havia com més diferència o així, sobretot en tema de punts, però ara està com molt igualat. Sí que, o sigui, les Violetes del Bosc han tornat i...
8: Prou.
0: Violetes del Bosc.
7: Són molt bones, també, ara han tornat, de Barcelona també. Llavors hi ha Mirant el Cel de Sabadell, que també són una bona colla, Mans Amigues de Caça de la Selva, i crec que aquest any som aquests. Perdoneu-me si m'estic oblidant algú.
4: A Osona no hi ha res, eh?
7: No,
8: home, clar que hi ha res.
4: Vaja.
8: Bueno, grup sardanista Riallera, nana.
4: Però no estan en aquesta...
7: Estan en el grup B. Hi ha dos grups.
4: En el B,
0: estem a segona.
8: Mira, fa 4 dies, aquí Vic, es va fer l'edició número 100 del concurs de sardana esportiva, que és el més antic en actiu de Catalunya.
0: Mira,
9: aquí tothom...
8: A mi m'ho bloquejat i no puc dir res, eh?
0: No, prou.
6: Per què fitxes per un equip de Barcelona? Que ets una mica el Messi que et venen a buscar a Barcelona? Què passa així?
7: Perquè, bueno, com molt jove, teníem a estudiar a Barcelona i la meva colla es va com dissoltre una miqueta i no volia parar de ballar. I coneixia una noia de Figueres, que també està a la Mare Nostrum, i me la vaig trobar un dia en un concert així de festa, i em diu, ostres, doncs pues vine a la Mare Nostrum, tal, i pues...
0: Ens marxen, els bons
6: de l'Empordà, tot
8: traïdores. Traïdores, calla de la selva, que balleu al revés vosaltres.
0: Com funciona el campionat? Escolta, aneu a trobades, hi ha un jurat que us puntua...
7: Sí, abans hi havia una altra modalitat, però ara es fa com si fos com una Champions, més o menys. Ja com si fos un partit entre colla i colla, o sigui, es ballen totes les colles a la vegada... però competeixen una contra una. Llavors, d'aquest enfrontament guanya un. Llavors, hi ha 4 o 5 concursos a la primera fase, que seria com l'eliminatòria. Llavors, les dues colles amb més punts passen a enfrontar-se per la primera posició. Llavors, hi ha 2 concursos finals, on es fa el mateix colla contra colla,
2: i la que guanya pues, s'emporta el títol.
0: A quins espais es sol fer això? Places majors, places, eh?
2: Sí. Si fa bon temps, a la plaça, i si no, pues, es busca algun pavelló o així.
0: Com diu la cançó del Quimi Portet, si plou, sí, ho farem al pavelló. No? Quin és... Joel, vols fer una pregunta?
4: Sí, he trobat que era el moment, Peyu.
0: Endavant.
4: Nàdia, la gent s'apunta a cursos de ball per lligar. Això és, una, és un fet. Mm. Tu vas a una classe de salsa, de bachata, de l'indie hop, eh? I està ple de divorciats. Això és així? És un lloc on hi ha més divorciats de Barcelona, almenys. I si ets un divorciat, doncs, de més de 60-70 anys, ja tens una mica de titani a dins del cos, llavors t'apuntes a country.
0: Molt bé.
4: Llavors, la meva pregunta és, a la sardana també s'hi apunta gent amb el legítim objectiu de conèixer algú amb qui practicar el coit?
2: Ja. Vull pensar que no, però sí que seré gent que ha lligat al món sardanista.
0: Gent que ha lligat.
2: No es descarta, això.
4: No, però no vulguis pensar que no. Jo ho promocionaria. Sí, home, en comptes d'anar
2: a veure,
4: cap ull allà que... ballant batxata, si ets de Mollet, home, què fots ballant batxata?
2: Sí, però la batxata és un ball d'un a un, la sardana és més grupal, no ho sé.
4: A la sardana li falta, sí, li falta el rock.
10: Meneito.
2: Depèn de qui
10: és. Meneito,
4: li falta una mica de rapada.
0: Perquè la rotllana, la pregunta ve a Tom, del que diu el Joel, la rotllana, quan us poseu allà, tu tries el teu lloc o això hi ha com un cap de colla que et diu tu has d'anar aquí i l'altre allà?
2: Sí, hi ha un cap de colla.
0: Hòstia.
2: Que ordena la sardana en base a com queda millor estructurada per estar de cara al jurat.
0: Ah, sí?
11: És cap de colla? No,
2: cap tancera,
11: no coreògraf?
2: No,
0: o sigui, els que tenen l'esquena lletja no poden anar de cara al jurat, diguéssim.
2: Més que esquena lletja o maca, perquè al final això és subjectiu, almenys a la meva colla, vull dir, ara mateix, no sé si tothom fa servir el mateix criteri, però lo general és posar les persones més altes i com àmplies en
0: davant del jurat.
2: Davant del jurat.
0: Mira.
2: Que aquests donarien com... O sigui, el jurat sempre està al mig de la plaça, per tant donarien l'esquena al jurat, però la cara al públic.
0: I que més o menys siguin de la mateixa estatura, perquè si no passa allò que estàs agafant la mà del costat i no saps exactament com fer-ho.
10: Jo no tinc timbre ni res, puc fer una pregunta.
0: Pregunta, Fel.
10: En aquests concursos, els bolsos els deixeu al mig, també?
4: No. És important, la pregunta.
0: És bona, la pregunta.
10: Vas a concurs i te deixo bolso. No es pot posar el collons?
2: No,
10: es
2: deixa pues, algú que hi hagi per allà. Al mig hi ha el
4: banderí.
2: Ai, sí. El número i el banderí.
0: Però per què poseu un banderí al mig?
2: És com l'insigne de la colla.
4: No, perquè és el
2: perquè sàpigues curt. Quina colla està allà.
4: Home, perquè et marca una mica el que és el centre de la rotllana. No?
2: És que també hi ha el número. O sigui, hi ha el número, perquè cada colla balla en un número diferent, i llavors hi ha el banderí, que és com l'insigne.
0: Però vull dir que t'ajuda a mantenir la rotllana,
2: sí,
0: també,
2: sí,
0: una mica.
2: Sí.
0: Vull
2: sí,
0: dir que
2: sí.
0: El dels bolsos no és només protecció del bolso. És perquè...
2: Ah, no, sí, el centre.
0: Si mantens el
4: centre. Ho trobava una metàfora de la Catalanó bastant adequada.
0: Sí.
4: El primer, assegurem els quartos.
10: Al mig.
4: Protegit.
10: I ara ballem.
4: Però els quartos allà a la vista tota l'estona. Eh?
12: I com incorporar? En aquestes sardanes no t'hi pots incorporar.
0: Xuriguera, no pots parlar més.
11: A mi m'interessa molt això del vestit aquest que porteu. Com s'aguanta, això?
12: Home, el millor.
2: Mira, és el pitjor malson.
11: Veus?
0: El què?
11: Té recorregut, aquesta pregunta.
2: O sigui, crec que només hi ha dues colles ara que fem servir aquest tipus de faldilla, que és semidonada.
11: Clar,
2: o sigui,
11: deu ser midó, clar.
2: Sí, nosaltres i les Violetes del Bosc en alguna ocasió també la porten, si no també tenen uns pantalons, elles.
12: Sí, però estan maco, però...
4: Vols callar, si ho és?
11: Sí, desconnecteu-li el micro, sisplau.
12: Però veure la faldilla així és maquíssim.
0: Nadia...
2: Sí, però les hores que ho has de fer...
0: Clar.
2: Jo la primera vegada vaig fer la plorant.
0: Avui què us passa, tots, que tenim moltes ganes de preguntar?
12: És el tema.
13: Però fes i després la faig.
0: No, fes, Laia, ja matem-ho ara, és igual.
13: Potser és una mica tonta, però ara s'està tornant a posar de moda la sardana satànica, la persiana. Vosaltres...
0: Què diu?
10: La persiana.
4: Què ha dit?
11: La satànica.
0: Heu de parlar de coses de joves i els altres no entendre res.
4: Què passa, però?
2: No, jo no el sé ballar, així.
13: O sigui que no la feu.
2: O sigui, hi ha gent de... O sigui, molta
0: primer,
2: gent ho critica. De fet, molta gent critica això.
0: Hi ha gent gran, aquí.
4: Això
0: què colla és la persiana?
4: I la sardana satànica?
13: Aquesta m'agradaria, Joel.
10: On te'ls deixen els bolsos a la sardana satànica?
12: Es cremen.
11: L'inframont.
13: Explica.
0: Punt per punt, Nàdia. Sardana satànica, què és?
2: És, o sigui, és com... És que no sé com explicar-ho, però no punteges com a tal. És com que dones molts salts i vas com girant.
0: Val.
2: És que no ho sé, perquè jo no ho he
12: com
2: fet mai.
12: Com punts variats.
2: No sé.
14: No, és una possibilitat d'expressió de la sardana més lliure, més desenfadada, més connectada a un esperit rebel.
0: D'acord.
2: Però l'interessant d'això és que no pots saber-ho ballar si no saps ballar realment una sardana bé, perquè molta gent ho critica i molta gent diu, no, és que això no són sardanes i la gent ha d'aprendre a ballar sardanes normal. De fet, la gent que balla això balla moltes vegades a colles sardanistes.
0: Clar.
2: Per tant, no és que no sàpiguen ballar, simplement és una altra manera de ballar.
0: I la persiana?
2: Crec que és el mateix,
13: sí,
2: no?
13: Sí, sí.
0: Ah, es pot dir persiana o sardana satànica?
2: Jo persiana no ho havia sentit mai, de fet.
13: No?
2: Jo havia sentit-ho de sardana satànica.
13: Els meus amics per...
10: Igual va sentir que baixa la persiana que balla en una sardana satànica...
11: Escolta... Estic inventant un nom jo sola.
0: Has ballat sardanes en algun lloc espectacular? Algun lloc que recordis de dir, hòstia, vam fotre una sardana allà al mig de no sé on? Va ser preciós, allò.
2: Jo personalment crec que no, però sé que abans d'entrar jo a la Mare Nostrum van fer allò que van tancar el Camp Nou per les obres i tal, sí. I van anar a ballar allà unes quantes colles sardanistes.
4: Mira,
2: que
4: no hi era allà.
0: Al Camp Nou, eh?
10: Que colles vies de
0: seguir? Xuriguera. Prou. Prou. Prou és clar.
2: Prou,
4: l'últim partit que van tancar el pal, jo hi era.
0: Prou.
4: Deixeu-me el micro! Deixeu-me el micro! Deixeu-me el micro! Fins amunt!
0: Bé, no podem parlar de sardanes i no parlar, evidentment, d'espardenyes. De fet, vaig veure aquest vídeo al teu TikTok parlant sobre espardenyes.
15: Com veieu, tinc les espardenyes d'assaig una miqueta trencades i fres malbé. Així que toca renovar. Tinc espardenyes diferents per assajar que per anar a concurs. Tot s'ha dit que a mi m'aduren bastant les espardenyes, però aquestes se me van trencar, sobretot, pel assajo de punts lliures de la temporada passada. Tenim un nou par i toca embatar. Hi ha dues maneres per embatar, la de les noies, que és amb la creu aquesta aquí, i la dels nois, que és...
0: No sé, quantes espardenyes tens en total ara mateix? Tens comptat, això?
2: No, no ho tinc comptat. De fet, et porto aquí les que tinc ara de competició.
0: Aquestes són de competir,
4: eh? Guita, guita.
2: Sí.
0: Això són com les Adidas Predator, eh? Sí.
2: A veure, que són les de competició perquè són blanques, eh? No per res més, vull dir, perquè són més noves, perquè la sola està millor, perquè sí que... Sí, hi ha dos tipus d'espardenyes, les que són d'espart i llavors les que són de goma.
0: D'acord.
2: Nosaltres fem servir aquesta.
0: Això és una barreja, espart i goma.
10: Mixta.
0: És un mixte.
2: Sí, per la gesta. Bueno, si no hi hagués la goma aquesta, relliscaria.
0: Clar, clar.
2: Per tant, quan es gasta la goma, sí que s'han de canviar.
0: Perquè quantes hores assages, diguéssim, a la setmana? Quants cops assages?
2: Depèn. Normalment, la temporada normal, fem 4 hores entre setmana, fem 2 dimarts, 2 dijous, i llavors els dissabtes deixem una hora, una hora i mitja, més o menys, que anem a la passada.
4: L'esport ja el tens fet, de la setmana, no?
2: Ah, no, sí, i tant.
4: Pots braços, eh? Collons.
11: No, i bessons.
2: I bessons, i bessons.
11: És clar, se'ls tenen hiperdesenvolupats.
4: Ho sé, ho sé.
2: Llavors, quan fem la temporada de punts lliures, assagem... Aquest vam arribar a assajar 12 hores setmanals.
0: Déu-n'hi-do. Hi ha alguna lesió típica de sardanista, allò que diguis, sempre trenques el no sé què?
2: Bueno, sobrecàrrega de bessons... I ara mateix no me recordo com es diu, però quan et fa com mal aquí la tíbia...
0: Hòstia, això que va per fora, és terrible.
2: Sí, no me recordo com es diu.
0: El múscul aquest que va per davant de la...
10: Queda enganxat a l'os...
2: Sí, quan saltes et fa mal.
10: Hi ha un manguito rotador, no us queixeu del manguito rotador? Quan sigueu grans no podreu ballar perquè us farà mal el manguito rotador. Jo ho deixo aquí, això.
4: Mare de Déu.
0: Escolta, no podem deixar escapar l'ocasió de que facis una crida al jovent català que aprenguin a ballar sardanes.
4: Sense cridar, per això.
0: Sense cridar. Fes un missatge a tots els nanos que ens escolten.
2: Bueno, més que res, que moltes vegades ens pensem que no hi ha opcions per aprendre a ballar sardanes, però de segur que si busqueu, a mitja hora de casa com a molt, teniu una colla que encantats de la vida us ensenyaran a ballar i que es fa molta colla, es fa molt de grup, al final acaba sent un grup d'amics, vas per tot Catalunya ballant i al final és molt guai. No sé.
4: I folles. No, digue-ho. Això és un
10: folles.
4: Ja t'ho diu ell.
2: No, a la meva parella hi ha dues parelles que s'han conegut a la colla.
4: I follen. Oh, no, pensa que no follen. Va, que follen.
10: En Xuri, quan ell ballava, els de la teva colla follaven tots.
4: Jo estava molt enamorat de la Fanny Pujades.
0: Sí?
4: Molt enamorat.
11: No cal, no cal. Pobre Fanny.
4: Ara aquí, a la Renaixença, amb la Laia i l'Arnau farem una colla sardanista.
0: Sí.
4: I follarem molt.
0: Molt. Vinga, va, que aquest bar s'està tornant un bar de...
11: Bueno,
0: sí. Quines són les futures competicions que teniu ara per endavant, Nàdia? On us podreu veure? On us podrem veure? Perquè és obert al públic quan competiu, es pot venir a veure, això.
2: Sí, 100%. Sempre es fa a les places, normalment a les places del poble de la ciutat.
0: Hi ha algun lloc on hi hagi aquesta gent que diguis, hòstia, seguiu aquest compte d'Instagram o seguiu algun lloc?
2: Si aneu a la pàgina web de la Unió de Colles Sardanistes, allà hi ha tot el calendari de la temporada, hi ha tots els concursos i de quin campionat és cada concurs. Perquè, clar, hi ha molts concursos, però poder nosaltres fem, a la Campionat de Catalunya són crec que 7 o 8 concursos, però n'hi ha poder 50 cada any.
0: Clar, clar.
2: Vull dir, també has de mirar a veure quins t'interessen més i tal.
0: Doncs ho seguirem, eh? Entreu a la pàgina web, busqueu i busqueu quan aneu a ballar, mireu on té la colla Mare Nostrum i busqueu la Nàdia Cordón. Ja està, hòstia,
10: aixecat passions, avui.
0: Sí, això estirem, eh?
4: Cada 15 dies hauria de venir la Nàdia.
0: Bueno.
2: Jo encantada, eh?
0: És el segon programa de la temporada, paciència.
16: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral d'Avinyó. Gentilesa de...
17: Vera!
0: La paraula d'avui és pítima. Eh? Pítima, amb P.
4: Pítima.
0: Pítima. A, pítima. Es diu de manera afectuosa de les nenes menudes, sobretot a nadons recent nascuts que no fan el pes habitual.
8: La meva filla ara ja està grossota, però quan va néixer, si l'haguessis vista, era pítima, pítima, pítima. 800 grams pesava.
0: B, pítima. Reflexiu del verb pitar, que s'utilitza imperativament per donar una ordre a algú.
10: Vostè, quan sigui baix al carrer amb el cotxe, pítima, i llavors ja baixaré.
0: O ser pítima, sinònim d'embriaguesa, estat d'algú que té les facultats pertorbades per la ingestió d'alcohol.
11: Pel casament del meu germà, la meva cunyada es va enrotllar amb el DJ. Portava una pítima, pobreta, que no s'hi veia de cap ull.
0: A, B o C.
18: Amb lo bé que ha anat l'entrevista i ara que... Diré la A, no sé, la més la fàcil, la més òbvia, no? No sé. No.
0: Doncs és la C. Oh! És embriaguesa, eh? Anar pítima, eh? No ho havia sentit mai.
10: També et diré, Peyu, una campiona del món, sí, de la dansa nostrada,
0: sí,
10: que ens representa tots a tot el món, que hagi de marxar...
0: Sense llangonissa.
10: Sense llangonissa. Que és de Terruella, Montgrí.
0: Quan el convidat o convidada no encerten la resposta, sortegem la llangonissa entre el públic. Si el públic s'hi ha bé... Podem arribar a un acord amistós i donar-li la llengonissa a la
4: però s'hauria de reunir el públic en assemblea.
0: S'hauria el públic.
11: Com amb alçada, amb alçada.
0: Què fem, públic, què fem?
11: A la Nadia o no?
19: A la
11: Nadia!
19: Gràcies.
4: Bravo. Bravo.
0: Només hi ha una persona al públic molt enfadada. Però
11: molt enfadat, sí.
0: La resta estan contents.
18: La podem partir. Si vols, si vols un concurs, ens la partim.
0: Vinga, va.
4: Home!
0: Nadia Cordon, et seguirem allà on vagis, a les diferents places de Catalunya, i a veure si seguim tots els sardanistes i colles sardanistes que hi ha a Catalunya. Gràcies per venir a seure una estona a l'Escola de la Renaixença.
16: Penses que els de la Renaixença hauríem de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari.

0: Elvis Presley.
1: Va, per favor.
2: Gran sardanista americà. Bé, avui sona el rei del rock, si sí, el cantant de Mississippi, Elvis Aaron Presley, amb aquest Jailhouse Rock, el rock de la presó que va enregistrar l'any 1957. És considerat una de les figures més influents de la música popular del darrer segle perquè va revolucionar la cultura juvenil i la indústria musical de masses a mitjan segle XX.
0: Sí.
2: L'Elvis era la veu que va cantar i va popularitzar el rock de la presó, però la peça en realitat era obra del lletrista Jerry Leiber i del compositor Mike Stoller, tot plegat per incloure-la a una pel·lícula que portava justament el mateix nom de la peça, Jailhouse Rock.
0: No veig la radiografia per enlloc, de moment.
3: Que
2: sempre us precipiteu. Aquí preparem un context. O sigui, la nostra secció té com una evolució.
0: D'acord.
2: Va carregant l'expectació.
3: Sí. Sí.
2: I arriba el moment culminant en el qual revelem la connexió inesperada.
0: Que bé que parla.
2: Bé, si em deixen seguir, continuarem.
0: Endavant.
2: Mira que parlo poc i ja m'he perdut.
0: Jo crec que passaves...
2: És que ara estic emocionat amb el programa aquest.
0: Resulta que el maig de l'any 57...
2: Sí?
0: No, però fes-ho tu.
2: Ah, és que ja pensava que ens ho canviàvem. Doncs això, al maig de l'any 1957, quan l'Elvis rodava el número de ball on apareixia la cançó en qüestió dins de la pel·lícula,
4: sí senyor.
2: Va tenir un petit incident.
3: I és que se li va desprendre una corona de porcellana que portava una dent. I el problema és que, en comptes d'anar cap enfora, va anar cap endins.
0: Van passar la seva
3: Movidote.
0: Dent,
3: la seva
2: pròtesi. No només això, si hagués anat cap a l'estómac, hauria estat un mal menor. Però és que la corona li va anar... per l'altre forat, digues.
3: Tot fatal.
2: L'endemà de la gravació, l'Elvis va començar a notar un fort dolor al pit i una radiografia va donar la resposta d'aquell dolor.
0: Hòstia.
3: I és que tenia la corona de porcellana incrustada en un bronqui del pulmó dret.
0: Això ha de quedar mal, eh? Això ha de fer mal, això.
4: Ja t'ho diràs.
5: Però s'havia pres alguna abans per no notar-ho, no?
4: Sí.
5: Perquè vas de seguida a l'hospital.
0: Perquè en calent...
2: Crec que de coses per prendre-se'n no li faltava.
4: No li faltava. Molt a poleo menta.
2: Doncs bé, gràcies a aquella radiografia doncs li van poder extreure la corona de porcellana dels pulmons amb una broncoscòpia, que és allò que és tan agradable, que et posen una espècie de tub pel nas o per la boca fins als pulmons. Però bé, en aquest cas era per un bon motiu.
0: Sí, home.
3: Però l'Elvis, agraït per la ràpida resolució d'aquest imprevist, un cop fora de l'hospital, va enviar una nota al personal mèdic.
2: Era un tio que tenia sensibilitat. Era una nota breu, però feta amb molt enginy, que deia així: "When I went in, I was all shook up, but I left loving you."
3: Oh.
2: Quan vaig venir, estava tot commocionat o sacsejat, però vaig marxar estimant-vos.
4: Que maco, l'Elvis, tu.
2: Sí, la gràcia d'aquesta nota és que, de fet, contenia dues referències a cançons de l'Elvis. All shook up, per una banda. I'm all shook up.
1: Les pistes que he cremat jo amb això. Va.
2: Doncs aquesta, per una banda, i finalment el Loving You, que de fet és dels mateixos autors que el rock de la presó.
0: Mira.
2: És una peça de l'any 1957 i que mostrava la versió més romàntica i seductora de Fel Feixades i també d'Elvis Presley. Una vessant que acabaria esdevenint també una de les seves grans marques personals. Música, mestre.
0: Aquesta era
1: el Laser Show.
0: Tenia
1: les lentes.
0: Aquí és quan ja havies d'haver fet la feina prèvia.
1: Jo aquí sempre m'anava al bar.
2: Anava a plorar després.
0: Ben bonica, ja.
1: Home, i tant.
0: Ben bonica, però tampoc tenim deu.
6: Estàs escoltant La Renaixença.
0: Avui parlem de la radiografia, que per cert té un dia internacional, el 8 de novembre, d'aquí un parell de mesos, el dia internacional de la radiografia.
5: Tot té un dia internacional, eh?
0: Tot.
5: Sí, sí. Sabeu com se celebra el dia internacional de la radiografia?
0: No ho he fet mai.
5: Doncs mira, heu d'agafar les vostres radiografies i les heu de plantar al mig del carrer i així els hi ensenyeu als veïns.
0: Ah, sí, es fa així?
4: Ara la gent ja no en té, de radiografies a casa, eh?
1: Ecografies,
5: no.
1: Valen?
5: No,
4: radiografies.
1: Va tot per ordinador.
4: La meva mare les guardava totes. totes les radiografies.
0: És veritat, això. Abans la gent les guardaven.
5: Sí. Perquè fa gràcia.
0: Sí, bueno, sí. Però, bueno, molta gràcia.
5: Aixetes el meu peu.
0: Un riure, mira, doncs, la pneumònia que va matar l'avi. Home, és raro, no? Dos quadres allà al menjador. Veus, aquest és ell i això eren els pulmons.
2: És maco.
5: Heu de saber que Marie Curie també va tenir un paper molt destacat en el món de les radiografies. Durant la Primera Guerra Mundial va fer arribar els raigs X als hospitals de campanya i també a les zones de lluita. Abans de la radiografia, si et quedava metralla al cos, què havien de fer? Doncs obrien per...
0: Més o menys això serà per aquí.
5: Que serà per aquí, nyec, obrien i buscaven per allà.
4: No es fessis, poc, que hauré marejat jo,
0: I la Marie Curie va ser la que va portar les radiografies a la guerra, eh?
5: Sí.
0: La Marie Curie, fixa't, escolta'm, eh? Joel, anem a disseccionar la radiografia.
6: Utilitat en una illa deserta.
0: Vinga, sorprèn-nos.
7: Saps l'altre dia que hi va haver un eclipsi de sol?
0: Sí.
7: Fa quatre dies que hi va haver un eclipsi de sol.
0: 12 d'agost, era.
7: No, l'eclipsi. Imagina't que t'agafa una illa deserta.
0: No.
7: Jo no el voldria perdre, Peyu.
0: Clar.
7: No vas sobrat d'espectacles a una illa deserta.
0: No, és molt
7: doncs
0: avorrit.
7: Si tens una radiografia, pam, pots mirar l'eclipsi.
0: Ja
7: és pel que serveix.
0: Fins aquí la utilitat de la radiografia en una illa deserta.
7: No tan ràpido, Cabrero. Digue'm, Mercè.
5: Que diuen que no, eh?
7: Que no
5: ho fem servir, que no. Que no.
7: Això, tenir unes saps ulleres. Qui ho diu? Els fabricants de les ulleres de...
5: Jo no provaria per si un cas.
7: A la càrcel vas a venir a robar-me. A veure, si tenim una radiografia, per exemple, del crani,
0: sí,
7: vale, i un parell de fèmurs, què podem fer?
0: No ho sé.
4: Una bandera pirata.
7: Si sí, venen els pirates a matar-nos,
0: oh,
7: la podem fer servir per dir, ei, som dels vostres,
0: ostres,
7: no em mateu. Per això et pot servir en una illa deserta.
4: Que bo.
7: Tenir radiografies.
0: Has de tenir dues radiografies molt concretes.
7: Sí, home.
6: Utilitat com a joguina sexual.
7: Això està claríssim. Pot servir per complaure traumatòlegs amb parafílies molt concretes. Per exemple, pot ser que et digui el traumatòleg, eh? Jo és que si no em toquen el tercer metatarsià del peu, jo no arribo a l'orgasme. Per exemple, perquè són així, traumatòlegs. Llavors tu, hòstia, no tinc ni puta idea on està el tercer metatarsià, no?
4: Ja.
7: Tu saps, per exemple?
4: No.
7: Ni puta idea.
4: No.
7: Aquí és on entraria la radiografia, perquè t'ho indiqui exactament.
4: Doncs
7: pues mira, el metatarsià el tinc aquí. Pam, i llavors ja li estimules... I ja està.
4: Bé.
0: Brillant.
7: Què t'ha semblat?
6: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
7: Ah, a veure, pot servir com a arma en cas de conflicte per marxar del conflicte, per fugir. Saps que quan hi ha guerra, tard o d'hora et venen a buscar per anar al front?
0: Sempre.
7: Això et passa, perquè tu una furgoneta et diu, tu, pa dentro, i ja està. Al front.
0: Sí.
4: Això passa, eh?
0: Això ara, aquí, a aquest país no, però havia passat.
7: Antigament havia passat.
0: I en altres països passa ara.
4: No ens hi vulguem trobar.
7: I, a més, el front no el tries tu, eh? El de la furgoneta que passa, en aquell front vas.
0: Allà vas.
7: Vale? Molt bé. Doncs quina és la manera d'escapolir-se'n? Bueno, has d'estar molt fotut, això sí, eh? Has d'estar prou fotut perquè diguin, ui, aquest donarà més feina que servei. Llavors, quan vinguin a buscar-te, tu dius, que tinc les cames trencades. I ells diran, ah, sí? Demostra-ho. I llavors tu treus la radiografia.
0: Molt bé.
7: Sí, sí.
0: La radiografia, hi havia molta gent que això, per evitar la mili, ho feia, no?, que ensenyava peus plans i coses d'aquestes, gent que es feien passar per bojos, també.
4: Sí. Jo era curt de vista.
0: Curt de vista.
4: Vaig anar amb la radiografia dels ulls.
0: I gent que es feien passar per bojos i llavors hi van quedar de veritat.
4: Sí.
6: Utilitat metafòrica.
7: No, perdona, senyora. Que és que pot ser que no tinguin les cames trencades.
0: Ah.
7: Llavors hi ha una petita cosa que has de fer, que és trencar-te les cames. Això sí. Llavors ja et fa la radiografia.
0: Utilitat metafòrica, vinga,
7: jo he sentit a dir molt allò de, la, de tal pel·lícula o tal llibre. És una radiografia de la societat.
0: És veritat.
7: Què es diu, això?
4: Sí.
7: Una radiografia del país.
0: Sí.
7: És una metàfora perquè Catalunya no pot anar a l'ambulatori i dir, sisplau, necessito una radiografia. Però saps què li dirien?
0: Què? Què li dirien?
7: ¿Me lo puedo decir en castellano? No, és broma. Segurament li dirien que li donen hora d'aquí 3 mesos.
0: Això és veritat.
5: Això és cert.
6: Bravo! Propaganda del segle XIX.
8: He rebut una carta del front. És del meu estimat.
9: De pressa, llegeix-la.
8: A veure. Amor, la guerra és un infern. L'altre dia vaig quedar ferit. Els metges diuen que me'n sortiré. Que moriré?
9: Has dit que morirà o que se n'en sortirà?
8: Ai, no ho sé, estic molt confusa. No entenc la seva lletra.
10: El seu marit ha d'anar a la guerra i la seva lletra és un jeroglífic?
11: Amb Bill a la nostra acadèmia de cal·ligrafia La Ploma Fina.
8: Ben mirat, si s'està morint, ara em podré casar amb algú altre.
11: Entengui les cartes a la primera i evitis mals entesos. Recordi, abans d'anar a la guerra, el seu marit ha de passar per l'acadèmia.
10: Per l'acadèmia de cal·ligrafia La Ploma Fina, perquè de l'amor al desengany sovint només hi ha un traç estrany.
11: Cal·ligrafia la ploma fina.
6: Patrocina històries per passejar el gos.
5: Mira. Avui tenim la Dinka, que és una barreja de gos d'atura català i gos coniller.
7: Un altre petaner.
5: Sí. És, no, és barreja.
2: És un petaner.
5: No, bueno, és un petaner. És d'Igualada i el José ens ha dit que la Dinka és molt poruga. Mm-hmm. Es veu que li fan por tots els sorolls forts. Oi. Li fan por els petards, els trons.
1: Els pets de la iaia.
5: També, tot. Si són molt forts, sí. Ah. Sí, les campanes de l'església.
2: Hi ha molta menjiu,
5: però... I hem de pensar
2: però...
5: que, a més, té un buf al cor. Vull dir que hem d'anar alerta.
7: Un buf al cor, un buf al cor.
5: Sí, sí.
12: Jo també en tinc un, el buf.
5: Es pren molts medicaments.
12: I d'acord, també.
1: Sempre he pensat que els de buf podrien fer una campanya per la gent que té un buf al cor. No, com un donatiu, una part dels beneficis de final d'any.
7: Posa't el buf al cor.
1: Exacte, és preciós.
7: Com la gorra de l'esclerosi.
1: Exacte.
7: Però amb el buf.
1: És que tenen la campanya feta.
12: Ho tenen, els hi faré jo. Yeah. Jo tinc un buf.
5: La té com nosaltres, però ben calentó.
7: Oh!
1: Vinga, Arnau, per on passegem el gos avui?
2: El passeig d'avui el fem per la ciutat de Brescia, home, que l'any 1769 formava part de la Sereníssima República de Venècia. Domini de terra ferma, en deien els venecians. Llàstima que aquell any, a Brescia, va haver-hi un tràgic accident, una barreja de mala fortuna, desconeixença i temeritat.
0: Avui passegem el gos per Brescia. Som el 18 d'agost de 1769. La ciutat de Brescia és una potència econòmica i social que viu els seus anys daurats. Per primera vegada, un passeig pel segle XVIII comença amb els carrers nets i amb la sensació que tot anirà bé.
12: Isca.
0: Esperem que sigui així perquè ja sabeu que la Dinka és molt poruga, eh? Mira, ja té por. És poruga i té un buf al cor, eh?
12: Un buf al cor.
0: No se la pot espantar, aquesta
5: gossa. No, no, no.
0: El passeig comença al costat de la muralla, a l'església de Sant Nazari.
12: Maca.
0: Ja has estat?
12: Molt.
0: No, o sí, o no. Hi has estat o no hi has estat?
7: Hi has estat molt.
12: Molt intensament.
0: Molt intensament, eh? Havíem quedat allà amb el mossèn de la parròquia, però ja sabeu que la puntualitat no seria el fort dels italians.
5: El mossèn està tenint una altra visita. Per què en riu aquesta gent?
7: Una cosa, Mercè.
5: No, a veure, haureu d'espanar perquè ara no es pot atendre, perquè...
0: Vostè està
5: tenint una altra visita ara.
0: Vostè es cuida d'ajudar una mica el mossèn.
5: Ah, oh, sí.
0: Li porta una mica la... Obre i tanca la rectoria.
12: És la majordoma.
0: Sí, sí, sí. I tanca.
5: Sempre ho fa.
0: Molt bé, sí, molt bé.
7: Fa la pinta que desgrava una mica,
0: sí,
7: també.
0: Sí. De cop i volta...
5: Aquest és el nou?
0: Aquest és nou.
5: Què li passa, el nou?
7: Ja anirà veient.
0: De cop i volta, dic, de la rectoria se senten crits i penjaments.
13: Fora d'aquí, estafador! Fora de la casa de Déu!
14: Oh, però mossèn, és pel bé de l'església.
13: Mish, marxi! Marxi, on veuré obligat a treure'l per força, tal com va fer Jesús als mercaders del temple.
0: Sí, sí, senyor.
13: Ara.
0: El mossèn de Brescia...
13: És que fa aquest... calor avui a Brescia.
0: Fa molta calor, eh?
7: Sí, home, és l'agost, eh?
0: El mossèn de Brescia i aquell altre home estan a punt d'arribar a les mans.
7: Hosti, l'has d'haver fet molt grossa perquè un mossèn et vulgui pallissar.
0: Sí, bueno, de moment no sabem el motiu de la discussió, eh?
13: El motiu? El motiu? Doncs que aquest paio és un estafador.
0: No,
13: vet aquí el motiu.
14: No, no és veritat. Sóc un simple comerciant.
5: Un comerciant? Marxi, marxi, aquí, estafador! Marxi, marxi!
0: Perdoni,
14: què li passa a la boca?
0: No, no li passa res.
7: És gangosa.
12: No feu xistes d'aquest...
0: No.
5: És que de veritat.
7: Un xiste de l'Arevalo, això.
0: No. Va quedar una mica sense oxigen al néixer, però ja està, ja està. Resulta que el comerciant ha intentat vendre-li alguna cosa, però el mossèn s'ha emprenyat com una mona.
7: Ah, el tema seria què li ha intentat vendre. Clar. Perquè s'hagi emprenyat així, que no sigui un del tupper sex, aquell.
0: A veure, el mossèn diu que li ha intentat vendre un invent de Satanàs, el literalment.
13: Literal, ho has dit, un invent de Satanàs. És això el que m'ha volgut... Digue què m'ha volgut vendre.
5: Un invent de Satanàs. Sí.
0: Entrem en context. L'any 1769 el món s'està modernitzant i la tecnologia està cada cop més present al dia a dia de les persones.
7: Ui, sí.
0: Ara fa 16 anys, a l'altra banda de l'Atlàntic, un tal Benjamin Franklin va inventar el parallamps.
13: Sí, senyor.
7: Sí, senyor.
0: Doncs bé, el comerciant ha intentat convèncer el mossèn que l'església de Brescia necessita un parallamps. Això és tot. Així de simple.
13: No, així de simple. Això és un pecat, eh? És un sacrilegi.
7: Home,
13: és un sacrilegi.
5: Un sacrilegi.
13: Ah.
0: Sí?
13: I un pecat.
0: Clar, com els hi fas entendre a aquesta gent de la Llombardia profunda què és un parallamps si no existia fins ara?
7: Ah, clar.
0: Tu explica-li a una persona que no ha vist mai un parallamps?
7: No.
0: Allà, allò, per què serveix? Per què serveix aquell invent?
13: Saps què m'ha dit?
0: Què?
13: No, és increïble el que m'ha dit. M'ha dit que serveix per parar el llamp.
5: Ah, no!
13: Tu creus creus que fa tot un ferro a dalt del campanar i penaré el llamp?
15: No.
13: Eh?
15: No.
13: Mal parit?
14: No és ben bé així, mossèn. Ah. Escolti, mal parallamps...
13: A treure els llamps!
14: Sí, atrau els llamps...
13: A treure els llamps!
14: I els canalitza cap a terra, mossèn.
13: Ah. Deixi't estar! El jovent no sabeu viure sense tecnologia.
8: Sempre igual, amb les maquinetes... Sempre igual, mossèn?
13: O sigui que ens entrem amb aquesta dona.
8: Sempre.
0: Sí? Però és una relació estrictament laboral, entenc.
7: Sí. No s'han enllitat mai.
8: No.
13: Cobrim les necessitats.
8: El banyo li tinc com una patena i el banyo amb un cent.
0: El neteja, també.
7: Sí.
0: I porta el pedàngel i tot això.
7: Molt bé.
0: Bé, això us encantarà. Abans es creia que les campanes de l'església servien per protegir-se contra els llamps. Segons el mossèn, l'església ja està ben protegida gràcies a les campanes.
7: Les campanes. No, ja ho entenc, mossèn. Vostè ho pensa perquè, clar, les campanes són de metall, no? I d'alguna manera ja actuen com un parallamps.
0: No. Diuen perquè quan hi ha tempesta fan repicar les campanes.
8: Sí.
0: I llavors aconsegueixen, repicant les campanes, aconsegueixen espantar els mals esperits.
8: Que ho fem, això. Home, i tant. Sempre ha estat el millor remei, oi, mossèn?
13: I clar que sí.
8: Sempre nosaltres fem així, fem repic,
0: El mossèn no hi és tot, tampoc, anava a mirar. Perquè ella crida molt l'atenció, ella, però el mossèn, pobret, també...
13: Mira molt clarera.
0: Finalment, el pobre parlo comerciant...
13: Parlo llatí, jo.
0: Parles llatí? El pobre comerciant se'n va amb la cua entre les cames. Des de Venècia li envien una carta al mossèn felicitant-lo per no deixar-se enganyar per aquestes modes. Li diuen que l'església ha d'anar presidida per la creu de Crist, en cap cas per un parallamps. Ara sí. Amb el mossèn més tranquil, podem visitar l'església en tranquil·litat. Sobretot ens impressiona la torre del campanar. Esperem que no sonin les campanes i que la dinca no li agafi un atac de cor, pobret, amb aquell buf que porta. A la torre deuen fer-hi obres perquè hi ha un munt de gent carregant sacs amunt i avall.
16: Mossèn, descarreguem aquesta última carreta i per avui ja ho tindrem, eh?
0: Baixem un moment a sota de la torre del campanar per descobrir que aquell trànsit de sacs no són obres. El govern de la ciutat fa servir la torre del campanar com un magatzem. Ens hem d'imaginar el soterrani ple de muntanyes de sacs que semblen alguna mena de sacs de carbó.
16: Ha! Carbó?
0: No és carbó?
16: És pas carbó, això!
0: Ah, no?
16: És pólvora!
0: Pólvora?
16: És pólvora, això!
13: Pólvora, eh?
0: Ah, hòstia, pólvora? Ah. Ara resulta que sota l'església hi ha un magatzem de pólvora, tu. 90 tones de pólvora, per ser exactes.
7: Home, doncs mira, jo t'he de dir que 90 tones de pólvora sota d'una església em sembla exagerat.
16: Mm. 90 tones, nano! Ni exagerat ni hòsties! 90 tones, aquí, real! Totes les reserves de pólvora a l'exèrcit venecià... Està guardat aquí sota,
7: No hi havia un lloc millor,
16: Aquí sota, nano.
7: Bueno.
0: Ara us pot semblar una bestiesa, però és un fet real. Moltes esglésies es feien servir per guardar-hi materials perillosos com ara la pólvora, ja que l'església es considerava un lloc segur... Ah.

0: Espera, espera, ara.
1: Ara.
2: No marxen, no?
0: Encara no.
2: A principis del 1900 encara es creia que el so de les campanes de l'església tenia efectes sobre els fenòmens meteorològics. El passeig s'ha convertit en un malson per la pobra Dinka, una gossa que té el cor delicat, que té por dels trons i de les campanes.
0: Bueno, sí que sembla que el núvol li costa, eh? Sí, li costa marxar, li costa. Però... Este repiquem més fort les campanes.
3: Sí, segur que sí, segur que sí marxen. Sí, sí.
0: Vinga, fot-li.
3: Vinga, repiqui, repiqui, senyora.
0: Vinga. Més fort, més fort, vinga. Vinga, núvols, marxeu.
3: Mira, ara els hi parla, els núvols.
0: Núvols! Núvols, marxeu d'aquí. Vinga, fora.
2: No marxen, eh?
0: No marxen. No.
2: La campanera fa sonar les campanes amb totes les seves forces, però no hi ha manera. De cop, un llamp cau just al costat de l'església.
3: Ha sonat aquí mateix.
0: No, les campanes, que no... Potser no funcionen.
3: No, clar que no funcionen.
2: La veritat que si cau un llamp directament a l'església podria ser catastròfic. Penseu que hi ha 90 tones de pólvora emmagatzemades.
4: Tranquils, eh? Tranquils, que Jesús ens protegirà.
5: A veure, mossèn, el comerciant de parallamps encara volta per aquí, eh?
2: Malauradament no hi ha temps d'instal·lar res. Un segon llamp cau directament sobre l'església.
5: Mossèn, tenim un petit problema.
2: Foc. El llamp ha provocat un incendi que cada minut que passa es va estenent més i més.
0: Bueno, tranquils. Ara, mira, veus, amb aquestes campanes, no? Què fem? Amb això apaguem el foc.
3: Aquestes són les d'apagar el foc.
0: Aquí.
5: Vols fer el puto favor deixar tocar les campanes i anar a buscar aigua?
0: Deixa'm tocar les campanes, que deixa'm.
2: El que s'ha de fer és fugir corrents. El foc s'apodera de l'interior de l'església i arriba fins on hi ha la pólvora, el que no havia de passar mai. El que tothom creia inimaginable acaba passant. 90 tones de pólvora exploten alhora.
0: Ara l'hem empaït.
2: Ara ja les campanes no sonen, eh?
3: No, ara ja ni campanes ni hòsties.
2: No, res, ara.
4: Ni hòsties.
3: Ni hòsties, mai més ben dit, eh, mossèn?
6: Sí, sí.
2: Això és perquè no han estat el cas. Perquè si quan tu sents el primer tro, ja vas veient, quan tu veus el llamp...
3: Has de comptar.
2: Has de comptar.
3: Has de comptar.
2: Veus el llamp i si passen 8 segons és que està a 8 quilòmetres.
3: A 8 quilòmetres. Si passa un segon...
2: A 1 quilòmetre.
3: I si, no. Si és instantani...
2: És que el tens a sobre.
3: I ja el tens.
2: Ets mort, llavors.
3: Ja ets mort, ja.
6: Ja, però el tro no és pas el que incendia les...
2: No, el llamp. Pots calcular.
6: Sí, però
2: si la tempesta s'allunya o se'n va.
6: Ja.
2: Si el primer que sents ja està a 8 quilòmetres i el segon està a 12, no pateixis.
6: Sí. Ja se'n va.
2: Ara, si el primer està a 8 i després només passen 4 segons, malament.
3: Vol dir que està més a prop encara.
5: Sí, però això no vol pas dir que t'hagi caure el llamp a sobre, que no, faci poca
2: licor. No, i jo tampoc tinc 90 tones de pólvora a casa.
3: No, és que ve d'aquí.
5: Doncs per què ho dieu? Perquè esteu enredant a la gent. Esteu enredant a la gent. Esteu dient a la gent, si ve una tormenta, crideu els bombers, i no és veritat.
2: S'ha de tenir una paciència per fer aquest programa.
5: De veritat, és que esteu enganyant el públic.
3: Anem a Brescia, eh? Anem a Brescia.
2: Anem-hi un dia, veu.
3: No estàvem a Brescia.
2: Sí, encara hi som. Sí. El pet és tan enorme que l'església rebenta amb 1.000 bocins. L'ona expansiva deixa un cràter immens i enderroca tot el barri sencer. Estem parlant de 3.000 morts, incloent-hi el mossèn.
3: No, doncs mira, ja li està bé.
2: I tots els que voltaven
3: no,
2: per allà.
3: No, ja li està bé el mossèn.
2: Sí.
3: És per la seva tossuderia que ha passat això.
2: Sí que és veritat, sí senyor.
3: 3.000 morts, culpa del mossèn.
2: Sí senyor.
3: Llàstima que no hi sigui perquè no es pot defensar.
2: Per no comprar el parallamps quan tocava.
3: Home.
2: Del mossèn i de l'església.
0: M'he salvat.
2: Eh?
5: Sí,
4: i tant. 3.000 morts, però tu salvada.
2: Aquesta catàstrofe va fer que l'Església Catòlica es plantegés la instal·lació de parallamps a tots els seus edificis.
3: Mira, només han hagut de morir 3.000 persones perquè s'ho plantegin, eh?
2: Per altra banda, sí, les lleis...
3: Com a la pederàstia, sí, van a poc a poc. Sí. Passa res.
2: Les lleis de com emmagatzemar els productes explosius també van canviar a partir d'aquell tràgic incident el dia que va caure un llamp a l'església de Brescia. A tot això... Encara no sabem com està la Dinka, la nostra gossa amb el buf al cor. Jo crec que és morta, de l'ensurt.
3: També t'he de dir que tenia 14 anys, eh? Vull dir que...
2: Sí.
0: A veure, encara no està fet, eh? Estic amb el Josep.
2: Josep.
0: D'on ets, Josep?
7: De Manresa.
0: Josep. De Manresa, que ens dirà a veure si se salva o no se salva.
2: Bueno, ens dirà. Depèn dels seus coneixements. Josep, com es diu la peça que penja a l'interior d'una campana i que la fa sonar quan la colpeja? A. El sonet. B. El batall. O ser el flosti.
7: Diria el batall.
2: El batall. Doncs la Dinka és... Viva! El batall, sí senyor, el fet de ser tan...

poruga, és el que ha salvat la nostra gossa. En sentir el soroll de les campanes i dels trons, ha fugit cames, ajudeu-me, i s'ha pogut salvar. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. El Senyor sigui amb vosaltres!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Òscar Fernández. El govern ha presentat els actes institucionals per la Diada Nacional de Catalunya d'aquest any, la setmana que ve. L'executiu centrarà els actes en la commemoració dels 50 anys de les primeres celebracions després del franquisme i també en un acte a Extremadura, a Palau de la Generalitat, Albert Prat.
2: Què tal? Bon dia. Sí, el govern ha decidit treure de Madrid l'acte que celebrava cada any just després de l'11 de setembre la delegació de la Generalitat a l'Estat i per primera vegada ho farà a Extremadura. Per ara no s'han fet públics els detalls d'aquesta celebració, però durant dos dies, el 16 i el 17 de setembre, la Generalitat reivindicarà els lligams històrics amb Catalunya i el català com a llengua integradora, tal com ha explicat la portaveu Sílvia Paneque.
3: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
2: Els actes oficials de l'11 de setembre a casa nostra començaran dos dies abans, el dia 9, amb la commemoració del 50è aniversari de la Diada a Sant Boi de Llobregat. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Palau de la Generalitat.
1: Més notícies amb Joan Bota.
4: El Consell de Ministres ha aprovat definitivament l'Estatut Marc, la llei que regula les condicions laborals de metges, infermeres i personal sanitari i que acaba amb les vagues amb les guàrdies de 24 hores. Els metges, però, el veuen insuficient i anuncien, ara sí, noves vagues. Perquè entri en vigor, caldrà l'aval del Congrés. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
5: Bon dia. La norma s'ha negociat durant 3 anys amb els sindicats de base i fixa que les guàrdies mèdiques no podran superar les 17 hores amb el mateix sou i caldrà descansar-ne 12 abans de tornar a treballar. També rebaixa de 48 a 45 les hores de la jornada màxima que es poden fer per setmana. La ministra de Portaveu, Elma Sainz, acaba de destacar que calia actualitzar la norma.
6: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Hoy con este trámite damos luz verde a su debate en el marco de la Cámara Baja.
5: El col·lectiu, però, el veu insuficient i diferents sindicats d'arreu de l'Estat ja anuncien protestes, inclosa una vaga indefinida a la tardor. A Catalunya, el sindicat majoritari Metges de Catalunya també ho valora. Els metges reclamen un estatut propi i un espai de negociació exclusiva. L'estatut sí que agrada al col·lectiu d'infermeres que pujarà de categoria. Perquè entri en vigor, com deia la ministra, caldrà l'aval del Congrés. Si això passa, les comunitats tindran 5 anys de marge per adaptar-se. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Igual que ha passat a l'Estat espanyol, els preus també es disparen a Europa per culpa de l'energia i de la guerra a l'Orient Mitjà. Segons l'Oficina Europea d'Estadística, la inflació ha escalat al mes d'agost fins al 3,3%, 4 dècimes més de la que teníem al mes de juliol. Un nivell que cada vegada s'allunya més de l'objectiu, que és del 2% marcat pel Banc Central Europeu, i que s'explica per l'encariment de més d'un 14% dels productes energètics. Davant d'aquest escenari, l'organisme que presideix Christine Lagarde retocarà molt probablement els tipus d'interès a la seva pròxima reunió del dia 10 de setembre. Passarien del 2,25% que hi ha ara al 2,5%.
4: Aquest estiu s'ha disparat el perill d'incendis, però la xifra de focs relacionats directament amb la sega del cereal s'ha frenat. N'hi ha hagut 36, són dos menys que l'any passat, i la superfície cremada ha caigut un 80%. Lleida, Estela Busoms.
7: Bon dia. Les comarques de Lleida concentren la majoria de les 900 hectàrees calcinades aquest any. L'any passat, només l'incendi de Torrefeta, la Segarra, ja en va calcinar més de 5.000. Tot plegat ho valora el nou cap dels agents rurals a la plana de Lleida, Joan Baraut.
8: Veient com ha anat la resta de l'Estat aquest any els incendis, amb incendis que han cremat més de 50.000 hectàrees, ens hem sortit prou bé, tenim un sistema que funciona, arribem molt ràpid als incendis. Evidentment, també, gràcies a la col·laboració dels pagesos que surten a ajudar-nos amb els tractors i, evidentment, la tasca dels bombers.
7: Els focs relacionats amb la sega del cereal representen menys del 3% del total de focs forestals. Estela Busoms, Catalunya Ràdio Lleida.
1: Bàrbara Rey rebrà el Premi Nosferatu de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció Brigadun, dedicada a descobrir, recuperar i reivindicar clàssics del gènere. Per això, aquest any es premiarà l'actriu espanyola per la seva participació en diversos títols destacats del fantàstic espanyol, com ara El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica. El festival també ha avançat la programació de les seccions Panorama i Midnight Extreme, on es pararà especial atenció a les noves veus i a aquelles pel·lícules que actualitzin els codis clàssics del terror. Entre d'altres, es presentaran els nous films de Greg Bishop, Nick Simon o la madrilenya Alicia Álvarez. Els esports amb Eudald Serra.
9: Aquesta mitjanit es tanca el mercat de fitxatges de la Lliga Espanyola. El Barça està pendent de fer oficial avui la incorporació de Gabriel Jesús i l'Espanyol farà oficial el fitxatge del lateral dret Andoni Gorosabel, procedent de l'Atlètic Club. L'arribada de Gorosabel es farà oficial quan es confirmi la sortida de Rubén Sánchez a l'Elx. A segona, el Sabadell ha fet oficial fa uns minuts el fitxatge de l'extrem barceloní Àngel Baena, que firma per 2 anys i arriba procedent del Wisła Łódź polonès. El club vallesà també espera tancar la cessió de lateral esquerre de l'Atlètic Club, Adama Boiro. Encara en clau de mercat, el davanter centre català Marc Guiu, ex del Barça, firma pel Leipzig procedent del Chelsea. El Barça de bàsquet anuncia el fitxatge de Justin Minaya. És un alè nord-americà amb passaport dominicà, té 27 anys, firma per 2 temporades i arriba de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. Aquest és l'11è reforç del Barça de bàsquet. La Vuelta reprèn ara amb la 10a etapa entre el Carat i Elche de la Sierra, amb 3 ports de tercera categoria. El balear Enric Mas ha sortit com a líder. I a l'Obert de tenis dels Estats Units, aquesta tarda debuta l'empordanesa Paula Badosa, enfrontant-se a l'australiana Daria Kasatkina.
0: Fins aquí les notícies.
10: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
11: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: Amb les veus habituals.
12: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
13: A un boomer li poses això i surt disparat.
14: És que està com un llum.
12: No sé què faran.
10: Però més i millor.
11: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
10: Com sempre, la millor hora del dia.

0: arribat el moment d'obrir les portes de la ràdio, obrir-les de bat a bat, les portes de la ràdio pública, per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres us portem, ja ho sabeu, la solució. I com sempre, a part de la solució, es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: Com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Mira,
1: quan has dit ja arribat el moment d'obrir les portes, dic, pensava que era una ordre, la Líbia i la Viena s'han aixecat i han dit, quina porta hem d'obrir?
0: Literalment obrir les portes. No, que ja som aquí, eh?
1: Sí, jo pensava que tornàvem ahir.
0: Bueno, però avui també.
1: Però avui també hem de venir.
0: Ah, que et pensaves que veníem
1: sí,
0: i marxàvem, no?
1: Sí, veníem i ja està, el primer dia per dir, som aquí.
0: De dilluns a divendres, cada dia a la una del migdia en directe, sí. La solució, el meu 50% presentat amb Fran Domènech i el control tècnic, avui sent fins, El mestre, l'Albert Joder, a la peixera, Nil Vi, a la producció, la Viena Gasa i la Lívia Discipió.

0: Avui som dimarts, avui estrenem setembre. 1 de setembre us portem una solució relacionada amb el patrimoni cultural. Avui una col·laboradora d'aquelles que també us estimeu. De seguida us faig un spoiler. Avui parlem de l'origen històric de les expressions populars. És veritat o és mentida que el setembre s'endú els ponts o eixuga les fonts? Així diu la dita, eh? Vol dir que aquest mes de setembre tindrem o bé aiguats o bé molta calor? Doncs ara trucarem a l'Eloi Cordomí i sortirem de dubtes. Què significa la frase "gos que borda no mossega"? Més enllà de ser literalment veritat o no, quin sentit metafòric hi ha al darrere? Un gos que borda no ens mossegarà? Ho parlarem també amb un especialista en conducta animal, amb la Maribel Vila. Quins són els oficis que tenen més mala fama, el refranyer popular? Per què reben, per exemple, notaris, procuradors i advocats? Quin és l'origen històric de l'expressió "ser l'advocat del diable"? Home, bona fama no tenen així d'entrada, els advocats. Trucarem un dels advocats de Catalunya, eh? En Carles Monguilot, a la solució. Un aplaudiment per en Carles Monguilot, que ha acceptat la nostra invitació.
1: Advocat nacional de Catalunya.
0: Sí. Advocat nacional de Catalunya, sí. Tu diràs. I si parlem de refranys, de dites populars i d'expressions, vol dir que té la solució a aquestes i altres preguntes. Ara. La nostra especialista en matèria, refranyera nacional de Catalunya, col·laboradora de la solució, Marta Pérez Verge, molt bon dia!
2: Molt bon dia!
0: Com estàs?
2: Encantadíssima de parlar aquí amb
0: vosaltres. Estrena setmana, eh?
2: Sí.
1: I més.
0: Home,
1: sí, l'estrena tot.
0: Avui és com el dia oficial, no?
1: Sí, és avui. Ahir era de sucre. Era bona prova. No li digueu al David Balaguer?
0: No, pobre, que el David també era molt oficial, en David Balaguer.
1: Estava eufòric. Molt rondinaire ahir, eh?
0: Però estava eufòric de tornar, que sí, fa molta il·lusió sempre. La Marta és periodista, és estudiosa de dita, refranys i cultura popular i ha recollit la seva feina en un llibre que es diu Peti qui peti. Són molt pesats, perquè ho ha petat amb vendes, sí, també. Ja podeu anar a les llibreries a buscar el Peti qui peti. Peti, digue'm una expressió o una frase o un refrany que hagis après aquest estiu.
3: A veure...
0: Alguna de nova?
3: Mira, nova no, però sí que l'origen, que no el sabia, i me'l van dir, i em va semblar molt bonic, que és la d'on ve trencar el gel.
0: Ah, trencar el gel?
1: A veure, va.
3: Sí, trencar el gel ve d'aquella, de la primera bugadera que arribava i trencava la capa de gel que es formava per poder començar a rentar la roba.
0: Uau, que llavors, hi havia els safrets, clar, perquè eren les de fora, és exterior.
3: Normalment estava lluny de la població i havien de caminar, feia fred, i la primera que arribava era la que trencava el gel per poder començar a fer a rentar la roba. I me'l van explicar i em va semblar molt bonic. I com que n'hi ha molts relacionats amb les bugaderes i és una professió que s'ha perdut i que era molt nostra i que era molt present a totes les famílies, perquè sempre hi havia les dones que havien de rentar la roba, em va fer molta gràcia i me'l vaig anotar i vaig dir, mira, trencar el gel ve també de les bugaderes.
0: Avui que parlem de professions, un altre dia també farem un especial bugaderes, eh? Perquè
3: sí,
0: tenen tela, eh? Les bugaderes.
3: Sí, sí.
0: Avui parlem de l'origen històric d'algunes expressions dites populars, com ja ens ha fet la Marta, trencar el gel, aquest origen de les bugaderes, la primera que arribava al safreig, havia de trencar el gel per poder iniciar la seva feina, abans del canvi climàtic, eh?
3: Sí.
0: Perquè ara és posar l'aire condicionat més aviat. Podeu dir-hi la vostra, com sempre, línies obertes?
1: Sí, el 93 207474, que és el telèfon del directe, o missatges de text, diré whatsapps, perquè ahir se'm va rostir per dir missatges de text.
0: És que pensava en SMS, dic, on va aquesta?
1: Hi ha gent que no, potser no té whatsapp, però whatsapps al telèfon del programa, que és el 677-387719. Mireu, avui, que parlem de refranys i expressions populars, doncs digueu-nos una expressió popular que coneixeu i expliqueu-nos el seu significat i potser també l'origen, perquè sou gent que també ho sabeu i ens podeu dir, doncs mira, jo sabia que trencar el gel potser tenia a veure amb una altra cosa.
3: Que també
1: no,
3: podria ser, depèn de la zona perquè, i dels costums.
1: Efectivament, doncs us podeu explicar-ho en directe al telèfon 93201-7474 o al WhatsApp del programa al 677-387719.
0: I si voleu saludar la Marta també, eh?
1: Sí, si voleu saludar la Marta, si voleu saludar el Fran Domènech també, i en tercer ordre, si voleu saludar la Carot, doncs no passa
0: res. A mi, per últim, sí, per últim, per favor.
1: Si hi ha temps.
0: Avui parlem de l'origen històric d'alguns refranys. Comencem parlant del mes de setembre. A veure, alerta meteorologia, entre d'altres coses, que sé que als catalans ens interessa molt.
3: Sí, perquè allò, encetem més i pot ser una manera de donar el tret de sortida, però també per posar punt final, eh? Perquè, segons el refranyer, setembre arribat, estiu acabat.
0: Bueno, et dic una cosa, ara parlarem amb l'Eloi, però diuen que la setmana que ve una calorada, nena...
3: Sí, i això que deien el temps del 3CAT ens deia que meteorològicament parlant ells consideren que comença la tardor el dia 1 de setembre. Però ara ens ho explicarà. Però hem de dir que, tot i que això ja fa una mica de baixada, uh-huh. això de dir, estiu acabat, encara et
0: fa mal,
3: la motxilla encara es carrega més.
0: És que hi era agost. Espera, que el saludo ja, si et sembla. Eloi Cordomí, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
4: Molt bé, vosaltres?
0: Ben tornat a la feina, eh?
4: Moltes gràcies, amb il·lusió, com sempre.
0: Amb il·lusió.
1: Està eufòric.
0: Escolta, per començar, Eloi, dèiem això de setembre arribat, estiu acabat, encara segueix sent així?
4: Jo diria que això ha anat canviant, eh? De fet, quan mirem les estadístiques de com ha anat canviant el clima mes a mes, ens trobem que precisament els mesos de començaments i de finals d'estiu són els que més augmenta la temperatura. Per tant, és una sensació com que l'estiu s'allarga per davant i per darrere. I per tant, el setembre i octubre tendeix a pujar més la temperatura que no pas en altres moments de l'any, fins i tot.
0: Aquí, d'aquí aquesta llavors, sensació que estem en una onada de calor permanent, no? Que la gent deia, que Sant Joan ja va començar, hem seguit un estiu horrorós, doncs el setembre ve igual.
4: És a dir, els pics de calor són intensos a l'estiu, però també als extrems de l'estiu s'allarga la calorada, i això es va detectant, i per tant jo crec que està justificada aquesta percepció que l'estiu s'allarga. Per tant, jo aquest refrany el convertiria en octubre acabat, estiu...
0: Canviem-lo, Marta, canviem-lo.
3: Ara el canviem, eh? Setembre, octubre arribat, estiu acabat.
4: Això, octubre arribat, estiu acabat.
3: Sí que potser...
4: Jo tiraria per aquí, actualment,
3: sí, meteorològicament potser sí, i és veritat que com que molts cicles comencen de nou, el curs, la feina...
0: Quasi l'any, Marta.
3: Quasi l'any. No?
0: Home, l'any, perquè la gent que comença l'any al gener jo no l'entenc.
3: No,
0: per mi són cursos escolars.
3: Sí.
0: Les agendes comencen al setembre, haurien de començar al setembre.
1: Avui és Cap d'Any, de fet.
0: Exacte, avui és Cap d'Any.
1: Avui és
0: Cap d'Any.
1: Avui festiu.
0: Escolta'm, Eloi, de cara a aquesta setmana i la vinent, setembre arribat, estiu no acabat, no?
4: Estiu que s'intensifica, sí, sí, perquè, clar, avui estem tenint temperatures d'estiu, eh? Avui tindrem valors de 30, 35 graus gairebé en alguns llocs de l'interior, i la idea és que anirà pujant cada dia que passi una miqueta més, i llavors divendres, dissabte, diumenge, tindrem un episodi de temperatures altes, un episodi de calor, amb una altra vegada xifres que no sé si arribaran als 40 graus, que s'hi podrien acostar en alguns llocs de Ponent. És a dir, els 35 graus segurament el cap de setmana s'assoliran a molts llocs de l'interior, i jo diria que algun 39 a Ponent el fregarem, si no arribem als 40. És que bé, molta calor. És a dir, la massa d'aire càlid que preveiem pel cap de setmana és 6-7 graus per sobre del que és el que seria normal en aquesta època. Et faci la idea de la magnitud.
0: Déu-n'hi-do, quin setembre ens espera, quin final de setembre. De seguida seguim amb l'Eloi Cordomí, però, a veure, més refranys, més dites, més expressions sobre el setembre, Marta.
3: Sí, perquè, a més, és un mes que m'ha cridat molt l'atenció perquè, segons el refranyer, no està massa ben vist. No, cosa que a mi em dol molt. Perquè
0: per nascut el setembre,
3: clar, és el millor mes de l'any. I llavors penso, per què? Tot i així, he fet la feina de buscar algun de positiu ja, eh? Setembre, tant de bo ho fos sempre, setembre fruiter, alegre i fester, perquè és el mes de la fruita, de les baremes, temperatures agradables després d'aquesta calorada, tot i que ara l'Eloi ens avançava que encara ens durarà una mica més. Raïm de setembre, tan llepes els dits, però... No tots són flors i violes, perquè és el que us dic, té molt mala fama i ens diu, per exemple, dels 12 mesos que hi ha, el setembre és el més malsà. Malaltia setembral, o bé llarga o bé mortal.
0: Ai, tu?
3: O setembre setembral, portador del mal.
0: L'Eloi va llevar rient. Hosti, de
1: pobre fons, setembre,
0: eh?
1: No?
3: Sí.
0: Setembre, tio.
3: Clar, m'imagino que és també, per l'explicació la trobem moltes vegades en el temps, no? La meteorologia, perquè antigament tant l'agricultura com la ramaderia com la pesca eren pilars fonamentals de l'economia, formaven part del dia a dia de moltes llars, i llavors no és estrany que tinguin aquest mal ús, aquesta mala visió, com si diguéssim, perquè, clar, si ho anem mirant, el temps, si canviava el temps, podia malmetre les collites.
0: Clar, al final deixaves de menjar per culpa del setembre.
3: A més, aquests canvis de temps també doncs, podien provocar inundacions, podien fer doncs, intransitables els camins, posar en perill el bestiar també, i també afloraven malalties.
0: Intentem no denostar el setembre, si us plau. A veure, gent que faci... Perquè hi ha gent que fa vacances a setembre, eh?
1: Sí.
0: I són molt defensors acèrrims, eh? Hi ha gent del juliol i hi ha gent del setembre. Els de l'agost és el que els hi toca, no? Però la gent que fa vacances a setembre, 93...
5: Setembre no troba bastanta gent als llocs.
0: Està sol, eh? Menorca està sol, tu. 93-201-7474. Feu vacances al mes de setembre. 93-201-7474. Digueu-nos-ho. Reivindiquem el setembre. Reivindiquem el mes de setembre. Tenim l'11 de setembre. Hi ha la Mercè. Hi ha el naixement de la Marta Pérez.
3: El 23 de setembre, que aquest havia de ser festa als calendaris.
0: 93-201-7474 o el 677-38-77-19. Feu vacances al mes de setembre. Sou fans del mes de setembre. I per què?
1: I després hi ha diversos oients que ens demanen, perdona, Eloi, que verifiquem alguns refranys. Per exemple, la Mila coneix un refrany relacionat amb el mes de setembre, que és trons de setembre, neu pel desembre, i voldria que ens expliqués l'Eloi si és cert això.
4: Mira, a mi una de les coses que m'agrada fer és interpretar la saviesa popular, eh? O sigui, això que ens estan demanant aquesta espectadora, m'agrada molt interpretar-ho i buscar la ciència que pot haver al darrere. La veritat és que la relació entre els trons del setembre i la neu al desembre és difícil de trobar-li. Sí que és veritat també que en aquesta època de l'any, si ara setembre, octubre i novembre, tots seran refranys indicadors que tindrem el pitjor hivern de tota la vida. Tot, surten les formigues de racions, surten els arbres, les plomes, els no sé què. Tot això, tot indica que tindrem el pitjor hivern. I després, bueno, alguns hiverns sí, com l'any passat, però molts passen sense pena ni glòria. Per tant, bé, aquesta època de l'any aquestes relacions els posarien una mica en dubte.
0: Perquè és una miqueta allò de preparar-se pel pitjor, si passa, ja ho he dit, i si no, doncs mira quina sort hem tingut, saps?
3: Exacte.
0: No, deu ser una mica
4: perquè,
0: això,
4: Eloi. Perquè, en el fons, també desitgem que passi una miqueta. Com avui en dia ens agrada, no?, aquesta emoció que faci fred, que nevi, totes aquestes coses ens agrada. Antigament suposo que no tant i això ho temien una miqueta més, però avui jo crec que en el fons, que no diem, ho diem emocionats.
3: És que, de fet, el refranyer és molt concret, eh? Perquè et diu, boires de setembre, vent per sempre.
0: O si per sempre més, eh?
3: Sí, sí. O si el 14 de setembre és ventoler, l'any vinent serà plover. O sigui, imagina't la precisió.
0: Tot un any, eh?
4: L'any vinent, eh?
3: Sí, sí, l'any vinent, o sigui, previsió.
0: Que tingués aquests mapes, eh, Eloi? Va, Marta, més coses del setembre.
3: Sí, per exemple, també tenim, hi ha refranys que ens els situen justament a l'1 de setembre, que és Sant Gil, i ens diu, per Sant Gil, l'hivern ja és aquí.
1: Avui és Sant Gil?
0: Avui és Sant Gil.
1: Gil per sobre roca?
0: Home, l'hauríem de trucar.
1: Home, que anem a sentir d'aquest estiu amb la Marina Laminos, al suplement, i el Narcís Pardalet.
0: Oh, extraordinari, aquella secció l'heu de recuperar, eh?
1: Excepcional.
0: S'ha escrit un crim.
1: Sí, avui és el seu sant, doncs, no? S'ha escrit un Gil.
0: S'ha escrit un Gil. Ara el felicitem.
1: Avui és el seu sant, molt bé.
3: Doncs ens porta l'hivern, que ja ens ha dit l'Eloi que no, que encara trigarà. També és veritat que ens diu que el setembre, que aquest l'has dit quan encetàvem la secció, i és... jo crec que és molt potent perquè és com fa el refranyer, que ens ho abarca tot. Ens diu, al setembre o s'assequen les fonts o s'emporten els ponts. O sigui, o una cosa o l'altra, és extrem. Sí.
0: I això passa, Eloi, en general, fins ara, el que hem vist al setembre. Ara entenem que les últimes tendències són diferents, eh? Però és un mes d'extrems, de o una cosa o l'altra.
4: Sí, sí. De fet, aquest refrany és molt xulo perquè en realitat ens està parlant de l'energia potencial que acumula el mar en forma de calor. És a dir, un mar més calent implica més evaporació. I al mateix temps, un aire que és calent, com el del setembre, té capacitat d'acumular molt vapor d'aigua, més que no pas l'aire fred. Per tant, en un aire calent, com el del setembre, s'hi pot acumular molt vapor d'aigua, i ara el que necessitem és que aquest vapor d'aigua es converteixi en un núvol o en una gran tempesta. Això vol dir que el que necessitem és que es barregi l'aire calent i humit que hi ha en superfície amb aire fred en altura. Llavors, si arriba aire fred en altura, sí, es formaran tempestes, aiguats, riuades, etc. Si no arriba aire fred en altura, tota aquesta calor, tota aquesta energia potencial quedarà en això, energia potencial, però que no arribarà a alliberar-se. Per tant, és això, o sigui, té molta raó aquest refrany, perquè depèn d'aquest petit factor, que és molt important, és clau, que és el fet que arribi aire fred en altura, perquè la resta de condicions són molt favorables a formar tempestes. I si no es formen aquestes tempestes, què vol dir? Doncs que les condicions de l'aixut, de la secada de l'estiu, s'allarguen i, clar, si hem estat uns quants mesos amb poca pluja i, a més, s'allarga un mes més, doncs ja s'assequen les fonts. Per tant, és un refrany molt bonic, aquest, la veritat.
0: Doncs mira, verificat, hem fet una mica de Carlos Baraiber, el nostre verificador de confiança, i confirmem que al setembre o s'assequen les fonts o s'emporten els ponts. Ho hem verificat amb l'Eloi Cordomí. Eloi, ja et deixo marxar, eh? Però la Marta abans comentava que tradicionalment el mes de setembre és un mes de transició. Encara ho és? O hem d'entendre, o hem de passar-ho a l'octubre, com tu bé deies amb la primera expressió que comentàvem?
4: Mira, jo la percepció que he tingut aquests últims anys, i fins i tot també, una mica corroborada amb aquestes dades de com han anat canviant més a més les temperatures, és que la transició més evident la tenim al voltant de l'1 de novembre. És a dir, la sensació que cada cop arriba la tardor la tenim a finals d'octubre o fins i tot diria començaments de novembre, tenint en compte que, no sé, penseu les últimes castanyades.
3: Sí, ara m'ha vingut al cap.
4: Moltes. Mm. En canvi, a principis de començaments de novembre, els novembres ja són una mica més com els antigament. Mm. Llavors hi ha com un canvi bastant brusc justament en aquesta època. Per tant, per mi, setembre és clarament estiuenc, i més amb les temperatures doncs, que hem anat registrant aquests últims anys. Octubre, una mica de transició, però encara no arriba el fred de debò, i novembre ja sí, és que... quan ho comencem a notar.
0: Carai, Déu-n'hi-do,
3: com s'ha desplaçat. Sí, sí,
0: sí. Home, parlàvem aquest estiu, crec que ho dèiem al programa d'ahir, no? Que la verema es feia tradicionalment al setembre, ara ho deia la Marta.
1: El Quim ens ho explicava.
0: I s'ha pensat, eh?
1: Sí, sí.
0: Ho estan fent a mitjans d'agost, això és per les altes temperatures, no? Entenc, Eloi?
4: Clar, és que, mira, avui començarem a publicar tots els resums de com ha estat l'agost, de com ha estat l'estiu, i ens surten, com a mínim aquest any ha estat escandalós, temperatures de 3-4 graus gairebé 4 graus, en alguns casos per sobre del que és habitual. Clar, és que això ens està traslladant a unes condicions a extremes que, evidentment, la natura busca els recursos que sigui per adaptar-s'hi. Uh-huh. I en aquest cas, doncs, el ceps, el raïm, doncs, madura molt abans, molt abans, i molt més ràpid.
0: Ai, senyor, de fet, tenim una expressió, Marta, ara no sé si l'has dit. Setembre molt humit, molt vi, però aigualit.
3: No, no l'hem dit, però sí, sí, té... Al final no deixa de ser de l'època de la verema i també és un referent, perquè també tenim setembre assolellat, bon vi assegurat. O sigui, depenent del temps i si plou o no plou, resultarà una verema més profitosa o menys.
0: Faran algun fan?
4: Jo crec que aquests de la verema sí que han quedat molt desfassats.
0: Sí,
4: és el que deies. La verema és, en molts llocs casos, és durant l'agost ja. I a més, hi ha molts llocs que fins i tot es fa a l'agost en hores nocturnes.
0: Mira, l'altre dia m'ho explicaven, clar, perquè no pots exposar una persona a collir raïm a 40 graus. Clar, ho has de fer de nit, no?
4: Sí. Cosa que en alguns casos també han detectat que era positiu pel raïm.
0: Epa.
4: Perquè el procés que feia el raïm en el moment de ser collit era molt més suau que no pas sota si estava afectat per les calorades de ple dia.
0: Mare
4: de l'estiu.
0: Déu. Doncs mira, fixa't, eh? Tot i que maltractem la natura sovint, encara ens regala coses. Fran, no sé si hi ha fans del setembre per aquí.
1: Home, hi ha fans del setembre, perquè tu has demanat si hi havia gent que faria vacances.
0: Exacte.
1: No? Setembre, i ens estan explicant les vacances que faran.
0: Va, l'enveja.
1: Us ho agraïm. Però mira, per exemple, la Lourdes diu: m'encanta fer vacances al mes de setembre, perquè a més és el mes del meu aniversari. Concretament, el dia 9 de setembre, faig anys. I me'n vaig a Astúries a partir del 12.
0: O sigui, això és enveja màxima.
1: Mira, la Damiana diu: nosaltres anem... És que ens estan explicant les vacances. Nosaltres anem a un càmping d'Empúria Brava del 8 a l'11 de setembre amb la nostra gosseta Delta, i és la primera vegada en 7 anys que no feien vacances els 5 junts de la família. Per tant,
0: a més, al setembre. Està bé, perquè el gos, així, quan el treus a fora, no se't disseca. Perquè la meva gossa, mare de Déu, jo pensava: és que aquesta senyora s'enfondrà.
1: Es diu Delta. M'agradaria pensar que hi ha animals que tenen noms d'accidents geogràfics.
0: Hauríem de fer un programa especial d'això.
1: Això està molt bé, també.
0: Va, Marta, més referents pel setembre que tinguin a veure amb la meteorologia.
3: Sí, perquè ara hem parlat molt de la verema, Eloi, però també ens parla dels bolets, i ens diu: pel setembre assaonat, bolet al prat. O setembre de secada, bolet alumbrada.
0: Home, té sentit, no? Eloi?
4: Sí, té sentit. El que passa, com a mínim ara, ni alumbrada ni al prat,
0: ni assaonat, ni assecat.
4: És veritat que, mira, algunes vegades que hem fet temes allò de bolets i que hem parlat amb experts de bolets, els primers bolets que surten tendeixen a sortir a la vora entre el bosc i el prat. Per tant, ja té sentit això que deies, perquè és un dels llocs on, diguéssim, que rep més aigua, perquè el bosc no el protegeix, rep més aigua i també s'afavoreix de la ombra i de la fresca que produeix el bosc. Per tant, això té sentit. Clar, la situació actual en aquests moments, aquest any, és que de bolets...
3: Res de res.
4: Vaja, ahir he començat a sentir gent que ha buscat algun cep a alta muntanya, molt amunt, gairebé 2.000 metres d'altura, però és curiós perquè també entra... Malgrat que l'estiu, vaja, l'agost, com a mínim, ha estat plujós a molts llocs del Pirineu, la secada i les altes temperatures han estat tan bèsties que el terreny, el territori, el sol li costa molt de recuperar aquesta humitat. Clar. Jo crec que per això no estan apareixent els boscs.
0: S'evapora, deixa un sacarral, eh?
4: De les altes temperatures.
0: Mira, ho notes també amb les olors. Jo recordo abans, i ara sembla que hi ha una àvia, però als anys 80-90, al setembre, feia olor de petricor, perquè plovia més, perquè el saó es feia més saó, i aquesta olor jo ara la tinc pràcticament desconeguda. A menys que reguis, eh? En fi, Eloi Cordomí, escolti, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Una abraçada, bona tornada, bon setembre.
4: Moltíssimes gràcies.
0: Adéu.
4: El mateix dic, bona tornada a vosaltres.
0: Adéu.
4: Fins ara. Thank you.
0: Avui repassem l'origen històric d'algunes de les expressions populars. També vols parlar, Marta, d'una frase que és reivindicativa. La frase és: molt soroll de boixets i poques puntes.
3: Sí, aquesta m'agrada molt perquè és veritat que molta gent diu el molt soroll per no res, que vindria a ser l'equivalent del refrany castellà mucho ruido y pocas nueces, que a més també s'ha fet pel·lícula, de Shakespeare, però es diu, per aquells qui potser no el fan servir, aparentment per aquells que fan molta feina però sense resultats, i si n'hi ha són pràcticament insignificants, aquells que parlen molt però poc fan. I per què dic que la reivindico? Doncs perquè jo, que soc de terra de puntes, al Coixí, de Redfi o de Punta d'Arenys, amb un dels millors museus de puntes que hi ha, l'heu de visitar, a més se celebra Arenys de Mar la Fira Internacional de Puntes cada dos anys, doncs vull fer aquest petit homenatge perquè per mi el so dels boixets, aquells qui n'heu fet de puntes de coixí o heu estat al costat d'algú que en fa, tu, Elisenda, que la teva àvia en fa.
0: Sí, la meva iaia en fa, i és un tema que em preocupa que fortament, que es perdrà. Perquè hi ha poca gent jove fent punta de boixet.
3: Arenys, haig de dir que cada vegada s'anima més gent i cada vegada hi ha més gent jove que en vol aprendre i que en fa. I aquest so és tan característic, aquest so de la fusta que pica un amb l'altre del boixet, i és veritat que si tu sents sonar molt els boixets que fan el clink, clink, clink, clink, però no es fan puntes, vol dir que fas molt de soroll, però en realitat no tens aquell resultat. I em sembla molt bonic, i jo el reivindico i crec que s'ha de fer servir, i jo el faig servir molt i espero que la gent també el faci servir molt per expressar aquella gent, doncs, que fa molt, que diu molt però al final tampoc no fa.
0: És que ara estava demanant a Peixera el soroll de boixets perquè és molt característic. Si l'heu sentit una vegada, ja el reconeixem. Ara us l'intentem buscar i us l'intentarem posar.
3: D'aquest so també se'n fan cançons, perquè Blaumuta, una de les cançons, ha fet servir el so de boixets que se sent de fons, i és aquest hipnòtic, aquest mantra. Vull dir que és una melodia que fins i tot es pot fer cançó.
1: A quina cançó?
0: Caramba, tu. Ara, mira, és que ara ens estan demanant. A veure, digue'm a quina cançó, Marta, que així la busquem.
3: A veure, que no m'equivoqui, eh? És a Trajectes.
0: A Trajectes. Busqueu-me Trajectes, de Blaumut. A veure si sentim el so dels boixets. I si l'identifiquem. Si no, anirem a publicitat,
3: principi,
0: eh?
3: És el principi de la cançó i es va sentint amb la música el so dels boixets de fons. I és preciós.
0: Molts boixets vindria a ser molt soroll de boixets, disculpeu, i poques puntes. Així que ja podem actualitzar, eh? El molt soroll per no res és correcte, però escolta'm, si podem posar una miqueta de cultura popular i allò que ens fa ser tan nosaltres, molt soroll de boixets i poques puntes.
1: Ara vols anar a publicitat?
0: No, volia dir el número de WhatsApp, que clar, estem tornant, nosaltres ens el sabem molt de memòria, sí. Però hi ha gent que potser s'està enganxant a la solució aquesta segona temporada. Doncs apunteu al 677, heu de fer un acte de fe,
1: sí.
0: 677-38, l'edat que dic tenir, que cada cop sona més mentida.
1: La Pantoja del Baix Llobregat.
0: Repetim el 77, 677, 38, 77 i la meitat de 38, 19. 677, 38, 77, 19.
1: No, anava a dir-te que si anaves a publicitat,
0: sí,
1: podríem saludar després de la publicitat a una persona que ens ha escrit en aquest número de telèfon, una persona que té 33 anys...
0: I fa boixets.
1: I que fa puntes des de que era ben petita. Podem intentar trucar-la i si voleu,
0: sí, fem una pausa, Albert, fem una pausa per la publicitat.
1: Espera,
0: intentem
1: ara,
0: localitzar...
1: Ara fem el cor del Nil Via, que li passa el telèfon.
0: Benvingut, Nil. Fem una pausa per la publicitat. A la tornada intentem parlar amb aquest oient. Quants anys que té?
1: Jo tinc 33 anys, diu.
0: Oh, jove, 33 anys i fa punta de coixí. I intentem buscar-vos el soroll dels boixets, també. Ara tornem.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
6: Xato! L'estiu s'acaba.
7: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Bé, ja som a casa.
9: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
8: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
9: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
10: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
11: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
12: Es diu Sansolet.
11: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
13: Que xula.
11: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
14: Superculi.
11: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals. Uau!
6: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
13: Esto promete, Manu.
6: No lo creo. Arranca la transición. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
13: Huele a compra, Manu.
6: Huele. Va. 24 horas.
13: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
6: Venga.
14: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
15: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
14: Renuncien l'accés de burocràcia...
5: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
16: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
5: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
14: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
5: I de la resta del món.
14: Pendents de la cimera internacional...
5: Faci el temps que faci.
17: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
5: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
18: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
19: Casa i el Sudan.
20: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
21: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
20: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
5: La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: Passen 5 minutets de 2:15 del migdia. Som la solució. Ja ho sabeu que hem tornat cada dia de 1 a 2 del migdia. T'acompanyem. Avui som amb la Marta Pérez Verge, la nostra refranyera, experta en dides populars i en frases fetes. I estem intentant això, xequejar el refrany. Ja hem començat parlant de setembre i ara hem saltat a professions i hem parlat de molt soroll de boixets i poques puntes. Aquesta cançó que estàveu sentint és una cançó de Blaumut que es diu Trajectes i començava precisament amb un so de puntaires, amb aquests
1: boixets. Sí, amb aquest so de boixets que sempre dic que és hipnòtic, doncs també té la seva melodia i m'imagino, vaja, que deu ser el so d'unes puntaires fent les puntes i que, per tant, ens hem d'imaginar, no ho sé, però vaja, que és molt característic i a mi em posa la pell de gallina perquè és un dels meus sons preferits.
0: Doncs descobrim-ho. Espera't un momentet, Marta, sorpresa. Xavi de la Iglesia, compositor de Blaumut, cantant i lletrista, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Gràcies, Xavi, per agafar-nos aquest atracament, eh? Escolta'm, això no estava previst.
2: Jo encantat, ja ho sabem.
0: Estàvem parlant de molt soroll de boixets i poques puntes i la Marta ens ha dit, escolta, que hi ha una cançó de Blaumut que comença precisament amb aquest soroll de puntes, és Trajectes. D'on vas treure aquest so i com t'inspires a posar-hi un so d'una puntaire a l'inici de la cançó?
2: Doncs mira, a mi és un so que sempre m'ha encantat, és un so absolutament hipnòtic i vaig pensar que seria com un mantra perfecte per posar d'inici amb una cançó i, de fet, tot el mantra aquest continua durant tota la cançó, passa que amb un volum més baix, però començar amb això era com que et transportava ja cap a... És com un soroll de mar, és com un soroll de... Bueno, és més màgic i com a tal, doncs, havia de ser-hi.
0: Un soroll de mar. Tu tens algú a la família que faci puntes?
2: Doncs no, la veritat és que no.
0: I t'agradaria fer-ne, Xavi? Només et falta això com a artista complet, ja?
2: Doncs home, no em desagradaria gens, eh? La veritat és que ha de ser ultra relaxant, o sigui que jo que he volgut per la calma i aquestes coses, sembla que és una activitat brutal.
0: Xavi, qui és aquesta persona? Perquè entenc que aquest so el vareu gravar vosaltres a estudi, vareu en algun lloc per gravar aquesta puntaire?
2: Doncs és una puntaire de la qual no recordo el nom, però sí que la vaig estar gravant perquè ella estava fent puntes, vaig posar el micro allà i vaig quedar-me amb aquell so, una mica atracament, però estic segur que la senyora estarà encantada de sortir amb un disc.
1: Per tant, podem dir que aquest so dels cling-clings és realment fent els punts de fer amb els boixets. No és allò, anem a fer-ho
0: veure.
1: Un boixet amb l'altre i que faci cling-cling, sinó que estava fent el creu-volta-creu i estava fent els punts de la punta, no?
2: És la cadència absolutament real.
1: Que bonic.
0: Doncs, Xavi de la Iglesia. És el que t'interessava. Digues, Fran, perdona.
3: No, per cert, el Xavi, ara que parlaves de gent que fa coses al setembre, estava mirant aquí a la web i veig que el setembre té feina, perquè el 19 de setembre està a València.
0: Epa! Home, han tingut un estiu que no han parat, eh?
3: Amb la gira, vull dir que...
2: Sí, encara estem acabant la gira, però encara ens queda setembre, i vull dir, ens queda València, ens queda Andorra, i ens queda el final de gira, que serà el 17 d'octubre a la Sala Apolo.
0: 17 d'octubre a la Sala Apolo, eh? Tancament gros.
2: Sí, apunteu-vos la data.
0: Apuntadíssima. Xavi de la Iglesia, compositor, lletrista i cantant de Blaumut. Gràcies, una abraçada, bonic.
2: Un plaer, una abraçada.
0: I parlant de puntes, dèiem, ostres, s'està perdent aquest ofici. Avui ens hem fet una mica derivada, de seguida anem al Carles Monguilot, que el tenim allà escalfant la banda, eh? Seguirem parlant de refranys, en aquest cas, que tenen a veure amb oficis, com és l'ofici d'advocat. Però abans hem rebut un missatge d'un oient molt jove que diu que fa puntes, Fran.
3: Doncs sí, l'Anna ens ha escrit i deia, tinc 33 anys i faig puntes des de petita. La iaia me'n va ensenyar.
0: Anna, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
4: Molt bé, feliç de tornar-vos a escoltar.
0: Ai, gràcies, Anna, que ets oient de la temporada passada ja, eh?
4: Sempre, des del principi.
0: Que no ens esperaves?
4: Sí, que us esperava, clar que sí.
0: Ah, pensava que deies que havia estat sorpresa.
4: Sí, a través, que us esperava amb els fans.
0: Ai, que és mona. Anna, escolta'm una cosa, fer puntes de coixí, jo, la meva iaia em fa, a mi m'han ensenyat a fer punt de creu, algunes labors així, no?, que diuen la gent gran, però fer puntes de coixí, no diries que és de les més complicades que existeix?
4: És complicat, és com anar amb bici. Abans la Marta deia punta i creu, punta i creu. Jo quan sento puntes de coixí, sento el soroll, veig la meva àvia i la sento dir-me punta i creu, punta i creu, punta i creu. I posar les agulles i... Bueno, és laboriós, però relaxa.
0: Mm-hmm. I hi ha més gent de la teva edat? És a dir, quan aneu a les trobades puntaires, ets de les més joves, entenc, però n'hi ha alguna altra?
4: He de dir que ara fa molts anys que no vaig a trobades. I sempre que hi anava, jo era la més petita i tot era dones grans, sobretot.
0: Mm. que és aquesta pena, que s'estigui perdent. Però mira, tenim l'esperança dipositada en tu, Anna, la puntaire jove.
4: És molt bonic, la veritat és que hi queden unes peces precioses. Us he passat una foto, de fet, quan era petita, jo crec que és de l'any 2000, aquella foto, i surto, perquè veieu que realment des de petita em fa...
0: Oh, que bona, me l'està ensenyant en Fran.
3: Sí,
0: ara li ensenyo la Marta, mira-la.
3: Un telèfon mòbil l'estàs fent, en principi, Anna,
4: oi? Jo crec que és del 2000, 2001, no sé, és que no tinc ara les fotos, però, i ara no tinc res més per ensenyar, però sí, ja estàs en un mòbil... I,
3: bueno,
4: cosetes
3: així. I ara els oients, com la Clàudia o la Irene, que ens demanen on es pot aprendre a fer puntes de coixí. Imagina't, a veure si haurem ara revifat aquest interès.
0: Mira, jo sé que la meva àvia, a Bac de Roda, hi ha una escola on ella va fer puntes de coixí. N'hi ha una altra, si mal no recordo, el Passeig de la Concepció, a la Sagrada Família, que és on ella en feia anteriorment. Arenys de Mar.
1: Arenys de Mar, hi ha les puntaires Flor d'Alba, que també n'ensenyen, i a més, és on dic que hi ha molta gent jove, perquè conec...
0: Flor d'Alba,
1: Sí, a l'Associació de Puntaires Flor d'Alba, però també Arenys de Munt també se n'ensenyen, o sigui que sí que és veritat que més que una escola com a tal són associacions de puntaires on tu pots anar i fer puntes de coixí.
4: Mira, si em consta que a Lleida, ara no sé exactament on, fan una trobada cada setmana o cada mes o una cosa així i s'està perdent molt, però fan de manera molt regular. No sé com...
0: Doncs mira, farem una cosa. Aquesta oient, Fran, detectem de quina zona és, intentarem ajudar-la amb tot el coneixement dels solucionaires que ens acompanyen cada dia, que ens escolten. Anna, estic veient la teva foto i la Marta m'acaba d'ensenyar una foto d'ella que devíeu tenir més o menys la mateixa edat.
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Sou més o menys de la mateixa generació, perquè les pintes són exactament iguals, fent puntes també a Arenys de Mar.
1: No ens vam trobar de miracle.
0: De miracle. Anna, escolta'm, un plaer parlar amb tu. Ens guardem el teu telèfon, farem alguna cosa de puntes, d'acord?
4: Perfecte,
0: una abraçada bonica, gràcies per trucar.
4: A vosaltres,
0: guapos. Adéu. Va, i seguim parlant d'oficis, oficis i refranys, Marta.
1: Sí, perquè us he dit que el mes de setembre té molt mala fama, doncs hi ha molts oficis que, déu-n'hi-do, la mala fama que tenen. I, de fet, és un tema que podem anar recuperant de tant en tant, perquè sabaters, barbers, metges i els advocats, com dèiem, en surten molt mal parats.
3: Ai, pobres.
1: Clar,
0: pobres,
1: tot sempre té una explicació al darrere, I avui volem portar la solució del per què aquesta mala fama, sobretot, en aquest cas avui, dels advocats. Perquè els refranys ens diuen que, ja sabeu que ens parlen de les pors, de les creences, dels prejudicis. Què passa, doncs, amb els advocats? Doncs quins consells ens dona el refranyer? El refranyer popular té molt clar.
0: Ai.
1: Ens diu, advocat, jutge i doctor, com més lluny, millor.
0: Ojo, que tenim amb Mugilot. Espera, que tenim amb Mugilot punxat,
1: Ara
0: em sap com greu.
1: No el saludis encara, perquè llavors em sabrà greu dir-los.
0: Espero, com si no t'estigués sentint.
3: No.
1: D'advocat, ni un, ni cap. No me'ls he inventat jo, eh? O directament el que dèiem, advocats i procuradors a l'infern de dos en dos. Per tant, el refranyer mira els professionals de la justícia amb una desconfiança considerable.
0: Anem a saludar, Marta, només un moment. Va.
1: Ara em fa vergonya.
0: Carles Monguilot, molt bon dia.
5: Us he escoltat i ho he pintat tot,
6: T'haurem de contractar com a advocat.
0: Ho ha apuntat, en Carles. A veure, el coneixeu de sobres, advocat penalista, amb una àmplia trajectòria, a més, col·laborador del suplement d'en Roger Escapa. Carles, així d'entrada, com et cauen aquests refranys?
5: Mira, jo, quan vaig dir que volia estudiar dret, la meva àvia, Leucàdia, que va néixer el 1904, per tant, devia tenir cap a 80 anys, és el primer que em va dir, ui, advocat i procurador, l'infern de dos en dos.
0: La veritat.
5: Espera't. Llavors, vaig conèixer a una noia molt guapa, de la que em vaig enamorar, m'hi vaig acabar casant, és la mare dels meus fills i és procuradora.
0: Aquí sí,
5: jo després ens vam divorciar i tal, ens portem molt bé. Si això és veritat, farem reagrupament familiar al cel, no?
0: M'encanta.
5: Perquè segueix siguent procuradora. Sí,
0: clar,
5: sí,
0: clar,
5: sí,
0: clar,
5: sí.
0: Fortíssim, Aquesta mala fama.
5: Perdoneu-me una cosa, que també i aquí jo vull fer un pròleg. A l'infern, o sigui, l'infern com a maledicció, com a mira que malament. Però ja sabeu que hi ha un debat, jo que sóc agnòstic i per tant, bé, m'ho miro d'una manera més crítica. Algú em va ensenyar fa molt de temps que li van preguntar, escolti, vostè quan es mori què prefereix, anar al cel o anar a l'infern? Va dir, mira, pel clima al cel, diu, però per les companyies potser millor a l'infern.
0: Home, podeu dir la vostra també, Preferiu anar al cel o a l'infern? Això és un debat, Catalunya dividida, Jo no ho tinc gaire clar. Jo crec que, ostres...
5: Per això.
0: Lo de les companyies a l'infern, si t'hi has de passar l'eternitat, potser és més divertit. Més convuls, però és més divertit, això sí. Escolta'm, Carles, et deixo aquí punxat, perquè em sembla que la mala fama segueix, amb el vostre ofici.
1: Sí.
5: Sí, sí, sí, sí que segueix, sí.
1: Sí, perquè ens diu, per exemple, de parlar molt i no dir res, propi d'advocaters. O advocat que xerra molt, no diu cosa bona. O fins i tot l'advocat i el comediant tan aviat fan de dimoni com de sant.
0: Bueno, això és una mica veritat.
1: Les dues, clar, has de posar-te i entendre tots els papers.
0: Mira, respecte a aquesta, sí. Advocat que xerra molt no diu cosa bona. Això sol ser veritat o mentida? És a dir, va relacionat un judici que guanyis, diguem-ne, Carles, amb menys quantitat de paraula?
5: A veure, l'oratòria és un art, i llavors, sens dubte, té que veure amb no només la quantitat, sinó amb la qualitat. A vegades és molt més contundent una frase curta. Hi havia un jutge que deia, en castellà, escrivia la, deia, t'advertia, la brevedat se agradecerá en sentencia. Deia que aquest afirmació dius, collons, tinc que no enraonar massa, no? Poc i bo sempre és millor que no molt i dolent, no? Per tant, xerrar molt per no dir res, saps? Allò de dir xerres molt i no dius res, millor que callis, no? Allò que, a més, tu ets amo del teu silenci i ets esclau de les teves paraules, que això no ho he dit jo, ho va dir un clàssic. Per tant, tot plegat, sí. El refraner sempre té un punt de lògica. Per tant, mira, potser molta gent no sap, el patró dels procuradors és Sant Iu.
0: Sant Iu.
5: Ivo en castellà. S'explica, era un frare que era jurista, que defensava els pobres i no cobrava, i va anar al cel, val? Llavors, el diable va anar en el cel a pleitejar perquè li reclamava una ànima. I sabeu com va guanyar el Sant Iu en el diable?
0: Com?
5: Va dir, a veure, un moment, vostè no pot reclamar aquí en nom d'un tercer si no té un procurador. Busqui un procurador i jo li podré pleitejar i veure qui té raó. I no va trobar cap procurador en el cel. Per això, advocats i procuradors a l'infern de dos
0: en dos.
5: Tots eren a l'infern. I Sant Iu el van fer el patró dels procuradors, i si no ho tinc mal entès, doncs segueix sent el patró dels procuradors.
0: Ah, no només els procuradors i els advocats aquí pillen, sinó també els plets en general, eh?
1: Sí, i a més, ens dona consells, perquè ens diu que més val mala avinença que bona sentència. O plet a perdre o a guanyar, l'advocat has de pagar. O sigui, tant si guanyes com si no, per tant, ens aconsella que val més val no anar a judici, perquè ens pot costar temps, diners i mal de caps.
0: Mira, en el cas de divorcis, no sé què diria un advocat. Entenc que no és la teva especialitat, Carles? Més val mala avinença que bona sentència. Jo crec que...
1: Sí,
0: és...
1: però passa amb tot, no només hi ha matrimonis. Vull dir, qualsevol... Jo crec que sí, vaja.
0: Què en penses, Carles?
5: No, que sí, a veure, això ho diguem moltes vegades, sempre és millor un mal arreglo que un bon pleit, perquè el pleit pot ser molt interessant i molt ben portat per les dues parts, però et pot deixar molt més insatisfet que no un mal arranjament, no? Pactem, encara que sigui, doncs renunciar a les dues parts. Això s'ha dit, ja és així, efectivament. I recordeu aquella... que això és molt conegut també, aquella maledicció de la meiga, de la bruixa gallega, no? Que va dir, tengas pleitos y los ganes. És a dir, la maledicció era que tinguessis pleits i els guanyessis. Tot i així quedaries perjudicat. Ara imagina't si tens pleits i a sobre els perds, no? O sigui, aquesta maledicció de la bruixa a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció i l'he fet servir moltes vegades, i com ara, no?, que estem parlant distendidament, en llenguatge col·loquial, dius, si això, la tradició popular, ja t'adverteix que tenir pleits i guanyar-los ja és una desgràcia.
0: Però alguna cosa deu ser, imagina perdre'ls.
5: Efectivament.
1: Clar, però també posa en valor la figura de l'advocat, perquè ens diu la missió de l'advocat és buscar cinc peus al gat. O sigui, és allò, trobar-ho tot, buscar i anar allò el més petit, anar a buscar-ho tot.
0: És veritat,
5: sí,
0: això?
5: Clar, sí, bueno, és l'habilitat, no? S'explica l'anècdota d'un advocat penalista que defensava amb un senyor que havia matat els seus pares, i ell aquest va plantejar l'informe buscant la pietat del tribunal, dient, tengan piedad de este pobre huérfano que ha matado a sus padres tachazos.
0: Perdó, que rigui amb un cas tan tràgic, ric per la bogeria que suposa,
5: Ah, és una anècdota, no? Però sí, evidentment, bé, l'habilitat del professional, ara no em tiraré una pedra al meu teulat. Jo sempre penso que el mateix assumpte, plantejat d'una manera bé o malament, o equivocadament, pots perdre'l, i potser un altre plantejament que hauria fet un altre advocat potser el guanyes, no? Això és així, perquè la justícia definitivament no és altra cosa que éssers humans que donen un veredicte, i sens dubte que el convenci una part o l'altra òbviament influeix, no?
0: Consells que ens donin els refranys, Marta?
1: Sí, ens en dona, perquè si ens hi hem de trobar sí o sí, hi hem d'anar a judici, ens diu a l'advocat, digue-li la veritat.
0: Home, això, Carles, ho demanes per contracte, no?, en els teus representats?
5: No, no, mira, hi ha una novel·la del Grisham que diu la veritat no és el meu client. Cuidado. Sí. Sí, l'advocat no necessàriament... Jo faig dir moltes vegades una frase, que és que per a mi la veritat no és altra cosa que un periòdico de Múrcia. Que és veritat, sabeu que a Múrcia tenen un diari que es diu La Veritat.
0: Sí, i tant.
5: Una cosa és la veritat i l'altra és la defensa dels interessos que tu assumeixes. I, òbviament, tu, com ja deien les partides d'Alfonso X el Sàvio, tu no ets res més que la veu il·lustrada del client. I si aquell client insisteix en que és innocent, tu la veritat l'has de tenir en compte per no fer el ridícul a vegades, no? Per no dir allò del pobre orfe que ha matat els seus pares a cops de destral. Però l'objectiu de la justícia, evidentment, és buscar la veritat. Després hi ha aquell debat de si és la veritat formal o la veritat material. L'ideal és que sigui la veritat material, però bé, la veritat és allò que es podrà provar o no es podrà provar en un pleit, des del punt de vista, almenys, del dret penal.
0: És que això és un altre. Mira, jo recordo quan vaig conèixer en persona en Carles Monguilor, recordo que havíem preparat un tema i li dèiem als advocats del diable, no? I dèiem com s'ho fan èticament, no?, els advocats per defensar clients que són presumptament innocents, no? O molt probablement culpables, no? I el primer que vaig aprendre, la primera pregunta, recordo que se'ns va desmuntar el tema, que en Carles ens va ensenyar, ens va dir, no, un advocat ha de defensar el dret a ser defensat d'aquesta persona, no defensar si ha fet o no una cosa, sí? Sinó el dret de defensa. Ho estic explicant molt malament, Carles?
5: No, però és l'idea, és que, fixa't, si no hi ha una defensa del criminal més execrable que ens puguem imaginar, mai hi haurà, per definició, una sentència justa. A partir d'aquí, òbviament, la defensa és imprescindible.
0: Mm-hmm. Per tant, tota la veritat la busqueu sempre a l'advocat, perdoneu, és que me n'anava més endavant, però per tant no hem de jutjar, no?, èticament a qui defensen o a qui no la defensen, sinó el dret a ser defensats, hagin comès el crim que hagin comès, que s'apliquin les lleis també justes en el crim que hagin comès.
1: I ens ha quedat clar que no fa falta que li diguis tota la veritat a l'advocat, però en canvi el refrany ens diu busqueu sempre l'advocat que us digui la veritat. O sigui, sí que ens diu que... que sí, aquí ja canviem ens necessitem que l'advocat sí que ens la digui tota la veritat a nosaltres,
5: efectivament. Efectivament. I això és difícil, perquè a vegades li has de dir al client, miri, és com el metge, suposo que a vegades li ha de dir la veritat i el pacient no ho vol sentir, però ho ha de sentir. Tu no pots caminar. Jo fa 43 anys que vaig... Mira, aquest matí he estat a la presó de Puig de les Basses. Jo tinc gent allà que està esperant judici. Si jo, la meva previsió, el meu diagnòstic del que passarà en el judici és que el condemnaran, jo no el puc enganyar, perquè jo no seré ni un rat ni un bon professional. Llavors, sí que és cert que l'advocat li ha de dir sempre la veritat al client, mentre que el client no té per què dir-li la veritat a l'advocat. Tenen la creença, moltes vegades, la gent, que si et diuen la veritat i et diuen, mira, sí, jo he matat o no he matat, ho faràs més bé o més malament. I això no és cert. Un professional té que veure les proves que hi ha de veure les coses que es podran acreditar o no, ha d'escoltar, evidentment, en el seu client, i després fer-li un panorama, explicar-li l'escenari en el que ens trobarem, i si el client és mínimament lúcid, que decideixi. O sigui, amb la veritat per endavant, però de l'advocat cap al client, per l'estratègia que s'ha de seguir, i també no oblidem, no vull enrotllar massa, quan defenses no vol dir que hagis d'anar a demanar l'absolució d'aquest pobre orfe que ha matat els seus pares a cops de destral. Potser demanaràs que en comptes de presó permanent que li demana a la fiscalia, li posin entre cometes només 20 anys perquè hi haurà atenuants, etc. Això també és defensar, no ho
0: oblidem. Però no entendre aquest matís que després s'originin frases fetes com, per exemple, ser l'advocat del diable, no? De dir, aquesta gent són capaços de defensar tothom, però és que és veritat, hauria de tenir advocat, no?, també el diable.
5: Efectivament, si el vols jutjar i que la sentència sigui justa per declarar-lo culpable o no, si no hi ha advocat no serà justa per

0: a molts judicis. Ara és pèrit de balística dels Mossos i està jubilat.
1: Epa!
0: Guardem-nos
1: aquest contacte.
0: Sí, sí, pèrit de balística.
2: Sí, sí, l'havia interrogat moltes vegades. Un gran professional amb encertadíssimes actuacions en els tribunals.
1: M'encanta que es coneguin d'haver-lo interrogat.
2: Sí.
1: En fi,
2: sí, sí, sí.
1: Carles Monguilot, advocat penalista, col·laborador del Suplement i amic de La Solució, moltíssimes gràcies, com sempre, per acceptar la nostra invitació. Una abraçada, bonic.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, adéu.
2: Adéu.
1: Va, i acabem parlant d'una expressió popular vinculada amb els animals, Marta.
3: Sí, gos que borda no mossega. És allò, normalment els refrany tenen el seu significat més literal, en aquest cas és obvi, que mentre el gos està bordant no pot mossegar, però també tenen aquest sentit metafòric, eh? En aquest cas es diu per aquelles persones que criden i amenacen molt, però sumint acostumen a ser les menys temibles, eh? El que més crida, parla o protesta acostuma a ser el que menys actua. És allò, no n'hi tinguis por perquè no et farà res.
1: Mira, deixa'm comprovar-ho amb la nostra experta en comportament i benestar animals, tècnica en teràpies assistides amb animals i modificació de la conducta del racó de Milú, Maribel Vila, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Què tal, estimada? Com estàs?
4: Pues amb molta il·lusió de tornar a escoltar-te, de que tornis a estar en antena i de participar-hi, com sempre.
1: Maribel, escolta'm, rascant el punt de les dues del migdia, et volem preguntar, a veure, gos que borda no mossega. Els gossos que borden són els que menys mosseguen?
4: Bueno, té una part de sentit, i moltes vegades el gos que borda el que ens està intentant dir és no t'acostis, no? Mm-hmm. I per tant intenta evitar mossegar-nos. Això no vol dir que tots els gossos que borden mai et mosseguin. Evidentment et pots donar la volta i un gos pot acabar pegant-te una mossegada, però bàsicament el lladruc moltes vegades significa per comunicar no t'acostis, m'estàs estressant. A vegades està protegint a l'espai, a vegades està protegint, potser si és una femella i té cadells, doncs els cadells, o inclús a vegades moltes vegades és surt d'aquí, fuig d'aquí, o m'estàs molestant o m'estàs incomodant, en definitiva. El lladruc és una forma de comunicació que clarament moltes vegades ens fa que ens parem i que ja no anem directament al gos, sigui a tocar-lo, a abraçar-lo, a petonejar-lo.
1: Això ja hi entrarem, bastament amb la Maribel Vila, però sí que és cert que abans d'abordar també hi ha molts gossos, o la majoria de gossos donen molts senyals abans, no? Allò que diuen, oh, és que de sobte m'ha mossegat el gos. Home, no sol ser així. El que passa que obviem, no?, els senyals que ens envien.
4: Sí, mira, jo sempre dic que els gossos, per sort, no són neuròtics com les persones, i que moltes vegades tenen una comunicació molt rica, però que nosaltres moltes vegades no sabem interpretar. Per exemple, no? Les senyals d'incomoditat d'un gos, es trobes a tocar i et gira el cap, no? O es comença a llepar el musell, o moltes vegades fa aquesta mirada que és com una mica com petrificada, amb un ull molt gran,
1: ull de balena,
4: i una miqueta de blanc, que se'n diu exacte, ull de balena. Això és una incomoditat molt gran. Molt gran. A vegades es posen a badallar i tu els toques o t'acostes i veus que un gos es posa a badallar o s'espolsa i no ha entrat a l'aigua, no? Totes aquestes senyals i altres són senyals de la teva intervenció, no? Sigui perquè estàs molt a prop, siguis perquè la manera en què vols agafar o tocar o relacionar-te m'està estressant una mica. Llavors, bueno, fan aquest llenguatge. Un altre tipus de llenguatge seria, doncs, bordar, que ja aniríem un pas més, i el següent, que per mi també és molt important, és el grunyir, no? Mm-hmm. El grunyir que molta gent intenta evitar i s'enfada quan el seu gos ho fa. Jo sempre dic no, benvingut, perquè un gos que grunyeix
1: no
4: t'està dient clarament, limita't, o sigui, controla't, no et vull a prop. Uh-huh. I això fa que moltes vegades no ens mossegui. Si inhibim aquest grunyit, moltes vegades aprendrà, jo no dic res perquè hi ha pres que em renyen, però directament et puc queixalar, no? Per tant, intentem estar atents, no?, a aquestes senyals, a vegades micro, a vegades no tan micros, que ens comuniquen o ens deixen saber l'estat del gos i si ens podem apropar i ser amigables o no, o el gos necessita el seu espai.
1: Maribel Vila, experta en comportament i benestar animal, la podeu trobar al racó de Milú. Gràcies, estimada. Com sempre, ens veiem aviat. Una abraçada.
4: Mira, gràcies a tu. Una abraçada a tots.
1: Adéu, adéu. Marta Pérez Verge, ens sentim en menys d'un mes. Tornes a estar aquí, per la de refranys. Gràcies, bonica.
3: A vosaltres.
1: Fins aquí La Solució d'avui. Fran, tornem demà. Ho fem amb en Dan Miró, advocat en dret aeronàutic, amb la Marta Pontnou i amb Malcom Otero. De què parlarem?
5: Home, demà parlarem de reclamacions i incidències durant les vacances.
1: Demà queixes aquí i solucions a la una. Adéu, família.
6: Els metges amenacen amb vaga indefinida a partir de l'octubre per l'aprovació, avui, de l'Estatut Marc de la Sanitat. Bon dia, són les dues.
7: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.

0: Llum verda avui del govern espanyol a l'Estatut Marc dels Metges, que regula les condicions de treball del personal sanitari. El Ministeri de Sanitat ha tirat pel dret i envia la llei al Congrés, tot i l'oposició frontal dels metges, Joan Bota.
1: Tot i que la norma vol acabar amb les guàrdies de 24 hores, els metges consideren que no resoldrà la sobrecàrrega de feina que pateixen després de mesos de vagues. El conflicte pot acabar d'explotar aquesta tardor.
0: Madrid, Tània Tàpia.
2: La Moncloa dona per acabada la feina i deixa la norma en mans del Congrés, que haurà de decidir si avala o no un estatut que actualitza les condicions de feina després de 23 anys. Les guàrdies dels metges passen a ser com a molt de 17 hores, mantenint el sou, i les jornades setmanals es redueixen de 48 a 45 hores, uns acords pactats només amb els sindicats de base, però no amb els sindicats de metges, que reclamen un estatut propi i que ja valoren una vaga indefinida a la tardor, tant a Catalunya com arreu de l'Estat. La ministra portaveu, Alma Sáiz, defensa que amb els canvis tothom hi guanya.
3: Este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
0: Bé, doncs vaga que tenim a l'horitzó per part dels metges, però a Catalunya la vaga que ja està convocada, la del primer dia del curs escolar, dimarts que ve, sembla cada vegada més inevitable.
1: L'assemblea educativa, que agrupa assemblees docents de més de 500 escoles i instituts, retreu al govern que no s'hagi negociat en tot l'estiu. L'executiu, que avui ha oficialitzat el relleu en la Secretaria General del Departament, ho nega, però tampoc veu marge per desconvocar-la.
0: Palau de la Generalitat, Albert Prat.
4: El govern també ha presentat avui els actes de l'11 de setembre i la principal novetat és que traurà de Madrid la celebració institucional de la Diada, que cada any s'hi celebrava uns dies més tard. La Generalitat portarà aquest acte a Extremadura, tal com ha explicat la portaveu del govern.
5: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
0: I en el capítol d'avui, sobre la crisi migratòria de Ceuta, el govern espanyol ha aprovat destinar més de 300 milions d'euros per reactivar l'economia de la ciutat autònoma i per atendre els migrants que malviuen als carrers de la ciutat.
1: Són gairebé el doble de diners del que s'havia dit inicialment. El govern espanyol insisteix que Rússia i Israel van tenir un paper actiu en l'entrada massiva de migrants a Ceuta, però sobre el terreny, mentrestant, la tensió va creixent i arreu d'Espanya s'estan organitzant per demà concentracions a favor de l'espanyolitat de Ceuta i en contra de la gestió de la crisi que està fent el govern de Pedro Sánchez.
0: Connectem amb Madrid i amb Ceuta. Paula Brujats i Miquel Jarque.
6: Sí, Pedro Sánchez respon amb un pla de xoc milionari per intentar frenar l'escalada de tensió a Ceuta, 300 milions per reforçar el servei social, reactivar el turisme i el gran gruix de diners per acollir els menors i els migrants que segueixen als carrers. Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
7: No vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
8: A Ceuta reclamen més recursos pels tres ambulatoris i hospitals de la ciutat autònoma. Cada dia de mitjana s'atenen 150 migrants que reben assistència per un circuit diferent de la resta de la població, la majoria amb ferides infectades a les extremitats i amb quadres d'ansietat i depressió.
0: I de tornada a Catalunya, els Mossos d'Esquadra investiguen un apunyalament mortal aquesta matinada a Manresa.
1: La víctima tenia 45 anys i ha rebut diverses punyalades. La policia busca l'autor o autors d'aquestes ganivetades.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
0: L'últim dia de mercat de fitxatges. S'espera alguna sorpresa al mercat del Barça?
9: Doncs en principi des del club asseguren que no, que els grans moviments ja s'han fet, però també és cert que queden pendents alguns temes com la sortida de Marc Casado, de qui estan intentant tancar el traspàs a algun club europeu. Al Catalunya Migdia repassarem el mercat del Barça, també el de l'Espanyol, i els noms més destacats que hi ha als moviments internacionals. I el Barça torna a ser líder de la Lliga després de golejar ahir el Rayo 5-2 amb Rafinha, nova com a estrella del partit.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Estel Batet, bon dia.
10: Bon dia, doncs complicada. Hi ha un camió bolcat a la 2 que talla la circulació a l'alçada de Jorba en sentit Barcelona. Es fan desviaments cap a la Nacional 2 per la sortida 543. Hi ha retencions en aquest punt d'uns 2,5 km en tots dos sentits de la marxa. Un altre punt complicat és la P7 a Martorell. Hi ha retencions sentit Barcelona per un altre camió. En aquest cas ha avariat, que talla un carril. I a aquesta hora, segons informa l'Ajuntament de Barcelona, hi ha tallada la ronda litoral sentit Besòs per un incendi al voral. Els vehicles en aquest cas s'estan desviant per les entrades i sortides.
0: I ens falta el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
12: Bon dia.
0: Si la gent pensava que s'havia acabat l'estiu, estava molt equivocada perquè venen dies de calor.
12: Sí, l'única cosa que ha canviat és el calendari. Avui 1 de setembre ja està, perquè venen efectivament dies de calor. De demà dimecres a diumenge tornem a tenir 4-5 dies de calor marcada, intensa, fins i tot entre divendres i dissabte alguns registres podrien arribar als 38-39 a l'interior. Per tant, no s'acaba la calor de ple estiu ni de bon tros i el temps bastant plàcid.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
12: Bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. El govern espanyol, com us dèiem, tira pel dret i ha aprovat definitivament l'Estatut Marc, la llei que regula les condicions laborals dels metges, les infermeres i el personal sanitari, i que acaba amb les guàrdies de 24 hores. I ho fa amb l'oposició de gran part dels metges, que reclamen un estatut propi i que amenacen amb una vaga indefinida a la tardor. La norma, però, haurà de passar el filtre del Congrés dels Diputats per tal d'entrar en vigor. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
2: Bon dia. El Consell de Ministres ha donat el vistiplau final a una norma que fa 3 anys que negocia i que ha pactat només amb els sindicats de base, però no amb els sindicats de metges. Suposarà canvis importants. Les guàrdies dels metges ja no seran de 24 hores, sinó de 17, com a molt, amb el mateix sou. Se'n farà només una per setmana i caldrà respectar el descans de 12 hores mínim per tornar a treballar. La jornada setmanal pel col·lectiu passa de 48 a 45 hores com a màxim. A més, serà obligatori cada 2 anys convocar processos selectius, una mesura per tenir plantilles més consolidades. La ministra portaveu, Alma Sáiz, destaca que tothom hi guanya.
13: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
2: L'acord, però, xoca amb l'oposició de sindicats de metges de tot l'Estat que volen un estatut propi i un àmbit de negociació exclusiu i que denuncien que la ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha tancat en banda i no els ha escoltat després de mesos de protestes. A Catalunya, el sindicat majoritari Metges de Catalunya amenaça amb noves aturades i no descarta una vaga indefinida a la tardor. En canvi, sí que aplaudeixen aquest estatut al col·lectiu d'infermeria, qui se'ls reconeix com a graduats universitaris i no com a antics diplomats, de manera que pugen de categoria. La llei està a partir d'ara en mans del Congrés. Si l'aprova, les comunitats tindran 5 anys per adaptar plantilles i horaris i, si volen, millorar condicions.
0: I d'un col·lectiu que està, doncs, molest a un altre que ja fa mesos que també ho està. Comissions Obreres fa un balanç molt positiu de l'acord amb el Departament d'Educació que van firmar i que van rebutjar els convocants de la vaga el primer dia de curs encapçalats per l'USTEC. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha reunit aquest migdia amb els sindicats, Comissions Obreres, UGT i professors de secundària per tal d'analitzar el desplegament dels compromisos. La reunió ha acabat fa tot just uns moments. Unitat mòbil al Departament d'Educació, David Mendoza i Sara Canyete, bon dia.
14: Hola, bon dia, Òscar. En tot cas, és una reunió que ha finalitzat i que el que ens mostra és que el tauler d'escacs en el terreny educatiu doncs no s'ha mogut. Avui la consellera s'ha reunit amb els 3 sindicats que mantenen el seu suport als acords signats, Comissions Obreres, com ja indicaves, també UGT i també professors de secundària, que són els que es van sumar en aquest segon acord. I dijous ho farà doncs amb els sindicats que li mantenen convocada la vaga d'inici de curs. Com ha anat la reunió d'avui? Doncs ens diuen que s'ha fet una repassada a l'acord que ja s'ha signat i que s'han començat a calendaritzar les properes mesures que vindran, per exemple doncs la devolució del deute dels estadis ja de cara a octubre-novembre. Sobre la vaga que hi ha convocada per aquest dia de curs, els sindicats que formen part del pacte ens diuen que en aquests moments no la troben útil. Ignasi Fernández és el portaveu de professors de secundària.
15: I el que no farem és regalar diners a l'administració per anar amb una vaga que no ataca el problema de fons, que és la reforma del currículum i tornar a posar un model educatiu amb valor.
14: Tots han coincidit, però, a dir que aquest acord no serà suficient i que caldran més mesures estructurals. També la consellera els ha donat les explicacions que ja va donar ahir públicament sobre el que havia passat amb l'errada de les proves PISA. Unes explicacions que ens diuen, assenyalen els responsables, però que no són suficients. Reclamen entendre què ha passat i per això han reclamat conèixer quines són les instruccions que es van facilitar als centres educatius i consideren un fiasco, una errada gravíssima que no es puguin conèixer els resultats d'aquestes proves perquè, diuen, són les primeres que ensenyaven com estaria anant la darrera reforma del currículum que es va impulsar des del govern espanyol.
0: Bé, doncs, en aquest context, el govern té coll avall que el curs escolar la setmana que ve començarà amb vaga, tot i que demà passat es tornarà a reunir amb els sindicats que promouen aquesta vaga. De fet, l'executiu de Salvador Illa avisa que no hi ha més marge de negociació i blinda, de fet, la consellera Esther Niubó, que continuarà al capdavant del departament passi el que passi. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
16: Què tal? Bon dia. Sí, el govern ja es prepara per un inici del curs complicat perquè ara com ara no ha donat cap mostra que pugui fer canviar d'opinió als sindicats que impulsen aquesta vaga. Si més no, la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha dit que no tenen previst fer cap nova oferta a la reunió de dijous i que només hi ha marge per parlar de terminis.
5: Pensem que compartim diagnosi, que estem posant sobre la taula tot allò que se'ns ha demanat i que la voluntat del govern és treballar-ho conjuntament. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
16: A tot això s'hi suma la crisi per les proves PISA, que el govern ja dona per tancada, i de fet avui s'ha fet oficial el canvi a la Secretaria General d'Educació. Marta Clari entra com a número 2 d'Esther Niubó i es descarta que els canvis escalin fins a dalt de tot.
5: El govern en el seu conjunt i el president Illa ja ha manifestat, i ho reitero com a portaveu, la total confiança amb la consellera i amb totes les polítiques que està desplegant.
0: Però a banda d'aquest inici de curs, que serà, ja ho veieu, complicat, la setmana que ve també és la Diada Nacional de Catalunya, l'11 de setembre. I avui el govern ha presentat els actes oficials de la Diada, just l'any que fa 50 anys, Albert, de la primera Diada després del franquisme.
16: I la principal novetat és que la Generalitat ha decidit treure de Madrid l'acte institucional que cada any celebrava uns dies després de la Diada. El portarà a Extremadura els dies 16 i 17 de setembre amb la intenció de reivindicar els lligams, i a casa nostra, de fet, el primer acte oficial amb Salvador Illa al capdavant serà dimecres que ve a Sant Boi de Llobregat, on l'any 76 es va fer la primera celebració.
0: D'aquí a 3 minuts serà un quart de 3 de la tarda. Deixem Catalunya, anem cap a Ceuta, perquè el govern espanyol intenta frenar l'escalada de tensió que hi ha a la ciutat amb un pla de xoc milionari per frenar l'impacte econòmic de la crisi i també la tensió als migrants que encara són a la ciutat autònoma de Ceuta. L'executiu insisteix que Rússia i Israel van amplificar missatges a les xarxes contribuint a l'entrada massiva de migrants, mentre tots dos països surten en tromba contra Pedro Sánchez i li demanen proves d'aquesta acusació. Palau de la Moncloa, Paula Brunet. Jans, bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia. Un pla de xoc de 300 milions d'euros per a Ceuta per reforçar els serveis socials, reactivar el turisme, i el gran gruix d'aquests diners, un de cada 3 euros, que anirà a l'acollida de migrants. Més diners, sí, però el problema segueix sent la falta d'espais a Ceuta per allotjar tothom. Quan estaran disponibles les 6.000 places promeses pel govern espanyol? El ministre Ángel Víctor Torres no ha concretat cap dia, però ha promès resoldre la situació el més aviat possible, sense cap més concreció, i ha negat haver arribat tard.
17: Lo que tiene que hacer un gobierno es lo que estamos haciendo, dando la cara para que cuanto antes esto se pueda normalizar. Y allí, en Ceuta, con la justicia del trabajo realizado de quienes realmente estuvieron en buscar una solución y quienes pusieron todos los palos en la rueda para dinamitarlas.
6: La Moncloa defensa la seva gestió i no recula en l'origen de la tragèdia, tot i les crítiques d'Israel i Rússia. Els torna a assenyalar com a actors claus de l'entrada massiva. Elma Saiz, ministra portaveu.
18: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
6: I el Massaia ha insistit en una altra polèmica, en què el rei Felip VI visitarà Ceuta quan arribi el moment. El Partit Popular acusa el govern espanyol de manipular el rei pels interessos de Pedro Sánchez.
19: Que dejen de manosear al rei. Que el jefe del Estado, que ha estado en los momentos más duros de nuestra historia, con la gente que ha vivido los momentos más duros, debería poder acompañar sin ningún tipo de miedo, a ninguna reacción, a los ceutíes que llevan un mes pasándolo muy mal.
6: I el Partit Popular, que escalfa també les protestes convocades per demà als ajuntaments de tot Espanya a favor de Ceuta i en contra de la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi. El Partit Popular torna a reclamar que s'acceleri l'expulsió de tots els migrants que segueixen a Ceuta, i segons les últimes dades que acaba de donar el govern espanyol, en els últims dies només s'ha expulsat 200 persones.
0: I de moment, sobre el terreny, els ambulatoris de la ciutat de Ceuta atenen cada dia uns 150 migrants de mitjana. Ho fan equips de sanitaris voluntaris, en espais exclusius pels nouvinguts, i la majoria d'atencions són per cops, per talls o per altre tipus de ferides. Enviats especials a Ceuta. José Antonio Rodríguez, Miquel Jarque, bon dia.
8: Hola, bon dia. La direcció de l'assistència primària a Ceuta admet que l'allau migratòria ha tensionat el sistema perquè s'ha hagut de crear un circuit paral·lel als tres ambulatoris i a l'hospital per atendre els migrants. Les infermeres, els metges i els zeladors són voluntaris. Juan Carlos Mata, director d'assistència primària, en declaracions a Catalunya Ràdio, sosté en contra del que afirmen els sindicats que en el circuit pels espanyols amb targeta sanitària s'ha preservat i que, de fet, a l'agost hi ha hagut menys consultes que l'any passat.
20: Desglosando los datos de actividad de Ceuta, vemos que la actividad asistencial en el mes de agosto en relación con agosto del 24 y el 25 pues decrece 3 puntos de asistencia, de 36,01 de presión asistencial que por ejemplo tenía el centro de salud de recinto, pasamos a 32,99.
8: Pel que fa al tipus d'assistència que es presta aquí, les consultes són bàsicament de traumatologia en un col·lectiu que arriba molt tocat anímicament. Carmen Zaragozí és infermera al Cap Otero de Ceuta.
21: Más varones que mujeres y suelen ser heridas pues que se han infectado y tal, pero se les ha tomado su medicación y todo y muy bien. Algunos llegan pues, a nivel mental llegan fastidiadillos, muy agobiados, con mucha ansiedad.
8: En paral·lel, metges del món i fora del circuit sanitari convencional va atendre durant el mes d'agost 1 miler d'immigrants més en una furgoneta que ha recorregut platges i turons.
0: Passant gairebé 2 minuts d'un 3:15 de la tarda, avui han entrat en vigor els canvis en les bonificacions a les gasolineres, tot i que els conductors pràcticament ni ho notaran. Al litre de dièsel se li aplica des d'avui un descompte de 20 cèntims en comptes dels 10 que s'aplicava el mes d'agost, mentre que en el cas de la gasolina aquesta rebaixa queda només en 5 cèntims. I diem que pràcticament no ho notarem perquè el preu del petroli fa dies que puja i puja i per tant encareix els carburants. De fet, les gasolines fa 8 setmanes consecutives que el preu va a l'alça. I en aquest context de preus alts, ens hem volgut fixar en la demarcació de Lleida, que és on hi ha de mitjana la gasolina i el dièsel més barats de tot l'estat espanyol. I això, el motiu, Lleida, Noelia Caselles, l'hem de buscar en el sector agrari.
22: Exacte, i en concret en les cooperatives agràries. Moltes tenen estacions de servei, però aquest no és pas el seu negoci principal i això els permet aplicar marges mínims. Kevin Requena, de la cooperativa d'Ivars d'Urgell.
23: Carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, per mantenia obert la infraestructura o l'activitat, no? En els nostres pobles, si no fos per la cooperativa, doncs potser no hi hauria sortidor de carburant i gràcies a nosaltres n'hi ha.
22: Que sigui barat, asseguren que no afecta la qualitat a l'expetor de la cooperativa d'Aspa.
24: O sigui, no comprem carburants low cost. Com que no ho fem per guanyar diners, sinó per donar un servei, doncs posem gènere bo, que no volem problemes de cap tipus.
22: És, per tant, una estratègia diferent de la de les grans companyies estatals. Albert Campabadal és el president de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
25: L'estratègia de la cooperativa és comprar molt i vendre molt i rebaixar fins al màxim el preu de venda al públic. No va a una estratègia de marca, sinó una estratègia de preu.
22: La diferència de preus pot superar de vegades els 35 cèntims.
0: Passant gairebé 4 minuts d'un 3:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida us expliquem les dades molt cridaneres de les morts que ha provocat a Catalunya la onada de calor d'aquest estiu.
26: Catalunya migdia.
27: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
28: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
27: Tota la informació a manresaturisme.cat.
29: Avui, 1 de setembre, és el Dia Internacional dels Primats. Potser et preguntes si és possible continuar donant suport a una causa quan ja no hi siguis. I la resposta és senzilla. Amb un testament solidari garanteixes que la teva solidaritat continuï activa. Quan en vida t'has preocupat pels primats, que han estat víctimes del tràfic il·legal i necessiten recuperar-se físicament i emocionalment, és coherent que vulguis que això no s'acabi. Si inclous la Fundació Mona al teu testament, contribueixes a fer que en el futur aquests primats tinguin una segona oportunitat. És un tràmit senzill davant de notari que converteix el teu llegat en protecció real per als animals que provenen de situacions difícils i cruels. Informa-te'n a www.eltestamentosolidario.org i descobreix com fer que el teu testament també sigui refugi i cura. El testament solidari fa per mi.
30: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Tinc el K2 davant, el meu segon K2.
4: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
7: Aquesta part està supertrencada.
4: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
9: De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
4: Nits sense ficció i l'Àliga vola. Sergi Mingote, K2. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
10: Xato! L'estiu s'acaba.
11: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Excepte, esclar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 9 minuts seran 2:15. Aquest mes d'agost, a Catalunya, hi ha hagut més de 1.100 morts atribuïbles a la calor. Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària que fa l'Institut de Salut Carlos III de Madrid i que situa Catalunya com la comunitat amb més defuncions de tot l'Estat. En paral·lel, i segons dades del Departament de Salut, s'han atès prop de 5.800 casos vinculats a les altes temperatures als centres d'atenció primària i 2.000 urgències des de l'1 de maig, Mar Riera.
12: Més de la meitat de les 2.150 defuncions registrades a tot l'Estat van ser a Catalunya, on la xifra d'aquest agost triplica les estimacions de morts de l'any passat. La majoria de víctimes són persones grans de més de 65 anys, però també hi ha un gruix important que supera els 85. Les contínues onades de calor, però també han tingut un impacte directe als CAPs, on majoritàriament s'han atès insolacions i cops de calor. La calor afecta pacients de totes les edats i cada vegada s'allarga més mesos, com ha explicat a Catalunya Ràdio el doctor Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina de Família.
13: Doncs el que sí que hem notat aquest any és que la situació amb la que veiem persones amb aquesta problemàtica s'ha allargat durant el temps, no? Aquest any hem tingut pràcticament des de finals de maig, que hi va haver un primer pic, després el juny i el juliol, que hi van haver dos grans pics de calor. Ha començat molt abans. A vegades ens trobàvem que això començava el juliol i ara ens estem veient que tenim més períodes de més calor que ens està durant més.
12: Les urgències hospitalàries també han atès 2.000 persones durant aquest llarg període de calor. La majoria d'aquestes arribades de pacients tenen a veure amb deshidratacions. A més, també s'han registrat 300 ingressos hospitalaris per deshidratació i 43 per insolacions o cops de calor.
0: Precisament un dels col·lectius que té més risc de patir les conseqüències de la calor són les persones que treballen a l'aire lliure. Aquest és el cas dels riders de Glovo, que denuncien que aquest estiu la companyia els ha fet treballar a més de 40 graus. Inspecció de Treball ha obert un expedient sancionador per investigar si Glovo va aplicar o no el protocol que obligava a suspendre les entregues quan hi ha alerta vermella per calor. Més morts. 39 persones han mort ofegades a Catalunya des del dia 15 de juny. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes que hi va haver l'any 2022. I encara falten 15 dies perquè s'acabi la temporada oficial de bany, que és quan Protecció Civil tanca el recompte de morts. Com s'han repartit aquestes víctimes per ofegament, Toni Fortesa?
30: Doncs en total 23 persones han mort en platges, 11 en piscines i 5 en rius i pantans. I el perfil mitjà de les víctimes és el d'un home de més de 65 anys. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, apunta un dels factors que expliquen aquest augment de víctimes.
31: És probable que s'hagi produït aquest augment per l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
30: En la mateixa línia, els experts en salvament aquàtic reclamen des de fa temps actualitzar els plans d'actuació, sobretot a les platges. Consideren que els actuals no responen a les necessitats d'avui. El president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Jonathan Acevedo, defensa aquesta revisió.
32: Estem fent servir els horaris i les temporades de fa 15 a 20 anys. Moltes platges comencen a servir el socorrisme a mitjans de juny i veiem platges al maig abarrotades de gent i, en canvi, no servir el socorrisme. Llavors, és evident que si tenim la prevenció, si fiquem a professionals, si fiquem als mitjans, les morts es poden reduir.
30: Els professionals del salvament també reclamen un pla conjunt per a totes les platges del país. Ara, per exemple, cada ajuntament decideix el nombre de socorristes que calen a cada tram de costa. També reclamen establir uns requisits mínims per garantir els socorristes puguin fer la seva feina en condicions com ara espais d'ombra, lavabos i material de salvament adequat.
0: Els alumnes tornen avui a l'escola a França. Finalment, sense que hagi entrat en vigor la llei que prohibeix les xarxes socials als menors de 15 anys. El país havia de ser el primer de tota la Unió Europea a aplicar a partir d'avui aquesta restricció, però la mesura ha topat amb entrebancs. A mitjans del mes d'agost, el Consell Constitucional francès en va anul·lar alguns articles per no respectar la llibertat d'expressió dels menors i per falta de proporcionalitat. Ara s'haurà de tornar a redactar la llei. I segons les associacions de defensa dels drets dels menors, la clau és obligar que siguin directament les plataformes les que facin els canvis. París, Isabel Galí, bon dia.
1: Bon dia. L'Excel de 14 anys és molt conscient que passa massa hores mirant el mòbil, però no creu que s'hagin de prohibir les xarxes socials als menors de 15 anys.
5: Il faudrait plus... Caldria
6: no prohibir-les, sinó canviar-les, posar-hi restriccions de temps, en comptes de tancar-les.
1: Hugo, també de 14 anys, creu que el Consell Constitucional ha fet bé de defensar el seu dret a la llibertat d'expressió.
8: Crec que tots tenim el dret de poder-nos informar a través d'Instagram o altres xarxes socials.
1: La llei, aprovada a mitjans de juliol, és inconstitucional per generalista i desproporcionada i per atemptar contra la llibertat d'expressió i la vida privada dels menors. L'altre El Tribunal francès, però, alerta que regular les xarxes continua sent urgent. Les dades de l'Associació de Protecció dels Menors en Línia i Enfants ho corroboren. El seu vicedirector és Samuel Comblé.
14: Un très fort pourcentage de jeunes.
15: Sabem que un percentatge molt elevat de joves a França, un 65% de nens entre els 6 i els 10 anys, ja tenen en compte les xarxes socials. El fet de no prohibir-los l'accés abans dels 15 anys continuarà posant en perill molts infants i adolescents.
14: Beaucoup d'enfants et d'adolescents.
1: L'objectiu dels diputats és redactar un nou text posant el pes en la responsabilitat de les plataformes. Pels experts, no és tant l'edat com el visionat sense fi i la recepció constant de notificacions el que les converteixen en perilloses per als menors.
0: Tornem a Catalunya perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de 45 anys que ha rebut diverses punyalades al carrer Sant Jaume de Manresa. Passades les 5 d'aquesta matinada, la policia catalana ha rebut l'avís per una agressió. Quan els agents han arribat al lloc, l'home encara era viu i estava greument ferit. Els Mossos han iniciat les maniobres de reanimació que han continuat dues unitats del SEM, però finalment l'home ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets i determinar-ne l'autoria. Pels vols de les 10 del matí s'ha fet la aixecament del cadàver amb la comitiva judicial. El cas està sota secret d'actuacions. I els morts per la riuada sobtada de fa 6 dies al nord del Nepal i al Tibet superen el miler i hi ha prop de 4.500 desapareguts, segons el balanç oficial, Albert Manyà.
16: El Ministeri de l'Interior xinès ha anunciat l'enviament de més equips d'emergència a la zona, drons, purificadors d'aigua, ajuda humanitària i experts en anàlisis d'ADN. Avui s'ha fet un minut de silenci en memòria de les víctimes. Al costat nepalès, 20.000 persones intenten trobar gent atrapada en túnels, com els 200 que han rescatat en les últimes hores. Tot i això, les morgues estan plenes i s'ha autoritzat enterrar els cossos sense la identificació formal. En un escrit a les xarxes socials, el primer ministre nepalès, Valendra Shah, ha vinculat la tragèdia amb el canvi climàtic i ha demanat a la comunitat internacional que en prengui consciència.
0: Fenòmens similars al que va provocar aquesta riuada del Nepal ja estan passant als Alps i també, a molt petita escala, també als Pirineus. Els despreniments de roques que aquest estiu han matat 3 persones als Alps o els que hi ha en alguns cims dels Pirineus s'expliquen, entre altres factors, pel deteriorament del permafrost i les glaceres, dos factors que també han influït en el que ha passat a l'Himàlaia, Montse Poblet.
17: Tant als Alps com als Pirineus hi ha cada cop més despreniments de roques a l'alta muntanya. Aquest estiu al Mont Blanc han mort 3 alpinistes aixafats per rocs, i l'any passat l'esfondrament de la glacera Birk va provocar una esllavissada de gel i de roques que va arrasar bona part del poble suís de Blaten. És el cas més similar al que ha passat al Nepal que hem tingut a Europa. Els experts ho atribueixen al fet que amb l'escalfament global les glaceres retrocedeixen i el permafrost es fon i es debilita, de manera que ja no actua com una espècie de ciment que uneix les roques. El geògraf Marc Oliva està especialitzat en l'estudi d'aquests fenòmens.
18: En el moment en què tenim episodis de calor, com aquest estiu, es perd doncs, aquest ciment,
2: i el conjunt de la roca doncs, és propici a que es desprengui. Per tant, doncs, hi ha aquest tipus de despreniments de roca en sectors molt verticals, en sectors de paret alpina, en sectors molt exposats.
17: Entre els punts dels Pirineus on s'ha observat un increment dels despreniments de roques per sobre dels 3.000 metres, hi ha la Maladeta, el Montperdut o el Vinyamala. El glaciòleg Enyaut Izaguirre, que era al Nepal quan hi va haver el despreniment del Tibet i que n'està estudiant les causes, apunta aquesta suma de factors.
5: El propi terratrèmol de 2015 va fer que les roques estiguessin febles des de llavors. Després ja, clar, hem de parlar també de que són glaceres que estan en torno als 0 graus, les seves llengües, fem a l'època del monsó, més enllà també del permafrost.
17: De fet, les imatges de satèl·lit demostren que la muntanya ja s'estava movent des de feia temps a un ritme d'un centímetre cada mes fins a arribar al col·lapse de la setmana passada.
0: Rússia ha matat 12 persones a Kiev en un nou atac massiu amb míssils i amb drons. 6 de les víctimes eren treballadores de l'empresa pública de ferrocarrils. La capital ucraïnesa ha estat bombardejada de forma ininterrompuda durant 6 dies en una clara resposta del Kremlin als atacs contra el comerç electrònic rus. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
19: Bon dia. Fa una setmana Putin va dir que Zelensky havia obert la caixa de Pandora atacant magatzems de Wildberries i Azon. I des de llavors l'exèrcit rus ha llançat bombardejos gairebé continus contra Kiev. A més, també han tingut com a objectiu magatzems de supermercats i altres punts de venda minorista. La portaveu del Ministeri d'Exteriors rus, Maria Zakharova, justifica aquesta escalada com una reacció als atacs de drons ucraïnesos.
20: El règim de Kiev, utilitzant armes occidentals i finançament occidental, continua cometent crims de guerra i terroristes contra la població civil del nostre país.
19: Fins ara, Moscou no havia estat capaç de sostenir una escalada d'atacs diaris contra Kiev, tot i les amenaces dels dirigents russos. Ara, però, compta amb una nova generació de drons, els anomenats drons de reacció, que són molt més ràpids i, per tant, més difícils d'aturar per les defenses ucraïneses.
0: I a l'Iran, el president del país, Massoud Pezeshkian, avisa que l'estratègia dels Estats Units de pressionar i amenaçar corre el risc de minar els esforços diplomàtics per posar fi a la guerra. En el marc de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, Pezeshkian ha lamentat la falta de garanties per part de Washington.
16: El president iranià es queixa de la manca de compromís del govern de Trump respecte del memoràndum d'entesa firmat al juny i en un gest de distensió ha avançat que si els Estats Units respecten el document, ells també ho faran. Hores abans, el líder nord-americà Donald Trump ha avisat que atacarà amb duresa l'Iran. Des de la Casa Blanca, Trump ha reiterat que l'Iran és un país, un estat fallit i que el seu exèrcit està molt debilitat. Afegeix que no els caldrà fer servir l'arma nuclear. L'escalada de tensió s'ha traduït en un augment del preu del petroli. El Brent supera els $92.
0: Deixem la informació internacional, tornem a casa nostra, perquè aquest estiu s'ha aconseguit frenar la xifra de focs relacionats directament amb la sega del cereal, malgrat que el perill d'incendi s'ha disparat. N'hi ha hagut 36, dos menys que l'any passat, i la superfície cremada ha caigut un 80%. Lleida, Estela Bussoms.
21: Aquest estiu han coincidit calor intensa, baixa humitat i una bona collita amb elevada acumulació de palla, factors que han fet incrementar molt el perill d'incendi. Malgrat això, la xifra de focs vinculats a la sega ha quedat frenada i representen menys del 3% del total de focs forestals. Són 36, 17 dels quals a les comarques de Ponent, on es concentren la majoria de les 900 hectàrees cremades per aquest motiu. L'any passat, només l'incendi de Torrefeta, la Segarra, ja en va calcinar més de 5.000. Tot plegat ho valora el nou cap dels agents rurals de la Plana de Lleida, Joan Barau.
22: Veient com ha anat la resta de l'Estat aquest any els incendis, amb incendis que han cremat més de 50.000 hectàrees, ens hem sortit prou bé, tenim un sistema que funciona, arribem molt ràpid als incendis.
21: S'han fet 145 inspeccions de maquinària agrícola i només una segadora no portava cap dels mitjans d'extinció que són obligatoris.
0: Passen 4 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
23: Catalunya migdia.
24: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
25: Ei, mama, què tal?
26: Ja heu tornat a començar el programa normal?
25: Què vols dir normal?
26: Bueno, això d'avui no és pas repetit, no?
25: Ah, no.
26: Que s'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
25: Mama,
26: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
25: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
26: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
25: Ah, sí? En Joel Díaz està...
26: Va,
25: sí.
26: No m'ha pas agradat, de moment.
25: Ah, no?
26: Massa alt.
25: Què vols dir que és massa alt?
24: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
27: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
3: Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. De dilluns a divendres, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalías. Els matiners.
4: Som pura cafeïna.
3: Catalunya migdia.
0: Passant 5 minuts a dos quarts. La vaga de les biblioteques de Barcelona ha deixat aquest matí només 4 dels 37 equipaments previstos oberts a la ciutat. Desenes de treballadors s'han concentrat davant la Sagrada Família per denunciar el bloqueig de les negociacions laborals amb l'Ajuntament, Montse Mas.
7: La plantilla protesta per la falta de solucions en matèria d'horaris, conciliació i sous i adverteix que el servei està en risc. En declaracions a Catalunya Ràdio, el delegat del comitè d'empresa, Pau Solsona, s'ha mostrat satisfet del gran seguiment de la vaga d'avui.
9: No hem desconvocat mai la vaga indefinida, però avui sí que havíem fet èmfasi en tancar biblioteques i que hi hagi un seguiment alt i ho hem aconseguit. I les negociacions realment no et puc dir res perquè no n'hi ha. Estem com a l'espera i el dia 14 de setembre tenim una assemblea de personal i no sé si llavors tindrem alguna proposta més o no.
7: Per la seva banda, l'Ajuntament reconeix un seguiment del 60% de la plantilla que ha impedit obrir la majoria de centres i assegura que manté la voluntat de diàleg. Ferran Burguillos, gerent del Consorci de Biblioteques.
10: De moment, les reunions que estan obertes són les de la mesa general. La resta de reunions amb la comissió negociadora la mantenim oberta. Estem esperant doncs, també una mica doncs, si hi ha algun replantejament per part de la representació social.
7: Burguillos destaca que l'oferta per equiparar la plantilla amb la resta de treballadors municipals inclou la jornada de 35 hores i un augment salarial del 8%.
0: El Teatre Texas, a Barcelona, aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada. La sala del barri de Gràcia combinarà les noves produccions amb la reposició d'obres de referència com ara La Pols.
7: Sí, el gran èxit teatral de Llàtzer García, que ell mateix va adaptar al cinema, tornarà als escenaris sota la direcció de Sílvia Munt i amb Nil Cardoner i Daniela Brown de protagonistes. És una de les propostes més destacades de la nova programació, juntament amb la comèdia negra Bona nit, Ponzelles, de Víctor Borràs. A més, la sala acollirà dos aniversaris clau, els 10 anys de Fairfly, de La Calòrica, i els 15 de Curà, de Toni Gomila. Per a un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i temàticament molt diversa.
11: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
7: L'humor també es consolida amb els monòlegs d'Oye Sherman, Anna Polo, Carlo Patial i Roger Coma. La sala de Gràcia arriba a aquest nou curs avalada pels bons resultats de l'anterior, que va tancar més de 64.000 entrades venudes, un 23 més que l'any passat, i prop de 800 abonaments.
0: I un apunt de cinema. Bàrbara Rey rebrà el premi Nosferatu de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció Brigadun, dedicada a descobrir, a recuperar i a reivindicar clàssics del gènere margarrigà.
15: El festival vol premiar l'actriu espanyola per la seva participació en diversos títols destacats del fantàstic espanyol, com ara El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica. El Festival de Sitges arrencarà el 8 d'octubre. Uns dies abans ho farà el Festival de Sant Sebastià, que ha anunciat que premiarà per primer cop a la seva història la millor música de les pel·lícules a competició. Serà un premi amb un jurat especialitzat que s'entregarà durant la gala de clausura. Aquest any hi optarà la catalana Clara Aguilar per la pel·lícula Cinco Minutos Más.
0: I ara un llibre. Una història sobre la capacitat de perdonar i les relacions familiars centra la segona novel·la de l'autora italiana supervendes Roberta Recchia, que avui és a Barcelona. Es tracta de Yo que te he querido tanto, publicada per Duomo Ediciones, Valerio Vareda.
12: Un crim terrible capgira el que comença com una novel·la d'amor adolescent, però tot i així no es converteix en un thriller. Roberta Recchia parla dels temes que toca la seva obra.
13: Ni la família, que ha la sola culpa...
27: Es parla de la possible culpa de si uns pares han educat
1: educat un fill perquè es converteix en un monstre, o quina és la culpa dels pares o dels germans. I és difícil analitzar aquests fets quan passen en famílies que es consideren normals. Es parla també molt del perdó. Si es pot perdonar una persona que t'ha destruït no només la teva vida, sinó també el teu futur. Es parla d'amor.
2: De l'amore.
12: L'autora, que diu que des dels 11 anys escriu una novel·la per any, va publicar la primera quan en tenia 50 i de Yo que te querido tanto se n'han venut 200.000 exemplars a Itàlia i s'ha traduït a 16 idiomes. Assegura que no s'ho esperava.
2: Nunca en mi vida. E forse non lo credo neanche adesso. Io
1: molta... Ni tan sols ara m'ho crec. Em costa molt creure que sigui realitat.
2: Davvero.
12: El gener publicarà nou llibre i ja treballa en la quarta novel·la.
0: I una cosa més abans dels esports, perquè TV3 ha liderat el mes d'agost amb un 12,6% de quota de pantalla, gairebé 3 punts d'avantatge respecte a la segona posició, la primera de Televisió Espanyola. Pel que fa a la plataforma 3CAT i a la resta de l'entorn

0: digital han fregat els 24 milions de reproduccions, el millor mes d'agost des que es va estrenar la plataforma. I han ajudat la cobertura informativa de l'Eclipsi, les cobertures del futbol, tant masculí com femení, els telenotícies i programes com ara Vinagreta o Tot Torna.
1: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Amb la golejada del Barça ahir i amb el tancament del mercat de fitxatges avui.
2: Sí, un tancament que a priori s'espera tranquil pel Barça.

0: El Barça torna a ser líder de la Lliga després d'una nova golejada davant el Rayo i el Camp Nou. De seguida repassarem aquesta victòria, però com dèiem, avui a la mitjanit es tanca el mercat de fitxatges. Serà un tancament mogut per Deco? En principi no, però sí que és cert que té temes pendents per tancar encara. D'entrada, Ramon Salmurri, que es troba a les oficines del Camp Nou, està seguint la presentació de Gabriel Jesús. Ja ha arribat el jugador?
1: Ha arribat. De fet, és a les oficines i ara mateix als mitjans de comunicació estem accedint a l'oficina comercial del Camp Nou, que és l'escenari on se celebrarà aquesta presentació de Gabriel Jesús, prevista per un quart de tres. De moment vam una mica de retard en quan comenci aquesta presentació. Si et sembla, farem avinent alguna resposta, alguna declaració d'un Gabriel Jesús que signa per tres temporades i es converteix en el nou que demanava Hansi Flick. Per tant, aquesta carpeta de Deco tancada, i en queden dues d'obertes pel que fa a les arribades. D'entrada, un central, pendents de si finalment el Barça acaba decidint reforçar l'eix de la defensa, i tot això, la inscripció de l'Ivakovic, el porter, que arriba per acompanyar Joan Garcia i Wojtek Stensne a la porteria blaugrana aquesta temporada. Tot això pel que fa a les arribades, a les sortides pendents de Marques, que encara ha de resoldre el seu futur, com deies, es tanca aquesta mitjanit, i que és futbolista que porta tot l'estiu diguem-ne parlant-se de la seva sortida, el Barça no acaba de comptar amb ell, doncs ha de tancar aquesta sortida. I a tot això, dos noms més, els d'Álvaro Cortés, que, com bé saps, és a Bèlgica segellant la seva sortida a l'Anverp, i els Guille i Toni Fernández, un al Venezia i l'altre encara en el seu futur, que no han acabat encara de tancar aquesta sortida.
0: Bé, tenim algun problema de comunicació just en aquest punt on es troba el Ramon Salmurri, però vaja, ara es mourà una mica el Salmurri, perquè si en cas que et sortís Gabriel Jesús, doncs aquí al Catalunya Migdia poguéssim sentir les primeres paraules de l'última incorporació,
1: sí,
0: que ha fet
1: al
0: Barça. Doncs això, el Salmurri, sí, que intenta trobar més bona cobertura, però en tot cas ens ha explicat, el mercat del Barça. No es preveu que hi hagi grans moviments, més enllà d'aquest nom, sobretot, de Marc Casado, que fa tot l'estiu que estem parlant de la seva possible sortida. Veurem avui si acaba tancant el traspàs a algun equip europeu, o fins i tot si pogués ser d'algunes altres lligues, com deia el Salmurri. Doncs veurem si els pròxims dies s'acabaria de tancar. Hi ha un altre nom que hem estat arrossegant tot l'estiu al voltant del Barça, que és el de Julián Álvarez. Joan Fitó, hi ha alguna novetat al voltant de Julián?
2: Doncs que avui s'ha tornat a entrenar amb els seus companys amb normalitat. La idea de l'Atlètic de Madrid és anar recuperant a poc aquesta normalitat, tot i que hi haurà aquesta incògnita fins al final, perquè l'Arsenal el vol. Ahir Arteta no li va tancar la porta, li van preguntar al tècnic de l'Arsenal i va dir que això de Julián, doncs que és feina dels que manen.
0: Doncs abans de tornar al Barça per parlar de la victòria d'ahir, seguim amb el mercat. Hem repassat l'última hora d'aquest mercat del Barça, i a l'Espanyol, Andoni Gorosabel, de l'Atlètic Club, aterrarà l'Espanyol, i segurament Eudald Serra serà l'últim moviment d'aquest mercat d'estiu a l'equip blanquiblau.
3: El lateral dret basc cobrirà la baixa de Rubén Sánchez, ja que en les pròximes hores es farà oficial el seu traspàs a l'Elx per mig milió d'euros, més un 25% dels drets d'una futura venda. Gorosabel, de 30 anys, es va formar a les categories inferiors de la Reial Societat, va jugar 6 temporades al primer equip guipuscoà, per després jugar una temporada a l'Alavés abans de fitxar per l'Atlètic Club, on hi ha estat les dues últimes temporades. En principi, com deies, aquests serien els dos últims moviments que preveu fer l'Espanyol en aquest tancament de mercat, tot i que no es pot descartar ara mateix alguna operació més a última hora.
0: Doncs estarem pendents també aquí a Catalunya Ràdio d'aquest mercat de fitxatges de l'Espanyol. Avui, a banda de la Lliga Espanyola, també a la mitjanit es tanca el mercat de fitxatges d'altres lligues europees, com l'anglesa, la francesa o la italiana. I Fitó, amb quins moviments destacats?
2: Doncs el Depor ha inscrit el davanter català Adama Traoré, que fitxa fins al 2028. Un altre davanter, el golejador català Marc Guiu, ex del Barça, signa pel Leipzig, procedent del Chelsea, a canvi d'uns 17 milions d'euros. L'Aston Villa fitxa Ibrahim Mbaye, del PSG, a canvi de 55 milions d'euros. I de la darrera jornada de mercat de les grans lligues, el gran nom podria ser el d'Enzo Fernández. El migcampista argentí podria deixar el Chelsea i fitxar pel Manchester City. Segons apunten a Anglaterra, el traspàs d'Enzo podria superar els 130 milions d'euros. El City, per cert, va fer oficial ahir el fitxatge d'Alan Elias, extrem, que arriba per 40 milions d'euros del Palmeiras.
0: I un apunt més del mercat. Perquè a la segona divisió també hi ha moviments i tant el Girona com el Sabadell esperen novetats aquestes últimes hores del mercat, Eduard Solà.
4: De moment, el més nou és que el Sabadell ha fet oficial el fitxatge de l'extrem de 25 anys, Àngel Baena, que prové de la Lliga de Polònia i que ha firmat per dues temporades fins al 2028. N'ha parlat l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa.
5: Molt content. Sumem una molt bona persona al nostre vestidor, fonamental per poder entrar-hi. A un molt bon futbolista, tot i portar anys a l'estranger, i això potser fa que futbol espanyol l'hagi perdut un pèl de vista l'aficionat. Ha fet unes molt bones temporades, un jugador molt treballador, molt humil.
4: També està a punt d'arribar al lateral esquerre de l'Atlètic Club, Adama Boiro. El Sabadell també busca un porter i algun atacant més, i es busca sortida a Miguelete, Cossia i Quim Utges. El Girona, de moment, cap novetat, tot i que s'espera moviments a les pròximes hores. A banda de Dauda, que anirà al futbol portuguès, hi ha algun jugador més a la rampa de sortida, amb Bonaghi al capdavant, però cap oferta que arribi al que vol el Girona, i si no arriba, s'hauran de quedar. Si no en marxa cap més, el desig seria portar un extrem com a mínim.
0: I tornant al Barça, ahir els de Flick van golejar 5-2 al Rayo Vallecano.
6: A Diego per la mi, xuta la dint! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! S'allibera la mina, es bufega, feliç, content, perquè a ell li agrada fer gols, esclar que sí.
0: A ell li agrada fer gols, a Lamine Yamal, i al Bernat Soler li agrada també narrar els gols de Lamine Yamal, i ahir ho va poder fer, Marcos.
7: Doncs sí, dos gols de Lamine Yamal, es va treure de sobre qualsevol frustració anotadora. Lamine es va reconciliar amb el gol, dades de la TDT, 90 minuts de joc, 66 intervencions, dues rematades i dos gols del de Rocafonda, també dos de Rafinha, el brasiler sembla ser el nou que Flick buscava, 5 gols en 3 partits del capità del Barça, que també és el primer que estira les pressions de l'equip blaugrana.
8: Of course, I expect this.
9: Per descomptat que ho esperava. El Rafa és un jugador fantàstic, un jugador de primera classe mundial. Estic encantat de tenir-lo al meu equip. Crec que també la situació dels capitans, de ser capità, també és molt positiva per ell, i crec que ara ens dona exactament el que li demanem i el que necessita l'equip.
7: Rafinha, millor jugador del partit del Barça segons els oients i l'equip de la TDT per tercer partit seguit, 9 rematades i 5 gols en aquesta arrencada de Lliga del Brasiler. Destaca Rafinha també Bernal al mig centre i especialment Xavi Espar al lateral esquerre, Espar titular per tercer partit seguit, Gordon decisiu en bona part de les accions ofensives, a la part de millores potser alguna desconnexió de Jules Koundé, i Flick també va apuntar que en alguna fase del partit cal controlar més el joc, sigui com sigui. 5-2 sobre el Rayo, el Barça és líder, té 9 punts, empatat amb el Madrid.
0: I ens demana pas el Ramon Salmurri, ara sí amb Gabriel Jesús. Salmurri ha arribat ara sí al brasiler.
1: Sí, respon a Catalunya Ràdio sobre com s'ha gestat el seu fitxatge pel Barça.
10: Años, pero aparte de eso, todo ya lo sabe, mis cualidades, lo tanto que puedo ayudar. Entonces esto facilitó todas las cosas y tengo muchas ganas de estar acá. Estoy ilusionado de estar acá en un club tan grande como Barcelona. Bueno, solo agradecer a Deco, al míster y al presi por la confianza.
1: Un Gabriel Jesús especialment somrient, satisfet, vestit elegant, amb trajo de color blau marí i camisa blanca, amb un somriure d'orella que intenta com pot l'espanyol després dels companys espanyols i de parla castellana que ha tingut els darrers anys.
0: Sentirem alguna resposta més de Gabriel Jesús?
10: Està mirant el partit al Camp Nou, mi primera vez en Camp Nou, estava mirando y mi cabeza solo venía a las cosas buenas, sabe que quería estar ahí jugando, ayudando con los compañeros que tienen muchísima cualidad.
0: Ara no sé si l'hem perdut, Salmurri.
1: No, ha acabat la resposta. Li preguntaven pel partit d'ahir a l'estadi, al Camp Nou, un Gabriel Jesús que, com et dic, signa per 3 temporades. Signa fins al 2029. El Barça ha pagat 10 milions d'euros fixes, més un variable, per la incorporació del davanter brasiler de l'Arsenal, que amb una trajectòria de nivell, de talent, però marcada sobretot els últims anys per les lesions.
0: Doncs el que farem és deixar pendent el Ramon Salmurri de Gabriel Jesús, i si hi ha alguna altra declaració destacada, Salmurri, tornem a tu abans que acabem el repàs esportiu. Fins ara.
1: Molt bé.
0: Seguim parlant de futbol. Ja no tornarem a veure Leo Messi fent gols amb l'Argentina.
11: Si la toca el trapora, se la tocó Messi, va!
0: I, per tant, aquest que sentim haurà estat el darrer gol de Messi amb l'Albiceleste el 7 de juliol contra Egipte, els vuitens de final del Mundial. Leo Messi, Audal, es retira de la selecció.
3: En un missatge a les xarxes socials, Leo Messi ha anunciat que retira de la selecció argentina als 39 anys, assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'equip Albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, el de Qatar el 2022, un a l'Olímpic el 2008 i també dues Copes Amèrica. 207 partits en 21 anys tancant l'etapa de Messi amb la selecció argentina. Entre els missatges més carinyosos que ha rebut Messi, després d'anunciar que plega, destaquen els dels companys de selecció com De Paul, Lautaro Martínez, Enzo Fernández o Di María, entre d'altres.
0: I atenció amb aquesta informació. La Federació Espanyola de Futbol pagarà la congelació dels òvuls a les seves futbolistes. La iniciativa suposarà un pas endavant perquè les futbolistes puguin compaginar les seves carreres amb la maternitat.
7: Doncs sí, la Federació Espanyola de Futbol està tancant els detalls de l'acord amb una clínica de fertilitat per facilitar a les futbolistes de la selecció la congelació dels seus òvuls. Aquesta iniciativa surt de les jugadores. Havien traslladat a la Federació que les seves carreres professionals coincideixen en el temps amb els anys de més fertilitat. I per moltes de les jugadores això acaba produint que s'atura la competició per ser mares. Això no és una opció. Fons de la Federació Espanyola confirmen a Catalunya Ràdio que fa temps que treballa en aquest tema, que les properes setmanes es tancarà l'acord i que esperen poder-lo fer oficial la segona quinzena de setembre. Quan s'anuncia aquest acord caldrà veure, primer, a quines jugadores afecta, si només a les de la selecció o no, i també, per exemple, què assumeix la Federació. Si tot el tractament, només la conservació o també l'extracció i la transferència final de l'òvul quan l'esportista decideixi ser mare.
0: Sintonia de bàsquet per parlar del Barça, perquè continua amb la renovació total de la seva plantilla i fa oficial l'onzer reforç de cara a aquesta temporada. Eudal, tindrem feina aquest any?
3: En,
0: o aquest inici de temporada, com a mínim?
3: Saber tots els noms.
0: Exacte, en aprendre'ns sí. Ràpid els
3: tenim
0: noms.
3: Tenim tota una temporada per davant.
0: Home, però estaria bé els primers mesos, sí, els primers dies.
3: Sí,
0: ja, no?
3: Sí, sí, però tal com està la cosa, no t'ho puc garantir, com a mínim per part meva. Es tracta de l'aler nord-americà amb passaport dominicà, Justin Minaya, que arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. Firma per dues temporades, té 27 anys, 1,96 d'altura, serà la seva primera experiència al bàsquet europeu, després d'haver jugat també, a banda de la G-League, a la NBA, amb els Portland Trail Blazers.
7: En la meva carrera he après els fonaments del bàsquet. He vist com puc incidir en el joc i fer-ho al màxim possible. Les meves experiències anteriors m'han portat aquí. És cert que tinc una mica d'experiència com a professional, però el primer que caldrà és l'adaptació, l'encaix. Estic confiat que anirà bé.
3: Onzè reforç del Barça, que dels 15 jugadors que té ara mateix, només 4 hi eren la temporada passada.
0: I en tennis, a l'obert dels Estats Units, ahir va debutar Carlos Alcaraz, avui ho farà la catalana Paula Badosa, que torna un gran slam després, recordeu, de l'eliminació a Wimbledon, Carles Vila.
12: Badosa jugarà contra la russa nacionalitzada australiana Daria Kasatkina. S'han enfrontat en 7 ocasions amb 3 victòries per la catalana, l'última tot just a Wimbledon fa ara 2 anys. Per ser a Nova York, Badosa ha hagut de jugar en tornejos menors per evitar les rondes prèvies. Tot i això, veu ara que a algunes jugadores top no els agradaria enfrontar-se a ella a les primeres rondes.
13: Hay que vivirlo todo. Creo que en mi carrera ya lo he vivido absolutamente todo y no me importa para nada. De hecho, me gusta también ver que quizá pues, alguna jugadora de ranking alto no me quiera.

0: con los nervios, con la presión de saber cómo jugar, y eso es lo que vamos a coger, lo cual eso me hará también aumentar el nivel de tenis.
1: A la próxima ronda, Carlos Alcaraz jugará contra el portugués Jaime Faria.
2: I a la Vuelta avui es reprèn, torna a l'activitat després de la jornada de descans d'ahir, però l'atenció se segueix centrant en l'estat de salut de Tadej Pogacar. Ahir, Isaac Vilalta, l'eslové, va passar pel quiròfan, el van operar a Barcelona.
3: Sí, inicialment l'operació estava prevista per avui, però es va avançar unes hores. A Pogacar el va operar l'equip del doctor Xavier Mir a la clínica de Xeus. La intervenció va anar bé, tot i ser complicada, i va constatar que l'abast de les lesions és important. La fractura de la clavícula esquerra va requerir claus i plaques per poder-la reconstruir. Va ser una intervenció quirúrgica, per tant, molt delicada. Tot això fa que Pogacar tingui molt complicat poder disputar el Mundial als europeus, que es celebraran a Eslovènia, i el Giro de la Llombardia, els tres objectius que li quedaven aquesta temporada. Recordem que el Mundial es celebra d'aquí 20 dies al Canadà. El ciclista eslové continua ingressat a la clínica de Xeus i, quan sigui possible, potser aquesta setmana mateix viatjarà cap a casa seva.
2: I com dèiem, Isaac, avui arrenca la segona setmana de la Vuelta, evidentment sense Pogacar, amb Enric Mas com a líder i amb una d'aquelles etapes que se'n diuen trencacames.
3: Sí, amb tres ports de tercera categoria avui no hauria de passar res a la classificació general, però veurem en aquesta Vuelta, que queda molt més oberta. 100 quilòmetres per al final, hi ha 7 ciclistes escapats, no són homes importants, li treuen 2 minuts i mig al gran grup amb Enric Mas al capdavant.
2: I tornem al Camp Nou amb el Ramon Salmurri, que està pendent de la presentació de Gabriel Jesús. Què més ha dit? Salmurri? No, de moment no podem fer aquesta connexió. Vaja, en qualsevol cas, està pendent el Salmurri d'aquesta presentació. Havíem sentit ja les primeres paraules, content el brasiler de ser al Barça, d'haver fitxat per 3 temporades i d'ahir ser també el partit al Camp Nou i poder veure en directe els seus companys. Ara sí que tenim el Salmurri. Salmurri?
4: Sí, bàsicament respon ara al rendiment de Rafinha després d'explicar que està perfecte del genoll, que els problemes físics han quedat enrere i que ja està convençut del seu potencial.
5: Todo el staff, de coaching, todos. Sí, hay pasado muchas leyendas aquí de Brasil. Claro, todos tienen su importancia en la historia de este increíble gran club. Bueno, pero yo he dicho muchas veces que miraba la Champions cuando niño, faltava el col·legio a vegades per mirar i mirava com...
2: Bé, doncs Gabriel Jesús explicant el seu amor pel Barça, faltava l'escola per veure els partits de Champions del Barça, que hi jugaven moltes llegendes brasileres. I abans d'acabar, David Gallofré, tornem al bàsquet, perquè aquest migdia s'han presentat les lligues nacionals catalanes amb 40 equips repartits en 6 categories diferents.
6: Sí, en la categoria CB, la lliga nacional tornarà a disputar-se els dies 9, 10, 11 i 13 de setembre a Tarragona. Al grup 1 hi haurà el 15 el Manresa, el Barça i l'Andorra, el 2 l'Ascens de Joventut, el Girona i l'Erna Lleida, i el primer classificat de cada grup accedirà a la gran final, que es disputarà el diumenge 13 de setembre a Tarragona. El conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, que ha presidit aquesta presentació, ha posat en valor la gran feina que fan tots els clubs catalans.
7: Tirant una mica la vista enrere, molt contents de com estaran les coses. Primer, per la feina que fa la pròpia federació, segona, per la feina que feu els clubs, i també, per tant, per extensiva, les ciutats i els llocs on hi ha bàsquet, que feu una feina de difusió molt gran, i per nosaltres és important també posar-ho en valor.
2: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva, a les 7, més esports del Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
8: Són les 3. Catalunya Migdia. Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia explicant-vos que els metges amenacen amb vaga indefinida a partir del mes d'octubre per l'aprovació, avui, de l'Estatut Marc de la Sanitat per part del govern espanyol. També hem constatat que a l'educació la vaga del primer dia de curs, la setmana que ve, dimarts, és pràcticament irreversible. Govern i convocants la donen, de fet, per feta. I hem passat també per Ceuta, el dia que el govern espanyol ha aprovat destinar-hi més de 300 milions d'euros per reactivar-ne l'economia i per atendre els migrants que malviuen als carrers. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
9: Doncs que la muntanya de residus salins del Cogulló a Sallent, això és al Bages, s'haurà de desmantellar. El Tribunal Superior de Justícia ha desestimat el recurs que havia interposat l'empresa minera Iberpotash per impedir l'execució forçosa d'aquest desmantellament. Es tracta d'una muntanya artificial de residus salins que ocupa l'equivalent a 45 camps de futbol, contra la qual han protestat des de fa anys veïns i entitats, com la rebutjos salins i les pluges.

0: Han creat cursos d'aigua que amenacen d'agreujar la salinització de la conca del Llobregat. Les accions de la Luz s'han disparat més d'un 11% en la seva tornada a la borsa. Avui les accions de la comercialitzadora energètica han arribat a valer gairebé un euro. Això són 10 cèntims més que abans que els mercats li suspenguessin la contractació de títols pels expedients que li havia obert el Ministeri per la Transició Ecològica. La Luz cotitza a l'antic mercat alternatiu dissenyat bàsicament per pimes i empreses en expansió. Dissabte passat, el govern espanyol va publicar al BOE que li arxivava aquests expedients que, segons la Luz, van ser conseqüència de no haver presentat algunes factures. Al Regne Unit, l'exprimer ministre britànic Keir Starmer plega com a diputat, també diputat laborista. El líder britànic fins fa menys de 2 mesos diu que renuncia al seu escó a la Cambra dels Comuns per textualment dedicar-se a altres afers de política internacional, incloent-hi defensa, seguretat, comerç i tecnologia. I de tornada a Catalunya, a aquesta hora hi ha problemes per circular en diferents vies, per tant, connectem amb l'equip viari. Maria Luz García.
1: Bon dia, bona tarda ja. Doncs sí, hi ha tallada l'autovia A2 a Jorba en direcció Barcelona perquè ha bolcat un camió. S'està desviant la circulació per la carretera antiga, l'N2A, i això provoca retencions destacables a totes dues vies. També hi ha cua a l'autopista C33 de la Llagosta, Montcada i Reixac en direcció Barcelona per una furgoneta avariada que ocupa un carril. També aturats a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció sud i a la sortida de Barcelona per la C58 des del Nus de Trinitat a Montcada.
2: Passen 3 minuts de les 3.
3: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
2: I des d'ara i fins a les 4 ens acompanyaran la Neus Tomàs, directora adjunta del Diari.es. Bona tarda.
4: Bona tarda.
2: El Jaume Clotet, periodista i escriptor. Bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Dos clàssics del Catalunya migdia, per tant, ja coneguts. Ha anat bé l'estiu?
5: Molt bé.
4: Bé.
2: Molt bé, molt bé.
5: I tu?
2: Bé. Ja no ens en recordem, eh? Quan fa 8 dies que treballes, gairebé les vacances estàs a punt de demanar-ne noves. El que passa que no te les donen.
4: No,
2: és la llàstima, eh? Ja, si fa 15 encara fa més. I també afegim a una de les cares noves d'aquesta temporada del Catalunya migdia, la Gemma Calvet, advocada i consultora. Bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
2: Benvinguda al Catalunya migdia.
6: Molt contenta d'estar amb vosaltres.
2: Home, nosaltres d'incorporar-te... Ja veuràs que són unes tertúlies un punt diferents a les del matí, eh?
6: Al
2: matí
6: home, ja us aneu escolto,
2: amb un grau de tensió i això, que aquí ens ho prenem un punt més de...
6: Ja va bé per la salut, tu.
2: Molt bé. No és l'única cara nova avui. Perquè també es fa molta il·lusió que aquesta temporada, els dimarts, ens acompanyarà per tal de fer la dèria i, per tant, proposar-nos els temes per començar la tertúlia, el David Caravent, músic. Bona tarda.
7: Molt bona tarda.
2: Benvingut al Catalunya migdia.
7: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Molta gràcia d'incorporar-te.
7: Magnífic.
2: Molta il·lusió. Ara has pensat bé, això?
7: Quan has dit que això era una cosa relaxada, jo vinc molt tens, la veritat. Sí, que no.
2: Està bé. Els contrapunts també ens agraden, eh? Vull dir que no, ni tothom molt relaxant, ni tampoc tothom molt estressat.
7: D'acord,
2: dic que una mica barrejat. Tens la responsabilitat dels dimarts de proposar el primer tema. Pot ser de moltíssima actualitat o una cosa molt alternativa. Tu tens màxima llibertat. Per tant, no sé amb què vols començar la temporada.
7: Home, doncs jo amb una cosa que és d'estricta actualitat.
2: Molt bé.
7: Perquè ahir el meu fill de 17 anys va començar entrenant en un equip de futbol sala nou al vessant sud de la muntanya de Montjuïc, és a dir, a Zona Franca, entenc jo.
2: I penses que és un tema de rabiosa actualitat a casa teva.
7: Sí, diguem,
2: sí. Per anar-me situant.
7: Però els narcisistes pensem que som al centre del món.
2: A les cases, avui dia a Catalunya, aquesta represa del curs escolar o de les extraescolars o dels esports, etc., genera molta tensió. Sí,
7: clar.
2: Sí.
7: I, escolta, i el meu fill vol anar-hi en bici i ens sembla molt bé i tal, però resulta que hi va sense casc. I la seva mare i jo, doncs, hem fotut el crit al cel i hem escoltat com per què has d'anar sense casc si creuaràs la Gran Via, la plaça Espanya, no sé què i tal. I llavors, buscant el suport del legislador, vaig anar a consultar aviam com estava la normativa aquesta i resulta que estàs obligat a portar casc si vas en bici, si ets menor de 16 anys. O bé, si ets major de 16 anys i et dediques, treballes en el món de la bici, és a dir, els globos, tots aquests repartidors i tot això. I en canvi, bueno, o si vas amb ciclomotor o si vas amb moto, evidentment, aquests han d'anar amb casc, i els de les bicis no. I llavors dic, ostres, i per què? Per què dimonis així? I clar, perquè a més és que ara mateix venint cap aquí he baixat per Balmes i he vist un nano que anava també sense casc, rodejat d'autobusos, de motos, de taxis, de tot,
2: en risc
7: absolut, és a dir, l'impacte és el mateix, l'impacte que i la velocitat que agafen, per exemple, els de patinet també estan obligats a anar amb casc.
2: I en canvi els de les bicis no.
7: Els de les bicis no. I llavors, va aflujar la nostra posició davant del nostre fill, va quedar...
2: No queda desacreditat, diguem.
7: Molt desacreditat.
2: No tenia la força de...
7: Perquè el legislador estava amb ell i llavors, clar, doncs no ho entenc. I buscant l'argument en contra és que es veu que volen incentivar que la gent vagi en bici i, per tant, si els fem anar amb casc, la gent no tindrà ganes d'anar amb bici, saps? Aquest és l'argument.
2: Jo hi veig algun forat en aquest argument.
7: Em sembla al·lucinant, perquè això vol dir que hi haurà una generació de nanos o de gent que anirà en bici a qui la posarem en risc pel simple fet de que estem esperant que el món tothom vagi en bici. Vull dir, jo volia posar debat, aviam si trobo, no sé...
2: Ara els escoltem. Deixa'm dir que quan el David ens ha proposat aquest tema hem buscat a l'Ajuntament de Barcelona, perquè al final això és la situació de l'Ajuntament de Barcelona. No els hi ha anat bé parlar-hi. Ens han derivat que potser Guàrdia Urbana, i tampoc Guàrdia Urbana tampoc no ha anat bé, perquè volíem fer-li aquesta pregunta que tu fas als responsables, diguem-ne. Per tant, avui no és possible. A veure si en els pròxims dies podem tenir una resposta que et farem arribar per tal de tenir arguments de la discussió amb el teu fill a l'hora d'intentar fer que es posi... Però sorprèn, no?, aquesta diferenciació.
4: Jo crec que l'únic que s'havia mirat la llei és el teu fill, no? Segurament ja s'havia anticipat
2: que
4: tot això.
2: Que buscava l'excusa per veure què, no?
4: Sí, perquè avui en dia ja van amb la feina feta.
2: Sí.
4: A mi, jo penso com vosaltres, suposo que per incentivar l'ús de les bicicletes, que em sembla bé, es faciliti fins al punt de no haver-te de posar el casc quan és una cosa obligatòria per a la resta de persones, com és lògic, i a més ja està assumit per la ciutadania, no?
2: És una
4: norma que xoca amb la intuïció després de tants anys de fer-ho entenedor, no? És com si ara diguéssim, anem a fomentar no sé quin vehicle i en aquest no cal posar el cinturó de seguretat, no? Què diríem, no?
2: Ah. O, per exemple, ara m'ho deien, és a dir, no fa tant, les motocicletes no portaven casc.
7: Exacte.
2: Es va fer obligatori i no hi ha menys motos de les que hi havia abans. Vull dir, la gent continua anant amb moto, tot i l'obligatorietat de fer casc, i ara ens hem acostumat tant que quan vas a una altra banda en què no és obligatori i veus gent sense casc, et crida l'atenció, diu, com pot ser que vagin sense casc, no? Estan per civilitzar.
6: I en les motos de lloguer, el casc va inclòs, és que jo no agafo
2: moto
6: de lloguer.
2: Sí,
6: va inclòs.
2: I una mena de malla que et poses perquè si et fa mania el casc per la portada segons quina.
6: Jo penso que aquí, més que incentivar que es vagi en bicicleta, s'incentiva la temeritat. És a dir, al reduir la perspectiva de risc, tu li estàs donant un missatge a la ciutadania i als joves, en aquest cas que són majors de 16, que no passa res, que ser temerari en una ciutat, doncs està bé. Clar, això és totalment contraproduent.
7: No, i torna a posar-se, diguéssim, en boga el debat que ja vam tenir, com deies, als anys 80, no només pel casc a les motocicletes, sinó també per el cinturó de seguretat al cotxe, que dius, si jo em mato, ja em mato jo. I dius, però això es va començar a debatre, i jo recordo fins i tot pràctiques i debats a la carrera de dret que això, ostres, s'havia de... És fins a on entra l'Estat, diguéssim, a legislar sobre l'esfera més o menys privada, però clar, vull dir, si ens hem de fer responsables finalment de la salut pública, ens interessa protegir el màxim possible a tothom, no? Mm.
6: En aquest programa, com que som molt aficionats a qui correspongui, doncs que
2: a qui correspongui
6: que estic disposada a ser la mare que lideri la campanya de pares i mares adolescents que volem que els nostres fills, per les bones o no, portin casc. A mi és que em sembla, és a dir, aquest debat, el més recent, ara que dius això, David, el més recent va ser amb els patinets.
2: Mm-hmm.
6: Sí,
2: exacte.
6: I, en fi, al final es va veure que els patinets l'havien de dur, a part d'altres mesures de seguretat, no?
2: Aquí, però, no està tan extès l'ús com a les motos, eh?
6: Ja.
2: Veus molts patinets sense casc, dos nois joves dalt d'un mateix patinet,
6: veus de tot,
2: veus
6: de tot, però es va fer obligatori. Llavors, jo crec que no... L'argument d'incentivar-ho no... No, crec que no correspon en aquest cas, i menys en una ciutat com Barcelona, que, en fi, si vas en bici sempre et falten carrils, però és bastant amigada a la bici. És una ciutat que, si la compares amb altres, doncs, no cal anar molt lluny. A Madrid, per exemple, és molt més complicat, no? Per tant, en fi, a la urbana quan sigui, a l'Ajuntament quan sigui, que...
5: que s'ho pensin.
6: Jo sí, és que aquest és el que t'han donat d'explicació, francament, li vaig un punt...
7: No, jo vaig, sí, vaig sí, fer una mica d'advocat del diable, vaig buscar els arguments que justifiquessin el fet de no legislar-ho, i deien aquest, no?, perquè es vol incentivar, mentre que el patinet es vol desincentivar, si vols, no?, i llavors... però clar, és una mica absurd, no sé. Jo ara fa uns anys vaig haver de fer una... Bueno, vaig anar a tocar a Berlín amb una mena de festival així llarg i tal, i m'hi vaig estar uns dies, i el primer efecte que em va produir va ser, de sorpresa, la velocitat a la que anaven els cotxes. Ja. Els cotxes anaven lentíssims per Berlín. Per què? Perquè estava ple de bicis.
6: Clar.
7: I els vaig pensar, ostres, i era just el moment en què aquí es començaven a implementar els carrils bici, i vaig pensar, ostres, potser Barcelona reduirà la velocitat promig.
6: No ha passat. Carrer Balmes és un bon exemple.
7: Exacte,
6: només reduïen a la part d'obres.
7: Exacte. I clar, i el no passar, doncs llavors això agafa un pes molt més fort. No. Fins que no tinguem un drama, no serà obligatori el casc o què?
6: És que potser n'hi ha hagut, però està bé que avui en parlem d'això.
4: No. Jo m'apunto a la crida que feia la Neus, però també dic una cosa. Si una llei creiem que no està bé, i per mi impera el criteri del pare, en aquest cas ets tu, David.
7: Evident, no.
4: Sí, és a dir,
7: ja vam comprar els cascos.
4: Si la llei creiem que no està bé, o que és incorrecta, o que és perillosa, doncs hi ha un criteri per damunt, que és el que tu creus que s'ha de fer correctament, evidentment. Clar. Per la seguretat d'un menor, en aquest cas, no?
2: Ja veig el David en alguna cantonada vigilant a veure si el fill compleix o no l'amenaça, no?
7: És que aquí està. Jo per això confio en la Guàrdia Urbana, perquè acabin de fer la feina que els pares no... a la que no arribem, no?
2: Clar, està bé. Doncs escolta'm, la consulta, diguem-ne, a les autoritats pertinents, a qui correspongui, com deia la Neus, està feta. Si tenim resposta, te la farem arribar, per tal de que tinguis arguments en la discussió, diguem-ne, a casa. David, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
2: I fins la setmana que ve.
7: A vosaltres, amb una altra dèria.
2: D'aquí a dos minuts seran un quart de quatre. Fem una pausa i de seguida anem amb més temes.
3: Catalunya migdia.
8: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
9: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
8: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: 205 cavalls i només 4,3 litres?
11: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
12: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Catalunya migdia.
13: Sergi López, bona tarda.
14: Bona tarda.
15: Doncs si ets baby boomer.
14: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
15: Com de la generació Z.
16: Guillem Gisbert, bona tarda.
17: Crec que fa molt de temps que no miro un partit sencer. Potser del Mundial.
15: Fins i tot si ets millennial o centennial.
18: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
19: Hola, Irma.
18: Els partits del Barça sense narració, la de la...
19: Jo poso Catalunya Ràdio. Sí.
15: El Tot Costa és el teu lloc.
18: Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
17: Però us escolto bastant, a vosaltres.
19: Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto.
15: De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
3: Som
15: 3CAT.
2: Gairebé un quart de quatre, som al Catalunya migdia amb la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Jaume Clotet, el dia que el Consell de Ministres ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris. És un estatut que fixa un marc comú per tot el sistema espanyol de salut. Finalment, el govern de Pedro Sánchez ha aprovat el text sense haver resolt el conflicte que es manté amb alguns dels sindicats de metges, com per exemple Metges de Catalunya, que de fet és el sindicat majoritari, pràcticament l'únic que hi ha a Catalunya, que ja havia anunciat que si s'aprovava el text engegaria una vaga el mes de setembre. Ara el text començarà la tramitació parlamentària, per tant, quan arribi al Congrés s'hi podran plantejar esmenes. El text elimina, per exemple, les guàrdies mèdiques de 24 hores, ara seran de 17 hores, redueix la jornada setmanal a 45 hores i incorpora noves mesures per combatre la temporalitat convocant oposicions cada 2 anys. Des del Ministeri asseguren que aquest estatut marc té límits competencials i que ara l'haurà de desenvolupar cada comunitat autònoma. En els últims mesos, els sindicats de metges d'algunes comunitats, com per exemple el País Basc, el País Valencià, Valencià o de Galícia han aconseguit alguns acords amb els seus governs autonòmics. A Catalunya, el sindicat majoritari de metges demana un àmbit de negociació propi i una classificació professional diferenciada dins d'aquest estatut marc que afecta tot el personal sanitari, és a dir, els metges, les infermeres, els farmacèutics, el personal d'administració dels CAPs o dels hospitals. Saludem el secretari general de Metges de Catalunya, el Xavier Lleonart. Doctor Lleonart, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Finalment, el govern espanyol ha tirat pel dret, ha aprovat la llei, tot i que ara ha de passar pel Congrés dels Diputats. Què us sembla des de Metges de Catalunya que aquesta llei s'hagi aprovat?
5: Doncs ens sembla, malauradament, un greu error i un greu error, sobretot de càlcul per part de l'administració. Aquesta aprovació en Consell de Ministres no només no soluciona el greu problema que pateix el sistema sanitari al nostre país, sinó que jo crec que, al meu entendre, que l'agreuja. Perquè, i una mica referint-me a la introducció que heu fet, lluny d'abolir les guàrdies de 24 hores, les perpetua. Poso un exemple molt concret. La norma, aquest projecte de llei avui aprovat al Consell de Ministres, explica que les guàrdies passaran a ser, en lloc de 24 hores, de 17 hores. Per cert, no hi ha cap altre col·lectiu a nivell de tot l'Estat que s'obligui a fer 17 o 24 hores al dia de jornada laboral. Però, deixant de banda això, diu que passarà de 24 hores a 17. Però a la lletra petita, com és l'habitual en aquest tipus de documents, diu que aquestes 17 hores de treball ininterrompudes es podran perllongar fins a les 24 hores si és per necessitat del servei. Amb la qual cosa, amb la mancança de professionals que hi ha, quants serveis no tindran necessitat de que realment es perllongui aquestes 17 a 24 hores? És a dir, és una operació, en el millor dels casos, de xapa i pintura, d'estètica i de maquillatge, que no serveix per, ni per contenir content el col·lectiu mèdic i facultatiu, ni per solventar els greus problemes que té aquest sistema sanitari.
2: Quan des del Ministeri diuen que ara les comunitats autònomes hauran de desenvolupar la llei, vostès tenen contactes amb la Generalitat? Saben si la Generalitat farà alguna adaptació d'aquesta llei que els pugui convèncer més o no?
5: Torno a apostillar. Teòricament, la Generalitat hauria de tenir contactes amb nosaltres, amb la Generalitat. A la realitat això no és així. És a dir, la Generalitat s'ha caracteritzat durant tota aquesta època de la consellera Pané de ser un autèntic frontón refractari a totes les nostres interpel·lacions i a totes les nostres peticions de poder solventar el greu problema dins de casa nostra. Això contrasta d'una forma molt palmària amb la diferent actitud d'altres conselleries, d'altres comunitats autònomes.
2: Abans de l'estiu va fer una campanya que es deia Ni un minut més, amb què els metges deixaven de fer hores extres amb l'objectiu, dèieu, de fer visible que el sistema és insostenible amb tantes hores extres. Com va anar aquesta campanya? Quina valoració en feu? I si la manteniu després de l'estiu?
5: Bé, de fet, és una campanya que tenia començament però no tenia final, per la qual cosa aquesta campanya segueix activa. I, per cert, aquesta campanya és ara quan tindrà la seva màxima exponència, tenint en compte que és el darrer trimestre de l'any quan les gerències acostumen a incrementar ja de forma pràcticament exponencial el nombre de mòduls d'activitat extra voluntària per poder tancar els encàrrecs de gestió que tenen per poder complir amb els objectius que tenen encomanats. Per tant, no només no està tancada, sinó que ara realment es veurà els efectes convocatòria a que la gent, a que els nostres companys i companyes, a que les metgesses i metges d'aquest país deixin de sostenir el sistema sanitari a costa del seu esforç.
2: Per tant, manteniu aquesta campanya i ara que s'ha aprovat aquest estatut marc, s'havia parlat de la possibilitat d'una vaga indefinida per part dels metges. Això està sobre la taula? Podem veure en les pròximes setmanes, pròxims mesos, una vaga indefinida dels metges a Catalunya?
5: no caldrà esperar massa setmanes. És a dir, hi ha, de fet, hi ha la setmana vinent, a nivell de tot l'Estat, hi ha convocada una roda de premsa en la qual el conjunt d'agrupacions mèdiques de l'Estat donarem resposta en aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat en el dia d'avui aprovant aquesta normativa. I això, a més, tenint en compte que això tindrà també trasllat a nivell d'aquí Catalunya amb una convocatòria pròpia que també farem públic en els propers dies.
2: El veig molt contundent.
5: És que si algú s'ha pensat després de pràcticament un any de protestes continuades que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic. I, malauradament, tots i totes, començant pels propis professionals, que hem de patir en els nostres camps la minva en les nostres retribucions per l'esforç que és protestar per una millora de la qualitat assistencial, doncs ara és realment el moment en el qual com diuen en castellà, cada palo aguantarà su vela. I per tant, nosaltres no estem en cap cas disposats a cedir i a plegar-nos amb una nova mostra de l'administració per intentar sotmetre'ns i fer com si no passés res amb unes condicions que sempre hem titllat i creiem que són de semiesclavatge. És a dir, no tenim cap altre col·lectiu al qual en aquest país se li obligui a fer fins a 45 o 48 hores setmanals. La resta dels col·lectius sanitaris i no sanitaris com a molt fan 35, 37 i mitja o 40, com a molt, en funció del grup o del gremi on treballin, però som l'únic col·lectiu, els metges i facultatius, que estem obligats per llei a fer fins a 45 o 48 hores setmanals. Això s'ha d'acabar.
2: Doncs ja veig que haurem de seguir parlant d'aquest conflicte en els pròxims dies. Senyor Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
5: Gràcies a vostès.
2: No sé com ho veieu. Ha estat molt contundent.
6: Bé, un any de feina en reivindicar unes mesures. Suposo que han pretès, crec, o intueixo que han pretès acabar amb el conflicte per via legislativa. I això és el pitjor que es pot fer, perquè si justament reclamen diàleg, una contundent resposta d'aquesta mena no genera un escenari propici per un enteniment. Aquí, a més, hi ha dues coses col·laterals que no ha comentat el doctor Lleonart, que és una, el problema que tenim amb la demarcació única de les universitats, que les facultats de medicina, per nota de tall, estan plenes de joves de la resta de l'Estat i els d'aquí no hi poden entrar perquè els criteris de selectivitat són una mica diferents. L'altra, que a mi em sembla rellevant, és que les vagues tenen conseqüències per les persones. I tot i que tenen tot el dret a fer aquestes protestes, i jo estic amb ells en quant a les reclamacions, sí que penso que hi haurà algun moment on socialment s'haurà de fer una reflexió de dir qui paga els plats trencats aquí. Sempre els mateixos, que són la gent de carrer, que doncs s'alteren llistes d'espera, encara s'allarguen més intervencions quirúrgiques, genera un malestar quotidià. Jo entenc que ells segurament no hi veuen una altra sortida, però els animo a repensar les mesures en el sentit de poder potser demanar molts més suports extens a altres professions, a altres col·lectius, no sé, que hi hagi com una plataforma molt més àmplia, no sigui sols corporativa, per recolzar-los, i el govern de la Generalitat, doncs, que aposti per un model propi.
13: Qualsevol que tingui un familiar metge i sàpigui com surten d'una guàrdia d'hospital sap que és una barbaritat d'hores. És igual que l'hospital sigui gran o petit, el cas que conec jo és un hospital gran d'aquí de Barcelona, però bueno, podrien ser altres. Per tant, jo crec que la reflexió que fa l'Otto Lleonart respecte a aquesta opció de que siguin 17 hores però que es puguin perllongar 24 en casos de necessitat, doncs el que ve a dir, és que acabarà sent una
2: de 24
13: necessitat permanent, perquè
6: Clar,
13: quan no hi ha un pic d'alguna cosa, doncs hi ha baixes, és a dir,
2: que el sistema sanitari està al límit.
13: Exacte, sí. Això una. Dos, sorprèn que en el cas del Ministeri, que qui al capdavant és metgessa i crec que és anestesista, parlo de memòria, però bé, en fi, sap el percal que hi ha, no? Fins i tot també amb les guàrdies. O aquí, la consellera Pané, que ella, és veritat que s'ha dedicat sempre a la gestió... Em posa cara a la Gemma, com ho dic, semipública, semiprivada, una gestora.
6: Mano dura, no?
13: Una gestora, però en tot cas, coneix també l'àmbit. No és gent que aparegui del no-res a l'hora de gestionar la sanitat. Doncs sorprèn que s'hagi pogut cronificar tant, s'hagi cronificat, vull dir, perquè encara no té solució. Jo, el que he entès d'aquesta polèmica o d'aquesta... el que he entès és que el que diu l'administració és que no hi pot haver un tracte diferent entre els metges i la resta de col·lectius sanitaris, i els metges diuen, escolta, el que fem nosaltres és diferent del que fan els altres i, per tant, no negociarem ni estarem en el mateix paquet. I aquí, doncs, s'han mostrat inflexibles les dues parts, tant la part d'administració com la part del sindicat de metges, en aquest cas. I a mi em costa tenir una opinió sobre això, sincerament. És a dir, en fi, a mi em sembla que és molt important la feina que fan els metges, però és molt important la que fan les infermeres, és molt important la que fa tot el personal. I, per tant, aquesta diferenciació segur que pot tenir una explicació laboral, fins i tot, però també em grinyola una mica, sincerament.
4: Jo veig un paral·lelisme amb la negociació que hi ha hagut a Catalunya amb el tema dels mestres i professors. És a dir, aquest acord que avui s'ha anunciat, disculpeu, té el suport, o és un pacte amb els sindicats UGT i Comissions i altres sindicats, però que no són els majoritaris entre els metges, que són sindicats corporatius com la persona que hem entrevistat. Per tant, s'arriba a un acord amb una part del tot, no amb el tot, i menys encara amb la part majoritària. Com en el cas dels mestres, els metges anuncien mobilitzacions que segurament es duran a terme. Jo, al revés del que diu la Gemma, penso que és evident que qui paga els plats d'unes vagues és la gent, però en el cas de les vagues de mestres, jo crec que hi ha hagut un suport majoritari de les famílies sent les principals perjudicades, almenys durant una bona part de les mobilitzacions. Potser el tram final ja no, però hi ha hagut un gran suport, perquè la gent sap perfectament, la gent que té fills sobretot, com es treballa a les escoles i que estan al límit. I a la salut també. Jo tinc amics i parents familiars que són metges, i només cal anar a cosa a l'Hospital Poli per veure que està al límit. I per tant, la gent és conscient de que, tot i que evidentment una vaga de metges perjudicarà a la gent del carrer, perquè ja s'estan reprogramant en alguns hospitals tractaments en els mesos posteriors, la gent té la sensació que alguna cosa s'ha de fer. I tenia raó el doctor Lleonard quan diu que en quin col·lectiu del món se li estableix una jornada laboral de 17 hores.
6: És que jo no dic el contrari que tu.
4: No, ja ho sé. No, parlaves de l'acceptació social o de buscar altres maneres de protestar.
6: Jo, però ho penso amb tots els col·lectius.
4: Sí, ja ho sé.
6: Els temps que estem vivint demanen imaginació.
4: Els metges no tenen més remei. Bueno, els metges, qualsevol col·lectiu laboral, la seva eina de protesta legal, per cert, és una vaga, perquè, evidentment, queda demostrat que fent advertiments reiterats, taules de negociació, com ha dit, crec que ha dit que la consellera Pané és un frontón, no?
13: Un frontón refractari.
4: Un frontón refractari,
2: doncs, doble frontó,
4: exactament. Doncs és molt complicat, o com que això no serveix, perquè jo evidentment dono per fet que un metge, com un mestre, com qui sigui, no vol fer una vaga perquè perd diners. Per tant, si arriben a aquest punt és perquè ja no tenen una altra alternativa, i per tant jo crec que anirem a una vaga, perquè està cantat que anem a una vaga, i el que no entenc és la patositat del govern de, si arribes a un acord amb uns quants, intentar arribar a un acord amb la resta d'actors.
13: Però és que m'ha semblat molt interessant això que dius, perquè jo crec que és una de les claus, i la comparació amb educació és correcta. El sindicat de classe ha de mirar pel conjunt. El sindicat que representa un, siguin els metges o els mestres, doncs mira el seu col·lectiu. Llavors, l'administració es pressuposa que ha de mirar pel tot.
4: Clar.
13: És incompatible el tot amb acontentar o satisfer un grup determinat?
4: Però
13: no hauria de ser-ho, però ho està sent en els dos àmbits.
4: El grup determinat, el col·lectiu, diguem, corporatiu, sí, és el tema. Jo si vaig a un hospital, vaig pel metge, no hi vaig ni per la infermera ni per el salador. Però jo vaig pel metge, i si vaig a l'escola amb els meus fills, hi vaig pels mestres, llavors, que són el tema nuclear. Per tant, si arribes a un acord com a govern en aquest àmbit laboral, home, has d'arribar a un acord amb la part principal, per exemple, els pilots d'aviació. Jo quan pujo un avió estic encantat de que tothom treballi molt bé, però jo
13: tu vols el seble.
4: Jo vull que el pilot em porti el lloc correctament.
2: Perquè hi ha hagut moltes mans aixecades a la taula quan has dit això, que vas a l'hospital a parar amb el metge.
4: Una pedra a l'estat, però és el que penso.
6: Jo parlaré amb condició, diguem, de recent malalta, sí. I al llarg de la meva vida en diverses ocasions malalta. Per tant, he tingut un recorregut hospitalari que em permet parlar en coneixement de causa, no? I he de dir que cada vegada més estic convençuda del que plantejava la Neus, que cal dignificar la funció d'infermeria.
4: Evident.
6: Cal dignificar-la en retribució i en reconeixement de tasques, perquè a més ara inclús ja els hi han donat funcions que
4: exacte.
6: Fins ara estaven adjudicades només als metges.
4: I de fet l'acord d'avui la satisfà.
6: Per tant,
2: sí,
6: jo crec...
2: les infermeres estan satisfetes amb l'acord d'avui perquè els hi reconeix, els hi millora el reconeixement.
6: Sí, però bueno, això és un altre tema, que obrim un meló diferent i s'hauria de parlar, no? Perquè el tema de receptes, tot això. Al final... jo el que plantejava abans, perquè no es malentengui, jo soc ferma defensora del dret de vaga, és constitucional i va costar molts anys de tenir-lo. Per tant, dono per suposat que en les reflexions que fan, evidentment que tenen en compte l'interès general. Però en el context que estem vivint a nivell democràtic, a mi em preocupa, inclús de cara als joves i de cara als nens que comencen el curs i tenen una vaga, la percepció i la construcció de visió democràtica que tenen. És de fracàs? És de batalla o és de complexitat? És molt difícil d'afinar, perquè ara el que convé és si ets blanc o negre. Lo dels grisos no es porta gens, no? I passa factura. Però crec que és important posar de relleu i demanar, si us plau, que tinguin en compte també les conseqüències, perquè a mi el fet de que comencin el curs en vaga no em sembla que estigui ajustat, diguem, a les necessitats pels nanos, no dic les famílies, els
4: això
6: pares i mares.
4: No.
6: Els pares i mares, estic convençuda, jo també estic d'acord amb que tinc dos germanes mestres, vull dir que estic totalment d'acord amb aquestes reivindicacions, i cal dignificar, i sobretot quan veus en comparació amb altres col·lectius de funcionaris o funcionàries públiques, no? Si parléssim d'altres col·lectius. Però el tema és que les mesures acompanyin a una dimensió de construcció social. Per això parlava d'ampliar el focus i de que les associacions de veïns es facin ressò del que fins ara són causes corporatives, no? Mm. Que és una metodologia, potser, que en altres països s'ha desenvolupat més, i aquí no tant. A França, per exemple, i aquí no tant.
2: Passant 3 minuts de 2/4, veurem com evoluciona. De moment ja veiem que les postures estan molt confrontades i que, per tant, ara mateix fa la pinta que tindrem una tardor en què els nens no aniran a classe perquè hi haurà vagues diverses i que els malalts no podran anar a l'hospital perquè hi haurà vaga de metges. Vull dir que es veu que el panorama és força tranquil. Avui, però, a la reunió del govern també s'ha anunciat una mesura o un acte que ja fa dies que s'estava parlant a la premsa, però que avui ja tenim oficialment. S'acosta l'11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, i el govern ha explicat avui els actes oficials per celebrar la Diada. L'acte institucional es farà al Teatre Nacional. Es commemoren els 50 anys de la primera Diada que es va fer després de la dictadura. Però aquest any el govern de Salvador Illa ha sorprès, ja fa dies que se'n parla i avui s'ha oficialitzat, que hi haurà una celebració els dies 16 i 17 de setembre de la Diada a Extremadura. El govern diu que vol reconèixer així la contribució dels extremenys a la construcció del país. Parla d'una terra unida a Catalunya per llaços familiars, culturals i de memòria històrica. Ho ha explicat la consellera portaveu Sílvia Paneque.
16: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
2: Clar, hi pot haver molta gent que pensa, home, no hi va a fer res el govern de la Generalitat a celebrar la Diada d'Extremadura. I n'hi pot haver altres que diuen, bé, es feia un acte de la Diada a Madrid, a Blanquerna, que ara se substitueix per aquest Extremadura i tampoc no hi ha tanta diferència. No sé com ho veieu.
13: Jo la veritat és que, en fi, no, anava a dir, no em sembla ni bé ni malament. No sé molt bé, és a dir, si aquí vingués, perdó, si aquí vingués, no sé, la Comunitat de Madrid a celebrar el 2 de maig, em semblaria una mica que en fi, bueno, pues que vinguin, però no, aquesta necessitat com d'intentar donar la imatge de que, no sé, no, això de Catalunya ha tornat i totes aquestes coses, no sé si això es soluciona anant a fer un acte de la Diada allà. Que et dic una cosa, jo quan estava a Madrid havia anat alguna vegada a l'acte de la Diada. T'he dit una cosa, són tots catalans els que hi van. Vull dir, són gent catalans que llavors vius a Madrid i, bé, i és una manera també de trobar-te, això no... No, de
2: no van madrilenys.
13: No venen madrilenys.
2: Per tant, no preveus que el 16 i 17 hi hagi extremenys.
13: No ho sé, perquè no hi seré, però no hi seré allà, vull dir.
2: Ja. No, esperem que aquí sí.
13: Espero
2: aquí
13: que entre
2: sí.
13: Vosaltres encara sí. Ah, no, vull dir, em sembla una mica... Són d'aquestes coses que jo entenc per què ho fan, no? És com la gira que va fer el president, que això em va semblar una mica més interessant de cara doncs, a veure's amb gent, amb empresaris, amb sectors culturals de diferents comunitats, no? Però això, doncs, en fi, si volen anar i que hi vagin, però no li... Em sembla que és una mica que serviria de poc. Aquest seria el meu resum.
2: Mira, ui, en aquelles... Ara aquell moment, no, ho explico als oients, que els oients no ho veuen, en què la Gemma mira el Jaume, el Jaume mira la Gemma i es fan gestos com la dir tu, no tu, tu, no tu. I
4: a veure, és que jo estava buscant una cosa, no la trobo, però és
13: igual. Igual discrepen molt, no, i estan super a favor.
4: Estava buscant una cosa, no la trobo, que això m'ha recordat una... A l'època del president Pujol va fer una exposició itinerant que es deia Catalunya Tierra de Acogida, que anava per les Espanyes explicant una mica el que ara deia l'Òscar d'aquest acte de reconèixer el paper de la gent que ha vingut d'Espanya a aixecar Catalunya... bla, bla, bla. Per tant, això no és una cosa gens nova, és una cosa molt antiga. A mi, com diu la Neus, em sembla que es faci, es feia a Madrid, potser té més sentit posats a fer-ho fora de Catalunya, de fer-ho potser a Extremadura, potser a Galícia, on ha vingut molta gent. Jo no dic que no, ni em sembla bé ni malament, però sí que hi ha un tema que em fatiga una mica des de fa molts anys, que és aquesta sensació de que tota aquesta gent van venir a aixecar Catalunya, que segurament és veritat, com si la gent de Catalunya no s'aixequés sola en el seu dia. Llavors, la Neus, que és com jo amb orígens familiars, bueno, ella és d'allà directament, del Pallars Sobirà, quanta gent durant el segle XX i el segle XIX van venir de les Garrigues, de Terres de l'Ebre, del Pallars, de la Segarra, a Barcelona, a les fàbriques, al Vallès, a Sabadell, a Terrassa, a fregar terres, a portar bars, a ser traginers. Aquesta gent també van aixecar Catalunya i mai surten en els actes oficials, no? Per què no es fa l'acte de la Diada a Cervera o a Tàrrega per dir a la gent que va venir d'allà deixant la família i els nens a aixecar el país també, no? I doncs això no surt mai i sempre sembla que els catalans estàvem asseguts fins que ens van venir a aixecar gent de fora, no? Ara també.
13: Sí, aquest argument, a més, si és aquest l'argument, em sembla una mica antic.
4: Perquè és antic?
13: Perquè, entre altres coses, aquesta gent que tu dius que també hi va haver al revés, és a dir, això que dius tu, al Pallars, doncs, hi va venir molta gent de fora a construir les centrals hidroelèctriques i, per tant, hi va haver gent per tot, a tot arreu, no? Però això, és a dir, aquesta gent, cronològicament, ja han tingut fills, ja tenen nets que són nascuts aquí, que, en fi, que parlen un català millor que el nostre, en molts casos, i per tant, és, em sembla com un viatge al passat una mica superat per tothom. O sigui, d'entrada per la gent que va venir, però també per la gent que estava aquí.
4: Perquè és un programa polític, Neus.
6: Bueno, a mi me n'alegro que vagiu portant cap aquí, perquè jo, si no volia intervenir, és que ho veig així. No volia ser massa crítica, no? Primer, que si aquestes són les explicacions, que són les que més o menys ja estan dient, doncs és un viatge al passat, és un titular, és als altres catalans, una cosa que ja s'havia superat. Per tant, va poc a favor de la unitat del país, que és el que es postula com a la normalització, no? Aquesta idea que sempre transmeten. D'altra banda, hi ha un risc, i jo el vull dir, no? És a dir, és la Diada Nacional de Catalunya, no és un festival. Hi ha una identitat històrica, hi ha unes sensibilitats, hi ha un context encara d'una no plena reparació de la repressió. Per tant, no sé, fer això ara, francament, no li trobo el què. No li trobo el què, el valor afegit no li trobo. Més enllà de dir, bueno, Catalunya doncs, és Espanya, això queda refermat amb aquesta visió. A la Diada Nacional, parlo. I d'altra banda, marcar aquesta diferència entre els extremenys, els gallecs, els tal... No, és que són catalans, la gent que viu i treballa a Catalunya, això també ho va dir-ho Pujol, són catalans i catalanes. No ho sé, algú se li ha acudit la brillant idea i abans no us han preguntat.
2: Bé, doncs veurem com evoluciona.
4: Perdona, l'expo aquesta va ser el 2001. Mm-hmm. Per tant, a l'últim tram del president Pujol es farà aquesta exposició itinerant.
2: Molt bé. Insisteixo, hi haurà actes des del dia 9, perquè el dia 9 es celebraran els 50 anys de la primera diada després de la mort del dictador Franco, després el dia 10 i l'11, òbviament, aquí a Catalunya, i el 16 i 17, aquest acte a Extremadura, que, insisteixo, substitueix el que es feia a la delegació de la Generalitat a Madrid, a Blanquerna, que s'havia fet durant molts anys. 20 minuts per arribar a les 4, fem una pausa i no us lliurareu de parlar de Ceuta.
3: Catalunya migdia.
20: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, ¿vale?
21: Gran ambientazo, mano.
20: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se ha citado sobre la línea.
21: Qué barbaridad.
20: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
21: Buena venta.
20: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
21: Ven a por más.
20: Ven
21: a
20: Ocasión
22: Plus. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
23: Ei, mama, què tal?
24: Ja heu tornat a començar el programa normal?
23: Què vols dir normal?
24: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
23: Ah,
24: que
23: no.
24: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
23: Mama,
24: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
23: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
24: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
23: Ah, sí? En Joel Díaz està...
24: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
23: Ah, no?
24: Massa.
23: Què vols dir que és massa?
22: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
25: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
2: D'aquí a 18 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Gemma Calvet, la Neus Tomàs i el Jaume Clotet. Dèiem que parlaríem de Ceuta perquè avui el govern espanyol ha aprovat un pla de xoc milionari per Ceuta en un intent de frenar la tensió i l'impacte econòmic de la crisi humanitària en aquella ciutat. Són 309 milions d'euros, d'ara i fins a finals d'any, que van destinats a la seguretat i al reforç dels serveis públics i també al suport a empreses i a treballadors. Es destinaran més de 50 milions d'euros a l'allotjament i l'atenció bàsica de les persones migrants i més de 60 a l'acollida de menors no acompanyats a banda d'una partida de 90 milions per reforçar la defensa. És que, justament, els ambulatoris de Ceuta, per exemple, tenen cada dia uns 150 migrants de mitjana. Ho fan equips de sanitaris voluntaris en espais exclusius pels nouvinguts i la majoria d'atencions són per cops, per talls i per tot tipus de ferides. No sé com veieu tot plegat el que ha passat a Ceuta, les explicacions que s'han donat. Ara tenim aquesta anunci d'ajudes milionàries... Ara... Quins ulls tancats
13: no,
2: de la Neus, com volem dir, vaig perquè... a concentrar-me.
13: No, no, perquè com tu deies, quan has dit que portes una setmana, no?, per aquí...
2: Vuit, sí, vuit dies, sí.
13: I he dit, doncs...
2: Per les 15 setmanes. Dies, sí.
13: Val. Doncs estava repassant perquè, com a alumna disciplinada, vaig encetar llibreta,
2: molt començar bé
13: el curs, i la primera reunió del 17. Bé, tot això era per dir... Jo, el 17, o sigui, aquella setmana, el 17, jo vaig fer un article que es titulava El govern arriba tard. I això era el 17 d'agost.
2: Som 1 de setembre i
13: continua...
2: vols dir que fa més tard encara.
13: Bueno,
2: avui Àngel Víctor Torres ha dit que no, que no fan tard.
13: Bueno, ell diu que no i hi ha hagut altres ministres que han reconegut que sí.
6: La ministra Robles, per exemple.
13: Sí, i no només. La Robles ha sigut la més contundent, però no només. A mi em sembla que el govern no ho ha gestionat gens bé. Probablement perquè hi ha hagut una certa desconnexió del que vèiem tots a les televisions, no? Ho escoltàvem a les ràdios fins i tot estant de vacances, i el que se'ns explicava oficialment per part del govern. I a mi em sorprèn perquè, com tots els governs, tens allà doncs, un delegat del govern i gent allà treballant i per exemple, sanitat, allà no hi ha una conselleria de sanitat. Sanitat depèn directament del ministeri, no? Per tant, jo continuo pensant, o sigui, ahir vaig escoltar l'entrevista, bueno, com tothom, no?, segurament, o molta gent del president del govern, i continuo sense entendre aquesta desconnexió amb la realitat, que era molt, o sigui, en fi, no m'hi voldria trobar, com a gestor de res, haver de intentar solucionar una situació com aquesta, però, és a dir, primer, encara no sabem què va passar, perquè, per exemple, l'explicació del govern ahir, que diuen en privat el mateix, se'ls ha de reconèixer, i és que ells no tenen cap prova de que Marroc estigués al darrere i apunten a aquesta
2: xarxa social, atiades per Rússia i Israel, sí, que ja han sortit a dir que això és mentida,
13: bueno,
2: i que ells no hi tenen res a veure.
13: Ells no, mai ho reconeixeran. Però, en tot cas, els informes, per exemple, que hi ha a Brussel·les, el que diuen els corresponsals de Brussel·les, i nosaltres, per exemple, al diari vam fer un reportatge també amb això, és a posteriori. A posteriori, clar que ho van aprofitar, i ho han aprofitat, per exemple, anomenats influencers d'Israel, no només des del punt de vista polític, sinó per xarxes i això. Per tant, després, segur, abans, no hi ha cap prova, almenys públicament, de que fos així. El que sí que hem vist és policies marroquís deixant passar la gent, ja no, és a dir, ja sabem que l'alternativa no era disparar-los, per suposat, però que com a mínim els van deixar fer en més d'un lloc. Era moltíssima gent i no sé si quina era l'alternativa, però les imatges de la policia deixant passar, això ho hem vist. Per tant, no sabem què va passar. No sabem per què durant tants dies ells diuen que estaven fent coses, però a la pràctica ni la gent de Ceuta ni els que estàvem lluny d'allà veiem que hi hagués cap mena d'evolució en sentit positiu, no? Llavors jo la pregunta que feia en aquest article, que crec que s'hauria de fer el govern també, encara que ara s'hagin començat a posar les piles, la setmana passada van començar i a més també amb ajuts econòmics i tot això, és què haurien dit els partits d'esquerres si amb un govern del PP o Déu no vulgui de PP i Vox haguessin vist aquestes imatges de milers de persones en una platja sense res, havent-se de cobrir com podien, sense poder menjar, perquè si a tu i a mi ens deixen tirats en una platja, ens quedem en una platja tirats durant dies, també buscarem menjar, eh?
2: Home, sí.
13: També buscarem menjar. I probablement també ens posarem malalts. Per tant, a mi em sorprèn aquesta miopia. Em sorprèn. Dit això, una part de la solució, que seria, per exemple, el tema dels menors, el tema de les nenes, que a mi això, en fi, les nenes van haver de protegir-les als veïns de dos barris, els metges que les van atendre eren voluntaris. Però no et parlo de la primera setmana, et parlo de la setmana passada. Quan passa tot això, jo crec que una de dos, el govern ha de alguna mínima autocrítica hauria de fer. I crec que el PP, que governa moltes comunitats, que aspira a governar, que té opcions de governar i que és un partit d'estat, entenc que faci les crítiques que ha de fer, però comença a anar sense frens.
6: Jo crec que la situació és gravíssima, però ho és des del primer moment. Jo crec que aquí va donar una dada molt rellevant la ministra Margarita Robles en la seva compareixença, quan va reconèixer que hi havia hagut uns avisos anteriors a l'entrada massiva que no havien estat atesos. Ho va dir d'una manera més diplomàtica, però ho va dir i es va mullar. Jo crec que aquí hi ha hagut disfuncions internes dintre del govern, entre defensa interior, bàsicament, que no és la primera vegada, i segurament també amb relacions exteriors. I això, clar, es paga car quan un govern no està cohesionat i quan una mica hi ha aquestes batalles de, en comptes de posar en valor la solució imperiosa de prevenir, que era la solució més necessària en aquell moment, de prevenir-ho i dissuadir, posant-se d'acord amb les autoritats marroquines perquè impedissin ja la sortida, doncs es va deixar fer laissez-faire, laissez-passer. Aquí no passa res, no passa res perquè hi ha gent dormint al carrer aquí i no passa res, i perquè ja estan estirats al carrer, i tampoc passa res perquè ens hem acostumat, jo crec, d'una manera excessivament arriscada en termes ètics, per part sobretot dels polítics i polítiques, a metabolitzar aquests drames humans, metabolitzar. Llavors és com una mena de passiu que ja s'incorpora al fet de la gestió pública. L'altre, jo amb aquest tema sí que estic afectada, perquè tu estàs posant cada dia al Telenotícies i veus clarament éssers humans allà estirats, deixats de qualsevol dret a la dignitat, de qualsevol atenció, i al mateix temps sense un gabinet de crisi que digui això és urgent, s'han dinamitzar, vale? Aquestes ajudes econòmiques també, però escolta, es poden fer contractes d'emergència sense un decret de govern, eh? Hi havia moltes maneres d'abordar-ho. Què ha passat? Que estaven molts de vacances, entre altres el president Sánchez. Clar, això mereix una interrupció absoluta de les vacances, el mateix que ha passat aquí amb educació, que també tothom està de vacances i s'ha hagut de fer tot ahir. Home, jo crec que no han aprovat. Amb aquest tema de Ceuta hi ha un drama humanitari, És cert que han posat sobre la taula per una vegada ja de, per totes, que aquesta qüestió no és ideològica, que és una qüestió racional i que s'ha de gestionar amb respecte als drets humans, però al mateix temps també tenint en compte l'impacte, i això Europa ho ha dit, l'impacte d'una immigració descontrolada, perquè és insostenible pels estats de la Unió Europea. Això què implica? Implica que venen temps on realment s'hauran d'articular no discursos, sinó reaccions i mesures que puguin conciliar les dues realitats. Però ara, a curt termini, el que s'està produint allà és una violació de drets humans.
4: Jo crec que el govern espanyol està a la tempesta perfecta, no? És a dir, té una crisi allà de seguretat, de salut, econòmica. El paquet econòmic d'avui aprovat va en aquesta línia d'intentar reparar els danys possibles de l'impacte econòmic o del turisme, per exemple. Té una situació internacional delicada, en la qual els socis europeus li diuen que tot això forma part o és una derivada de l'efecte crida. Té una crisi política a nivell estatal amb el PP, que com diu la Neus és un partit d'estat i hauria de ser una miqueta més sensible, però van a per totes. I el que a mi em sembla molt xocant, em sembla fins i tot inacceptable, és que quan qualsevol crítica que es faci en l'actuació del govern espanyol et diguin que formes part de la internacional ultraderechista que va dir Pedro Sánchez, no? I que qualsevol cosa que dius a xarxes socials o articles o qui sigui és que formes part d'un complot, una conspiració per enderrocar el govern, no? I no entenc aquesta falta de, ja no d'autocrítica, sinó d'entomar la mínima lògica democràtica d'expressar el que vulguis, sense que t'etiquetin com una persona que, o que no té ànima o que està aquí per destruir la convivència, no? Quan el que està passant allà és prou greu com perquè el govern espanyol actuï de debò, i una mesura que podria fer i que crec que entendria tothom és que s'evacués a la península a les dones i als nens que estan sols, per una pura qüestió de seguretat. És a dir, els adults, no ho sé, però les nenes que caminen soles per la ciutat i que estan exposades a agressions de tota mena i sexuals també, se les han d'evacuar a llocs on estiguin segures. Perquè estem parlant,
6: s'han produït moltíssimes.
4: Estem parlant de temes tan elementals com aquests.
13: Clar, però per això, per exemple, necessites el PP? Necessites
4: no,
13: que
4: és que m'és igual que agafin un avió militar i els portin a Madrid o a Barcelona,
13: sí,
4: on sigui.
13: Sí, jo estic d'acord. Estic d'acord, però aquestes nenes se les hauria d'atendre en centres que depenen de comunitats autònomes i la majoria són del PP. En principi hauria de ser així.
2: És fins i tot vam sentir la resposta del PP dient que els nens també se'ls podia atacar, no només les
13: nenes.
2: Però
13: de moment el que sabem és que han violat
2: això ho va dir el Partit Popular.
4: Exacte, però és que m'és igual. Espanya és un país que té 50 milions de persones i és un país avançat. Vull dir, com per poder acollir, no sé què, 500 nenes, és que estem parlant d'això. Perquè mentrestant no hi ha actuacions decidides del govern, doncs, com ara deia la Gemma, veurem noves agressions sexuals els propers dies. I han de sortir els veïns a defensar-les. Una cosa tan elemental que ens escandalitzem quan passa a Afganistan, però aquí també hi ha nenes desemparades que estan en mans de qualsevol depravat.
6: No, i els ciutadans i ciutadanes de Ceuta, que estan vivint un calvari en termes també de seguretat i d'ordre públic, per això que deies tu del menjar i tal. És que, a més, jurídicament hi ha sortides. Per exemple, tu fas aquesta repatriació amb una condició de devolució i fent tots els tràmits administratius aquí. Ara els volen fer allà, però sense professionals, sense funcionaris, sense res. Que els portin per una raó d'estat de necessitat i d'auxili, d'obligació d'auxili, segons la normativa internacional, però no cal que els reparteixin per les comunitats autònomes, que els tinguin a la zona de Madrid, que per alguna cosa està el govern central, i que articulin un sistema urgent de repatriació en Marroc a través del consulat, de les ambaixades, i que puguin assegurar, en els casos que no es dongui una situació evident o d'asil polític o d'altres circumstàncies, com maltractament domèstic o el que sigui, que sigui així.
13: Però la relació amb Marroc, ja des del moment que la Unió Europea el treu del llistat de països
4: insegurs,
13: i que tens a més subcontractat a Europa i per tant també a Espanya
2: la gestió de la immigració,
13: doncs estàs en les seves mans. Per tant, això que dius, repatriar-los o no, perquè ja veurem si te'ls accepta. És que Marroc no ha deixat ni enterrar els pocs que s'han pogut identificar al seu país.
6: Però és que hi ha una cosa que es diu diplomàcia i una cosa que es diu dret internacional públic. I què passa? Que com que s'està produint dinàmiques polítiques on s'ignoren les dues vessants, perquè la diplomàcia s'està portant al no-re, quan sempre ha sigut l'eina per poder solventar aquestes situacions. És que vosaltres imagineu això fa 10 anys, era impensable.
2: Podem saber quina és la situació sobre el terreny? Allà tenim un enviat especial de Catalunya Ràdio, el Miquel Jarque. Miquel, bona tarda.
0: Hola, bona tarda, Òscar.
2: Des d'on ens parles?
0: Doncs mira, ara mateix, des del centre de la ciutat, acabem de baixar d'un dels punts d'assistència primària que té aquesta ciutat. No, pensa que aquí, ho heu explicat, no? Això no, aquí no hi ha una conselleria de salut, hi ha 3 ambulatoris i un hospital, i hem anat a comprovar a veure si hi havia saturació o no als serveis públics. Saturació no n'he vista. I la meva sensació és que també estem a un, diguem que el primer impacte amb ferides obertes, amb traumatismes, es va produir la primera setmana. Ara estan rebent una mitjana de 150 migrants, que a més no van pel circuit habitual dels ciutadans espanyols que tenen targeta sanitària, i bàsicament els estan assistint en la cura d'aquestes ferides, algunes infectades, traumatismes, i després en un estat anímic molt devastat. Després hi ha una altra cosa, hi ha alguna ONG, com per exemple Metges del Món, que estan atenent a les platges aquests migrants. I després hi ha un tercer afegitó que et diré, que és que molts estan molt debilitats.

0: és aquest impacte psicològic de veure com tanta gent com viu a la ciutat entra a la ciutat i hi ha por de sortir fora del centre. A més, els grups de WhatsApp, on es difonen notícies falses i rumors, doncs tampoc estan ajudant, i aquesta és una ciutat on el nacionalisme espanyol sempre ha estat molt present per estar a l'Àfrica, per ser una plaça militar, i això també aquí s'ha incrementat un grau. Tot això conjuntament fa que la relació entre cristians i musulmans, penseu que estem al voltant d'un 50% de les dues poblacions, notis que hi ha una certa crispació, i he presenciat baralles sense arribar a més, a la parada de l'autobús, a la cua d'una botiga, on s'acaba retraient el musulmà o el musulmà al cristià, doncs si s'acaben tirant per la cara el tema de la allau migratòria.
1: Doncs és la situació a la mateixa ciutat de Ceuta, amb el José Antonio Rodríguez i el Miquel Jarque, són els enviats especials de Catalunya Ràdio. Miquel, gràcies, bona tarda.
0: Molt bona tarda.
1: Queden 2 minuts per arribar a les 4, abans d'acomiadar-vos. Ja sabeu que a les 4 qui ens agafa el relleu a Catalunya Ràdio és el Francesc Garriga, amb la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Tot bé?
2: Avui ja des de l'estudi, sí.
1: Molt bé, clar, ja vas fer una excursió ahir a buscar el cafè, sí. No? El primer dia ja a buscar el cafè, i el segon dia on toca, no?
2: Avui amb l'Eloi, amb l'Eloi Vila som a taula, sí.
3: S'enyorava molt, Òscar, bona tarda.
1: Jo també, Eloi, però escolta'm, comença a passar factures perquè el Bassas el va portar a convidar-lo un cafè i a tu no t'ha pagat res.
2: Sí, un cafè, però ja, sense anar al bar.
3: De fet, hi ha un cafè que està pendent, sí, que arribi.
1: Està arribant. Però fa molt que està arribant, o què?
2: És que hem tingut un petit problema amb la cafetera de l'estudi.
1: Potser heu anat a Colòmbia a buscar el cafè, torrar-lo, no?, i tot plegat, no?
2: Tu te vas fort, trobo, eh?
1: O bé, escolta'm.
2: Tenir la claca de la teva tertúlia de fons, no, saps que t'envalentona.
4: Que nosaltres, com que no tenim ni cafetera, saps?
1: Clar, nosaltres és que estem a l'estudi de segona divisió, diguem-ne.
2: Però si no l'heu estrenat, on que no
1: sí,
2: es pot dir
1: sí,
2: això?
1: Sí, ah. Sí, home, i tant que vol dir que no es pot dir.
2: No sé, uau, com que a vegades fem coses rares aquí. Que...
1: I tant que es pot dir, home, sí.
3: No, i als estius passa això, no? Vull dir que hi ha gent que li senten molt bé i arriba amb molta força, és el cas de l'Òscar, i altres que no tant.
1: Saps què passa? Que al final el Garriga m'ha robat 2 o 3 minuts del programa.
2: No,
1: jo li robava. Fins ara jo li robava 2 o 3 amb ell i ara me'ls roba ell a mi. Per tant,
2: que al final tot acaba tornant.
1: M'ho haig d'acabar cobrant d'alguna manera.
3: Però són compartits, coi.
1: Sí, clar, cal que vulguis. Però abans eren els seus i ara són els meus.
2: Avui posem en solfa el cas Endic, que serà un dels casos que marcarà segur aquest any la investigació. Mercat de fitxatges.
1: Que acaba avui.
2: Encara hi ha alguna esperança. I líder Edia torna avui a la tarda, o sigui que estem preparadíssims.
1: Doncs no ens ho perdem. De moment deixem que acomiadi la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Jaume Clotet. Fins la pròxima a tots tres. Gràcies.
4: Adéu.
1: I nosaltres us deixem en mans del Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio, això a Catalunya Ràdio, i el 3CatInfo, ja ho sabeu, els blocs informatius durant tota la tarda. Tornem demà al Catalunya migdia a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.
2: Fax, aparell que permet transmetre a distància la reproducció d'un document en format paper, que és rebuda i impresa en un altre aparell. Històricament, i de manera més irònica, s'ha vinculat al tancament de mercat de fitxatges com a instrument de transmissió de contractes a ultimíssima hora. Benvinguts a la millor hora del dia, són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Ha agafat fred l'Eloi Vila.
2: Sí, els aires condicionats no costa molt de suportar-los. Sí, de seguida agafo fred.
1: Benvingut de nou a la tarda.
2: És un plaer. Fa molta il·lusió,
1: sí. A mi em fa il·lusió que vinguis. I em fa il·lusió també compartir-ho amb la Judit Pastor. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: I la Marta Montaner, també. Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Estem tots amb ganes de dimarts.
4: I es nota. Hi ha aquí un ambient.
1: Home, que sí.
4: És que el dimarts és un dia... Perquè aquesta és la millor hora del dia, però el dimarts és un dia que...
1: És el millor dia de la setmana.
4: Tu creus?
1: No, però no. Ens ho agafarem així.
4: És la teva opinió i no passa res.
1: Ens ho agafarem així. No, a més, ha vingut una col·laboradora que ve encesa ja, amb ganes d'explicar-nos allò que ens interessa. Directes, Eloi, la temporada passada un dels arguments informatius que ens va tenir més ocupats va ser el cas Andic, i pinta, no, Marta, Judit, que aquest any doncs també ens tindrà enganxats.
4: Ganes tenim de noves informacions, eh? Vosaltres ho viviu com una pel·lícula. És al·lucinant cada vegada que hi ha reunió de redacció... Bueno, no t'introdueixo la col·laboradora abans que no facis tu,
1: no,
4: Garriga.
1: Ja
4: això és a nivell I3 de ràdio.
3: I3.
4: Cada vegada que apareix una novetat, vosaltres és que se us posa una mirada...
1: L'alarma. És...
4: De...

0: Escoltors.
1: Truca-la.
0: Truca-la, a veure què diu.
2: Té un element que és molt interessant, que és que aquests casos, no, que tenen normalment el procés és llarguíssim i acostuma a passar a vegades, no, que tenen una arrencada molt potent informativament, no, que després ja passen a l'oblit, no, fins que al cap d'un temps reneixen i quan hi ha el judici, per exemple, no? I clar, ja, no perdre el fil en un cas tan complex, jo trobo que és molt, molt important i necessari.
1: Tornem de vacances i volem posar a lloc tot allò que ja sabíem, coses que han anat passant a l'estiu i fins i tot coses que podem anar sabent d'última hora, perquè l'any judicial també es reprèn una mica després del mes d'agost. Rebeca Garranco, bona tarda, com
3: Hola,
1: estàs?
3: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Portes dies treballant ja, tu, eh?
3: Tot l'agost. Aquesta
1: rascant.
3: Depressió que us veig a la cara alguns, d'altres no, jo ja fa un mes que ja, no la
1: rossego. Però l'has superat o la mantens?
3: Estoy en ello, treballant.
1: Molt bé. Doncs treballant, has estat molt pendent encara d'aquest cas, en dic, perquè hem anat sabent coses aquest estiu i sembla una mica que el focus, que ja quan vam acabar la temporada ja vam centrar-lo en aquesta psicoterapeuta, en quin punt estan ara els Mossos amb aquesta investigació?
3: Mira, és que ara escoltava l'Eloi, no? Això que deia que normalment hi ha un hit i ja ens oblidem fins al judici. Aquí tenim tota l'estona com xis de guió i elements que ens deixen com una mica enganxats a aquesta història. Doncs el que estan els Mossos és amb una cosa que va passar el juliol, que ja estava en la majoria de vacances, que és que hi ha una persona que fins a aquest moment no havia dit mai res, que estava callada, que no dormia a les nits i que hi ha un moment que decideix anar als Mossos i explicar-los que ella és professora d'anglès, una persona a més aficionada a la muntanya i que col·laborava amb la terapeuta, amb la Júlia, que sabem que és aquesta terapeuta, que ajudava els Andic doncs, a millorar la seva relació, sobretot entre pare i fill.
1: Intentava ajudar.
3: I llavors aquí el que explica aquesta dona és que ella, per petició de la terapeuta, havia estat buscant rutes en barrancs per fer teràpies com de confrontació. I llavors, una d'aquestes rutes és el Camí de les Feixades, que és on cau Isaac Andic el desembre 2024 i mor, i que ella l'havia buscat no necessàriament per la família Andic, sinó que la Júlia li havia demanat en un àudio una mica confús que busqués una ruta per una família, que hi aniria amb ella un col·laborador, i aquest col·laborador que va anar amb ella és Jonathan Andic. Llavors, el que estan els Mossos amb això és...
2: Que es diu teràpia de confrontació.
3: Sí, jo no sóc especialista en això, però diuen que és una cosa que es fa en psicologia, no? Si algú en sap més que bueno, doncs que digui que no és així, però sí que és una cosa que es fa, però que el que expliquen alguns especialistes que això es fa en entorns com molt controlats i que anar a fer-ho a un barranc és una mica delicat.
4: És com posar el límit, no?, les dues parts, una mica.
3: Exacte, dues persones que tenen un conflicte, doncs com que les poses en el límit perquè tothom digui una mica el que sent amb allò i ho tregui, que això...
4: Clar, però un barranc és un escenari molt extrem, bé, podries triar...
1: I ella és la que troba aquest el lloc on va caure Andic, aquesta persona, aquesta traductora o com li hem dit...
3: És una professora d'anglès que ajuda els clients de la Júlia també a aprendre anglès i que a més busca aquestes rutes. Ara el que estan mirant els Mossos i que ho estan mirant tot aquest estiu és si realment doncs, és concretament aquesta ruta on després cau Isaac Andic el dia que camina amb el seu pare i mor, perquè ella sí que diu que és una zona d'allà però que no recorda si és exactament aquest barranc o és un altre barranc.
1: Però ella hi havia anat amb Isaac Andic.
3: Ella havia anat amb Jonathan
1: Andic, amb el fill.
3: Amb el fill, i a més, ara els Mossos també estan mirant si havia anat també uns dies abans amb la Júlia.
1: Això no és... Amb totes aquestes declaracions amb el jutge, que han declarat el fill, la terapeuta, tot l'entorn, això no ho havia explicat ningú fins que aquesta senyora que estava a casa seva un dia es desperta i diu, mira, jo això ho he d'explicar.
3: Sí, a mi el que m'expliquen és que aquesta dona, sobretot, li salten les alarmes quan una interlocutòria de la jutgessa diu que es mira si hi ha tercers implicats, no anava per ella perquè ningú sabia de la seva existència i això la fa anar als Mossos i explicar-ho. I llavors, fins a aquest moment, el que sabia més, que Jonathan Andic, el que havia explicat és que ella havia anat unes setmanes abans a fer aquesta caminada.
1: Pel seu compte
3: que coneixia per uns amics. Ell no explica que va amb aquesta dona. Després els Mossos recordem que ells consideren que hi ha una cosa que els incrimina, que és que ell hi va tres vegades, com a mínim. El 7, el 8 i el 10 de desembre. Recordem que la caiguda és el 14.
1: Ell tampoc diu quantes vegades hi va.
3: Ell diu que havia anat una vegada feia unes setmanes, no? I al final els Mossos el que diuen és que hi ha anat tres, i a més que l'última fa un recorregut molt curt, que seria coincident, segons els Mossos, amb el recorregut on finalment cau el pare, perquè aquesta ruta és molt llarga, té 5-6 quilòmetres, no? Això són només uns metres.
2: I una cosa declara que hi va tres cops, però no es pot comprovar perquè el telèfon mòbil havia desaparegut. desaparegut, no? O sigui, el telèfon mòbil...
3: Ell declara que hi havia anat una vegada fa unes setmanes i els Mossos el que fan és, amb una cosa molt novedosa que han fet, que és mirar-te la salut de l'iPhone, sí, el Health.
4: Allò que mira quants passos has fet al dia.
3: Sí, que tu facis el que facis, jo et comptabilitzo. Sí. Doncs els Mossos el que analitzen és això del telèfon del Jonathan Andic, els lectors de matrícules que hi ha a Collbató, que hi ha lector de matrícules, i a més els cotxes tenen GPS.
2: Per tant, ho poden certificar. Que va ser allà, sí.
3: Que va ser allà, sí. Després, aquí és veritat que la defensa, segurament, doncs, el que veurem és que posarà en dubte la fiabilitat també doncs, del Health, si realment és molt acurat o no és molt acurat, o com ho fa. I després, una cosa que tampoc sabíem ben bé fins ara és que aquesta terapeuta havia anat també a aquesta zona de Collbató...
2: La terapeuta, amb la Júlia.
3: La Júlia, amb aquesta professora d'anglès i col·laboradora seva. Llavors, quan
2: o sigui, molta investigació d'aquesta ruta.
3: Molta investigació.
2: Prèvia.
3: Molta. I llavors aquí, quan li pregunten doncs, si havia anat exactament a la zona on cau Isaac Andic, ella diu que no sap ben bé on cau Isaac Andic i que havia estat en aquella zona, però hi va l'1 de desembre a Collbató, a tots aquests... És veritat que hi ha diversos camins a Collbató, eh? No només tens el camí de les Feixades, pots anar a les Coves de Sant Nite, tens moltes maneres de fer-ho. Però tot això que envolta a aquesta suposada planificació, si és que hi ha sigut, és una de les coses que han estat mirant els Mossos. Llavors, si realment doncs, aquesta terapeuta hi ha anat, fins on ha anat, si ha anat exactament al punt de la caiguda o no, o ha fet una altra ruta, i també doncs, això, la versió de Jonathan Andy, que hi havia fins ara de quantes vegades hi havia anat, si ha anat també ara amb aquesta dona, que ella té àudios, és a dir, té àudios de Júlia demanant-li, escolta, busca'm rutes.
1: Clar, tot plegat és tan embolicat perquè realment costa de veure exactament quina explicació té tot això, perquè no pot ser tan evident, i fins i tot si tu estàs preparant fer alguna cosa, tampoc ho fas que ho sàpiga tanta gent, no? I amb tanta... No sé, és com... costa d'entendre i anirà molt bé el judici, no?, perquè es puguin explicar.
4: I aquesta sensació que van apareixent personatges secundaris en aquesta trama.
3: Sí,
4: una sèrie, ara una altra.
3: Sí, aquesta declaració última d'aquesta dona realment és un canvi molt important.
1: Clar,
3: eh,
1: clar, clar.
3: No? Perquè revela mentides, ocultacions, com a mínim.
1: Ocultacions, segur, perquè si apareix un nou personatge quan ja portem tantes setmanes d'investigació, és que aquí algú no ho ha explicat tot. En tot cas, encara queden pendents declaracions d'aquelles que la jutgessa va decretar abans de l'estiu,
3: sí,
1: no?
3: Sí, encara han de passar pel jutjat Toni Ruiz, que és el conseller delegat de Mango, els Mossos de Muntanya, de la Unitat de Muntanya, que també van fer diverses reconstruccions i van mirar com era aquesta caiguda, com havia pogut ser aquesta caiguda, el responsable de ciberseguretat de Mango, que també hi ha d'anar. Llavors, totes aquestes persones encara han de passar pel jutjat i recordem que abans de marxar va haver-hi moltes declaracions molt interessants. Van declarar les germanes de Jonathan Andic, no?, que van tancar files amb el seu germà, va declarar també doncs, la terapeuta, la Júlia, com a testimoni sempre en aquesta causa, fins ara, ella ha estat com a testimoni, també va haver-hi un testimoni molt important, que és el de la Estefania Nut, que era la parella d'Isaac Andic en el moment que mor, i que ella sí que diu que doncs, que era la seva parella, tenia la intenció de canviar el seu testament per deixar bona part del que tenia una fundació, i que això, ella que diu és que ho canviava tot, no?, en el llegat aquest cap als fills.
2: I una cosa, jo per recapitular, no?, ja que ha passat unes setmanes, els dos excursionistes que es va trobar un cop va haver-hi...
3: També van declarar.
2: Van declarar, es van localitzar, perquè primer no els localitzaven, els van acabar localitzant, és així?
3: Sí, es van localitzar, van declarar, i ells el que van explicar és que ells es troben a un Jonathan Andic desesperat, demanant ajuda, i que fins i tot ells intervenen, agafa un d'ells el telèfon per parlar amb el 112, per poder ubicar exactament el lloc on ha passat perquè pugui arribar l'helicòpter i fer aquest rescat del cos.
1: Bé, arrenca setembre, avui, 1 de setembre, tindrem novetats aviat. Hi ha alguna mena de calendari més o menys sobre la taula de mira, jo pinta que, no sé, el judici podria començar, pum, aquí, allà.
3: El judici.
1: O, no sé,
4: queda molt lluny.
1: O què és el següent que passarà? Sí. Així, oficial.
3: Ara, el que segur que tindrem en breu són aquestes declaracions, i després hi ha una cosa important que no hauria de trigar gaire. Quan van detenir Jonathan Andic el 19 de maig, que ens queda molt i molt lluny...
1: Recordem... Jutjats, allà, entrades sí. I sortides.
3: Exacte. Recordem que
1: tots
3: aquí...
1: Tots al sol.
3: Tots al sol, menys la Maica, que portava...
1: La Maica portava el parasol. Ella sempre preparada.
3: Ella sempre. Llavors, aquí, recordem que la jutgessa el que va fer va dir... Va decretar una presó preventiva, que podia eludir amb una fiança d'1 milió d'euros i una sèrie de mesures que havia d'anar a signar, que no podia sortir del país, que el passaport havia d'entregar. Llavors, aquí recordem que la seva defensa tot això ho va recórrer, que estava en contra, que considerava que no feia cap falta cap mena de mesura i que estava en contra d'aquesta presó que s'havia dictat. Llavors, l'Audiència de Barcelona ha de dir alguna cosa sobre això. I això vol dir que hi ha un altre òrgan superior a la pròpia jutgessa instructora que s'ho mirarà i dirà una mica què li sembla, si és proporcionat o no.
1: I podria dir, això no fa falta... i aquest senyor és lliure de marxar del país quan vulgui, que ara no pot fer-ho.
3: Ara no pot fer-ho, ella ha d'anar a signar cada setmana i no pot sortir del país. Imagina't que ara l'audiència doncs, diu, sí, aquesta presó provisional és absolutament desproporcionada, aquest home doncs, que s'investigui, però està en llibertat, llavors això seria...
1: Els experts doncs, creuen cap on anirà això o no hi ha experts aquí que valguin?
3: El sentit comú del que hem vist fins ara ens fa pensar que això és poc habitual amb una...
1: Que es reverteixi
3: una cosa que a més ell ja està en llibertat, no? Si estigués en presó segurament seria diferent, però bueno, ho veurem. Jo, oberta a tot, perquè com aquest cas no para de sorprendre'ns.
1: Bé, n'estarem pendents i qualsevol novetat evidentment l'explicarem a la tarda, però avui tenim una altra d'aquestes notícies que ens deixen molt, molt, molt frapats. I sobretot per la gent de la zona, no? De la comarca, el Bages. Els Mossos han detingut avui dos joves acusats de matar un home de 45 anys a Manresa amb un ganivet. Impacte.
3: Sí, impacte. Bueno, oficialment els Mossos el que diuen és que no estan detinguts aquests dos joves, però sí que sabem...
1: Estan identificats.
3: Els tenen a comissaria, els dos.
1: I quina diferència entre estar a comissaria i estar detingut?
3: Bueno, depèn de qui preguntis. En tot cas, som un d'ells, segons ens diuen fons policials, és menor d'edat, i aquí és veritat que doncs, que s'ha d'activar també la fiscalia. En tot cas, el que creuen els Mossos d'una mica dels primers indicis que tenen, això passa la matinada, aquesta matinada, a les 5 del matí, festes de Manresa, va ser correfoc ahir, i hi ha una persona doncs, que va amb uns amics, i el que expliquen aquests testimonis s'està acabant d'aclarir, acaba de passar, però... Hi ha una mena de baralla, un grup de quatre joves que s'apropen, que li diuen alguna cosa i llavors un d'ells li clava un ganivet, fugen del lloc, aquest home aquest mor per aquesta ganivetada i amb la descripció del que els expliquen els Mossos ubiquen més o menys on poden estar aquests joves perquè alguns d'ells ja són coneguts, ja saben que hi ha uns joves que de tant en tant cometen robatoris, tenen una actitud doncs, una mica violenta i per les descripcions i perquè que expliquen doncs, creuen que poden ser ells i van i detenen a dos d'ells i un creuen que pot ser doncs, aquest autor material. I és veritat que la persona, la víctima, doncs, és un home conegut a Manresa, de 45 anys, un jardiner amb dos fills, és a dir que hi ha ara mateix doncs aquesta sensació a Manresa de com ha pogut passar això...
1: Consternació, clar, no? Consternació. Estic en alguns grups de WhatsApp de gent de la zona o de l'escola mateix i la gent està
0: i deixa'm dir que a les xarxes en les últimes hores no he parat de llegir comentaris racistes sobre aquest succés.
3: Sobre
0: assenyalant els presumptes autors.
3: Aquí estem sempre amb l'origen, no? Que és sempre un gran debat. Fins sabem, som catalans, les dues persones... detingudes, fins on diuen a nosaltres.
1: Són nascuts a Catalunya.
3: Sí.
1: Doncs veurem, però sembla que ha passat l'estiu, però seguim on érem, no? Amb cas antic i amb violència i amb, sí. amb successos d'aquests pels carrers de Catalunya, ja no només a Barcelona, sinó, mira, també al cor.
3: I vam tenir les festes majors de Sitges, on també va haver-hi doncs, una mica... Bueno, va haver-hi aldarulls, i és veritat que les dades generals de delinqüència baixen, però quan mirem les dades de violència interpersonal, no?, de les lesions, les tentatives d'homicidi, les amenaces, creixen. També creix doncs, que la gent porta més armes blanques. Això segurament que estem parlant ara, si ningú portés un ganivet i acabés a cops de puny, podries acabar malferit, però potser no acabaries mort, no?
1: Clar.
3: I ja sabem que els Mossos estan molt preocupats, que ho estan dient, que tenen un pla específic, que és el pla Campai contra les armes blanques, de la multireincidència, també, que això ha passat bastant aquest estiu, en tirotejos, un pla contra les armes de foc, no? Llavors, aquest escenari d'un increment de la violència en el comportament de les persones.
1: Ho explicarem a la tarda amb la Rebeca i amb els serveis informatius de Catalunya. Ara, un últim apunt abans d'acabar i acomiadar-te, perquè els Mossos viuen canvis.
3: Doncs sí, ara venen canvis i a veure si ho explico bé, perquè a
1: home,
3: vegades...
1: Home, sí, intentem-ho.
3: No, però quan diem, canvien el cap del cos, no? I molta gent em diu, canvien a Trapero, no?
1: Clar.
3: Llavors, Trapero és el director de la policia i no és el cap operatiu del cos.
1: Aquest no el canvien, de moment.
3: A veure, de moment no. Llavors, qui...
1: Aquesta paradinha que m'has fet...
3: Qui marxa segur és el cap operatiu del cos, el comissari en cap, que és Miquel Esquius, aquest home doncs, es jubila, ja ho ha dit que jubilaria, ara han d'escollir una nova persona, ho ha d'escollir la consellera, i això és una cosa doncs, que s'ha de fer ara. Pensa que serà el novè o novena, perquè tothom diu que vol posar una dona, la novena cap del cos que tindran els Mossos en 9 anys. És a dir, que no...
1: Això és normal, no?
3: No, ha sigut venint del procés, hi ha hagut molts canvis, però és veritat que l'anterior cap del cos havia estat 6 o 7 anys i havia sigut una cosa com molt estable. Llavors, no només es canviarà aquesta figura del comissari en cap, sinó que segurament també comportarà canvis a la prefectura. És veritat que són canvis difícils, doncs, que el director doncs, també s'hauria de venir i que és veritat que en els últims temps a Interior hi ha hagut situacions complexes amb els Mossos infiltrats,
1: s'ha parlat molt dels Mossos
3: de les escoles, això ha tensionat doncs, una mica la situació dins del cos. No? Llavors, veurem com acaba aquest canvi de comissari en cap, que esperem que sigui doncs, un canvi natural, orgànic, i que tot vagi bé, que es canvi cap
2: al cos. Al final, per això és una cosa com molt interna, no? O sigui, els ciutadans, com veiem reflectit un canvi, per exemple, en el,
1: es noten
2: en el cap
1: aquests
2: dels
1: canvis?
2: Mossos, no?
1: Quan hi ha un o quan hi ha un altre, el cos actua de forma diferent, o això no depèn tant del cap com de la conselleria o de les lleis, fins i tot?
3: Jo crec que això el ciutadà ho percep poc, jo crec que arriba poc.
1: Sí, és més com treballen ells interiorment, sí, però no es trasllada.
3: I crec que és noticiós des del procés, és a dir, els canvis a Mossos comencen a ser noticiosos quan comença a tenir una vessant política, quan
1: Però en aquest cas és una jubilació, per tant, aquí no hi ha qüestió política.
3: En aquest cas és una jubilació i després dins de Mossos això és històric, és un cos petit, hi ha famílies i dins sí que es viu d'una manera més intensa.
1: Rebeca, ens veiem aquí sovint. Sí. Malauradament, contents de tenir-te.
3: Jo contenta de venir.
1: Quan vens és que normalment no hi ha coses bones o, com a mínim, poden ser interessants.
3: Hem de buscar el repte d'explicar coses bones de successos. Ja.
1: Abans
4: la paraula successos és com ja molt negativa,
3: fosca,
4: no?
3: Sí.
2: No, i a més
1: que hi ha... Un succés positiu?
3: Un rescat, no? Si te'n mires. Sí. Comença amb una cosa negativa.
0: Sí. S'acaba amb èxit.
1: O una detenció d'un delinqüent, no?
3: Sí, però que l'origen és negatiu, no? Clar,
1: sempre,
3: del que...
0: Sempre hi ha dolor.
1: Sempre.
4: Bé, no ajudem, amb aquestes sintonies de cop i volta unes alarmes de policia i tot.
1: Farem una cosa, farem una pausa i canviarem el to absolutament. Perquè us dic una cosa. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 7 hores llargues. Ara li faré fer la resta a la tutela en directe, que m'ho farà molt bé. Ara venim.
5: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real, Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: Busquem el millor suquet de peix de la Costa Daurada.
7: Penseu que això és una conservació adequada d'un producte? Amb una bossa de supermercat? I això no està firmat. El rap no sabem de quan és.
8: Si pensem en el que hem vist, potser no mengem.
9: Jo no menjaria.
10: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
11: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
12: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
13: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
14: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
15: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.
16: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
17: Esto promete, mano.
16: Claro que veo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
17: Huele a compra, mano.
16: A ver, huele. Va. ¡Y 24 horas!
17: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
16: Venga.
18: Son 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
20: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
21: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
20: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
22: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
23: Transportistes no volen sentir a parlar.
22: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
21: Catalunya Migdia.
24: Cada dia a les 2.
22: I a partir de les 3,
24: l'espai de reflexió a la tertúlia.
25: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
22: Si has comès una falta, has de pagar-la.
21: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
26: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Passen 5 minuts d'un quart de 5 de la tarda. Obrim... Mira que obrim.
26: Mini Tot Costa.
1: Laia Tudel, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Quantes hores falten pel tancament del mercat de fitxatges?
0: 7 hores llargues. Ho has de dir tu.
1: És que si li fem fer restes i sumes en directe, no, seria molt divertit, eh? Un dia farem el concurs.
0: Molt bé, no vindré.
1: Es tanca a les 12 de la nit.
0: Sí.
1: Hi ha previst un programa especial a Catalunya Ràdio perquè és tot tan trepidant que fa falta fer un programa aquesta nit a les 12?
0: Ho tenim tot obert, per si s'hagués de fer. Tenim, amb el Xavi Campos, ho té tot previst.
1: Home, no tenia cap dubte, la previsió és marca de la casa.
0: I encara no ho hem descartat.
1: Ah, encara no ho hem descartat.
0: Quins nervis.
1: Ha vingut juganera.
2: Mira-la, fa aquest somriure de trapella.
1: No, jo crec que ens està tirant el rotllo.
0: No, mira.
3: Bueno, que hi ha opcions reals.
0: Escolta una cosa, a aquesta hora, Deco té una carpeta sobre la taula i una carpeta destacada que la té oberta encara. Amb un nom que als culers és un nom que interessa molt i que n'hem estat parlant tot l'estiu.
1: Espera.
2: Ei, quin serà?
0: I aquesta carpeta, a aquesta hora de la tarda...
1: Es diu...
0: Està oberta.
1: Està oberta?
0: Sí.
1: Però que està oberta vol dir que s'està potser fent alguna gestió?
0: Sí.
2: Això és un joc de preguntes i respostes, no?
1: De l'1 al 1.000...
0: Sí.
1: 1 és cap opció, 1.000 és el tenim a Barcelona de diumenge. En quin punt estem?
0: Sí, difícil, m'has posat un marge molt ampli.
1: Encara de pensar
0: de números.
1: I s'ha bloquejat.
3: Sí, perquè és...
0: Fes-li de 1 al 10.
3: Haguessis pogut dir de 1 al 10, no?
0: Però ara
1: m'has posat molt precís. Sí, home, perquè pots dir 347. Sí. Hòstia, va, és més que 3.
2: Però de qui parleu?
0: Ara, és que aquesta és la pregunta.
2: Comença per J.
0: I amb cognom.
1: Ah! Com que no?
0: Ens està entabanant, la Laia.
1: Serà Barruda.
0: D'aquí esteu parlant. O sigui, qui pensava?
1: No és Julián Álvarez?
0: No.
2: Ah, Laia.
0: No, aquesta carpeta està tancadita.
2: I d'aquí més hem parlat?
1: No, un moment, que tenim la primera amonestació de la temporada.
4: Targeta groga.
1: Home, Tadeu.
3: Perdona, depèn del nom. Depèn del nom.
1: O sigui, Julián Álvarez segur que no.
0: No. Julián Álvarez està tancada a la carpeta, tancada de moment, la deixaran al calaix el segon, jo crec, Deco, per al gener poder-la tornar a treure, aviam si hi ha sort.
1: I llavors de què estàs parlant?
0: Un altre nom que s'està parlant tot l'estiu.
1: Tot l'estiu?
0: Sí.
3: Sí, igual has de retirar l'amonestació, eh?
0: Tot l'estiu?
1: El comitè de tècnic...
0: A veure, al mercat de fitxatges hi ha dos tipus de moviments.
1: No, no em diguis Marc Caçador.
0: Molt bé!
1: Amb tot l'efecte...
2: És molt bona, Laia Tudel.
0: Vigila la que dius del Marc Caçador, que m'agrada molt.
1: Amb tot l'efecte pel Marc Caçador, que ens l'estimem molt.
0: Doncs ja està.
1: Però, home,
0: és un nom que interessa als
1: col·legs.
0: Bé, però és que jo no t'he parlat d'entrenador.
1: Clar, Marc Caçador encara és jugador del Barça.
0: Sí.
1: Ho deixarà de ser?
0: També del 0 al 1.000.
1: Sí.
0: No, jo crec que sí, que aquí ens aproparíem bastant al 870.
1: Molt bé, veus? M'agrada com jugues. 870, sortida de Marc Caçador.
0: Sí, però també et dic que potser es tanca avui o potser és la típica sortida aquella que si acaba sent en una altra lliga, com Turquia, que es tanca d'aquí dos o tres dies, estem allargant.
1: Ja, més tard. Per tant, fitxatge no n'hi haurà.
0: Potser un d'aquells que haurem d'anar a buscar el nom, potser un central jovenet, però vaja, no. D'aquests que la gent ara diu... No.
1: Clar, tu no hi has estat, però el Salmurri ha vist caminar Gabriel Jesús?
0: Sí. Camina o vola? Perquè té un àngel.
2: Té una cama de fusta, com va dir Francesc Garriga ahir.
0: És que ja estem faltant al respecte.
1: No camina i va sentint cada dues passes.
0: No, a veure. Pensa que si comences així, al Camp Nou, de seguida penja aquí la creu un jugador.
1: El patapalo, no.
0: Ahir vam veure la llotja, molt content amb la família, Gabriel Jesús, que és l'últim fitxatge del Barça, avui l'han presentat i ell ha dit que està perfecte del genoll.
1: Sí, home, sí, segur que sí.
3: A mi m'il·lusiona.
1: A mi, mira, que ho diu ell, ho diu ell.
5: El tema de mejorar, bueno, yo tengo mis cualidades, yo pienso que no vengo aquí para mejorar porque estoy de puta madre. Perdona. Están muy buenos, tienen muchísimas cualidades. Los delanteros como los wingers.
1: No,
3: no demanem que parlin clar.
5: Poder jugar, yo pienso que soy más uno que puede venir aquí y
0: ajudar el nou, eh?
1: Gabriel Jesús.
0: Portarà
1: el nou?
0: És el nou, eh?
1: Ja que ets aquí, fora del Barça, no esperem cap superfitxatge aquesta nit, no?
4: No.
1: El Madrid, ja... l'Espanyol
4: no.
1: O...
4: No, no. Home, el nom així és Enzo Fernández, que és el fitxatge que hauria de fitxar el City del Chelsea, que seria d'aquests, doncs, pels quals segurament són aquests fitxatges que després farem el rànquing i direm, quin és el fitxatge més car? Quants s'han gastat? 130 milions.
1: No, Gabriel Jesús no serà, no?
4: 10 milions, no.
3: Una cosa, amb tota la moguda Julián Álvarez i aquesta impossibilitat, aquesta carpeta tancadíssima per ara, l'opció de mercat d'hivern, no? Aquí, de que continuï l'Atlètic de Madrid i que això sigui un drama i un desastre i que finalment a finals d'any... Aquesta és una altra cosa.
1: L'altre, Coutinho, l'altre seria, no.
3: Sí, no, però l'altre sí, la possibilitat hi és.
4: Hi és. I, de fet, el Barça ara no es gasta molts diners, diu el Barça, eh? No perquè no els tingui, sinó perquè se'ls vol guardar per al gener si hi ha la possibilitat de fitxar Julián Álvarez.
1: Ets julianista, Marta?
2: Jo sí. Jo tinc ganes de rescatar aquest noi que és tan infeliç. Tu has vist quina cara fa?
4: Totalment d'acord. Tens raó.
2: A la seva gavieta d'or. I, en canvi, veu que el Barça tothom és amic, que s'ho passen també, que el Gordon, que acaba d'arribar, ja és el millor amic de tothom.
4: Com li diu Toni Gros? Antoni Gros.
1: Antoni Gros, sí.
3: Això del julianisme, per això va en funció dels calés que acabis pagant, no? Vull dir que al final, si Julián Álvarez no et costa els diners que...
1: Home, si costa 60, dius...
3: Ets julianista, no? De cop, ets julianista... Exacte.
1: 120, no. Bé, no marxis, Tudel, perquè tenim avui la tarda en l'aire de la Marta Montaner, que va t'interessarà. Perquè cada dia la Marta ens explica qui li ha fotut la tarda en l'aire, que pot ser bo o pot ser dolent, no?
2: Clar, és que una tarda se'n pot anar en l'aire perquè algú te l'amargui, que et facin pipar, no?
1: Sí.
2: Però també per una notícia trista.
1: Clar.
2: Per un comiat, per exemple.
1: Un comiat escrit a mà, en paper, per exemple.
2: Per exemple, escrit en boli, en tres fulls arrencats d'una llibreta, escrits, per exemple, pel futbolista Leo Messi.
1: Ahir vam explicar en directe aquí a la tarda que Leo Messi anunciava que es retira de la selecció argentina. Va saber greu o vas sentir-te alleujat de no haver d'anar a tornar a animar mai més la selecció argentina?
3: Em vaig sentir alliberat que un jugador com Messi no es mereixia haver de jugar al costat d'aquesta selecció en aquest últim Mundial, que va sobreviure fins a la final gràcies única i exclusivament a ell. Única i exclusivament a ell, amb un equip molt menor, no? I el que trobo molt bonic és lo dels fulls.
1: No, la Marta...
2: Oi, a mi obsessiona que l'era digital en què estem, amb intel·ligència artificial per un tub, aparegui Leo Messi i decideixi anunciar-ho de manera analògica.
4: Que els sentiments de veritat els has d'escriure.
2: Això ho deia, ho comentàvem abans.
3: El moment personal, no allò un equip de dir, hòstia, vale, decideixo que plego, un equip de comunicació, t'imagines, no, avui en dia,
2: sí.
3: Com ho fem? No,
2: dissenyant-ho. No.
3: Agafo un paper i un llapis.
1: Algú el devia ajudar.
3: I amb un raconet...
2: No. Per què?
4: Que no pot escriure una carta, a més li surt de dins.
1: La foto està molt ben feta... Tot
4: no, home, després la foto sí, però escriure, tu t'asseus... No, això ho va fer ella a l'intimitat.
2: Això surt del cor.
1: Repassem?
2: Tenim la sintonia de llegir comunicats? Som-hi. Vale. Ara sembla la Shakira allà a l'ordinador, saps? Aquell meme. Vinga. Després d'aquest temps que ha passat des de la final...
1: Això ho diu Leo Messi, eh? No ho diu la Marta.
2: No, ho diu en castellà, tant de bon català, no? En fi, vull comunicar-vos que em retiro de la selecció. És una decisió que em fa mal, que em fa mal a l'ànima, però entenc que ha arribat el moment. Llavors ens saltem una part perquè és que és una mica llarg.
1: Sí, sí.
2: Queda poc i es van tancant etapes, i aquesta és una que em fa molt mal. M'he buidat, cosa que em sona. Sí. Gràcies per tot l'efecte d'aquests 20 anys. Ara seré un més de vosaltres, animant sempre des de fora. En els bons moments i en els dolents encara més, me'n vaig amb la tranquil·litat i l'orgull d'haver-vos regalat, juntament amb els meus companys, moments somiats. Gràcies a Déu per fer-me argentí. Vamos, Argentina.
4: A mi m'ha fet molta pena.
2: A mi també.
4: Molta, perquè pensava que el següent ja és el de que di que es retira.
1: Serà
4: de penjar les botes.
1: Aquell que serà més drama.
3: Que bé, vull dir que no... Vull dir, si heu d'anar fent el dol, no, que va venir aquest comiat.
2: Ah, que ens anem mentalitzant.
3: Que
2: deies que bé ell, a Catalunya, que també passarà això.
1: Que
3: és implacable, això.
1: A mi el que em crida l'atenció de tot plegat és que escriu a mà amb majúscules.
2: Sí. Mira, gràcies, Garriga, per posar el focus en això, que per mi és la gran notícia.
1: És estrany.
2: És estrany, perquè tu quan has d'escriure alguna cosa, Eloi, Laia, Judit, Garriga, ho feu amb majúscules?
1: Si és llarg, no. Que sí. No. Si és llarg, no.
4: Si és llarg, no, perquè costa més. I a més que amb una lletra, com si ho hagués fet ràpid.
3: Vas més lent i et permet
4: cursiva,
3: pensar...
4: Una mica, eh?
3: Et permet pensar i articular el discurs...
2: Aquí esteu fent teories molt interessants.
3: Jo ho faig, eh? Jo ho faig a vegades, sí. Depèn de quines coses, depèn de quins guions...
2: Jo us haig de dir que des del programa ens hem posat en contacte amb l'Esther Mellado, apunta aquest nom.
1: Esther Mellado.
2: Que és directora de la consultoria Psicograf i està especialitzada en grafologia i psicomorfologia facial.
1: Carai, i s'ha mirat la carta?
2: Ens ha analitzat la lletra de Leo Messi. Home.
6: Penseu que l'escriure en majúscules és un moviment d'escriptura més lent. I, en canvi, en aquest cas, estem veient una escriptura amb dinamisme, moguda, amb alguns finals projectats, que el que projecten és una personalitat doncs, que interiorment té una emoció o està vivint amb una emoció molt intensa. No? Llavors, el fet d'escriure en majúscules és un indicador de que està intentant controlar aquest estat emocional.
2: O sigui, la idea és que Leo Messi escriu en majúscules també perquè l'entenguem, perquè la majúscula és més fàcil d'interpretar i de llegir,
1: sí.
2: Però que aquesta manera, com ell fa aquestes majúscules, demostra que estava intentant controlar les emocions. Sí, o sigui, arriba a escriure en minúscula i no s'entén res de tanta emoció que hi havia. Ell va voler controlar les emocions així. I ens deia també l'Esther que els grafòlegs no se centren tant en si ho fem en majúscula o minúscula, sinó en la forma de cada lletra. A veure com és aquesta A, a veure com és aquesta B alta. I bé, hi havia un segon detall d'aquest text d'en Messi, i és que hi ha una paraula ratllada. No sé si ho heu vist.
0: És veritat.
1: No,
2: el text no és net del tot. A la sisena línia hi ha un siento, que està tot ratllat, en tinta, i que l'argentí canvia per un entiendo.
1: Ah.
2: I, per tant, ni típex, ni torno a començar una pàgina nova i des de zero.
1: Aquí no, aquí no.
2: Ell decideix deixar-ho tal qual, tot brut.
3: Gastarem això demostra no, el que dèiem, no, aquest moment íntim en què ell, no? Que no hi ha ningú que diu si tornem a escriure.
2: Més genuí del que ens pensàvem.
3: No?
0: Sí. I després fa servir parèntesis, també.
2: Sí, que i punts suspensius.
0: Punts suspensius no encara, però quan escrius parèntesis...
1: Bé, no, tu no em fas servir, clarament.
0: No, però tu fas servir per una cosa íntima, perquè jo no sé si això...
2: Matisos, pels matisos.
0: Però tu, per una cosa teva, fas parèntesi?
1: Tu t'escrius coma. Moltes coses per tu, tu, Bel?
0: Jo ara fa temps que no, però...
2: Ets una tia de mòbil, jo mai t'he vist sense el mòbil.
1: El diatari de la Ja
2: t'ho veu. Llibreta, ara.
0: No, jo sóc més de llibreta, o sigui, sóc de mòbil per trucar.
2: A veure quina lletra fas. Li passem a l'Esther Mellado a veure què analitzi.
1: Estaria molt bé, això.
2: Què ens diu?
1: Cada dia un col·laborador del programa, estaria molt bé.
0: A mi m'agradaria. És xulo, és una gran ciència.
1: Volem el regal per l'aniversari. Per cert, ara que dic regal, el bolígraf de Messi també sembla gairebé un regal.
2: És un boli, Garriga, que els fans d'una famosa saga de màgia van reconèixer a l'instant.
1: Jo no m'hi vaig fixar, eh?
2: Serà que no has vist Harry Potter?
1: No he vist, però no sóc tan fan.
2: No ets tan fan. Doncs Leo Messi va fer servir per escriure aquest comunicat que dèiem un boli daurat de l'univers d'aquest nen mag per redactar el seu comiat, i és un boli que té més simbolisme del que sembla perquè està decorat amb un recolatemps, que és un objecte que apareix al tercer volum de la saga i que a la pel·lícula expliquen així.
7: Això és un recolatemps, Harry. Me'l va deixar la McGonagall per aquest curs. Com et penses que he pogut fer tantes classes tot l'any?
8: Hem reculat en el temps?
7: Sí.
1: Uau, o sigui que...
2: I que té més pes del que sembla, de perquè és com si Messi l'hagués fet servir, com per dir, tant de bo fer, tornar a viure, no?, totes aquestes coses que hem viscut junts a la selecció.
3: I aquesta que lectura, bonic. I pot haver-hi la lectura també, que ho fa en un moment íntim a casa, perquè hi ha uns fills a casa... I per
2: són molt fans, i que l'Antonella, que és la seva dona, és superfan de l'univers Harry Potter, i no sé, perquè en Messi l'hem vist amb xancletes de Gryffindor, vull dir que és un tipus
1: són
2: de...
1: Fans, són fans,
2: fans, són fans, fans, són fans.
1: A tot això, la publicació, que ja suma milions, no?, de m'agrades...
2: Quan ho he consultat fa una hora, ja n'hi havia més de 15 milions, gairebé un milió de comentaris, entre els quals els excompanys del Barça com en Xavi, també Carles Puyol, però a mi el que més m'ha cridat l'atenció és el de l'argentí Ángel Di María, perquè hi ha unes faltes d'ortografia que a mi em fan mal als ulls.
1: Vaja, no em sorprèn.
2: Perquè, bueno, ho llegeixo en castellà.
1: Sí.
2: Vamos a estarte agradecido, tot això ho diu bé, toda la vida por ser argentino, por haber, haber, correctament
1: alta,
2: escrit,
1: no?
2: Sí, exacte. A Mac, ve alta, llevado a la Argentina, lo alto del mundo, i aquí diu, por haber elegido ser argentina.
0: Ay.
2: I aquest haber és com...
1: Por
2: a...
1: Ver.
2: De veure.
0: Si ho ha fet bé una vegada...
2: No s'acaba d'entendre.
0: A vegades l'autocorrector, Joan...
1: Sí. Potser l'autocorrector només li va corregir el primer.
2: I l'altre sí, va dir... No. Potser no tenia tanta paciència, el corrector. Vés a saber.
1: Jo ja desisto.
2: Vés a saber.
0: Ja massa.
2: I una última cosa que volia apuntar. Messi, al seu compte d'Instagram, té 3 fotos fixades. Saps allò que quan la fixes, sí, que és allò que dius... Vull que els meus seguidors, quan entrin al meu perfil, vegin aquests continguts,
1: aquesta,
2: sempre.
1: Aquesta sí.
2: A dalt de tot.
1: L'última del paper?
2: Correcte, aquesta és una d'elles, de les que té fixades.
1: I les altres dues?
2: La segona, una foto amb l'Antonella i els seus 3 fills amb la Copa de Campions de la MLS amb l'Inter de Miami.
1: Que això és de fa poc.
2: Sí. I la tercera és aquella foto d'ell al Camp Nou. quan va venir de manera secreta improvisada a Barcelona el novembre de l'any passat.
1: Ens quedem ens contentem amb qualsevol cosa.
2: Eh? Agafa, sí. Això són engrunes que ja...
4: Quan surt l'aniversari del seu fill i de fons té un pastís d'alguna cosa del Barça i tot.
2: Sí, sí, sí.
4: No ho superarem mai.
1: Doncs bé, Messi, no. Messi que va plegar ahir de l'Argentina. Tudel, moltes gràcies.
4: Hi ha alguna novetat del mercat baixo, no?
1: Sí, de Marc Casado, sobretot, que estem aquí tots pendentíssims.
4: Sí, qui riu?
1: Mira,
4: que no
1: ho entenc.
2: És en Hosmer, es veu, aquest riu?
4: Ah, sí?
2: Ai, m'ho van explicar, i dic, no m'ho crec.
1: És Hosmer.
4: Això és el Hosmer.
1: És el Hosmer, sí. Noi, el Hosmer, noi, vols que et digui? Anem als Estats Units. Heredia, bona tarda.
9: Què tal? Com esteu? Molt animats, us veig.
1: Estem animadíssims perquè ja és segon dia de temporada i això ja va cap avall directe, tu.
9: Això ja llisca.
1: Sí, ja va sol. Com han anat les vacances? Has estat per Catalunya perquè t'hem vist per la tele.
9: Sí, jo també t'he vist a tu. Sí, bueno, t'he vist, t'he sentit, sí, no sé, sí, no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, hem estat de vacances a casa i ja que hi érem, doncs hem passat per l'eclipsi solar, sí, sí.
1: La Lídia el va explicar per TV3.
9: Oh, per favor, mireu, mireu, per favor.
1: Va, la Lídia es va fer molt... Anava a dir famosa, no, però ja ho era. Però vull dir que
2: viral.
1: Es va fer molt viral, això. Anava a dir que ja portava 20 anys sent famosa. Es va fer molt viral amb el vídeo d'aquell eclipsi als Estats Units. Vistos els dos, tu sempre deies, el primer sempre és el més impressionant, però com a espectacle allò visual... Et quedes amb algun dels dos o no?
9: Mira, em sento molt afortunada perquè els dos han sigut molt diferents. I, de fet, aquesta gent que n'ha vist 20 també ho manté, que no tots són iguals. Primer, trobo que està bé perquè el qui ha vist el 100% ara ja entén una mica l'obsessió dels que anaven predicant ho podeu perdre. I després, com que aquest eclipsi català es produïa aquella hora, 8:45, que primer ens va fer patir perquè potser el sol estaria massa baix, jo crec que ens va regalar unes postals de veure aquest eclipsi total de sol contra el paisatge, el nostre paisatge, que el va fer especialment bonic, no? Veure'l sobre les muntanyes, sobre el riu, sobre el mar, sobre, no? Sobre la muralla de no sé on, sobre el pont de Tarragona. Tot això li va donar una particularitat que el que es va viure aquí als Estats Units no tenia, perquè eren les 3 del migdia. Estava
1: a dalt de tot, no?
9: A dalt de tot, no? Clar. Tu miraves i el veies amunt, però no el veies reposant sobre el nostre paisatge. I jo trobo que això ha deixat unes imatges molt boniques, la veritat.
1: I tant.
9: Vull dir que, escolta'm...
3: I Lídia, i també una reacció de la gent que molta, amb aquella certa incredulitat, que pensava, sí, anem a viure l'eclipsi, perquè és un fenomen que no veurem, però no n'hi haurà per tant. I després, quan el vius, hòstia, et regala...
1: T'ha vingut
3: una situació única.
1: T'ha vingut molta gent, Lídia, que t'havia escoltat i t'ha dit, hòstia, tenies raó i no et creia.
9: Sí, sí, ja hem de pagar aquesta torre, ja està, fins l'any que ve no cal que en tornem a parlar.
1: Anem a Cádiz?
9: Però, home, a mi m'encantaria. A mi m'encantaria, és que penseu que per allà durarà 4 minuts.
1: Clar,
9: i crec que Egipte 7.
1: Se'ns va fer aquí un vist i no vist,
9: Clar, vull dir que no, jo m'hi apuntaria totalment a Cádiz o a Egipte o a Ceuta o a Tetuán, allà on es vegi.
1: Sí, bueno, no sé si a Ceuta estaran gaire... Bueno, no sé, ja veurem com estarem. Perquè l'any a Ceuta és complicat, però als Estats Units també un any molt, molt intens, amb les eleccions de mig mandat al novembre, que poden canviar una mica el panorama al president, amb Iran, amb Gaza, amb Venezuela, amb Cuba, tot obert, eh?
9: Sí, sí, hem mirat de descansar, d'alimentar-nos bé aquest estiu per agafar una mica de reserves, allò, el rebost una mica ple, perquè ens espera una tardor complicada, segur.
1: I per Trump tampoc sembla que hagi de ser un any fàcil.
9: A veure, és que com que amb aquest president la imprevisibilitat i allò que no ens esperem forma part de la seva caixa d'eines política, mai ho saps, no? Tu diries, home, aquest home ja està de sortida, no es pot tornar a presentar, li hauria de ser tot una mica igual, no? I fer el que vulgui, però clar, com que tot amb ell sempre és... I si passa això altre, doncs vés a saber. És veritat que aquestes eleccions de mig mandat són molt importants als Estats Units i que tradicionalment el partit que governa, i en aquest cas és el republicà, i a més governa a la Casa Blanca, a la Cambra de Representants i al Senat, ha de patir una mica el desgast d'aquest govern i perdre una o les dues cambres del Congrés. Això és el que hauria de passar, però va tot tan just, tenen unes majories també tan justes que pot passar tot. I després també pot ser, i ell sembla que estigui preparant el terreny per això, en què si el resultat va molt just, aquestes eleccions les impugnarà. No? I dirà que no han estat justes, que han estat robades, que ha votat no? gent que no podia votar. Vull dir que passi el que passi...
1: Estarem distrets.
9: Sí, tot s'embolicarà una mica. Tinc la sensació, eh? Tant de bo, no?
3: Exactament, és el...
1: Novembre.
9: El 3 de novembre. És dimarts, dimarts 3 de novembre. I també és el que deies, ell governa sense el Congrés. Tira pel dret, tots són ordres executives, no?, que serien els nostres decrets llei. Per tant, jo crec que no l'afectarà pas gaire, eh?, si perd una cambra, més enllà de que li puguin obrir alguna investigació o algun judici polític, perquè ell tira pel dret. Però, com que és un home que no li agrada perdre, clar, encara que no l'afecti gaire, el posarà de mal humor, segur.
1: El que sí que ha perdut és la seva portaveu, la cara visible del govern, la nostra amiga Caroline Leavitt, que ha deixat la Casa Blanca.
9: Sí, l'ha deixat, bueno, diuen, i tant la versió oficial com l'extraoficial diuen que és bastant això, que aquesta dona, que segur que molts oients la tenen vista, és aquesta dona rossa, supersegura de si mateixa, molt combativa a les rodes de premsa, tallant, incisiva, sense deixar-ne passar ni una als periodistes, i per tant, fent la feina i molt ben feta que Trump li encarregava, per més que, sí, no, que pogués ser desagradable quan la paties a l'altra banda, era la portaveu més jove que mai havia arribat a aquest càrrec. Quan va començar tenia 27 anys, ara en té 29, ha tingut dos fills, no, en aquest període. De fet, va començar a treballar que just acabava pràcticament de parir, de donar llum, i ha dit que vol una mica més de temps per la seva vida. No vol dir que retiri de la política, eh? Perquè ja ha dit que continuarà assessorant el president, i ja que fins i tot especula que no la veiem presentar-se algun càrrec electe en un futur, perquè és una dona molt ambiciosa, i jo crec que li costarà a Donald Trump trobar algú que li executi també el que ell demanava.
1: És veritat. Mira, tenim un petit fragment de les picabaralles entre Leavitt i la premsa.
10: To the woman in the purple, because I saw you were making a face at my previous answer, so what's going on? That's a question you should ask the Biden White House.
11: Is there any evidence on that he wasn't wearing?
10: You're a reporter, you should find out. Sean. My first reaction when seeing former President Biden was speaking tonight was, I'm shocked that he is speaking at nighttime. I have thought his bedtime was much earlier. And our country will be made wealthy again. And I think it's insulting that you are trying to test my knowledge of economics and the decisions that this president has made. I now regret giving a question to the Associated Press. Mary, go ahead.
1: Quina sort tinc.
9: Wow. Ja us deia. Ja us deia, eh? Combativa, tallant, mal educada, fins i tot, no? Vull dir que sí. El que passa que una de les coses que ha fet aquesta presidència és imposar el seu segell de com es comunica l'acció de govern, i d'això n'hem sigut víctimes tots plegats, i Caroline Leavitt ho representa perfectament, no? És a dir, des del primer dia, des de la primera roda de premsa que va donar, ja va avisar els periodistes, si veig que algú de vosaltres una mica... Ella va dir, si veig que algú de vosaltres no diu la veritat, li faré saber. A l'hora de la veritat el que ha sigut és, si veig que algú de vosaltres no diu el que jo vull que digui,
1: exacte,
9: li faré saber.
1: Bé,
9: no?
1: Però
9: ha imposat el seu segell. Penseu que la Casa Blanca, durant aquest mandat en què ella era la cap de premsa, doncs ha agafat les regnes de decidir quins són els periodistes que entren a la sala oval, que és una cosa rotatòria, no?, dins els mitjans nord-americans, que fins ara estava en mans de l'Associació de Corresponsals de la Casa Blanca, que ho feien de manera independent. Això ara ho fa la Casa Blanca, ha donat entrada a molts més... Ni podríem dir mitjans de comunicació, ni podríem dir youtubers pel seu compte, influencers, és a dir, ha obert la Casa Blanca a periodistes, com ho podríem dir això, eh?
1: Mitjanament acreditats.
9: Exacte, sinó gent que potser té un canal de YouTube i que fa la seva informació, ara també tenen accés a la sala oval, i això ha anat en detriment també de restringir l'accés a mitjans més acreditats. És a dir, que han fet de la comunicació una forma també de comunicar el seu estil de govern, i ella ho ha executat, vaja. Ja dic, li costa d'una manera arrogant, perquè ella es creix, a més, davant la pressió, com hem vist, però és exactament el que li demanava el seu cap, i li costarà trobar algú que li faci tan bé.
1: Anava a dir, la trobarem a faltar, però no sé si és veritat. Lídia Heredia, a tu no trobarem a faltar, perquè t'escoltarem dimarts que ve a la Catalunya Ràdio.
9: Vinga, doncs, si vols, aquí estem. Sala.
1: aquí.
9: Una abraçada per tots i bon inici.
1: Molt bé.
3: Que vagi bé, Lídia.
9: Adéu.
1: Farem un pas ara per més a prop. Perquè els últims dies s'ha fet molt viral un vídeo on hi surt una regidora de la CUP a Mollà.
12: Ahir es va fer novament l'aprovació de la trama escorxador.
1: El vídeo s'ha fet viral no pel que explica, sinó que s'ha fet viral pels comentaris masclistes, sí, que es feien al voltant de l'aparença de la regidora.
0: Sí, és la regidora Laxmi Roset, de Mollà. El vídeo s'ha omplert de centenars de comentaris sobre el seu físic, sobre els seus pits, sobre la samarreta que porta en aquest vídeo. És a dir, reduint-la completament pel seu físic, i ella mateixa ho denunciava així ahir al matí de Catalunya Ràdio.
13: Això ja fa molt temps que ho anem vivint, totes les, sobretot dones joves d'esquerres que ens exposem políticament i donem la nostra opinió a les xarxes socials, que rebem, o sigui, aquesta vegada se n'ha anat de mare, perquè hi ha hagut moltíssims comentaris i moltíssimes visualitzacions, però les companyes d'arran els passa cada dos per tres.
1: Hem parlat molt del vídeo i els comentaris del vídeo, però no de la denúncia que fa el vídeo.
0: Què estava denunciant aquesta regidora en aquest vídeo? Estava denunciant l'ampliació de l'escorxador de Mollà, un projecte que està causant moltes molèsties als veïns del municipi, perquè està omplint els carrers de males olors, i es veu que amb l'anar i venir dels camions de l'escorxador, les carreteres s'estan omplint de vessaments de sang. O sigui, deu ser la imatge és fastidiosa.
1: A veure, hem enviat el Gerard López amb la Matilde Seoane, amb la unitat mòbil, a Mollà, perquè ens ho expliquin. Gerard, bona tarda.
14: Hola, què tal? Bona tarda. Des del centre neuràlgic, més o menys, de Mollà.
1: Vessaments de sang a les carreteres de Mollà?
14: Sí, bàsicament perquè pel mig de Mollà passa la carretera des d'on surt el camió, des del punt de sortida de l'escorxador, travessa, se'n va, diguem, cap a la carretera de Manresa i passa pel centre de Mollà. I quan passa per aquí, segons quin dia, doncs fa aquests vessaments, que de fet aquest vessament que s'ha fet més popular de sang, ara no el veiem perquè l'han netejat, però està res, a pocs metres d'on som ara. També us hem de dir que ara mateix de pudor no n'hi ha, però ens hem concentrat aquí, a la cruïlla aquesta del centre de Mollà, amb tot de veïns, que realment sí que alguns ens han vist i han vingut aquí expressament per dir, sí senyor, jo aquesta pudor l'he hagut d'aguantar, i això és una cosa imprevisible que va passant.
1: Escoltem-los, escoltem-los.
14: Que es queixen. Per exemple, la Pilar Clapés, com estàs, Pilar?
15: Hola, bona tarda, molt bé.
14: La Pilar és portaveu del col·lectiu ecologista del Fanal, del Moianès, que una mica doncs s'han posat al capdavant d'aquestes queixes, perquè realment és un problema que la solució de moment no es veu.
15: Doncs no s'acaba de veure, perquè després del rebombori que va haver el dijous, que va semblar que ara ja l'Ajuntament, finalment, després de més d'un any que s'està denunciant tot això, prenia mesures, doncs el divendres i aquest dilluns hi ha hagut un altre transport amb camió obert.
14: Sí, recordem que dijous va ser quan va haver aquest vessament, després semblava que potser hi posarien remei, però ahir mateix els veïns també van veure com tornava a passar un altre camió que no, realment no va amb les condicions. Hauria de ser un camió amb un compartiment estanc, sense fissures, però el cert és que és un camió més semblant a un contenidor que realment de vegades des de sobre està obert i bé, fa vessaments. I una altra de les persones que això ho pateix, diguem, també de primera mà, és la Rosa, també és veïna d'aquí de Mollà i que a més té una empresa al polígon justament a davant de l'escorxador.
16: Hola, bona tarda. Sí, la nostra empresa està just per on passen tots aquests camions, i hi ha algun dia que és insuportable la pudor que deixen, perquè deixa de fet tot el rastre de tot el que sigui, del que ha tirat, pot ser sang, pot ser desfets de diversos tipus, que sembla que estan molt podrits, perquè fan una olor insuportable.
14: I es queda?
16: Es queda. Sí, si no es neteja a fons, es queda.
1: Però com pot ser que es faci amb aquest camió que no sembla que sigui el vehicle adient per fer això, sobretot dins d'una població?
15: Bé, això és el que nosaltres venim denunciant. Els veïns ho han anat comunicant a l'Ajuntament des de fa més d'un any, com us dèiem. Nosaltres, veient que l'Ajuntament no feia cas i el tema continuava, ho hem denunciat ja tres vegades, aquesta serà la quarta, tant a l'Agència Catalana de Residus com a l'Agència de Salut Pública com a Agricultura, perquè els uns ens passaven la pilota als altres. I ara el que fem és fer la denúncia pels tres. I de moment l'única resposta que tenim és que sí, que el camió està clarament en no condicions, o sigui, no compleix la normativa que hauria de complir, però ens diuen que si no podem demostrar que surt de l'escorxador, no podem acusar l'escorxador.
1: Oh, i doncs què heu de fer, anar amb una càmera de mòbil i fer el recorregut corrent per darrere? Clar, és que no ho entenc.
15: Doncs sembla que sí, sembla que els veïns hem d'estar al cas i afortunadament el carrer és molt llarg, hi ha molts veïns que n'estan molt tips i a la que senten la pudor ja surten i fan fotos i ara tenim bastantes fotos. De fet, el dijous sí que ja hi ha tot el recorregut des del de propi polígon.
3: Això no, que és molt rar tot plegat.
17: Sí, sí.
3: Sí, és molt rar, no? Perquè no es pot fer, no? Una veure realment amb quin vehicle es fa el trasllat i ja està, simplement, no? Simplement.
15: De fet, hi ha una normativa que han de complir tots els residus industrials, que van amb un full de seguiment. I en aquell full de seguiment es diu quin residu surt, d'on surt, on va i qui ho transporta, i això ho signen per tots. O sigui, ho signa el productor, ho signa el transportista, i quan arriba a planta ho signa el responsable de planta. Per tant, quan nosaltres ho hem denunciat, ells només haurien d'anar a l'excursió de demanar passeu-nos els fulls de residus de les darreres sortides i comprovem horaris, i comprovem per on passa i és de calaix, i hi ha la matrícula. Vull dir que això també és molt
1: important. Aquests vessaments cada quan s'han produït? És a dir, això és una cosa molt diària, setmanal, que passa un cop al mes?
15: Mira, els vessaments són molt aleatoris, depèn del camió el que fa. Per exemple, hi va haver un vessament al propi polígon que fa molta baixada perquè va semblar que algú volia travessar i va fer una frenada i patachof, va sortir tot a fora perquè no anava tapat, no? Llavors allà hi havia, doncs, vísceres, carcanades...
2: Això és perillós, també.
15: Pot relliscar.
2: Clar, no només per la pudor.
15: Per la salut, increïble. I ara l'estiu molt més. Llavors hi va haver altres que només va ser sang i altres que ha sigut carcasses i vorells i així tota la carretera de tota la carretera que travessa Mollà i fins a mig camí de Calders. Vull dir que això és sistemàtic, i ho hem denunciat i ningú prenia mesures.
1: Esteu per rodar un capítol de The Walking Dead, perquè ja els extras ja només s'han d'embadurnar una miqueta, ja el material del teniu. Bé, doncs esperem que a Mollà ho puguin resoldre, com a mínim aquí ho fem d'altaveu, dels veïns que estan farts d'aquestes situacions, que només d'explicar-les ja ens fan fàstic i estem a 100 quilòmetres.
2: Imagina't veure-ho i sentir aquelles olors.
1: 80, doncs imagina't sentir-ho.
3: No pots entendre com no es resol, no? Doncs, aquí hi ha aquesta traçabilitat exactament de la sortida, l'arribada, de quin camió ho fa, etc.
1: Doncs Gerard, Matilde, gràcies per acostar-nos a aquesta situació.
17: A vosaltres.
1: Una abraçada. Pausa!
18: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
19: Per tu, que ja has tornat a l'embús, i per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús, gaudeix a Caprabo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
20: A veure què tenim preparat. Truita de riu.
23: Escola rural.
20: Natació. Sabateria.
23: I ràpid.
20: Us hi apunteu?
19: Cada dilluns, una nova excursió amb en Titó, en Jonsi i la Tat al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
24: Torna al Catalunya Nit.
25: Tornem, però amb un horari nou.
24: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
27: Catalunya Nit.
25: Un informatiu en profunditat.
24: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
27: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
24: Amb horari nou.
25: De 9 del vespre a 11 de la nit.
24: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
26: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Ja sabeu que a la tarda de Catalunya Ràdio ens agrada acabar a aquesta hora repartint un berenar. A partir d'aviat ho tornarem a fer. Però si voleu ja reservar el vostre torn, 607-07-09-01. Volem recuperar les històries humanes, les històries simpàtiques, les històries de retrobaments.
2: Aquells moments de... No, és que avui fem 20 anys amb la dona.
1: Exacte. Doncs això ho tornarem a fer. Estem a punt de tancar-ho. Us ho anunciarem aviat amb sorpreses. I quan ho tinguem, ho farem. Ja està, no puc dir res més perquè m'embolico. 607-07-09-01. Ah, és que m'espero a saber què repartiran. Si t'esperes i no ens envies el WhatsApp avui, llavors es colarà per davant.
2: Això vol dir que tant no t'estimes la dona.
15: La Carla
2: saps o no?
15: Té una feinada, apunta
1: no,
15: la gent.
1: La Carla crec que tenim ja fins al desembre. No, no és veritat. No ens passem. Que podeu enviar WhatsApps ara i fer-ho. que m'agrada molt el que no surti i els vull enviar una coca.
3: Doncs ho podeu fer.
1: Ei, com estàs?
4: Bé, mira, m'acabo de vendre el cotxe.
0: Com? Sí.
4: Ara he entrat a l'estudi, he rebut una trucada
1: que
4: m'esperava.
1: Era, era una trucada com de broker, però... de que estaves comprant o venent accions. Estaves
0: sí, te l'acabes de comprar, el cotxe.
4: No, l'altre. Sí, un cotxe que...
1: De quants anys?
4: No... Em sap greu si ara es cancela la venda, però és que no sé què en faran d'aquest cotxe.
0: Com et poden donar diners per allò?
1: Es pot explicar?
4: Sense cap mena de problema.
1: No, i després diré que m'han donat a mi pel meu cotxe a Washington. A veure qui guanya.
4: Mira, t'explico com estava el cotxe, un moment.
3: A veure, quin cotxe és?
4: És un Seat Ateca, sí. Antic. 420.000 quilòmetres.
0: El va gastar fins al final.
1: Més quilòmetres que la ruta 66, aquest cotxe.
3: I no hi havies tingut mai res.
4: Mai res.
3: No he tingut mai res.
4: Ni una reparació fins ara al final, que era grossa, i era canviar el turbo. Canviar el turbo i una mica abunyegat del costat perquè se'm va empotrar una furgoneta.
0: Ai, Déu.
1: Pinta bé el cotxe, eh?
4: Total, que el vaig

0: què us semblava? Sí.
1: Bé, preu de sortida, o vaja, preu de compres, de...
2: Quan em donen?
1: Sí.
2: 1.000.
1: Perdona.
0: Ah, mira.
1: Jo vaig veure del meu cotxe per $400, eh?
0: Ens convides ara mateix al celler de Can Roca per celebrar-ho.
2: Oh, ja me'ls he gastat. Me'ls he gastat per un altre lloc.
1: Bé, perquè... enhorabona, doncs, per tancar aquesta venda.
0: Molt bé, Roger.
1: Riguríssima...
2: És que pensava
0: el mercato,
2: sonava...
0: el que dèiem.
1: No. El mercato del Carandell ha estat d'última hora, eh? El fax ha entrat just.
3: Sí. Perdona, la segona mà va molt buscada i molt cara.
1: No, doncs que gaudeixi, no?, el nou comprador o compradora.
2: Moltes ganes de saber què em vol fer d'aquest cotxe, que no, que no es mou. Li preguntaré, demà us ho explicaré.
1: Tot es mou? Diu, no, aquest cotxe no.
2: No, aquest no.
3: Encara es fotrà 100.000 quilòmetres més.
1: Exacte,
3: eh?
1: fins a arribar als 600. Bé, avui tenim nou que no surti d'aquí. Espero amb Juliana Canet, que veig que es manté en el seu intent de no
2: està
1: baixar.
2: Està una reunió ara a dalt, precisament.
1: Moltes reunions té, trobo.
2: Sí, la veritat és
1: no
2: que
1: la veig
2: sí.
1: Una persona especialment... procliu a tenir reunions. La veig més d'acció que de reunió.
0: I està tenint molts dinars amb gent de 3CAT. Puc informar. Avui n'ha tingut un.
1: Estan passant coses.
0: I un presentador...
1: S'està movent el mercat.
0: Important, de la casa, també li ha dit de dinar.
1: D'aquesta?
0: No sé si s'està movent el mercat o senzillament que la Juliana és una tia superinteressant.
1: Això sí.
0: Amb qui tenia una gran conversa i un gran àpat.
1: Això segur. Jo no hi he dinat mai, em sembla.
0: No, és que no ve ni a parlar amb tu mateix.
1: He fet cafès.
4: Et sents?
1: No, perquè em va convidar a l'aniversari i allò ho compensa tot. Què tenim avui, el que no surti?
2: Mira, avui parlarem també d'una presentadora de 3CAT.
0: És veritat.
2: Una història, crec que molt poc
0: estrenem
2: coneguda.
0: Estrenem personatge.
2: I estrenem carpeta.
1: Clar, n'hi ha que surten, doncs n'hem d'incorporar.
0: Sí, nova perfecta. Sí.
1: La diem o no?
2: No.
0: Sí.
2: No, sí que la podem dir. L'únic que els detalls, a partir de les 6,
1: però...
2: la Natza Ferrer.
1: Home! Sí que és nova en aquest món, no? No sé si li agradarà gaire que em parleu d'ella.
2: Jo ara he enviat un missatge a una persona molt propera a la Natza, dient...
0: En Jair.
2: En Jair, dic...
0: És que clar.
2: Li he enviat el guió i li dic... La Natza ens trencarà la cara. I encara no m'ha respost.
1: Doncs els detalls...
0: Ai.
1: A partir de les 6 de la tarda.
0: Primer burofax.
1: Hola, gràcies.
3: Que vagi molt bé.
1: Ara el butlletí, ara venim.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. El Sindicat Metges de Catalunya carrega contra l'Estatut Marc de Salut que ha aprovat el govern espanyol i avisa que a partir de la setmana que ve anunciarà noves mobilitzacions. El sindicat no descarta que pugui ser una vaga indefinida. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, assegura que se senten insultats i que l'Estatut Marc en cap cas resoldrà els problemes del sistema sanitari. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: La setmana vinent hi ha convocada una roda de premsa en la qual el conjunt d'agrupacions mèdiques de l'Estat donarem resposta en aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat aprovant aquesta normativa. Si algú s'ha pensat, després de pràcticament un any de protestes continuades, que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
1: Lleonart també ha retret al Departament de Salut poc diàleg per intentar solucionar el conflicte laboral. Tot això després que el govern espanyol hagi aprovat la llei que regula les condicions laborals del personal mèdic, el d'infermeria i la resta de personal sanitari, que acaba amb les guàrdies de 24 hores. Més notícies amb la Maria Costa.
7: El govern trasllada a Extremadura la celebració de la Diada que fins ara feia a Madrid. És la principal novetat en els actes oficials de l'11 de setembre d'aquest any, quan fa 50 anys que es va commemorar per primer cop la data després del franquisme. L'executiu n'ha presentat aquest matí l'agenda. La consellera portaveu Sílvia Paneque ha destacat l'esdeveniment que aquest any canvia la capital espanyola per la regió extremenya. La intenció, ha apuntat, és reivindicar els lligams històrics de Catalunya amb aquest territori.
8: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
7: L'acte es farà els dies 16 i 17 de setembre.
1: La Moncloa amplia més de 300 milions d'euros les ajudes per pal·liar els efectes de la crisi migratòria a Ceuta. El Consell de Ministres ha aprovat la injecció de fons per revitalitzar l'economia local i facilitar l'acollida d'immigrants. El govern espanyol insisteix en les ingerències d'Israel i Rússia, que ho neguen en rodó i exigeixen a Pedro Sánchez que ho demostri.
7: L'Ajuntament de Manresa ha decretat un dia de dol oficial i ha convocat un minut de silenci demà al migdia a la plaça Major per la mort d'un home de 45 anys, veí de Castellnou.

0: 9 de Bages, que aquesta matinada ha rebut diverses punyalades al carrer. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació. Per ara han confirmat que hi ha dues persones identificades, però no detingudes, i que s'està escorcollant un pis.
1: I el govern ha nomenat Federico Muñiz Alonso, nou director del Servei d'Ocupació de Catalunya, en relleu de Francesc Castellana, que la setmana passada va deixar el càrrec per motius personals. Muñiz és expert en polítiques d'ocupació, anàlisi estratègica i governança de dades, i ha ocupat diverses responsabilitats a l'administració estatal, autonòmica i europea. Des de l'any passat era el responsable de coordinació directiva del SOC. Els Mossos d'Esquadra investiguen una intoxicació alimentària a la Seu d'Urgell. 5 noies es van trobar malament després de sopar en un restaurant i les anàlisis haurien detectat que podrien haver ingerit droga. Des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bona tarda.
2: Bona tarda. Les 5 joves van sopar juntes en una pizzeria de la Seu divendres al vespre, coincidint amb l'inici de la festa major de la ciutat. Poc després van començar a trobar-se malament i van anar a urgències a l'hospital de la ciutat. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb la ingesta d'una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar l'origen exacte de la intoxicació. Les 5 noies ho han denunciat als Mossos, mentre que una sisena, també afectada, no ha presentat de moment cap denúncia. La policia ha precintat el local, que dissabte ja no va obrir, i ha obert una investigació pels presumptes delictes contra la salut pública i de lesions. Ahir al migdia, els Mossos i personal de sanitat van inspeccionar l'establiment per intentar esbrinar què hi ha darrere d'aquesta intoxicació, mentre investiguen si hi podria haver més persones afectades. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, la Seu d'Urgell.
1: Ara els esports, Joan Fitó.
3: Gabriel Jesús ja és oficialment nou jugador del Barça. El davanter brasiler signa per 3 temporades i en la presentació ha assegurat que està perfecte físicament i que ha deixat enrere les lesions que havia tingut les últimes temporades. Per cert, avui s'ha fet oficial que el primer clàssic de la temporada jugarà el diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre al Camp Nou. Serà el primer duel entre Hansi Flick i el nou Madrid de José Mourinho. Aquesta mitjanit es tanca el mercat de fitxatges a la Lliga Espanyola. L'Espanyol ha de fer oficial la sortida de Rubén Sánchez a l'Elx i l'arribada del lateral basc Andoni Gorosabel, que prové de l'Atlètic Club. A segona, el Sabadell fa oficial els fitxatges de l'extrem barceloní Ángel Baena i el migcampista Youssef Obusu. El club vallesà també espera poder tancar la cessió del lateral esquerre de l'Atlètic Club, Adama Boiro. En bàsquet, Justin Minaya és nou jugador del Barça, és un aler nord-americà amb passaport dominicà, té 27 anys, firma per 2 temporades i arriba de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. És l'11è reforç del Barça de bàsquet aquest estiu. I en ciclisme és a l'últim quilòmetre, la desena etapa de la Vuelta, que es decidirà a l'esprint. No hi haurà canvis a la classificació general i, per tant, Enric Mas seguirà amb el mallot vermell de líder.
4: Fins aquí les notícies.

0: Aquí canta el Tomeu Penya amb els Amics de les Arts. 1 de setembre, i per molts és tornar a la rutina, però també l'estiu provoca separacions. Tothom es separa, cantaven els Amics de les Arts. Per parlar-ne, ens acompanya la sexòloga i terapeuta de parella, Eva Moreno. Eva, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: És veritat que arriba el setembre i, com diu el Tomeu Penya, tothom et separa?
1: Això diuen. És un dels símptomes de les vacances. Si han sigut unes bones vacances, la parella arriba reconnectada i carregada d'energia per tirar endavant el nou curs. I si no han sigut unes bones vacances, que les expectatives eren molt elevades sobre tot el que s'havia de fer per tornar a connectar aquesta relació, doncs la realitat és que les vacances serveixen per adonar-se de que realment la parella ja estava separada abans de les vacances.
0: Però per la teva experiència, diries que hi ha més parelles que tornen reconnectades o que tornen desconnectades de les vacances?
1: Més aviat desconnectades.
0: Si les vacances provoquen més separacions que no...
1: Que no unions
0: més fortes.
1: Mira, si heu començat a treballar amb la relació de parella abans de les vacances, ja porteu tasques per fer a les vacances. Llavors hi ha més consciència de la relació. Si jo he anat posant tota la brossa sota de la catifa durant tot l'any, la rutina, la monotonia, jo estic en aquest carro que em posa unes ulleres que no veig la realitat, perquè tampoc la vull veure, no m'interessa gaire, i ho vaig deixant tot per les vacances, per amb la parella, tenir activitat sexual, tenir cura, mostres d'estima, és a dir, que no hi hagin conflictes. Clar, a les vacances, 24/7, no hi ha rutina, no hi ha monotonia, que això...
0: Encara és pitjor perquè... Tot pot passar.
1: Clar, pot esclatar tot. Si tenim capacitat per resoldre els conflictes, si hi ha conflictes 24 hores junts, que hi hauran, segur, els sabrem resoldre. Si hi ha conflictes, però estem desconnectats perquè tot ho hem deixat per les vacances, generarà molta més fricció i desconnexió.
0: I l'altre problema que segurament moltes parelles afronten, per desgràcia, és que veuen que la cosa no funciona, però també passar de veure-ho a actuar, a deixar-ho, és molt difícil.
1: Costa moltíssim.
0: Per què ens costa tant?
1: Doncs
0: quan ho veiem.
1: Clar.
0: Perquè potser a vegades ho veiem molt clar i no fem el pas. I hi ha relacions que es van allargant i tothom patint. I dius, home, però sí, no?
1: I ho dius molt bé, tothom patint. Doncs pues, potser perquè em sento culpable, perquè encara tinc l'esperança de que es pot reparar, malgrat que no fem res per canviar les dinàmiques. En aquests casos, si realment vull salvar la relació, cal ajuda terapèutica. Perquè vosaltres dos ja heu fet tots els intents, heu provat tot, heu parlat mil vegades, però esteu en un cercle viciós que no podeu sortir. Fa por, fa culpa, desmuntar tot un projecte vital, fa molta incertesa també. No pots fer mal, perquè vols aquella persona, però en realitat no és la persona amb la que vols acabar la teva vida, o com a mínim aquest tram de la teva vida, no? Llavors s'ajunten moltes coses. El tema econòmic, també.
0: Clar, hi ha molts impediments, molts condicionants. Hi ha alguna fórmula màgica per dir, mira, si heu arribat a aquest punt, hi ha una mica de guies o de recomanacions o de, no sé si dir, consells
1: màgica,
0: per fer-ho bé.
1: Màgica.
0: No hi ha màgia, bueno, no?
1: Tant de bo la trobés. No, el que jo faria tres recomanacions i us les explico. La primera, claredat. La segona, honestedat. I la tercera, respecte. Claredat, què vol dir?
0: Això sembla com molt fàcil.
1: No, però no ho és. És complicadíssim. Però, bueno, com a mínim, són tres coses que has de tenir tu per tu abans de donar el pas, no? Claredat és que ho tinguis clar. Que si ho dius, sigui una cosa definitiva. Que no estiguis entre el no ho sé, és que potser... És que... No, no, ho tinc claríssim. Perquè l'altra persona, si no s'ho espera, li genera molta més incertesa,
0: clar,
1: i inseguretat.
0: No? no? De, encara ho podem salvar.
1: Exacte, ja. Justament. Honestedat, digues el que sents. No entris en retrets, no entris en obrir el calaix de la brossa, de les coses lletges, no entris en judicis. Ho tens clar, digue-ho clar amb honestedat. És el que jo sento. T'estimo, però ja el projecte que teníem s'ha acabat, s'ha esgotat, ja tot el que havíem de fer ja està fet, mil coses. Per això tu has de pensar molt bé abans de donar la passa. I llavors respecta. Has estimat aquesta persona, potser encara l'estimes, però no vols compartir més temps amb ella. Respecta-la, respecta tot el que heu viscut, respecta si teniu criatures, a les famílies respectives. Vull dir que jo crec que són tres indicadors que t'ajuden a reduir els danys. Faràs mal, és que és molt difícil fer-ho bé. Això ho faràs malament sempre, però com a mínim que no facis tant de mal.
0: Hi ha algun indicador per dir això ja s'ha acabat? Alguna manera de que la gent pugui veure, escolta'm, és que no té cap sentit seguir-ho allargant.
1: Quan tu estàs més a fora que a dintre, quan sents que hi ha desconnexió, quan tu no ets la persona que vols ser a dintre de la parella, quan hi ha molts conflictes, quan potser has començat una relació fora de la parella, quan has perdut el respecte, quan ja no hi ha manera de que feu equip ni tan sols per tirar el projecte de família endavant. Quan tu no estàs bé, si tu no estàs bé dintre d'una relació i formes part d'aquest equip, l'equip no funciona, no? I llavors, el primer dins d'una relació és que tu estiguis bé i després això alimentarà en positiu a la relació.
0: Bé, arriba el moment en què hem de fer el pas. Hi ha algun lloc on recomanis tenir aquesta conversa? És millor fer-ho en un lloc públic, a casa, en un restaurant? Quin és el lloc ideal?
1: De nou,
0: no hi ha un lloc ideal. O mira, algun lloc que recomanis no fer-ho?
1: Jo recomano que sigui fora de casa.
0: Fora de casa.
1: Fora de casa, perquè al final és com si contamines d'alguna manera la casa d'això. Llavors, si tu estàs parlant fora de casa, que us heu anat doncs, a passar un cap de setmana o a fer un passeig en un parc, és com que d'alguna manera tanques l'espai inici i final de la conversa. Amb un temps que tingueu temps, que tingueu temps, i donar espai a que la persona que rep la notícia, que entrarà en xoc, pugui expressar què és el que està sentint. O sigui, que tingui la seguretat de poder expressar. Passa, Francesc, i jo m'he trobat amb parelles que els hi ha passat, quan un dels membres de la parella ho té en el cap i vol buscar el moment ideal. Doncs ara no, perquè ve Nadal.
0: Clar,
1: ara
0: sempre,
1: no,
0: perquè sempre hi ha una excusa.
1: Sempre hi ha una excusa.
0: No, és que ara és el seu aniversari, no? És que ara no sé què.
1: I llavors, pot passar que de cop, en el moment menys inesperat, et surti allà, enmig del supermercat, doncs vull acabar amb la relació. Jo ja no vull estar mai més amb tu, perquè ho portes contenint i ho tens molt clar. Llavors és millor que tu et posis dia, lloc i hora i quedis amb la teva parella. La teva parella li vindrà de xoc, però hi haurà una part d'ella que sap que allò no està funcionant. O sigui, perquè
0: és molt difícil que no ho vegis a venir una mica, no? En algun cas pot ser, però normalment la gent ja ho veu a venir.
1: Ho veus a venir, no? Hi ha un que dona la passa i que d'alguna manera redueix l'ansietat que es viu a la relació. Perquè qui dona la passa, normalment, ha abandonat la relació fa molt de temps. Ha començat aquest dol abans. I tu ja t'adones que l'altra persona està desconnectada, que no està implicada, que no està en la relació. Llavors, et farà xoc, però per una altra banda diràs, ja, ara m'encaixa tot, no? Això no evita tampoc que tinguis un sotrac emocional.
0: Sempre hi ha aquella discussió de què és millor, deixar o ser deixat. Qui ho passa pitjor? Perquè un se sorprèn, però l'altre potser també se sent culpable.
1: Qui deixa ho passa molt malament, també. I sent moltíssima culpa i també sent la incertesa. Però a prioritat ja ha tingut la valentia de prendre la decisió. I ja ha començat a passar-ho malament abans. Ho continuarà passant malament. I qui li ve de nou ja porta temps passant-ho malament, també. Però, clar, no s'espera que l'altre prengui les regnes de la decisió del finalitzar la parella.
0: També és molt difícil de gestionar l'emoció de l'altre, llavors, no? Si l'altra persona, quan li dius, mira, escolta'm, és que jo no puc més, i se't posa a plorar.
1: Clar.
0: O al revés, no ho accepta. és una situació molt incòmoda.
1: Molt incòmoda.
0: Molt difícil de gestionar.
1: Sí, has de validar. Has de dir, sí, carinyo...
0: Què vol dir validar?
1: Validar vol dir no fer que allò que estàs sentint sigui el que no ha de sentir. És a dir, si plora, té sentit que ploris, perquè això és una situació de molt patiment als dos. No ho entenc. Comprenc que no ho entenguis. A mi m'ha costat arribar molt en aquest punt.
0: O sigui, intentar donar-li la raó d'alguna manera, sí, perquè senti que també el que ell sent és vàlid.
1: Exactament.
0: Encara que anem en direccions oposades.
1: Compte que aquesta és la primera conversa. Després tindreu moltíssimes més converses. Vull dir, no és una conversa i acabem. No. Vull dir, si parlem d'una relació més o menys de llarg recorregut, les coses no s'acostumen a fer així. Vull dir, aquesta separació pot durar mesos. Però en aquesta primera conversa no discuteixis, no entris en judicis, no critiquis, no facis culpable a l'altra persona. Simplement és la teva decisió. Abraça la teva decisió i a la persona des del respecte que us teniu i des de l'amor que potser encara hi és, doncs comprèn que, com se sent aquesta persona en aquest moment.
0: I allò de donar-se un temps, això funciona? Bueno. O és l'excusa de dir, mira, ho venem com un temps per no afrontar que s'ha acabat?
1: No hi ha matemàtiques exactes.
0: Però tu a la consulta veus gent que es dona un temps i després
1: funciona.
0: Tornen i dius, mira, ha anat bé.
1: Fins i tot que
0: això passa.
1: Sí, passa. I fins i tot que es separen, però continuen treballant en teràpia, perquè igual han de gestionar una hipoteca, unes criatures, i la teràpia serveix per això, i llavors el que passa després passa millor. Si es donen un temps, però cada un va per la seva banda i no hi ha un treball actiu perquè aquest temps fructifiqui en positiu, aquest temps no serveix de res. No serveix absolutament
0: bé,
1: de res.
0: Potser serveix per refredar-ho del tot i que ja s'acabi, i potser de forma menys traumàtica.
1: Sí, potser.
0: No ho sé, eh? No ho sé. Sí, sí.
1: No, jo tampoc.
0: Us l'espero. Marc Andreu, com estàs?
2: Bona tarda.
0: Ja heu dit
2: bona
0: molt d'aquesta entrevista.
2: Però tu has donat temps alguna vegada?
0: Home, amb tu ens hem donat 3 mesos.
2: No, però no amb mi, amb les teves parelles.
0: No.
2: Ui, t'ha costat,
0: Sí, no va servir de res.
1: I no va servir de res. I si dones un temps...
0: Agafar un xiclet i estirar-lo.
1: Exactament. Fer que el patiment sigui menys. Però sí que pot funcionar si feu alguna cosa. Vull dir, si aquest temps no passa en va. O també pot passar en va i que la teva vida sense la teva parella sigui tan trista i la trobis tan a faltar que realment diguis, vinga, va, anem a veure si tornem a enganxar això. Vull dir, també, si actues des de l'honestedat, potser demanar aquest temps és just. Potser tu estàs passant per una situació de molt estrès a la feina, amb la família, mil coses, no? I necessites realment aquest temps perquè no pots estar per l'altra persona com t'agradaria ser-hi. Pues el que és honest és dir-ho des d'aquell lloc. Però esperar que el temps solventi els problemes, això és una quimera.
0: El temps no resol els problemes, Marc Andreu.
2: No, i a vegades obrir relacions tampoc, eh? Que també hi ha moltes vegades que tinc amics que han tingut relacions llargues que s'estan estancant i diuen, i si obrim la relació? A veure si se'ns anima això.
0: Home, animar-se s'anima segur. Vull dir, animar-se s'anima.
2: No revifa a vegades, tampoc. Vull dir que potser des d'un inici una relació oberta sí, perquè tens més pactat, però bueno, això cadascú, cada relació, però...
0: Clar, ja no fem teoria, fem pràctica. Tu a la consulta, les parelles que doncs, fan això, normalment com acaben?
1: Mireu, jo treballo molt en parelles obertes, perquè a més s'ho van dient les parelles i van venint.
0: És un hub de les parelles obertes.
1: Ah. I mireu, si exigeix feina mantenir una relació de dues persones, imagineu si incorporem a més persones en l'equació. Vull dir, s'ha de tenir molt clar els límits de la parella oberta, que és el que significa com és, i en qualsevol cas mai obrir la relació com una solució per revifar la parella. Primer anem a veure què és el que necessitem, parlem de què és el que volem fer i després veiem les diferents opcions i anem pas a pas. No directament convidem algú, el fiquem al llit i vinga, i això ja és clar. Serà molt divertit una estona, però també és molt arriscat.
0: Hi ha moltes més parelles obertes a les que ens imaginem a Catalunya?
1: Hi ha moltes parelles que es diuen obertes i ho fan servir per posar banyes. Vull dir, hi ha moltes parelles, sí, és així. I només obre la parella un dels dos i es diuen parelles,
0: home,
1: parelles
0: llavors,
1: obertes.
0: Llavors és una...
2: Hi ha una mentida.
1: No,
2: home,
1: no, fan parelles...
0: Si obrim,
1: fan...
0: obrim per tots, no, la porta?
1: Fan parelles obertes i això, i aquí hi ha un sesgo de gènere. Hi ha moltes parelles que diuen, moltes dones en relacions heterosexuals que diuen sí, obrim la relació, quan estem la parella mantenint relació amb altres parelles o amb altres persones, fenomenal, però després normalment és més l'home que manté relacions fora de la parella. És més així, desafortunadament. Vull dir, hi ha com molt imaginari, molta fantasia en obrir la relació, el que vol dir ser més promiscu sexualment. Vale, està bé si posem el límit amb la sexualitat, però és que la sexualitat està vinculada a les emocions i llavors el terreny de les emocions no el treballem amb el mateix rigor que volem fer sexe.
0: Escolta, l'Eva Moreno, l'haurem de portar més.
2: No, sí, i que, i que molts meus amics ho escoltin perquè utilitzen el ChatGPT per solucionar de veritat. L'altre dia estava a un sopar i li estava preguntant com puc dir-li això perquè no em separi, perquè la meva parella no em deixi. No, com suavitza amb
0: ChatGPT va, hem de fer servir.
1: Aquí a mi, però mireu, jo a favor de les noves tecnologies, que això ja és imparable, sí, fer servir una IA t'ajuda a comunicar-te millor, no et facis cas, qüestiona't què és el que està dient, si és el que tu vols dir, però si t'ajuda, endavant. Continuarem treballant els terapeutes, Francesc.
0: Espero, perquè si ens hem de refiar del ChatGPT, que a més et dona la raó.
3: Sí, així com es diu, ho has fet bé.
0: Sempre et dona la raó, el ChatGPT. Eva, torna a venir un altre dia.
1: Encantada.
0: A parlar amb la Carla. Podríem parlar de coses positives, però havíem parlat una mica de trencaments.
1: Trencament també és positiu, escolta, clar, una nova vida, un nou futur, que siguis més feliç, això és positiu.
0: Bé, doncs ho intentarem. Marc Andreu, nosaltres ho intentarem o no? Ser més positius, ser més constructius.
2: Intentarem començar una relació, si vols.
1: Ai, que bonic.
2: Amb els oients...
0: Ja m'havia espantat aquí. Eva, gràcies, fins aviat.
1: A vosaltres, encantada.
0: Jo ara faig una pausa.
2: Sí, tu descansa, Garriga, que, portes moltes hores treballant ja, tu.
0: Més que tu, segurament.
2: No et pensis, eh?
0: Acumulades de la setmana, sí.
2: Ha tornat un nou Marc Andreu, eh?
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Després de la pausa, no tinc guió, però tenim el nou Marc Andreu.
4: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
5: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
4: Tota la informació a manresaturisme.cat.
6: El futur serà verd o no serà? A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
7: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
8: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net. Sí.
9: És una central ja de nova generació.
6: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri. A l'API web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT. Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
11: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
12: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
13: Tinc el K2 davant, el meu segon K2.
14: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
15: Aquesta part està super trencada.
14: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
16: De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
14: Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2. Aquesta nit a TV3... i a la plataforma 3CAT.
17: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
18: Novetat.
0: Toma el got, que et poso aigua.
2: Sí, és veritat.
0: Home, m'ha demanat aigua.
18: Novetat.
0: T'agrada això? Torna, pots treure.
18: Sí, sí, s'ha entès.
19: Novetat.
0: Bé, el Marc Andreu...
2: Bé, Garriga.
0: El Marc Andreu és...
2: És que...
0: Una persona que la temporada passada feia una secció. Aquest any has canviat de secció?
2: Bueno, tu em vas demanar una mica que em volies tornar a tenir quina antena i vaig dir, bueno, pensarem una mica i ens ho currarem més, la veritat.
0: Sí,
2: et més que l'any passat. Et confesso que potser l'any passat no vaig donar el 100% de mi.
0: Ahà. I aquest any sí.
2: He estat tot l'estiu donant voltes, pensant i no em sortia cap bona idea, la veritat. Mirava els teus stories allà fent una mica de vacances.
0: Home, doncs les que em corresponen.
2: A Carcassone, no? Has estat aquest fin de? Aquest cap de setmana?
0: Cap de setmana no eren vacances.
2: Per allà.
0: Molt bé.
2: Què vas anar a fer?
0: Doncs la visita.
2: Però sol, tal.
0: No, amb un amic.
2: Ah, amb un amic, sí.
0: Ah, molt bé.
2: Doncs res, jo et preguntava això perquè, clar, des de divendres passat, que hi va haver el dia de la presentació oficial de la programació de Catalunya Ràdio...
0: Jo no sé de què va això, eh?
2: Ja ho sé, ja.
0: Sí.
2: Però en antena va passar això.
20: És més guapo el natural.
0: Sempre.
21: Gràcies. O no gràcies, perquè de cop era sí, lleig a la distància. Sí, és
0: no,
21: gràcies.
0: No, el vídeo a vegades...
20: Sempre diuen que ets un gran cantant guapo, això t'ho han dit o no?
21: No, costa.
20: El Garriga tot el dia ho diu.
21: Gràcies, tio.
20: Sí,
21: gràcies.
20: I ara quan ho he vist he pensat, mira, és per bona parella.
0: Sí.
21: Tu també ets molt guapo.
0: Veus? Ja està, ja ho tenim fet, això.
20: Doncs ja està.
21: Ara, em quides més atenció que ell.
20: Normal.
0: Vigila què dius, que és perillós, eh?
20: Yeah. No, això ho guardarem tota la temporada.
0: Mamaduixa, què et sembla? Quina connexió?
2: Mamaduixa. Molt bona connexió que va tenir en...
0: És que a mi m'agrada molt el Mamaduixa.
2: He xerrat després.
0: No hem xerrat. Bé, vam xerrar una estona després, però allà mateix.
2: És que per mi, perdona, però això era com una cita oberta a tots els oients de Catalunya.
0: No arribaria a cita.
2: Home, estàveu asseguts prenent... Teníeu, no sé...
0: Ni aigua, no, aigua sí que teníem, sí. Però ja...
2: Però hi havia connexió, hi havia química.
0: Una mica...
2: I, clar, tot el cap de setmana ja t'haig de dir que estava una mica gelós. Perquè dic, el Garriga està aprofitant la ràdio pública per tenir cites en directe.
0: Doncs tu també vols tenir cites.
2: També vull tenir cites.
0: La gran cita.
2: Doncs llavors he pensat que tots els dimarts tu i jo podem tenir una cita.
0: Ah? Amb qui? Tu i jo, junts.
2: Tu i jo, relacions obertes.
0: Obrirem la relació.
2: Tu pensa... que jo tampoc ho tinc clar com anirà això. Per tant, ens anirem portant una a l'altra. És com una atracció. És com... Un moment, és que clar, jo m'he curat el guió, he posat fotos...
0: Ah, val.
2: Hi ha tot un storytelling aquí, vale? Anirem veient com evoluciona la secció, tu deixa't portar, agafa't de la mà i a veure com acabem la temporada.
0: Però com m'he d'agafar de la mà d'un tio que no pot ni acabar d'explicar el que farem?
2: Vale, va. Primer de tot,
0: va,
2: abans de tenir una cita has de conèixer les persones.
0: Home, sí.
2: No? Tu per on les coneixes, les persones? Amb qui tens cites?
0: Depèn.
2: Depèn
0: com? Home, per xarxes socials, per exemple.
2: A la feina, als entorns d'oci...
0: A vegades entorns d'oci...
2: Però sobretot...
0: Aplicacions.
2: Aplicacions, bueno, jo també, Tinder, Hinge... Bumble, hi ha moltíssimes, no?
0: Doncs... Necessitaràs dejat alguna.
2: Home, hi ha tantes, mare meva. Bé, doncs jo aquest estiu m'he trobat un perfil d'un tio que estava tot el perfil fet a mi, amb intel·ligència artificial.
0: Això m'ho dius de veritat.
2: He juntat les fotos perquè tu puguis veure com clarament no s'assemblen a les dues imatges que publicava i a més té com aquell gra estrany que quan una foto està passada per intel·ligència artificial que pots detectar que està feta amb intel·ligència artificial. Doncs llavors això m'ha preocupat molt i avui he decidit sortir al carrer, Garriga. He treballat molt, de veritat.
0: No, ja ho veig. Aquí hi ha molts talls, no sé pas.
2: Doncs a mi, que m'encanta fer amics, he volgut saber si era l'única persona a qui li ha passat de que s'ha trobat perfils on la intel·ligència artificial ha fet de les seves a les imatges. A tu t'ha passat mai?
0: Que jo sàpiga, no.
2: Ara que portes ulleres suposo que t'has detectat millor, perquè clar, mare meva...
0: Abans potser me la colaven,
2: no? Abans me la colaven.
0: No, potser sí, potser sí. Però no ha anat a més, diguem.
2: Jo no era l'únic,
22: Jo faig servir Tinder, la veritat, i sí que veus que la gent fa servir el chat GPT sobretot per ficar-se una biografia i coses així, però les fotos bueno, la gent suposo que tria la millor foto, llavors
0: home,
22: no saps mai si alguna s'ha fet a mi o no.
2: I si tinguessis una primera cita amb una persona que has estat parlant per Tinder i que resulta que quan te la trobes no és tal com es veia les fotos perquè s'havia modificat amb intel·ligència artificial, com reaccionaries?
22: O sigui, m'agradaria dir-te que marxaria corrent, però no crec que sigui més guapa la persona en persona si s'ha modificat el perfil a mia.
2: Però potser té un carisma, saps?
22: És que no el reconeixeria directament, saps? Llavors, segurament ja no tindria la cita, em vendria a parlar i li diria, no, m'estic esperant algú, perdona, i estic, si em diu soc jo, li diria, sorry, no, i marxaria.
0: Mira que espavilada.
2: Home, bé. Tu què faries, Garriga?
0: Jo crec que si me la colen així, me la deixo colar al primer moment i fas
2: te la deixes
0: que...
2: colar?
0: Fas el cafè, el que sigui, i adeu-siau.
2: Però no li dius res. Ostres, jo crec que estan... no t'assembles gens al de les fotos.
0: Va, potser fas un comentari. Ai, aquelles fotos de quan eren? De la comunió? Això una vegada podria haver passat.
2: Doncs he volgut resoldre aquest dubte de si les apps de cites haurien d'avisar de que hi ha contingut generat a mia, perquè recordem que he treballat molt i he dit que no quedi aquí això, que no quedi en l'anècdota. Doncs he transmès aquest dubte i he parlat amb el Toni Noguera, que és periodista de 3Cat Info, especialista
0: molt
2: en tecnologia.
0: Boníssim.
2: I que m'ha respost això.
3: En principi, una imatge generada artificialment per intentar, doncs, atraure like a algú en una app de cites no és il·legal. El que sí que és il·legal és fer veure que ets una altra persona que no ets.
0: Clar.
3: Per tant, impersonar. Si tot un perfil s'ha generat de forma artificial, si no va en contra dels termes i condicions de l'aplicació de cites, en principi això no és il·legal, però sí que es pot denunciar. Normalment és la mateixa aplicació de cites, la que ha d'incloure doncs alguna mena d'enllaç, alguna opció per poder denunciar aquell perfil, però si l'objectiu d'aquest engany no és res il·legal, en principi no es podria perseguir judicialment.
0: Clar, però s'ha de tancar el perfil, entenc,
2: sí,
0: no?
2: Sí, i bloquejar-lo, com quan et dupliquen, no, el perfil a Instagram, que també ha passat sovint,
0: sí,
2: que has de denunciar-lo i després el bloquegen. Però bé, molta gent, realment, perquè he parlat amb molta gent, m'ha respost de com reaccionaria quan es trobés una persona que realment no és amb la qui ha estat parlant digitalment, i m'ha dit això.
0: A veure...
18: Sí, no, a veure, òbviament m'enfadaria, sí, sí. Clar. Sí, esperes una cosa que no, hi ha, que no és.
19: Que horror! No, jo em moro. O sigui, és que jo no quedaria amb una persona que no conec, que en plan, que he conegut així d'esto, però sí, no?
23: I a la primera, si no el coneixes com és, i ja t'ensenya una altra versió, no saps el que et pot arribar a enganyar, si ja per si t'enganya amb la seva personalitat o físic.
0: Home, clar.
23: Després és més fals. Si la seva personalitat o el seu físic ja és fals, qui no et diu que tot el que t'ha dit és fals?
2: Com reaccionaríeu?
23: Molt decepcionant.
24: Per l'altra direcció.
25: Literal, jo igual. Perquè no hi ha res a parlar, m'has mentit i ja està.
26: M'has mentit, adéu.
27: Si et mengen de primeres, mengen de segones.
28: Va, és que em passa això i...
27: de feco, jo què sé.
0: Em de feco, que fina. Ella.
29: Home, tants caps, tants barrets, no? Vull dir, depèn de del grau de divergència, no? Vull dir, si dius, bueno, en plan, no m'he arreglat una mica el cabell, tal... Bueno...
2: T'han fet catfish a tu, perquè seria una mica això, aquest concepte?
0: Sí, sí.
2: Sí, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Però
0: sí,
2: quan ho has detectat?
0: Quan he arribat a trobar-me aquesta persona.
2: Ah, t'ha passat de veritat?
0: Sí, sí.
2: I home, has fet el cafè? A veure...
0: No, ella de vegades dius, això no és el que havia de ser, escolta'm.
2: Però no és catfish perquè potser ha posat les seves millors fotos.
0: No. Algú que ha fet servir fotos d'una altra persona.
2: Perquè ara, Garriga, que t'has posat ulleres...
0: Sí.
2: I que vas sempre amb ulleres.
0: No sempre.
2: Quan els teus perfils de les xarxes socials per lligar o tal...
0: No hi ha fotos amb ulleres.
2: No, per què?
0: Perquè quan quedo el primer cop vaig sense ulleres.
2: I no saps amb qui estàs quedat, per tant no pots detectar.
0: No, sí que ho sé, perquè hi veia perfectament el juny i veig perfectament ara sense ulleres. Per llegir sí que me les poso, però...
2: Doncs no et queda malament, eh? Jo faria fotos així amb ulleres.
0: És que m'han dit que em queda la cua massa llarga per aquí darrere.
2: La cua massa llarga?
0: De les ulleres.
2: Ahà.
0: Ho va dir el Ricard Torquemada l'altre dia. Llavors...
2: Doncs... Vés a l'òptica, no?
0: Sí, home, és que estem a la gola...
2: Vale, tu potser et costa detectar una mica quan una foto està passada per aquests filtres, no?
0: Home, no és tan fàcil.
2: No és tan fàcil. I ja he volgut fer el mateix i preguntar-li a la gent. I ja justament he tracat un noi... que era el seu tema, o sigui, era el seu tema.
0: Un expert al carrer.
2: Quasi, quasi.
30: La meva pregunta que estic fent aquí al carrer avui és si...
29: Permet jugar, com estava parlant l'altre dia.
30: No. Permet jugar, però...
29: No, gaire, la veritat. No estem en temps d'aura.
30: La meva pregunta és si utilitzes com intel·ligència artificial o així per retocar fotos que penges a xarxes socials.
29: Bé, partint de que no tinc xarxes socials, no. Sí que l'utilitzo en altres àmbits, però no en aquest aspecte.
30: Però treballant en imatge o no, amb text, diguéssim, la intel·ligència?
29: No, text. Jo sóc jurista, per tant, tot el que és tema de lleis, tal, contractes...
0: Però,
29: sí.
30: No tens cap xarxa social?
29: WhatsApp, LinkedIn i para de comptar. Tinc una foto LinkedIn però no està retocada, és així com surt.
30: Però tu sabries detectar imatges retocades més aviat a mi.
29: Sense la marca d'aigua? Probablement no. Si estem parlant d'IAs bones de frontera. Al final la gent fa servir coses estil Gemini i ChatGPT que es poden fluixejar una mica, però, sincerament, fins i tot les versions gratuïtes donen uns resultats que si no ets un expert en Photoshop tu que diguis, vale, jo sé com va el tema de les capes i tal, no ho sabries distingir, ull, no?
0: Estava pensant, clar, això t'obre moltes possibilitats d'enganyar, enganyar una mica, enganyar més, enganyar menys, vull dir que és realment és perillós.
1: I per això només has de tenir una foto de LinkedIn i ja està.
0: Ara, també et dic una cosa, si no tens cap xarxa social...
1: Sospita!
0: Yeah.
1: Pues ell tenia parella, m'ha explicat.
0: No dubto d'ell.
1: Ah. Pobre Damià. Bueno, que li he preguntat el nom, si jo sóc simpàtic amb la gent, em sap greu.
0: No, gràcies per aturar-te amb el Marc Andreu, per descomptat.
1: I doncs li he volgut preguntar també a en Toni Noguera, que ens expliqués una mica si es pot detectar o no si s'ha aplicat o no intel·ligència artificial.
4: Mira, us porto males notícies, perquè no existeix cap mètode infal·lible per saber si una imatge ha estat o no generada artificialment, si ja ha intervingut una intel·ligència artificial en el procés, i això no és només en les aplicacions de cites, sinó en qualsevol entorn digital. Avui en dia tot això depèn de la voluntat dels desenvolupadors d'aquestes aplicacions que demanin, requereixin inserir doncs una marca d'aigua digital o visual a tot allò que s'ha generat artificialment, i també dels mateixos usuaris que poden carregar una imatge, passar-la en diferents filtres i esborrar-li qualsevol traça que pugui indicar-li a un altre model que allò s'ha generat artificialment.
1: Ja. Campi qui pugui, al final.
0: Aquí tothom fa el que pot.
1: Hi ha gent honesta, perquè, per exemple, ens acaben d'informar que una companya de l'equip, que també utilitza xarxes per trobar l'amor, l'altre dia es va trobar que una descripció posava que la foto estava feta amb IA. Que això a mi em sembla...
0: Però, home, una cosa és que estigui retocada, li treus una cosa de darrere. La poses maca, no sé què, i l'altra cosa és que estigui feta a mi.
1: Això és... Bueno, mira, és honest, aquesta persona. Sí, bueno, per bé. Una part, però per l'altra no, perquè potser no l'acabes de... Tant de bo li hagués fet, saps, com maig, i haguessin quedat i tant...
0: I potser si us posés l'amor, clar, vés a saber.
1: Ai, tant de bo. Res, doncs, si vols, et poso més talls, eh? Vull dir, en plan... Home, és que no sé com anem de temps, perquè com
0: no,
1: que...
0: No, jo tampoc. Ah, molt anem bé. Anem malament, ara ho veig.
1: Fantàstic.
0: Doncs acabem.
1: No, doncs,
0: l'últim
1: mira...
0: Tall. Quin tall tires?
1: Amb un... El tall 6.
0: El tall 6, també.
1: Sí. Perquè jo volia saber si saben o no com detectar les fotos editades i tal, i m'ha dit un noi que té una tècnica.
5: Quan és molt evident... Hi ha gent molt exagerada, i és molt evident, llavors sí. Clar. Però jo crec que alguna vegada me la poden colar, sí.
1: Sí, eh? Sí. Tu fas aquella tècnica de... com fer screenshot o alguna cosa així perquè no se't posin l'etiqueta. Aquest contingut està creat a mi.
0: Que guarro que ets, Marc Andreu.
5: Però sí que he vist que la gent quan penja coses surt l'etiqueta creat a mi, però no sabia que es podia fer això. Quan he vist aquesta etiqueta penso malament i llavors vaig a buscar quina és la cosa que ha editat a mi, però mai ho acabo trobant. Bueno, si la gent és discreta no ho acabo trobant.
1: O sigui, és com un passatemps per tu de sobte. Busca les set diferències, però...
5: Exacte. És com... Sí.
1: I ho acabes trobant.
5: A veure, si no és algo molt exagerat en plan de que algú s'ha retocat el nas o s'ha fet el cap més gran. Saps? No, però...
1: Cap més gran.
0: O sigui, tu, Marc Andreu, retoques una foto,
1: no.
0: Fas captura de pantalla i així evites que la màquina detecti que allò és intel·ligència artificial?
1: Perquè no vull que em passi com et passa tu, que després et surt l'etiqueta i dius, Garriga, sisplau, en plan que ja veiem que el bíceps que tens
0: no,
1: a la foto no és el mateix que tens en persona.
0: Vaig esborrar sí. Una senyora de darrere meu
1: va,
0: amb una foto.
1: Ara fem això d'esborrar perquè, clar, no vols
0: home,
1: que...
0: Home, sí, hi ha una senyora allà darrere, dic... Va,
1: que el focus d'atenció siguis tu, no?
0: Sí.
1: I et va funcionar o no?
0: Bastant.
1: Ah, que guarro que ets.
0: Mercè, com estàs?
6: Bé, aquí...
0: Retoques fotos per les teves aplicacions de lligar?
6: No faig servir aplicacions de lligar.
0: Ah, mira, que va sobrat ell, saps?
1: Bueno, està molt bé.
0: Va sobrat.
1: Va sobrat.
6: No vaig sobrat, simplement que... no.
0: Ara no s'esperava la pregunta,
1: ja
0: m'he incomodat.
1: Ella ha tingut tantes cites que no li fa falta ni tenir aquesta primera cita.
6: No, tantes, no et pensis. No.
0: Quantes cites has tingut els últims 10 anys?
6: Els últims 10 anys?
1: O quan ha sigut l'última cita?
0: Això, l'última.
6: Ah, però es pot tenir cites amb la parella, no?
1: Clar que sí.
6: Ah, l'última cita, doncs fa... Fa uns quants dies. Sí, fa una setmana o així.
0: I va sonar alguna de les cançons que escoltarem després?
6: Doncs...
1: No.
6: No, perquè van sonar només cançons de Bad Bunny i de Bad Gyal.
30: Però una cita han de sonar cançons?
6: No, però després de la pausa sonaran cançons. Perquè, Marc Andreu, a una cita pots posar cançons a l'estiu.
30: Ho estàs fent molt mal. O sigui, no, Garriga, o sigui, cap on estàs anant?
6: No,
30: deixa'm anar de la mà. Jo ja no vull anar amb tu, que xambala. Prou ja, sisplau. Què està dient?
6: La setmana que ve una altra cita. Una pausa i repassem les cançons de l'estiu. Hi ha cançó de l'estiu? Quina és la teva cançó de l'estiu?
30: Després t'ho explico.
6: Et queda, perquè et queda, no?
30: Queda.
7: El paradís és relaxar-se al sofà i mirar una bona sèrie o pel·lícula. Però l'infern és posar-se a triar alguna cosa que valgui la pena per al final no trobar res.
8: A la finestra indiscreta t'ajudem a triar.
7: Cada divendres seleccionem el millor de les estrenes de la setmana, tant de sèries com de cinema, tant a les plataformes com a les sales.
9: La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre, cada divendres a les 12 de la nit.
8: Perquè et mereixes el paradís de veure una bona història.
10: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants de la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
11: Ciutat Maragda, 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio, amb David Guzmán.
12: Lectures per a tots els gustos.
13: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
15: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
13: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
16: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
6: Comença el mes de setembre. Resolem la incògnita de cada any aquesta data. Quina ha estat la cançó de l'estiu?

0: el Xavier, sinó el Blai Mercè. Ell és l'encarregat d'il·lustrar-nos... Per què has de riure de tot el que dic?
1: Perquè com em fa si gràcia. Mal no, que em fa gràcia com vas cosint, saps? De veritat.
0: Jo sóc un autèntic cosidor.
1: Tots la iaia costurera.
0: Li he de portar uns pantalons aquesta setmana. T'ho dic de veritat. En tinc tres que em cauen. Que em queda la cintura. De portar cintura perquè em cauen. A veure, va, Blai, tenim resposta. Quina ha estat la cançó de l'estiu?
2: Depèn de per on anem. Si parlem de Catalunya... Sí. Parlem de Catalunya, de cançons en català. La cançó de l'estiu jo crec que clarament ha estat aquesta. Xavier, el tècnic de so de la Ludwig Band. Després de 2 anys de regnat de Figaflaues, jo crec que la cançó de l'estiu ha estat de la Ludwig Band, però és curiós perquè és una cançó que va sortir abans de Nadal.
0: Ah, és d'abans de Nadal.
2: És d'abans de Nadal.
0: La Ludwig... Mirar-la al maig.
2: Sí, sí, quan van fer aquests vídeos de TikTok i que tothom va seguir fent el moment aquest de, com et dius, em dic Xavier... I a part de TikTok hi ha hagut una gira que els ha portat a tots els festivals, a totes les festes majors, i això, tot aquest còctel, aquest xup-xup ha fet que la Ludwig Band s'emporti el premi de cançó de l'estiu a Catalunya.
0: Aquest és el moment.
1: Encara no. No, mare meva, l'has escoltat poc, eh?
0: No, la tinc.
1: La has fet el tren de TikTok o no?
0: Jo no.
1: Ai, que l'haurem de fer. Ai, que el farem després, no?
0: Ara.
1: I ells ho han sabut jugar molt bé, també.
0: Sí.
1: Sí.
0: I
2: Encara no.
0: Ara.
2: Ens esperarem, no?
0: Sí, és il·legal parlar d'aquesta cançó i no deixar sonar el moment.
2: Ara sí.
0: Ara sí.
2: No, encara no.

0: doncs deu ser Ginebra sola.
1: Ja heu de millorar molt les vostres skills de fer TikToks, ja us explicaré després.
2: Sí, per molt bé. Quedar. Bé, aquesta és una de les cançons de l'estiu, segur.
3: Sí, si parlem de cançons en català, segur.
2: Però n'hi ha més.
1: I sí, perdoneu, però m'agrada molt que aquesta sigui cançó d'estiu perquè no està feta com a cançó d'estiu.
3: Això.
1: Moltes vegades passa que anem a fer la cançó d'estiu.
2: Això aquesta va sortir així.
1: De forma natural, orgànicament.
3: Sí, sí, sí. A més, una cançó que va néixer amb unes proves de so dedicada al tècnic, que vam entrevistar aquí a la tarda, sí, a final de temporada. Però sí que hi ha hagut dues cançons que sí van ser fetes perquè fossin cançons de l'estiu, que déu-n'hi-do com han funcionat.
4: Que era això, que era això. Sempre volem massa i necessitem poc.
2: Els Pietz tenen una mica la fórmula, també.
3: Sí, una mica ja tenen la fàbrica ja feta i sabien que els Figaflaues no traien cançó, no? Potser, i han aprofitat doncs, aquest buit per fer aquest era això, que funciona molt bé com a cançó.
1: I
3: de
1: que ha entrat molt lentament, perquè al principi sí, jo dic, uf, quina cançó és aquesta. Sí, de veritat. I després, a veure el directe, millora molt aquesta cançó. I cada cop que l'escoltes, més
3: va creixent.
1: I més,
3: va creixent.
2: Molt. I el meu Mamaduixa també tenim per aquí.
3: Al costat de Joan Dausà, que molt intel·ligentment es va deixar una cançó del disc allò oculta, tapada, sorpresa, només en la versió física, i quan s'aproximava a l'estiu ja la va publicar, i crec que també ha funcionat.
4: Veus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, Mamaduixa sonant.
2: M'agrada.
3: És simpàtica, jo crec que és simpàtica.
2: Bueno,
3: sí.
2: Pam, pam.
3: Sí.
2: Deixem que pugi, deixem que pugi.

0: És una cançó per cridar-la, no?
1: Sí, per cridar-la.
0: Per cridar-la, per cantar-la fort, no?
2: Julieta, Julieta, Julieta. Mamaduixa, papi, posa la, el disc. Això, Catalunya, obrim una mica el focus, va.
0: Sí, diríem a nivell espanyol, però si som realistes, i ho diran les dades de plataformes quan surti, les cançons que sonaran ara tenen moltes més reproduccions que les anteriors, també a Catalunya, eh?
3: Ah. I és que me les he posat molt, les que dirà ara.
0: Sí. No? Hi ha un rei que és canari, que no n'ha fet una, no, sinó que n'ha fet dues de cançons que ho han patat aquest estiu. Ella ja, ella ja,
2: aquesta és una i l'altra, no, és que no vull sentir més.
1: Ai, Garriga.
2: Ai, no, però això l'ha fet a mi, això.
1: Home, m'has escoltat alguna que també, potser, eh?
0: No.
1: Que la boca, però semblava la lletra feta...
0: Home, hi ha un filtre, però jo, el Quevedo, crec que és un cantant molt genuí, eh? Que controla molt la seva carrera, les seves lletres, que parla molt dels seus orígens, de la seva terra. Jo crec que Quevedo ha agafat una mica el relleu de Bad Bunny, el que va ser Bad Bunny l'estiu passat, doncs, més o menys, ho ha fet Quevedo. Uh-huh. Però ho ha de compartir amb un duet femení que també ho ha triomfat molt. L'has ballat, aquesta, Garriga, o què?
1: No, acaba d'escoltar per primera vegada. Ah.
2: Crec que sí.
3: És broma.
1: Francesc Garriga, eh?
2: Marc Andreu.
1: A Estats Units.
2: Clar, i això no sona. Arriba. Ni a Panamà, ni a... A Jamaica tampoc.
0: El que sonarà ara sí que ho coneixeràs, perquè ha estat un estiu de Mundial, i això també ha marcat clarament aquesta llista que estem fent ara.
2: Home.
3: Només pel Mundial.
0: Jo, sincerament, aquesta ara cançó...
1: L'Arbusà estarà des de... No,
2: ja ha tornat.
0: Ha passat el Mundial i... No sé com em ballarà aquesta cançó, però...
2: No, a mi no. De les de Mundial és de les que menys m'agrada.
0: Sí.
2: Tot i que al final et queda i la sento tot costa cada dia i doncs ja t'hi acostumes.
1: Diu noms de jugadors que això et deu encantar. De sobte estàs allà a recitar... Jo no entenc la lletra tampoc d'aquesta cançó.
2: No entenc la lletra.
0: Bé... Sí, una cançó de l'any passat que ha tingut una segona vida gràcies al Mundial, concretament gràcies als èxits de la selecció espanyola, és Superestrella.
2: Però arriba a ser cançó de l'estiu?
0: Home, més o menys, sí.
2: Ha sonat molt, però ja...
1: I és que no la conec. Què, és una artista emergent, aquesta noia?
0: Sí, sí. Crec diuen que actua d'aquí a poc, aquí,
1: Sí? Res, però aquí a alguna sala petita de Barcelona, sí. No ho farà uns...
0: No. També va passar una cosa curiosa, que és que quan la selecció espanyola va celebrar el Mundial, cada jugador va triar una cançó, i Borja Iglesias es va posar a punxar i una remescla d'una cançó jamaicana del 1982, el Bam Bam, i això ha fet que la cançó tingui una nova empenta. Aquesta tampoc, eh?
2: Tampoc. M'estreno. Bé, hi ha altres cançons en l'àmbit internacional que també són una mica que venen del passat.
0: Sí, en l'àmbit internacional jo crec que ha estat un reciclatge total, és agafar cançons del passat i donar una segona vida a aquestes cançons, com per exemple la del veneçolà

0: Això té ja temps.
1: Sí, sí, té 10 anys, aquesta cançó. Jo crec que hi ha molta gent que l'ha descobert aquest estiu, però fa una dècada ho va petar fortíssim. Molt curiós el que ha passat també amb Beauty and the Beat, de Justin Bieber. Tot va ser actuar a Coachella, la va cantar Coachella a l'abril, a Califòrnia, i la va fer tornar al número 1 14 anys després.

0: És que a mi m'ha passat aquest estiu d'anar-la sentint a tot arreu i pensar, aquesta cançó no té uns quants anys? I allò, buscar, i sí, Justin Bieber i Nicki Minaj del 2012, Beauty and a Beat. També hi ha hagut un revival de Michael Jackson per una revifalla per la pel·lícula sobre la seva vida. Però acabarem amb Katy Perry i el seu The One That Got Away, que també ha tingut una nova vida gràcies a TikTok.
1: Aquesta,
2: no tant aquesta, eh? És que pots remenar poc cul amb aquesta cançó.
1: I jo necessito remenar
2: cul, la veritat.
0: Ja. Quevedo li funciona molt millor.
3: Molt millor.
0: L'estil de
3: la
0: Ludwig,
3: no?
0: Sí, l'estil de
3: Quevedo,
0: el reciclatge. Jo crec que la tendència aquesta del reciclatge cada vegada anirà més, jo penso, en els propers anys.
3: Va, l'última. Quina és la teva cançó de l'estiu?
0: La meva, eh? Que això no vol dir que sigui... La meva cançó és aquesta.
4: Estoy correteando y sale mi mente que te quiero ver. Ya van varios días enfermo de ti.
0: Fred Again i Latin Mafia. Te estoy correteando. Busqueu-la.
2: Sí.
0: Ens sentireu a parlar.
2: Ell sempre... És que en Blai sempre és així, eh?
3: Com li agrada, eh?
0: No, he escoltat totes les altres, també.
2: No m'imagino.
0: No us penseu aquí que jo sóc aquí...
2: Un
0: gourmet, Sibarita, que només escolta cançons així, eh?
3: Va, Sibarita, us quedeu al concurs, ja aquí som, que us estic passant també
2: si
3: vosaltres.
2: Estem lligats aquí, que no deixes marxar.
3: No desfaig la cadena fins a les 6. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Tenim un val de 60 euros per gastar en qualsevol...
2: A veure.
3: Per gastar en qualsevol supermercat Condis. A que en tens una prop de casa?
2: És que vaig a trucar ara mateix a la tarda.
3: A que en tens una prop de casa, Blai, de Condis?
0: De Condis, sí.
3: Sí, va. Tothom té un Condis a prop. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Avui tinc rànquings. Una pausa i els resolem.
5: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai. De compartir el moment. Fira Tàrrega. Del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
6: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
7: La vaixella del mig per deixar el plat ben net en 5 segons. A la venda els punts habituals.
8: Sergi López, bona tarda.
9: Bona tarda.
10: Tant si ets baby boomer.
9: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
10: Com de la generació Z.
11: Guillem Gisbert, bona tarda.
12: Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
10: Fins i tot si ets millennial o centennial.
13: Irma Farelo, hola Irma, hola Muixca.
14: Hola Irma.
13: Els partits del Barça, sense narració, la de la...
14: Jo poso Catalunya Ràdio. Sí.
10: El Tot Costa és el teu lloc.
13: Soc un friqui, escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
12: Però us escolto bastant a vosaltres.
14: Em va fer molta il·lusió venir perquè jo us escolto.
10: De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
7: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
3: No, els rànquings.
2: T'agraden els rànquings, Marc Andreu?
3: Molt. No, és el teu, quin és el teu concurs preferit?
2: Dels que fas tu a la tarda?
3: Sí.
2: El sonor.
3: El de dimecres?
2: Sí, perquè juga molt més la ràdio, saps?
3: Clar.
2: I perquè, bueno, sí.
3: Perquè el fa la Barcón.
2: No, només per això.
3: Està bé, el fa la Barcón.
2: Sí, però tots els altres concursos també,
3: eh? Sí, el Blai també em prepara un de concurs.
2: Tu prepares mai algun concurs?
3: Sí. Jo?
2: Sí.
3: No els penso, jo tinc la idea conceptual.
2: Va.
3: Al carrer.
0: I els critiques, si no li agraden.
3: Això sí que ho faig molt. Mira, que tinc dos oients per participar. La primera és la Montse. Montse, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
3: On ets, Montse?
15: A Molins de Rei.
3: Mira, que bé, a Molins de Rei. Fa calor avui a Molins?
15: Sí, déu-n'hi-do.
3: I estàs de vacances o estàs reprenent el curs ja?
15: Jo estic jubilada.
3: Ah, mira, vacances perpètues.
15: Sí.
3: Com ha anat l'estiu?
15: Bé,
3: sí. Jo crec que t'esperaves alguna cosa més d'aquest estiu.
15: Sí, però bueno, és igual, les coses agafen com venen i a passar el millor possible.
3: Doncs anem a concursar, que encara te'n duràs un bal del Condis i no t'arreglarà l'estiu, però potser t'arregla el dia.
15: Ojalà, aviam.
3: Vinga, va, que avui és facileta la cosa.
15: Ah, sí?
3: Jo crec que sí. En número 1, Everest. El número 2, K2. K2, el número 3, Kanchenjunga. A què correspon aquesta classificació? Són els tres estanys més profunds de l'Himàlaia, són les tres muntanyes més altes del món o són el nom dels tres primers discos del cantant tibetà Wang Norbu?
15: Jo diria que és la B, les muntanyes més altes del món.
3: Les muntanyes més altes del món. Creus que va bé, la Montse?
0: El cantant tibetà val molt la pena, eh?
15: Sí, home, molt, recomano
0: molt, eh?
3: És una resposta correcta. Mira, el llac més profund de l'Himàlaia és el llac Shei Foksundo. Veus? Ja sabem una cosa nova. Ja sabem una cosa nova.
15: Montse, cantant tibetà no existeix. Foksundo, Menfondo.
3: Exacte. Montse, mira que m'encanta la Montse, perquè riu molt.
15: Gràcies.
8: Ai.
3: Montse, no pengis, perquè de moment has encertat, però tens un rival, a veure si t'empata o no, eh? No pengis.
15: Vale.
3: I saludem el Ferran. Ferran, bona tarda.
11: Hola, bona tarda, què tal?
3: D'on ets tu?
11: Bueno, de Tarragona, però ara mateix estic a l'AP7, amb direcció cap a casa.
3: Molt bé, o sigui que ja treballant, eh?
11: Sí, des de la setmana passada.
3: I la tornada ha estat molt dura o ho portes bé?
11: Molt dura, molt dura. La feina que tinc, no sé, sempre és un més complicat de feina. Tornada dura, però a tope.
3: A què et dediques?
8: Però Garriga...
11: Digue'm.
3: A què et dediques? Que et dius que és una feina molt dura al setembre.
11: Bueno, sóc comandant.

0: pel·lícules més vistes a la BBC i TV3 per Setmana Santa?
1: Jo diria que la... els Oscars.
0: La resposta dels Oscars és una resposta...
2: correcte.
0: Correcte, sí senyor. El Senyor dels Anells, 11 Oscars. Ben-Hur tenia 12 nominacions, Titanic 14. Hem de desempatar, Montse, Ferran, us faré una pregunta, hem de desempatar. M'heu de contestar aquesta pregunta. Montse, Ferran, mira, quantes peces té exactament el Lego de Titanic? M'heu de dir quantes peces té, qui s'hi acosti més guanya el premi.
3: 1.600.
0: Ferran?
1: Jo, 2.800.
0: 2.800. Marc Andreu, quantes peces té el Lego de Titanic?
2: A mi que me'l doni muntat, no ho sé.
0: Ja, va, participa.
2: Jo diria que... 3.000.
0: 3.000? Quantes diries, Blai?
4: 6.000.
0: Doncs guanyaria el Blai i guanya el Val del Condis al Ferran perquè té 9.090 peces.
3: Uau!
1: Ostres, tu!
0: 9.090 peces. És que ni jubilada, Montse, te l'acabes de fer.
3: Ja veus.
1: Que me'l doni muntat, també.
0: Exacte. Bé, a tu et donarem un premi del Condis. I, Montse, torna a tocar un altre dia, que ets molt simpàtic i ens caus molt bé.
3: Gràcies.
0: Una abraçada, ara venim.
3: Fins un altre dia. Bona tarda.
2: Adéu.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
6: Bona tarda, us informa Marc Güell. Brussel·les admet que Rússia va contribuir a difondre informacions falses de l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. La Comissió Europea reconeix part en un informe que no és públic al que hi apuntava el president espanyol Pedro Sánchez. Brussel·les matisa que Rússia s'hi hauria implicat dies després de l'entrada massiva. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Segons la Comissió Europea, les interferències de Rússia van començar després de l'entrada massiva de migrants, aprofitant la crisi que ja existia a Ceuta. I això difereix del que va dir ahir Pedro Sánchez, que les campanyes de desinformació russes van començar abans o gairebé en el mateix moment que es produïa l'entrada de migrants. Sánchez també va acusar Israel d'haver participat en aquestes campanyes de desinformació a les xarxes socials, però això Brussel·les ni ho confirma ni ho desmenteix. Bruno Forteamires, Catalunya Ràdio. Ràdio Brussel·les.
6: Més notícies amb la Cèlia Forment.
8: Els bombers de la Generalitat treballen en un incendi que s'ha produït fa una hora en una granja a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. Hi ha una persona atesa pel sistema d'emergències mèdiques. Lleida, Pere Joan Álvarez, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. L'incendi s'ha declarat a les 5. Crema completament una nau oberta plena de bales de palla. Els esforços dels bombers se centren a contenir les flames perquè no afectin vegetació propera. Com dèieu, el SEM ha atès una persona que hauria caigut. La granja està situada al costat de la carretera local L313 en les feines d'extinció i treballen 9 dotacions dels bombers. Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
6: L'empresa minera Iberpotage haurà de fer desaparèixer la muntanya de sal del Cogulló de Sallent, al Bages. Es tracta d'un turó artificial amb runes de residus salins que ocupa 45 hectàrees i d'un gran impacte paisatgístic a la zona. El Tribunal Superior de Justícia ha desestimat el recurs d'Iberpotage per evitar-ne el desmantellament.
8: Més de 1.100 persones haurien mort a Catalunya aquest agost per causes atribuïdes a la calor i és la comunitat amb més defuncions per aquest motiu de tot l'Estat, segons estimacions de l'Institut Carlos III de Madrid. Els CAPs catalans s'han atès des de l'1 de maig prop de 5.800 casos vinculats a les altes temperatures i més de 300 persones han requerit un ingrés hospitalari per deshidratació, insolacions o cops de calor.
6: I en Post, el Montsià aprofita més de 1.300 quilos dels arbres fruiters ubicats en fiques municipals per donar una nova vida, aliments com les olives o les taronges. També s'havien d'aprofitar les garrofes, però les fortes pluges de l'any passat ho han impedit. Tortosa, Jordi Barranca.
10: Bona tarda. L'objectiu és reduir el malbaratament alimentari, per això s'aprofiten fruits com les olives i les taronges amargues situades en arbres de finques ubicades en punts com Faveret, la Torre de la Carroba o el Parc dels Xiribecs, entre d'altres. Adam Tomàs, alcalde d'Amposta.
11: Ens permet recollir aquests productes, fer-ho d'una forma també creant comunitat, en la comunitat educativa, no?, en les
4: l'escola agrària, en instituts, en col·legis, però també en entitats socials, com a PASA, Creu Roja, Càritas. Estem parlant de, al voltant de 119 litres d'oli, 1.000 pots de mermelada de taronja.
10: Ara ja se'n prepara una segona edició amb l'esperança de poder aprofitar també les garrofes.

0: Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tortosa.
1: A aquesta hora tenim algunes complicacions a les carreteres, per això connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Hi ha complicacions a dos punts de la P7 per accidents a l'altura del Vendrell en direcció Tarragona per una topada entre un turisme i un camió que ha tingut una fuita de combustible i, a més, hi ha hagut persones ferides. En aquesta topada ha calgut que aterrés un helicòpter del sistema d'emergències mèdiques. També 4 quilòmetres de cua a la P7 entre Camarles i l'Ampolla en sentit nord per una altra topada que deixa un carril només obert a la circulació. I, d'altra banda, el conductor d'un camió ha mort quan la formigonera que conduïa ha volcat a la carretera local B-5207 a l'Esquirol, a Osona. La via es manté tallada en totes dues direccions. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
1: Ara els esports, Joan Fitó.
3: Gabriel Jesus ja és oficialment nou jugador del Barça. El davanter brasiler signa per 3 temporades i en la seva presentació ha assegurat que està perfecte físicament i que ha deixat enrere les lesions que havia tingut les últimes temporades. Avui, per cert, s'ha fet oficial que el primer clàssic de la temporada jugarà el diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre al Camp Nou. Serà el primer duel entre Hansi Flick i el nou Madrid de José Mourinho. Aquesta mitjanit es tanca el mercat de fitxatges a la Lliga Espanyola. L'Espanyol ha de fer oficial la sortida de Rubén Sánchez a l'Elx i l'arribada del lateral dret basc Andoni Gorosabel, que prové de l'Atlètic Club. A segona, el Sabadell fitxa l'extrem barceloní Ángel Baena i el migcampista Youssef Obusu, que arriba procedent del Brighton anglès. En bàsquet, Justin Miñana és nou jugador del Barça, és un alè nord-americà amb passaport dominicà, té 27 anys, firma per 2 temporades i arriba de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA, és l'11è reforç del Barça aquest estiu. A la Vuelta, victòria d'etapa per al francès del grup AMA, Bastien Tronchon. Aquesta desena etapa s'ha decidit a l'esprint i no hi ha canvis a la general. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder i a l'Open de tenis dels Estats Units. Aquesta tarda debuta l'empordanesa Paula Badosa, que s'enfronta a l'australiana Daria Kashatkina.
4: Fins aquí les notícies.
5: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
6: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
5: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, 12 a 12 de la nit.
6: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.

0: sigui 6. O hauria de dir 4 i 6. Perquè això, sabeu que es reemet a les 4 de la matinada.
1: És veritat, aquesta temporada.
0: O sigui, hem de saludar els nostres oients de matinada, també. No només els de la tarda.
2: Ara, ara.
0: I són uns oients que a vegades no tenim en compte. Qui deu estar escoltant la ràdio ara, que són les 4 de la matinada?
2: Home, forners, taxistes...
3: Enrique Arostrell, suposo.
2: Enrique Arostrell, espero.
4: Clar, venim cap aquí, en aquests moments.
2: En Canalies.
4: Gent que va dormir, que ha treballat durant tota la nit, i gent que es desperta.
0: El de recepció de Catalunya Ràdio.
2: En Jordi Basté, jo crec, també. Que ell es lleva a les 4:37...
4: I es posa a Catalunya Ràdio,
2: eh? I el primer que li sona és el que no surti la repetició.
0: M'està escrivint Maiol Roger, diu... Jo t'escolto a la tarda i a la matinada.
2: Home, Maiol, no cal. Maiol, saps que existeix una cosa nova que es diu podcast? Ho coneixes?
0: No, però el Maiol, clar, es lleva aquella hora, però ara encara no s'ha anat a dormir.
4: Sí, però ja deu anar en pijama per casa,
3: eh? No sap canviar Catalunya Ràdio del cotxe.
2: Clar, no és obligatori.
0: Maiol, tu a les 6 de la tarda portes pijama, ja? És la resposta que esperem rebre abans de que comenci el cap.
4: I si el portes, com és? Exacte.
2: Escolta'm.
4: Jo crec que Maiol va amb aquest tipus de pijama, que és samarreta de propaganda i calçotet.
2: Jo també el veig així.
0: Encara no.
2: Calçotets apretats o calçotets d'aquests una mica de senyor.
3: No, quan de roba.
0: Està contestant en real time, vol dir que no escolta ni per l'aplicació.
4: No, per FM.
0: Amb ràdio de tota la vida.
4: Amb transistor.
0: Diu, som uns intensos, no encara. El de la migdiada, com a molt, es refereix al pijama.
2: Mai es fa la migdiada en pijama.
4: No, està molt malament.
2: Per això la migdiada tampoc la pots fer ni al llit, ni pots baixar les persianes.
0: Hosti, que no.
2: No, perquè has de tenir mentalitat de el dia no està acabant. Saps? Llavors fas una petita becaina al sofà, tap, i després la vida segueix. Si poses el pijama per la persiana allà, al llit, a l'adredor, home.
3: Clar, però lleva't tu a l'hora que es lleva Maiol.
4: Clar, és una gent que va ocupada.
2: Clar, però després és que jo ja dormiria fins l'endemà, si fes la migdiada al llit, que et ballaven a l'hora que es lleva ell.
0: Actualment, que es llevi a les 3:45 i em vingui a dir com està la migdiada.
4: Ara.
2: Però és que ell no fa migdiada, ell es deu quedar en coma després de dinar allà abans d'aquesta
4: hora. És gent que dorm amb dues tongades, al migdia i a la nit.
2: És
0: molt dur. És molt dur, és molt dur l'horari aquest de matinar, que jo el vaig fer una mica durant 2 mesos. O sigui, vas somni tot el dia,
2: Home, clar.
0: Vas zombi la tarda, que dius, tens la tarda lliure. Però què, lliure?
2: Quina tarda, si estic destrossant, aquí de fer una migdiada de 6 hores.
4: La vida per tot arreu.
2: A quina hora et llevaves tu, Garriga?
0: No, jo tardíssim pels seus estàndards. Em llevava...
2: Què, 4:30?
0: Sí. Però el Maiol a les 4:30 ja deu portar 3 cafès.
2: Clar, llavors, el seu horari com és? A quina hora dina? Potser a les 11 del matí. Perquè no pot més.
0: No, però a les 11 encara estan en programa.
2: Bueno, igual agafa, jo què sé, la matlla aquí, qualsevol cosa. Jo què sé, les mandonguilles.
3: Escolta, poder té una entrevista amb aquest noi.
2: En Maiol, sí.
3: En Maiol, té una entrevista.
0: Doncs mira, un dia el portem.
2: Mira, en Maiol podria ser personatge del que no surti perfectament, perquè a més, de tant en tant...
4: Té bona història.
2: Sí, bones històries, hi ha gent del seu entorn. I ara té una bona història, no?
4: Sí.
2: Ara em consta que la història, no?
4: Una història bonica, no?
2: Home, ell és d'aquests que sempre està enamorat. No? Una mica Tarzan.
0: Ha deixat d'escriure,
2: No, és del...
4: Segons amb qui vagi el cotxe, potser ha hagut de tancar la ràdio, ara.
2: És un tio apassionat. El de gent, és un tio
4: de la feina i de la vida. I de la
0: A mi m'agrada molt, Maiol.
2: Un tio que s'enamora... Sí. Molt bé.
0: Sempre simpàtic. Sempre positiu. Sempre m'enventa.
4: En parella,
2: sempre al mòbil, també.
0: Home,
2: mòbil amunt i avall.
0: Perquè tenen un programa amb el Ricard de...
2: Ja, però ara no està amb en Ricard, no? I amb el mòbil amunt i avall, també.
0: No ho sé,
2: Desconnecta, Maiol. I amb la ràdio posada en comptes de llegir un llibre.
4: Sí, diu que no teniu... Tolstoi.
0: Diu que no teniu un programa a fer.
2: No. Estem fent programa, de fet, ara, Maiol. Això és contingut.
0: I és un missatge per tots els nostres oients de matinada. Us estimem, us valorem i us necessitem.
4: Ai, tant que sí.
0: No marxeu. No. Arriba el que no surti a la tarda a les 6 i a les 4 de la matinada.
5: Xato! L'estiu s'acaba.
6: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I ara llarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Els dijous, paella...
8: Canao.
9: Pastanaga.
7: I doble ració de riure. Amb Clara Segura...
10: Acabo, estimo.
7: I Bruno Oro.
11: No t'haguis, l'impú!
7: I després, amb els Oscars.
12: Són superfamosos.
13: Qui? Jo no. Tu, correcte.
7: Vinagreta. I tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT dijous a la nit.
14: Queda clar. Gràcies.
15: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
8: Les al·lèrgiques al polen ens descobreixen música ucraïnesa.

A mitjans d'estiu, les al·lèrgiques al pol·len ens sorprenien amb aquest Sempre fa tard, que si us agrada, us portarà a descobrir un grup ucraïnès, Comissia, perquè és una versió d'ells. I és que aquest Sempre fa tard forma part del projecte europeu Poliglot, que vol reivindicar música en llengües minoritàries. Si us hi capbusseu, trobareu autèntiques perles.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: Dos minuts i arribem a un quart de set de la tarda. Juliana Canet, bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: I Marta Montaner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Segon dia de programa de la quarta temporada. Ja sembla que portem tres mesos. Jo he agafat la dinàmica.
1: Tornem a ser amics novament.
0: I molt més amics.
1: Tu trobes?
0: Sí. La Marta i jo hem anat a buscar un cafè fa una estona, ens hem explicat les nostres... No, anava a dir misèries, però tampoc eren misèries, eren...
1: Era fer una mica separets, de... també.
0: Exacte. Ens hem trobat un oient moníssim.
1: Tornar a la rutina,
0: la seva criatura,
1: al final, eh?
0: I com Catalunya ja ha tornat ben bé a la rutina.
1: Sí. Doncs sí, nen. Tu has tingut un dia també força tapeït quedant amb tot de gent de 3CAT. És veritat. De fet, ara m'adono que no tinc ni veu, no? Estic com molt cascada.
2: Sembles el meme aquell de l'ànec que fuma.
0: Amb qui has dinat?
1: Tant de bo ser jo aquest mem. No hi ha mem que m'agradi més, de fet. Per mi som nosaltres tot el rato en el programa, no? El mem de l'ànec que fuma.
2: Sí. Que se t'estreu el cigarro i es parteix el cul.
1: I no para de criticar i es veu que les diu molt grosses, aquest ànec.
2: Sí. No, jo he tingut, és veritat, avui ha sigut un dia de trobar-me amb gent a qui feia molt que no veia per posar-nos al dia, per també fer safreig, perquè per mi tot això també és horari laboral.
1: I tant. Jo necessito quedar a veure què està passant, què es cou,
0: bueno, que t'has d'anar alimentant d'informació i de coses.
1: I us aviso que se me n'han dit de molt grosses, eh?
0: Pots dir algun nom?
1: No. No pots dir amb qui has quedat?
0: Sí, no. No què t'han explicat, sinó noms amb qui has quedat, per exemple.
1: He quedat per dinar amb en Joel Díaz, que tothom... Jo crec que dels nostres oients més fidels sabeu que ell és un dels amors de la meva vida... és un dels homes més sexis d'aquest país i si no fos que està amb la Maria, que és una noia estupenda, jo estaria a primera fila per lligar-me'l, sense dubtar-ho.
0: És pública, la Maria?
1: La Maria
0: sí, l'ensenya ell?
1: Ell l'ensenya molt. I quan és l'aniversari de la Maria, ell sempre li dedica unes paraules d'amor.
2: No. Ella és una superestrella. I et diré una altra cosa.
1: Jo la vaig conèixer fa poc i és increïble.
2: I oient del programa, crec.
0: Sí, m'encanta la Maria, doncs.
1: Sí, crec que sí, que és bastant oient. I el Joel avui justament m'ha deixat el cap com un bombo, m'ha estat explicant que ell creu que és molt important que quan estàs amb algú i ja la persona et comença a agradar i veus que no pots deixar escapar aquella persona, que tu el que has de fer és una publicació a Instagram. Segons ell, això és el que fem avui en dia els joves, tu fas publicació a Instagram i ja sou nòvios.
2: Allò és com un compromís, no?
1: És un compromís i crec que se li ha posat molt en el cap aquesta cosa de si no penges la teva nòvia en suma
0: alguna
1: una mica
0: estrany. Alguna cosa amagues.
1: Aquella cosa de l'estashing. Exacte.
0: Ell l'ha penjat de seguida?
1: No sé, però ell és veritat que la penja molt ara ja, vull dir-te, que no té cap mena de problema.
2: I fardava de nòvia molt, ara potser no tant, perquè és que no miro gaire els stories d'en Joel.
0: Jo els
1: miro molt i
0: farda
1: molt de la Maria. Sí.
0: Va,
1: sí,
0: això m'encanta.
1: Molt bé, Joel. I això que porten ja 6 anyets ben bons, vull dir que...
0: Doncs encara més.
1: Doncs sí, i quan, mira, justament avui jo també m'he trobat un oient quan érem en Joel en el restaurant, ha passat un oient que ens estava escoltant en el mateix moment. És molt bonic sempre trobar oientat, sempre fa molta il·lusió.
2: Sí.
0: Un minut per sobre un quart de set de la tarda. Mira, passarem pel WhatsApp, com cada dia, el 677-27-10-58, perquè hi ha molts oients que ens escriuen i hi ha uns quants oients que ens han escrit des de la intuïció, que vosaltres la coneixeu bé, que és aquella intuïció que una parella podria haver-ho deixat, però que no tens informació.
1: Hi ha de vegades una cosa que et neix a l'estómac
0: que dius...
1: I no tens per què haver vist cap contingut.
0: No.
1: Ningú et té per què haver vist... Estàs a casa teva, mira... Això la Marta jo crec que et passa més que a ningú d'aquí. Que un dia mires a l'infinit i fas... Pam!
0: I aquells dos.
1: Ja et ve al cap.
2: Sí,
0: saps
2: sí.
0: Que et sorprèn la intuïció aquesta.
1: Estan junts encara?
2: A mi m'havia passat amb aquesta parella que surt en aquest WhatsApp.
0: Guapos, suposo que ja esteu al cas perquè esteu ben informats, però Maria Vallespí i en Camil fa pinta que ja no estan junts. No han penjat res en tot l'estiu, estan junts. Tot han sigut stories parlant dels amics i la família. Ja m'ho temia jo abans de l'estiu. Salut i bona temporada.
1: La Maria Vallespí, per qui no la tingui present, és una influencer catalana que fa contingut també en la nostra llengua, que jo crec que és molt coneguda també per haver sigut de les primeres de parlar de bellesa, de ser una influencer clàssica de lifestyle, del que se diria estil de vida, quan en realitat aquí a Catalunya no ho feia gaire gent, perquè tothom era com més humorista o com perfils més de nínxol, i ella diguéssim que ja va entrar des del sector més comercial com a cosa totalment positiva en el món de la creació de contingut. I tenia aquesta relació, o té, perquè sincerament jo no en tinc ni idea,
2: amb el Camil, que era un personatge més, no? Com passa amb les influències d'estil de vida. Que...
0: Una relació històrica, aquesta.
2: Una relació que sempre... feia molts anys també que anaven junts, ben bé també 6, 7, jo crec que és d'abans de la pandèmia, i ella l'ensenyava molt, havien explicat moltes coses junts, havien fet moltes preguntes i respostes mítics per TikTok, per Instagram, parlant de com s'havien conegut. Jo sento que els conec com si fossin de la meva família, perquè han explicat tants detalls de la seva intimitat i la seva vida de parella, que em sento una més.
3: Per això és bastant simptomàtic que ho hagin deixat de fer, indica que potser ho han deixat.
2: Però aquí tu i jo ens hem enxampat moltes vegades, com és d'usual, perquè a mi la Maria sí que em va explicar que, i de fet crec que ho ha explicat públicament alguna vegada, que clar, a ella li va passar que va parlar tant de la seva relació i ho va exposar tant, que va arribar a un punt que estaven perfecte amb el Camil, però que poder, per feina, per circumstàncies, estava 3 dies que no el publicava.
0: I disparaven els rumors.
2: Exacte, l'assetjaven les seves seguidores dient, però encara esteu junts, i el Camil, i ella es veia obligada de sobte a donar explicacions i ensenyar el Camil constantment quan poder no era la intenció del principi, que ho feia senzillament com d'una manera genuïna que tenia ganes de compartir la seva relació.
3: Llavors, creus que hauria fet comunicat estar a aquest nivell d'influencer? Perquè això és molt d'influencer, també.
2: Sincerament, a mi m'agradaria. O sigui, jo vull que en el nostre país les nostres influencers...
3: Jo vull una foto d'ells dos en blanc i negre
2: dient, ha sigut molt bonic,
3: ens hem estimat, ens hem estimat molt i ens estimem molt. Ens desitgem el millor.
0: I nosaltres encantats de llegir-ho, analitzar-ho, parlar d'una ruptura fantàstica.
3: BCO, La La Land.
0: Absolutament.
2: Jo aquí sí que posaria Cinto App.
3: App trista. O La La Land, perquè mai se sap en el futur.
0: Bé, a tot això no ho sabem. No ho sabem, vull dir, són missatges que ens arriben, en tot cas.
2: Però és veritat que aquest estiu no s'han penjat gens, ni l'un ni l'altre. Tot i així es van posar en m'agrada. No està... La veritat, per mi és un cas que no està gens clar. Jo no m'atreveixo a determinar.
0: Bé, us mantindrem informats si ens arriba...
3: A tot això, tu coneixes la Maria. Vull dir que podries enviar-li WhatsApp i també sortir de dubtes, m'entens?
2: Com va dir la Chenoa, quan de tu vas, jo vengo. Ja l'he escrita, però de vegades la gent
3: no respon. Una de callar, també.
2: La gent de vegades no respon.
0: Jo també estic pendent d'un missatge que he enviat a una perfecta del programa que no vull revelar.
2: I avui has escrit una ex, tu, també.
0: Ah, sí? Li he dit...
2: Avui he enviat un missatge al Roger, a la seva ex més icònica, de la qual va estar
0: superenamorat. Prefereixo que no diguis el nom.
2: I li ha dit menys likes i més birres.
0: Perquè m'ha fet like.
3: Sí, perquè havíeu de quedar...
0: Sí, se'ns ha tirat l'estiu a sobre i no hem quedat al final. I avui li he dit menys likes i més birres.
2: A mi un ex em diu menys likes i més birres i jo qualsevol compromís que tingui les properes hores l'anulo i m'hi persono.
0: Bé, tornem al...
3: Ets un mestre, Roger.
2: No, molta entremaliadura.
0: Jo sóc molt valent pel mòbil.
3: Tens molta plaça.
0: Però cara a cara, ni plaça ni carrer. Jo cara a cara no tinc res.
2: No és veritat.
0: Em mor de vergonya,
2: no
0: cara a cara.
2: Tu reserves per moments especials, però després a tu et surt un... Ets murri. Et surt una trapelleria murri. Especial, sí. Depèn de quina conversa.
0: Pot ser, pot
3: sí,
0: ser.
3: Sí, sí,
0: pot
3: sí.
0: Ser,
3: sí. Ser.
2: Murri de mena.
0: Bé, passen 6 minuts.
2: Un petit timoni.
0: 6 minuts d'un quart. Per altra banda, ens arriben nous detalls de l'actriu Nona Sobo, que veig que ha entrat amb molta força en aquesta nova temporada. És l'actriu d'Entrevies, que precisament en parlàvem ahir, després que un oient ens expliqués que se la va trobar al Casas Club de Platja d'Aro amb el Mago Pop, que va intentar anar parlant amb ella fins que li van frenar els peus. Doncs bé, un altre oient ens diu, hola, colleta de perfectes. Aquest cap de setmana he anat d'escapada romàntica amb la meva parella a un hotel de roses. Vam coincidir amb la Nona Sobo i un noi bastant més alt i fort que el Mac Pop, amb actitud de ser nòvios, barra tota l'escala de grisos. Que bé que hi hagueu tornat i una abraçada. Doncs bé, nous detalls de la Nona. I també tenim molts missatges d'oients que ens donen la benvinguda en aquesta nova temporada, però no tots són flors i violes. Vull dir, no tots els missatges que rebem ens diuen que ho fem molt bé i que els agrada molt el programa, també. Hi ha gent que opina diferent i, per tant...
3: L'audiència pot ser molt dura.
0: Llegiré...
2: T'insulten constantment a totes les publicacions d'Instagram.
0: Sí, i vaig a llegir un missatge.
3: Gent que no és oient.
2: I gent que està en contra de la diversió i del morreig. No
3: clar,
2: del club,
3: els
2: no
3: que fan mal són els que són oients i et critiquen.
0: Com aquest que també, cas, que us el
2: i comparteixo... I a més, perdó, però des d'aquí convido a l'oientat a... No vull censurar, però sí que vull convidar a reflexionar quins missatges ens envieu i amb quin to d'agressivitat a vegades. No per res, perquè a mi m'és igual, però penseu que la Marta es posa molt sensible i per un missatge que rep negatiu, encara que n'haguem rebut 110 de positius,
0: no fa net, ella
2: es planteja
0: no fa net,
2: deixar el programa aquell mateix vespre.
3: No caldrà perquè ja es deixa sol el programa.
2: Efectivament, però intentem, sisplau, que aguanti fins al juliol.
0: També diré que és una cosa que segurament ha de treballar més la Marta que els oients. Els oients poden dir el que vulguin.
2: Disculpeu, oientat. No, insulteu-nos tant com vulguem.
3: Clar, així serà un entrenament.
2: També.
3: Teràpia de xoc.
0: Molt bé.
3: Com els hi va?
1: Teràpia de xoc? Menys broma amb teràpia de xoc. Teràpia de xoc, perdona, van dir tornem, tal, no sé què, van fer molts de bolos, i ara suposo que tots els al concessionari de nou, corrent.
3: No hi ha un altre grup així de pop català dels
0: sorda.
3: Anys 2010 que torna?
1: La gossa sorda tots. Jo només
0: va tornar,
1: espero que torni...
0: però ha tornat a marxar.
3: No, jo dic un altre, per això.
1: Mira,
3: vale.
1: Jo només espero que torni Amélie, que és l'únic
0: no,
1: que els hi falta.
0: No, no, com tornen, jo faig una...
1: Jo vull ser el sol.
0: Si torna Amélie, jo faig una bestiesa, eh?
1: No, el que dius és diferent. El que dius és acció,
0: no,
1: que també
0: és
1: diferent.
0: Si ser aquest... diferent. Si aquests
1: tota
0: tornen,
1: si
0: aquests tornen, vaig a concert. Resistir,
1: fins que sigui.
0: Molt bé, aquesta versió sinfònica amb tot el que està sonant de fons.
1: Escolta, doncs per mi és una alegria que tots aquests grups, menys Teràpia de Xoc, que és de lo pitjor que ha passat en el país.
0: No, t'equivoques.
1: Parla
0: per tu.
3: Però el missatge l'hem llegit, o no?
0: No,
1: digue'm alguna cançó més de Teràpia de Xoc a part de Sense tu.
0: L'Estació?
1: Una altra.
0: Una altra? De Teràpia? La Solució.
1: Una altra, va.
0: Una altra?
1: No,
0: tu i jo.
1: Elisenda Carot. Estàs dient, exacte, estàs dient programes de Catalunya.
0: El Suplement. El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ai, no he escoltat encara la Elisenda cap dia. Demà me la poso.
0: Bueno, porta dos dies només
1: ahir.
0: I avui
1: no,
0: estava
1: si
0: a tope.
1: És error meu.
0: Venint. A veure, aquest missatge d'un oient que ens escolta i que també ens diu la seva opinió. Diu, bona tarda. Fa referència al programa d'ahir. Esperava un programa per actualitzar-nos de tot el que ha passat aquest estiu. I no ha estat així. Us espero a vosaltres per mantenir-me informada i resulta que no heu parlat de res. Quin avorriment i quina decepció, nois. Si us plau, torneu a informar-nos.
1: Demanem disculpes. A partir d'ara serem més rigorosos. Tens raó, gràcies pel cop d'atenció. Estic totalment d'acord que hi ha coses que no podem deixar escapar. I entenc que aquesta persona estigui assedegada d'informació de primera necessitat, com, per exemple, quines han estat les últimes publicacions de l'Aitana. Jo ho entenc. I empatitzo. I serem més seriosos a partir d'ara.
0: Bueno, tenim 45 minuts i els editem com podem.
3: No, 45, encara no, ara tenim 20 i no hem explicat ben bé res.
0: No hem començat encara a explicar coses. Doncs va, comencem perquè hi ha molta cosa per explicar.
1: Sí.
0: Comencem per un aniversari. Jo no he sentit que ningú felicités a la Muriel Palma.
3: Tu ets el presentador del programa.
0: Ningú d'aquí l'ha felicitat. Ahir va ser el seu aniversari, l'aniversari de la Muriel, i tot i que no la coneguem, ella és una dona importantíssima a les nostres vides. I ara us explico el perquè. Ella és la parella de la Natza Ferrer, companya de l'Està Passant i una periodista reconegudíssima d'aquest país i guionista de ràdio, de tele, ha escrit llibres.
3: De la competència, molts anys, també.
1: Personatge icònic del nostre país. Uf. I, a més a més, com a dona, també, una grandíssima referent en el món de la comunicació, que ha obert camí com una bèstia.
0: I molt amiga d'en Jair, per exemple, perquè treballen junts.
1: I, per tant, amiga nostra.
0: Per tant, això que us deia, si la Natza és feliç al costat de la Muriel, doncs nosaltres també. El cas és que ahir la Muriel va fer 54 anys i la nostra estimada Natza la va felicitar amb un post d'Instagram meravellós. La publicació és una foto d'elles dues somrient i desprenent una energia que és una barreja d'amor i llum d'estiu.
1: La Natza fent el somriure més gran que pot fer perquè ella és una tia seriosa de
3: molt seriosa, que sempre rondina, però aquesta foto per mi només trasllada una cosa que és complicitat absoluta.
0: És... Jo crec que no he vist una parella que estigui més bé en la meva vida només amb una foto. Perquè és una foto com molt senzilla, molt sincera.
3: D'una serenitat, d'una tranquil·litat.
0: D'estimar-se amb tranquil·litat.
3: Saps allò de dir, casa és una persona?
1: No, no, és t'estimo fort i clar.
3: T'estimo fort.
1: És el t'estimo fort i clar
3: de la pell de gallina.
1: És aquesta foto, és increïble. Es nota que es miren els ulls i ja s'ho han dit tot.
0: Bé, tornant a la felicitació, la Natza hi escriu. Per molts anys... Meine Liebe, que això està escrit en alemany.
3: Molt bé.
0: Sí, està practicant, que vol dir per molts anys, amor meu.
1: Ai, Déu meu. Mira, té molt més mèrit això que aquestes parelles que es fan un text etern de... un per molts anys, amor meu, ben sentit. A més, amb l'amor meu en la llengua d'ella.
0: Exacte, en aquest alemany. I com ja us podeu imaginar, estimada audiència, ara i aquí obrim una nova carpeta titulada Un gran... Una gran i discreta història d'amor. (Ríe) Aquesta és una carpeta que anirem ampliant al llarg de la temporada, perquè és veritat que la Natza és una persona que de la seva vida privada en parla ben poc. Tot i així, la meva investigació matinal m'ha regalat alguns detalls que ara us compartiré a vosaltres i també a l'audiència. I que ningú se m'esveri començant per la Natza, perquè tot el que he anat trobant són informacions públiques. El que passa és que estaven molt ben amagades perquè la Natza és una professional de la discreció. Dades importants que hem de tenir en compte. La Natza i la Muriel estan casades.
1: Hi ha un escrivà que mentrestant ho està
0: transcrivint. Ho està picant tot i ho està ficant a la nova carpeta.
1: I a part avió has posat casades, amb majúscules.
0: I a sota la Natza i la Muriel estan casades.
3: M'encanta.
0: Totes dues tenen 54 anys, són del mateix any.
1: És una mica sexy, això, eh? Sí.
0: I s'estimen amb bogeria i em remeto a les proves de la mirada de l'última foto que us he projectat aquí a la sala.
1: No cal res més en un crim.
0: La Muriel és d'Alemanya, és fotògrafa i ha exercit de mestra a Suïssa i una època també a Figueres. De com es van conèixer i com es van enamorar no en sabem res.
1: Quina merda.
0: Tampoc sabem si els funciona el morreig. Jo juraria que sí, però que són més d'amorrejar-se a casa que no pas al mig del carrer pel tarannà que té la Natza de les coses personals cap a casa. Tots aquests detalls no els sabem de moment, però jo us prometo que no pararé fins a saber-los i traslladar-los a l'audiència. Del dia a dia d'elles dues també en sabem ben poc, només que cada any, el dia del seu aniversari, la Natza dedica un post d'Instagram a la Muriel. I ho fa des del 2024. Adjunto un parell de proves.
3: Que no en tindràs més, tampoc.
0: Del 24.
3: És una tradició ben nova.
1: És que acaben de començar, perquè tot això no ens has dit quant de temps porta.
0: No, perquè no ho sabem, però jo veig que hi ha...
1: Perdona, no sabem res, veig.
0: No, si ja us ho he dit, que tot el que sabem ho he tret d'Instagram fa 3 anys que es feliciten.
3: A veure, no és la Dua Lipa, la Natza Ferrer, vull dir que tot s'acabava bastant ràpid, no?, fent dues preguntes.
1: Dues trucades en algun col·lega.
0: Aquí, si ningú m'ho vol dir.
3: En Jair.
0: No m'ho vol dir
3: la Núria Marín.
0: Que em diuen que ho ha de dir la Natza, això, tota aquesta informació.
1: També podríem haver escrit la Natza. Ja sé que és una opció boja, però de tant en tant podem escriure la font primària.
3: Li caiem bé, la Natza?
0: Jo no escric perquè no ho sé.
1: A mi
0: jo no m'atreveixo, és a dir, no ens hem presentat mai. El primer dia no es diré, hola, Natza.
3: Ens insultaria, segur, però
0: com us vau conèixer amb la Muriel?
1: Tu no t'has vist en cor. Has preferit fer... inventar-te tot i tirar del dret.
0: No, no és un invent, és una introducció al món de la Natza i la Muriel, i si elles ho reben bé i es volen obrir, doncs aquí trobaran uns micros. Bé, el que deia, elles dues es feliciten almenys des del 2024, sempre amb el mateix tipus de foto. És una foto on apareixen elles dues, sempre amb un somriure meravellós i normal, perquè només es pot somriure així quan estàs enamorat. També m'he fixat que cada any la Natza li escriu Meine Liebe, que vol dir amor meu en alemany.
1: Creieu que l'havien que considerava que no havíem explicat prou informació ahir, avui estarà satisfeta amb això?
0: Cosa que dedueixo que és la manera carinyosa de dir-se l'una a l'altra. Però atenció, perquè tinc més documentació. Fent escrol a l'Instagram de la Natza, he detectat una tradició. I no hi ha res més bonic que les tradicions. Vosaltres recordeu la napolitana d'en Jair i la Neus?
1: Home, és que això és una memòria que mai oblidaré.
3: Clar.
1: Si jo quan estigui al llit de mort, poder no recordaré el nom de ma mare, però recordaré la napolitana de la Neus i en Jair.
0: La Neus, quan es desperta pel seu aniversari, té la napolitana que li ha anat a buscar en Jair. Doncs bé, us he de dir que a Can Ferrer Palma crec que tenen una tradició molt similar.
3: Per un moment m'he pensat que era una pastisseria.
0: És que té nom de bona pastisseria.
3: Sí.
0: Can Ferrer Palma.
3: Bons bombons allà, eh?
0: He detectat una tradició molt similar, de fet. En aquest cas, amb una magdalena. La cosa és que cada any, pel seu aniversari, el 23 de gener, l'aniversari de la Natza...
1: Aquari.
0: La Natza comparteix una foto...
3: Oi, que teniu coses en comú, tu i la Natza, eh?
1: A mi m'agrada pensar que sí, però clar...
3: No, ja t'ho dic jo que sí, sí, sí.
0: Doncs bé, cada any pel seu aniversari, que és el 23 de gener, la Natza comparteix una foto a la cuina de casa seva amb una magdalena i una espelma. I ara, si em permeteu, us descriuré l'escena tal qual passa cada any, tot i que m'he pres una petita llicència, que no crec que s'enfadi la Natza.
3: Moltes avui, eh?
0: Perquè en els petits buits que tenia d'informació que no tenia, jo els he omplert amb una petita llicència literària.
3: T'has agradat aquí, oi?
0: I així és com cada 23 de gener. Ben d'hora al matí, la Natza es lleva i només d'entrar a la cuina es troba, com cada any, la seva magdalena d'aniversari i la seva espelma. Abans de bufar-la, però, la foto. Ara sí, el desig, li diu una veu amb accent alemany. Ella mira els llavis que han pronunciat la paraula desig i respira fort mentre pensa que això nostre no s'acabi mai.
2: Mare meva. Artista.
0: I bufa. El que passa després de bufar l'espelma només ho saben la Natza i la Muriel. A vegades l'hem de tirar de literatura quan la realitat, doncs, se'ns amaga.
3: De bo rebre un WhatsApp ara mateix de la Natza renyant-nos.
2: Sultanes, que és el que ens mereixem. Els WhatsApps de crítiques que estem rebent.
0: Jo us haig de dir que he enviat un missatge a en Jair, que sé que són molt amics. Li he passat el guió abans de dir-lo per la ràdio i li he dit, si creus que la Natza m'ha de trencar la cara, sisplau, digue-m'ho. I m'ha contestat, és meravellós.
3: Ai, que
0: bé. I uns cors. Per tant, mica en mica, la idea és anar apropant, estrenyent els lligams entre...
3: Anar ampliant la base.
0: La família Ferrer Palma. Bé, passen 3 minuts a 6:45. No sé si tornarà a escriure l'oient aquella que no li va agradar el programa d'ahir.
3: No, ara farem un bon resum de coses, sí, no?, que han passat aquest estiu.
0: A veure, canviant de tema, Marta, ens havia quedat pendent comentar com ha estat l'estiu d'altres perfectes d'aquest programa i, entre d'altres, la família Casas.
3: Sí, perquè vam acabar temporada amb aquesta radiografia i era que dos dels germans Casas, la Sheila i en Christian, que són els menys coneguts, serien concursants de la Travessa VIP i, de fet, els vam sentir parlant en català amb tu, Juliana, i amb en Marc Andreu, que va anar a Mallorca a gravar el reportatge. Després, també teníem l'Òscar Casas, actor, deixant-ho de manera totalment inesperada i sobtada amb la cantant Anna Mena. I recordar que havien vingut en aquest estudi el mes de gener i els vam veure enamoradíssims i vam dir, ens han canviat la vida.
0: Molt passat. Sí.
3: Va fallar la intuïció, no sempre es pot ser una bruixa encertada. I l'actor Mario Casas, el gran, i la influencer catalana Melissa Pinto, contra la intuïció de la Juliana, que no donava un duro per ells.
2: No encerto gens amb la família Casas, ho sento.
3: Vam acabar temporada que estaven millor que mai. I digues.
2: No embarassats, per ser justos.
3: Jo vaig dir que passaria el 2026. Quin mes estem?
2: Però ja ho vas dir l'any passat, també, no? Que es quedaria...
3: No, també sempre dic que es casaran algun dia en Marc Márquez i la Gemma Pinto, llavors jo segueixo mantenint-ho.
2: Ha d'haver-hi propostes fermes.
3: Doncs els teníem millor que mai, fins i tot atrevint-se a publicar fotos junts o aparèixer els vídeos de l'altra cosa, que amb en Mario Casas això era ben estrany, perquè és un tio hermètic cap a dins. Com, i ho hem de recordar, en aquell reel que va penjar la Melissa d'una recepta, que en teoria era del pastís de la seva àvia, on se sentia en Mario de fons.
4: Que pinta de eso, ¿no?
2: Quina marranada.
3: Com oblidar-ho? Per mi està gairebé a l'alçada de Max Iglesias brindo por ella. Que pinta tiene eso.
2: Però és que això és que és com porc, no? És com sexy.
0: Perquè no el veiem a ell, però segur que es mossega el llavi mentre
3: sí, ho diu. I segur que anava sense samarreta per variar, passejant-se per la cuina.
2: Aquest tot això sempre passa al lladre.
3: No sabem com funciona el tema de la convivència entre aquest parell. No sabem si han anat a viure junts, perquè la Melissa ha estrenat nova casa i en Mario s'ha traslladat amb ella. En Mario també havia posat a la venda fa un any ara casa seva de Madrid.
0: O sigui, cadascú
3: fora de Madrid.
0: Té com casa seva i
3: tot
0: es troben,
3: això ho desconeixem.
0: No?
3: Però en Mario i la Melissa continuen junts, ja deu fer un any i mig ben bo que van plegats, i aquest estiu han fet una escapada a Namíbia. Molta foto de desert d'aquesta escapada, molta girafa, molt globus aerostàtic, tot aquest, amb aquesta cosa, una mica 2015-2016, de foto estètica. Saps d'allò que es deia couple goals?
0: Sí. Com funcionava allò?
3: Com aspiracional, de voler ser ells, no? De voler ser aquesta parella.
2: El típic contingut que ja veus que la Dulceida se'l guarda d'inspiració.
3: I també molta foto, totalment, reaccionat tard, molta foto d'en Mario sense samarreta. Molt em temo que els lladres de les camises han tornat a actuar i s'han endut tot l'armari d'en Mario. Jo ho recomano des d'aquí que...
0: Consulteu.
3: No, han deixat una peça que després analitzarem.
2: Un viatge més lleuger, Marta, és que podeu, hauríem de començar a fer tot.
3: Ell mai tindrà el problema aquell de, oi, la maleta em pesa 23 quilos i el límit són 22. Ell mai tindrà aquest problema.
2: Mira, ara posant-me seriosa, a mi, per exemple, sí que és un tema que m'emprenya que ell pugui anar tot el dia sense samarreta i que jo no.
3: Així m'agrada, que siguis activista. Va.
2: Jo tinc, de veritat, baralles a cada festa, que tampoc és el que surto, però a cada festa amb el típic tio fastigós que es treu la samarreta i va sense samarreta per la festa. Germà, tapa't. És que jo no em puc treure la samarreta?
1: Que no puc.
0: No, no
1: pots. Però... fora de la festa i el segurat em expulsaria.
3: A Instagram segur que no podries.
1: Doncs la gent de seguretat, ja et dic jo, que les festes els deixen estar allà com si res passés. Tapa't! I treu-te la samarreta a casa teva quan t'estiguis banyant a la piscina.
3: O que et deixin despullar a tu, també.
1: Clar, si és que si després, si ens ho podem treure tots, cap problema. Però si no, home, és una mica estrany.
3: Doncs recomano tothom, menys a la Juliana, que segurament ho passarà malament, que consulti el carrusel que va penjar en Mario Casas el 3 d'agost al seu compte d'Instagram, on el podem veure marcant molt abdominal i també amb una de les poques camises que li quedaven, evidentment amb els botons descordats, home, fins sí. Al melic ben bé.
0: No s'ofegui.
3: Que no s'ofegui.
1: Que no passi calor.
0: Molt.
3: Però hi ha dues coses que criden especialment l'atenció d'aquest post, i la primera és que hi ha foto amb la Melissa. El que passa és que dius, se li veu la cara a la Melissa? No, no se li veu. Només es veuen les seves mans. Les d'ella i les d'ell, agafades ben fort amb polseres que crec que van comprar allà.
1: I que a mi ja em sembla, per ser ell, una gran declaració d'intencions i passadíssim de voltes.
0: És molt bonica aquesta foto,
3: és
0: eh?
3: És un estimar fort i clar, potser.
0: Sí, m'agrada molt,
3: aquesta mà l'encaixa bé, l'agafa fort.
1: Sí, només el fet que l'estigui publicant, sent com és ell d'hermètic normalment, ja diu moltes coses de com s'està prenent la relació, que sincerament contrasten amb la informació que a mi m'havia arribat, que era ben bé l'oposat, però de vegades, ja que sé, els panots també es confonen.
3: De vegades, sí. I pel segon detall d'aquest carrusel necessito sintonia d'atenció, sisplau. Perquè potser res de tot això és tan genuí, ni tan espontani com ens pensàvem. Nois, tal com va passar amb la primera foto oficial de la parella, que això va ser al gener d'aquest mateix any, que era aquell posat a Disneyland París, de la Melissa d'esquena, amb les, no sé si portava les orelles de la Mini, no ho recordo. Aquesta publicació a Namíbia, que en Mario penja a Instagram, és una col·laboració amb una marca. Amb una marca que es diu Passaporter no sé què, que és una aplicació de viatges. Per tant, res del que ens van ensenyar en aquest viatge tan aspiracional, tan idíl·lic, tan somiat, no? Acabava de ser espontani. Acabava de ser una cosa que els venia de gust compartir. Però estaven treballant, aquests dos.
1: Sí, però encara que... O sigui, tampoc és la feina que porta a fer un carrusel, i encara que no hagués estat patrocinat, quan però... ja fas el carrusel, amb tota la curació que hi ha al darrere, no és tampoc genuí.
3: Per mi perd valor. Ja. Per mi perd valor. I la Melissa, evidentment, també ens va fer contingut allà. Amb aquesta música com èpica. Molt vídeo, també. On es veia en Mario, eh? Jo
0: sí,
3: crec
0: sí,
3: que ella
0: apareix.
3: Es va atrevir a presumir de nòvio per primera vegada i va fer aquell tren també de donar la mà al nòvio i anar fent voltes mentre el paisatge va canviant. Mira, no sé. La carpeta Mario Melissa està així.
1: A tot això, aquest estiu s'ha viralitzat moltíssim un clip de la Melissa Pinto de fa uns anys.
3: Boníssim!
1: Sortint d'un esdeveniment on tal, que ella explicava, avui ve en Mario Casas, només que em miri ja serà com un miracle.
3: Totalment,
1: tal, no sé
3: és
1: veritat. Sí. Super il·lusionada amb el tema, vull dir, cosa que confirma, com ja podíem intuir per l'edat que té la Melissa, la manera de fer, etc, que ella havia sigut directament fan. I que era una
3: era
1: mena
3: el seu amor platònic,
1: era el seu Robert Pattinson, Marta.
3: Quina barbaritat.
0: 4 minuts, arribem a 6:45, tanquem la carpeta Mario Melissa i atenció perquè passem a la carpeta Òscar Casas Sana Mena. Pot ser que hi hagi hagut reconciliació entre aquests dos?
3: Aviam, van créixer els rumors que hi havia hagut un acostament entre ells a finals de juliol, principis d'agost, també alimentats per un like que l'Òscar Casas havia fet molt públic d'una foto d'Instagram de l'Anna Mena, però ells es van encarregar per activa i per passiva de desmentir aquesta eventual reconciliació. I va ser l'Anna Mena qui ho va fer primer amb tots els reporters que l'esperaven a l'aeroport.
4: Perdóname que me ría, sabes que me parece tan incómodo esto, lo siento mucho, de verdad.
5: Ya, perdónanos, Ana.
4: Es que yo ya no sé cómo... Que no, de verdad, en serio. Es que me, no paráis de emparejarme y de liarme con gente con la que no tengo nada de nada.
6: ¿Rumores de reconciliación con Oscar? Nada, entonces.
4: No, nada, de verdad, chicos, porfa.
0: Ai, pobreta.
3: És que se la nota tan incòmoda. Perquè és veritat que aquest estiu li ha tocat una mica el paper de l'Aitana Ocaña de molts altres, no?, estius llargs, que l'emparellin amb tot d'homes constantment.
1: I a tot això, Anna Mena, que s'ha de destacar, que és una de les famoses
2: més extremadament encantadores, adorables i educades, que gairebé per mi es passa d'educació en el sentit que segurament li aniria bé una mica d'aquest desavergonyiment de l'abat Guia, el que ja els digués girant la cara, m'entens? O l'Esther Expósito, que s'ha passat també tot l'estiu girant la cara als periodistes perquè no volia donar declaracions sobre la seva relació
3: amb el paper. Sí, és extremadament amable.
2: Ella és tan dolça, tan bonica, no?
3: I a part que, fixa't com respon. Parla d'ella, de com se sent ella, no de m'esteu assetjant, sinó, nois, em sento incòmode.
2: Sí,
3: pots lluitar contra aquest argument.
2: I demanant perdó.
3: Sí, exacte, pobreta. Sembla catalana, també.
2: Sí.
3: Per altra banda, l'Òscar Casas, que això també l'han enganxat a l'aeroport, que crec que és el millor lloc per parlar amb els famosos, va contestar una mica més sobrat les preguntes dels periodistes.
5: ¿Cómo está?
7: Todo muy bien. Con la familia, gracias a Dios, todo muy bien, vamos. Chicos, os vais a caer. Todo muy bien, por favor, chicos.
8: ¿Cómo?
7: Ya ha pasado tiempo de esto.
8: Está la gente un poco sorprendida porque le has dado un me gusta a una foto suya en...
7: A todas, hombre, la quiero muchísimo, por Dios. Faltaría más.
9: Teniendo buena relación.
7: Sigo teniendo buena relación, por supuesto, muy buena.
10: Una actitud ben diferent.
3: Molt seva. Diferent.
2: Bé, en l'actitud de la deixada i l'actitud del deixat, o sigui, del que deixo.
3: Totalment. És que es veu molt clar aquí. I la conclusió també és força evident. No han tornat, hi ha bona relació, almenys això diu ell, i l'Anna Mena està preparant nova música a l'estudi i sembla que hi haurà algun tema de despit i de desamor.
10: Tant de bo. L'estarem esperant i serà tamacle boníssim segur. Perquè quan
3: sí.
10: Compons cançons des de la tristesa. Mira, o des del cor...
2: Doncs... Parlant d'això, jo ara estic enganxada, però com si fos una divorciada de més de 50 anys de l'altra banda de l'oceà, al disc de la Karol G, però enganxada.
3: Mm.
2: Bé, me l'estic fotent, però...
3: Però no ha copiat molt l'Aitana? Això havia llegit jo a l'estiu.
2: Ella sempre se l'acusa de copiar tothom. I mira, jo havia sigut una mica anti-Karol G una mica en aquest sentit, perquè em feia com rabieta sentir que poder copiava la Rosalia. O copiava, no sé... Però arriba un punt que penso, poder és misogínia, perquè senzillament és una tia que està ocupant espai sent la top 1 i se li ha de buscar competència tot el rato i que està copiant a no sé, tota l'estona, que està copiant a no sé qui... No... Mira, a mi aquest disc m'ha encantat.
3: T'ha agradat, ella, no li he donat cap oportunitat encara.
2: Ella amb un despit absolut. I jo aquí m'hi trobes a primera fila.
10: Jaume Miranda, molt bona tarda.
11: Com esteu?
10: Deus haver escoltat aquest disc, també, de Karol G.
11: És un disc important. No sé si està en còpia de Aitana, no, Rosalia, que diu com diuen, però... Tant se val, no? O sigui, hem de saber valorar la Torre Eiffel i el souvenir de la Torre Eiffel.
2: És que és així. I de vegades el souvenir te'l mires més, el llueixes més i l'aprofites més.
11: I sol ser rosa.
2: I un souvenir ben hortera, saps?
11: Sí. No, és un àlbum que se pot ballar i plorar a l'hora, que això sempre...
3: Ai, va molt bé, això, sí, perquè no? De vegades passa també a l'hora, això.
2: I mira, per si et venen ganes d'escoltar-lo... Per mi és com que ha agafat la cançó aquesta de l'estiu passat, que va ser tan coneguda de que hubiera sido si no te hubiera conocido.
10: Ah, sí?
2: Que és... Excel·lent cançó, i ha estirat el fil i n'ha fet un disc, saps? I és molt aquesta mena de so, a mi m'encanta.
10: Ara me la posaré tornant.
11: Perquè ho has descrit molt bé, perquè és so, no sé si és un gènere musical de divorciada.
2: És divorciada, i no de divorciada, de tinc 28 anys i estic divorciada. Per cert, no es pot ser més xic, a mi em fa un fom horrible no estar divorciada.
11: Jo voldria casar-me ja per poder-me divorciar 7 vegades abans de morir.
2: Totalment, és que és molt important estar divorciada en algun punt de la vida.
11: Sí.
2: Però jo em refereixo a la senyora divorciada amb el despit. Tu saps ara aquesta senyora? Bé, és que jo ara estic molt dintre del món dels cantants amb intel·ligència artificial, que es fan molt i molt famosos.
11: Sí.
2: I estic de manera irònica i posicionant-me totalment en contra d'aquest intrusisme laboral per part de la IA, que denosta totalment, a més, la qualitat musical.
10: Està ple Spotify.
2: Uau, i les pobres mares...
10: N'hi ha de bones, eh?
2: Divorciades, després de saber... Depèn de quina edat, que és que pues, els hi colen, perquè és que me la colen a mi. Llavors, ara hi ha aquella cançó tan famosa de la Nila... que diu, no és que sea la persona.
10: La canta la Maia, la canta.
2: És que ja no aguanto ni una.
11: Ara soy mi prioridad, no se diu?
2: Sí, això és intel·ligència artificial.
10: A mi
2: me l'han colat. Ah, i és aquesta cançó de ara soc la meva pròpia...
10: Benvinguda al club de les divorciades.
2: Ara soc la meva pròpia prioritat. És tota aquesta narrativa, saps, de ara ja m'és igual, de súper de despit, que m'encanta. I aquest disc de la Karol G va per aquí.
11: Sí.
2: I jo feliç.
10: Jo també he descobert que Revive 26 també és una IA, jo m'ho estic escoltant tot, i buscava qui era aquest noi, i és
2: una IA. No, és que jo escoltava molt un noi que es diu Saúl del Río,
10: ja es veu,
2: que també pensava, i li deia, la meva amiga Maria li deia, mira, que boca està Saúl del Río.
10: Bueno, ja està fent
11: perquè tenia imatge inclús creada.
2: Clar, però un dia entro...
10: Clar, que estan bons tots.
2: Un dia entro a l'Instagram...
10: En Revive també està boníssim.
2: I sí que amb el vídeo, per sort, encara fallen una mica. I en foto m'havia colat, però després, quan ja vaig veure l'Instagram, en vídeo, que fa tota l'estona el Saúl del Río, vídeos dient, totes les espanyoles que van con el el Mundial con España, ¿por qué no van conmigo? Tal. I clar, aquí ja es veu molt i ja vaig dir, ostres, m'han fotut aquest gol, bé.
11: I tu malcarada perquè en Saúl del Río no venia a cessar l'arrasmetat.
2: I no hi pensava. Com és que el Saúl del Río ha publicat tanta música l'últim any? És perquè és una... I totes les cançons després quan t'hi fixes...
11: Clar, perquè literalment no dorm.
10: S'està molt, molt, molt, molt al cas.
2: Jo ric, però és molt preocupant, eh? És molt preocupant i s'ha de regular ja.
10: Però és que a mi m'agraden. Jo estic enganxat a RBB 26. I no és ningú, però m'agrada i em transmet coses i això em deixa en una posició que...
11: És que, a més, se promociona, a través de les plataformes legals com Spotify.
2: Ah.
11: Que aplaudeix i ajuda que aquests artistes ficticis existeixin encara més, no?
10: Va, que anem de tema, que la Marta
2: que
10: està molt...
2: Que la persona...
3: Tires carnets o no d'aquest club?
10: De divorciades?
3: Home, a la Carol G li envies un.
10: Bueno, clar, estem parlant d'un club nou que aquí no el teníem obert. Doncs sí, haurem de començar a imprimir com a bojos.
11: Ai, jo me casaré rapidíssim per tenir el carnet dos o tres, és que sí.
2: Ara saps quin és? El meu somni és que em demanin matrimoni i llavors està promesa tota la vida, però no casar-me mai. I que em preguntin, tu tens parella de... No, estic promesa, però per sempre, saps?
3: Per què?
2: M'agrada la idea, Marta. Em sembla més bonica la promesa que no pas i així t'estalvies tota la festa i tot, i té algo com de xic.
11: És per crear narrativa, no?
2: És perquè sóc molt pesada.
10: A veure, sí. Jaume, aprofitant que estàvem parlant de l'Anna Mena i los Carcasses, no oblidem que aquest estiu, precisament a l'Anna, se l'ha vinculat molt amb una persona molt coneguda, que és precisament el que l'Anna estava demanant que deixessin de fer els periodistes. Una persona molt coneguda pels nostres oients i que és, no és altra que en Ferran Torres.
11: M'agrada que li diguis Anna, com si fos de Collserola o de Mollerussa.
10: De Banyoles. Anna, amb dues N's.
11: Bé, de fet, va ser setmanes després de la ruptura amb Nos Carcasses. El 20 de juliol, Nana Mena va sortir a cantar en aquella celebració per el triomf de la selecció espanyola en el Mundial. Un festeig que va ser espantós i arrítmic, però que algunes van aprofitar molt bé, com Nana Mena, que va fer el seu show vestida amb el dorsal 7, número habitual d'en Ferran Torres. I després de cantar a Cibeles, la cantant va anar a un after party, a porta tancada, amb alguns futbolistes. Entre ells, no vos sorprendrà, en Ferran Torres. Segons varis testimonis...
3: Bé, Juliana, no, tu ho has superat o no?
2: Estic molt malament, estic afectada. Jo, a veure, ell les ha fet molt grosses aquest estiu i això m'ha ajudat a marcar una mica de distància.
11: Home, tu diràs, aquella gorra.
2: Però jo, sincerament, tinc ex que també me les han fet molt i molt grosses i tot i així veig les fotos d'Instagram i dic...
10: I aquella punxada.
2: Que mono.
10: Aquella punxadeta.
2: No, el nen, que mono. Molt bé l'Anna, eh? L'Anna, jo crec que és una professional, eh?
3: Ho dones per fet.
2: Jo dono per fet.
11: Jo diria que sí,
2: que passés el que passés, ella és una professional del flirteig.
11: A veure què opinen els oients, vaig explicar la narrativa, perquè segons varis testimonis, aquest parell se van estar ensumant mútuament dins la discoteca.
2: Ai, no, quina enveja.
11: I així ho explicava el periodista Gerard Romero, sempre amb informació privilegiada dins l'esport.
5: Anoche en la fiesta, donde estaba Ozuna, donde estuvo Mike Towers, donde estuvo Lolas, donde estuvo Anna Mena...
3: Es que en Victoria...
5: ¿Qué camiseta llevaba Anna Mena? ¿Por la tarde qué dorsal llevaba, Borràs? Ferran.
12: Espera, Anna Mena...
5: Yo solo diré que hubo muy buena química y hasta aquí mi información para Javi Hoyos.
11: Jo ja estic dins, és que m'agraden molt aquestes històries.
2: M'encanta que el Víctor també estigui en aquesta trucada a la casa de, crec que és l'habitació dels seus pares.
11: Sí,
2: en Víctor,
11: que per cert,
3: segueix o no amb nosaltres?
10: Mira, vaig enviar-li un missatge perquè és que estem en uns dies molt delicats per ell, perquè
2: del
10: avui
2: tanca
10: el mercat avui a les 12 de la nit.
2: A mi, Marta, em va escriure el Víctor a mitjans d'estiu preguntant-me per tu. Dient-me, la Marta, com estàs? Està contenta?
3: Hem estat molt en contacte amb en Víctor.
2: I ella, molt bé, estiu. La Marta, que estigui contenta, aquells missatges que fa ell, tan content.
3: Ell és tan bona persona.
2: No, ell té un cor, és impossible. O sigui, només ser un 10% més bo, o sigui, bo del que és el Víctor, ja ets un sant.
11: Mira que jo estic a ses antípodes d'ell, però és que jo estic molt enamorat, eh? Sí. És una persona que sempre me fa sentir bé.
10: És que fa sentir bé tothom, té una habilitat. Olor. Ell sempre ens explica, ens va explicar, que quan hi ha retencions a l'AP7, ell baixa a la finestreta i parla amb el cotxe del costat i no el coneix. Vull dir que això et descriu molt de com és aquesta persona.
11: Sí.
2: Sí.
10: De bondat, pura bondat.
2: Jo no ho faria mai si no fos per insultar-se.
10: No, home, clar.
11: Evidentment, ja te coneixem a sa carretera. Bé, tornant en aquesta història de Nana Mena i en Ferran, Ferran Torres, són diverses persones que confirmen que ells dos haurien estat parlant molt i molt a prop dins aquella discoteca, tot i així ningú deia que hagués passat res de forma explícita, és a dir, ni besada, ni focs artificials, ni res d'això. Al cap d'uns dies, Nana Mena se passejava per Barajas i els nostres estimats reporters, una vegada més, li varen demanar sobre en Ferran Torres.
12: ¿Te ríes de eso? ¿Lo desmentimos?
13: Ay, de verdad. No. Tontería, por Dios.
12: Que parecía que te estabais teniendo una cita de pareja en la fiesta.
14: Llevaba su camiseta.
15: Pues la que me pusieron, chicos, yo qué sé, o sea.
12: Pero pudiste hablar con él, es cierto que tuvisteis buena química.
15: Por favor, pero si había muchísima gente, hablé con mucha.
14: ¿Qué te parece, Ferran? ¿Qué te parece? Por lo menos, aunque no tengas nada con él, ¿qué opinión tienes de él?
15: Que no le conozco casi nada, o sea, ¿qué me estáis diciendo?
12: Nos parece que hacéis muy buena pareja.
15: Chicos, ya está, de verdad, o sea, que es absurdo, en serio, es absurdo, de verdad.
11: Un premi Pulitzer en aquest reportés, eh? O sigui, són realment més còmics que Neva H, o sigui, són boníssims.
10: És que la pregunta de, encara que no hi hagi res, què en penses?
11: Buscant com una hiena, un titular miserable.
10: Qualsevol engruna.
1: Mica d'engruna.
11: I nosaltres aquí com a voltors esperant que acabin ses hienes, també t'ho diré.
1: És així.
11: Sí. No m'ha obtingut, evidentment, conclusions sobre aquesta trama, tot i així, no és l'única narrativa que ha protagonitzat en Ferran Torres. Ja que una vegada va acabar el Mundial, en Ferran Torres va marxar per desconnectar a Eivissa i Formentera i allà se va desprendre de tota camiseta. De fet, no consta que portés cap roba de tronc superior dins la maleta. I dins aquest context de gresca, la premsa rosa va vincular el futbolista amb tothom que respirés, bàsicament. Per un costat, se'l va relacionar amb la influencer mallorquina Belén Perea, degut a les seves interaccions públiques per Instagram, que és una noia que en varen parlar fa molt de temps perquè havia tingut una relació sexoafectiva amb en Miguel Lerrán, actor de La Casa
1: de Papel. Exacte.
11: I amb en Froilán.
1: Hosti, noi.
11: Sí.
10: Que tampoc té molts seguidors, no veig? Vull dir, 60.000, 62.000.
11: No? Sí, però ja s'ha de dedicar a això, probablement.
10: Segurament.
11: Per altra banda, se'l va emparellar amb una hostessa italiana, na Jasmine Hafe. Tal i com publicava la revista Lectures, sa noia havia passat uns dies amb ell i el seu grupet a un iot per ses Illes Pitiuses. I segons relata sa revista, se l'havia pogut veure molt acaramelat amb ella.
16: Pues esta chica se llama Jasmine. Muy exótica, vive entre Milán, según su LinkedIn, entre Milán y Dubái. Se conocieron por Instagram, le dijo, ¿por qué no te vienes a Ibiza, que voy a estar con unos colegas? Unos colegas son la selección española que acaba de ganar el Mundial. Y han estado, según nuestra fuente, 3 noches juntos.
1: Clar, a tot això vam acabar temporada relacionant i vinculant en Ferran Torres amb una influencer catalana. La Martina Hunter.
2: La Martina Hunter, exacte.
10: Que vam estar sopant amb ella per accident.
11: Ah, sí?
10: No? El Massorrer van fer un sopar al Barbocat, van convidar una taula molt llarga. Nosaltres hi vam anar de convidats amb en Víctor i la Juliana i l'Abraham Oriols. I ella va seure pràcticament al nostre costat. Mira. En uns dies on s'estava comentant que...
1: Que ja ho havien deixat, no?
2: Clar, i a final de temporada en Víctor ens va explicar que creia que aquells dos ja no es feien i que havia sigut com una mena d'embolic de primavera.
1: D'acord.
2: Mm-hmm. Però vaja, tu ja saps que això a vegades fa una mica efecte jo-jo, eh? Tan aviat hi ets com no. Mm. Vull dir...
11: Bé, vos he de recordar que en Ferran Torres també se'l va relacionar amb un company de selecció que era en Marcos Llorente, tot perquè varen protagonitzar unes fotos on s'abraçaven i donaven afecte mutu entre amics, una trama homosexual que se va fer molt grossa i tantes així que el propi Marcos Llorente va haver de fer un comunicat oficial sobre això. Va dir així Marcos Llorente: me sorprèn que en 2026 sigui generant debat que dos homes s'adonguin afecte. Però després veig com està el pati i ho entenc. Per mi no hi ha res més masculí que un home segur de si mateix que no té por a demostrar amor a un altre amic.
10: Doncs ben escrit.
1: Doncs sí, perquè altres coses no les diu tan bé en Marcos Llorente, però aquí
2: sorprèn.
1: Molt.
11: He de dir que jo tenia una certa il·lusió de que aquesta trama homosexual fos real, perquè el futbol la necessita, però bé, esperarem amb paciència que siguin uns altres.
2: I que la cosa ha estat tan malament, especialment en el futbol masculí, que només dos amics donant-se afecte, de veritat que és... Ja
1: és motiu de celebrar-ho.
2: És molt significatiu i ja és bonic, saps, que tinguin la llibertat de poder-se abraçar sense que això els impliqui cap mena de tabú o problemes, saps, que s'hagin de reprimir aquest efecte.
11: Tot i així, també ja demostra com està el terreny futbolístic, perquè molta gent feia bromes homòfobes en relació a aquestes fotografies tan innocents.
2: Quin fàstic.
11: Ja demostra com està el terreny. Més enllà d'aquest comunicat, no tenim confirmació de qui s'ha enrotllat en Ferran aquest estiu, però ja ha finalitzat les seves vacances eternes a Eivissa i des de fa una setmana i pico el jugador oficial del PSG, això ho he hagut de buscar, evidentment, per tant, s'ha hagut d'instal·lar a tota llet a París.
2: Aquí potser sí que s'acaba la relació amb la Martina, no?, oficialment.
11: Sí. Bé, com si fos una Amélie Poulain plena de curiositat, en Ferran Torres s'ha passejat per París amb una bicicleta pública i ja té restaurant de confiança.
0: Ah, espera, digues.
11: Concretament, el restaurant Rosario, que és un local emblemàtic de la capital, amb un 4,7 sobre 5 a Google Maps, especialitzat en tapes i menjar ibèric, com el salmorejo, la truita de patates o el pernil.
1: Un tio enyorat.
11: M'apareix una cutrada.
1: Home, la primera setmana ja està menjant menjar típic del lloc d'on ets.
0: Ell va entrant a la cultura francesa lentament.
11: En el seu ritme. Ah. I més enllà d'això, gràcies a la revista Hola, també sabem on estan dormint. El canvi d'equip s'ha fet en poc marge de temps i en Ferran s'ha mudat a França sense una casa on caure mort i d'ara sabem que està dormint a un hotel de luxe de 5 estrelles, el Brach París. I ara direu, en Jaume està improvisant, però és que se m'ha acabat la pàgina de guió, me falta una pàgina de guió, però...
0: Pues, mira. No, mira.
11: Gimnàs, piscina exterior, piscina interior, té sala d'estar comuna superluxosa, classes particulars, i té un preu més o menys per nit de 750 a 1.000 euros. I per ara està residint en aquest hotel de forma improvisada.
1: Qui li paga, el club o ell de la seva butxaca?
11: Jo entenc que ho paga el club.
0: És una bona pregunta i li podrem demanar a en Víctor, que m'ha confirmat que dijous es reincorpora el que no sortir d'aquí.
1: Quina alegria, nen.
0: Li preguntarem.
11: Ja l'enyor.
0: En procés de buscar un pis, una casa, on viure és habitual que els jugadors dormin.
11: Jo record en David Beckham va estar dormint en el Santo Mauro quan va venir al Real Madrid i li pagava l'hotel, el club, fins on jo sé, que de fet en aquell hotel va ser quan se va enrotllar, presumptament, amb Nano Obregón.
1: En el fons saps tantes coses de futbol, Jaume. Jo només... Passes la mà per la cara.

0: amb Francesc Garriga.
1: Doncs arribarà el tot costa, tot i que ja l'heu començat el tot costa aquí, vosaltres.
2: Un tot costa diferent, perquè...
1: Jo els veig al costa i vaig al mar comentant també aquests...
2: Parlant d'hotels, on s'allotgen i això...
3: Bueno, és bona informació,
1: penso. Això o no?
4: Ara no hi són.
2: No n'hi ha arribat.
1: Ara hi són, avui.
4: Mira, ahir en Jordi me'l vaig trobar i li vaig dir, Jordi, que balat, perquè et veig que portes una trapelleria a sobre. Quanta entremaliadura. I jo em pensava que no em seguiria gaire la corrent... I Marta Montaner és testimoni.
5: Totalment.
4: Va fer un mig somriure, però que haguessis al·lucinat.
3: I la frase quina és?
4: I va dir que sí que estava més
5: entremaliat.
4: Sí que ho va dir.
1: Bé, ens quedarem amb les ganes de saber-ho. A veure com sona l'entradeta avui del Tot Costa.
2: Què diu?
4: I és o no?
1: Jo espero.
0: Tot Costa.
6: El Barça es va tensar al mercat d'estiu amb la prioritat de fitxar un davanter centre i l'acaba amb Rafinha marcant a Cabassos com a nou titular. De la punteria del brasiler i també de la salut dels centrals en dependrà que la plantilla sigui rodona.
0: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
6: Hi érem, però coses sí. Del directe no hi ha hagut manera de comunicar-nos amb l'estudi de Catalunya.
4: El Salva Pou Pellallona és d'ells. Nosaltres no teníem res a veure.
6: Ha donat un parell de cops a la tele i ha continuat sense funcionar la comunicació. En fi, ara sí que em fa l'efecte que ens sentiu perfectament i és el moment per dir-vos que són les 7 d'aquest dimarts 1 de setembre de 2026, quan falten 4 hores i 59 minuts perquè tanqui el mercat d'hivern. Sònia Gelmà, bona tarda.
4: Bona tarda.
6: Què ens expliques?
4: Doncs que més enllà d'aquesta tercera victòria consecutiva en Lliga, que deixa el Barça líder del campionat, empatat entre d'altres amb el Madrid, estem pendents d'aquestes últimes hores de mercat i dels últims moviments. El Barça ha fet oficial l'arribada de Gabriel Jesús i ja l'ha presentat. De seguida el sentirem. Encara el Barça pendent de les sortides entre d'altres de Caixador, que a les últimes hores sembla que s'hauria mogut alguna cosa per quedar-se a la Lliga Espanyola. Bé, ara de seguida ens explica en quines condicions la Laia Tudel.
6: De seguida escoltarem Gabriel Jesús, i tant que sí, però abans Laia Tudel amb els detalls dels últims moviments de mercat del Barça, inclosa la situació de Caixador, que ja ho dèiem ahir, fa 2 mesos que tothom sabia que sortiria i encara la veiem.
4: I l'Espanyol, per exemple, està intentant tancar la sortida del lateral dret Rubén Sánchez a l'Elx, que anirà lligada a l'arribada del també lateral Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club. Ja és a Barcelona aquest futbolista, per tant, un cop s'oficialitzi una operació es podrà fer l'altra.
6: Tenim el Joan Fitó pendent del mercat, del tancament de mercat de l'Espanyol i de les novetats destacades que hi pugui haver en el mercat estatal i internacional en aquesta última jornada. També passarem per la seu de la Lliga, on hi tenim el Sebas Guim, pendent d'aquell xup-xup, aquella algarabia que es produeix a la seu de la Lliga, que ha arribat la comunicació, la documentació, que no, que sí, que ja està inscrit. Doncs això ens ho farà arribar el Sebas Guim.
4: Una llàstima que ara ja tot vagi via mail, ja no se sentin aquells faxos sí. Que eren tan mítics en les últimes hores.
6: Que li preguntin a De Gea.
4: Que li preguntin a De Gea, entre d'altres. Segona, ara queda la safata d'entrada. Ara el problema ve que és que s'ha quedat a la safata i no ha acabat d'enviar-se el mail amb l'inscripció. Segona divisió, pendents també del Girona i del Sabadell. El Sabadell, per exemple, ha fet oficial fins a 3 fitxatges en el dia d'avui. El de Marc Vidal, porter que ve del Celta, l'extrem barceloní Àngel Baena, que signa per 2 anys i arriba de la Lliga polonesa, i el del migcampista anglès Youssef Owusu, del Brighton anglès. Oficials també d'avui, l'arribada de Dama Traoré al Deportivo, tornarà a coincidir amb Aubameyang. A l'Atleti de Madrid estan mirant de tancar la sessió de Jonathan David, canadenc de la Juve. I Marc Guiu, exjugador del Barça, ha signat pel Leipzig alemany des del Chelsea. No respon al mercat de jugadors, sí de tècnics. Robert Moreno és el nou seleccionador de Corea del Sud.
6: Caram.
4: Estarà un període de prova i després la federació decidirà si el confirma de cara a la Copa d'Àsia del mes de gener. És a dir, que dirigirà la selecció els primers amistosos i en funció de com vagi veuran si se'l queden o no.
6: De ser seleccionador transitori sembla el destí de Robert Moreno.
4: Doncs sí. Per cert, ja sabem l'horari oficial del Barça-Madrid de Lliga Masculina, diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre.
6: Molt bé, doncs ja sabem.

0: veieu? Que aquests partits s'han de jugar sense llum de dia. La llàstima és que això vol dir que el de la segona volta serà el Bernabéu a un quart de cinc de la tarda.
1: Ciclisme. Triomfa l'esprint per Tronchon del Groupama, la desena etapa de la Vuelta, després dels 185 quilòmetres de mitja muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra. Albacete, el mallorquí Enric Mas, manté el liderat amb 1 minut 18 segons sobre Roglic, ja ho digué bé. Ja ho diré bé. Per cert, l'antic líder de la Vuelta, l'eslové Pogacar, restarà uns dies ingressat a l'hospital després de ser intervingut ahir de la fractura de clavícula esquerra que el va fer abandonar la Vuelta.
0: Tot plegat ens en parlarà l'Isaac Vilalta de com ha anat aquesta operació de Pogacar, si arriba o no al Mundial, que sembla que no, i de com queda la Vuelta sense ell. Un dia més ha passat Enric Mas camí del final de diumenge a Granada.
1: En tennis estem pendents de l'inici del partit de Paula Badosa a l'edició de l'Open dels Estats Units. Havia de començar dos quarts de set, encara no ho ha fet. S'enfronta a l'australiana Daria Kasatkina. Ahir deixàvem a mitges el partit d'Alcaraz, el murcià va passar ronda en tres sets.
0: Hem quedat amb l'Àlex Corretja, hem invocat Ull de Falcó per analitzar el retorn de la competició d'Alcaraz, que va dir que això de jugar a tennis és com anar en bicicleta, i també analitzarem el caos de Djokovic en aquesta primera ronda.
1: I un parell de punts per acabar. El mercat de fitxatges en bàsquet segueix vigent. El Barça ha anunciat avui l'onzena incorporació d'aquesta temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys, 1,96 m d'alçada, amb passaport dominicà. I el Departament d'Esports de la Generalitat ha recuperat els ajuts econòmics als esportistes d'alt nivell. La convocatòria es tancarà el 30 de setembre i l'import màxim que podrà rebre cada esportista són 6.500 euros. El pressupost és d'un milió i mig d'aquesta partida.
0: No comptem com a esportistes d'alt nivell. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, que té una pregunta per la nostra audiència.
1: Aprofitant que aquesta nit tanca el mercat, us preguntem qui ha fitxat millor, el Barça o el Madrid? Qui ha fet millor mercat d'estiu de fitxatges? Podeu votar l'enquesta que tenim penjada ja tant a Twitter com a Instagram.
0: Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
0: I avui en la companyia del senyor Sergi Soler. Hola, Sergi, bona tarda. De la senyora Marta Corredera. Hola, Marta, bona tarda. La Marta ha tornat ella diu, no, jo ja, els que heu tornat sou vosaltres, que jo ja hi era.
3: Ben tornat,
0: en una forma esplèndida. I també del senyor Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
4: Bona tarda. Confirmo que fa un parell de mesos que no et veia.
0: No, dos mesos no, però gairebé, sí. I encantat de la vida, sinó de retrobar-te. I és més, t'honorarem el primer comentari de la temporada, perquè aquella guitza que em fas cada setmana de... Tot bé, home, tot és molt relatiu, que jo pensava que és que no et queia bé. Veig que en altres llocs on col·labores fas exactament el mateix, cosa que m'agrada, em tranquil·litza.
4: Però és que aquí no vinc a enganyar-te.
0: Que no vol dir que et caigui bé, però almenys que no és res personal. No,
4: em causa estranyament bé. De fet, amb una altra emissora que coincidíem, una de les meues obsessions era defensar-te davant la... agressivitat dels tres companys, que sempre et trobem de mala llet, cosa que és veritat.
0: No.
4: Però a mi em semblava raonable el que deies.
0: Molt bé. Tot bé?
1: Això... parles en passat, Miguel, quan dius... el defensaves. Ara ja no. Ara ja has plegat aquest tema.
4: Aquí és que
0: aquí... Ja sent pitjor.
4: Sí, exacte. Em defensava a mi mateix i tinc prova. Perquè, escolta'm, avui m'he atrevit de seure al teu costat i tot. Vull dir que...
1: Sí, sé que és un lloc molt preuat perquè qui seu aquí s'estalvia el congelador de la part esquerra, culpa de Jordi Costa.
4: Però aquí pot morir electrocutat.
0: Molt bé, doncs he dit que Marta Corredera ha tornat en plena forma, i no és veritat, tots han tornat en plena forma. Va, falten 4 hores i 51 minuts perquè tanqui el mercat. És moment per actualitzar-nos i per arrencar el Tot Costa.
2: Catalunya Ràdio, Tot Costa. amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
0: Tota la tarda pensant, i per què he triat aquesta cançó? Clar, Clocks, de Coldplay pel rellotge. Molt ben jugat. No, jo pensava, home, podria haver triat el Viva la Vida i així fem una mica de nostàlgia, estem contents. No, no, he triat aquest tema que és com més baixot.
1: Però si tu, com t'enrere, portes tot el dia fent-lo. Sí. I no havies fet la relació encara.
0: No, no, la veritat, també et dic que havia mirat una vegada el títol de la cançó i ara, quan m'hi he posat, he pensat...
1: Potser tota la tarda no has estat pensant-hi, no?
0: No. La veritat és que no. Laia Tudel, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
0: La Laia va fent cares perquè, clar, té la missió d'explicar-nos com és aquest últim dia de mercat del Barça, que ja sabem que ha consistit fonamentalment en la presentació de Gabriel Jesús. De seguida l'escoltarem amb el Sal Murri. Què més ha passat, ha de passar, pot passar en aquest últim dia de mercat blaugrana?
3: Sobretot, què pot passar, no? De què estem pendent i hem d'estar pendents aquestes últimes hores? Doncs, bàsicament, d'un nom que n'hem parlat tot l'estiu, que no és el de Julián Álvarez, sinó que és un altre, que és el de Marc Caçador, perquè el jugador ara mateix es troba en negociacions per tancar una cessió amb el Depor. És una de les ofertes que ha tingut sobre la taula durant el dia d'avui, al costat de les ofertes que sobretot tenia de Turquia, però ja sabíeu que en el cas de Turquia tenia més temps per poder-les, alguns dies més per poder-les acceptar, perquè tancava el mercat de fitxatges més tard. Però en el cas del Depor, tanca també avui. El jugador ja ha acceptat sortir cedit al Depor i ara són els clubs que estan negociant, doncs, aquesta sessió i les quantitats, sobretot, de qui es fa càrrec de la fitxa de Marc Caçador.
0: Clar, ja no només és que no ingressis al traspàs, ens hem passat l'estiu sentint a parlar, no? És que pagaran 30 milions per Caçador, semblava optimista, no ho ingressaràs i a sobre és evident que el Depor no et pagarà la fitxa sencera de Caçador.
3: Doncs sí, sí, sí. Aquí és on es troben negociant. És cert que això que dius, que el Barça des d'un primer moment amb Marc Caçador parlava de traspàs, com amb tots els jugadors, però amb Marc Caçador esperaven, van començar a parlar d'aquestes xifres de 30 milions d'euros, havien rebut altres ofertes que havien descartat precisament per ser molt inferiors, però clar, doncs al final acabaràs tancant aquesta sessió al Depor, que aquí sí que ja no ingressa res, una sessió fins per aquesta temporada i a partir de l'estiu ja veurem, però clar, Marc Caçador tot aquest estiu s'ha vist també molt apartat de la dinàmica, totalment apartat de la dinàmica del primer equip i per tant bastant forçat a buscar-se la sortida i finalment sembla que es tancarà amb aquesta sessió al Depor.
0: Molt bé, doncs estarem pendents de l'oficialitat. L'operació, com explica la Laia, està feta, falta acabar de posar-li el llacet i sobretot que arribi a la Lliga abans de la mitjanit. Algun moviment més?
3: D'arribades ha estat el mateix Deco que sortia del dinar que avui han tingut de benvinguda amb Gabriel Jesús al restaurant de Barcelona. Quan ha sortit els micròfons de Gijantes ha confirmat que, o ha dit que no esperen cap arribada, per tant no esperen cap sorpresa d'arribada. Pel que fa a les sortides, confirmar les sortides que ja hem anat explicant aquests dies, que són, diríem, sortides de quantitats i de jugadors menors en aquest sentit. Toni Fernández del Venècia, Guille Fernández, al Mallorca, amb aquestes fórmules que han optat aquest any de cop als jugadors joves d'una quantitat petita de traspàs. Estem parlant del voltant de 4 milions d'euros per la meitat dels drets i es reserven uns percentatges. I també falta tancar Álvaro Cortés al Royal Anvers de Bèlgica. I a partir d'aquí...
0: No té marxa enrere, aquesta. Perquè com que no vindrà cap central...
5: Fa dos dies que està allà.
0: Això és tan fàcil com pagar-li un vol, eh? Vull dir,
3: però no firmem, en principi...
0: No firmem i que torni.
3: Aquests tres noms i aquestes tres operacions, falta doncs, que es facin només oficials.
0: Parlem de jugadors del Barça Atlètic. Sí. Efectes...
3: Sí, bé, home, Álvaro Cortés ha fet la temporada...
0: Una altra dinàmica del primer equip i fins i tot que Cortés semblés en algun moment que podia quedar-s'hi, però són jugadors del Barça Atlètic. Per tant, efectes primer equip, la sortida de Caçador és l'únic moviment que hem d'esperar per...
3: Bé, i la inscripció de Livakovic, del porter. Veurem, perquè ja vam dir ahir que estarem fins última hora sabent si l'inscriuen... Bé, que en principi l'han d'inscriure, però de moment no surt. Aquella pàgina que dies es refresca d'aquestes hores, vaja, a Mercat de la Lliga per veure si està inscrit o no, de moment no està inscrit. Veurem. Jo ja no m'atreveixo. Però en principi hauria d'estar inscrit, però veurem.
0: 4 hores i 46 minuts ja temps més que suficient per inscriure el Bohdan Livakovic. Molt bé, doncs pendents d'aquest moviment més aviat reduït i sobretot un cop que Deco ja ha confirmat que no hi haurà més entrades, diguem que poc interessant aquest final de mercat del Barça. Laia, alguna cosa més?
3: M'espero una miqueta més per si hi ha novetats, per confirmar
0: doncs
3: alguna
0: perfecte.
3: Novetat.
0: Sí, sí. No, sempre ens agrada.
3: Una miqueta, eh? Sí. No em facis estar aquí.
0: Fem-ho a la clàssica. Quan et sembli que has de marxar, posa les claus del cotxe al damunt de la taula i t'acomiadarem.
3: I els enviaré un WhatsApp.
0: Miguel, Marta, Sergi, és com ho esperàveu aquest tram final de mercat? T'hauríeu dit, home, doncs jo pensava que arribaria un central, no ho sé, com què us diu aquest últim dia de mercat i en general aquest tram final de mercat.
4: Jo, si comencem per l'última informació del Marc Casado, jo diria que el Barça no ha portat bé aquest assumpte.
0: No ho sembla, no?
4: Perquè, clar, si tu vols desprendre't d'un jugador o tens decidit que acceptaries ofertes per un jugador, jo el que no faria és apartar-lo de la dinàmica del dia a dia del primer equip, perquè estàs assenyalant que no el vols per res i que no el consideres de cap transcendència per l'equip, i el normal és que baixi el preu que tu tenies fixat, dos, que acabi sent una sessió com sembla que acabarà succeint. A mi que se'n vagi a la Lliga Espanyola sembla bé per amb ell, i respecte al futur, pues, ha arribat a última hora el nou que reclamaven, que és un jugador amb gol, que ara mateix més aviat és un record que una realitat. No sabem exactament com està perquè no l'han vist jugar.
0: Ara intentarem treure la talla.
4: Respecte al central, pues entenc que han decidit que amb Christiansen i Gerard Martí en tenen prou i no necessitem fer cap cosa més, com no sigui que un dia, com el comodí Eric, jugui allí per una emergència. A mi, en general, el mercat del Barça m'ha agradat. Crec que té millor plantilla que l'any passat i, a més, té equip ja. I pel de més, no sé què dir-te, jo imaginava alguna sortida més important al Barça.
0: Cada any. Hi haurà una sortida dolorosa, una sortida important. Però no passa mai.
4: Però de moment no ha passat.
0: Coses que ara ja, com que ja hem aconseguit tenir fair play, ara ja és la cosa més antiga que no passa mai. Abans era tindrem fair play i no en teníem mai. Ara ja està.
4: Bueno, s'han aconseguit...
1: Bé, hi ha hagut la sortida important de Ferran, per exemple, però clar...
3: Què s'entén per dolorosa?
0: No, i a part que la de Ferran, segons ens han explicat, no és per voluntat del club.
1: No, però si tu arribes a l'estiu abans que, i no li has ofert la renovació, vull dir...
0: També és veritat que no. Li havies enviat un missatge, sí, és veritat. Estiro el fil que posa el Miguel. El Miguel diu que el Barça té millor plantilla que l'any passat, sí?
5: Sí, per mi sí. Té equip, té un fons d'armari espectacular i a sobre té la base de la selecció espanyola amb un jugador, crec que excepcional, que anirà a poc, perquè aquella carrosseria de Rodri jo crec que trigarem una miqueta, però quan el moment que s'engraci li donarà un to competitiu a uns jugadors que són un any més grans, Escobarcís, Gavis, Pedris, Olmos, bueno, Olmos ja
0: sí, això, net, no? Però en alguns casos ens fixem molt en Lamin, que si està trist, que si no, però en alguns casos l'any més, jo per exemple li noto molt a Cobarcí.
5: Sí.
0: Cobarcí, que era un jugador que tenia problemes en els duels, comença a guanyar tots els duels. Uh-huh. Ahir per mi va tornar a fer un...
3: El Mundial l'ha anat molt bé.
0: Sí. T'investeix. Home, clar, és que marxar com a juvenil i tornar com a campió del món, vulguis que no, tot i que ja hagi guanyat dues lligues, doncs és un...
1: Això li vam notar a l'Eurocopa, per exemple, a Lamin. Li va passar una mica, mica el mateix.
0: Bé, i a l'antiga, a Xavi i Iniesta, després de l'Eurocopa del 2008, també. Que és veritat que ja eren campions d'Europa, però... Uh-huh. El salt de qualitat de ser els amos del corral va ser...
5: Clar, això et dona un pes important. Ara, m'hagués agradat un nou a lo Lewandowski, perquè dubto que Gabriel Jesús marqui 30 gols per temporada.
4: Perdó, a mi només m'hauria agradat un nou. Harry Kane, només aquest.
5: Ja, però no podem somiar. Alan, el dia que es cansi del City, que per cert, ara he vist 144 milions pagar a Enzo Fernández, que em sembla ja... 3 mig centres, 400 quilos.
0: Però és que abans n'havia pagat 130 per Elliot, bueno. Que a mi em sembla
5: i el,
0: més...
5: I Guadí, el marroquí, 95, crec.
4: Gairebé 3 vegades Rodri, imagina't.
5: Rodri i Nico, marxat.
0: Bé, a la Premier les coses van així. Que ha marxat Rodri? Doncs 3. 3 i el més barat a 90 i escaig.
5: A veure si es cansen d'allà del City, perquè això del City a veure com acaba. Però, independentment d'això, volia afegir un matís a Casado. Jo crec que Casado, el Barça, bueno, crec que el va tassar amb un preu acord al mercat, per Tom, tal com s'està. 30 quilos, un tio que ha jugat 75 partits al primer equip. Tomi Marquès ha marxat per 12.
0: Bé, és que aquí...
5: Ha jugat aquí, partits, aquí el 10 minuts a primera divisió.
0: Aquí el que és per felicitar-lo és que el que va notar Toni Marquès per 11, jo crec que mereix una estàtua, no sé si ha sigut Mendes o qui ha sigut, però al costat de Kubala, pràcticament.
5: Toni Marquès està Ivan de la Penya pel mig.
0: Ah, doncs mira.
5: Que el Barça té bones relacions amb el Braga, però ja ha fet altres operacions amb el Braga.
0: Pau Víctor, però clar, Pau Víctor, el Pau Víctor havia jugat 10, amb el primer equip. Marquès, jo crec que havia jugat 20 minuts.
5: Si arribava. Però tal com estava el mercat, el Barça volia vendre a l'àrea de Saudi, ell té tot el dret de no anar-hi, però jo crec que aquí Mendes també ha punxat. També, Mendes ha tingut dos, tres mesos, sabent des del mes de maig, perquè Flick ja va parlar a finals de maig amb Casado, de què es busques la vida.
4: El Mendes treballa pel jugador, no pel club, eh?
5: Sí, bueno, però el jugador li ha de buscar el Depor el dia 30, quin dia d'avui, 1 de setembre, al Depor.
4: Si el jugador et diu... Bueno, si
3: ha tingut més d'una opció, no només ha tingut Aràbia.
5: No, si ja et dic que té tot el dret de marxar, on vulgui. Però aquí, Premier, Anglaterra, jo crec que és un futbolista...
0: Sergi, tu d'alguna manera et fies perquè el funcionament és una mica aquest, que Mendes et trobarà una solució...
5: I Mendes no t'ha trobat.
0: Però jo estic d'acord amb el Miguel. Quan un jugador el 15 de juliol ja saps que va fora, no pot ser que arribis el 31 d'agost i acabi cedit al Depor, vaja, a mi em sembla...
5: Però tampoc ha... No,
3: jo crec que si el Barça...
5: Amb una certa agilitat,
4: El que jo veig, que potser em falta informació, hi ha alguna raó que ho expliqui això. Jo no.
0: Doncs si te'n falta, si tu estem llestos.
4: Si hi és, la desconec. No pots traure amb un futbolista del primer equip de la circulació i que entreni al marge. Això...
5: No és la primera vegada.
4: No és la primera vegada, ni em sembla bé tampoc que els companys ho admetin.
3: Però com a conseqüència de què el van apartar?
4: Això no ho sé.
3: Va ser arrel de la lesió de Rooney.
6: Sí, això.
3: Jo aquí veig un motiu bastant justificat.
6: Va baixar i va dir, això no pot tornar a passar. Verdagi, si volem els jugadors que surtin del club, no es poden lesionar. Verdagi, mireu el que ens ha passat. I ja no Héctor Fori i Marc Asador.
0: Però llavors que els fotin a una urna a la seva habitació i no surtin.
6: De tota manera no justifica el tracte.
0: Jo crec que és intolerable, però en fi, ara ja està fet i el més trist és que Casado no només marxarà, sinó que tinc la sensació que marxarà enfadat. Però bé, que una cosa és que tu creguis que no té lloc a l'equip i una altra és que creguis que s'hagi de fer un...
4: No, si has de vendre el cavall, crec que s'ha de parlar
0: això
4: del cavall.
0: Això també.
1: I és veritat que jo imagino que en el fons al mercat sempre hi ha un punt de joc de veure qui aguanta més, qui resisteix més, qui resisteix fins l'últim minut. Que estic convençuda que el mes de juliol, perquè Casado marxés cedit, hi havia molts millors opcions d'equips que segurament haguessin assumit tota la fitxa. Clar. I fins i tot haguessin pagat una mica. Però què passa? Que el Barça va anar molt por a que el traspassaria.
3: Tenia un acord amb el Mònaco, crec que era, no, el Barça? Un preacord.
6: Era un dels clubs que...
3: I el juny-juliol.
5: El 29-30 de juny estàvem a l'espera que el podien traspassar, perquè el Barça comptava amb aquells 20-30 quilos per tancar l'exercici.
7: Però, bona tarda. Aleshores, l'oferta era de 10 milions d'euros. I era una oferta que al Barça li anava bé per tancar l'exercici econòmic, però es considerava que els clubs estaven utilitzant aquell moment per aconseguir unes millors condicions i que el Barça no ho va acceptar.
1: I probablement ara, en aquests últims dies, una oferta per 10 milions d'euros probablement l'haurien acceptat, perquè si acabes acceptant cedir-lo pagant-ho part de la fitxa...
7: El Barça deu tenir ofertes superiors als 10 milions d'euros, però com t'ha dit la Laia, són d'Aràbia i Turquia...
1: Que el jugador vulgui anar, però per això...
0: Dos dies de temporada i dos tudurris a l'estudi, eh? Això...
7: Haurem d'anar tallant, Laia, que no s'hi acostumi.
1: Fins
0: que la Laia posi les claus al damunt de la taula...
7: Avui acaba el mercat.
0: Ho haurem de celebrar. Molt bé, doncs pendents de l'oficialitat de la sessió de Casado al Depor i aquestes altres operacions que afecten a jugadors del Barça Atlètic en aquest tram final de mercat del Barça, que en aquest últim dia ha tingut com a protagonista Gabriel Jesús.

0: a Tina Turner, What's Love Got to Do With It, que què hi té a veure l'amor en això? Aquí hi ha voluntat editorial o és que t'agrada? T'agrada. Molt bé, sent molt de Tina Turner. A veure, Salmo, avui al migdia ha estat presentat ja l'últim fitxatge del Barça aquest estiu, el brasiler Gabriel Jesus.
1: Que signa per 3 temporades fins al 2029. Un futbolista avui especialment content en aquest acte de presentació, acompanyat de la seva família, amb ganes de jugar al Barça. Diu que arriba per ajudar, que pot jugar a totes les posicions de dalt, que no l'ofèn ser considerat el pla B a l'alternativa a Julián Álvarez.
0: Això de les posicions de dalt m'ha fet gràcia perquè he pensat, no, Gabriel, si les altres posicions ja les tenim cobertes, el que volem és que juguis de nou.
1: Bé, doncs ell diu que pot ajudar i que pot fer-ho allà on se'l necessiti. Que el Barça és un club que seguia des de petit, però que, bé, que hi va haver el moment aquell del 2016 sí, on hagués pogut acabar el Barça, però que la vida el va portar per un altre camí, que seguia el Barça de petit, el Barça Ronaldinho, i a partir d'aquí dos grans temes en aquesta presentació de Gabriel Jesus. El primer, sobre el seu nivell especialment físic. S'ha perdut, ha jugat 123 partits en 132 partits en 4 temporades a l'Arsenal, s'ha perdut 80 partits per lesió. Ell, però, assegura que no només està bé i està recuperat, sinó que està molt bé.
2: El tema de lesiones, claro, mis últimos dos años has hecho fuiste muy muy complicado, claro, después de la lesión de la rodilla que me quedó casi un año fuera. Aparte de eso estoy muy bien. Me encuentro muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Me pasó a un año y medio atrás, me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien, claro, después del tema técnico, que las opciones, pero aparte de eso, físicamente, mi rodilla, todo mi cuerpo está muy bien, está preparado para dar todo, como siempre has hecho en mi vida.
0: Bones notícies.
3: Sí. Si ell mateix explica que ha jugat molt bé per l'Arsenal, doncs tant de bo jugui molt bé pel Barça, fins i tot una mica millor que molt bé, no?
0: Sí, home, convindrem que hauríem d'esperar una versió millor de Gabriel Jesus que la que faig a l'Arsenal.
3: Ara l'hem sentit que ell deia que es va recuperar i que va jugar molt bé per l'Arsenal. Poc, però molt bé, sí, exacte. Sí.
1: Bé, diguem-ne que la seva mirada és diferent a la nostra. Nosaltres hem explicat el baix rendiment de Gabriel Jesus des dels problemes amb les lesions, i Gabriel Jesus no està d'acord amb nosaltres.
3: Té una altra percepció.
1: Diu que ell ha tingut un bon nivell i que ha estat una cosa de decisió de l'entrenador i que no hi té res a veure al seu físic. I després hi ha un segon tema. Parlàvem ahir de l'oportunitat de mercat i fins a quin punt el salari del futbolista podia condicionar la mirada sobre aquesta oportunitat de mercat o no, més enllà de que el Barça hagi fitxat Gabriel Jesus per uns 10 milions d'euros. Ell ha reconegut avui que per venir al Barça ha hagut de reduir el seu salari, reduir la seva fitxa respecte al que tenia l'Arsenal.
2: Bueno, yo pienso que no solo yo, como el Barça también, has hecho un esfuerzo gran para que podía acontecer, pasar esta contratación. Entonces, sí, bajé, sí, significante, pero para mí un sueño está aquí, para mí...
1: Va baixar de manera significativa el seu...
0: Una mica com Rashford l'any passat, tot i que Rashford era cedit, eh?
4: Marxarà, no? Crec que ho han fet diversos. Sí. A mi el que realment m'agradaria és tenir un sou que per canviar de feina pogués rebaixar el meu sou.
5: Clar.
4: Que és una cosa que jo en gust la faria. No em sembla que tingui tant mèrit.
0: Bé, és veritat que ens movem en paràmetres diferents. Ara us pregunto si sou Gabriel Jesusistes. El Miguel m'ha semblat que estava raonablement content amb la incorporació, però per saber què podem esperar de Gabriel Jesus, sí, com ell diu, està en perfecte estat físic, hem de buscar el Gabriel Jesus del City. Al City hi havia Pep Guardiola com a entrenador i el Carles Planchart, col·laborador habitual del Matí de Catalunya Ràdio, com a membre de l'staff tècnic. Hola, Carles, bona tarda.
6: Bona tarda, Jordi, què tal?
0: Com ha anat l'estiu, tot bé?
5: Tot bé, viatges, com sempre, altra vegada.
0: I reclamat constantment perquè el Barça s'ha entestat en fitxar jugadors, han passat del City, ara Rodri... Ara...
5: Sí, sí, m'han donat molta feina, m'han donat molta feina aquest estiu. Quan ha sigut el Rodri, ha sigut el Gabriel Jesús, després abans ja parlaven de Julián, i bueno, dic, aviam, hem de buscar en el mercat altres alternatives.
0: No, per favor, s'han dutxat un tio del Betis.
3: Però em sap greu, que pel cas Julián potser continuem molestant d'aquí el gener, perquè la cosa no...
5: Bueno, a veure com acaba tot això. Com acaba.
0: És veritat que el cas Julián està analitzat del dret i del revés. Sí. Ara estaria bé que es fes algun dia.
5: Carles... Bueno, en el seu moment va haver-hi Cancelo, també. Vull dir que anem afegint. Vull dir que...
0: Bé, diuen que el Madrid fitxa els jugadors que vol al Barça i el Barça fitxa els que han passat pel City. Deu ser aquesta la dinàmica del mercat. Escolta, Gabriel Jesús, que ell ja ens assegura que està bé físicament, tot i aquesta tortura de lesions... I també val a dir-ho que un cop s'ha recuperat Arteta no ha comptat gaire amb ell. Com que la hipòtesi és que el Barça fitxa el jugador o pretén el nivell que li van veure i les prestacions que li van veure a Gabriel Jesús al City, quin jugador hem d'esperar? Quin tipus de davanter? En aquest cas de nou, perquè ell avui ha dit no, és que puc jugar a totes les posicions de l'atac, però el Barça en aquest cas el vol com a nou.
5: Bueno, no ho sé, jo crec que és un jugador molt igual com els que té el Barça a davant. Si ell diu això, que pot jugar en totes les posicions, és que nosaltres va jugar a la banda i va jugar al mig, però és que estem veient que Rafinha està jugant al mig i que en un moment donat a Adeyemi pot jugar al mig i el Gordon pot jugar al mig. I es parlava, quan es va fitxar el Gordon, de lo mateix. Vol dir que poden intercanviar les posicions. El que està clar és que tots els jugadors que té davant el Barça, potser amb excepció de Lamin, que li agrada més sortir des de la banda i després anar cap al mig, doncs són jugadors que poden jugar en totes les posicions. I donat l'exigència de les competicions que necessiten tants minuts, ara no ens podrem queixar que no hi ha fondo d'armari per poder canviar entre tots.
0: Que des del teu punt de vista, això que siguin jugadors gairebé intercanviables, polivalents, és una bona notícia per de banda no tenir un nou dels de tota la vida, eh?
5: El que sí està clar és que en el mercat és complicat trobar un nou golejador i jo ja vaig dir que era complicat que només substituir a Ferran Torres i a Lewandowski. No ens oblidem que van ser els dos màxims golejadors junt amb Lamin i fer els gols que van fer aquests dos jugadors l'any passat ja és complicat. Vol dir que necessitem gol. Potser no, tal com està el mercat, no són jugadors que tinguin molt, molt de gol o que t'assegurin molt, molt de gol, però a la vegada, doncs, bueno, entre tots, a veure si podem arribar a aquells registres que van marcar aquests dos jugadors l'any passat, no? Uh-huh.
3: Diries que aquest Gabriel Jesús que arriba al Barça està molt lluny del Gabriel Jesús que vau veure al City?
5: Això no sóc jo que ho puc dir. Vull dir, clar, jo fa 3 anys que no estic amb ell, això potser els de l'Arsenal ho podrien definir molt més bé, però clar, jo sé el jugador que era llavors, és un jugador molt fort, amb una gran potència, que és capaç d'associar-se, que és capaç de jugar una banda, jugar l'altra, jugar al mig, amb molta mobilitat, que es mou molt bé els espais, que és el que li agrada precisament al típic jugador que li agrada a Hansi Flick. Pensem que el Barça és el Barça de Hansi Flick, amb aquests moviments super, super verticals i amb molta arribada, amb molta presència a l'àrea, ho veiem cada partit darrere partit, que jo sempre dic que sort que ara potser amb Rodri equilibrarem una mica l'atac-defensa, però que només ataquem, però que qualsevol rival ens fa ocasions de gol o té possibilitats d'entrar en el partit, com ahir. Vull dir que esperem que sigui... És un jugador més per aquest tipus de joc que està fent el Barça, que té un potencial a davant enorme, no?
0: La idea del Barça, la voluntat, la prioritat del Barça era portar Julián Álvarez. És evident que ara mateix Julián Álvarez és una altra gamma de davanter que Gabriel Jesús... Però per perfil t'encaixes? A dir, a tu t'encaixa... Ho dic perquè ara comentaves que és un davanter molt, molt per Flick. T'encaixa que el Barça volgués Julián Álvarez i hagi acabat en Gabriel Jesús tenint en compte el que s'ha trobat al mercat?
5: No sé les circumstàncies quan van prendre la decisió de voler a Julián Álvarez, però jo ja en aquells moments ja vaig dir que Julián Álvarez el veia més com una rèplica d'aquest fals nou o d'aquest jugador que ja té el Barça, com pot ser el Dani Olmo o pot ser el Fermín, que són jugadors que són... Bueno, no recordem que el Dani Olmo va començar tota la seva vida jugant de nou i després ha jugat de retreçat i el consideren un migcampista. Però vull dir, són migcampistes que juguen més a prop de l'àrea que no al mig del camp defensant. Vol dir que el Julián el veig més així, potser també de la manera que jugava, el perfil que jugava l'Atlètica de Madrid, doncs es veia amb l'obligació, perquè jugava tan sol que pobre noi havia de jugar on te podia i a tot arreu i intentar pues, recuperar la pilota on te podia, però en aquest cas en el Barça, que tens un poder ofensiu molt més gran i que tens normalment sempre tens el control del joc, doncs segurament es mogut més a prop de l'àrea, però ell es, on es mou bé és als voltants de l'àrea, no és el típic golejador que està allà molt a prop del que és la porteria. I aquest, el Gabriel, pues el veig més, potser més nou que no pas el Julián.
0: Carles, tu ets un estudiós del futbol per de formació professional. El PSG és doble campió d'Europa sense un nou pur. Tenia Gonzalo Castro, però la va notar el ho he dit malament, Gonzalo Ramos, qui és Gonzalo,
3: sí, Gonzalo Ramos. Sí. No sé qui és Gonzalo Castro, però...
1: Sí, l'ex del Dortmund, no?
0: Doncs, sí, un migcampista tenia el Dortmund. Doncs Gonzalo Ramos, però tenia un paper residual. Tu creus que el futbol modern va cap a això? A no tenir... Llevat que puguis tenir el Haaland i el Kane de torn, a no tenir un davanter institucionalitzat?
5: El futbol modern està canviant i jo dic que va d'acord a el que un entrenador inventa i posa en marxa i realment la gent hi creu i ho executa al 100%. I tots els models són bons. I en aquest cas, Luis Enrique crec que va fer un mix de lo que era el futbol Barça amb un futbol més ofensiu-defensiu, on t'ataquen 10 jugadors i defensen 10 jugadors, i això li ha anat bé i li està donant resultat. I quan parles d'atacar i defensar 10 jugadors, vol dir que aquest perfil de jugador ha de ser completament diferent. Ha de ser un jugador amb molta més mobilitat, amb molta més transició, ha de tenir capacitat de defensar i d'atacar, de pressionar, sobretot els de dalt han de pressionar molt fort, i clar, i això a vegades el perfil de jugador no encaixa tant. Si tu li demanes a Erling Haaland de que et pressioni els dos centrals ell sol, pues li costa. Ara, si tu li demanes a l'Erling Haaland que et fas un futbol preparat perquè ell arribi a l'àrea i te l'enxufi, pues et farà més gols que potser un altre. Vol dir que el futbol modern cap on te va? Bueno, els que guanyen normalment va cap als que guanyen, i els que guanyen pues, són dos o tres que són entrenadors que estan constantment donant-li la volta a veure quin pas més es pot fer en el futbol. Jo sí que penso que el futbol ara, per exemple, a nivell defensiu ha canviat molt, i que el joc posicional i el joc dels espais està desapareixent, i cada vegada més s'està fent això, aquest home contra home a tot el camp durant 90 minuts, i tot això vol dir que has de buscar gent amb un perfil molt més desequilibrant, que siguin capaços d'ells de trobar superioritats per ells mateixos, ja no a través d'associar-se. El futbolista que físicament és molt fort, que és potent, que és veloç i tot això, doncs té ara molt més, jo diria, molt més, donarà molt més rendiment que no un jugador que abans tenia pues, només la tècnica per associar-se.
3: Pel que dius, a tu et quadra molt més un davanter estil Ferran, estil Julián, estil Gabriel Jesús que ha arribat, que no estil Lewandowski pel Barça.
5: Bueno, Lewandowski ja va mostrar que era molt capaç de sortir sí, i jugar lluny de l'àrea i aguantar aquestes pilotes, sí que era capaç d'associar-se. El que passa que, i a més tenia la gran avantatge aquesta, de que pilota que estava dins de l'àrea, allò de rematar de primeres, jo que diria que l'aspecte gol, la possibilitat de gol era molt alta. Doncs clar, vull dir, per mi era un futbolista molt complet, un davanter molt complet. Es tracta de buscar això, es tracta de buscar jugadors que et compleixin amb el que vol el Hansi Flick, però que a la vegada pues, tinguin aquest instint golejador, i això no és fàcil trobar. Tal com està el mercat a l'actualitat, n'hi ha 3 o 4, estan en equips, costa molt treure'ls a uns preus prohibitius, i bueno, o s'han de fabricar, o els hem de fabricar, o hem d'esperar que surti algun per casualitat amb alguna part de món i que el puguem incorporar cap aquí, però s'ha de detectar el talent molt jove per poder anar venir aquí i poder anar polint. No és fàcil trobar ara un substitut per Lewandowski, per exemple.
0: Aquesta seria la via Hamza, detectar talent jove i a veure si funciona, però això evidentment serà qüestió de temps. Carles Planxa, sí. Gràcies pel teu anàlisi, per presentar-nos més detall la figura de Gabriel Jesús. Una abraçada.
5: Perfecte, una abraçada. Adéu a tots.
0: Ara sí, el Miguel jo crec que el podem considerar Gabriel Jesusista, sí?
4: I a mi em pots considerar fan del Planxar. Penso exactament igual amb gairebé tot el que he dit. No és Gabriel Jesús, no és ni Julián ni Lewandowski.
0: Està... mig camí, ja dit, m'he quedat amb, és més nou que Julián Álvarez, sí, cosa però, que jo comparteixo.
4: Però tampoc és Lewandowski.
0: No, no, clar, home, és que Lewandowski és un nou...
4: Clar, ell el que no t'ha respost clarament és que podem esperar de Gabriel Jesús, perquè no ho sabem.
0: Clar, no, no, des de la part física no ho sabem, sí que ho sabem des de la part futbolística.
4: Però que té les qualitats per fer aquest futbol del Barça, i a dins de l'àrea té la seva habilitat per enganxar pilotes que semblen perdudes. Mm. Això és, ho tenia, ara veurem si ho té.
0: Marta, Sergi, Gabriel Jesusistes, sí?
6: Sí, bueno, més que Gabriel Jesusistes, és que m'agrada el fitxatge. M'agrada el fitxatge per tot el que comporta, perquè econòmicament ha sigut un preu molt bo, jo considero que és un gran jugador, però un preu molt bo. Òbviament que el rendiment, això ho dirà el temps, si ha sigut o no un bon fitxatge, dependrà del rendiment i del seu estat físic, mental i futbolístic. Però com a opció i com a situació dintre del mercat i dintre de tot el que podia aspirar el Barça, ho veig molt bona opció. És un jugador que, per mi, dels que hi ha ara mateix a Europa, és, si no el que millor, el segon que millor activa la pressió en aquest sentit. Un jugador que no es cansa de córrer. En aquest sentit és tipus Rafinha, en quant a córrer. Mm. Més nou que Rafinha, òbviament, però òbviament jo crec que no ve per ser titular. Veurem què acaba passant. La temporada és molt llarga, hi ha molts partits, s'ha de posar a to... però jo estic molt contenta amb aquest fitxatge, molt.
0: Jo, del que li recordo del City, és un nou sense ego. És a dir, molt, sí. Molt...
6: No, i tothom que ha compartit amb ell diu això, no, que és molt generós, mai posa una mala cara... No, no, com a futbolista.
0: És un jugador que jugava al davant, però que era més facilitador, sí. Que no pas un killer.
7: Hi ha una frase de Guardiola, de quan fitxa per l'Arsenal, de com enyorava a Gabriel Jesús, diu, és el millor davanter defensa que he tingut a la meva... trajectòria com a entrenador.
4: Doncs això, Flick.
6: L'encanta. Ah, per això bé, sí, per això bé.
7: S'encaixa, hi ha gols que contra el Madrid, n'ha fet tres, sí. Crec que em va facilitar algun altre, també gràcies a la pressió, i està allà mossegant, no? Ara, el seu genoll, o els seus genolls, perquè un ha tingut creuats i els altres també han tingut problema, l'altre, el dret també ha tingut problemes, veurem com
4: funciona. Però aquest noi ha passat una revisió.
7: Sí,
6: sí,
7: home, ja,
6: sí, clar, bueno, però... l'ha passat.
0: Sí, també la va passar Milito.
6: L'ha passat.
7: No, però... Escolta,
4: ja mirat... signaria que rendeixi aquí com el Milito.
7: Però t'ha costat 10 milions, sí, té 29 anys...
0: Any, pobre.
4: Bueno, aquí... el que va jugar...
0: Sí. Això sí.
7: Quan
0: sí,
7: va
0: sí,
7: jugar...
0: És que, probablement estem parlant d'un cas similar. Dos grandíssims jugadors que tenen el dubte de l'estat.
4: Però Milito, per exemple, al Madrid no va passar la revisió.
0: Cert.
4: Aquí va venir com va jugar i el pes...
0: I aquí ens en reiem el primer any. Hòstia, aquest no el van voler, mira quin central que hem fitxat. Bueno, però... I clac...
7: Ara, el bo d'aquest nano és que...
3: Però el Barça arriba... el va fitxar bastant temps després,
0: sí,
3: no?
0: Sí, però...
3: Vull dir que ja havia jugat molts anys.
0: Home, ara, però va ser molt sonat, perquè sí. El Madrid sí, el va tenir allà. Vull
4: va
0: dir,
4: jugar al Saragossa, no?
0: Sí, sí, sí. Sí.
3: Però des que el Madrid el talla, vull dir... Passant bastants anys, sí. Ells donen molt bon rendiment.
4: La qüestió és que li hem de donar l'oportunitat de demostrar com estan els seus genolls. I si estan raonablement bé, farà gol.
7: Sí. A gols perquè arriba a una manera de jugar que l'equip està... Que juga amb els ulls tancats... També quan va arribar Romario, que va ser la bomba, no hi havia tantes tertúlies, però en recordo de debats...
0: És molt important no posar la mateixa frase de Romario i Gabriel Jesús.
7: No m'entens. El Barça jugava sense nou. Jo guanyava tres lligues i una Copa Europa. I en aquell moment hi ha un debat i no hi havia tantes tertúlies com ara, ni molt menys. Ostres, que clar, el Barça, que no sé què, que no sabrà jugar com un...
0: No, no, és que el Barça va jugar molt millor abans que Romario. El que passava a Romario era una meravella.
7: Sí, hi havia partits que era allò... dibuixos animats, com deia Valdano, no?
4: Bé.
7: Però aquest nano entra amb una manera de jugar que m'hi poso jo, com si diguem, i faré gols. Per què? Perquè el Barça generarà moltes ocasions, molts espais, i després hi haurà partits de més vertigen i menys vertigen, eh? Aquí veurem també si hi ha jugadors d'un cert perfil quan es tanquin les defenses, a veure com les desatascarem.
0: Aquest és un
7: dubte.
4: Ho anirem veient tot.
0: Aquest és un dubte raonable, però jo m'imagino a Gabriel Jesús, que per cert, no ho hem dit, oi, durà el 9.
7: Sí.
0: Mira, sí, sí. Tampoc quedaven molts números disponibles, crec que el 9, el 4 i...
6: Sí, el 4 no queda bé.
0: I el 25, que se suposa que és el que li donarem a l'Ivakovic, no?
8: Sí, clar, quan estigui inscrit, de moment, a veure, anem a actualitzar ara mateix.
7: Escolta, jo no vaig inscriure a les 3 de la matinada, eh?
0: Cert.
8: No,
7: 3:30 o alguna cosa així, i torna.
8: Acaben d'inscriure... Mira, Héctor Fort, la Real Societat l'ha inscrit. No, mira. I Turbe a l'Elx. No surt Livakovic.
0: T'haig de dir que aquest estiu he pensat en Luke de Jong. Ja sé, recordo perfectament el dia Oi que vam enviar Griezmann a l'Atlètic de Madrid?
3: Sí, sí. L'últim, sí. L'últim dia de mercat, a les dues de la matinada.
0: Ens posàvem les mans al cap i després ens va salvar uns quants partits.
4: Jo he recordat moltes vegades quan jo us deia que jo hauria fitxat a Murici.
7: Monchi?
3: A Murici.
0: Va, Monchi potser també, però...
7: Està analitzant el mercat de l'Espanyol.
0: És l'opció un nou, evidentment no pot ser titular. Sí. És quan, que, és que, és un clàssic.
4: No. A mi aquest Gabriel Jesús m'agrada, el Julián Álvarez, per descomptat, m'agrada moltíssim, però jo és que tinc una formació clàssica. Un nou, el que jo entenc un nou, és una altra cosa.
6: Està entre l'àrea, no?
4: És clar, ja
6: està. Barallant-se amb centrals.
4: El nou és un tio que el futbol del Barça, en realitat, el futbol del Barça que és a l'àrea no sé si arriba... No existeix. Mm-hmm. Els nous estan a l'àrea.
0: No el trobes a faltar fins que el trobes a faltar.
4: Trobes a faltar, trobes a faltar els gols. Ara jo no el trobo a faltar.
7: Acabar fent d'Araujo, ja poses a l'Egipci i ja està.
0: Veient com ha començat el Barça...
6: Home, Hamsa és un davanter d'aquest tipus, vull dir.
4: Clar, és un d'àrea.
6: Li pots donar minuts que el noi jo crec que...
4: I ha fet a la pretemporada gols de nou.
6: Molt bé.
0: Però Hamsa té 18 anys i el problema que jo hi veig, més enllà de que ha de millorar, evidentment, i créixer, és que no, jo crec que és una putada pel nano dir falten 10 minuts, hem de fer un gol. No és com posar l'Arsenal.
4: Pues a mi em va semblar molt bé que el tragués ahir amb aquest jugador.
0: Sí, però ahir no calia fer un gol.
4: Sí, no, però era molt important.
6: Però Jordi...
4: Potser és que jo veig les coses, jo soc vell i tinc manies, però jo ahir em vaig posar abans del partit a la pell d'aquest noi i vaig pensar, hòstia, aquest xaval que ha fet una pretemporada que es mereix una oportunitat, quan li pot anar a tocar, pam, el Barça pitjor amb un davanter. Em va agradar que Flick ahir, amb el mateix moment, amb el Gabriel Jesús de cuerpo present a l'estadi, digués, ara jugué el Hamsa.
7: I no li donis 24 hores de mercat amb una clàusula de 15. És una manera de dir que comptem amb tu, d'alguna manera o altra.
4: I li dius, noi, hem fitxat amb aquest, però mira, estàs jugant tu.
0: 15 milions té de clàusula.
7: Ara sí, però li volen pujar.
6: Jo entenc el que dius tu, Jordi, que no li pots donar la responsabilitat a un noi tan jove, però... ha jugat un mundial aquest noi.
0: Sí.
6: Ha jugat i ell està preparat i vol assumir aquest rol.
0: El que vull dir és que convertir en un especialista els que són especialistes d'això, d'entrar i fotre un gol, són veterans. Luke de Jong, Larsson, convertir a Hamsa en això, a mi em sembla que...
3: Però potser aquesta és l'única oportunitat que té de jugar al Barça.
6: Quants jugadors últimament amb aquesta edat hem tingut al primer equip?
0: Segurament teniu
4: raó. I cada any un de nou. Que
6: jo confio molt en el potencial de Hamsa, molt.
0: Molt bé, doncs hi ha Gabriel Jesusistes i Hamsistes a la taula.
4: Aquest comentari l'han fet aquí, vosaltres no hi éreu, però l'han fet.
6: El meu?
4: Sí, sí.
6: Ah, mira, doncs me n'alegro.
0: Molt bé, doncs així refresquem comentaris que s'han fet durant l'estiu. A veure... Salmo, alguna cosa més de Gabriel Jesús?
1: No, res més.
0: Mercès. Laia, de moment no tenim novetats, abans que em posis les claus al damunt de la taula, farem una cosa, l'acomiadarem i si hi hagués novetats ens demanes...
3: Sí, sobretot.
0: Ens demanes pas, Caçador... Jo ara gairebé ja tinc més curiositat per Livakovic que per Caçador, t'he de dir.
7: Si no, donem de baixa a Chesney.
3: No, estem, és que hem rebut ara un WhatsApp, però no...
0: No diu res.
3: Bé, que hauran pendents de confirmar les sorties que ja hem dit d'Àlvaro i Toni, però de Caçador no tenim res, ni de Livakovic.
0: 4 hores i 12 minuts i mig perquè tanqui el mercat.
4: Tot arribarà.
0: Laia, fins ara.
3: Fins ara.
0: Farem una pausa i avui que tanquem el mercat acomiadarem el dol de Julián Álvarez. Ara venim.
9: Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: 45.712.
11: Em toca?
10: Això és el número de la loteria, ara?
11: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
12: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
13: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
14: Chato! S'estiu s'acaba! t'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Accept, esclar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: Tinc el K2 davant, el meu segon K2.
16: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada, a l'hivern.
15: Aquesta part està supertrencada.
16: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
17: De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
16: Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
18: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs. I per tu, que encara no has fet el pas. Gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
19: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
20: Ei, mama, què tal?
21: Ja heu tornat a començar el programa normal?
20: Què vols dir normal?
21: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
20: Ah,
21: que
20: no.
21: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
20: Mama,
21: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
20: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
21: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
20: Ah, sí? En Joel Díaz està...
21: Va,
20: sí.
21: No m'ha pas agradat, de moment.
20: Ah, no?
21: Massa.
20: Què vols dir que és massa?
19: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
22: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3Cat.
23: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
24: Bueno, yo creo que ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. Goles no nos están faltando. Obviamente es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
0: Aquest és Lamine Yamal, que avui ha anat a una gala de la Lliga on es lliuren premis de... Ah, de l'AFE.
3: Sí, sí, era una gala de l'AFE.
0: Doncs, d'acord.
3: Premi a millor futbolista de l'any, de la temporada.
0: Molt bé. I
3: aneu... Patrick Guijarro, premi a millor futbolista de la Lliga EFA.
0: Que demà hi parlarem, per cert. El so no era impecable, però Lamine el que deia és que hem començat molt bé i cada moment... No estem trobant a faltar Julián Álvarez, que era un jugador que, en general, jo diria que havia generat consens en el vestidor perquè gairebé tots els futbolistes havien dit sí, fitxalo, fitxalo. Però no, es quedarà l'Atlètic de Madrid si és que no hi ha un delta baix en aquestes últimes 4 hores de mercat. Maria Josep Hostalric, bona tarda.
25: Hola, bona tarda a tothom.
0: No n'hi haurà, ni Arsenal ni històries. Es queda l'Atlètic de Madrid, Julián.
25: Sí. Tot fa pensar que sí. Hi ha hagut una darrera intentona, com dient aquí, fa un parell de dies, però no es tanca absolutament a poder marxar cap a Londres. No vol marxar a Anglaterra i, per tant, l'única solució és quedar-se aquí.
0: És a dir, Julián ha fet Barça o res, per dir-ho així.
25: Exacte, sí. No, i està convençut de que serà o Barça o res. No es vol moure enlloc més.
0: Molt bé. Doncs l'Atlètic de Madrid aquí ha guanyat la partida, o com a mínim ha imposat la seva llei, i van dir que no vendria Julián Álvarez al Barça i no l'han venut perquè Julián no vol anar enlloc que no sigui al Barça.
3: Maria Josep, i tu creus que aquesta situació pot girar durant la temporada i que la cosa vagi millor i el jugador es quedi tranquil, o creus que tornarem a tenir serial al mercat d'hivern?
25: Mira, Sònia, això dependrà de com ho gestioni ell. El problema que s'ha generat a si mateix és molt gruixut i la gent, l'agradaria, trigarà molt en perdonar-lo. Això està clar. Ja ho hem parlat sovint, no? Ell no té el caràcter i el carisma que tenia, per exemple, Griezmann. Per tant, diguem-ne, el perdó de l'afició trigarà molt en arribar. Si ell depèn d'això, em sembla que li costarà. Però després està el futbolista. El futbolista ha d'intentar jugar, i tot i que no hi hagi Mundial enguany ni Copa d'Amèrica a curt termini, però ell ha d'intentar estar al mercat i mantenir-se com un crac, que és el rol que té, no? Jo vull creure que si les coses comencen a funcionar, doncs, començarà a remuntar, però ja no pel seu futur. És que si no remunta, ni tindrà futur ni tindrà present. se li complicarà molt l'existència, que ja la té per sent molt complicada.
0: És veritat que l'Atlètic de Madrid també el necessita molt. Així ho ha dit Simeone, i a mi em sembla una evidència, tenint en compte l'arsenal ofensiu que té l'equip matalasser, que és veritat que ara ha fitxat o ha rebut la sessió de Jonathan David, però l'Atlètic de Madrid no va en absolut sobrat de davanters.
25: És que no sobra mai un davanter i un davanter bo. Clar, si em parles de quina versió m'estàs parlant, de la versió de l'any passat, la versió de l'any passat, no a la Champions, que va ser una altra cosa, però la versió, per exemple, a la Lliga no va ser una cosa determinant. De fet, va fer 8 gols només, sí. No? Però també va ser una situació excepcional. Vull dir, jo trobo que ja tot aquest enrenou que es va muntar ja des de començament de temporada, doncs li va afectar més del compte, i tot va ser producte d'això. Entenc que si s'ha alliberat ja sap que ha de passar sí o sí aquesta temporada aquí, i que més li val doncs prendre consciència de que ho ha de fer el millor possible, quan millor per ell. Entenc que a partir d'aquí, les garanties que t'ofereix el tenir un davanter de la categoria de Julián estan fora de tot dubte, no? Ara bé, insisteixo, hi ha un punt que és determinant, i és com gestioni ell psicològicament aquesta situació. Perquè és una persona molt voluble, és una persona immadura, i al cap i a la fi fer previsions sobre tarannàs així és complicat, perquè no saps mai com respondrà, no? Jo en principi crec que el temps ho cura tot, però depèn d'ell.
0: La Maria Josep és una persona especialment ben informada del que passa a l'Atlètic de Madrid. Et consta, Maria Josep, que hi hagi alguna estratègia? Ja comparteixo que l'afició de l'Atlètic de Madrid no perdonarà fàcilment Julián Álvarez, però que hi hagi alguna estratègia comunicativa, que sé jo, demanar-li al jugador que faci algun gest públic cap als aficionats. Ja no dic demanar perdó, que no sé si ho ha de fer, però d'alguna manera intentar empatitzar o reconciliar-se amb la seva afició. Si el club té previst fer algun altre gest més enllà dels que ja ha anat fent durant l'estiu, hi ha previst alguna cosa?
25: A curt termini no, perquè les sensacions són molt dolentes, el sisme és absolut, i en aquests moments el club considera que no és convenient exposar-lo, més enllà d'exposar-lo en cap de les maneres, però ni tan sols fer el gest, no? Avançar-se i dissenyar una estratègia per tal d'apropar-lo a el que seria la massa social. De fet, avui hi ha hagut entrenament aquesta tarda, i hi havia crius perquè encara no han començat els col·legis, i n'hi ha baixat a la finestra, vull dir, perquè ell no és un tipus molt obert, però normalment sí que parava, s'aturava i signava algú als nens, alguna samarreta, però en aquest cas no ho ha fet. I jo crec que això ja no sé si és per indicació, diguem-ne, del club, de l'entitat, o per sentit comú, però és que realment la situació està molt encesa com per atrevir-te en aquests moments a fer algun gest, no? Tot passarà, jo entenc que a mesura que vagi passant el temps, doncs també la gent s'anirà apaivagant, i a partir d'aquí doncs ja veurem, no? Això, i amb gols i amb tranquil·litat, tot tipus de situació reversible. Ara bé, en aquests moments és que estan molt encesos els ànims, i crec que seria contraproduent. Per tant, entenc que no. Vull dir, tampoc no sé exactament si hi ha una planificació de partir de tal data. El que sé és que el que considera el club és que a mesura que vagi passant el temps, això s'anirà apaivagant, i que acabarà, i existeix la convicció de que acabarà jugant com ell és i amb les prestacions que realment s'esperen d'ell. I per tant, mai serà un jugador llegenda d'aquest club, perquè la que ha fet és molt gruixuda, però com a mínim, és que li queden 3 anys de contracte. 3 anys de contracte. No se sap si els complirà o no els complirà, però el que sí que se sap és que s'ha passat una temporada molt important per l'Atlètic de Madrid, i ha de donar el màxim.
3: Qui és l'interlocutor al club amb Julián? Ho dic perquè les relacions deuen estar força trencades després del que ha pensat, que les dues parts se senten agreujades.
25: Aviam, a mi em consta que no hi ha hagut un contacte directe amb Miguel Ángel Gil, però sí que directament jugador CEO. Però sí que hi ha hagut, i a més bastant afable i bastant normalitzat amb el director de futbol, vull dir, amb Mateu Alemany, no? I evidentment el tracte amb els companys és normal, com sí, sempre, sí. És que ell no ha estat mai l'alegria de la huerta, no? O sigui, vull dir que és un tipus molt introvertit. però el comportament no ha variat gaire. És veritat que si parles amb persones que conviuen dia a diari amb ell, al vestidor et diuen, home, no ha vingut amb el millor dels ànims, això sí que t'ho diuen. No són jugadors, és doncs, personal, diguem-ne, que està molt relacionat amb ell, però que no són jugadors. Els jugadors mai t'admetran que hi ha hagut un canvi amb ell, no? Tot al contrari. Però sí que és veritat que la relació amb ells no és res estrany, no noten res estrany, i amb l'entrenador és de normalitat, també. Sé que s'ha apuntat des d'algunes fonts que Simeone li està guardant, no? Que se sent molt agreujat i que, bueno, que no li perdonarà aquesta actitud, perquè ell ha estat el primer que ha apostat per posar-lo en valor, no? I després, doncs, per perdonar-lo i per tornar-li a donar, diguem-ne, aquest rol que tots esperem d'ell o que tots esperen d'ell. Però no és així, vull dir, Simeone, parlar d'això és no conèixer Simeone. Simeone el que vol és que doni el màxim rendiment i sobretot que hi hagi bon ambient.

0: És alguna ferida de deixar que el teu jugador emblema digui jo no vull jugar en aquest equip pels motius que sigui, que ens els podem imaginar. En fi, que Julián Álvarez, el gran nom del mercat del Barça, continuarà jugant a l'Atlètic de Madrid, i avui hem volgut acomiadar el dol quan són clavades les 8 del vespre. Maria Josep, gràcies.
1: Bona nit.
0: Com un clau, és la nova personalitat del Tot Costa, la puntualitat, sobretot ara que el Catalunya Nit comença a les 9.
2: D'aquí una hora, justes.
0: Estan molt pendents del mercat de fitxatges, m'imagino.
2: Molt, moltíssim, sí.
0: Hola, Agnès, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal? Això del Julián Álvarez ja ha quedat definitivament
0: sentencet. D'aquest ja no aneu a estar pendents.
2: I d'aquí hem d'estar pendents. Casado?
0: Casado...
2: Sí, d'això...
3: Alguna sorpreseta d'última hora que sempre n'hi ha.
2: Doncs allà estarem nosaltres pendents.
0: Ara parlarem del mercat de l'Espanyol, que encara belluga també, però
2: clar.
0: Poca cosa.
2: Bé, amb això obert, doncs, pel que fa als esports i, en fi, moltes altres coses en altres àmbits d'entrada. Avui al Catalunya Nit ens preguntarem què està fallant, què diu dels nostres serveis públics, que ara el malestar dels metges s'afegeixi també al dels mestres, que ja vam parlar ahir, que apunten a mantenir la vaga a l'inici del curs escolar. Doncs ara avui són els metges els que diuen que si no canvien molt les coses, doncs poden anar a la vaga. Resulta que protesten perquè volen que les seves condicions laborals, el seu conveni laboral, sigui diferenciat del de la resta de personal sanitari. Avui el govern espanyol ha aprovat un nou marc regulador i els equipara a tots. Avui ho explicarem perquè pot anar per aquí la cosa, que en els pròxims dies s'anunciï una vaga de mestres. I també abordarem sobre un avís i un anunci i una acusació preocupant que ha fet avui a Alemanya amb una escenificació dels ministres d'Exteriors i d'Interior, que ha acusat Rússia d'estar al darrere d'un atac fallit en el seu territori, a Leipzig, el dia 4 d'agost, amb drons bomba. Alemanya assenyala que darrere d'això està Rússia, que és, en fi, en aquest tipus d'atacs que es produeixen el que s'anomena la guerra híbrida, que és una mena de guerra com no declarada, una guerra encoberta amb aquest tipus d'accions. Ens ho explicarà en directe el corresponsal alemany, en Jordi Regàs. També connectarem amb Moscou, amb la Cristina Solías, per veure si des d'allà en diuen alguna cosa. Un dia més serem en directe a Ceuta. Demà és el dia de la ciutat autònoma de Ceuta i es preveuen moltes manifestacions de protesta pel que està passant des de fa un mes. Avui el govern espanyol ha aprovat tot un paquet de mesures per ajudar, doncs, la situació als serveis públics, reforçar-los, etc. A Ceuta, però connectarem amb en Miquel Jarque, que és allà, per veure si realment ha caigut bé aquest anunci de paquet d'ajudes o el malestar continua sent el mateix. I després resoldrem un dubte. Avui segur que a Barcelona hi ha bastanta gent que s'ha quedat amb les ganes de poder anar a la seva biblioteca municipal. Només han obert 4 de la quarantena de tota la ciutat, i és que estan immersos també en un procés de protesta per les seves condicions laborals.
0: Caram.
2: Això que ha passat avui a Barcelona, a partir del 18 de setembre pot passar arreu del país, a Catalunya. Per tant, parlarem amb els representants dels bibliotecaris per saber exactament què els hi passa.
0: Que a més no n'hi ha de bibliotecaris, vaig sentir.
2: Doncs aquest és un altre tema, justament relacionat amb les condicions laborals, etc., no? El seu marc normatiu. Sí, bé, moltes
0: tema,
2: coses més.
0: Un tema que molesta especialment una de les escriptores de l'estiu, Agnès Marquès.
2: Les biblioteques han d'anar a bon ritme.
0: Totalment.
2: Han d'estar ben cuidades. Doncs això i molt més, eh?
0: Molt bé, doncs a les 9, nou horari de temporada al Catalunya Nit, amb l'Agnès Marquès i el Manel Elias, tot seguit del Tot Costa, a les 9. Gràcies, Agnès.
2: A vosaltres.
4: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al pop-up vespre.
5: Amb Sònia Gelmà.
3: Com ara dèiem, estem molt pendents del mercat, ho hem estat durant tota la primera hora del Tot Costa, i ara, per exemple, ara fa uns minuts, el Barça ha fet oficial el traspàs de Guille Fernández al Mallorca. Per tant, a poc es van produir moviments, de moment petits, diríem, però a l'espera d'altres noms.
0: Els cosins els han anunciat tots dos, oi?
3: Sí, Toni Fernández, ara no... Toni Fernández de Caranova.
0: Toni se'n va al Venècia, que m'imagino que també serà qüestió de minuts.
3: Bé, el Barça, com sempre en aquest jove, es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador. Hem parlat d'aquest mercat en aquesta primera hora, hem sentit les primeres paraules de Gabriel Jesús, que avui ha estat presentat, i hem anat a Madrid, on hem comprovat que Julián Álvarez no ha fet amics aquest estiu. No. Tampoc la Maria Josep Hostalric.
0: Tampoc era amiga seva.
3: Sí, gaire.
0: Ja no ho era abans.
3: Ja no ho era prèviament, no? Doncs...

0: Això, tot això a la primera hora, que recordeu, teniu ja a disposició a les vostres plataformes, a l'app de Catalunya Ràdio, com sempre, i a la resta de plataformes. Ja sabeu, us ho vaig explicar ahir, que tenim una petita incidència, o una petita gran incidència, amb Spotify. De moment, aquests dies no hi són a disposició, estem treballant per solucionar-ho, però sabeu que ho teniu a tota la resta de plataformes.
1: Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
2: Per tancar l'anàlisi del mercat del Barça, Jordina Tarré, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Avui hem preguntat qui ha fitxat millor, el Barça o el Madrid? Abans que em diguis què n'opina la nostra audiència, el Miguel abans ha dit el Barça té millor plantilla que la temporada passada. Això implica també...
4: I ja té equip, que són dues coses importants. Perquè moltes vegades tens una gran plantilla, però no tens un gran equip.
2: Cert, sí, sí.
4: El Barça té les dues coses, i per mi ha fet una d'essencial. Bueno, millor dit, no l'ha fet el Madrid. El Madrid no ha fitxat el que necessitava i el Barça sí.
3: Per tant, el Barça ha fitxat millor.
2: Sí, però és veritat que el Barça va començar l'estiu volent un nou i bé, al final l'ha acabat fitxant. Bueno, però un nou de gamma baixa, això... Vaja, jo crec que ho hem de dir, tot.
4: És a dir, crec que els jugadors que han portat són incontestables, començant pel Rodri i continuant pel Gol.
2: És a dir, per tu el Barça ha fitxat millor que el Madrid.
4: Sí, sí, però molt millor.
2: Sí, d'acord, Marta, Sergi.
3: Mil per mil.
5: Sí, sí.
2: Molt bé.
3: I qui ha millorat més la plantilla? Esteu d'acord? Creieu que també ha millorat més la plantilla el Barça que el Madrid?
4: Sí.
3: Jo crec que el Barça fitxa millor, però crec que el Madrid, respecte d'on partia, ha millorat més la plantilla.
6: Jo crec que no. Jo crec que el Madrid necessitava un mig centre.
4: Encara que volgués, no estaria preocupat, perquè torno a dir que els títols no els guanyen les millors plantilles, sinó els millors equips.
3: Mira,
2: no és al revés? No. O sigui, per tu el guanya l'equip, no la plantilla.
4: Clar, sí, sí. Bueno. És que si no tens equip, tens igual tenir plantilla.
5: Però tenen... I l'equip com... Però
3: no dius els jugadors, sinó
5: de conjuntar.
6: No guanyen els jugadors, guanyen els equips.
4: Bueno, jo sempre dic que aquí, jo he vist a la mateixa plantilla a Schuster i a Maradona, que eren, amb diferència abismal...
2: Els millors del món, en aquest
4: moment. Els dos millors del món.
2: Sí, sí.
4: És que deixa'm... es va guanyar la Copa del Rei.
3: Deixa'm recordar...
5: La Copa Europa amb els altres. Amb el Trident.
3: Deixeu-me recordar els fitxatges que ha fet el Barça i els que ha fet el Madrid, perquè no és el nostre cas, però hi ha gent que es pot haver desconnectat durant l'estiu i ara diu, però què ha fitxat el Madrid i què ha fitxat? El Barça ha fitxat Gabriel Jesús, Rodri, que per mi és el factor diferencial, Adeyemi, Gordon i Livakovic, pendent que el puguin inscriure. I ha perdut Ferran, Lewandowski i Araujo, perquè Ter Stegen, per exemple, no, ja no el diria. El Madrid ha fitxat Diomandé, Cucurella, Carlos Espí, Dumfries, Konaté i Bernardo Silva.
4: I pel camí... El Barça també ha fitxat a Xavi Espar.
3: És bona aquesta, sí. Aquesta és una incorporació.
2: Ara parlarem.
4: És un titular.
3: I el Madrid pel camí ha perdut Gonzalo, Mastantuono, Ceballos, Carvajal i Álava. Crec que les baixes del Barça eren un punt més significatives que les del Madrid. Però vaja...
4: Teníem més nom. Teníem més nom.
2: Jo crec que...
3: Sí, però...
5: Cucurella és el gran fitxatge.
2: Jo crec que el Madrid també ha fitxat molt bé. De fet, a mi el que menys em convenç, o el que més dubte en genera, és el més car.
4: Però, pregunta no és si el Madrid ha fitxat bé. La pregunta
3: qui ha fitxat millor.
2: Sí, no.
4: El Madrid ha fitxat
2: però
4: bé.
2: Que pots, però que mi, pots sostenir...
4: Continue depenent d'un jugador que no té i que el podia venir, concretament Rodri, això que s'ha estimat més jugar al Barça.
2: Sí, sí, jo crec que des de l'òptica del Madrid això és una cagada, pel que sigui, perquè Rodri sembla que no ha preferit el Barça que el Madrid, però és...
4: Ho va dir ell.
2: Sí. Sí, sí, no, a mi em sorprèn que el Madrid no hi anés a sac, és a dir, pel que expliquen al Madrid...
5: Perquè aquest home estava amb Riquelme al principi, Rodri?
2: Ja.
5: Després el Cariño, doncs, pot ser més o de menys.
2: Però el forat a la plantilla el tens, encara que ara Mourinho ens digui que no, i ta-ta-ta...
5: Si no, no parles dos vegades.
2: A mi el que em crida l'atenció, pel que expliquen allà, que tu arribis a una cosa amb el jugador i després dius, va, amb el City ja parlarem amb la calma. No sé si el vols gaire. Jordina Tarré, bona tarda.
3: Doncs bona tarda.
2: la nostra
0: altra vegada.
2: Certament. I una altra vegada, bona tarda. La nostra audiència està en sintonia amb la nostra taula?
0: Totalment. Un exèrcit de Miguel Ricos, 91% Barça, 9% Madrid. Els oients han parlat, en Damià Feixas és contundent, sense cap mena de dubte al Barça. Al Madrid entra, li falta un mig centre amb cara i ulls, des de Kroos i Modric que no hi ha cap cromo que li faci gràcia a Florentino. Rodri va anar amb Riquelme a la candidatura i per això no hi va anar a full. En Jordi Duran creu que la cosa està igualada, creu que tant l'un com l'altre han fitxat cromos que els faltaven, però els cromos del Barça són millors. El Biel ho té clar, el Barça, el Madrid necessitava Rodri o alguna cosa similar, si és que això és possible, i no ho té. A més, de moment té 140 milions d'euros a la banqueta en un sol fitxatge. Mm. En Lluís Penya Segat argumenta que deixant els colors a banda, el Barça, sense recalificacions de terrenys, ha sabut buscar on els altres es fixa, on no es fixaven els altres, com ara Gordon o Carlos Jesús, ens diu, entenem que és Gabriel Jesús, que li recorda el cas Esperem. De Aubameyang, i si a més afegeix Xiu. En això ajuntem la Masia, fa que tot el que faci el Madrid no li preocupi gens ni mica. El Camins Nous diu que Caçador no trobi equip, ho troba una falta de visió descomunal dels equips de l'Europa League, no veuen que ell solet pot portar qualsevol equip a la zona alta, a veure si es piquen. Betis, Villarreal, què esteu fent, si podeu fitxar-lo pel 50% del seu valor? Aquest. Ha aprofitat per comentar-nos un tema d'actualitat, de mercat. En Francesc Ambudio respon que el Barça, però el rendiment es mostra en el camp i ja veurem. A Instagram l'Andreu fa una mica de broma, l'Atlètic de Madrid, sens dubte. El Masdeu també fa referència als cromos, el Barça ha fitxat futbolistes, el Madrid simplement ha ampliat la col·lecció de cromos, l'Àngel cita un altre equip, el Depor, és que ha fitxat bé. Hi ha dos Ramons, el Ramon Gema i el Coloma, que demanen més temps per valorar, però amb el pas del temps coincideixen, serà el Barça qui haurà fitxat millor.
2: Molt bé, doncs aclaparadora majoria, 91% de la nostra audiència creu que el Barça ha fitxat millor que el Madrid. Per cert, ha sortit un assumpte que no és que l'haguem passat per alt, és que me'l guardo pel dia que parlem amb el Boig de la Castellana, la requalificació dels terrenys de Valdebebas. Ho dic perquè després és que hi ha gent que et va parlant de clubs estat quan et requalifiquen els terrenys perquè l'alcalde de Madrid li surt de l'entrecuix.
4: L'alcalde de Madrid, que és de l'Atlético.
2: Sí, sí, no, avui l'he sentit dient, bueno, és que no solo se l'ha beneficiado el Madrid d'esta operació, home, només faltaria, però clar.
5: I perquè els pàrquings al final no els hi ha sortit
2: bé. No, home, però els pàrquings els ha tirat endarrere la justícia, l'alcalde ja també, vaja, certament... vull dir que, no, ara no m'ho vull entretenir, a mi em sembla molt bé que aquí les institucions amb el Barça siguin rigoroses, i si fa falta un permís, i si s'ha d'intercanviar terrenys per fer les obres del Camp Nou al que toqui, només faltaria, perquè és el bé públic. Ara, realment...
6: Ahir, el dia que falti Florentino.
2: Bé, diuen que ha perdut poder perquè el va fer a flaquejar al final de la temporada, però la veritat és que institucionalment no ho sembla. Jordina, gràcies.
0: Molt bé.
2: És gairebé un quart de nou del vespre. No sé, Joan Fito, bona tarda.
7: Bona tarda.
2: Si aquesta hora... Com?
6: John. Sí, John.
2: John.
6: El vaig batejar com a John batejar, i jo crec que...
7: Sí. T'has
6: perdut moltes coses.
2: No vas expressament.
6: No, que m'estic equivocat i vaig fer John Fito. Ja
4: dels Estats Units, saps? Allò de...
6: Sí.
4: Jo. Aquest és un John.
7: Jo.
2: John.
6: John
2: Fito.
6: John Fito.
2: Doncs el John...
7: No te'n passen ni una, per si
6: no. No, ni una.
4: Bueno, espera't.
2: El John ha vingut a explicar-nos si l'Espanyol ja ha tancat aquest moviment de peces al lateral dret que anunciàvem a l'inici del programa.
7: Doncs s'ha tancat la primera part perquè ja és oficial. Rubén Sánchez és nou jugador de l'Elx, traspassat a mig milió d'euros, i ara falta la segona part. L'Espanyol ja ha fet aquell clàssic tuit de un rebel d'última hora, vaja. Falta que sigui oficial aquesta arribada d'Andoni Gorosabel per tancar doncs les dues peces. Un Gorosabel que ve de l'Atlètic Club i ha jugat les dues últimes temporades, té 30 anys, va jugar la temporada passada a la Champions, 7 partits de Champions amb l'Atlètic Club, i que doncs ve a canvi de Rubén Sánchez en aquest lateral dret. Falta la peça de Roberto, en principi el missatge és el mateix d'ahir. Si no ve un club amb la clàusula, Roberto seguirà sent futbolista de l'Espanyol en aquestes últimes hores de mercat.
2: Que realment, ara la injecció econòmica, i crec que la xifràvem en 15 milions.
7: Sí, eren 25 la clàusula, de clàusula, el 60%.
2: Però el problemot esportiu, sí, si et fitxes Roberto a 4 hores que tangui el mercat, no te'l vull explicar. Això pel que fa l'Espanyol, en el primer mercat de Monchi, que jo haig de dir que no dic que sigui un mal mercat, però m'esperava més
6: moviment, no?
2: Focs també, artificials. També,
5: tu i molts també, pericos.
4: Sí, home, però...
5: Perquè he parlat amb alguns pericos aquest
4: sí,
5: estiu.
4: Però alguna també making. Influeix amb els calés que tens per comprar.
2: Ja, però,
5: ja,
2: que
5: però
2: aquesta,
5: era molt ruïda.
2: Aquesta és l'altra part.
5: Clar,
2: que
5: el senyor Alan Page venia aquí.
2: Clar. La nova propietat semblava que venia...
4: No, però això no serà culpa del Monchi. Si
2: no.
4: Si no donen quartos per anar a comprar.
2: No, està clar. Però que vull dir que entre els uns i els altres... No, és, en aquest cas no és que ni que hagin promès, perquè així com Chen va prometre la lluna, Pace va arribar, però va generar una sensació d'ara sí.
4: Però és que aquí hem passat d'un món en què els directius, quan els clubs eren clubs de la meva època, els quartos no eren de ningú i s'endeudaven i ja... Però ara els clubs que són d'algú, els quartos són d'algú i ja és un negoci. Vull dir, no pots fotre el paperina com feien abans. I anaven fotent un embolat, i el que vingui detrás que el faci més gran.
2: Ja, però llavors és igual si és Pace o Chen.
4: Igual. Després està la gestió. Clar, per tots els clubs que són propietat d'una persona o d'una societat són iguals. O sigui, tu el segueixes perquè és el teu club de tota la vida, però ja, abans era teu, digues, o tenies una...
2: Sí, sí, ara, no, això és evident.
4: Hi ha un que mane, perquè a més...
2: Hi ha un tio que s'hi juga als calés, que sí.
3: Ha fet plantilla per no haver de patir.
2: Bueno, ja ho veurem.
3: Com, què, ja la cara més visible, Brian Zaragoza?
5: Millor plantilla de la temporada passada.
2: Brian Zaragoza és un nom que a l'estat internacional li sembla un fitxatge indiscutible, però l'any passat no va fotre res.
4: Del Brian Zaragoza fins ara
3: potser. Cal veure que això és el que pot donar el factor diferencial de mirar fins i tot una mica més amunt.
2: Això és veritat, però bé, en fi, ja ens sentirem a parlar. De moment l'Espanyol ha començat amb una victòria i dues derrotes. És veritat que en partits que es poden perdre contra el Madrid i contra la Reial Societat. A part de l'Espanyol, Joan, algun moviment del mercat estatal i o internacional que t'hagi cridat l'atenció?
7: Mira, d'estatal, l'últim que s'ha fet és André Almeida, que canvia a València per Santander, ha fitxat pel Racing, s'ha dit André Almeida. Avui el Depor ha inscrit Adama Traoré, el futbolista català, i del panorama internacional crida l'atenció el que sembla que serà el nom, que és el Denzo Fernández, que fitxarà pel Manchester City, el City que s'haurà gastat vora 380 milions d'euros en tres futbolistes.
2: En migcampistes.
7: Sí, en tres migcampistes, amb Elliot Anderson, amb Boadi i a Enzo Fernández, també crida.
2: És veritat que a la Premier també que Savinho el venguis per 90 i no sé quants milions, que no ha fotut Real City. Jo crec que és evident que aquí està passant alguna cosa amb el
4: City,
2: fair play.
4: Ni el Girona.
2: Home, el Girona va fer un temporada, no fotis. No.
3: Home, sí.
5: Ah, per això guanya el Sala a dalt.
3: De fet, el Girona, si s'hagués quedat Savinho la temporada passada, ara seria primera.
4: Tampoc crec que fos res exagerat.
6: Home, va fer bona feina.
4: Sí. Però no és un jugador de 90 milions.
2: Si
6: No,
2: ni la millor versió, ni la... Són de 90 milions, però és que el City no ha pogut fer res i el van fitxar per 20 i el venen per 90.
5: Morgan Rogers sense
6: Morgan Rogers. Se parlen de mare, potser.
2: Tinc la sensació que la Premier passa aquelles èpoques que fèiem Silesen cap aquí, Neto cap allà,
4: Artur... Que tenim tots al cap i tu dius, jo pel meu equip el fitxaria, i el Robinho pel meu equip no l'hauria fitxat mai.
2: Savinho. Robinho potser tampoc. Savinho sempre vaig pensar que... A mi és que m'agrada... El que vaig veure al Girona m'agradava molt i fins i tot pensava, jo aquest tio pel Barça no els aniria malament. Però s'ha ensorrat. Perdona, Joan.
7: No, anava a dir, de la Premier, ho comentava el Sergi, Morgan Rogers són 138 milions, per exemple, el Liverpool ahir va fitxar Barcola per uns 125, i d'última hora l'Aston Villa, rival del Barça de la Champions, que ha pagat 55 milions per l'extrem del PSG, Ibrahim Mbaye. És un dels moviments del dia d'avui que crida l'atenció.
3: Però és cert que, no sé si era la setmana passada que ho comentàvem, que la Premier sobretot feia grans despeses entre ells, i ara has citat un parell que són de fora i que són grans despeses, com la del, la del Liverpool 140 per Barcola.
2: A mi també em sembla exagerada.
3: Sí, però va en funció de la inflació del mercat que tenen allà.
4: Sí, això és que és una cosa desmesurada, perquè aquest noi, que ni me'n recordo de com has dit del PSG,
2: Mbaye.
7: Ibrahim Mbaye.
4: aquest individu ha costat el mateix que li va costar Zidane al Madrid. O sigui, 10.000 milions
5: d'euros. Bueno, sí, fa 20 anys.
4: Ja. Bueno, sí. Però 10.000... Sí,
5: Ferran Torres, posa-li més car que ha pagat el PSG per
2: Ferran Torres. Crec que és el tercer traspàs més alt de la història del sí, Barça. Sí. Aquí també s'ha de tenir en compte com han canviat els preus. Joan, havíem acabat, eh?
7: Sí, hem acabat.
2: Deixa'm passar per la seu de la Lliga. Aquí tenim el company de TV3, el Sebas Guim. Hola, Sebas, bona tarda.
8: Què tal, Xavi? Molt bona tarda.
2: Jordi.
8: Jordi.
2: Digue-li, Jordi. Disculpa. Avui estem rebatejant la redacció. Sebas, hi ha ambient a la seu de la Lliga o amb la modernització s'ha perdut aquell xup-xup de faxos i últim...
8: No. Què va. Hi ha un ambient que no l'havíem vist. És a dir, aquesta nit el Barça no serà protagonista, però aquí la Lliga això fa xup-xup. Hi ha moltíssim gent, i a més han fet una presentació immaculada, amb molts patrocinadors, i una preparació per una nit que no té tan atractiu a nivell de fitxatges per al mercat català, però que sí que ens acompanyarà, molt bé. La veritat és que avui el Barça doncs no serà protagonista, no tindrem l'expectativa de si Julián sí o Julián no, sí que en el mercat blaugrana estem pendents doncs, que aparegui el nom de Marc Casador, com s'ha dit al Deportivo de la Corunya. De moment sí que et puc dir que l'últim nom que apareix en aquestes pantalles sí que implica un dels futbolistes que jugava en un equip català, com és Rubén Sánchez, que com ja sabeu doncs se n'ha anat traspassat a l'Elx. És l'última operació a la primera divisió. Des d'ara fins que s'acabi el mercat de fitxatges, Javier Gómez, director general corporatiu de la Lliga, fa uns minuts ens ha atès en roda de premsa i ha estimat que hi haurà entre 60 i 70 operacions en aquest tancament del mercat de fitxatges. També xifra que la inversió dels clubs de la Lliga de primera i de segona divisió augmentarà. L'any passat va ser d'uns 670 milions d'euros, doncs pujarà fins entre 750 i 800 milions. Una forquilla ampla, però que indica que, tot i que la inversió és moltíssim més baixa que la Premier League, doncs a poc va pujant pel que fa als clubs de la Lliga Espanyola. També ha remarcat Javier Gómez que el Barça, com ja sabeu, doncs ha fet molt bé la feina. Els últims anys doncs havia de fer equilibris econòmics per poder incorporar futbolistes en els últims dies. No és el cas, diu que ha fet bona feina i ha sortit del llistat de clubs amb problemes, així que bones notícies pel Barça, ja les sabíem, bona feina la que ha fet Deco, el director esportiu del club blaugrana. Pendents també dels dos equips de segona divisió, el Girona, la possible sortida d'Unagi, i les entrades del Sabadell. N'ha fet 3 avui d'una atacada: Marc Vidal, Yusuf Obuso i Àngel Baena, 3 incorporacions que de ben segur que aniran molt bé a Ferran Costa. Des d'ara i fins la mitjanit, 3 hores i 38 minuts, en què encara poden passar moltes coses, importants potser no tantes.
2: Doncs el Sebas Guim, el nostre home a la seu de la Lliga. John, quines novetats hi ha?
7: Jonathan David és oficial a l'Atlètic de Madrid, i Nick Gualtemade, que canvia Newcastle per la Juve. Arriba cedit a la Juventus de Turí, moviment de fa ben poquet.
2: El Newcastle va pagar molta pasta.
7: Més de 90 milions i arriba cedit.
2: I va acabar jugant de nou Gordon.
7: Sí.
2: Ara convertit en
4: quin
2: flash.
4: Quin jugador, Gordon?
3: Per cert,
2: ara hi anem.
3: Que m'apunta la Laia Tudel que Brian Fariñas tindrà dorsal del primer equip. Per tant, bé, bones notícies pel jove jugador del Barça, que de moment minuts n'està tenint poc, però sembla que Flick també hi compta.
2: Em sembla bastant sorprenent, la veritat.
4: Sí, sí. Perquè... Bueno, si aposta el Flick, jo no disfrutaré.
2: Sí, clar, però si no juga no podrà jugar amb el Barça Atlètic. Bueno, en fi, ja... A mi em sembla molt estrany això. Ja, m'ha sorprès quan ho ha dit com ha comentat la Laia. En fi, Sebas, et deixem treballar. Gràcies, una abraçada.
8: Gràcies, bona tarda.
2: Eduard Solà, bona tarda.
9: Hola, què tal? Bona tarda.
2: El Sebas t'ha fet la meitat de feina, però avui com a delegat a segona divisió, que no de segona divisió, ja. Resumeix-nos l'última jornada de mercat del Girona i el Sabadell.
9: Per on vols que comenci? Començo potser pel Sabadell, que és on hi ha més notícies. Ara ho explicava en Sebas. Un hat-trick de fitxatges. Porter català Marc Vidal del Celta, ex del Barça B, amb 26 anys, firma fins al 2027. El pivot Youssef Owusu, que prové del Brighton, de la Premier, 20 anys, és un anglès amb ascendència de Ghana, ha firmat per 3 temporades fins al 2029, i un extrem català, Àngel Baena, que prové de la Lliga Polonesa, 25 anys, firma fins al 2028. Encara hi podria haver una última incorporació. El Sabadell està negociant amb l'Atlètic Club per lateral esquerra d'Ama Boiro, i un Sabadell que està buscant les sortides de Miguelete, de Còsia i també de Quimutges.
2: Molt bé, doncs està ben remogut l'equip arlequinat en aquest últim dia de mercat. El Girona sí, esperava moviments, sobretot de sortida, però no sé si algú a aquesta hora fa pinta que hagi de moure's gaire gent.
9: Aviam, només pendent d'Unagi. A hores d'ara és el només pendent d'Unagi. Asprilla i Van de Beek, que eren els altres dos jugadors pels quals s'especulava que podrien sortir, es queden de cara a la pròxima temporada al Girona. Bé, això amb totes les reserves, que pot significar que encara quedin aquestes 3 hores i mitja pel tancament de mercat. Només pendents de la sortida d'Unagi. No ha arribat cap oferta que satisfaci el Girona, que vol al voltant de 20 milions d'euros, que seria més o menys la seva clàusula de rescissió. I si no s'arriba a aquesta quantitat o arriba una oferta que sigui del gust del Girona, Unagi es quedaria a la Lliga de la Segona Divisió jugant amb el Girona. Això sempre i quan en els pròxims dies, que per exemple que d'aquí uns dies s'ha de tancar el mercat grec o d'aquí uns dies el mercat de l'Aràbia, doncs no hi hagi una nova oferta. Si marxa Unagi, el Girona incorporarà un jugador. Si no marxa Unagi, és possible que el Girona es quedi amb la mateixa plantilla que té fins ara. Això sí, és veritat que les pròximes hores s'haurà d'oficialitzar el traspàs de Dauda, que s'anirà a jugar al futbol portuguès, però vaja, estem parlant ja d'un jugador, diríem, de segona línia.
2: Altres jugadors que havien sonat com a sortides, Àlex Moreno, Brian Gil, es queden.
9: I va anar també, per tant, tots aquests aquí, només, en principi, vaja, que no hi hagi un efecte dominó i pugui molestar el Girona, però en principi l'única sortida seria la d'Unagi, que no sé si pot ser positiu o no positiu, que continuï o no continuï.
2: Edu, gràcies.
9: Adeu.
10: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. I'm trying to put you in the worst mood, P1 cleaner than your church shoes, Belly point two just to hurt you, All red lamb just to tease you. Pedri amb Espart, esparca per Rafinha, Rafinha retalla a l'interior de la xuta, Rafinha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del nou, gol del nou, gol de Rafinha, un altre gol de Rafinha! Se la té la 20, xuta la 20, golaç, golaç, golaç! I aquesta sí que xuta bé, a trencar, rebentant la porteria de Cárdenas, en un 3 i no res, primer Rafinha i ara Lamine Yamal, capgiren el marcador, provoquen la bogeria col·lectiva al Camp Nou, remuntada feta. Bernal toca la pilota per Olmo, Olmo per Gordon, Gordon a l'interior de l'àrea, es col·loca bé, Gordon la rematada pròpia porta, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. No l'ha fet Gordon, però l'ha provocat Gordon. Continua Gordon, Gordon, prova xut. No, finalment la toca per Rafinha. Xuta Rafinha, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol del nou, nou, gol del nou, nou. L'11 que fa de nou. Adiemi per la mi, xuta la mi. Gol! Gol, gol, gol, gol. Minut ja 45 de la segona meitat. Barça 5, Rayo 2.
2: 3 de 3 pel Barça, líder de la Lliga després d'aquesta victòria d'ahir al Camp Nou, 5-2 contra el Rayo, amb Rafinha fent gols a cabassos, amb Lamine Yamal recuperant el somriure, amb Anthony Gordon alias Flash com a ídol sorpresa de l'afició del Barça i amb Xavi Espart enamorant el barcelonisme i Miguel Rico entre ells. No sé si per sorpresa no, en aquest cas sembla que Flick té claríssim qui és el lateral esquerre titular del Barça.
4: Jo no sé si la posició és lateral, però sé que la banda esquerra
2: jugada tot menys de lateral, perquè hi ha moltes fases del joc que estava jugant per dins, sí, i altíssim, juntament amb Bernal.
4: Ja ho ha provat a la pretemporada.
6: Bueno, i quan surt Cancelo, sí, ell va cap a dins.
4: Sí, ell, sí, ell de Vincenzo, de Casam.
2: De Pedri, sí, sí, va ser el canvi. Amb què us quedeu d'aquest partit d'ahir? Ja el Miguel ja ha parlat d'esport, però, per exemple, ja comença a no ser notícia Rafinha, 5 gols en 3 partits, ahir 4 xuts entre els 3 pals, 2 gols. A la TDT explicaven que Rafinha ha fet 9 xuts aquesta temporada, tots a porta, no ha xutat cap a fora. És veritat que algun ha anat al pal. Vaja, hem parlat,
4: és un exemple, Rafinha. O sigui, que el capità...
2: I mira que vam acabar, sí. com a gremi barcelonista, vam acabar emprenyadíssims, perquè s'hi havia anat a jugar com un animal, un amistós amb el Brasil, i ara és el capità, el nou, jo diria que el referent espiritual de l'equip.
4: Jo, quan l'entrenador, l'Estil Cruyff, diu, aquest és el capità. Després ja ho votaran i ja veurem què passarà, però aquest és el capità.
2: Potser ens oblidem de votar-ho, fins i tot, quan ja estigui la plantilla tancada, que ja ho està.
4: És un exemple. És el primer a Petra Corre, jugar a tot el camp, literalment a tot el camp, és capaç de baixar als laterals a defensar una pilota o a recuperar-la, pique constantment la desmarcada... té una efectivitat que acabes de comentar i una capacitat de concentració extraordinària. A mi sembla que està en un nivell que no sé si durarà 2 o 6 mesos, però que s'ha de gaudir mentre se pugui, perquè és un nivell extraordinari. I després el que hem dit de Xavi Espart, doncs, clar, és que juguem molt a futbol.
2: Sí, sí.
4: Que tu ahir pots dir, bueno, és que fan un gol perquè el Xavi Espart si li anticipa el... sí, això no farà un pam més, per molt que ell ja va emprenyar tot el que va poder, però no va molestar el suficient. Bé, va rematar, però
2: podríem discutir la disposició que Espart marqui el davanter centre rival en un bueno, corna, això, però també és veritat això, que l'acció tècnica és millorable.
4: Ja hauríem...
2: que no passa res. Vull dir...
5: Bueno, per això té l'edat que té, no?
4: Sí,
2: no, després l'edat i que si jugues amb un lateral com Espart has d'assumir...
4: Quan tu vols un equip vertical i tens un paio com aquest que juga al primer toc quan convé fer passades d'aquestes que fan mal i ell les veu immediatament, per mi és un fitxatge.
2: El Miguel és espartista més que Gabriel Jesusista,
4: i del Gordon també, ja ho era abans,
2: ara,
4: també.
2: Ara.
4: Però del Gordon, jo, que com insisteixo,
2: sí, tot, ja l'havies detectat a l'Everton. De fet, és possible que el Barça l'hagi acabat fitxant a través dels informes
4: no, perquè a mi el Barça, mira que m'hi he dedicat temps, no m'ha fet cas mai a la vida amb res.
2: El tio a part és carismàtic, o sigui, és veritat que el seu joc contagia, però
4: li dones la pilota.
6: Hi ha jugadors que acaben d'empeus al camp, a l'estadi, i és un dels casos.
4: Tu li dones la pilota al Gordon i saps que aquella jugada acabarà millor del que ha començat.
2: Sí, sí, aquest també, haig de dir que aquest, deies que Espart juga bé a futbol, per mi ha estat sorprenent, ni la velocitat ni la presència al davant.
4: No sembla que corri tant.
2: Jo crec que a mi m'ha sorprès
4: molt.
2: Sí, però
5: amb el cap aixecat i amb però sempre va amb el...
2: A mi quan ve a jugar cap a dins em sembla que entén molt bé el joc. Jo m'esperava més una de Yemi, perquè ens entenguem, un tio molt ràpid, que pressiona molt, que fins i tot és perillós al davant, però crec que entén molt bé, i a més la química amb Espart a la banda esquerra de moment funciona.
6: I amb Rafinha.
2: També. Bé, ahir el quart gol, a mi em sembla una jugada preciosa.
4: I a més és un noi que té un pensament col·lectiu. No ha vingut aquí a dir, hòstia, jo me la jugo la primera que tinc perquè necessito fer 2 o 3 gols per sortir a la porta dels diaris. No.
5: Perquè a part no ve d'un grandíssim club. O sigui, el primer gran club al que aterra és el Barça.
2: Bé, sí. Bueno,
9: Sí, home, és clar, que... Mantens perfecte.
2: Rafinha ha fet 5 gols, però a Gordon...
5: 3 assistències i mitja.
2: Si li comptéssim el de gol en pròpia porta, que no podem comptar...
4: És que si no la toca la gent, estava sol Rafinha. Vull dir, era una jugada...
2: Ja, vull dir que a l'estadística oficial no sortirà com a, com sí, a assistència, però la capacitat de generar...
4: Insisteixo, jo aquests tios que quan els hi dones la pilota saps que passarà algo bo, algo millor del que ha passat fins en aquell moment, jo els hi dono una importància capital al futbol, i aquest és un d'ells.
5: No, no, com a, ara dintre del Barça entens, que jugui saps que l'equip jugarà a una mateixa idea, i ja cada cop hi ha més jugadors del que diu el Miguel, que saps que millorarà la jugada. O sigui, el Mundial d'Olmo demostra el que és capaç de fer aquest jugador, sí. I ja ho havia fet una mica, jo crec que una mica contra gotes, i crec que aquest any el podem veure millor. Lamin, ja podem mirar sí, les caretes que volia.
2: El podem veure millor, però clar, Olmo és el problema que li ha de fotre el lloc a Fermín.
5: No, però si és que hi ha 60 partits. Aquí, el tema és, arriba el mes d'abril i sí, que tots estiguin.
2: Sergi, hi ha 60 partits, però els partits grans només els juga un.
5: Sí, però, els partits tenen 60 minuts i tens l'última mitja hora.
2: Sí, però això no m'ho expliqueu a mi, li expliqueu a Olmo quan arribi al Clàssic.
6: A veure si ho entén.
3: Que quan arribi el Clàssic ja veurem en quin estat de forma està Fermín, en quin estat de forma està Olmo, i qui dels dos juga, sí, però... i si hi ha una baixa a l'extrem esquerre, hi ha de jugar amb dos allà.
2: Jo el que dic, ara que traieu el cas d'Olmo, jo el que dic és que tinc la percepció que Olmo és un jugador que li costa especialment sentir-se...
3: Important.
2: Discutit. És a dir, ella a la selecció espanyola, a partir d'un moment del Mundial, és indiscutible. I això fa que el jugador creixi com a dimensió, intervenció, al nivell que li han vist a Olmo a l'Eurocopa sí. i al Mundial, em sap greu dir-ho, no l'hem vist al Barça. I aquest tio es passava la temporada lluitant contra un autèntic tauró.
3: En aquell Mundial també es va haver de guanyar la titularitat. També va ser titular i va tornar a ser a la banqueta.
2: Però el que vull dir és que el Barça, Olmo pot tenir dos partits molt bons i el tercer haurà de jugar Fermín, perquè Fermín també va com un avió. I això a Espanya no li passa.
6: No li passa perquè no estava Fermín.
2: No, és que
6: Fermín...
5: Miquel Merino no hagués tingut potser tants minuts com hagués tingut Fermín.
2: Jo crec que Fermín hauria fet de Baena bastantes vegades millor.
5: Vull dir que en el fons has de plantejar els...
4: Te'n recordaràs.
2: També va créixer el Barça a través dels informes de Miguel Rico.
6: Que
2: ara
6: seria el Miguel que no arriba. Aquesta classe que pots parlar d'Olmo, pots parlar de Valde, pots parlar de Koundé, pots parlar de molts jugadors que aquest any s'hauran de posar les piles.
5: Jo Olmo no el poso al mateix nivell que Valde.
6: No, jo tampoc.
5: Però el Koundé d'ahir ja diràs.
6: Bueno, sí.
5: I Valde no compta i no haurem jugat.
4: Quan el Flick diu el que diu de Valde, jo crec que va per ell i per molts.
2: Sí.
4: Koundé, per exemple.
5: No és suficient
4: que vulguis estar en la convocatòria.
2: Sí,
4: has de voler jugar. Per voler jugar, jo he de veure de dilluns a divendres que tu vols jugar. Si no ho veig, que només veig que el
6: bueno,
4: que
6: i després, quan et dono l'oportunitat de jugar... que estiguis a l'alçada, perquè Koundé porta unes pàjares...
4: Sí, doncs
2: amb això tenim un problema, perquè a Valde no el necessites, però a Koundé sí. Perquè a Koundé no tens prou centrals.
6: No estic tan d'acord, amb això.
2: Tu en algun dia necessites o que Koundé o que Eric juguin de centrals, vull dir, si l'hipòtesi és que Eric serà lateral del dret titular, si algun dia que el necessites al mig, haurà de jugar a Koundé, jo crec que no seran ni un ni dos.
6: Xavi Espart també pot jugar. De fet, ell mai havia jugat de lateral a l'esquerra abans.
2: És veritat.
5: No, el que anava a dir és que
2: si tu estàs tranquil, amb la defensa...
6: Jo sé. He de dir que jo pensava que venia un central més. Però
2: també.
6: En aquestes alçades, veient la plantilla, el bo que té aquesta plantilla del Barça és que és molt polivalent. I amb això estic molt tranquil·la.
2: Doncs no ha vingut el central al final, tot i que per associació d'idees van pensar, home, si Cortés se'n va, és que això vol dir que en fitxaran algú?
4: Potser ha vist que amb Christiansen s'hi pot confiar.
5: Bueno, està físic, si està bé...
3: És que és una de les claus d'aquesta temporada. Per mi, Christiansen, si està bé, per mi és titular al Barça. Per mi.
5: Pot ser-ho,
3: A mi m'agrada més la parella Christensen-Cubarsí que la parella Covarsí i Gerard Martín, que ho va fer molt bé la temporada passada, eh? Mm. Però és que Christensen m'agrada molt. El que passa que li costa tenir continuïtat. Li ha costat en tota la seva etapa al Barça.
2: A Flick li agrada, Christensen.
6: Per mi és clau que el recuperi mentalment.
2: Quan l'ha fet, quan l'ha tingut, l'ha fet jugar, però...
3: El dubte és si pot tenir continuïtat i si quan arribin els moments importants també pot estar a l'altura mentalment.
2: I això per un entrenador també és important, perquè si aquest jugador m'agrada molt, però si no me'n puc fiar...
3: Des del moment en què l'han renovat per 2 anys, ja, jo crec que se'l creuen.
2: Sí, sí. Jo la veritat és que vaig entendre que el renovaven gairebé per una qüestió, permeteu l'expressió, humanitària, i ara resulta que no, que és per competir.
5: Escolta, millor tenir jugadors i que barallin entre ells, en el bon sentit, que competeixin. I Pedri, per exemple, ara parlant del Mundial, Pedri és determinant al final del Mundial sortint al minut 60. Sí. Doncs ja està. Escolta, els partits són llargs, ja veurà, però arrugues...
4: Hi ha 5 canvis. Jo
5: hi ha 5 canvis, els partits evolucionen molt. Sí.
4: El futbol ara no té res a veure amb... Ara, 5 canvis vol dir la meitat de l'equip.
2: A mi això em sembla... Tens més raó que un sant.
4: Una cosa que es demostra matemàticament és que els partits els guanyin aquells que acaben el partit.
6: Sí, però tu explica-li al jugador que surt de banqueta, això.
4: Sí, no, però és
5: que
4: això...
5: Que surti bé.
4: No, és que a mi moltes coses que em passen a la vida, ara, actualment, no pensava que em passarien mai, però la vida t'ensenya que has d'anar prenent coses.
6: Correcte.
4: I una de les coses que ha de prendre un jugador de futbol avui és que als partits hi ha 16 titulars. Uns comencen i uns altres acaben. Però titulars són els que juguen.
2: Mm. Sí, no, si la teoria ens la sabem i jo la comparteixo, però jo estic d'acord amb la corredera, quan surt el full diu, hòstia, sí, ara jugaré els últims 25 minuts.
5: No, doncs aquests 25, no, perquè el següent surtis des del minut 1, ja està.
2: No.
5: I més el ritme que juga el Barça i que vol jugar Flick.
2: Ja no dins d'un mateix... Aquesta serà l'altra. Flick per mi té un compte pendent, que és la rotació de la gestió de la plantilla.
5: Per això,
2: en temporades anteriors hi ha hagut jugadors que els ha cremat. Sí, a veure si...
4: Bueno, aquest any també hem dit que tu ara... Abans, mires la banqueta del Barça, hi havia 6 xavals que la gent no sabia...
5: Ara no hi ha cap lesionat, bueno, de Jong.
4: No, no.
5: No hi ha cap lesionat, però el normal és si hi hagi 3, 4, 5 lesionats...
4: Bueno, tants tampoc, eh?
5: Bueno.
4: Però ara mires la banqueta, escolta, fa goig.
6: Tens garanties, sí.
2: Molt bé. El Barça 3 de 3, 9 punts, el Madrid també 3 de 3. Veieu la cosa molt igualada, veieu el Barça per davant?
4: Veiem, jo veig que estem a la jornada 3 i que... quan arribi octubre direm el clàssic més igualat dels últims 15 anys, una tensió, aquesta
3: segons
4: lliga es
3: com
4: pot
3: vagi,
4: decidir
3: Miguel,
4: els clàssics.
3: Sí, és que segons com vagi poden ser decisius els clàssics.
4: Sí, segons com vagi pot ser decisiu per el camp del Rayo.
3: Vull dir que al nivell de la lliga que hem vist fins al moment fa la sensació que Barça i Madrid fallaran ben poc.
2: Bueno, però l'any passat també ho dèiem, això amb el Madrid.
4: I el Madrid
3: va fallar, però el Barça no.
2: El Barça va tenir una fase de la temporada...
3: Però el Barça,
2: temporada...
3: quants punts va fer el Barça l'any passat? Va estar prop del 100.
2: Sí, bueno, al final...
3: Per tant, el Barça ja va estar a la Lliga del 100. I si el Madrid aquest any apunta com aquestes 3 primeres jornades, poden estar tots 2 allà.
4: Sí, però per fer això vol dir que no solament... has de guanyar el clàssic, has de guanyar tot arreu.
2: Sí, clar.
3: Sí, sí, però és que
4: de moment,
3: jo crec que el nivell de la Lliga demostra que aquests 2 equips poden guanyar tot arreu. Sí.
4: Clar que poden, cada any.
3: 94 punts va fer el Barça l'any passat.
4: És que cada any poden guanyar tot arreu.
3: Sí,
4: però ara però hi ha hagut... setmana que ve hi ha un Atlético de Madrid, Madrid, no?
5: Sí,
2: abans de l'aturada.
4: És un partit que pot perdre el Madrid... O pot guanyar-lo, però el dia que vagi el Barça també pot perdre el Barça.
5: Però el que diu la Sònia, aquesta sensació del Barça, sobretot el Barça la temporada passada, que guanyava...
3: A tot arreu?
5: I els partits que no va guanyar per a Noeta, que era un 1-5, i a Girona, que hi va haver un mangui important, és que pràcticament el Barça guanyava tot.
3: A les 5 últimes jornades l'any passat el Barça va perdre en 2. És a dir, hauria pogut arribar perfectament als 100 punts.
2: Sí, sí, de fet, quan va guanyar... Quan es va proclamar...
3: Jo crec que això en les lligues anteriors no ho havia passat. No, a mi tampoc em sap greu. El que dic és que la sensació és que aquest any no només serà el Barça, sinó també el Barça i Madrid, i per tant... Els clàssics seran decisius. Jo només dic que possible que això passi.
4: Pues jo només dic que hi ha equips, per exemple l'Atlético de Madrid, que haurien de tenir una altra mentalitat.
3: Hauria, perquè
5: fa 15 anys,
4: Bueno, sí, però jo fa 15 anys que dic que el, és el mateix club el que es conforma en ser tercer o quart.
5: Ah, vale.
4: Però és que l'Atlético de Madrid té plantilles per jugar, per ser campió des del primer fins a l'últim partit.
2: Veurem com va aquesta lliga, de moment igualada entre Barça i Madrid.
0: Ja tenim també l'altre cosí col·locat, estàvem pendents de Toni Fernández. Guille Fernández, ja hem explicat que ha traspassat al Mallorca, Toni Fernández traspassat al Venècia. També aquí en no, aquest cas el Barça no, no reserva triat una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda.
4: No han triat mals jocs per viure aquesta gent.
2: No, lletjos no són. En el cas del Venècia...
4: Bueno, a mi és una experiència que m'agradaria tenir.
2: Sí?
4: Bueno. Una temporada de Venècia.
2: John, alguna...
4: Bueno, soc una mica reumàtic, però...
2: Sí. Ara podríem posar la cançó dels Hombres G.
7: Que també és oficial, Gorosabe, l'arriba cedit a l'Atleti, de l'Atleti Club a l'Espanyol, amb una opció de compra per part del conjunt blanc i blau.
2: Doncs l'Espanyol...
4: Ha jugat a l'Alavés, a la Real i a l'Atleti.
7: Sí.
2: I veient com ha començat la temporada d'Areso, a mi la veritat és que em sorprèn que l'Atlètic se n'hagi després, però bon, jo crec que bon fitxatge o bona sessió en aquest cas de la que rep l'Espanyol. Senyors i senyora, ho deixarem aquí, el Joan es queda per aquí a veure si hi ha algun moviment més. Rico Corredera Soler, gràcies.
6: A vosaltres.
2: Una pausa i anem a la vuelta i parlem de tenis. Ens espera l'Àlex Correig. Ara venim.
10: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio. Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
11: Doncs ja s'acaba l'estiu.
12: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
11: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
12: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
11: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
13: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
10: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
15: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I sobretot, viure-ho amb tu.
10: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
15: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
10: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio. Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.

0: Temps pel ciclisme, tocats 3:15 del vespre, pendents de la Vuelta, que s'acosta ja a les seves últimes etapes. Avui ha guanyat Tronchón. Isaac Vilalta, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Però... abans que res, deixa'm agrair-te la sintonia, que sàpigues que la setmana passada la Sònia em va torturar cada dia amb la cançó oficial de la Vuelta.
2: Bé. I t'agradava molt, Isaac.
1: Sí, me la poso cada vespre per ballar una estona.
2: No. Ara, aquí la tenim.
1: Hem cridat el mal temps, eh?
0: Hem tornat als clàssics, servidor, però sobretot Salva Pou, que li agrada la sintonia original del Tot Costa, en aquest cas quan parlem de ciclisme. Abans d'anar a la Vuelta, com tenim Pogacar, que avui hem sabut que el van operar ahir el vespre a Barcelona, sí. I que encara el tenim hospitalitzat aquí.
1: Sí, inicialment l'havien d'operar avui, ens ho havia notificat a l'equip, però van avançar unes hores l'operació. M'imagino que ell s'havia recuperat de la commoció i van decidir guanyar temps d'alguna manera. L'operació, el propi equip explica que ha estat un èxit, que ha anat bé. Fonts mèdiques ens ho confirmen, que ha anat bé, però sí que és cert, no és que hagin aparegut complicacions, però sí que un cop veient sobre el terreny què hi havia, les lesions eren més importants del que pressuposaven. Han hagut de posar-li claus, plaques, per la lesió a la clavícula esquerra, i això deixa'm que posi com a mínim un interrogant bastant gran a la participació de Tadej Pogacar, especialment al Mundial, que és el 22 d'aquest mes, després dels europeus, que es disputen justament a Eslovènia, al Giro de la Llombardia, que tot això ja és a l'octubre. És a dir, que haurem d'anar amb peus de plom, pas a pas, i ho té complicat Pogacar per poder ser en aquestes cites. Tornarà aviat a casa, a Eslovènia. No descartis que demà mateix deixi Barcelona i viatgi ja cap a casa.
0: Molt bé, doncs podria ser que la caiguda a la Vuelta li costi a Pogacar el tram final de la seva temporada, Mundial, Europeu i alguna clàssica, com ens explica l'Isaac Barcer, que ha dit que la Vuelta enfilava l'últim tram. No, queda aquesta setmana i la vinent encara. Ja volia passar
2: des del
0: viatge.
2: Moment en què Pogacar va quedar,
0: no t'acallaràs, que quan va acabar Pogacar vaig pensar quan s'acaba això. I a més, com que em cau bé Enric Mas, doncs si s'acaba aviat, millor. Avui no hi ha hagut moviments entre els favorits, eh?
1: No, avui era una etapa que convidava, era trencacames, podia amagar certs perills, però de cara a la general convidava a pocs canvis. Així ha estat, a guanyar, com deies abans, Bastián Tronchón, el francès. A la general Enric Mas es manté líder. Demà tampoc hauria de passar res, però demà passa. Ja hi ha una etapa pujant a Belefique, encadenant en final a Calar Alto, és a dir, que són dos ports de primera consecutius, és a dir, que demà podem descansar, però demà passat és probable que passin coses.
0: La crono quan és?
1: Setmana que ve, sí, l'última setmana. Sí.
0: Aquí en teoria Mas hauria de portar una mica de més de coixí, perquè Roglic és bastant millor que ell en la crono, eh?
1: Sí, és el que diu la teoria, ara li treu 1:18, també la teoria diu que Primoz Roglic ha arribat curtet de forma, perquè va patir un accident mentre s'entrenava i preparava aquesta Vuelta, i les últimes setmanes no ha pogut entrenar-se.
0: Ha estat un any bastant cardat pels cracs en voltes, eh? Vinegar va prendre mal al Tour, Pogacar a la Vuelta, ara parlaves de Roglic, déu-n'hi-do.
1: Sí, estava intentant fer memòria amb Evenepoel, que normalment és el que pringa més o llepa més, i potser aquest any l'ha salvat bastant bé, però sí, tens raó, ha estat un any complicat. Difícil trobar un any en què els cracs de les grans voltes tinguin tants problemes.
0: Per cert, escolteu l'Isaac aquí al Tot Costa, però ja teniu disponible, ho dic bé, oi, l'episodi d'aquesta setmana de Ràdio Volta. M'imagino que s'ha entrat en l'actualitat a la Vuelta.
1: Sí, sobretot la Vuelta, i també mirant una miqueta el mercato dels ciclistes catalans. No hi ha grans moviments, eh? L'afer Pablo Blasi es manté igual, a l'espera. Sí que està confirmat el fitxatge de Jean Castellón pel Q36.5, això ja vam avançar fa setmanes aquí a Catalunya Ràdio, i a les properes hores es podria confirmar el fitxatge del Marc Brustenga, que està al Kern Pharma, al Caja Rural. Res oficial, però ja jo, si m'hagués de jugar calés, n'hi posaria uns quants.
0: Gràcies, Isaac.
1: Una abraçada.
3: L'ull de Falcó, amb Àlex Corretja.
0: I l'últim cop del programa és pel tennis. Àlex Corretja, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda, Jordi.
0: Content de retrobar-nos amb un dels cracs un dels cracs clàssics ja del Tot Costa. Aquesta setmana amb teca, perquè ha començat el US Open i ha començat amb un parell de notícies destacades a la primera ronda. La primera, Bé, no per ordre cronològic. La primera, teníem ganes, hi havia curiositat per veure com tornava Carlos Alcaraz després de 4 mesos de baixa, i la veritat és que va tornar amb facilitat contra Safiulin. Deia Alcaraz que això de jugar a tenis, el seu nivell és com anar en bicicleta, que no te n'oblides mai. No sé si és tan fàcil tornar al nivell que va fer Alcaraz.
5: No, és molt, molt difícil. O sigui, una cosa és tornar a jugar al tennis, que potser dius, val, sí, és com la bicicleta, i una altra cosa és el que va fer ell ahir, que és competir i guanyar un partit de Grand Slam sense perdre cap set a un jugador que potser no és tan conegut però pot arribar a ser perillós. Així té molt de mèrit perquè ho va fer d'una forma, jo crec que notable, per el temps que portava sense jugar. Recorda, Jordi, que des d'abril, sí, sí, que va jugar a Barcelona, no havia competit. Sí, havia entrenat, però un entrenament no té res a veure amb un partit de competició davant de 25.000 persones, i et diria gairebé amb tot el món doncs pendent d'aviam com estaves. Així que penso que va ser un partit molt, molt bo per ser la primera ronda després de tants dies.
0: I sobretot que va fer la impressió que no va tenir por de colpejar, que és raonable tenir-ne, tenint en compte que el canell és una part molt delicada de l'anatomia d'un tenista. Bones sensacions, per tant, d'Alcaraz, que jugarà demà en segona ronda contra el portuguès Faria, en teoria també un partit que
5: sí, assequible. Sí, pot complicar coses. Ah. O sigui, jo crec que pot arribar a ser un partit que és una segona ronda, que Faria ha guanyat bastants partits a pista ràpida, i a vegades el primer dia doncs acceptes tot molt bé, i el segon doncs no sempre et trobes millor que el primer, tot i que seria la inversa normalment, però Faria, aviam, evidentment penso que és un partit que l'Alcaraz doncs segurament el tirarà endavant, jo crec que segur, però pot haver el joc, sap? Pot tenir una estona de dir, ostres, ja està aquí, el Faria s'acaba bé, té bona dreta, bon revés, vull dir, jo crec que el pot fer treballar una estona, cosa que crec que també li interessa donades les circumstàncies.
0: Pot ser. En tot cas, clar, no hi és Sinner, lesionat, ha caigut Djokovic, que ara en parlem. Bé, queda Zverev, que ja s'ha estrenat en els grans slams, i els americans, però no, en teoria no... Vaja, Alcaraz pot passar per un dels favorits, sinó el favorit.
5: Sí, aviam, sent ell, és evident que has de pensar que si ell agafa ritme i sobretot no té cap molèstia, no només el canell, que no li surti una altra nova, perquè després de tantes setmanes sense competir mai se sap, per suposat que l'has de posar ja com un dels candidats. El que passa que falta tant, ha començat això doncs ahir o abans d'ahir, que s'ha de ser molt prudent, i jo crec que encara, si va agafant el seu ritme, serà un dels candidats segur, però encara queda molt recorregut, i el quadro, jo crec que aquest any, doncs probablement dels últims que s'ha jugat a Nova York, segur que és el més obert.
0: Era esperat el retorn d'Alcaraz, però el gran titular d'aquesta primera ronda és l'eliminació de Djokovic a mans d'un argentí, pels que no seguim el dia a dia del tenis, gairebé desconegut, Mariano Navone, i el pitjor, Àlex, parlo per mi, és la sensació que el serbi, que ha estat una autèntica bèstia física, el físic que comença a no acompanyar-lo.
5: Fa com 10 anys que jo col·laboro al Tot Costa, i fa com 10 anys que parlem de quan vindria la davallada de Djokovic, i cada temporada
0: em deies,
5: Àlex, tu creus, i deia, mira, gran slam, i un altre slam a la butxaca. És la primera vegada que realment ens ho pega una primera ronda, un slam, després de fa molts anys, i que sí que dona una sensació física de dir, bé, jo no sé si és més un tema més, podríem dir, de salut, que no tant del que el físic no li dona, però sí que no podem negar que ha sigut una sorpresa bastant gran veure que perdés la primera ronda, perquè els últims anys deien, bueno, però aquest any va començar en final Open d'Austràlia, a Wimbledon et feia semis, a Roland Garros també, clar, ensopegar la primera ronda és una alerta bastant gran que jo crec que posarà una mica en situació el Djokovic de dir, bé, on estic, què vull i què espero de mi els propers mesos, perquè el Djokovic ara ja no juga per jugar qualsevol torneig. Clar. El proper és la més al gener a Austràlia. Home, encara queden moltes setmanes i molts dies, veurem, però sí que s'atisba una mica una sensació de, bé, això s'està acostant al fi.
0: Sí, sobretot per les sensacions que transmetia ell d'una mica de frustració de veure, pot ser que sigui una qüestió transitòria, com deies, perquè que sigui sigui més una qüestió de malaltia que de físic, sí. Però realment a mi em costa recordar un Djokovic tan frustrat amb les seves capacitats. Bé, veurem què passa amb el futur de l'última pota del Big Three que queda en concurs.
5: Tal qual.
0: N'anirem parlant, per cert, estàvem pendents de si començava el partit de Paula Badosa contra Kasatkina. Si no em dius el contrari, Joan, està plovent a Nova York i encara no ha arrencat.
6: Mira, han arrencat alguns partits a les pistes exteriors, però de moment el de Paula Badosa no és un d'ells.
0: Molt bé, doncs
6: ha deixat de ploure.
0: Pendents en les pròximes hores. Gràcies, Àlex, una abraçada.
5: A vosaltres, adeu.
0: 2:30 i seran les 9. John, Sònia, algun moviment d'última hora pel que fa al mercat de fitxatges?
6: Doncs mira, que l'Espanyol ja ha inscrit a Gorosabel, l'últim fitxatge, arriba cedit amb opció de compra. També Rubén Sánchez, inscrit a la Lliga per part de l'Elx, traspassat de l'Espanyol a l'Elx.
2: Cada cop que sento l'efecte del Salva, el que penso és que hi ha un moviment extraterrestre, més que
0: un moviment...
2: Sembla un
0: submarí, no? El sonar. És un...
2: Sí, exacte.
0: Home, la caça de l'octubre roig.
2: Bé, en tot cas, de moment pel que fa al Barça no hi ha més moviments i continuarem pendents en aquestes 3 hores que falten perquè acabi el mercat, per veure si es tanca la sessió de Marc Casado. El Deportivo seria el moviment que li falta al Barça, si no hi ha una sorpresa d'última hora. El que indiquen, per cert, Livakovic amb el 25, probablement no està inscrit encara oficialment, però sí, no, apunta que serà el 25.
0: No pot ser un altre dorsal perquè els porters estan assignats.
2: Però vaja, que indica que tenen previst inscriure'ls, que sí. Queden 3 hores perquè es tanquin aquests dos moviments i ja quedaria poca cosa.
0: Molt bé. A part d'això, alguna cosa més que haguem de repassar?
2: El dia en què us hem explicat que Gabriel Jesús ha estat presentat, li hem sentit les primeres paraules, un jugador que ve convençut de poder demostrar al Barça la seva qualitat i que assegura que té més que oblidades l'última lesió de genoll greu que va tenir que fa més d'un any i mig. Tot plegat ho hem comentat amb el Sergi Soler, la Marta Corredera i el Miguel Rico, i us hem apuntat durant tot el programa els moviments de mercat que s'anaven produint també dels equips catalans més enllà del Barça. Ja sabeu, com sempre, els podeu recuperar a totes les nostres plataformes.
0: Gràcies, Sònia.
2: Fins demà.
0: Gràcies, Joan Fitó. I gràcies, evidentment, a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré a les xarxes socials, amb el Dani Rodríguez com a responsable de l'Estudi 5, amb l'Andrea Martínez al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Ara arrenca el Catalunya Nit amb l'Agnès Marquès i el Manel Elias. Nosaltres tornem demà amb Patri Guijarro a les 7, aquí al Tot Costa. Dani, avui tots pendents del tancament de mercat, eh?

0: Parlen d'un atac fallit el 4 d'agost a Leipzig, que planteja un nou desafiament per als països de l'OTAN en el marc d'aquesta guerra híbrida, en diuen guerra encoberta, de Rússia cap a Europa, amb accions d'aquest tipus. Berlín, Jordi Regàs, què va passar?
1: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès, carregat de moment. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
0: Gràcies. També serem a Moscou per veure si Rússia ja n'ha dit res.
2: I pel que fa als metges, no hi ha data encara, però amenacen amb una vaga imminent perquè diuen que les seves condicions laborals no es poden equiparar a la d'altres professionals de la salut, com fa el govern espanyol en un document que ha aprovat avui.
3: Donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat aprovant aquesta normativa.
2: En parlarem amb representants del personal d'infermeria, a qui també preguntarem per la calorada d'aquest estiu i aclarirem d'on surt aquesta dada tan cridanera i preocupant que s'ha donat avui, que només a Catalunya aquest agost 1.100 persones han mort per causes atribuïbles a la calor.
0: I avui que el preu del petroli torna a pujar, de fet ho està fent en aquests moments a causa dels nous atacs entre els Estats Units i l'Iran, i també que avui s'han allargat les bonificacions al dièsel, us explicarem per què a Lleida és on trobem de mitjana el preu de la gasolina i del dièsel més barat. Per a Joan Álvarez.
4: Doncs el motiu està relacionat amb les cooperatives agràries de la zona que venen carburants amb marges de benefici molt ajustats.
2: I un dia més serem a Ceuta en directe a la vigília de la Diada de la Ciutat Autònoma, en què hi ha convocades diverses manifestacions de protesta. Avui el govern espanyol ha anunciat un paquet d'ajudes econòmiques per valor de 300 milions d'euros. Com s'ha rebut l'anunci d'aquestes ajudes, Miquel Jarque?
5: Doncs són ajudes, bona nit, que injectaran aquests diners que representen un 16% del PIB. S'agraeix aquí políticament, però des del govern de Ceuta ja avisen que aquest paquet no solucionarà res si no baixa la tensió migratòria, el teixit comercial de Ceuta, la imatge de la Ciutat Autònoma i el turisme han quedat tocats, i això és una evidència.
0: I a Manresa... La festa major ha acabat de la pitjor manera. Un home ha mort a ganivetades i els Mossos han detingut dos menors de 15 i 16 anys acusats d'haver-li clavat les ganivetades. Aquest vespre, ho sentim de fons, s'hi ha fet una manifestació de protesta amb centenars de persones.
2: Parlàvem de protestes en serveis públics, doncs avui segur que a Barcelona n'hi ha que s'han quedat amb les ganes de poder entrar a la seva biblioteca. Només n'han obert quatre. Les altres protestaven per les condicions laborals dels treballadors del sector. Pot passar el mateix arreu del país el 18 de setembre. Quins plans tenen? Ho sabrem cap a 9:45, just després de passar per l'Estadi Olímpic. Aquesta segur que l'heu sentit i l'heu ballat, i està actuant ara mateix el canadenc The Weeknd en un concert de la seva gira de recaptació de rècord, només superat per Taylor Swift.
0: I en els esports, últimes hores per tancar el mercat de fitxatges de futbol. David Ubach.
6: Doncs tanca aquesta mitjanit, per tant, ja menys de 3 hores perquè es tanqui, amb alguns moviments en aquest últim dia per part dels equips catalans. Per exemple, el Barça ha oficialitzat el que destacàvem ahir, l'arribada del davanter brasiler Gabriel Jesus. Avui ha estat oficial, firma per 3 temporades fins al 2029, a canvi de 10 milions, procedent de l'Arsenal. I el capítol de sortida s'està treballant, doncs, en una possible cessió de Marc Casado al Deportivo de la Corunya. Hi ha dos jugadors del filial que marxen traspassats per xifres menors, són Toni Guille Fernández, qui no vindrà és Julián Álvarez, que seguirà a l'Atlètic de Madrid, i a l'Espanyol un canvi al lateral dret. Marxa Rubén Sánchez, traspassat a l'Elx per 500.000 d'euros, i ja té relleu, és Andoni Gorosabel, que arriba de l'Atlètic Club de Bilbao al Club Blanquiblau.
2: I avancem també un titular de la previsió del temps. Gemma Puig, bona nit.
7: Bona nit. Doncs mira, els núvols que hem tingut aquesta tarda, sobretot a la costa i al litoral, van marxant. Per tant, aquesta nit i matinada tindrem un cel una miqueta més serè. Tornarem a tenir aquests valors que no baixaran dels 20 graus a la façana litoral, per tant, aquestes nits tropicals. I aquest dimecres al matí, doncs, tindrem només alguns núvols baixos a la costa, més sol, i el que notarem és que la temperatura pujarà una miqueta més. Avui la calor ha afluixat una mica, però demà torna a pujar el termòmetre.

0: I cap a un quart d'onze de la nit, avui aclarirem aquesta frase de Bill Gates.
1: És com quan va aparèixer l'energia nuclear. Pots fer-ne armes nuclears o energia. El tema de la... mil vegades més gran que el nuclear i té els dos aspectes, el negatiu i el positiu, coexistint en la mateixa tecnologia.
0: És Bill Gates parlant de la intel·ligència artificial i direm que aclarirem què és el que volia dir, no ho farem pas nosaltres, sinó que ho farà Roman Urús, és investigador de Barcelona, que s'ha convertit en l'únic català i espanyol que és membre del Panel Científic Internacional sobre IA de les Nacions Unides i que avui compta, afegim, com a nou col·laborador del Catalunya Nit.
2: I no és l'únic fitxatge que presentem aquesta nit, perquè ja quan estiguem a punt d'acabar, a tocar de les 11, avui la punt final del dia el farà la periodista Anna Bosch, històrica corresponsal de Televisió Espanyola, que s'acaba de jubilar, però nosaltres no la volem deixar plegar del tot.

0: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: La represa del curs polític després de les vacances s'escalfa amb els serveis públics essencials en peu de guerra. Si ahir parlàvem de la vaga de mestres per començar el curs, avui hem de parlar dels metges, que podrien convocar vaga també per defensar les seves condicions laborals. Maria Costa, bona nit.
2: Bona nit.
1: Per quan les hem d'esperar, aquestes noves aturades?
2: Doncs les sabrem la setmana que ve, que és quan les anunciaran juntament amb la resta d'agrupacions mèdiques de l'Estat. Sabem del cert, això sí que seran vagues. Ara estan estudiant quina és la forma que prendran, però una d'aquestes podria ser una vaga indefinida a curt termini. Ho explicava el Catalunya Migdia el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
3: Setmana vinent hi ha convocada una roda de premsa en la qual el conjunt d'agrupacions mèdiques de l'Estat donarem resposta en aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat aprovant aquesta normativa. Si algú s'ha pensat, després de pràcticament un any de protestes continuades, que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
1: Maria, què ha passat avui? Perquè fa temps que els metges protesten i s'expressen en aturades diverses, però què és el que ha passat avui perquè canviï i s'elevi aquest to?
2: Avui el Consell de Ministres ha aprovat el que és l'Estatut Marc. És una norma que ara, d'entrada, ha tingut llum verda al Consell de Ministres, però que ha de passar pel Congrés dels Diputats perquè acabi sent una realitat. És la norma que marca les condicions laborals mínimes que han de tenir tots els professionals de salut que treballen als serveis públics. Per exemple, Agnès, estem parlant de metges, estem parlant d'infermeres, fisioterapeutes, els farmacèutics, també els tècnics sanitaris, com personal de gestió. El nou projecte de llei, que és una norma que substitueix l'actual, que és del 2003, el que fa és canviar principalment les guàrdies de 24 hores. Les famoses guàrdies
1: que
2: hem estat explicant,
1: molt.
2: Exacte, passen de 24 a 17 hores com a màxim. A més, amb el mateix sou, el que se'n faran només una per setmana, s'haurà de respectar el descans de 12 hores mínim per tornar a treballar i, a més, la jornada setmanal per al col·lectiu dels metges passa de 48 a 45 hores com a màxim. La ministra portaveu, Elma Said, defensava que amb aquest nou marc hi guanya tothom.
4: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
1: Ara ho explicaves, Maria, els metges el que reclamen al final és un estatut marca que sigui propi, que no els equiparin a la resta de professionals de la salut. Quines coses els fa diferents en els metges?
2: Doncs podem posar exemples concrets que explica el mateix sindicat de metges. Per exemple, que un metge, a diferència de la resta, acaba acumulant una formació, com bé sabem, d'uns 10 anys o a vegades més entre el grau i l'especialització del MIR. Per tant, que es reconegui aquesta formació respecte als altres col·lectius. També la diferència entre les hores setmanals treballades. Per la majoria de professionals, la norma el que planteja és que la jornada ha de ser de 35 hores, però pels metges ha de ser de 45, per tant, hi ha aquest decalatge. La diferència de les guàrdies que ara explicàvem, la norma diu que la dedicació ha de ser d'un màxim de 12 hores, però en el cas dels metges això s'allarga fins a les 17 hores. Xavier Lleonart deia, fins i tot denunciava, una lletra petita. També diu aquesta norma que en els casos de difícil cobertura, com pot ser els caps de setmana, les guàrdies es poden acabar allargant 24 hores si el professional hi està d'acord. Ell plantejava quin professional no estarà d'acord en fer deixar, evidentment, les funcions o els pacients.
1: Queda clar. Gràcies, Maria.
5: Doncs és un nou estatut marc que també regula les condicions laborals de les infermeres, com ara explicàvem. Ja hem sentit els metges molt crítics. Volem saber també quina és l'opinió d'aquest col·lectiu. Podem parlar amb el portaveu de SATSE Catalunya, que és el David Oliver. David, bona nit.
6: Què tal? Bona nit.
5: Quina valoració feu vosaltres d'aquest nou estatut marc?
6: Bé, per nosaltres és satisfactòria. És un pas més per l'aprovació d'un estatut marc que fa, com dèieu, més de 23 anys que no s'havia negociat i, naturalment, la sanitat en 23 anys ha canviat moltíssim. I, per tant, nosaltres la valoració que fem és positiva, tot i que l'aprovació d'aquesta norma que s'ha fet avui doncs, incorpora millores, però encara doncs, hem de considerar també que aquest text pot i ha de millorar durant la seva tramitació parlamentària.
5: Doncs comencem per les millores. En què creieu que s'avança?
6: Bé, claríssimament, en el tema de la nostra professió, infermeria i fisioterapeutes, el reconeixement professional, d'acord amb la titulació acadèmica que tenim i les competències exercides i que se'ns han anat posant, doncs és una reivindicació històrica. També es fa justícia a molts anys de reivindicar que realment nosaltres se'ns havia d'adequar a la realitat actual de les professions sanitàries. Les infermeres i els fisioterapeutes desenvolupem unes funcions de molta alta responsabilitat i és lògic i de rebut que el marc normatiu que avui ha començat la seva tramitació doncs reflecteixi aquesta realitat.
5: I el que queda pendent, el que hauria de seguir millorant segons vosaltres?
6: Bé, principalment el tema de la regulació més favorable en quant a la jubilació. El col·lectiu d'infermeria i fisioterapeutes, doncs som un col·lectiu que cuidem els demés i que, per tant, doncs necessitaríem un règim de jubilació més específic i això està en la norma, però pensem que es podria desenvolupar més favorablement tot el tema de la jubilació anticipada i una definició millor de la jubilació parcial, que SATSE ja ha manifestat el seu desacord amb com està redactat actualment, però encara hi ha la porta oberta a poder parlar doncs, amb grups parlamentaris perquè s'introdueixin millores durant el tràmit al Congrés, que és el següent pas que ha de fer aquesta norma. I, per tant, doncs, ara estem estudiant aquest document d'avui i no hauria de ser massa diferent el que es va pactar i, per tant, doncs, estem en un procés d'anàlisi i estarem molt amatents a, sobretot, el tema de la jubilació pel col·lectiu d'infermeria i de fisioterapeutes.
5: Uh-huh. Ara sentíem els metges que no els agrada i reclamen un estatut propi. I estan d'acord? A vosaltres també us agradaria que tenir un estatut separat pel cas d'infermeria? Com ho veieu?
6: Bé, nosaltres aquest estatut marc ens regula les condicions de tot el col·lectiu, no? S'han millorat gairebé 100 apartats de la nostra professió, per tant, ho considerem que és un estatut que regula les millors de tot el col·lectiu, no? Els metges reivindiquen un conveni propi, això sí que no ho reflecteix l'estatut, però si es llegeix l'estatut marc, es veu realment que aquest col·lectiu mèdic doncs, també té unes millores i, per tant, doncs, és legítim que cada col·lectiu professional valori el text des de la seva perspectiva, però el SATSE el que fem és analitzar l'impacte que tindrà sobre les infermeres i fisioterapeutes i la resta de professionals sanitaris, perquè això, que ha estat un marc, com dèieu molt bé a la introducció, afecta a tothom, doncs el nostre objectiu és continuar treballant perquè el text final s'aconsegueixi amb el màxim consens possible i millori les condicions de tots els professionals de la sanitat pública. És a dir, aquest estatut marc ha de servir per millorar les condicions laborals i acabar amb la precarietat, la inestabilitat i la sobrecàrrega del nostre dia a dia de tots els col·lectius, mèdic, infermeria, tècnics, etcètera, etcètera. Tothom.
5: Ara li demanarem que no pengi perquè volem explicar una notícia que hem conegut avui, unes dades, però que afecten també a la seva feina durant aquest estiu. Ho expliquem i després ho comentem. Són unes dades impactants que volem explicar bé. Txell Garriga, bona nit.
2: Bona nit.
5: A veure, aquest mes a Catalunya hem sabut que l'agost, el mes que acabem de deixar enrere, més de 1.100 persones haurien mort per causes atribuïbles a les altes temperatures i que són gairebé la meitat de totes les morts que s'haurien registrat a Espanya per aquest mateix motiu, per la calor. Expliquem bé d'on surt aquesta dada, Txell.
2: Doncs hem de dir que són estimacions que està fent el sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid, que es coneix com a MOMO. Són morts, diem, atribuïbles a la calor, perquè el que fa el MOMO, de fet, és creuar dades, quantes defuncions s'han notificat, per exemple, en un mes, i les compara amb els pics de calor. El resultat es compara amb les dades que tenim d'altres anys i l'excés és el que s'atribueix doncs, a aquestes morts per la calor.
5: Per tant, aquí tenim aquesta manera de calcular. El que sí que sabem també és que la calor ha tingut un impacte directe als centres de salut, Txell.
2: Sí, això sí. Les onades de calor que hem tingut contínues s'han traduït, per exemple, en 5.800 casos vinculats directament a les altes temperatures als CAPs. 2.000 persones també han acudit a urgències i 300 han requerit un ingrés hospitalari per exemple, deshidratació, insolacions o bé cops de calor. El que està preocupant és que la calor sense pausa cada vegada comença abans. Ho ha explicat el doctor Jordi Mestres Lucero al matí de Catalunya Ràdio.
7: Doncs el que sí que hem notat aquest any és que la situació amb la que veiem persones amb aquesta problemàtica s'ha allargat durant el temps. No? De vegades ens trobàvem que això començava al juliol i ara ens estem veient que tenim més períodes de més calor que ens està durant més.
2: La majoria d'aquestes víctimes tindrien entre 65 anys i un gruix important supera els 85.
5: Doncs tornant al portaveu de SATSE, David Oliver, ho heu notat aquest estiu, que la calor porta més gent als centres sanitaris?
6: Sí, indiscutiblement ha sigut així. Bé, és una dada molt preocupant i que malauradament doncs, ens hi hem d'anar acostumant perquè això sembla que va per aquí, no? És a dir, el canvi climàtic és un dels dos reptes que tenim els sanitaris catalans. Un és la intel·ligència artificial i l'altre és el canvi climàtic, no? El paper d'infermeria en aquest cas és crucial per reduir doncs, els efectes d'aquestes temperatures extremes. Nosaltres som els professionals de primera línia, per tant ho hem viscut, com vam viure la pandèmia, el Covid, i doncs nosaltres som responsables d'atendre aquesta primera línia i ens preocupa molt, com dèiem, aquestes dades, perquè cada any van a pitjor i nosaltres actuem des del punt de vista de la prevenció, detecció precoç i el tractament urgent a nivell d'hospitalari i a nivell d'atenció primària, doncs identificant la població diana, de risc, no? Persones majors de 75 anys, amb educació sanitària, i en fi, és un dels temes que ens preocupa i que ens haurem d'actualitzar perquè aquest repte del canvi climàtic afecta a totes les professions, però especialment a les de sanitat, perquè és un tema molt, que, com s'ha vist a les dades, doncs molt preocupant perquè estem parlant de morts.
5: Ha dit que un dels dos temes que més els preocupaven segurament, l'altre ha anomenat la intel·ligència artificial. Avui en parlarem aquí al Catalunya Nit a partir de la segona hora, però com els afecta?
6: Bé, la intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se i, per tant, doncs, bé, tota la facilitat que té tothom d'accedir doncs, a la intel·ligència artificial per al tema de salut, doncs, tothom ho coneix, no? Que molta gent doncs, ja ve a les àrees bàsiques o fins i tot a urgències sapiguent doncs, el diagnòstic perquè li ha dit la intel·ligència artificial. Això, la veritat, és que a nosaltres, com a professionals, ens preocupa i ens ocupa i, per tant, doncs, volem fer-hi front i doncs, bé, ens haurem d'estar formant i haurem d'acceptar doncs, com van les coses i, sobretot, ser molt prudents a l'hora d'atendre els nous pacients que vinguin doncs, amb la intel·ligència artificial de casa, per entendre'ns, amb el diagnòstic, etcètera, etcètera, que està creant doncs, aquesta dificultat de poder atendre el pacient com realment es mereix, que és amb la professionalitat de tots.
5: Perquè us arriben, entenc, dient ja sé què em passa, tinc això i allò.
6: Sí, correcte. Sí, sí, venen diagnosticats ja per la intel·ligència artificial, que és fàcil d'accedir-hi, i per tant moltes vegades doncs, ja t'exigeixen el tractament directament. En fi, la relació pacient professional d'infermeria, fisioterapeutes i la resta de professionals està canviant fruit d'aquesta intel·ligència artificial que ha vingut per quedar-se, com dic.
5: Per tant, afecta, en parlem aquests dies, canvis a escoles, també als centres sanitaris. Per acabar, no sé si detecteu també que molts dels diagnòstics que fa la intel·ligència artificial, si són erronis, si no, o com ho veieu?
6: Sí, naturalment, els diagnòstics els ha de fer els professionals, que són els que han estudiat, els que tenen la professionalitat de poder detectar això i que, per tant, doncs, pensem que la manera és acudir, com s'ha fet sempre, doncs, al metge, a l'infermera, al professional sanitari que pugui resoldre el problema de salut que tingui, perquè a vegades doncs, pot ser que fent cas a la intel·ligència artificial s'acabi malament.
5: David Oliver, portaveu de SATSE, gràcies per acompanyar-nos al Catalunya Nit. Una abraçada.
6: Gràcies a vosaltres. Bon vespre.
0: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
8: Es gibt jetzt zwei Optionen, beide machen Stress.
1: La crònica internacional avui ve marcada per l'acusació que ha llançat avui Alemanya contra Rússia. Acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis del mes d'agost a l'aeroport de la ciutat de Leipzig. És una acció que enmarca dins una guerra híbrida, una mena de guerra encoberta contra la Unió Europea i els països de l'OTAN pel seu suport a Ucraïna. Anem en directe a Berlín. Podem saludar a aquesta hora el nostre corresponsal Jordi Regàs. Bona nit.
9: Bona nit.
1: Expliquem, Jordi, en què va consistir aquest atac i en què es basa ara el govern alemany per acusar els serveis secrets russos?
9: Doncs bé, l'atac va consistir en el llançament d'un dron que no era gaire sofisticat, val a dir, que portava, això sí, una càrrega amb explosiu militar i anava dirigit contra un avió ucraïnès, un Antonov, que estava estacionat a l'aeroport de mercaderies de Leipzig. Un avió que cal recordar que estava carregat amb armament. El dron va impactar contra una ala, però per sort no va explotar. Pel que fa a l'acusació, sembla que els alemanys una prova irrefutable no la tenen, però han acabat considerant que les proves circumstancials, el patró de l'atac, per exemple, el tipus d'explosiu, òbviament, doncs són proves suficients com per assenyalar Rússia. I bé, ho ha explicat doncs, aquesta tarda el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt.
10: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
9: A la pregunta aquesta de per què aquesta acusació es fa pública ara, que és una pregunta que es fa més d'un, hi ha qui suggereix també una motivació electoral, Cal no oblidar que aquest diumenge hi ha eleccions regionals a Sachsen-Anhalt, aquest estat federal, on l'extrema dreta té moltes opcions de guanyar per majoria absoluta. I bé, donades les bones relacions d'Alternativa per Alemanya amb Rússia i sobretot amb l'entorn de Putin, l'acusació d'avui es creu que podria perjudicar els interessos del partit d'Alice Weidel.
1: Esclar, aquesta mena d'atacs en el marc d'aquesta guerra híbrida, no, que en diem, és tot un desafiament per als països de l'OTAN. Avui Berlín ha anunciat represàlies contra Moscou. En què consistiran?
9: Bé, de fet, a Alemanya quedava ja només un sol consulat rus obert, el de Bonn, i el 18 de setembre els alemanys ja han anunciat que el tancaran. També es rescindirà aquí a Berlín el contracte de la Casa de Rússia, que és un centre cultural que se l'ha acusat d'espionatge i també de fer propaganda. Finalment, també han dit que s'incrementarà la pressió sobre la flota aquesta russa a l'ombra. I, finalment, també s'endureixen els controls dels ciutadans russos que vulguin entrar a Alemanya.
1: Doncs haurem d'anar seguint les conseqüències d'aquesta acusació que ha llançat avui Alemanya contra Rússia. Gràcies, Jordi Regàs, des de Berlín. Que vagi molt bé. Ara el que fem és saltar cap a Moscou.

0: Doncs davant d'aquestes acusacions directes d'Alemanya, com ha reaccionat el govern rus? Anem cap a Moscou. Cristina Solies, bona nit. Què ha dit el Kremlin?
1: Bona nit. Doncs el Ministeri d'Exterior rus diu que respondrà a les decisions antirusses d'Alemanya perquè és un país totalment implicat amb el bàndol ucraïnès, tot i que, això sí, no ha aclarit com. La portaveu Maria Zakharova diu literalment que Berlín està ficat fins al coll en aquest conflicte i, a més, els acusa de col·laborar amb Ucraïna quan bombardeja territori rus i provoca víctimes entre la població civil. A més, també els ha atacat fent servir el seu passat nazi. És a dir, posa en dubte que sigui casualitat que hagin fet aquestes acusacions just avui, que és 1 de setembre, i, per tant, l'aniversari de la invasió de Polònia per part de Hitler. I també es pregunta si no estan volent tornar a les seves arrels. Precisament, la desnazificació és l'argument que el Kremlin ha utilitzat des de l'inici de la guerra contra Zelensky i contra el poble ucraïnès per justificar la invasió.
0: Doncs tot això mentre Rússia ja porta ara 6 dies seguits castigant durament Kyiv i avui ha matat 12 persones. Hi ha hagut algun canvi, Cristina, en els atacs sobre la capital ucraïnesa?
1: Sí, l'exèrcit rus ha començat a fer servir una nova generació de drons, el Geron 5, que semblen més aviat una mena de míssils a males perquè tenen un motor propulsat a reacció. Al final són molt més ràpids que les versions anteriors, poden arribar a volar a més de 400 km per hora i carregar fins a 150 quilos d'explosius. I això el que fa és que les defenses antiaèries ucraïneses, que estan dissenyades per interceptar models més lents, no aconsegueixin abatre'ls. Això, com deies, està permetent a Rússia bombardejar Kyiv ininterrompudament aquesta setmana a diari. A més, els atacs no només tenen lloc de nit, com és habitual, sinó també de dia, i les sirenes antiaèries estan sonant durant hores i acaben paralitzant la vida a la capital ucraïnesa. Putin feia mesos que amenaçava amb una escalada dels atacs aèris, però fins ara no havia estat capaç de bombardejar Kyiv diàriament, i amb aquesta nova generació de drons finalment sembla que pot complir la seva amenaça i sotmetre la capital ucraïnesa a un estat de pànic permanent.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Cristina.
2: Doncs bé, l'altre gran conflicte viu del planeta, el de l'Iran, està revifant amb força aquesta tarda i aquest vespre. Els Estats Units han llançat un atac a gran escala en diversos punts de l'estret d'Hormuz i també de l'interior del país. I això s'ha traduït en un augment pràcticament immediat del preu del cru en temps real. Davant aquests encariments provocats per la guerra amb l'Iran, però Donald Trump té els ulls posats a Venezuela, on s'accelera la implantació de l'acord que permetrà que els Estats Units controlin una cinquena part del cru d'aquest país. Nando Zanoguera, bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: Anem a PAMS. Expliquem què en sabem dels atacs d'aquesta tarda.
3: Pues mira, és que són molt potents. Recordem que ahir ja hi va haver un atac a l'estat d'Hormuz amb 2 morts, però aquesta matinada hi ha hagut almenys 2 petroliers que han estat bombardejats. No s'ha verificat que hagi estat l'Iran, però tot i així Donald Trump s'ha pres com un argument per atacar gairebé mitja dotzena de ciutats situades a l'estat d'Hormuz, entre les quals Bandar Abbas, que és el vell mig d'aquest estret, una altra localitat anomenada Saluye, que és un nus gasístic clau al golf Pèrsic, i un aeroport era una ciutat que es diu Giroz, que ja uns 200 quilòmetres terra endins. Per tant, estem parlant d'un atac bastant gran. Fins i tot acaba de sortir una informació que hi ha hagut almenys 2 morts i diversos ferits en un casament a una ciutat que es diu Sirik. Trump ha acompanyat, a més, tots aquests atacs amb amenaces a la seva xarxa social Truth. Ha assegurat que encara atacarà l'Iran de forma molt més dura si l'Iran pren represàlies. Els guardians de la revolució, per cert, ja han dit que sí, que multiplicaran els atacs contra els interessos i bars i bases nord-americanes, i a més una cosa molt important, ja que estem parlant del preu del petroli, asseguren que enduriran el bloqueig a l'estat d'Hormuz.
2: I l'Iran i Venezuela estan relacionats?
3: Doncs completament, perquè fixa't que a mesura que estaven atacant aquesta tarda anava d'una banda, doncs el nostre company de la secció d'Economia, Rafael de Ribot, anava seguint en temps real com el preu del Brent anava pujant. Per sobre del $95 estem ara al barril, i a més també el gas arriba als màxims des del 2023. Pensem en Trump, que no es pot permetre una escalada així a 2 mesos de les eleccions de mig mandat, i ell mateix no se n'amaga de dir que el seu objectiu ara, perquè baixin els preus, és mirar cap a Venezuela. Ja que l'estret d'Hormuz està tancat, doncs anem cap a Venezuela. Aquests dies ha firmat un sucós acord amb aquest país perquè els Estats Units gestionin una cinquena part del cru, i avui estan coneixent detalls que no sempre són del tot transparents.
2: Per exemple, de quins detalls estem parlant?
3: Doncs mira, la confirmació de la concessió sucosa per explotar aquest 20% del petroli venezolà a una empresa anomenada Nabeb. Preneu nota d'aquest nom, perquè segurament sortirà molt sovint. És una empresa fundada l'any 2024, la seu social a les Illes Barbados, i s'ha confirmat que té una concessió de 100 anys un segle, és a dir, fins al 2126, per explotar el 20% d'aquest petroli veneçolà. Està dirigida per un ciutadà veneçolà que es diu Alejandro Betancourt, un empresari que està investigat a Espanya, Suïssa i als Estats Units per presumpte blanqueig de capitals i frau fiscal, i els seus biògrafs diuen que Betancourt s'havia enriquit a l'època d'Hugo Chávez i Nicolás Maduro amb petrolis de Venezuela, la famosa estatal PDVSA.
2: Déu-n'hi-do, són detalls, per tant, sucosos que anirem coneixent també en les pròximes hores. Per cert que Trump avui tenia previst trobar-se amb els grans empresaris del sector, oi?
3: Sí, la Casa Blanca va anunciar ahir en tot aquest context. No en tenim encara notícies de si s'ha reunit o no, però els portavors oficials doncs, ho van anunciar dient que Trump tenia la intenció de buscar amb aquests empresaris les fórmules per fer créixer les capacitats de refinar petroli, afavorir la dominació energètica nord-americana i, com deien, sobretot, fer baixar els preus.
0: Doncs el preu del petroli que de moment va pujant per aquestes guerres i fa setmanes que s'encareix el carburant, així que tot plegat fa que es notin molt poc les bonificacions de les gasolines que avui han entrat en vigor. Els conductors pràcticament no ho estan notant i no ho notaran, ens diuen. El litre de dièsel se li aplica des d'avui un descompte de 20 cèntims en comptes dels 10 de l'agost, mentre que el cas de la gasolina, aquesta rebaixa queda només en 5 cèntims. Aquesta diferència és perquè el dièsel es va encarir un 15% respecte al juliol. Tenim una unitat mòbil amb Roger Santaló i suport tècnic de Pep Casanovas. Roger, us heu traslladat a una gasolinera. On esteu ara mateix?
4: Sí, doncs mira, doncs estem en una gasolinera de l'Hospitalet de Llobregat, ubicada al carrer Femades número 19. Aquí és on hem pogut constatar quin és l'estat d'ànim dels conductors, que ja han començat, o haurien d'haver començat a veure aquests canvis que s'apliquen dels descomptes del govern espanyol al combustible. Recordem que hi ha una diferència entre el dièsel i la gasolina. Aquesta diferència és perquè el dièsel es bancaria un 15% de l'IPC respecte al juliol de l'any passat, i això va activar una clàusula del pla d'ajudes del govern espanyol que fa que es torni a donar el màxim d'ajuda prevista al gasoil, aquests 20 cèntims al litre que hi ha ara mateix. En canvi, la gasolina no es va encarir tant i per aquest motiu l'ajuda continua baixant 5 cèntims mes a mes. I si res no canvia, el mes vinent els conductors de gasolina no rebran cap subvenció del govern pel litre de benzina.
0: No sé si t'has trobat aquí, Roger, conductors, consumidors, i què és el que et deien?
4: Doncs només veuen que el combustible s'encareix i diuen que no noten res de res.
5: Jo no ho he notat tant, perquè sempre intento buscar les benzineres que em sé que ofereixen un preu més econòmic.
6: Està massa car, tot.
7: A vegades es té que moure una mica d'un poble a l'altre per veure on està més barata.
6: Un 5 ho veig bé, la veritat.
5: L'altre dia tornàvem d'Aragó, hi havia un tram bastant extens que era baixada i vaig pensar, mira, no penso tocar l'accelerador, i veus que el consum va baixant a 0,0 copa i dius, hosti, mira, que bé.
4: Ja pots veure que tothom mira d'empescar-se estratègies, sí, com buscar la benzinera que li queda més a prop, més barata, o fins i tot algunes estratègies a l'hora de conduir per mirar de mitigar aquest increment del preu de la benzina, perquè de fet ja fa 8 setmanes que el preu del combustible va a l'alça. Ara mateix ens acompanya Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei. Bona nit, Albert.
8: Hola, bona nit.
4: Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, en directe per Catalunya Ràdio. Els clients els preocupa la situació. A vostès també es preocupa?
8: Home, ens preocupa perquè el nostre desig seria vendre el combustible el més barat possible. Si és barat, la gent li fa més goig sortir amunt i avall i desplaçar-se més i consumir més. Al final, nosaltres, el nostre benefici no està en que estigui car. El nostre benefici és en fer volum i vendre més, perquè nosaltres sempre anem amb un marge. I el marge no sol variar si el combustible està car o està barat.
4: Però encara que el combustible estigui més car, el combustible a priori és una necessitat de molts conductors que en aquests moments tenen cotxes de combustió. Per tant, vostès no haurien de tenir més beneficis en aquest sentit?
8: No. A veure, avui per avui, els cotxes nous que s'estan venent, més del 90% consumeixen combustible. Seran híbrids endollables, però porten motor de combustió. Aleshores, a nosaltres, evidentment, ja ens va bé, perquè el que venem és combustible, no? Però ens movem amb uns marges, no totes les companyies tenen el mateix marge, perquè si no, no hi haurien cada dia estacions de servei que vendrien el combustible pues, 30 o 40 cèntims més barat o 30 o 40 cèntims o 50 més car. Vol dir que cada un aplica un marge. Però pensem que estem en zones molt tensionades. Ara, com has comentat, estem al Baix Llobregat. El Baix Llobregat és una zona que, escolta'm, que cada camines i et vas trobant una benzinera darrere l'altra. I, a més, tenim cooperatives i grans superfícies que el seu ganxo perquè vinguin és precisament el preu. Si nosaltres volem vendre car, quedem fora de joc i perderíem tota la clientela. Aleshores, guanyaríem molt amb un litre, però no vendríem res. Per tant, si està car o si està barat, pràcticament el benefici és el mateix.
9: I perquè hi ha companyies que tenen tendència a tenir preus més elevats que, per exemple, la benzinera on ens trobem, que podríem dir que a nivell de preu doncs, està sí. En la gamma mitja-baixa del mercat.
8: Sí, a veure, per exemple, evidentment, nosaltres ara, per exemple, estem en un polígon industrial. No és el mateix fer una estació de servei en un polígon industrial que posar-te al centre de Barcelona, al carrer Aragó, al carrer Urgell, a la Bonanova. Vull dir, el preu del sol és molt diferent. I després, també, hi ha companyies que aposten per fer marca. I llavors, pues, quan fas marca, sempre és més car. No val el mateix una camiseta que no té marca que una camiseta que porta pues, una marca determinada, no? O un bolso.
9: Avui que s'ha aplicat el descompte, han notat si els conductors han vingut més, els conductors de dièsel, perquè, clar, els conductors de gasolina haurien d'haver vingut
8: abans.
9: Per beneficiar-se sí. del descompte més elevat que tenien.
8: No, portem ja molts mesos, però molts, que el preu és una muntanya russa. Avui puja, avui baixa, demà passat. Per què? Pues perquè estem en mans de lo que passa a Ucrània, de lo que passa a l'OPEP, lo que diu que, per exemple, fa uns mesos, fa dos mesos va reunir, va dir que inundaria el mercat de petroli. Després, per exemple, si el Trump, per exemple, ataca Iran, com fa dos dies que ha atacat, i ha pujat 5-6 dòlars el preu del barril de Brent, clar, aquests 5 o 6 dòlars del barril de Brent que ha pujat entre ahir i avui, això és demà ja està repercutit en el preu, perquè nosaltres, els gasoliners, els empresaris, comprem a majoristes o operadors. Aquests operadors estan comprant un producte que es fa amb el barril. Si el barril puja, automàticament ja ens venen més car. Vol dir que per un cantó a l'Estat ens baixa els impostos, però per un altre cantó ens apuja l'operador combustible perquè està comprant un barril de petroli més car.
9: Clar. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, moltes gràcies per ser avui aquí al Catalunya Nit. Aquesta situació, molt breument, no s'acabarà aviat, eh?
8: No, perquè Ucrània fa 4 anys i mig que està durant, lo d'Iran tenia que durar un parell de setmanes i ja estem amb 6 mesos i no se sap com acabarà. I com que estem en mans d'aquestes situacions, són situacions totalment imprevisibles, per tant, previsions zero patatero.
9: Moltes gràcies.
8: Bona nit. Moltíssimes gràcies a vosaltres i adéu-siau. Bona nit.
2: Bona nit. Gràcies, Roger Santaló i Pep Casanovas, al suport tècnic. Doncs justament en aquest context de preus alts en els carburants, ens hem volgut fixar en la demarcació de Lleida, perquè resulta que és on hi ha, de mitjana, la gasolina i el dièsel més barats. Lleida, Pere Joan Álvarez, bona nit.
10: Hola, bona nit, Agnès.
2: Aviam, això està molt relacionat amb l'agricultura.
10: Sí, ho dèiem en portada. Les cooperatives, ho deia també el senyor Albert Campabadal fa un moment, les cooperatives, els supermercats, que també ofereixen aquest servei, el servei de carburants, doncs en aquest cas aquí a la demarcació de Lleida, les comarques de Lleida, bàsicament sobretot la Plana, doncs les cooperatives agràries ofereixen aquest servei també, el d'oferir carburants, i per tant per ells no és la font principal d'ingressos, per tant els marges de benefici van més ajustats perquè ells tenen altres fonts d'ingressos, és un servei que ofereixen als associats, als pobles, al voltant dels pobles i que estan en carreteres més locals, més comarcals. comercials, no en vies ràpides on estan les grans marques, i ofereixen això un preu més ajustat. Si us sembla, podem parlar o podem sentir Kevin Requena de la cooperativa d'Ivars d'Urgell, que ens feia aquesta reflexió.
11: Reduir-nos el marge al màxim, és a dir, carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, no? de per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? Perquè per nosaltres al final és un servei més que oferim als pobles i als nostres socis, és a dir, als nostres pobles. Si no fos per la cooperativa, doncs potser no hi hauria sortidor de carburant, i gràcies a nosaltres n'hi ha.
10: També parlàvem amb una altra cooperativa, la DASPA. Podem sentir també l'Àlex Petó, que és el seu secretari.
12: L'objectiu d'aquesta benzinera és donar un servei principalment als socis. No és a ànim de lucre, la benzinera, i cobrim gastos. El que li posem al damunt, pues, és per cobrir les despeses que tenim de manteniment de la benzinera o les revisions que mos fan.
10: Estem parlant que la diferència entre algunes cooperatives i les que venen a nivell més de marques estatals pot estar entre els 35 cèntims i els 45 cèntims. Per tant,
2: important, sí.
10: Perquè si omples el dipòsit, posem pel cas 50 litres, doncs t'estalvies uns 17 euros, més o menys. O sigui que l'estalvi pot ser important. El que passa és que, com dic, no estan en carreteres, en vies ràpides. Has d'accedir aquí a Lleida, per exemple, tenim una bencinera de la cooperativa Bonària, de Guissona, que té moltes gasolineres per la demarcació i que, com dèiem, és una cooperativa que ofereix aquest servei també de venda. La gasolina, per cert, té la mateixa qualitat que la resta de gasolineres de l'Estat. I, per tant, aquesta llegenda urbana que diuen és que no és de la mateixa qualitat. Totes van a la mateixa, al mateix dipòsit, a la mateixa cuba. Totes agafen la gasolina de la mateixa font, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, la qualitat no queda malmesa. Podem sentir aquesta reflexió que ens feia el Kevin i també, si us sembla, podem sentir seguidament l'Àlex Petó.
11: Nosaltres comprem bona qualitat als llocs que compra tothom, és a dir, al final utilitzem els proveïdors que tothom coneix i no hem tingut mai cap problema.
12: O sigui, no comprem carburant low cost. Com que no ho fem per guanyar diners, sinó per donar un servei, doncs posem gènere bo, que no volem problemes de cap tipus.
2: Doncs informació sensible i important, sobretot per tots aquells que ens esteu escoltant des de les terres de Lleida. Pere Joan Álvarez, moltes gràcies.
10: Bona nit, Agnès.
2: Vinga, bona nit. Fem una pausa per la publicitat i de seguida anem a treure el cap a Ceuta.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: Som 3CAT. La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
14: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
13: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
15: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
13: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
15: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
16: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
17: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
16: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
13: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
18: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Dos minuts i arribarem a 3:15. La crisi de Ceuta continua ben viva i avui el govern espanyol ha aprovat un pla de xoc de més de 300 milions d'euros per ajudar a reactivar l'economia de Ceuta i reforçar els serveis socials molt tensionats des de la crisi humanitària. Són diners que arribaran a la ciutat autònoma durant aquest últim trimestre de l'any. Repassem ara què es destinaran en concret amb l'Àlex Giralt Robert i l'Alba Barbosa.
19: Són 309 milions d'euros.
20: Que serviran per ajudar el comerç local, empreses i treballadors i reforçar els serveis públics com la sanitat, la justícia o l'educació.
19: Un de cada 3 euros es destinarà a l'acollida de migrants.
20: També hi ha una partida de 90 milions reservada per a seguretat i defensa.
19: Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
21: No vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
20: Aquesta injecció milionària d'ara fins a finals d'any representa el 16% del PIB de la ciutat autònoma.
2: Doncs bé, anem a Ceuta per saber com s'ha rebut aquesta notícia. Enviats especials, José Antonio Rodríguez, Miquel Jarque, bona nit.
22: Hola, molt bona nit, Agnès.
2: Quina ha estat la reacció del govern de la ciutat autònoma després d'aquest anunci?
22: Doncs mira, com s'esperava, sense entusiasmes, eh? Ha estat una resposta tèbia des del govern de Ceuta, doncs avisen que aquest paquet l'agraeixen, però avisen que no solucionarà res si no s'abaixa la tensió migratòria. Aquí el comerç està molt ressentit, realment no hi ha alegria a l'hora de fer compres i això es veu. La campanya de promoció turística que havia engegat el govern doncs ha quedat sepultada directament sota aquesta allau de notícies sobre la crisi dels migrants.
2: Molt bé. Bona part d'aquests diners es destinaran a pal·liar la situació que ha generat l'onada migratòria d'ara fa un mes. Avui has visitat els centres d'assistència primària de Ceuta i també escoles. En quina situació es troben?
22: Doncs mira, pel que fa a la salut, a Ceuta es reclamen més recursos pels 3 ambulatoris i l'hospital de la ciutat autònoma, sobretot els sindicats, ho sentíem ahir. Cada dia de mitjana ens han explicat aquí a Catalunya Ràdio que s'atenen 150 migrants que reben assistència i ens ha explicat que és un circuit diferent al de la resta de la població. La majoria de persones que es visiten, persones migrades, tenen ferides infectades a les extremitats i tenen també quadres d'ansietat i depressió. Aquesta doctora que sentíem ara és la Maria José Ruiz. Va interrompre les seves vacances per apuntar-se de forma voluntària al centre d'atenció d'Otero.
23: Heridas sobreinfectadas, fiebres súper altas, que no teníamos ni idea de lo que era, por lo tanto lo debíamos al hospital. Y al principio nos pilló de sorpresa, no estábamos preparados, la verdad. Pero ahora tenemos mucho más material, tenemos celadora, tenemos 2 enfermeras. También ha bajado considerablemente el número de pacientes que vemos y sobre todo la gravedad.
22: La crisi migratòria a Ceuta també afecta l'inici del nou curs que comença dimarts que ve. 2 de les 3 escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre i, a més, tots els centres estaran custodiats per agents de seguretat privada. Sobretot això plana l'absentisme. La Juana, per exemple, és una mare que no vol portar els nens a l'escola.
24: Yo la vuelta al colegio me la planteo muy mal, vamos, todas las madres de Ceuta no la planteamos malamente, que es que no van ahí los niños, no van ahí, si van, van ahí poquísimos niños. Es que no, nos estamos poniendo de acuerdo todas las madres de los colegios hacer grupos para que los niños no vayan al colegio, porque el tema de enviar un niño al colegio, de que el niño vea en la puerta del colegio a militares, a Policía Nacional, a vigilantes de seguridad, eso le va a crear un trauma a esos niños que solo van a tener ya de por vida.
22: Els centres que tenen més recances sobre la tornada a l'escola són els que estan a prop de centres d'assistència a les persones migrades. Has de pensar que la ciutat és molt petita, l'espai és el que és, 20 quilòmetres quadrats, donen pel que donen. L'altra incògnita és com i on s'escolaritzaran els menors que van arribar ara fa un mes. Els centres ens han explicat que no saben com es gestionarà l'acollida d'aquests nens.
0: Doncs José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque, una nit més en directe des de Ceuta. Moltes gràcies. Bona nit.
22: Molt bona nit.
0: I ara és en Jordi Amat, el periodista, escriptor i col·laborador del Catalunya Nit, qui dirigeix la seva mirada cap al que està passant a Ceuta.
25: El president Pedro Sánchez sovint recorda que li ha tocat governar diverses crisis d'enorme complexitat. La pandèmia, les conseqüències de la guerra d'Ucraïna, el volcà de la Palma o la Dana de València. I té raó. Però una cosa són les crisis, diguem-ne, sobrevingudes, des de Wuhan, per decisió del Kremlin, o les caigudes del cel, i l'altre és el que va passar a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol amb l'entrada d'entre 80.000 i 100.000 persones en situació irregular, provocant allò que Sánchez mateix va definir com un atac a la integritat territorial d'Espanya. Si va ser això, tal com ell va dir, poca broma per a un estat eficient de la Unió Europea i quina mala resposta diplomàtica s'ha donat enfront dels presumptes atacants. Aquesta crisi, que està deixant desnortat el govern, durarà setmanes i és diferent a la resta de les d'aquests 8 anys perquè no ha estat una guerra llunyana o una fatalitat climàtica, sinó que es va desbordar perquè no es va saber enfrontar. És a dir, per una incapacitat política a l'hora de valorar el que s'estava produint i els que eren allà estaven veient. Abans de començament de mes, a Ceuta s'acollia a 180 menors que havien creuat la frontera de manera regular. Abans del dia 30 ja eren 800. I quan l'alcalde de la ciutat autònoma va avisar la Moncloa i a diversos ministeris, més aviat se'l van treure de sobre, relativitzant l'augment i dient que eren coses que passaven a l'estiu. L'extrema dreta, la d'aquí i la global, es frega a les mans. I precisament per això, aquesta crisi, perquè era en part evitable, serà l'episodi que més determinarà el futur polític del president del govern.
18: Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Repassem ara altres notícies destacades d'aquest 1 de setembre i d'entrada ens fixem en Manresa, on els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat relacionats amb la mort violenta d'un home en ple carrer. Ha passat de matinada, quan la capital del Bages tancava la festa major, Oriol Pujadó.
3: Sí, els equips d'emergència han rebut l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca. Quan hi han arribat han intentat reanimar sense èxit la víctima. Els Mossos han aconseguit identificar i localitzar dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També han escorcollat un pis a la capital del Bages en el marc d'aquesta investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets i ha convocat un minut de silenci per demà a les 12 del migdia. Aquesta tarda, però, unes 700 persones, de manera espontània, s'han concentrat ja per exigir justícia.
1: També hi ha un menor implicat en un altre crim a Balaguer, a la Noguera. Els Mossos d'Esquadra han detingut un suposadament relacionat amb la mort violenta d'un home. La víctima la van trobar en un vehicle accidentat el 26 d'agost. Tornem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: Segons els Mossos, la detenció es va produir ahir. El menor arrestat estaria relacionat amb la mort violenta d'un home dimecres de la setmana passada. Aquell dia, al voltant de les 11 de la nit, es va produir un accident de trànsit al nucli urbà de Balaguer. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació es va detectar que l'home presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident. El detingut ha passat aquest matí a disposició de la Fiscalia de Menors.
1: Més coses. El govern ha presentat avui els actes de la Diada amb el 50è aniversari de la gran manifestació del 1976 com a leitmotiv. Àlex Giral Robert.
5: Sí, l'11 de setembre d'aquell any Catalunya va poder celebrar per primer cop la festivitat després del franquisme i ho va fer amb una mobilització a Sant Boi de Llobregat. És per això que el primer acte de l'agenda serà el dia 9 en aquest mateix municipi. La consellera portaveu Sílvia Paneque ha invocat l'esperit d'aquell catalanisme, però ha esquivat les reivindicacions que es van fer sobre el dret a l'autodeterminació.
6: Ens cal cohesió social. Cap projecte nacional és o serà sòlid si deixa algú enrere.
5: La principal novetat en l'agenda és el trasllat a Extremadura de la celebració de la Diada que fins ara es feia a Madrid. Serà els dies 16 i 17 de setembre i s'ha canviat d'ubicació per exalçar els vincles entre els dos territoris.
1: Hem començat el Catalunya Nit amb el malestar dels metges. Pel que fa al conflicte educatiu, el Departament d'Educació defensa que a hores d'ara ja ha complert amb més del 90% dels acords que va signar el curs passat amb els dos sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT, i el de professors de secundària. Tots tres consideren que la vaga del 8 de setembre no serà útil. La conselleria i els sindicats signants s'han reunit avui, la primera trobada del nou curs. Ignasi Fernández és el portaveu de professors de secundària.
7: I el que no farem és regalar diners a l'administració per anar amb una vaga que no ataca el problema de fons, que és la reforma del currículum i tornar a posar un model educatiu en valor.
1: On avui ha començat el curs és a Israel i també ho havia de fer a les escoles cristianes de Jerusalem Est, però cap no ha pogut obrir perquè molts dels professors no han rebut el permís d'Israel per accedir a Jerusalem des de Cisjordània.

0: Això ha passat aquest vespre, aquesta nit, a l'Estadi Olímpic de Barcelona. És The Weeknd, que actua amb una posada en escena, ens diu el Marc Ruiz, i ja ens ho ha avançat, apocalíptica, en flames, cos de dansa i una estàtua gegant que ho domina tot. Marc Ruiz, bona nit.
1: Bona nit.
0: És així,
1: The Weeknd, oh, i tant, The Weeknd, això que senties ara, per exemple, eren aquests petards, aquests focs artificials que ha llançat a mig concert i que de tant en tant va llançant. The Weeknd ha sortit a l'escenari 5 minuts abans d'hora amb una màscara negra amb els ulls vermells, acompanyat d'un cos de dansa de ballarins també emmascarats i coberts de dalt a baix amb una tela vermella. Ha aparegut en un escenari apocalíptic amb el que semblen restes d'edificis destruïts i al centre de l'estadi una estàtua femenina recoberta d'or, d'or de debò, immensa, de 12 metres d'altura, cap on han desfilat aquests ballarins coberts de vermell que recorden la secta d'Ice White Shot. El repertori és el mateix que ha anat fent els darrers concerts. Després d'arrencar amb una versió escurçada de Baptized in Fear, ha atacat amb Open Heart i Wake Me Up, una cançó clarament inspirada en el thriller de Michael Jackson. Foscor, de fet, és el que transmetia aquesta primera part del concert, tot i que cançons com Starboy animen l'ambient. No s'ha tret la màscara fins a Cry For Me, que ha inaugurat un fragment més emotiu i exòtic, per què no dir-ho, amb São Paulo, Until We're Skin and Bones, la de Funkiana Take My Breath i la més cavallable Sacrifice, com de fet ja us explicàvem ahir. Un concert que es va animant a mesura que avança amb hits com Can't Feel My Face o Lost in the Fire. L'única nota discordant és, com va demostrar a The Idol, li falta carisma del de l'escenari, no és el seu fort, tot i que sí que és el seu fort, una fantàstica i melòdica veu i un so que fan que tota la parafernàlia aquesta de foc, pirotècnia i posada en escena, de fet, és secundària.
0: Interessant, i ens agradaria ser-hi també. Gràcies, Marc, bona nit.
1: Ara, bona nit.
0: Adéu.
2: Aquesta atmosfera ens trasllada al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que entregarà a Bàrbara Rey el Premi Nosferatu de la pròxima edició, que arrencarà el 8 d'octubre. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció Brigadun, dedicada a descobrir, recuperar i reivindicar clàssics del gènere. Marc Garriga, bona nit.
3: Bona nit.
2: Ha estat una sorpresa això de Bàrbara Rey?
3: Bé, per al públic en general imagino que sí, per als coneixedors de la història del cinema de terror espanyol suposo que no tant. A Bàrbara Rey realment se la coneix inicialment per haver participat al concurs de bellesa de Miss Món representant Espanya, però després sobretot pel seu afer sentimental amb el rei emèrit Joan Carles I, pel seu matrimoni amb Àngel Cristo i la seva època com a domadora d'elefants, per les seves virtuts com a vedet i també pels seus programes de televisió, però és que té una llarga carrera en el món del cinema, llarga pel que fa a quantitat de títols, no va ser una carrera llarga en el temps, però sobretot va ser una gran icona del destape dels anys 70, va ser un símbol sexual d'aquella època, amb petits papers al principi en títols com Virilidad a la Española, Mi mujer es muy decente dentro de lo que cabe, o Zorrita Martínez, i també algun paper protagonista com ara La viuda andaluza, dirigida per Francesc Betriu. Però també va participar en films de prestigi com La escopeta nacional de Luis García Berlanga o Me siento extraña, que es va fer molt famosa per ser la primera pel·lícula espanyola que mostrava una relació lèsbica aquí entre Bàrbara Rey i Rocío Dúrcal. Però vaja, el premi no és per res d'això, el premi és perquè també va ser una Scream Queen, o sigui, una reina del crit, que és el títol que s'atorga a les actrius que participen en pel·lícules de terror o fantàstiques, habitualment com a víctimes, que per això criden, i va participar en títols com El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica, títols, la majoria de sèrie B, sobre vudú, zombis, bruixeria, molt adients per a aquesta secció Brigadun del Festival de Sitges. En definitiva, el festival portarà una artista molt mediàtica per cridar l'atenció, sobretot, però també per reivindicar uns quants títols del fantàstic espanyol pràcticament oblidats.

0: Ens agafem en aquesta expressió, el Summertime, com a pista que pugui donar avui la Gemma Puig amb aquesta tria musical que ha fet. Aviam, Gemma, bona nit.
1: Bona nit, doncs sí, la veritat és que tenim estiu, va per aquí, perquè mantindrem doncs, aquest estiu encara i ho notarem amb les temperatures. És una cançó de Cody Simpson i es diu Summertime, i això és que passarà demà. Avui ha baixat una mica la temperatura, avui les màximes més altes s'han enfilat fins als 33 graus, però demà torna a pujar la temperatura, tornarem a arribar als 35-36 graus, i aquests dies que és dia de fer balanç, doncs l'agost del 2026 ha estat el molt càlid, el més càlid mai mesurat a Catalunya. Per tant, aquesta sensació que hem tingut doncs, amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya doncs, és una realitat. Demà puja la temperatura, demà tindrem moltes més estones de sol, al matí i alguns núvols baixos cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, pugen també les temperatures a primera hora del matí, i a la tarda alguna nuvolada i algun ruixat molt, molt puntual. La veritat és que aquests dies creixen nuvolades però no acaben descarregant cap ruixat. Demà podria haver-n'hi algun cap al Pirineu Oriental, però com dèiem, demà les màximes, doncs una miqueta més amunt.
0: Molt bé, doncs temps de ple estiu, que de fet és el que encara toca, eh? Encara que sigui ja 1 de setembre. Molt bé, gràcies Gemma, bona nit.

0: Román Urús. Ell és l'únic català i espanyol al panel internacional que ha creat les Nacions Unides sobre intel·ligència artificial. Està format per 40 experts de tot el món i ell n'és un. I d'aquí uns minuts, Román Urús es convertirà oficialment en col·laborador del Catalunya Nit.
1: I un altre gran fitxatge per al nostre informatiu el tenim aquí assegut amb nosaltres. És la periodista Anna Bosch. Després de gairebé 40 anys voltant el món amb televisió espanyola, no li posarem fàcil això que es vulgui jubilar del tot, i nosaltres insistirem, i ens ajudarà avui a tancar l'informatiu amb les reflexions que li suggereixin les notícies que estem explicant.
0: Tot plegat fins les 11. Fins les 11, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
1: I d'entrada volem escoltar les veus que han marcat de moment aquest 1 de setembre, aquest dia 1. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
4: Donarem resposta en aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat aprovant aquesta normativa. Si algú s'ha pensat, després de pràcticament un any de protestes continuades, que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
5: El col·lectiu d'infermeria i fisioterapeutes, doncs, som un col·lectiu que cuidem els demés i que, per tant, doncs, necessitaríem un règim de jubilació més específic, i això està en la norma, però pensem que es podria desenvolupar més favorablement tot el tema de la jubilació anticipada i una definició millor de la jubilació parcial.
6: Amb l'intent d'atac a Leipzig, els líders russos van optar deliberadament per malmetre encara més les nostres relacions bilaterals, que ja són molt tenses.
7: Declaro clarament que si Amèrica torna als seus compromisos en el marc del memoràndum d'entesa, la República Islàmica de l'Iran hi correspondrà immediatament. A diferència dels Estats Units, el meu país té un historial brillant en el compliment dels seus compromisos i tractats internacionals.
8: Al final, nosaltres, el nostre benefici no està en que estigui car. El nostre benefici és en fer volum i vendre més. Portem ja molts mesos, però molts, que el preu és una muntanya russa. Si el barril puja, automàticament ja ens venen més car. Vol dir que per un cantó a l'Estat ens baixa els impostos, però per un altre cantó ens apuja l'operador el combustible perquè està comprant un barril de petroli més car.
3: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
9: Queremos, por lo tanto, llegar con cantidades suficientes para paliar el shock que está sufriendo la economía, los empresarios, sobre todo el pequeño comercio, pero también el turismo en la ciudad de Ceuta.
10: The Weeknd ha sortit a l'escenari 5 minuts abans d'hora amb una màscara negra amb els ulls vermells, acompanyat d'un cos de dansa de ballarins també emmascarats i coberts de dalt a baix amb una tela vermella. Ha aparegut en un escenari apocalíptic amb el que semblen restes d'edificis destruïts i al centre de l'estadi una estàtua femenina recoberta d'or de debò.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Doncs passen ja 6 minuts de les 10 de la nit, així que arriba l'hora dels esports. Com ha estat, David Tubac? Bona nit.
2: Bona nit, doncs mira, fent F5.
1: Sí, oi? Perquè sí. Estem en el compte enrere del tancament del mercat de fitxatges d'estiu pels equips de futbol. Per tant, els clubs ara mateix tenen menys de 2 hores, concretament 1 hora i 54 minuts, per poder acabar de perfilar la plantilla. Són unes últimes hores mogudes.

0: als equips catalans de primera, David, però...
1: No massa, n'hem viscut. N'hem viscut de més frenètiques, de llarg. Això no vol dir que no hi hagi hagut novetats en aquest últim dia, ni moviments, eh? D'entrada, el que hem apuntat a la portada d'aquest informatiu, que el Barça s'ha confirmat oficialment l'arribada de Gabriel Jesús fins al 2029, fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros, i hem pogut sentir també les primeres declaracions del davanter brasiler, que, per exemple, ha destacat l'esforç que han fet totes dues parts perquè aquest acord es pugui concretar.
2: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo grande para que pudiera acontecer, pasar esta contratación, bajé, sí, significante, pero para mí es un sueño estar aquí.
0: Bé, és Gabriel Jesús, ja fa dies que donem per perdut la cosa del fitxatge per part del Barça del davanter argentí Julián Álvarez, però en tot cas es confirmarà d'aquí això, dues hores.
1: Sí, que es quedarà definitivament a l'Atlètic de Madrid, tot i que el club madrilé l'ha intentat enviar a l'Arsenal. Reiterat la seva negativa al Barça, l'Atlètic de Madrid, el Barça doncs, que es queda sense Julián. L'arribada de Gabriel Jesús no implicava que el Barça descartés del tot Julián. Si l'Atlètic de Madrid doncs, hagués fet marxar enrere per aquesta operació, però Julián Álvarez que es quedarà a l'Atlètic de Madrid definitivament. I el Barça és ara en el que treballa és en la sessió de Marc Casado al Deportivo de la Coruña, donada l'alta taxa d'ocupació del mig del camp del Barça amb molts jugadors, sobretot després de l'arribada de Rodri. I el que tenim també és dues sortides del filial blaugrana, les dels jugadors Guille Fernández i Toni Fernández, que se'n van traspassats a canvi d'un dret de recompra i també d'un percentatge d'una futura venda. Guille al Mallorca i Toni al Venècia. A l'Espanyol, doncs avui, diguem que tants caps, tants barrets, una sortida lateral dret, Rubén Sánchez, que se'n va a l'Elx a canvi de mig milió d'euros, i el seu recanvi és el jugador Andoni Gorosabel, que arriba cedit de l'Atlètic Club de Bilbao.
3: Avui també tanca el mercat, entenc, per als equips de segona, per tant tenim implicats el Girona i el Sabadell.
1: Sí, el Girona es preveu avui un dia força mogut, però de moment res de res. Ara per ara l'única operació que sembla encara probable és que Ounahi pugui marxar, és el jugador del Girona dels més cobejats. El Girona, això sí, en demana gairebé la seva clàusula de rescisió, que és de 20 milions d'euros, i si ningú s'hi acosta, doncs Ounahi seguirà el Girona, com sí que faran, si no hi ha, vaja, un cop de volant considerable, són Esprillà i Van de Beek, que també eren alguns dels candidats a marxar del Girona arran del descens. El Sabadell, tres fitxatges confirmats avui, el porter Marc Vidal, provinent del Celta i que firma per una temporada, el migcampista Youssef Oguzu, del Brighton anglès, i que firma en aquest cas per 3 anys, fins al 2029, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que firma per 2 anys procedent de la Lliga Polonesa. Amb aquests 3 són ja 16 els fitxatges del Sabadell, que a hores d'ara encara mira d'incorporar un lateral esquerre, en concret Adama Boiro de l'Atlètic Club de Bilbao.
0: Doncs bé, més enllà del futbol també hi ha activitat pel que fa als moviments del mercat de fitxatges en el Barça de bàsquet, eh? No s'atura tampoc aquí la cosa.
1: No, i ja en van 11 fitxatges del Barça de bàsquet aquesta temporada per canviar de cap a peus la plantilla. Avui hem conegut l'arribada de l'alè Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys que té passaport dominicà, prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana, és a dir, la categoria inferior, diguem-ne, a l'NBA, però també ha jugat a la màxima divisió nord-americana, a l'NBA, a les files dels Portland Trail Blazers.
3: I per acabar, Volta Ciclista Espanya, que avui s'ha reprès després que ahir va haver-hi descans.
1: La primera jornada de descans ahir, amb Enric Mas, que ha partit avui com a líder, ha mantingut aquell lideratge sense canvis importants respecte del seu perseguidor, Primo Roglic, del Red Bull. Mas, del Movistar, lidera amb 1 minut i 18 segons. Avui etapa de mitja muntanya, la desena de 185 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra. Això ho trobem a Albacete. I la victòria ha estat a l'esprint per a un inesperat ciclista, el francès Bastien Tronchon, del Groupama, un esprintador però més de segona fila, no un dels noms importants, però que ha sabut imposar-se a altres favorits.
3: Gràcies, David. Fins demà.
1: Fins demà. Adéu-siau.
4: Catalunya nit. Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Catalunya Ràdio.
1: Avui segur que més d'una persona a Barcelona s'ha quedat amb les ganes de poder entrar a la seva biblioteca pública de referència, i és que la immensa majoria avui no han obert. De fet, només ho han fet 4 de la quarantena de biblioteques que ocupa la xarxa de biblioteques de Barcelona. Per què no han obert? Doncs perquè estan protestant, volen millores en horaris, conciliació i sous als treballadors d'aquestes biblioteques de Barcelona. A aquesta hora podem saludar la Montse Serra. Ella és presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona. Bona nit, Montse.
2: Hola, bona nit.
1: Què demaneu a l'Ajuntament amb aquestes protestes? Què us passa?
2: Doncs fa temps ja, fa uns mesos, que estem intentant negociar l'acord d'adhesió al conveni de l'Ajuntament de Barcelona. Nosaltres som un consorci i hem de fer una prèvia per adherir-nos a aquest conveni. Hem fet unes quantes reunions, però de moment doncs no hi ha hagut acord, i l'empresa doncs abans de l'estiu doncs ens va donar com una data definitiva i va dir que acabàvem amb el que ens havíem posat sobre la taula fins a aquell moment. Evidentment, la plantilla ho troba totalment insuficient, també implica un acord horari, i des del 26 de maig, que tenim convocada una vaga indefinida cada dia, i avui, després de l'estiu, doncs, hem volgut fer una mica doncs, una demostració de força, que el conflicte segueix obert i que volem solucions, solucionar aquest tema.
1: Quan parles d'acord d'adhesió, el que esteu demanant en definitiva és que s'equiparin les vostres condicions a les d'altres treballadors públics vinculats a l'Ajuntament de Barcelona?
2: És una part important de la reivindicació, perquè les bibliotecàries, que som només una quarta part de la plantilla, fins ara se'ns aplicaven les condicions de la Diputació. Però ara entrarem en el conveni de l'Ajuntament. I ara mateix no tenim sobre la taula una equiparació a les condicions de tota la resta de la plantilla de l'Ajuntament municipal. Aquest és un dels temes importants en el que no hi ha acord. Però el gruix de la plantilla, que sí que se'ls aplica el conveni de l'Ajuntament, a través d'aquesta adhesió demanem unes millores, perquè nosaltres tenim una casuística doncs diferent del gruix de la plantilla municipal, amb l'horari que fem majoritàriament de tarda, amb la feina social que fem a les biblioteques, i fins ara doncs creiem que no se'ns està reconeixent aquest servei que la ciutadania valora tan fortament.
1: Sí, per posar un exemple, feu horaris més llargs, podeu fer torns en els horaris de tancament, per exemple, que són els més extrems, diríem.
2: Amb els horaris, clar, hi ha biblioteques que obren de dilluns a diumenge, llavors hi ha plantilla que treballa exclusivament doncs el cap de setmana, més 3 dies, o sigui, lliuren el seu cap de setmana entre setmana, diguem. Doncs en aquest cas també hi ha un problema, entre cometes, perquè ara ja estem cobrant d'una manera la feina en dissabte i diumenge, i en fer aquesta adhesió a l'Ajuntament ens volen canviar les condicions a pitjor. Doncs aquí, per exemple, doncs no hi ha acord. Un altre problema amb l'horari és que hi ha entre 1 i 2 dies a la setmana que hem de treballar una jornada sencera, matí i tarda. I llavors això ens obliga a estar en el centre de treball entre 10 i 11 hores, des de primera hora del matí fins a última. Nosaltres demanem un horari concentrat que ens permeti doncs treballar 8 hores, però seguides, no amb horari partit. Aquest és el problema, també.
1: No sé si és compartit aquest problema amb la resta de biblioteques públiques del país, perquè el 18 de setembre és possible que aquesta protesta s'estengui fora de Barcelona, oi?
2: Sí, bueno, molta part de, per exemple, el tema d'horaris probablement és compartit a totes les biblioteques municipals. I també passa que no hi ha com un no sé si dir-li conveni o com unes normes que se'ns apliquin a totes les biblioteques públiques. Llavors, clar, a Barcelona són 41 biblioteques i tenim el Consorci de Biblioteques i se'ns aplica el conveni de l'Ajuntament, però les altres biblioteques tenen casuístiques molt diferents i tenen condicions doncs també molt diverses i en alguns casos molt pitjors, o sigui que hi ha molta desigualtat. I aquí també es demana doncs que hi hagin uns mínims per treballar de manera digna a les biblioteques.
1: Doncs bé, ho anirem informant, perquè els horaris de les biblioteques sabem que és una cosa que interessa també bona part de la nostra audiència, doncs justament per l'ús que en fan i que ha anat creixent també en els últims anys, el paper que juga la societat a aquestes biblioteques. biblioteques públiques. Montse Serra, presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé.
2: A vosaltres. Gràcies. Bé,
1: adéu, bona nit.
0: Passa un minut d'un quart d'onze de la nit, fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida. Parlem amb Roman Orús, no us ho perdeu.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: M'expliques un conte, papa?
6: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
7: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
8: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
9: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
8: Tota la informació a manresaturisme.cat.
10: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
3: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
10: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I sobretot, viure-ho amb tu.
3: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
3: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
11: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Deu i 18 minuts. L'últim balanç de la riuada sobtada al Tibet i al Nepal és de més de 1.000 morts i 4.500 desapareguts. Sis dies després de la tragèdia provocada per l'esfondrament d'una glacera, el primer ministre del Nepal ha alertat la comunitat internacional sobre la relació directa entre aquest fet i el canvi climàtic. Els científics demanen prudència, però fenòmens similars al que ha provocat la riuada del Nepal ja estan passant també als Alps i, a molt més petita escala, als Pirineus. Els experts ho atribueixen també als efectes de l'escalfament global que té en el permafrost, en el permagel, el gel que uneix les roques d'alta muntanya i en les mateixes glaceres, Oriol Pujadó.
12: Sí, la pujada de temperatures, sumada també en alguns casos a la sequera, està desestabilitzant l'alta muntanya. Com sembla que ha passat al Tibet, això provoca despreniments de roques que, en alguns casos, impacten en glaceres o en llacs, però que els Pirineus i els Alps generen sobretot caigudes de pedres de grans dimensions. Aquest estiu, al Mont Blanc, han mort 3 persones aixafades per rocs i l'any passat l'esfondrament d'una glacera a Suïssa va provocar una esllavissada de gel i roques que va arrasar bona part del poble de Blaten. El deteriorament del permafrost és un dels factors que expliquen el que ha passat al Nepal, però no és l'únic. El glaciòleg Eñauti Zaguirre forma part de l'equip internacional d'experts que està estudiant les causes.
13: El propi terratrèmol de 2015 va fer que les roques estiguessin febles des de llavors. Després ja, clar, hem de parlar també de que són glaceres que estan en torno a 0 graus, les seves llengües, tema a l'època del monsó, més enllà també del permafrost.

0: 10 minuts per arribar a 11:15. Volíem ara ampliar aquesta informació. Esperem una connexió amb un geòleg. Mentre intentem establir-hi contacte, parlem d'un tema econòmic, Agnès.
1: Doncs mira, sí, de fet, el que descobrirem avui, ara, en els pròxims minuts, amb en Rafel de Ribot. Bona nit, Rafel.
2: Què tal, Agnès?
1: És aprofundir una mica per acabar-ho d'entendre amb la que és una de les notícies del dia en clau econòmica. Apareix a tots els diaris econòmics i és la pujada de la rendibilitat dels bons a tot el món. Això és el nivell més alt des de fa gairebé 20 anys, Rafel. Clar, la primera pregunta és que, per què està passant això i quina és la conseqüència d'aquest encariment? Aviam.
2: A veure, el més destacat és perquè, de fet, el que s'està encarint és l'endeutament dels estats. Sí. Els bons són instruments financers de renta fixa que funcionen com un préstec d'uns inversors, que podríem ser qualsevol de nosaltres, que fan a qui l'emet. En aquest cas, els diferents estats que els posen al mercat a canvi d'uns interessos i amb el compromís de retornar el capital en un termini acordat.
1: Molt bé. Ara que s'han disparat, el que s'han disparat són els interessos que s'han de pagar. Per tant, sí, o sigui, l'endeutament dels estats és, creix.
2: Sí, els principals bons sobirans a nivell mundial han de pagar de mitjana, deixem-ho clar, de mitjana, uns interessos del 3,72%, el nivell més alt des de mitjans del 2008. El bo alemany, el de referència a Europa, es paga a 3,32% a 10 anys i a 3,80% a l'espanyol, però el bo a 30 anys als Estats Units ha escalat les últimes setmanes fins a 5,31%. I encara ha de pujar més, segons els experts. Ho explica el director general de GAESCO, Jaume Puig.
3: És veritat que estan pujant. Segon, podríem pujar més si tenim en compte les taxes d'inflació subjacents actuals. I després, el que podem dir és que encara estan lluny de nivells que poguessin realment tenir un efecte negatiu.
2: En tot cas, s'està encarint el finançament dels comptes públics en un moment en què la situació fiscal no millora enlloc. Recordem que la Unió Europea ha decidit relaxar les seves regles fiscals per fer front a algunes despeses estratègiques, com el rearmament, que suposadament ha de garantir la seva autonomia estratègica. Segons apunta el Financial Times, d'altra banda, l'encariment del finançament posa en qüestió, posa en entredit, per exemple, els plans d'estímul econòmic anunciat tant pel primer ministre de la Gran Bretanya com de la primera ministra del Japó.
1: I què hi ha al darrere d'aquesta pujada de la rendibilitat dels bons?
2: Doncs ara mateix hi ha una relació molt directa amb la reactivació dels atacs militars dels Estats Units a l'Iran, n'hem parlat en aquest informatiu, i això provoca un encariment dels preus energètics que està afectant directament la inflació. El barril de Brent, per exemple, ara mateix, en aquest mercat continu, està pujant un 5%. Segons l'Oficina Europea de Estadística, la inflació ha pujat a l'agost fins al 3,3%, 4 dècimes més que el juliol. El nivell cada vegada s'allunya més de l'objectiu, recordem-ho, del 2% del Banc Central Europeu. L'amenaça inflacionista fa preveure que el BCE apugi els tipus d'interès un quart de punt a la pròxima reunió del 10 de setembre. Els analistes també donen per descomptada una pujada dels preus del diner als Estats Units aquest mes, sobretot, recordem-ho, després que el president de la Fed, Kevin Warsh, ha assegurat que la seva prioritat és controlar els preus.
1: Per tant, aquí hi ha una sensació de desconfiança, diríem, dels inversors per diferents motius i que s'acaba traduint doncs, amb aquest encariment per part del deute que demanen els estats, no? Les inversions que fan aquests inversors amb els estats. Doncs, ho hem entès. Gràcies. Fantàstic. Gràcies, Rafel.
2: Bona nit.
1: Bona nit.

0: 6 minuts i 2:15. Al Catalunya Nit estem molt contents dels col·laboradors que tenim i aquesta temporada n'afegim d'identitat. Ara podrem presentar-vos en un. És Roman Orús, un investigador de Barcelona que s'ha convertit en l'únic català i espanyol que és membre del panel científic internacional sobre intel·ligència artificial de les Nacions Unides. I si hi és perquè al darrere té una trajectòria important. El tindrem al Catalunya Nit els dimarts, cada 15 dies, començant per ara mateix. Roman Orús, bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: Molt bé, molt contents, com deia, de saludar-te. Avui, com que és el primer dia, aprofitarem una mica per presentar-te, per conèixer-te millor d'entrada. A veure, qui busqui informació sobre tu trobaria que va ser la primera persona a Espanya que va fer una tesi doctoral sobre algoritmes quàntics. Això ens ho has d'explicar bé, Roman.
1: Efectivament, sí. Bueno, jo soc físic, no? Jo vaig estudiar física a la Universitat de Barcelona i després em vaig doctorar. I el tema que m'agrada de mi doncs, era el de la física quàntica, no? I aleshores, en particular, doncs, em vaig dedicar a un tema de la meva tesi, que era computació quàntica, no? Que és una forma de fer ordinadors, no? Amb sistemes quàntics, amb àtoms, amb molècules, resulta que allà es pot codificar la informació i es pot manipular de forma molt més eficient, i es poden fer algoritmes, no? Es poden fer programes amb aquests ordinadors quàntics que poden resoldre problemes que amb un ordinador normal, doncs, simplement no es poden resoldre, no? Aleshores, jo quan vaig fer la tesi doctoral, això ja fa molts anys, doncs, va ser la primera tesi doctoral a Espanya sobre aquest tema.
0: Clar, ja deies, fa molts anys, mira, ja parlaves d'algoritmes, que ara en parlem més o menys, tot i que no sé si entenem ben bé el que vol dir, però tothom parla de l'algoritme, no?, que l'algoritme guia la vida, em porta cap aquí, cap allà. Quan vas començar tu a sentir, a parlar i a interessar-te per això que també ara estem cada dia parlant-ne de la intel·ligència artificial?
1: Sí, això de la intel·ligència artificial, doncs, bueno, ja ve de lluny, no? Ja es parlava molt des de fa molts anys. El que passa és que últimament, doncs, s'ha començat a parlar més, sobretot durant els últims 10 anys o així, no? És quan em vaig començar a interessar jo també més sobre aquest tema, perquè les màquines ja començaven a poder córrer aquest tipus de programes, no? Simplement no teníem les màquines adequades per fer-ho, no? Però definitivament, cap allà al 2022, quan va sortir el ChatGPT, no?, que va haver-hi aquesta revolució, que de cop i volta vam adonar que, ostres, aquí hi ha alguna cosa molt interessant, aleshores em vaig començar a interessar de veritat sobre aquest tema.
0: Ho vam explicar en el seu dia, hi ha aquest panel internacional de les Nacions Unides sobre intel·ligència artificial que està format per 40 experts de tot el món. Quina feina esteu fent?
1: Sí, doncs, bueno, la feina que tenim nosaltres és la de fer de bisagra, per dir-ho d'alguna manera, entre el que és el món científic i el món de la governança, no? Diguem-ne que les Nacions Unides, doncs, estan molt preocupades per tot el tema de la governança i la legislació de la intel·ligència artificial, perquè és una tecnologia estratègica, no?, geopolíticament crítica, molt important. I un dels organismes que ha creat les Nacions Unides és aquest panell internacional independent, on hi ha 40 científics de tot el món. De fet, som de 38 nacionalitats, jo soc l'únic català i també l'únic espanyol, no? I la idea és que, doncs, bueno, nosaltres hem de dir a la gent que ha de fer les lleis sobre com s'ha de regular la intel·ligència artificial, hem d'explicar-los el que realment es pot fer, el que no es pot fer, hem de ser capaços de destilar el que realment importa del que és fum, no? I aleshores també, doncs, bueno, farem uns quants informes durant l'any explicant, doncs, les oportunitats, no?, que tenim amb la intel·ligència artificial i també els riscos, evidentment.
0: Clar, ara, mira, precisament, segurament els Estats Units hi estan apostant més fort que ningú i allà si hi ha alguna cosa ara és desregularització més que regularització. A finals de la setmana passada, la CNN va entrevistar Bill Gates, el fundador de Microsoft, i ell alertava de com estava avançant la intel·ligència artificial. Ell n'és partidari, deia en aquesta entrevista que l'utilitza molt, que n'és un defensor, però posava l'accent en el fet que si no som capaços de potenciar-ne els aspectes positius i limitar-ne els negatius, podria ser molt perillosa. I deia que això ara no s'està fent, Et proposo que l'escoltem. És un resum del que va dir Gates i de seguida ho comentem.
2: En l'últim any, les intel·ligències artificials s'han convertit en molt més poderoses, fins i tot més ràpidament del que jo m'esperava. i ara són capaces de causar riscos de ciberatacs, bioterrorisme o danys psicosocials. I estic igualment astorat que no hi hagi uns criteris precisos per revisar aquests models i minimitzar els riscos. Per primera vegada tindrem equipament amb coneixement humà. En termes de mercat laboral, això és molt diferent de qualsevol tecnologia que hàgim creat a la història de la humanitat. Encara que està a les nostres mans donar-li una forma clarament positiva, és com quan va aparèixer l'energia nuclear. Pots fer-ne armes nuclears o energia. El tema de la IA és mil vegades més gran que el nuclear i té els dos aspectes, el negatiu i el positiu, coexistint en la mateixa tecnologia.
0: I estàs d'acord, Roman?
1: Sí, estic d'acord. El que diu el Bill Gates va molt en la línia del que estem dient nosaltres del panell de, les Nacions Unides. És molt semblant. Té molta raó en el que diu, no? Hi ha molts, fan falta criteris precisos per tal de revisar com funcionen aquests models, per tal de minimitzar els riscos, s'ha d'anar amb compte per veure com afectarà el sistema laboral, i efectivament jo també poso aquesta analogia, no?, amb les armes nuclears, que és una altra tecnologia estratègica quan es va desenvolupar l'energia atòmica, que és una altra, va ser una altra revolució tecnològica, doncs, bueno, es pot utilitzar per fer-ho bé o per fer-ho malament. Doncs ara mateix estem bàsicament en la mateixa situació, però com bé, molt bé diu el Bill Gates, doncs multiplicada per mil, perquè la IA és molt més potent que no pas aquella tecnologia.
0: Clar.
1: Farà falta molta col·laboració entre les diferents regions per tal de, doncs, bueno, portar això a bon termini, no?
0: I tant, i tant. De fet, aquí ho notem cada dia. Pràcticament no hi ha informatiu en què no aparegui la intel·ligència artificial d'una manera o altra. Avui n'hem tingut un exemple. Entrevistàvem el portaveu dels infermers i ens deia que la gent els arriba a la consulta ja amb el diagnòstic fet. La intel·ligència artificial em diu que tinc això i m'he de prendre allò, o sigui que gairebé van exigir la recepta. Ahir explicàvem, per exemple, que aquest curs els menors de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola i a partir de 14 als 18 ho podran fer, però amb autorització de les famílies. Tu què creus que s'hauria de fer amb la intel·ligència artificial a les escoles i als centres? Perquè ara estem en aquell punt que no sabem si és millor, fins que no ho tinguem clar, treure-la del tot, això sembla impossible, si és millor que hi entri i utilitzar-la en positiu. Tu com ho veus?
1: Sí, jo crec que és inevitable que entri i, per tant, s'ha d'utilitzar en positiu. Vull dir, no es pot treure la intel·ligència artificial de les escoles. És una tecnologia que ha vingut per quedar-se. És com una calculadora extraordinàriament potent i, òbviament, doncs, no la podem obviar, no? Està canviant la forma de treballar, està canviant la forma d'educar, està canviant la forma d'estudiar també i també d'avaluar, no?, a les escoles. Aleshores, és inevitable que la intel·ligència artificial entri als col·legis i a l'educació. Ara bé, però s'ha de fer això de forma correcta, no? I aquesta regulació que s'està duent a terme, que està començant aquest any, els menors de 14 anys, doncs, en principi, no poden fer ús de forma autònoma i després els que tenen entre 14 i 18 anys, doncs, amb autorització prèvia del docent, jo crec que és una bona manera de començar a introduir la IA d'una forma una mica més regulada dins dels col·legis, no? També s'haurà d'exigir, doncs, que citi l'ús de la intel·ligència artificial als treballs, els professors també s'hauran d'assegurar mitjançant, suposo que exàmens orals i exposicions i tal, que efectivament els alumnes, doncs, saben del que parlen, no? I que no tot ho ha fet una intel·ligència artificial. Al final, bueno, s'ha de canviar la forma d'explicar als col·legis, el sistema educatiu ha de canviar, és el que s'ha de fer.
0: Clar, ahir ens deia el representant dels directors de centres aquí a Catalunya, l'associació AXIA, que estaven plantejant-se seriosament si tenia sentit demanar deures a casa perquè sabien que els hi tornaven fets amb intel·ligència artificial. És a dir, que per comprovar què sabia l'alumne, gairebé ho havies de fer un cara a cara amb l'estudiant.
1: Sí, efectivament, ha de canviar el sistema ara mateix. Doncs, bueno, si et demanen treballs, no només al col·legi, també a la universitat, doncs, òbviament, ho pots fer tu o pots anar-li directament a la IA i te'l fa tot. Te'l fa tot des de la primera lletra fins a l'última, no? Aleshores, com es pot avaluar, doncs, que un estudiant hagi treballat ell i no pas la intel·ligència artificial? Doncs, bueno, jo crec que l'única manera és un cara a cara, no? Una exposició oral, un examen oral, aquest tipus de coses. i també fomentar l'ús d'intel·ligències artificials, jo crec, com per exemple s'està fent a països com Estònia, em sembla, on no et donen directament la resposta, sinó que et van guiant perquè tu mateix trobis la resposta, no? Una mica com una intel·ligència artificial socràtica, no? Que et comença a fer preguntes i al final tu acabes descobrint el que vols trobar. Haurà d'anar per aquí.
0: També és bona aquesta, sí. Doncs, Roman Orús, crec que la presentació ha quedat feta i que ja li hem tret molt suc per ser el primer dia. Això promet molt. D'aquí 15 dies tornem a tenir cita sense mai... O sí, ja ho veurem, si és amb intel·ligència artificial o no, però quedem d'aquí 15 dies aquí al Catalunya Nit. Què et sembla?
1: Perfecte. Moltíssimes gràcies. Perfecte.
0: A tu, una abraçada. Bona nit.
1: Bona nit. Adéu.
3: Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
1: Minuts i arribarem a les 11 de la nit. Per tant, encarem ja la recta final del programa i de seguida començarem a mirar cap al dia de demà. Però encara hem de reprendre un dels fils informatius del dia d'avui, perquè encara en la retina, amb l'arribada sobtada al Tibet i al Nepal, que ha provocat més de 1.000 morts i 4.500 desapareguts, avui el primer ministre del Nepal ha alertat la comunitat internacional sobre la relació directa entre aquest fet i el canvi climàtic. Els científics demanen prudència, deien, però fenòmens similars al que ha provocat l'arribada del Nepal ja estan passant també als Alps i a molt petita escala també als Pirineus. De fet, als Alps aquest estiu han mort 3 persones aixafades per rocs que van caure des dels cims. Aquesta hora podem saludar una persona que ens en parlarà d'això. És en Marc Oliva, professor de Geografia de la Universitat de Barcelona i ICREA Acadèmia. Bona nit, Marc.
2: Bona nit, què tal?
1: La realitat dels nostres Pirineus amb la del Nepal doncs, és incomparable, però sí que ens preguntem si una riuada amb tanta força, tan devastadora, provocada a alta muntanya, amb les mides dels nostres Pirineus, podria afectar Catalunya o alguns altres punts d'Europa?
2: Bé, al final el que està passant tant a les muntanyes d'Àsia, de Karakorum, Himàlaia, dels Alps, els Pirineus, és una constatació de que les muntanyes doncs, estan canviant, que les muntanyes que tenim avui en dia doncs, no són les mateixes de fa 40-50 anys. El clima, lògicament, és un dels vectors de canvi, però també ho som els humans, no? que ocupem més els espais que hi ha en aquestes muntanyes, especialment els fons de les valls. Com bé dieu, doncs, la magnitud d'aquest fenomen que ha tingut lloc a la zona del Nepal, el Tibet, doncs és ben diferent del que podem tenir a les nostres muntanyes, però bé, fa una desena d'anys, aproximadament una dècada, doncs vam tenir un fenomen similar en la ruta de pujada de la Neto. Doncs a la zona de la Renclusa doncs vam estar de sort de no tenir una desgràcia, perquè també vam tenir una ruptura d'un llac d'origen glacial que estava represat per per sediments de la glacera i doncs va haver-hi un flux de derrubis que va passar molt a prop d'on la gent dorm, d'on la gent posa les seves tendes, no? I aquí vam tenir sort perquè va passar un centenar de metres. Yeah. Lògicament és una altra dimensió, però vaja, també recordem la tragèdia del càmping de Biescas, doncs ja fa gairebé 30 anys, si no recordo malament.
1: 94 o 97, sí.
2: Correcte, i allà hi va tenir molt a dir doncs, les glaceres de fa 20.000 anys, que van deixar molt material a la muntanya i doncs, per efectes d'una precipitació molt intensa, doncs, aquest riu doncs, va incorporar en el seu trajecte tots aquests sediments i vaja, al final doncs, ja el sabem, amb més de 90 morts. No? Per tant, els Pirineus, lògicament, tenen una magnitud diferent el cas dels Himàlaies, però vaja, nosaltres no deixem d'estar en un ambient d'alta muntanya i, per tant, aquestes muntanyes que ens estan canviant doncs, també ens poden donar sorpreses negatives.
1: Del canvi climàtic en sabem segurament més ara que no pas fa 30 anys. Es poden predir situacions de despreniments, de glaceres que es fan petites, que es van reduint, que es poden desprendre fins i tot. Tenim mecanismes, en teniu els que en sabeu, per predir fenòmens com aquests?
2: Sí, s'entenen cada vegada més. Tenim la sort avui en dia de tenir satèl·lits que passen per sobre de manera freqüent, reiterada, i per tant el que podem tenir són instantànies de manera sistemàtica de les glaceres. En el cas dels Pirineus les glaceres no ens preocupen, són glaceres petites, qui vulgui veure gel glaciar, glaceres dels Pirineus que se n'afanyi, perquè d'aquí 10 o 15 anys ja seran història. En principi, totes les glaceres doncs, tenen el seu caràcter finit ben a prop. En el cas dels Alps, sí que hi ha, doncs, ara mateix està havent-hi una glacera que està sent molt monitoritzada aquestes darreres setmanes pels científics, perquè es troben un poble, hi ha un poble just a sota que es diu Randa, que està al peu d'unes de les muntanyes més elevades de Suïssa, i doncs, la glacera ha accelerat. Per què accelera una glacera? Doncs, lògicament, totes aquestes setmanes, mesos que portem ja des de finals de maig d'aquesta calor tan intensa, el que fa és fondre part de la neu que hi ha a la part superior de la glacera, i després, quan ja no queda més neu de l'hivern anterior, doncs fon part del gel acumulat durant els darrers mil·lennis, i aquesta aigua s'infiltra per les esquerdes i el que fa és fa una miqueta de vaselina, de lubrificant entre el contacte entre la glacera i la roca, i això fa que acceleri el moviment, l'empenta de la glacera. Per tant, en compte, si avançava uns metres al dia, es pot començar a avançar 10, 12, 15 metres al dia, i això és un senyal pels científics, si tenim les imatges satelitals, de que aquesta glacera doncs, es pot inestabilitzar. Si tenim un espadà, si tenim un precipici just al peu del front d'aquesta glacera, doncs hem d'anar molt en compte. I això va passar l'any passat, per exemple, a la zona de Blaten, en el cas del Valais Suís, mm. Tenia un despreniment que va faltar al poble i ara doncs, està sent controlat perquè és possible que doni un cas similar.
1: La part positiva és que cada vegada en sabem més i es pot monitoritzar tots aquests fenòmens. La negativa és evident, és un fenomen, l'escalfament del planeta, ara per ara sembla que imparable amb la inèrcia que porta, i ens quedem amb aquest titular també trist, que qui vulgui veure les glaceres del Pirineu que s'afanyi, 10 anys, en diu el Marc Oliva, professor de Geografia de l'UB i CREA Acadèmia, que poden ser història. Gràcies, Marc Oliva, per explicar-nos-ho. Que vagi bé. Bona nit.
2: Bona nit a vosaltres.
3: Tres minuts i tres quarts d'onze. L'1 de setembre, entre la rampa de sortida, es va acabant i és aquell moment del dia en què comencem a posar la mirada en l'endemà. Marc Güell, Oriol Pujadó, bona nit.
4: Bona nit.
5: Bona nit, com anem?
3: A veure, Marc, demà de què estarem pendents aquí a Catalunya Ràdio?
4: Doncs mira, demà és el dia de Ceuta, és una jornada festiva per aquesta ciutat autònoma que aquest any, com sabeu, arriba marcada i en polèmica per aquesta crisi migratòria. Doncs bé, coincidint amb aquest dia, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha convocat concentracions demà al vespre davant d'ajuntaments de tot l'Estat per donar suport a Ceuta. És una iniciativa que ha tingut el suport explícit del PP i de Vox, i de fet Alberto Núñez Feijóo ja ha dit que serà a la concentració de Madrid.
1: Doncs mira, veiem com es planteja aquest dia des de Madrid. Dani Sainz de Aja, bona nit.
6: Què tal, bona nit.
1: Aquesta nit, de fet, hem vist com el PP i Vox intenten escalfar les concentracions aquestes de demà i acusen el govern espanyol de voler-les prohibir.
6: Sí, és el que ha denunciat l'Ajuntament de Madrid, que no han autoritzat la concentració davant de les Cibeles, però la delegació del govern espanyol ho desmentix en un comunicat. Diuen que sí que es podrà celebrar amb normalitat i que només s'han limitat a recordar que serà un acte institucional i no pas una manifestació, perquè recorden que els ajuntaments no les poden convocar. Eren la Federació Espanyola de Municipis i el mateix president de Ceuta els que feien la crida a manifestar-se, però hem vist com PP i Vox s'hi han bolcat amb els seus líders al capdavant i apuntant-se embuts contra qui s'adreça la protesta. Sentim Esther Muñoz i a Pepa Millán.
7: Són per a dir-li al govern que su prioritat tiene que ser defender a Espanya i no a terceros països.
8: Com no nos vamos a manifestar en contra de nadie? Entonces, ¿a qué vamos a cantar? ¿Un villancico?
6: Des de la Moncloa, avui, el ministre Ángel Víctor Torres lamentava que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i demanava que siga pacífica.
9: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia.
6: I és que des del PSOE han demanat als seus alcaldes mantenir-se en el marge, tot i que alguns sí que s'hi sumaran.
3: Gràcies, Dani. Doncs ja tenim una notícia clara. De què més estarem pendents, Marc?
4: Mira, tindrem un ull posat a Mataró per les reaccions que puguin sortir d'una votació que hi ha hagut aquest vespre. La Junta de Portaveus de l'Ajuntament han aprovat una declaració institucional que defensa el dret a l'autodeterminació com a via per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. El text ha pogut tirar endavant i aquí hi ha la sorpresa, perquè ha tingut els vots del PSC, que té 11 dels 27 regidors d'aquest plenari. Aquesta declaració institucional recull que més enllà de l'aplicació íntegra i immediata de l'amnistia, cal un reconeixement de la sobirania popular. Ha estat aprovada, com dèiem, amb aquests 11 regidors del PSC, els 4 d'Esquerra, els 2 dels Comuns i un de la CUP. Per tant, veurem les reaccions que hi pugui haver. I en aquestes pròximes hores també haurem d'estar pendents de la resposta de l'Iran. Els iranians ja han advertit que atacaran bases i interessos nord-americans després que Donald Trump hagi confirmat aquest nou atac aquesta tarda.
1: I demà també s'han de fer públiques les dades de l'atur del mes d'agost. Rafael de Riu, que no és el més fàcil, normalment?
10: No, tradicionalment és dolent pel mercat laboral, que
9: queda molt afectat per l'estacionalitat de moltes feines. Mm. Es començarien a estigir alguns contractes vinculats al turisme, a l'hostaleria, al comerç i també a l'àmbit del lleure. Altres sectors aprofiten precisament l'aturada de l'activitat a l'estiu per rescindir contactes temporals i tornen a firmar-ne a partir del setembre. Mm. Per tant, a l'agost puja el nombre d'aturats i baixen les afiliacions a la Seguretat Social. En tot cas, la regularització d'immigrants va disparar les altes a la Seguretat Social al juliol i caldrà esperar, Agnès, a veure quin efecte tenen han tingut en aquest mes d'agost.
3: Aquests dies estem parlant molt de l'inici de curs, com es presenta, però atenció al que diré ara, perquè a algú li pot fer mal, eh? Demà hi ha examen de selectivitat. Demà hi ha examen de selectivitat, això sí, són les del setembre i s'allargarà fins a divendres. És l'última selectivitat, de fet, que hi haurà en setembre, perquè a partir de l'any que ve la repesca es farà al juliol, per tant s'haurà acabat això de fer colzes a l'estiu. Oriol Pujador.
5: Sí, a aquesta hora alguns estudiants, si ens estan escoltant, ho deuen fer encara repassant o intentant mirar què és el que els falta per saber d'aquests exàmens. A partir de demà, 9.004 alumnes provaran sort als exàmens de selectivitat. S'han matriculat aquest any 700 alumnes més respecte que l'any passat. La majoria d'aquests alumnes s'enfronten demà a les PAU. Són estudiants de batxillerat, uns 7.600, mentre que la resta provenen del grau superior. Demà serà el torn de llengua castellana i literatura, anglès i altres matèries com, per exemple, geologia, física i geografia. A partir de l'any vinent, com deies, s'ha acabat d'estudiar durant l'estiu, qui vulgui fer la selectivitat en repesca, o bé perquè ha suspès, o bé perquè vol millorar nota, ja ho podrà fer, deixar fet el juliol i marxar tranquil la vacances.
3: Deia l'Oriol, si estan escoltant el Catalunya Nit, sí. Els que estan escoltant el Catalunya Nit demà trauran una supernota, n'estic
1: convençut. Sí, jo no podia estudiar, escoltant la ràdio, escoltant una mica de música encara, però
3: no, perquè, no,
1: gent
3: formem,
1: parlant allà de fons.
3: Però formem, vull dir, sí,
10: segur. Podrà fer suport, també.
5: Sí. Sort, en tot aviam, cas, el que s'hi presenta.
1: Si hi ha una pregunta sobre el Nit, doncs potser sí. Aviam, va, alguna cosa més de cara de mamà.
4: Mira, no sé si vosaltres sou molt de menjar pomes.
3: Sí,
4: i si us agraden més grosses o més petites.
3: Tal com vinguin.
4: Doncs mira, demà els companys de Lleida, atenció, perquè ens explicaran que aquest any les pomes seran en general més petites i molt dolces, i tot té una explicació, que és que la calor ha fet que, per exemple, les Golden, que són les més comunes, s'hagin hagut de començar a collir abans del que és habitual, perquè la calor les ha fet madurar de cop. Per tant, demà, atenció als companys de Lleida. I un parell de previsions destacades de la cultura. La primera, Venècia.
11: J. Kelly is a hero of cinema.
4: I és que demà arrenca la 83a edició de la Mostra de Cinema de Venècia i el protagonista del primer dia serà, aquí escoltàvem, George Clooney, que rebrà un lleó d'or honorífic per la seva carrera, li donen pel seu paper d'actor, director, productor, un festival que Clooney coneix prou bé. L'any passat hi va presentar aquesta pel·lícula, J. Kelly, que ell protagonitzava, i tindrem l'Òscar Callau, enviat especial, que fins al dia 12 ens podran explicar en tot el que hi
3: passa. Una mica d'enveja de l'Òscar?
1: Home, no, sí, perquè a més ens deixaran aquestes imatges tan fantàstiques, amb aquell smoking caminant per els hotels al costat dels canals.
3: Sí.
4: Voldríeu ser allà a veure en Clooney, oi?
1: No ens faria res.
4: I acabem amb música, va. Perquè comença el Posidònia Fest, és el Festival de Música de Mataró, que es farà durant 5 dies, i Son és la companyia elèctrica d'Arma. Obrirà demà aquest festival al Casal Nova Aliança, però si els voleu veure ja feu tard perquè les entrades estan exaurides, però hi ha altres oportunitats, Tarta Relena, Maria Cielo, Su, Carlos Coronado, Alba Careta o Yasmina.
3: Molt bé, doncs tot això el que explicarem demà a Catalunya Ràdio. Els primers que s'hi posaran seran els del matí, postmatiners. Per on aniran demà?
4: Doncs sobretot estaran pendents de Manresa. Recordem que els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat relacionats amb la mort violenta d'un home en ple carrer i també un ull posat a Ceuta. Saludem el subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bona nit.
12: Què tal, bona nit.
4: Molt bé, a punt per saber què fareu demà al Matí de Catalunya Ràdio. Crec que molt pendents de Manresa i de Ceuta, bàsicament.
12: Sí, perquè aquest assassinat a Manresa que coneixíem just aquest matí i que no teníem gaires detalls ha colpit molt al municipi i també ha generat, com tristament passa últimament, moltes reaccions a les xarxes socials i una reacció de l'extrema dreta gairebé ni tan sols sense saber què ha passat, no? Bé, ja et puc explicar que tindrem a la consellera d'Interior, Núria Parlon, que és una entrevista que hem tancat fa ben poca estona. També parlarem amb l'alcalde de Manresa, estarem al municipi i una mica pendents també d'això que dèiem, no? Del perquè d'aquesta reacció quan ni tan sols se sabia ben bé què havia passat. Ah, i una mica relacionat amb això també anirem a Ceuta, perquè ja n'hem parlat aquests dies. Demà hi va Alberto Núñez Feijóo una mica òbviament, a carregar contra Sánchez i la seva incompareixença amb Ceuta, però també per atiar una mica aquests ànims que ja ho estan prou a la ciutat autònoma, i també servirà per fer una mica de prèvia, encara amb el Miquel Jarque, que hi estem parlant aquests dies tots, perquè és l'enviada especial de Catalunya Ràdio allà. I després parlarem d'habitatge i de joves. Tu, sí. Tu que anaves a l'Autònoma, com jo, coneixeràs la vila de l'Autònoma, que és el refugi de, sí, de molts joves, però la veritat és que el problema de l'habitatge, que ens colpeja tot, doncs a tots aquells joves que ara busquen habitació no només per anar a l'Autònoma, sinó per anar a la Universitat de Barcelona o a qualsevol altra universitat, doncs la veritat que el preu d'una habitació, Marc, si ho comparéssim amb la nostra època, doncs està ben complicat.
4: Res a veure, segurament, amb el que passava fa uns quants anys ja, potser una vintena.
12: Sí, sí. I per acabar el programa tindrem un dels personatges, et diria, de l'estiu i dels que donarà a parlar els propers mesos, Javier Ruiz, el periodista, sí, que serà la gran cara, la gran estrella de la Sèptima, aquesta nova cadena de televisió que s'estrena al novembre, i el convidarem a la secció de televisió amb la Mariola Cubells i el Darío Porras per veure una mica com es prepara i una mica com... Ell també que parla molt de polarització, com estan els ànims a pocs mesos d'estrenar aquesta televisió. Home, i veurem, això haurem arribat el dimecres i mitja setmana, tu, tot fet.
4: Doncs mira, pim-pam, ja tenim pràcticament la setmana feta.
12: I ja és setembre, això ja comença a fer color de tardor, ja... I estem en un altre ambient.
4: I tant com sí. Doncs escolta, us escoltarem com sempre a partir de les 6 amb en Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. Maiol, bona nit.
12: Perfecte, bona nit. Adeu.
1: I a 8 minuts per les 11 de la nit, és una hora en què els diaris ja tenen les seves edicions de demà tancades. Ja ho sabem, aquesta temporada cada dia saludarem algun responsable d'algun dels diaris que s'editen i s'imprimeixen a Catalunya. Avui és el torn de Jordi Cortada, que és subdirector del diari Ara. Bona nit, Jordi.
10: Hola, molt bona nit, Marta.
1: Agnès, escolta, ja teniu la portada feta de demà o què?
10: Sí que la tenim, disculpa, eh?
1: No, però sí
10: que
1: la tenim feta, bona entrada.
10: Sí, fantàstica.
1: digues, Jordi, va.
10: Arrenquem amb el canvi de to que s'ha apreciat avui per part de Berlín, per part d'Alemanya, amb l'acusació directa a Rússia d'atacar la Unió Europea per la utilització de guerra híbrida arran de tancar la investigació d'un mes per l'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig. Berlín, el ministre de l'Interior del govern alemany, considera que han estat els serveis secrets russos els autors d'aquest atac en un espai, l'aeroport de Leipzig, que no podem oblidar que ja conté un centre logístic de l'OTAN, i això els ha portat a acusar Rússia d'aplicar aquesta mena de guerra híbrida que inclou aquests atacs, espionatge, desinformació, sabotatge, ciberatacs, etc. Tot plegat en el context dels atacs que hi han patit o les intercepcions aèries que hi ha hagut als països bàltics, a Polònia, a Romania, etc. Uh-huh. I demà se celebra hi ha una cimera informal de ministres exteriors de la Unió Europea que acabaran de concretar la resposta o l'anàlisi d'aquesta situació.
1: D'aquest desafiament. Escolta, Jordi, si haguessis de destacar un article d'opinió, on ens enviaries? Sí. Què destacaries?
10: Sí, demà tenim article del Josep Ramoneda. Mm-hmm. Respecte a aquest temps de zotzobra que viu el món, el titular és Quan la democràcia fa nosa, i ens ve a explicar que en ple canvi del sistema econòmic el que està en joc és saber si el nou capitalisme financer i digital és compatible amb la democràcia. Prou provocatiu.
1: Déu-n'hi-do, doncs sempre és interessant llegir en Josep Ramoneda aquest article que trobem demà al diari Ara. Jordi Cortada, que vagi bé. Bona nit.
10: Moltíssimes gràcies, Agnès.
1: Adéu.
10: Bona nit.
3: Sis minuts per arribar a les 11. Els que ens aneu seguint ja ho sabeu, no ens agrada tenir l'última paraula, no som d'aquesta mena i per això ens fem acompanyar sempre de gent interessant que pugui tancar el programa. Atenció, qui tenim avui aquí des de les 9 amb nosaltres. Anna Bosch, bona nit.
13: Bona nit, quina responsabilitat.
3: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Però vaja, te l'has ben guanyada a pols, perquè a veure, corresponsal a Moscou, corresponsal a Washington, corresponsal a Londres, has passat per tot arreu. Quan anàvem fent notícies avui pensava, mira, li podríem enviar, segur que hi ha estat, segur que diria. Però vaja, jubilada,
13: Sí.
3: Estrenant la jubilació i som molts els que no et deixem parar.
13: Ja ho veig. I jo que pico, eh?
3: Exacte. I nosaltres contents. A veure, del que hem anat explicant avui, quina reflexió et ve al cap? Què et suggereix el programa d'avui?
13: A veure, una cita de fa més de 500 anys, de Maquiavel.
3: Vaja.
13: És que la guerra la comences quan tu vols, però no l'acabes quan tu vols. I això m'hi fa pensar la guerra a l'Iran, que la va començar Donald Trump quan ell va voler, convençut per Benjamin Netanyahu, ja tenim prou dades per saber-ho, pensava que seria qüestió de dies o setmanes i ja porten més de mig any. La va començar Vladimir Putin, com bé saps, Manel, fa més de quatre anys i mig, pensant-se que també seria qüestió de dies, que cauria Ucraïna en qüestió de dies, i porten 4 anys i mig, i això només ja és, no sé com ho veus, però això sol ja és una derrota, sí, per Rússia. Que no hagi caigut Ucraïna en qüestió de dies o en qüestió de setmanes, ja és una derrota per Rússia. Després, un enigma. Què va provocar l'entrada massiva de 80.000, 70.000, no sabem el número exacte, de persones a Ceuta? Sí. Quin conjunt de factors, perquè sembla difícil que sigui només un sol factor, tanta gent de cop i volta, no? Sobretot tenint en compte després el terrabastall polític que ha causat i que continuarà causant. I això em porta a fer dues preguntes. Una és: quines conseqüències electorals tindrà la guerra de l'Iran i el preu del petroli i, per tant, de la benzina en les eleccions a mig termini, on Trump es juga la majoria que té a les dues cambres del Congrés? Quina conseqüència electoral tindrà per Pedro Sánchez i el PSOE amb unes eleccions generals que, tard o d'hora, en qüestió de mesos, han de venir? Serà Ceuta el que farà caure Pedro Sánchez i li farà tenir una derrota més gran del que creien? I l'altra pregunta és: què va anar a fer el director de la CIA la setmana passada a Moscou? Sí. Tenia alguna cosa a veure amb aquesta guerra, amb aquest atac d'un dron que avui els alemanys diuen, perquè Alemanya és un país de l'OTAN. Per tant, està això connectat? És una pregunta que faig. Tres alertes. Les tres alertes són aquesta guerra híbrida, de la qual la desinformació n'és part, no només els drons i els sabotatges cibernètics. El canvi climàtic, que en aquest programa ha sortit diverses vegades parlant, una, pot provocar la mort directa o indirectament per la calor, sobretot amb les persones més grans, les persones que tenen condicions físiques. Quan arriba l'estiu, sobretot en els nostres països, i no només en els nostres països, perquè veiem que d'altres països, pel fet de no estar preparats per la calor, doncs és igualment mortal. I després, per exemple, per aquestes esllavissades, aquestes inundacions que provoquen les glaceres. I la tercera alerta és la intel·ligència artificial, que la frase de Bill Gates, la comparació la fem molts, no és com l'energia nuclear, però ell diu, és com l'energia nuclear multiplicat per 1.000. O sigui, pensa tu una bomba atòmica i el mal que pot fer si sempre d'una manera no correcta. I per acabar, una frustració. I és que en aquesta guerra de desinformació, de manipulació, en aquesta guerra híbrida on tots som susceptibles de caure-hi de quatre potes, com la podem combatre quan, a més, l'intel·ligència artificial ho multiplica tot? No sé si per 1.000 o per quant, però ho multiplica tot. I com a periodista i com a ciutadana em provoca molta frustració com enfrontar-nos a tots aquests reptes.
3: Doncs ho has trenat sí, molt bé. Ens agrada molt també que part de les reflexions siguin preguntes, perquè de vegades és això, l'important, tenir preguntes, i intentarem que de tant en tant tinguis tu l'última paraula d'aquest informatiu.
1: Esperem.
13: La feina dels periodistes és fer preguntes.
1: I tant.
13: Fonamentalment.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Oriol Pujador. Vladimir Putin rebutja les acusacions del govern d'Alemanya que Rússia està al darrere de l'atac d'un dron rus a l'aeroport de Leipzig a principis d'agost, una actuació que Berlín ha marcat dins de la guerra híbrida contra la Unió Europea pel suport a Ucraïna. En una conferència de premsa després de la cimera euroasiàtica, Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a ferns interns de la política alemanya. Putin ha tornat a dir que està obert a negociar amb Kiev, però alhora ha anunciat nous atacs contra infraestructures energètiques. Rússia porta una setmana seguida atacant amb missils i drons la capital d'Ucraïna i aquest dimarts ha matat 12 persones. Volodymyr Zelensky, per la seva banda, ha anunciat represàlies i ha alertat a les companyies aèries que l'espai aeri rus no és segur.
2: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.

0: col·lectiu reflecteixi aquesta realitat.
1: Més coses. Els regidors del PSC a l'Ajuntament de Mataró, al Maresme, han donat suport al dret a l'autodeterminació com a via per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Ha estat en la votació d'una declaració institucional presentada pel grup d'Esquerra Republicana i que recull que, més enllà de l'aplicació íntegra i immediata de l'amnistia, cal un reconeixement de la sobirania popular. El text s'ha aprovat per majoria absoluta, calien els 11 vots dels regidors socialistes perquè prosperés. A més del PSC, també els republicans, els comuns i la CUP hi han donat suport.
2: Detinguts dos menors a Manresa per la seva relació amb la mort violenta d'un home en ple carrer. Els arrestats tenen 15 i 16 anys. El crim ha generat indignació veïnal i unes 700 persones s'han concentrat per exigir justícia. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres.
1: El PP i Vox encenen els ànims de cara a les protestes d'aquest dimecres en solidaritat amb Ceuta. Els partits han animat a convertir les concentracions convocades als ajuntaments d'arreu d'Espanya en un clam contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol els acusa d'instrumentalitzar les mobilitzacions i fa una crida a la no violència. Sentim la popular Esther Muñoz, l'ultra Pepa Millán i Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
3: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
4: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? Entonces, ¿a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
5: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación, pero que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
1: La majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per vaga de personal que des de fa mesos exigeixen millores en horaris, conciliació i també sous.
2: Durant la protesta dels treballadors han exhibit pancartes i també han visualitzat les seves reivindicacions per exigir al consistori que desencalli el conveni laboral. Han denunciat l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla municipal del 2025-2028. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Montse Serra, delegada de la Intersindical i presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, ha concretat quin és el major entrebanc que dificulta aquest acord.
6: Demanem unes millores perquè nosaltres tenim una casuística doncs, diferent del gruix de la plantilla municipal amb l'horari que fem majoritàriament de tarda i fins ara doncs, creiem que no se'ns està reconeixent aquest servei.
1: Esports, som a l'última hora del mercat de fitxatges d'estiu amb el Barça, que acaba d'inscriure el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. El club blaugrana ha anunciat també el fitxatge del brasiler Gabriel Jesus fins al 2029 a canvi de 10 milions a l'Arsenal. Julián Álvarez, per la seva banda, seguirà a l'Atlètic de Madrid. Pel que fa a sortides, el Barça negocia amb el Deportivo de la Coruña la cessió del migcampista Marc Casador.
2: I a l'Espanyol, canvi de lateral dret. Rubén Sánchez fitxa per l'Elx per mig milió d'euros i el club blanquiblau incorpora ha dit Andoni Gorosabel, de l'Atlètic Club de Bilbao.
1: I el Barça de bàsquet ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè Justin Minyaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà que prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana.
7: Fins aquí les notícies.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
10: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
11: 61.167 61167 sèrie 20.
10: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
12: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
13: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
12: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.

0: I potser perquè tenim el so de les vacances ben endins, avui volem anar simbòlicament una mica lluny. Marxem al Senegal per conèixer la història de la Mar, una dona de Llerona, un poble del Vallès, mare de dos fills, que fa anys que viu en una illa al sud del Senegal i que regenta un hotel molt especial, que funciona amb energia solar i on l'aigua s'ha d'anar a buscar amb cavall perquè no hi ha cotxes. Us ho imagineu? Segur que quan va deixar Catalunya i va arribar al poble, li van demanar allò de la cançó: que fa una noia com tu en un lloc com aquest? Sempre sona la mateixa cançó, però nosaltres som de les que creuen en la seva pròpia música.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

D'aquesta petjada ens parla Julieta Venegas i segurament que la Marc ara parlarà i que ve molt ben acompanyada també de la Noemí Morral. Ens explicaran què és aquesta petjada que li va quedar del Senegal, que encara la té dins. Però avui comencem amb la Julieta Venegas perquè aquesta cantant mexicana aquesta tarda ha vingut a Barcelona a presentar la seva primera novel·la, Norteña, on fa un recorregut per la memòria des de Tijuana, la ciutat on va néixer, els seus inicis musicals, i que demà tocarà a Barcelona, al Poble Espanyol. Així que ens sembla fantàstic començar amb aquesta dona que també se n'ha fet un fart de viatjar.

0: A quins mons aniríem? Doncs mira, hi ha gent que se'n va al Senegal de vacances i hi ha qui s'estima més anar a Granollers. Sí o no, Marc Barbany? Com ho tenim, això?
1: Molt bé.
0: Escolta'm, tu ets d'aquestes que quan tens vacances te'n vas a Granollers.
1: Exacte.
0: No et diuen que ets una mica rareta? Què?
1: Sí, perquè jo crec que no hi ha gaire gent que hagi de tornar de vacances a Granollers.
0: Què vols dir?
1: Bueno, perquè no és un destí turístic.
0: No és un destí turístic, exacte.
1: En canvi, Senegal potser ho és una mica més, però allà és casa meva.
0: Clar, tu vius tot l'any a Senegal, uh-huh. I ara ens explicaràs a on, en quin lloc concret. I, de fet, coneixem la teva història, i ens encanta la teva història, que, a més, té moltes implicacions, i ara explicarem quines. Que fa 8 anys, no?, doncs que te'n vas anar a viure allà, que vius en aquest poblet petit del Senegal, i vens acompanyada, com dèiem, d'una altra dona, la Noemí Morral, que la vam conèixer pràcticament a final de la temporada passada. Benvinguda, com estàs?
2: Moltes gràcies, molt bé. Contenta de tornar a ser aquí.
0: Escolta, vam fer un viatge amb tu, també. Vam fer un programa especial de dones que viatjaven soles. I ens vas parlar de que hi havia un viatge que t'havia transformat i que era justament anar a l'hotel que té la Mar Barbany al Senegal. Per si algú es va perdre aquell programa, fes-nos 5 cèntims de tu com a hosta, diguéssim, d'aquell hotel del Senegal. Què és el que vas sentir i com hi vas arribar?
2: A veure, les emocions van ser moltes i variades, Montse. Des del primer dia pensar, què faig aquí, Mar? Fa molta calor i no hi ha res, perquè la mare em va dir, Noemí, que no hi ha res, però el res nostre no és el res de Mar Lodge. Passar d'aquestes primeres sensacions, que ens fan una mica la punyeta, viure uns dels moments més feliços, no sé si de la meva vida o dels últims anys de la meva vida, per poder sentir aquests moments d'estar amb tu. Aquesta solitud feliç.
0: Solitud feliç, sí. Tot i que m'imagino que la Mar Barbany, quan va arribar allà, de solitud no gaire. Més aviat et vas trobar tot molta gent i moltes coses a fer.
1: Sí, l'arribada a Senegal normalment és bastant densa. A l'aeroport hi ha moltíssima gent, tothom et vol vendre la targeta de telèfon, després entres a la carretera i baixes cap al Delta de Salum i la carretera també està plena de tot, burrets, cotxes, autobusos, gent que camina. I pujar a la piroc pública, perquè és així com vam arribar fins a l'illa de Mar Lodge, també era ple de persones, animals, equipatge. Però sí que un cop ja en el poble sí que tens aquest temps de trobar la teva solitud. Però sí que quan vaig arribar justament a casa, em vaig trobar que hi havia tots els paletes que estaven encara construint el que havia de ser casa nostra, i ells crec que quan van veure que jo arribava amb els meus dos nens així mig espantada van dir, buidem la casa, que em sembla que la Mar necessita parlar amb la seva parella, l'Abdul, el pare dels nens, i situar-se.
0: Ara expliquem-ho tot, perquè clar, estan dient, com? Una casa? Què va passar aquí? Uh-huh. La cosa és que tu tenies una parella, que de fet era un home, que va venir justament a Catalunya en pastera, i el vas conèixer donant-li classes de català. O sigui, la història comença, sí que comença a Granollers.
1: Exacte.
0: Explica'ns la història d'amor, perquè és bastant maca, i a nosaltres ens encanten en aquest programa. Som unes xafarots.
1: No, doncs això, jo estava treballant de mestra de català a una associació que es deia Amics de l'Àfrica, a Granollers, i l'Abdú, que ja portava uns mesos, doncs, que havia aparcat, no com se diu, havia arribat amb la barca a Terres Espanyoles, va arribar primer doncs, al Hierro i després es va moure cap a Madrid i després cap a Barcelona. Doncs bé, ja treballava a Granollers i treballava amb un senyor que es deia Ramon que parlava català. I clar, el Ramon, quan li demanava el martell, l'Abdú li portava el cubell i li va dir, escolta'm, això així no...
0: No farem res.
1: Diu, apunta't a català o perd la feina. I així es va arribar l'Abdú motivat per aprendre català i conservar la feina. I jo quan el vaig veure arribar, és que em volia desfer. Era tan guapo. I anava tan perfumat, amb una samarreta sense mànigues així tan fort. Vaig pensar, ai, mare meva, a veure si no podré fer classes.
0: En aquell moment tu eres joveneta, tenies 23 anys. Ara fa 20 anys que esteu junts.
1: Sí.
0: Encara te'l mires amb aquesta passió? Que...
1: Sí.
0: Ha fet cara de que sí? M'encanta. I llavors ell venia això, com dèiem, tot perfumat i tal. Tinc entès que tu les classes per això deies que tu ja tenies marit perquè no t'empaitessin.
1: Clar. em trobava en una classe que hi havia doncs, homes i dones, però també hi havia molts homes sols, que, clar, al veure una professora de 23 anys devien pensar, a veure, jo què sé, provem.
0: És bufona, aquesta noia, és bufona.
1: Per, bueno, no tenir embolics, vaig dir, jo ja estic casada. I l'Abdú s'ho va creure, i clar, ell, pues, ni mirar-me, perquè és una persona molt recta i molt sèria, fins que al final li vaig haver de fer molts senyals per dir-li...
0: Allò que li dic a tothom de que estic casada no és així.
1: I sí que després, bueno, jo vaig fer-me una B perquè anéssim a sopar, jo em vaig posar guapa i tot perquè volia anar a sopar i em va convidar un kebab, que... Encara ens en riem, perquè era una cita una mica desastrosa. Però, bueno, això a l'inici no va marcar el camí, perquè fixa't fins a dia d'avui.
0: Fins a dia d'avui, 20 anys i 2 fills. I ara explicarem la vostra història, perquè, clar, quan dius que te'n vas al Senegal, és que vosaltres al principi vau intentar tenir vida a Catalunya i treballar a Catalunya i muntar una botiga. Tinc entès que ell va muntar una botiga.
1: Sí, ell, bueno, doncs primer treballava com a empleat d'una empresa... Després va dir, quan va tenir la primera filla, jo vull ser el meu propi jefe, i va obrir una botiga d'importació d'aliments i de productes del Senegal, i tot anava bé, però clar, era autònom, i els autònoms doncs, treballen de dilluns a diumenge fins a les 11 de la nit, i en algun momentet d'aquests que devíem tenir de pausa, vam pensar, això és el que volem pels nostres fills, està pagant algú que els cuidi, o volem decidir i canviar el rumb de la nostra vida i començar de nou diferent.
0: Tu em sembla que ho dius amb la qüestió aquesta de com la roda, no? Aquesta roda de hàmster del pagar, comprar, gastar, no? Acabem tots entrant en aquesta roda.
1: I nosaltres hi estàvem ben posats de peus i això, i cansats. Jo, doncs, treballant la meva jornada, ell també. Me'n recordo que ens trobàvem a la nit quan ell tornava molt tard plegant mitjons i parlant de com havia anat el dia, perquè, bueno, com els hi passa a moltíssimes famílies d'aquí. I això, en un moment donat, vam decidir que això no és el que volíem i vam començar a imaginar altres plans cap on podíem caminar. I se'ns van acudir moltes idees, donar la volta al món, comprar-nos una furgoneta i anar a viure, a fer una volta per la muntanya, uns quants anys, tal. I al final l'Abdu va dir, home, doncs per què no anem a Senegal, que jo he nascut allà i he viscut molts anys allà, i així els nens coneixeran les nostres arrels, les meves arrels, mm-hmm. Les seves arrels, les de la seva família.
0: I al principi, tu què? Quina cara se't va quedar?
1: Bueno, jo ja hi havia anat a Senegal. Jo és que m'ha agradat sempre moltíssim l'Àfrica. I el Senegal, ser un dels països més propers a aquí, doncs ja hi havia anat bastant, i amb l'Abdu també hi havia anat un parell de vegades a presentar els dos nens quan havien nascut, amb la qual cosa jo em mirava Senegal amb bons ulls.
0: Sí, sí, però clar, quan hi ha uns fills pel mig, suposo que ja...
1: En aquest moment encara...
0: Fas por, encara, no?
1: En aquest moment encara estava molt embalada. Jo, amb el meu imaginari de... Clar que sí, anem a Senegal. El susto va ser quan vaig trepitjar a l'illa on havia de ser casa nostra i motiu pel qual havia desmuntat tota la meva vida a Granollers, perquè, clar, havia deixat la feina, havia deixat el cotxe, el pis...
0: Tot, eh? Valenta, valenta, ella.
1: I vam arribar...
0: I al principi sense cap pla, encara no estava al cap, això de l'hotel.
1: No, vam dir, anem a passar allà 2 anys...
0: I veiem.
1: I a veure què. Però una cosa va portar l'altra, passava gent, que es quedava a l'altra habitació que teníem... Després vam guanyar uns dinerets i vam fer una altra habitació, ja teníem 2 habitacions, i de cop i volta no sé què ha passat, que després de 8 anys tenim un campament i vivim d'això.
0: Doncs ara ens ho explicarà. És molt fort, això, eh? No sé si és per anar de vacances. Per anar de vacances amb ell sí, eh? Però vull dir, el que us expliquem, en el fons, és el vostre dia a dia.
1: Sí.
0: No són unes vacances. Tu estàs ara aquí, com que és època de pluges allà, et tenim aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio.

0: Home, suposo que la Mar, amb els anys ja que fas que vius a Senegal, fins i tot em pots traduir aquesta cançó, eh?
1: Buah.
0: De què va una mica aquesta cançó? Que em dius, és molt xula, em deies a micro tancat.
1: No, a mi m'agrada aquesta cançó, entenc que diu Madame Bonheur, que vol dir la dona de la felicitat,
0: sí?
1: No? La senyora felicitat. No entenc molt bé què diu, perquè crec que està cantada en la llengua Wolof, i allà on visc jo és Serer. I, però, bueno, deu parlar d'una dona que desprèn felicitat.
0: Desprèn felicitat.
1: I jo crec que m'agrada molt perquè, de veritat, jo em sento tan afortunada que crec que podria ser la que cantés aquesta cançó.
0: Doncs la dona felicitat la tenim aquí, es diu Mar Barbany, està al Senegal. Ho dèiem al principi, ho dieu així ràpid, la illa del Mar Lodge, i a mi em sembla, la veritat, que sembla gairebé una illa inventada, com que té un nom de conte. I, de fet, ho dic això també perquè doncs, la Noemí Morral, que ens acompanya, ella, quan hi va anar, i venia més d'una situació... Tu venies, Noemí, d'una situació molt difícil, personal. Atravessaves un moment complicat quan vas arribar al seu hotel.
2: Bueno, no, complicat. Era
0: ja
2: el moment
0: passat.
2: De... Feia 10 anys,
0: sí.
2: El primer viatge que vaig fer a l'Àfrica. Que sí que jo estava en un moment de dol... per la mort del meu company, i l'anar a l'Àfrica, doncs, per mi va ser un revulsiu molt gran de connectar amb el que a mi m'agradava fer de petita, començar a dibuixar, començar a escriure poesia...
0: Clar, perquè ho hem d'explicar, perquè potser hi ha algú que no se'n recorda, però la Noemí és economista d'ofici,
2: sí,
0: de professió, sí, sí, i però va haver un moment que aquell dol et va fer tornar a trobar aquelles coses que perdem tot amb l'adultesa, que no sé si sempre ens va bé, i vas començar a tornar a dibuixar, que és aquella cosa que anem perdent quan ens fem grans i hauríem de tornar a dibuixar sempre, i també a escriure. I, de fet, d'aquesta experiència has escrit un llibre, que ara ja és a les llibreries,
2: sí,
0: que és un poemari que es diu Quadern de Mar Lodge, i que està escrit en aquest hotel i editat per Boliana Edicions, que també justament és un viatge, és el teu
2: sí.
0: viatge que vas viure allò a l'entrada en aquest món.
2: Bueno, de fet, és un viatge que jo vaig fer a motiu dels 10 anys del meu primer llibre, de quan vaig començar a escriure i dibuixar. Jo volia tornar a l'Àfrica, feia just 10 anys que havia anat a la ciutat de Sauira i havia passat 8 mesos escrivint i dibuixant, i arrel d'això vaig publicar el meu primer poemari, i alguna cosa dins meu em va cridar per tornar a l'Àfrica, però a un altre lloc, que no fos el Marroc. I l'atzar de la vida em va portar a contactar amb la Mar. Jo ja coneixia el seu pare, havia sentit a parlar d'ella, havia seguit el seu Instagram, havia vist fins i tot algun vídeo que havies publicat alguna vegada, i alguna cosa em deia, ostres, algun dia aniré allà, anava pensant, algun dia aniré allà a casa la Mar Barbany.
0: No, el pare de la Mar Barbany és tot un personatge, eh? És allò... és una persona de Granollers, no?, de tota la vida, quarta generació de botiguers, una persona com Déu mana, eh?
1: Sí, sí.
0: Suposo que es va impressionar bastant quan vas començar a explicar-li la teva història.
1: No sé, és que el meu pare, a més, el meu pare i la meva mare, de petits ens portaven de viatge a l'Àfrica. Vull dir que una mica és culpa seva, també.
0: Ja. I vas acabar anant a parar, eh?
1: I hi ha encara una història interessant, que és que diuen que jo vaig estar concebuda a l'Àfrica.
0: Mare meva!
1: I que em vaig dir, durant tot l'embaràs, Àfrica.
0: I què va passar?
1: Va passar que jo vaig néixer molt petitona i molt roseta, i les àvies, que ja en tenien prou de...
0: D'exotismes?
1: Sí, de viatges estranys que fessin els meus pares,
0: sí,
1: van fer campanya perquè no em digués Àfrica. I mi mare i el meu pare van decidir que em digués Mar. I ara encara fa riure més, perquè em dic Mar i visc a Mar Lodge, a l'Àfrica.
0: Yeah.
1: Vull dir, a la illa de Mar.
0: No? Ho portaves
1: escrit. És molt fort, és molt fort. I això, doncs el meu pare i la meva mare, jo crec que... Quan els hi van plantejar que marxàvem al Senegal a viure a Mar Lodge, devien més o menys dir, bueno, una altra d'aquestes que diu la Mar, però com que al final veuen que sempre me'n surto, van deixar-me marxar. I no sé, tinc records, per exemple, de que quan era el Corona, jo vaig dubtar de si tornar cap aquí, perquè no sabíem què passaria a la illa, que no hi ha metges i tot això. Els meus pares em deien, Mar, queda't, vull dir, esteu bé. I a vegades la gent em pregunta què diuen els teus pares, i els meus pares em diuen que estan, bueno, molt tranquils i que estic en el millor lloc del món per com sóc jo. Després, Bueno, suposo que devien pensar al principi, buf, una altra bogeria de la Mar, però com que ja n'havia fet alguna altra i m'havia sortit bé, doncs van confiar. Ara, al moment de fer-nos l'abraçada final, abans de que jo pugés a l'avió amb en Quim i la Cira per viatjar per sempre a Senegal, aquell dia sí que va ser una mica, bueno, més emotiu i van sortir una mica més les pors de dir-me, bueno, si vols torna, que no cal que t'hi quedis per sempre, però mira... Tot ha anat bé i encara hi som.
0: Tot ha anat bé i encara hi som, tot i que no feia bona pinta el primer dia que vas arribar. Perquè havíeu d'anar a viure en una casa, però tu arribes i, com explicaves fa una estona, et trobes encara tots els paletes allà...
1: Sí, l'Abdu i jo ens vam organitzar que ell va marxar a Senegal a construir aquesta casa en un terreny que havíem comprat per xiripa mentre jo donava el pit a un nen i una altra nena que em queia del carro. Vull dir que no estava gens concentrada de on havíem estat comprant un terreny. Ho va gestionar bàsicament l'Abdu. Aleshores, ell se'n va en aquest terreny, amb la meva cosina, que és arquitecta, comencen a construir la casa i 4 mesos més tard l'Abdu em diu, Mar,
0: ja
1: això
0: tenim,
1: ja sembla una casa. Ja pots venir. Jo... Bueno, faig 30.000 festes de despedida, els nens carregats de capsetes de cartró, amb tot de cartetes dels nens de l'escola... Bueno, t'ho pots imaginar.
0: Sí.
1: Arribem a Senegal, així me'n recordo que tenia un herpes amb els nervis i tot, i arribem a Senegal i això... Jo desembarco a Mar Lloig, pujo totes les coses a sobre un carro, camino darrere el carro sense saber on és casa meva, que l'havia vist en fotos però no la situava mentalment, i arribo i dic, buah, és això, i això no és una casa, això és una obra.
0: És un corral.
1: No hi havia valla, no hi havia aigua, no hi havia, com si diguéssim, estructura de llits, no hi havia mosquiteres, només hi havia una sola habitació més o menys habitable, amb tots els nostres trastos.
0: I a l'Abdu també te l'estimaves, en aquell moment?
1: Sí, jo crec que en aquell moment ell va dir, ostres, potser m'he precipitat. I no me'n recordava que venies amb dos nens petits i que això no és unes vacances d'una setmana.
0: Perdona, eren seus, no, també, els nens?
1: Sí, però jo crec que en aquell moment va ser com conscient de... Ops! Perquè, clar, ell ho havia vist des del principi i havia avançat molt la casa, clar que sí, però no era...
0: Clar, clar.
1: Potser un indret encara per ficar-s'hi, però...
0: I després, clar, m'imagino que també l'arribada... Una cosa és anar de vacances, i això també ens ho podrà explicar la Noemí, i l'altra és viure allà, i ser una dona blanca i anar a viure allà amb els teus nens allà. Com va ser també la rebuda de la gent? Com us tractaven i sobretot com et tractaven? Com es veu la dona blanca allà?
1: Jo crec que hi ha hagut diverses fases. Al principi sí que la gent em veia com una dona blanca, amb tots els estereotips i prejudicis que pengen doncs, del color de pell que tinc.
0: Quins prejudicis tenen, no?
1: Jo,
0: quins estereotips?
1: He sentit que... ells consideren que les dones blanques doncs, són dones riques, que treballen poc, que més aviat contracten a gent doncs, del país per treballar. I clar, això no els hi quadrava gaire, perquè jo doncs, des del primer dia vaig estar escombrant, posant tot maons a les parets, construint, i alguna sí que passava per allà i ens deia, per què no ens contracteu? I nosaltres, doncs, perquè ho podem fer, i a més, clar, anàvem molt justos, teníem moltíssimes coses a pagar. Després ja va haver-hi una... Quan els nens ja van entrar a l'escola, doncs potser vaig passar a ser més la mare d'en Quim i de la Cira. Alguna experiència així dolenta de gent que em cobrés més per el color de pell que tenia, doncs també la vaig haver de superar.
0: Allò anar al mercat i cobrar-te més per l'enciam perquè segur que tu te'l pots pagar, oi?
1: Clar, i jo d'explicar-los, però és que jo ja no sóc una turista, que no ho veus que els nostres fills van junts a l'escola? I tot això va com canviar moltíssim durant el corona, perquè ells ja van veure que jo m'havia quedat i que no n'hi havia cap altre, i que això, efectivament, doncs, col·laborava i participava de tota la vida comunitària com no qualsevol altra, però quasi, que feia moltíssims esforços, i a dia d'avui puc dir que hi ha molta gent que ja no em veu blanca, sinó que sap que sóc la Mar, que sóc la mare de...
0: Ets negra, però estàs una mica descolorida. És així, no?
1: Jo a vegades dic, allà sona la cultura serer, no? Jo dic que sóc una serer de pell clara i petit cul. De cul petit, perquè, bueno, això sí que també és diferent. Pues sí, sí, i això. Ja he trobat un lloc, sí. Tothom em coneix.

0: Aprofitem per sentir música africana, també, que ens agrada, però la Fatoumata Diawara, que no sé si ho estic dient bé, és més aviat de Mali, eh? Però ens agrada doncs, anar sentint aquesta música, que no sé també si és la que se sent als carrers. Quina música se sent als carrers del Senegal? O la gent fa música?
1: Clar. El Senegal música és un país, després tot canvia entre les ciutats, els pobles, clar. Dintre del mateix país hi ha moltíssimes cultures, cada cultura té la seva música. El que sí que a Marloig, i això la Noemi ja ho ha pogut experimentar, hi ha moltíssima festa, moltíssima música en directe, sobretot són les dones que animen amb les seves carbasses, els seus bidons d'oli buits i les culleres, i fan molta música i molta festa. Després també tenim la música en directe de la coral, que la Noemi també va formar-ne part, que no només canten a la coral, sinó que també es belluguen, i després pues, a totes les cases també hi ha un mòbil amb un petit altaveu, i hi ha música més moderna, però molt música serer i wolof, potser, i senegalesa.
0: Sí. En aquest llibre del quadern de Marloig, en aquest poemari escrit per la Noemi Morral, deixa anar alguns sentiments i algunes idees, no?, que suposo que tenies quan vas arribar. Coses com, per exemple, jo sóc la meva companyia de viatge, la meva motxilla, sóc jo, o també les primeres parades, no? Per exemple, m'he apuntat algunes coses de les que deies en el poemari. Tres ovelles marcant el pas, tifarades de vaca, un gos amb la cua entre les cames, un carro tirat per un cavall que avança fent tentines i un ramat de gallines esvalotades són el comitè de recepció.
1: Sí, sí.
0: Aquesta també pot ser una música, no?, quan arriba algú en un lloc com el Marloig.
2: És que, clar, els carrers estan plens de vida, però de vida natural, eh? Mar, no sé si ho diria així. No, clar, a Marloig no hi ha cotxes. Per tant,
0: això és fort, eh?
2: És
0: això m'ha impressionat.
2: Sí, això
0: quan aneu a buscar l'aigua amb cavall, ho trobo fortet.
2: Això impressiona molt i això fa que hi hagi un ambient sonor tan diferent al de la vida que tenim aquí, perquè, clar, se senten això, els carros, les gallines, el vent, la gent que parla, les campanes... Però, clar, tanques els ulls i, ostres, és com tota la natura que es barreja amb la fressa dels humans, però no, que els humans no fem un soroll invasiu allà. Eh? No sé si m'explico. Uh-huh. I després és això, és com jo dic, bueno, és com una granja on tot acuca viu, no? Vaig dir amb aquest poema, perquè realment tens la sensació que els carrers estan plens de vida i que animals es barregen amb la gent, que no hi ha unes fronteres tan establertes entre les persones, animals, coses, carros...
0: No hi ha tanta jerarquia, podríem dir.
2: Sí.
0: Mar, tu també ho sents així?
1: Sí.
0: Perquè, clar, aquí estem a les dones i els dies i jo sempre faig preguntes sobre el lloc que ocupen les dones. També en una cultura tan diferent com la nostra, quin és el paper de les dones? També quin és el capital social, que és molt diferent que el nostre. Potser no són els diners, potser és quantes persones viuen en una família, oi?
1: Ah, sí, el rol de les dones i és molt diferent del rol de les dones d'aquí. Però això no vol dir que siguin ni més ni menys poderoses que nosaltres. O sigui, les dones sempre són poderoses, allà on sigui. I crec que aquí estaria bé que expliqués això, doncs que els rols de gènere ja estan molt separats, molt dividits, els homes i les dones fan vides molt paral·leles, els homes es cuiden de portar els diners a la família i les dones d'administrar aquests diners i de fer les tasques de cures i tot això. Però a mi m'agrada sempre explicar que jo crec...
0: Sí, perdona, això no és tan diferent com aquí, eh?
1: Ja...
0: Vull dir, ens pensem que ha canviat, però no ha canviat tant. Les dones encara fan la feina molt de les
1: sí,
0: tasques. Clar que sortim
1: que
0: a treballar.
1: El que sí que és diferent, que allà aquestes tasques estan molt valorades. I una dona, en tant que mare, en tant que responsable d'una família, té molt poder. I jo sempre, això és el que penso, que en les societats capitalistes, qui té diners té poder. I en una societat comunitària, qui té la gent té poder. Per tant, malgrat les dones tradicionalment no siguin les que tenen el rol d'anar a buscar els diners i de guanyar-se'ls, tenen molt poder perquè són les guardianes de la comunitat i per això estan educades per això i tenen una gran saviesa de resolució de conflictes, de psicologia, de medicina, de primers auxilis, bueno, saben moltíssim cohesionar, que la família estigui bé.
0: Moltes coses que potser aquí no apreciem tant. Jo m'imagino també que quan vas portar els teus xiquets, els teus dos fills a l'escola, suposo que amb la mirada occidental tenies certa por de dir a veure què prendran, a veure si no tindran prou nivell després, no? Totes aquestes pors.
1: Clar,
0: si, si aquí, segons qui, doncs diu porto els nens al col·le concertat, imagina't, no? Al Senegal.
1: Jo, la veritat, tu havíem decidit que al principi no els portaríem a l'escola, però què va passar? Que els nens criden els nens i com que els altres nens del poble anaven a l'escola...
0: Que els educaries tu, a casa.
1: Exacte, que faríem educació a casa. Però com que els nens del poble els van estirar i ja eren amics i tot, al final els van portar a l'escola quasi amb els ulls tancats de que sigui el que sigui. I jo al principi intentava participar com ho feia a l'escola on havien anat abans els nens, que era una comunitat d'aprenentatge, a més, i tenia jo allà el meu lloc. Però ja ràpid vaig veure que els pares es quedaven a la porta de l'escola i que confiança absoluta amb el mestre i que el mestre més era una autoritat, ell sap, els nens aprenen, el mestre mana, els nens obeeixen, arriba el mestre i tothom s'aixeca i saluden, i qui no es porti bé, pues, bufetada, i totes aquestes coses.
0: Bufetada, eh?
1: Sí.
0: O sigui, estem una mica als anys 50 en aquest sentit.
1: És il·legal fer això al Senegal, vull dir, la llei no ho permet, però passa. En algunes escoles, i a la de Marloig doncs alguna vegada també passava. Clar, imagina't jo com m'havia de gestionar això, estava superinquieta, però fins que vaig aprendre que perquè els meus nens anessin tranquils a l'escola jo havia de confiar en aquella persona adulta.
0: Clar.
1: I ja els hi vam... Bueno, donàvem totes les nostres pistes de com volíem que fos l'escola, però bueno, vam haver de també passar pel tub amb algunes coses.
0: De cedir, m'imagino. Clar, tu tens un nen i una nena, i amb la nena suposo que una dona com tu vol que també estigui criada o ensenyada amb una igualtat, amb els nois, etc. Però clar, la societat és diferent. Com tu fas tot això?
1: Mira, quan els nens eren més petits, això no hi posava tant el foco perquè em semblava que tots plegats eren molt feliços i que tot anava bé. Ara que tinc una nena adolescent és quan hi començo a posar més l'energia de veure com ho farem. Després, jo estic tranquil·la perquè ella tindrà els referents de dones de Senegal, perquè són les seves cosines, les seves amigues, les seves veïnes, però també té el referent de les dones d'aquí, cada any venim i ella sap que podrà triar. I segurament no serà ni una cosa ni l'altra, serà una barreja fantàstica de dona, fantàstica també.
3: Les dones i els dies, a contracorrent des que vam néixer.

0: Avui a les dones i els dies, amb aquest dia especial, perquè ens hem fet unes vacances, allò com aquella cançó de Mecano, me hago las vacaciones en mi piso, no sé com deia la frase, però ens hem muntat una mica unes vacances en aquesta temporada de pluges que ara passa aquests dies pel Senegal. Doncs hem portat a la Mar Barbany, catalana resident al Senegal, propietària d'un allotjament de turisme sostenible, aquí al Mar Roig, i la Noemí Morral, que va escriure un poemari mentre estava allà, i clar, t'he de dir, llegeix-nos alguna cosa, no?
1: D'acord, i tant, encara. Ja ho estava esperant.
0: Ho estava esperant, jo
1: sí,
0: també.
1: Sí, clar, el poemari és una barreja de costumari que retrata la vida d'aquest lloc i també de les vivències pròpies,
0: clar.
1: I de les emocions i tot el que passa.
0: Perquè suposo que tu també, tot i que no t'hi vas quedar a viure, vas tenir, vull dir, t'hi vas quedar una temporada, però no has tornat, diguéssim, a Catalunya.
1: Sí, sí, sí.
0: Però també va ser un xoc per tu en molts nivells.
1: I tant,
0: no?
1: i tant. Sí, sí, perquè, és clar, arribes en un lloc on la vida és molt diferent de la vida d'aquí, començant pel que hem comentat, no?, de que no hi ha cotxes, de que no hi ha aigua corrent...
0: I també, i també com a dona, com et vas sentir, com et vas veure en un lloc, perquè, clar, el que dèiem, no?, aquesta idea de la dona blanca que va de turisme...
1: Sí, doncs la veritat és que jo també, és el que comenta la Mar, que la ciutat segurament és diferent del poble, i aquí Mar Roig vaig sentir sempre un respecte molt gran, perquè era un dels temes que, entre cometes, em preocupava una mica a l'hora de marxar. I mai en els 2 mesos i mig que vaig estar allà em vaig sentir ni acusada, ni no vaig viure cap situació que em fes sentir incòmoda.
0: Diries que en vivim més aquí que allà.
1: Segurament. Segurament, però és que ni una, no em podria, recordar cap. És una societat superacollidora, la gent és superamable, més aviat hi ha curiositat per saber, no?, qui ets, d'on vens, compartir...
0: I encara que siguis una dona sola, això s'entén, per exemple, clar, perquè en el cas de la Mar, ella venia com a família, no?
1: Sí.
0: Però també em pregunto si com a dona sola, clar, s'entén que les dones, doncs, que no vagin amb la família a viatjar.
1: Sí, sí que a mi em demanaven molt, si tenia marit, si tenia fills, jo de seguida deia que sí, que tenia parella, i perquè això també sembla que sigui com una mica com el que deia la Mar en els cursos de català, no? Que tinc marit, no?
0: Sí, perquè si no creus que te n'haurien buscat algun,
1: Home, segurament, i poder, mira, seria un molt bon marit.
0: Vés a saber, potser vas perdre una oportunitat. A veure, què està passant aquí?
1: Però sí, sí, és una societat molt acollidora, que té moltes ganes de compartir, que et fa sentir molt bé, que, no sé, és que jo només tinc paraules.
0: Bones paraules. Doncs, escolta, paraules, no, és justament el que té aquest quadern de Mar Roig, sí, de la Noemí Morral. A veure, llegeix-nos un fragment.
1: Sí, us llegeixo el poema que vaig fer sobre les dones, perquè és un dels temes que també em va impactar, que fos una societat matriarcal, on, això també vaig trobar molt curiós, Mar, que la família és la família de la mare. O sigui, els cosins només són els cosins que venen per part de mare.
0: Sí,
1: els que venen per part de pare no
0: existeixen.
1: Ho dic bé, això?
0: Acosta't al micro.
2: Sí, els serers són matrilineals.
1: Matrilineals, exacte.
2: I
0: això què vol dir?
2: Vol dir que la descendència és propietat, diguéssim, de la família de la mare.
0: Però això vol dir que el primer cognom és el de la dona?
2: Jo
0: o
2: crec,
0: no funciona així?
2: No, tenen el cognom del pare, però sí, en realitat són de la família de la mare. Jo crec que l'exemple que és més fàcil per entendre això de la matrilinianitat serer és que quan jo, per exemple, jo i l'Abdú ens vam voler casar, l'Abdú no va haver de demanar permís per res del món al seu pare. Va haver-lo de demanar al germà de la seva mare.
0: Uau!
1: Caram!
2: Aleshores, jo, per exemple, quan estic a Mar Roig, ràpidament em van dir, però tu de quina família formes part? No podia formar part de la família del meu marit. Havia de trobar la família de la meva mare.
0: Clar, la teva mare estava a Granollers.
2: Però la meva mare va fer una mena de moviments que li va dir a una senyora, estic molt contenta de que tu estiguis aquí, podria ser la mare de la meva filla, i després hi va haver-hi una altra que tenia una filla realment a França, i va haver-hi com una mena de battle de dos mares que deien, serem nosaltres la mare de la mar, i al final, bueno, ara tinc
0: una... Sí, que t'han buscat una mare postissa, sí, al Senegal,
2: exacte,
0: perquè tot estigui tranquil.
2: I jo ara, com que sóc família d'aquesta mare, els meus fills també ho són. Si el meu fill, per exemple, entra al bosc per fer el ritual de pas cap a la vida adulta, qui l'acompanyarà serà el meu germà de Senegal, no el seu pare.
0: D'acord.
2: Vull dir, és com que també les propietats, la terra, passen per via de la mare.
0: O sigui, les pubilles de Coixafort emanant. Sí, és el que m'interessa en aquest programa. Va, no ho allarguem més, Noemí Morral Valles. És un tros de poema.
1: Vaig dedicar aquest poema a les dones de Mar Loig. Neixen juntes i creixen juntes. Juntes aprenen i es fan dones a l'endut, al bosc sagrat. S'enamoren i es casen juntes. Juntes pareixen, cuiden i eduquen. Riuen i ploren juntes. Discuteixen i enfilen confidències. D'una cassola i dues carabasses en fan tres tam-tams i vestides amb colors llampants, enrotllant, canten i ballen la seva història i la dels avantpassats. A les mans d'elles l'amistat es torna llar i la llar es torna poble, que es manté viu i creix.
0: Es va enamorar, que ho veieu, que es va enamorar, que no ens ho ha dit. S'ha deixat aquest tros en l'entrevista.

0: els dies, la ràdio pública que et fa aixecar les orelles.
1: A veure, per acabar, perquè hi ha gent que... Quan s'acaba la temporada de pluges al Senegal? Quan torneu a poder tenir hostes?
2: Aquest any tornarem a obrir el campament el 20 de setembre.
1: El 20
2: de
1: setembre.
2: I després, tot, fins a finals de juliol, estarem obert non-stop.
1: I m'has dit que a vegades fa fred al Senegal.
2: Sí, sí,
1: però no gaire.
2: No gaire, no,
1: no gaire.
2: Gaire.
1: No, no. Sí, una miqueta, una frescureta. Sí. Una cosa allò perquè et tapis amb una mica de corrent.
2: Algun dia estem a 16 graus, sí, i ja està.
1: Doncs escolta, si la gent té ganes de venir al teu hotel, que ha sentit aquesta història i li fa curiositat i té ganes d'estar allà o de venir-vos a veure, com ho ha de fer? Com es posa en contacte amb vosaltres?
2: Jo crec que la millor manera és... per l'Instagram, que és on estem més actives, i doncs és Engel Salum,
1: N-G-U-E-L-S-A-L-U-M.
2: Engel Salum, sí.
1: A veure, deletreja-m'ho.
2: N-G-U-E-L-S-A-L-O-U-M. Engel vol dir la casa de la paraula en els poblats Serers, i el Salum és el riu que passa per allà davant de l'illa. Així que Engel Salum, i allà veureu bastantes historietes que n'hem tingut temps d'explicar aquí i informació sobre les instal·lacions i les activitats que es poden fer a Mar Lodge.
1: I escolta, l'aigua, encara que la porteu en cavalls, jo em podré fer una dutxa o no?
2: Amb un cubell i una tasseta.
1: D'acord,
2: sí.
1: M'està interessant això. Doncs Mar Barbany, Noemí Morral, moltíssimes gràcies a les dues. Si teniu ganes també de llegir aquest viatge de la Noemí Morral, Quadern de Mar Lodge, aquest llibre fantàstic que està ja a les llibreries, que el podeu comprar, el podeu llegir, potser pot ser una entrada per anar doncs, un dia en aquest hotel. Tu com li dius? Tu li dius campament. Una cosa més discreta, eh?
2: És que hotel se'n fa gros.
1: És fortet, però està bé. Engel Salom, oi que sí?
2: Salom.
1: Salom, ai... Bé, ja sabeu què passa, no?, amb aquestes paraules, que costen una mica. Moltíssimes gràcies a les dues.
2: Gràcies.
1: Merci, una abraçada.

0: Catalunya Ràdio.
1: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què? Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
2: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
1: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Nova temporada de La Solució amb Elisenda Carot.
4: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
5: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
3: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
6: D'abús és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
3: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
7: I si fas la ventana en donarien alguna cosa?
6: No.
3: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
8: Codi civil del calçot.
9: Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
3: La solució, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carot.
2: La solució, passa-ho.

0: dir, primer programa de setembre i, clar, tenim molt poques ganes, com veieu, de deixar les vacances. Per això continuem parlant de l'estiu. I ens acompanya per fer-ho Berta Prieto, una senyora que ve morena, com ella sola, sembla de l'Empordà. I és que potser ho és, Berta Prieto. Com estàs?
1: Efectivament, què tal? Com bé. Estàs? Molt contenta d'estar aquí.
0: Berta Prieto, ets de... No m'ho he inventat, no?
1: Ets no t'ho has inventat. Jo sóc de Celrà, d'un poble del Baix Empordà, i suposo que t'hauràs enterat que aquest estiu ha sigut molt mogut pel Baix Empordà per totes les protestes i totes les mobilitzacions que hi ha hagut.
0: Doncs no m'he enterat, però no m'estranya, perquè sempre us esteu queixant, eh?
1: Nosaltres?
0: Sí.
1: Bueno, pues, si no t'has enterat, t'ho explico.
0: A veure, què ha passat? Quina desgràcia us ha passat als empordanesos?
1: O sigui, resulta que aquest estiu s'ha creat una nova associació, que no és SOS Costa Brava, és una nova que s'ha creat aquest agost, que es diu l'Empordà pels de sempre.
0: L'Empordà pels de sempre.
1: L'Empordà pels de sempre, sí. És una associació que l'han començat unes influencers catalanes que estiuegen a la Costa Brava.
0: I què els hi passa, pobretes?
1: Bueno, que ho estaven passant fatal perquè de cop van col·lapsar perquè havien d'esborrar tots els turistes que hi havien amb intel·ligència artificial del fons de les seves fotos. I clar, elles deien, per un post, tal, he de fer massa feina, no sé què.
0: Ah, llavors, pobres, quina...
1: Clar, llavors quina, van decidir...
0: Quina pena.
1: Sí, van decidir començar aquesta associació que es diu l'Empordà pels de sempre, que és una associació en contra del turisme estranger. I llavors, per primera vegada a la història, per primera vegada a la història de la humanitat, aquestes influencers han agafat tots els seus seguidors i s'han organitzat per protestar en contra del turisme estranger.
0: Que són molts, eh? Perquè tenen moltíssims. Algunes influencers...
1: Clar.
0: Jo ara estic pensant en aquella Lana que allí és, la Calui, la Caliu,
1: sí,
0: que aquesta en deu tenir uns quantes, eh?
1: Sí, aquesta en té uns quants. Però tu em pensaràs, mira que bé, no? En plan, com que facin això, que es manifestin, que facin servir les xarxes per alguna cosa positiva. El problema, i el que ha sigut molt controversial d'aquesta associació, és que únicament hi participa gent que té una segona residència a l'Empordà.
0: Ahà, saps? O sigui, no són gent de raça ària com tu, empordanesa, sinó
1: no.
0: Que són barcelonins...
1: Barcelonins que tenen
0: passa...
1: una segona residència a l'Empordà i que estan molt enfadats amb l'augment de francesos, d'anglesos...
0: Escolta, qui capitaneja aquesta... Perquè hi ha president en aquesta associació, presidenta?
1: Sí, l'associació EPS, que li diuen l'associació EPS, que és l'Empordà pels de sempre. La presidenta és la Núria Sagarra, i jo aquest estiu, com ja sabia que havia de fer la secció, vaig anar allà i la vaig anar entrevistant en una de les manifestacions que vam fer.
2: Això és insuportable. No, de veritat, això és insuportable. Nosaltres portem tot l'any treballant a Barcelona per venir aquí a descansar i a desconnectar. Com hem fet sempre, la veritat, és que ho hem fet sempre. I és que ara no pots ni baixar ni a fer-te un gelat a la plaça sense creuar-te amb riuades i riuades de turistes estrangers. Mira, la meva filla l'altre dia no va poder ni aparcar al Mas Sorrer perquè el pàrquing estava ple de cotxes amb matrícules franceses. Ens estan arruïnant les vacances. Tu pensa que jo vinc cada any des de crea petita. El meu rebesavi va comprar una petita cabanya de pescadors aquí a Begur i després el meu pare va comprar 3 o 4 cases més i tota la meva família va acabar comprant totes les cases que quedaven al poble. I després jo m'hi vaig construir casa meva amb piscina i vistes. Vull dir que quan nosaltres vam començar a venir a estiuejar a Begur no hi havia res, res. I ara això és insostenible i s'ha de dir prou. L'Empordà pas de sempre.
3: Jeden Sommer mach ich Urlaub an dem weißen Sonnenstrand.
0: Perdona, Berta Prieto, la nostra dramaturga, actriu, meravellosa persona empordanesa, de raça ària, morena,
1: sí,
0: que ha vingut.
1: I ara també em pots dir reportera, ara, perquè vaig anar a primera línia a la manifestació.
0: Exacte, he sentit això, una petita cabana de pescadors,
1: sí,
0: a la seva família,
1: sí,
0: a Begur... i tot, i ara han de veure la seva
1: pobreta
0: vida restringida als seus moviments.
1: Pobreta, sí.
0: Per culpa de tot aquest guirillam que ve.
1: Clar.
0: Ai,
1: de fet,
0: mare.
1: Aquesta gent...
0: Escolta, unes protestes brutals,
1: unes
0: no?
1: Protestes
0: estava,
1: brutals.
0: Estava sentint un soroll de manifestació.
1: No, unes protestes brutals. Pensa que no estan gens morenos perquè no han anat a la platja, només s'han manifestat. De fet, una de les protestes més sonades que van fer aquest any va ser un desplegament d'una pancarta gegant al camp de golf de l'hotel Golf L'Empordà que ficava Make L'Empordà Great Again. I llavors, aquestes influencers van fer merch, van fer samarretes, van fer pales per la platja, molts famosos van portar aquesta samarreta amb suport del moviment. De fet, el Quim Carandell, el cantant de la Ludwig Band, a l'acústica de Figueres va portar la samarreta.
0: La samarreta de Make l'Empordà
1: Great. Make l'Empordà Great Again, perquè estan fartes, perquè ja n'hi ha prou.
0: Una, tu en tens una de samarreta d'aquestes o no?
1: No, perquè jo no sé ben bé on posicionar-me davant d'això.
0: Mira, però què en pensa Gerard Quintana, per exemple, o la Rahola?
1: La Rahola segur que també vol una samarreta.
0: També porta una samarreta.
1: Vaig seguir investigant i vaig seguir parlant amb més personatges d'aquest moviment i vaig anar en un xiringuito a parlar amb una d'aquestes influencers que va començar aquest moviment.
4: En tots aquests mesos he perdut molts seguidors francesos i anglesos. És que m'és igual. És que m'és igual. Penso que cal posicionar-se perquè estan ocupant casa nostra. I ja ho hem deixat clar. Des de l'associació defensem que el problema no és el turisme. Entenem que Espanya és un país turístic i que la gent de la costa viu d'això, ok. Però és que aquest tipus de turisme hauria de ser redirigit a llocs com, Platja d'Aro, Lloret de Mar. L'Empordà sempre ha sigut molt més familiar, és que de tota la vida. Aquí ens coneixem tots, i ara és que tots són de fora. Quan veien les imatges de Ceuta pensava, mira, és que com aquí. El meu pare diu que vendrem la casa i que invertirem a Albània. Que allà està verge com quan el meu avi va venir aquí. Que allà a l'hora del paleta val com, no sé, 5 euros i que aquí la mà d'obra pues, costa 35 i que amb 2 euros doncs et fas una casa. Però és que, no sé, és que jo no vull estiuejar a Albània, saps? És que no vull estiuejar a Albània.
0: Pobreta, influencer, no vol estiuejar a Albània.
1: Sí, hi ha molta tensió, hi ha hagut baralles també.
0: Poguem pagar 5 euros al paleta, eh?
1: Clar, poguer-li pagar 5 euros perquè no li pagaràs més, no?
0: No s'entén. Escolta, també m'imagino que tu ets una reportera, però també t'agraden els bars. Jo et veig que tu vas anar a algun bar, perquè crec que els bars són els que expliquen la vida, allà és on es veu el teixit.
1: Sí, i en allà, clar, hi havia molta tensió perquè convivien tota l'estona, no?, els guiris i els empordanins, que és com volen que els hi diguin.
0: Un empordanins.
1: Sí, és una conjunció entre barceloní i empordanès.
0: No empordaninis, perquè m'ha sonat una mica empordaninis.
1: Bueno, poder algú també és empordanini, però de moment ells estan esperant que el dia que els hi accepti allò d'empordanins, ells ja s'ho diuen. Mm-hmm. Però sí, molta tensió i, de fet, jo vaig veure una baralla en un restaurant, el Far Nomo.
0: Que això existeix,
1: és
0: real,
1: és un restaurant de sushi d'allà franc. que una parella d'empordanins, com diuen ells, van començar a cridar-los en uns francesos que sopaven al seu costat, li va rebentar l'ampolla al cap.
0: Sí.
1: Tenim un àudio de...
0: Això m'imagino que ha sortit a... O sigui, n'hem parlat,
1: a les notícies.
0: No? Aquí a Catalunya Informació.
1: Sí, se n'ha parlat, és que
0: ja
1: no sé on eres,
0: tu. No entenc.
1: Has desconnectat moltíssim. Tenim un àudio d'un dels cambrers que estaven allà aquella nit.
0: Tu també allà posant el
1: micro. Bueno, jo allà, perquè a mi em semblava actualitat.
0: La carxofa.
1: Sí.
5: El d'aquest estiu ha estat una bogeria. El meu jefe diu que l'any que ve farà dos menjadors separats. I el tio aquell que va acabar a urgències, pobre, al xaval li van rebentar l'ampolla de vi al cap. Li van cridar colonitzador i no sé què, i li van rebentar l'ampolla de vi al cap. I les nenes d'allà plorant en francès, i els altres que les cridaven dient que ploressin en català. Un desastre. Va venir l'ambulància i els Mossos van endur el pixapí aquell al quartelillo mentre anava cridant. Vosaltres no sabeu qui és el meu pare, vosaltres no sabeu qui és el meu pare.
0: Drames d'estiu.
1: Drames total. De
0: drames
1: fet...
0: d'estiu, el que més m'ha agradat és plorar en francès. Això m'ha agradat molt, plorar.
1: Que ploressin en català.
0: Sí.
1: De fet, aquest vídeo s'ha fet molt viral, el vídeo de la baralla, i l'han penjat a les xarxes d'Eps, de l'Empordà pels de sempre, perquè, clar, totes les influències van cedir als seus seguidors al moviment. Llavors, ara té més seguidors que el sindicat de llogateres o que Top Manta, és l'associació amb més seguidors. I llavors, ja, clar, en aquest vídeo hi havia molts comentaris de l'estil. Ja han aconseguit el que volien, que l'ella sembla Salou. Saps? Que és una mica el que es queixa aquesta gent dels empordanins.
0: No vas bé per aquí.
1: No ho dic jo, Montse, ho diuen ells.
0: D'acord. Berta Prieto, m'has anat molt forta, per ser el primer dia tu estrenant-te les dones i els dies.
1: Jo no he dit res, jo només he explicat el que ha passat aquest estiu i t'he explicat l'actualitat.
0: Alguna cosa que m'hagis de dir abans que tanqui el micro?
1: Sí, a mi m'agradaria dir que, per no quedar-nos només amb el discurs dels empordanins i de les seves reivindicacions, m'agradaria recomanar-te un llibre de la Mar Camps, que és una autora i periodista de Salrà també, que es diu No vingueu al poble a reposar, i que precisament reflexiona sobre totes aquestes qüestions amb una mica més de rigorositat.
0: Molt bé, editat per La Geminada, m'ho apunto. Menys mal que hem entrat una mica en raó al final, perquè Berta Prieto, no sé jo com ha anat el teu estiu, però jo em sembla que he estat molt feliç sense empordaninis d'aquests. Nosaltres ho deixem aquí. Berta Prieto, moltes gràcies. Roser Perera, Moragas, Montse Comelles, Mireia Isar, Albert Castellví, Josep Maria Campillo, qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornem demà, puntualment, a les 11 de la nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, vos informa Nando Sonoguera. Els Estats Units han llançat un atac de gran abast contra diverses ciutats de l'Iran just el dia que Veneçuela ha avalat que Washington controli una cinquena part del seu petroli. Almenys 4 persones han mort i hi ha hagut diversos ferits quan un dels projectils ha impactat en un casament a prop de la ciutat iraniana de Sirik. Teheran ja ha atacat bases nord-americanes a Jordània i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli s'han tornat a enfilar i Trump ha avançat en el seu acord per controlar el cru de Veneçuela. El número 2 del país i president del Parlament, Jorge Rodríguez, ha defensat el pacte que aquest dimarts ha rebut l'aval de la cambra.
2: Por la vía de la diplomacia de paz, la presidenta Rodríguez y el presidente Donald Trump han logrado un acuerdo para explotar 17 campos petroleros que van a permitir la producción de 1,5 millones de barriles más diario.
1: La Casa Blanca ha confirmat la concessió per explotar aquest 20% del petroli durant un segle a una empresa anomenada Naveb, fundada l'any 2024 i dirigida per Alejandro Betancourt, un empresari investigat a Espanya, Suïssa i als Estats Units per presumpte blanqueig de capitals i frau fiscal. Més notícies amb Àlex Bosch.
3: Vladimir Putin rebutja les acusacions del govern d'Alemanya que Rússia està al darrere de l'atac d'un dron rus a l'aeroport de Leipzig a principis d'agost. Una actuació que Berlín ha marcat dins de la guerra híbrida contra la Unió Europea pel suport a Ucraïna. En una conferència de premsa després de la cimera euroasiàtica, Putin ha dit que Berlín no ha aportat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya.
4: Crec que aquest és un error greu. I al meu entendre, va clarament en contra dels interessos del poble alemany.
1: La Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar l'entrada massiva de migrants a Ceuta per difondre notícies falses a les xarxes, però Brussel·les nega que

0: Dimarts, l'Estatut Marc que regula les condicions laborals dels professionals sanitaris. La norma acaba amb les guàrdies de 24 hores i seran de 17 com a màxim. Se'n farà només una per setmana i caldrà respectar el descans de mínim 12 hores. I, a més, els metges passaran de treballar 48 a 45 hores a la setmana com a màxim. El secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, assegura que l'Estatut Marc, en cap cas, resoldrà els problemes i amenaça amb més vagues. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
1: Donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.

0: El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges entregarà a Bàrbara Rey el Premi Nosferatu de la pròxima edició, que arrencarà el 8 d'octubre. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció Brigadun, dedicada a descobrir, recuperar i reivindicar clàssics del gènere. A Bàrbara Rey se la coneix sobretot per haver participat al concurs de bellesa de Miss Món, representant d'Espanya, pel seu afer sentimental amb el rei emèrit i també pel seu matrimoni amb Ángel Cristo. Però va destacar també com a vedet i com a actriu, primer com a icona del cinema de destape dels anys 70 i després per un grapat de pel·lícules de terror o fantàstiques com El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica. Sitges, per tant, la premiarà per aquesta petita part de la seva filmografia de títols de sèrie B sobre vudú, zombis o bruixeria. I esports, el Barça ha anunciat aquest dimarts mateix, dia del tancament de mercat, el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029, procedent de l'Arsenal, a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana també ha inscrit el porter croat Livakovic.
1: Pel que fa a l'Espanyol, ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez de l'Elx per 500.000 d'euros i rep cedit Andoni Gorosabel, de l'Atlètic Club de Bilbao, amb una opció de compra.
0: A segona, el Sabadell ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta, el migcampista anglès Yusif Obusu, del Brighton anglès, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat fins al 2028 procedent de la Lliga Polonesa.
1: El Barça de bàsquet ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatudinenc amb passaport dominicà que prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA.
0: En ciclisme, triomfa l'esprint per Francesc Bastien Tronchon a la desena etapa de la Vuelta a Espanya després dels 185 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra Albacete. A la general, el mallorquí Enric Mas manté el lideratge.
2: Fins aquí les notícies.

Aquesta nit passada he comprès perfectament als oients del programa que moltes vegades expliqueu que no podeu dormir. Potser ahir estava més neguitosa que altres nits i em va costar agafar el son, però és que després m'he despertat en tres moments més, a les 6 del matí i a les 8 del matí, fins que el despertador ha marcat el final del partit a les 10. És ben bé que som animals de costums i quan deixes el cos lliure d'horaris, una servidora es torna a despertar molt d'hora, amb ganes de poder aprofitar el dia, i m'oblido que després he d'aguantar fins que acabi els ignorants. Però ara no, ara vull dormir de les 3 de la matinada a les 10 del matí, però es veu que el missatge encara no ha quedat processat al meu cervell després de l'estiu i em vaig despertar

0: tant a l'hora que ho he fet durant tants anys de la meva vida per anar a treballar. Recordo que al principi de la temporada passada un oient que és metge ens va trucar i ens va recomanar que ens cuidéssim molt perquè va dir treballar de nit passa factura. I jo vaig pensar, no seran tant, que a les 3 de la matinada ja estaré dormint. Doncs potser li hauria de donar la raó, ara que encetem la segona temporada d'un programa històric que el 2027 farà 40 anys que està en antena. Amb canvis, amb diversos realitzadors que li han donat el seu segell, cadascú el seu estil, sense oblidar que la columna vertebral són les vostres trucades per fer preguntes i per donar respostes, per queixar-vos també. Perquè l'objectiu és compartir el saber que a vegades ens doneu vosaltres i a vegades els convidats que passen pel programa i ens regalen les seves reflexions. Tot evoluciona, oi? Doncs aquest programa també. La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Lluís Àngel Alonso, Isma Cebrián, Aina Grau, Andy Franco, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 10 minuts. Benvinguts, sigueu, a aquesta nit dels ignorants, amb els oients ja a punt per fer les seves aportacions en aquest programa. Com, per exemple, qui ha trucat primer avui al 93207474 és en Sergi, des del Pla del Penedès. Bona nit, Sergi.
2: Hola, bona nit, Marta.
0: Com
2: primer
0: estàs?
2: Primer de tot, feliç segona temporada. Ha anat bé l'estiu?
0: Ha anat bé l'estiu, sí senyor, ha anat bé, ha anat molt bé. El teu bé, també?
2: Sí, sí, jo molt bé. Acabant-lo, amb l'última setmana de piscina. El diumenge s'acaba.
0: Doncs va, acaba d'aprofitar.
2: Sí, sí. I el diumenge fem una sessió de meditació que no s'havia fet mai fins ara.
0: A la piscina de piscina municipal o on?
2: La piscina municipal d'aquí del Pla del Penedès.
0: Ah, molt bé, això.
2: A dins de l'aigua. Fem una sessió de meditació.
0: Ostres.
2: Ens ve una noia especialista en teràpies alternatives.
0: Sí.
2: I ens fa sessió de meditació, sessió de Reiki.
0: A dins l'aigua, entenc?
2: Sí.
0: Carai,
2: i el dijous a les 9 del vespre, més o menys, concert d'un grup local que es diu Orco, que és de punk rock.
0: Oh, Déu-n'hi-do, sí que us va la marxa.
2: Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
2: La marxa aquí.
0: Doncs està molt bé, escolta'm, s'ha d'aprofitar, sí. I s'han de fer coses. Molt bé.
2: I l'estiu molt bé. La festa major, aquest any s'ha retallat, perquè el pressupost no n'hi ha gaire.
0: Ja, s'ha escapçat una mica.
2: No han vingut els firaires de cada any. Què hi farem?
0: Oh.
2: A més, els firaires que venen cada any són per la zona de Lleida, de per allà on té l'Aina Grau.
0: De per allà on té l'Aina, sí.
2: Sí, sí, són de per allà.
0: Uh-huh.
2: Però de molt més a baix, de Mollerussa, Pau Urgell.
0: Ah, doncs sí, ell és més amunt.
2: Aquest any no.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, que acabeu de disfrutar de totes aquestes activitats.
2: Sí, i una pregunta.
0: Digues.
2: Què s'han produït tants ofegats aquest estiu a les platges i per què hi ha falta de prevenció?
0: Mm.
2: Sí, sí.
0: Per què hi ha falta de prevenció? Perquè tant és veritat que hi ha hagut molt... I les xifres, déu-n'hi-do, aquest any. Tens tota la raó.
2: Sí.
0: Doncs va, a veure qui ens pot fer aquesta... Ens pot donar resposta o ens pot fer una reflexió sobre
2: molt
0: això que
2: bé.
0: Ha passat. Molt bé, Sergi.
2: Amb vosaltres.
0: Igualment, que vagi molt bé.
2: Gràcies.
0: Adéu-siau. Bona nit. La Cristina, de Barcelona, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta.
0: Com estàs?
3: Mira, jo ahir la tarda, perdó, ahir la nit vaig intentar contactar amb vosaltres per donar resposta a una senyora que va preguntar a un sabater per poder tenir problema per arreglar sabates,
0: sí, etcètera. Sí, sí, sí.
3: Vale, no sé si al final algú li va donar raó.
0: Va trucar un taxista, mira, donant una opció, però vaja, que n'hi ha uns quants, per tant, endavant, Cristina.
3: Aquesta senyora parlava també que estava per l'Avinguda Gaudí,
0: sí,
3: Sant Antoni Maria Claret, etcètera. I jo visc al carrer Indústria, o sigui, que és a sota. Llavors, aquesta senyora, o qui sigui, que sàpiga que hi ha un sabater al carrer Sant Antoni Maria Claret, cantonada carrer Amèrica,
0: sí,
3: que és res, al costat de l'Hospital Sant Pau, a 100 metres,
0: uh-huh,
3: i ell és un sabater de tota la vida, que faig xanfrar, o sigui, no són números exactes, eh? O sigui, és molt fàcil de trobar. Sant Antoni Maria Claret, cantonada Carrer Amèrica. I arregla sabates, t'arregla una maleta, t'arregla qualsevol cosa que... Bueno, és una cosa que no, crec que no se'n deuen trobar gaire a Barcelona, eh? No,
0: és que ella es pensava que... Ella preguntava si encara existien, que jo vaig quedar sorpresa. Dic, sí, dona, que existeixen. Però, sí, però suposo que el seu entorn no en troba.
3: No sé, home, doncs estic parlant de... Si aquesta senyora va dir que vivia per Pare Claret o per Avinguda Gaudí, crec recordar, això està pues, a 400 metres a casa
0: doncs
3: seva.
0: Sí, eh? Doncs sí, sí, sí. Segur que aquesta li va molt bé, Cristina.
3: Aquesta, vinga, doncs era per dir això.
0: Molt bé, vale. Moltes gràcies, que vagi bé.
3: Anem a tu, Marta.
0: Bona nit, adéu. La Neus, des de Canet de Mar, bona nit.
4: Hola, bona nit, Marta. En primer lloc, benvinguda a la segona temporada de la Nit dels Ignorants.
0: Gràcies, igualment a vosaltres.
4: Que sàpigues que jo no sóc un oient fidel perquè, bueno, a vegades t'escolto i a vegades no, però t'explicaré que, per exemple, jo l'any passat vaig contactar amb aquest programa perquè vaig veure una notícia a TV3 que s'havia canviat la presentadora. Bueno, el presentador, per passar la presentadora.
0: Sí.
4: I la meva àvia escoltava molt aquest programa. I llavors pues, vaig tenir la curiositat de saber com funcionava aquest programa i qui la presentava, i bueno, i vaig quedar una mica enganxada. I llavors, bueno, que sàpigues que sé que hi ha gent que de l'univers que et cuida perquè tinguis molta audiència amb aquest programa.
0: Ai,
4: amb aquesta nova temporada.
0: Ai, gent de l'univers que em cuida. Ai, que és bonica.
4: I a sobre, ahir, a TV3, pues, van fer tot l'anunci de la programació de tots els programes de Catalunya Ràdio. I resulta que anuncien tots, però la Nit dels Ignorants no surt a cap promoció de tots els programes de la ràdio.
0: No van dir-ho a TV3, això no? No?
4: No, ni a TV3, ni al migdia, ni al vespre.
0: Sí, hi havia una altra senyora que es va queixar, és veritat que ens va deixar un missatge i es va queixar del mateix. Clar, bueno, jo no ho vaig veure.
4: No, llavors, clar, jo penso que és un programa que realment hi ha molta gent gran que l'escolta, perquè hi ha gent gran que té insomni, bueno, suposo que també hi ha gent d'altres edats. I llavors vaig pensar, què passa? Que la gent gran són ignorants i no pot tenir cap dret a tindre una informació d'un programa molt maco i molt ben presentat que puguin fer una promoció per TV3. Què els passa als caps de TV3 i als caps de Catalunya Ràdio que no fan promoció? Perquè inclús a Catalunya Ràdio tampoc he sentit la promoció de la Nit dels Ignorants. Marta, averigua què passa. Bona nit.
0: Molt bé.
4: Fins aviat.
0: Ho faré. Moltes gràcies. Una abraçada.
4: Adéu.
0: Adéu. Ai, ahir hi havia una senyora molt contundent queixant-se d'això, i avui una altra. O sigui, al final potser sí que hauré de passar aquests àudios en una altra planta. La Manolita des de Nou Barris, bona nit.
5: Hola, bona nit. Doncs mira, que has dit que ens podíem queixar. Jo, amb tota la suavitat del món, voldria queixar-me del to de la música que posen, perquè quan heu anunciat una veu masculina que començava la Nit dels Ignorants, és que amb ell apenas se'l sentia, però la música m'ha matat el tuc de l'orella.
0: Ah, sí?
5: La presentació de la música fins que ha arribat la teva veu, Marta, és que m'ha deixat sorda.
0: És a dir, hi ha molta diferència entre la música... I quan jo parlo, no et passa això?
5: Sí, quan tu parles, te sento més que la veu que anunciava la Nit dels Ignorants. Però la música de fons matava també molt. Això també passa a les 6 del dematí, eh?
0: Ja. Mira, l'Oriol, el tècnic, em pregunta com ens escolta, de quina manera ens escolta.
5: Amb uns cascos, ràdio, sí. Amb uns auriculars, per no molestar ningú.
0: Amb uns auriculars.
5: Sí. I t'asseguro que me'ls he d'apartar.
0: Que l'Oriol em diu, potser són els auriculars els que fan aquesta diferència, perquè, clar, nosaltres aquí no sentim aquesta diferència.
5: No ho sé, doncs mireu d'escoltar alguna gravació, que suposo que els graveu, els programes.
0: Sí, sí, però vull dir que com que ell té i veu com entren els sons, sí. A nosaltres no ens surt que hi ha aquesta diferència. Per això dic que no sigui un petit problema dels cascos que vostè amb els quals vostè escolta la ràdio. Això és el que em diu l'Oriol. Per provar-ho, per provar sí. De canviar els cascos, a veure si és això... Que...
5: No són cascos exactament.
0: Faig extensiu, allò, Manolita... faig extensiu el que diu la Manolita, a veure sí. Si li passa més gent que escoltant amb cascos a la ràdio hi ha aquesta diferència entre la música i la veu. A veure si... A veure
5: us
0: si...
5: en recordeu quan segles enrere, perquè era el segle passat, a la televisió els hi passava això i va haver-hi una
0: sí,
5: milió de gent.
0: Sí, i tant. Va... Això passava amb els anuncis. El amb els anuncis passava.
5: Sí. Bueno, que tenia... quan no teníem el mando a distància,
0: sí,
5: t'havies d'alçar i, bueno, baixar la televisió, perquè... t'ho enfonsava.
0: Sí, jo crec que això ho van reconèixer i ho van haver de canviar perquè posaven els anuncis més forts per atraure l'atenció de la gent, justament. I crec que ho van haver de rectificar.
5: I quan aprofitàvem anar al lavabo.
0: Exacte, per això ho feien, per posar, perquè no anéssiu al lavabo ningú. Però a veure si algú més li passa i si no, Manolita, intenta buscar uns altres cascos a veure si és que són els cascos.
5: Aviam.
0: Alguna vegada això passa amb els cascos. Ara és amb... L'Oriol, és el que és l'expert aquí, el tècnic, és el que m'està dient.
5: Pobret meu, el de cabet de cant de valent.
0: No, no, i ara només faltaria, però a veure si li passa més gent.
5: A les 6 del matí ja no deu ser ell.
0: No, no és ell a les 6 del matí.
5: I també passa, perquè sí que són els meus aparells.
0: Jo faig la crida per si li passa algú més i vostè faci la prova a veure què passa. D'acord? Molt bé, Manolita, moltes gràcies.
5: Una abraçada.
0: Adéu. Bona nit.
5: Adéu.
0: A veure, aquí hi ha algú que ve d'escoltar un so molt fort, em sembla, i ara se'ls ha acabat, que és la Marta i la Tecla, que estan en ruta de Barcelona cap a Tarragona. Bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: A veure, per què esteu de ruta cap de Barcelona cap a Tarragona? D'on veniu?
6: Doncs venim del concert de The Weeknd.
0: Home, home. Hola. I què, com ha anat?
6: Sí, sí. Una passada molt, molt xulo.
0: Sí?
6: Sí, sí, ha sigut espectacular.
0: I ja l'havíeu vist alguna vegada o no?
6: No, ha sigut el primer cop que venim a veure'l.
0: Que xulo, doncs mira.
6: Que Barcelona.
0: Me n'alegro que heu disfrutat, que suposo que encara sou joves i no teniu, demà no teniu feina ni escola ni res, ni institut, el que, no sé quina edat teniu.
6: No, jo en tinc 15 i estic amb ma mare, que demà sí que treballa.
0: La mare ha hagut aquí de passar pel... no? De fer l'esforç i de portar-vos, i ella sí que treballa, vosaltres demà podeu descansar. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, gràcies per trucar-nos. Què ens volíeu preguntar?
6: Doncs mira, nosaltres abans sempre us escoltàvem per la nit, jo de petita sempre us escoltava, i ara que estem despertes, doncs havíem pensat que podíem trucar i fer-te una pregunta.
0: Doncs vinga. Ah,
7: mira, en aquest concert, igual que amb altres, s'ha posat a moda donar aquestes polseretes que són blanques i que durant el concert amb la música es van posant de llumetes, van canviant de color.
0: Sí.
7: I era per saber si després d'aquest concert hi ha alguna forma de que tornin a funcionar o simplement ja s'ha acabat la seva vida útil i és un record i ja està.
0: Mm-hmm. Les polseres, sí, sí, aquestes polseres que segons qui et dona el concert i que canvien, a vegades fan llums, no?, o canvien de color...
7: Sí, sí. Sí, d'acord, en funció de la cançó, doncs, és verda, és vermella...
0: Clar, i tu després te l'emportes, no?, perquè les porteu posades, entenc.
6: Sí, sí, sí, encara les tenim.
0: Doncs va, a veure si algú sap contestar aquesta pregunta, algú que està escoltant la nit dels ignorants, si no, us buscarem nosaltres la resposta, d'acord?
6: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, que arribeu bé cap a casa i a dormir. Vinga. Una abraçada,
6: bona nit.
0: Gràcies, bona nit. Adéu.
6: Bona nit, adéu.
0: La Núria, des de Barcelona, bona nit.
8: Hola, bona nit, bona nit. Mira, escolta, jo sóc una persona que no escoltava anys enrere la nit dels ignorants. Escoltava més aviat el Loco de la Colina i alguns altres. I després amb vosaltres pues, us vaig conèixer, no?
0: Sí.
8: I ahir, quan us vaig estar escoltant, perquè des que heu tornat a començar pues, m'hi vaig posar, vaig tenir una estona bastant tristona. I pensava trucar perquè també m'he estat desperta aquesta nit dues o tres vegades, igual que t'ha passat a tu.
0: Sí, sí.
8: I aleshores, sí, un horari molt semblant. I aleshores resulta que vaig pensar, Núria, no truquis perquè el que diràs potser no serà gaire adient, no molestarà. Però has començat avui, amb l'inici de la conversa, parlant de que l'any que ve faran els 40 anys i que van canviant coses, i ha coincidit una mica amb algo que jo volia dir, val? I he pensat, Núria, va, truca, vinga.
0: Doncs vinga, va. Mira,
8: sí, jo sóc una persona que tinc problema de visió, vull dir, jo m'hi veig poc, i tot és des del cap i des de rullo, molt des de la meva consciència, per dir alguna cosa.
0: Yeah.
8: Aleshores, ahir i abans d'ahir, quan vas començar el programa, doncs vas comentar algunes coses, i la gent es va queixar molt de lo que havia passat durant l'estiu, d'aquestes persones que havien fet hi-hi, ja-ja, que els programes s'havien repetit. Inclús un senyor va comentar que va dividir una mica la línia dels ignorants de diferents èpoques, diverses coses. I tu avui has parlat d'això dels 40 anys. Aleshores, el que jo volia dir és que tenim la sort que amb aquesta etapa última que estàs tu, i jo no coneixia, la veritat, pues es va canviant aquest programa. Aquest programa està fent un canvi, com la vida. La vida ja fa molt de temps, les tecnologies, la vida, les formes d'actuar, coses bones i coses menys bones, però hem d'evolucionar. El que no podem fer, penso jo, per això insisteixo, és que aquest programa que farà 40 anys va començar d'una manera quan no hi havia les mateixes fórmules de buscar respostes, de buscar les preguntes com ara les busquen, de consultar coses. No, era una cosa, doncs, això, telèfon directe. Que jo no dic que no s'hagi de parlar per telèfon, clar que sí, que s'han de fer trucades, és el motiu del programa. Molt bé. Però el que volia dir, que des que va començar aquest programa, que l'any que ve farà 40 anys, aquesta evolució que tu estàs fent ara, nova, per mi és molt sàvia. És una evolució, i no t'estic en cap pilota de res, eh? Només és una evolució que té a veure amb una cosa, i és que, a part de les trucades que puguem fer, que la meitat de les coses ja les podem saber, a part de les trucades que puguem fer de moltíssimes persones que ja és bastant gran i està sola, avorrida o trista, perquè no té gaires coses amb les que viure la seva vida, pues, tu estàs aportant converses, diferents coses, sortir una mica d'allò que era pregunta, contesta, quatre coses i n'ensenya. No, tenim bastant compte per anar a dormir, que jo no m'esperava i ara m'espero. Aleshores, m'agradaria que tota aquesta gent que n'hi ha, que protesta i que tu, com tu dius, tenen dret a dir el que vulguin, escoltin i es donin compte que estan en un canvi de vida, de paradigma, un canvi de fórmula, i que haurien d'obrir-se aquest fórmula, perquè és molt més ric com s'està fent ara que com es anava fent, que ja s'estava caducant. Per tant, voldria dir, senyores, senyors, jo mateixa, escoltem, perquè hi ha coses que sí, que són preguntes, que valen la pena, són comentaris. Fixa't que aquesta temporada teva truca gent molt més jove que abans. Abans trucaven gent, que jo havia escoltat alguna vegada, amb el Solà o amb algú, gent molt més gran, gent, a vegades això que fan persones que cada dia repeteixen preguntes, amb aquestes veus, vull dir, que està bé, que cada un faci el que necessita, però que estem canviant i que ens hem d'obrir i que no podem viure d'aquelles coses que vivíem abans que ja no ens serveixen, ja no, però és que no ens serveixen ni per anar al banc, ni per fer coses. Et podem queixar, d'acord, però obrim el cap, perquè el que esteu fent vosaltres amb aquesta temporada és aprendre coses, disfrutar de coses. Bueno, és molt més interessant que no el que jo voldria explicar. I em vaig quedar trista ahir, quan vaig sentir dues o tres coses, que deia, per exemple, van fer un comentari d'en Peyu, que jo no coneixo de res, però sí que l'he seguit a vegades. I aquest estiu, els que no veiem, per exemple, que no podem llegir tant un llibre o podem fer coses, escoltem coses, pensava, hòstia, tio, aquest programa que va gravar durant tot un any, que l'han repetit tot el mes d'agost, la gent que no l'ha escoltat té l'oportunitat en vacances d'escoltar-lo. I l'humor que fa aquest noi se li hauria d'agrair, perquè és un humor obert a la intel·ligència, un humor obert a la crítica de la societat que tenim, i un humor en català. Per tant, escolta, no podem comparar la fórmula de l'humor d'en Peyu i a l'equip al FG de Data, que són boníssims, i ara l'han tornat a ampliar, inclús quan fa de mare, que és un tio genial. No podem comparar aquest humor amb aquests programes que fan pégate la hòstia com ho puedas, fer no sé què, bromes d'aquestes. Jo no parlo d'aquest tipus d'humor, parlo d'un humor que ens ensenya, que és intel·ligent, que és divertit i que ens obre portes. Ja està, perdoneu que m'hagi enrotllat avui, eh?
0: No, Núria, si fossis aquí, ara et faria una abraçada que no t'ho puc explicar, perquè...
8: O sigui... I te felicito molt, perquè també et dic una cosa, i te la vull dir com a final. Jo sóc una persona molt sensitiva, a vegades deia visionària, però bueno, ja tinc 72 anys, encara que no m'ho cregui. Però penso, aquesta dona, què fa aquí? I penso, transformar. Perquè aquesta dona no està aquí per parlar, bueno, que m'ha fet mal, que m'ha pujat, que m'ha baixat, que m'ha caigut un cargol. No, està fent una transformació. I això l'hem d'aprofitar. Que no es tornin a posar coses que és perquè tenir-nos dormits i allà sense pensar més que queixant-se. Bueno, l'abraçada l'envio des d'aquí.
0: No, no, l'abraçada a tu, Núria, perquè veia el lliçó que ens has donat a tots, em sembla, a tots.
8: No,
0: moltes gràcies per la trucada i per les teves reflexions.
8: I endavant.
0: Sí, senyora, igualment, una abraçada, Núria, bona nit.
8: A tots, eh?
0: Adeu. A tots, adeu. I tant. Adeu. En Joan, des de Tarragona, bona nit.
9: Bona nit.
0: Com està, Joan?
9: Bé, amoïnat perquè en el Joan Galiano li han anul·lat la retrospectiva en el Met per culpa del lobby jueu, perquè el pobre desgraciat sempre va ser drogodependent i així el va contractar Dior sabent que era problemàtic perquè és una persona amb les seves carències i les seves dependències, però tot i així va arribar a fer que l'alta costura fos el que era l'alta costura. Va arribar a fer autèntiques meravelles.
0: Li han cancel·lat l'exposició, si ara ho estic mirant.
9: No,
0: desconeixia la notícia.
9: L'Anna Wintour, que és un peso pesado, és que, a més, és com li han anul·lat l'exposició per culpa del lobby jueu,
0: ja.
9: Perquè l'home anava borratxo com una cuba i va fer uns comentaris desagradables, però que el Joan Galiano era, és i serà... Bueno, ara sembla ser que li han dit, nen, conforta't. Però ja et dic, Dior el va contractar sabent que era drogodependent. I tot així es va fer que l'alta costura tornés a ser alta costura amb totes les lletres. Els seus teixits eren autèntiques meravelles. Un teixit d'alta costura pot arribar a trigar un any a arribar a la fàbrica. I, a més, és que quan tens un teixit d'alta costura a la mà, flipes per un tubo.
0: Joan, que t'hi has dedicat, tu?
9: Vaig ser professor de moda a l'Escola Guerrero.
0: Em parles d'una manera que dic que aquest home sap de què parlen amb l'alta costura.
9: Sí, sí.
0: Ell
9: va fer que l'alta costura fos una altra vegada l'alta costura. Aquest senyor va arribar a fer uns vestits impressionants que ho podia lluir la Nicole Kim, aquella i l'altra i la de més allà.
0: Clar.
9: I Dior el va contractar sapient que era drogodependent, però sapient que tenia l'immens talents d'arribar a tornar a fer que l'alta costura fos alta costura, que havien fet pret-a-porter com si fos alta costura.
0: Clar. Sí, sí.
9: Aleshores, sí que es va trobar amb un altre, no un altre enemic, en aquell moment creatiu es va trobar amb un Tom Ford de línia per Gucci, que va fer un desfile impressionant. El primer desfile de Tom Ford per Gucci va ser impressionant. Li recomano a tothom que el busqui per internet perquè és la bomba. I aleshores un va fer una línia neta i l'altre fer el barroquisme que necessita l'alta costura, perquè els teixits triguen un any a entregar-te 18 metres per 80 d'ample, que no és massa.
0: Déu-n'hi-do, sí, sí.
9: Són teixits que costen 300, 400... al metro. Els preus són sorprenents.
0: No,
9: però és que han estat 20... Hi ha un fabricant d'alta costura que es diu Jakob Schlieffer, que està a Suïssa, que fa uns teixits que te cagues. Vamos, els toques i se posen els pèls de punta.
0: Ho vius d'una manera, Joan, que déu-n'hi-do. Ja ho veig. Doncs escolta'm, gràcies per aquest màster que ens has fet amb moda.
9: El Galiano el van contractar a Dior, sapiguem que era era yonqui.
0: Sí, sí, sí.
9: Sí, està clar.
0: Sí, sí. I ara ha dit el que ha dit i l'han cancel·lat.
9: I aleshores, esclar, la conclusió és... Tenim que prohibir les exposicions de Picasso perquè era un maltractador de dones i un psicòpata? I aquest senyor que va tenir una mala tarda, que anava borratxo com una cuba, perquè era insostenible, pobre. És que aquesta pressió dels dissenyadors és terrible. És molt terrible. Qui ha treballat en moda, que em sents?
0: I tant que el sento, i tant, Joan.
9: Ah, no?
0: Sí, sí.
9: Torna'm, fes-me feedback, perquè si no... Em quedo com...
0: No, ja està. Era per si ja estava o...
9: No. Aleshores, la pressió d'aquests dissenyadors
0: sí, sí.
9: És terrorífica. Terrorífica.
0: Tota la gent d'elit té molta pressió i aquestes coses passen. I ara li ha passat
9: clar,
0: amb ell.
9: Ara que li prohibeixin per una mala tarda en aquest pobre desgraciat, sí, sí. És com prohibir que Picasso li fessin exposicions.
0: Exposicions, sí, sí. És el mateix, Joan.
9: I aleshores em sembla terrible perquè és, després de Valenciano, el segon que vindrà serà ell, perquè va fer unes autèntiques meravelles. I si no... que mirin els desfiles d'aquest home.
0: Doncs mira, els anirem a buscar, Joan. Escolta'm, gràcies per la teva reflexió, d'acord?
9: Res.
0: Moltes gràcies.
9: No, és que quan he llegit en el diari...
0: Ja has tingut un disgust, ja ho veig.
9: Encetat.
0: Ja ho veig. Ja
9: dic, no pot ser que en el pobre, per una mala tarda, que la tiene cualquiera.
0: La tiene cualquiera.
9: Sí.
0: Joan, però... gràcies per la teva trucada. Va.
9: Gràcies per tu.
0: Vinga, una abraçada.
9: Agraït de poder participar.
0: Només faltaria. Bona nit, adeu.
9: Gràcies, bona nit.
1: La nit dels ignorants. Un programa que s'hereta. Amb Marta Romagosa. Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. De dilluns a divendres, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Els matiners.
10: Som pura cafeïna.
11: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
12: Entendre és obrir els ulls.
13: Obrir la ment.
14: Obrir la ment.
15: Obrir la ment.
11: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: L'entrevista que no t'esperes.
0: Ara, feu-vos a la idea que passarem una estona com si miréssim per un telescopi. Ho farem en companyia d'un noi de Breda, a la comarca de la Selva, que només té 20 anys. Es diu Pau Montplet. Fa uns anys, durant el confinament per la Covid, en Pau s'avorria i va començar a fer fotos des del terrat de casa seva, però no apuntava l'objectiu cap avall, sinó cap amunt, cap al cel, i ho solia fer de nit. Va començar a retratar l'univers, la Lluna, els planetes, nebuloses, també el Sol. Primer ho feia de manera rudimentària, però s'ha anat sofisticant tècnicament i ho ha acabat fent amb tanta traça que la NASA, ni més ni menys que la NASA, li ha publicat dues fotografies en un arxiu web molt popular que es diu La imatge astronòmica del dia. Això és un dels reconeixements internacionals més importants dins l'astronomia amateur. Ara descobrirem com l'astrofotògraf Pau Montplet va retratar una de les estampes d'alta dificultat que li ha reconegut la NASA. És una imatge de la silueta de l'Estació Espacial Internacional just en el moment en què creua el disc del Sol. Sabem que va fer aquesta foto impactant i preciosa des de Sant Feliu de Buixalleu. Pau Montplet, astrofotògraf, bona nit, benvingut.
13: Hola, bona nit. Moltes gràcies per convidar-me al programa i molt content d'estar per aquí amb vosaltres.
0: Escolta'm, tinc la sensació que tu, quan eres molt, molt, molt petit, perquè ara ets jove, però quan eres molt petit, no sé, volies ser astronauta, tu et vas disfressar alguna vegada, allò quan hi havia el carnestoltes d'astronauta, o vas proposar, jo què sé, a la classe de quan eres molt petit que li diguessin la classe dels astronautes o alguna cosa així?
13: No, de fet, no... No, mai m'he disfressat de res relacionat, diguem, amb astronomia. Com a molt, amb temes de Star Wars, que també m'agrada molt, la Guerra de les Galàxies, que potser té alguna cosa a veure també que m'agradi tant aquest tema, bueno, i que també de sempre m'ha agradat molt la natura, per exemple, anar a buscar bolets, els fòssils, la meteorologia, la muntanya... I tot això. Sempre m'ha agradat molt aquest tema, però no mai
0: astronauta no. I fotògraf, quan eres petit, vas demanar alguna càmera, allò que et portessin els Reis, perquè t'agradava fer fotos?
13: No, tampoc. Les fotos tampoc és que m'agradés fer-les, la veritat. Ha sigut ara el voler-me iniciar, a l'iniciar-me i a l'estar posat en l'astrofotografia i fotografia nocturna. Però de petit ni m'ho hagués plantejat.
0: A tu el que t'agrada és fer fotografies de coses que no podem veure, allò que es diu a ull nu, diguéssim, que no pot veure l'ull humà?
13: Sí, exacte. Moltes coses de les que captem jo i molts altres astrònoms no són visibles a ull nu, o almenys a ull nu sense cap ajuda d'instrument, com un telescopi o uns prismàtics. Hi ha objectes que sí, com la Lluna, el Sol, els planetes, molts menys Urà i Neptú també es poden veure a ull nu. Bueno, moltes estrelles, diguem, que també es veuen. La Via Làctea, amb bons cels, també es veu, però diguem que molts objectes, com has dit, dels que captem, no es poden veure, no sé que sigui amb ajuda d'un telescopi, o fins i tot ni observen a través d'un telescopi, sinó que només en fotografia es poden captar.
0: Tu fas fotos també de coses que no són al cel? És a dir, enfoques també cap a la Terra, busques altres mirades també?
13: Bueno, va molt relacionat, però també miro de captar, sobretot meteorologia. M'agrada molt captar llamps, no em solen quedar gaire bé, però bueno, també els capto. I també amb unes càmeres que tinc aquí posades, aquí dalt al terrat, que en tinc quatre apuntant al cel tot el dia, tota la setmana, tot l'any, les 24 hores. Sobre tema de meteorologia, capto també una espècie de descàrregues elèctriques molt, molt estranyes, que passen molt poc, que són els anomenats espectres vermells. Però bé, a part d'això, quasi també que és mirar el cel. Diguem que de terra a terra no sol fotografiar res, a no ser que sigui... composant cel i alguna cosa terrestre, que és la coneguda fotografia d'astropaisatge o fotografia nocturna astronòmica de paisatge, com per exemple una ermita amb la Via Làctea o una fotografia circumpolar amb un castell o un arbre.
0: Clar, dius, tinc les càmeres aquí 24/7 en tot l'any enfocant, però no estan disparant sempre, no estan gravant sempre, no?
13: Bueno, graven... Sí, bueno, estan gravant tota l'estona, són com unes webcams que tenen una memòria interna, que bueno, van gravant fins que l'ocupen i bueno, després segueixen gravant i van eliminant automàticament amb el més antic que tinguin, no? Però per saber quan han captat alguna cosa, m'envien un avís en una aplicació per saber que en aquella gravació, en aquest punt, hi ha hagut moviment. Molts cops és un meteor, molts cops és un avió... Molts cops és un llamp o també un ocell o algun insecte que voli per allà. Sobretot jo les tinc posats els avisos a la nit, perquè de dia, si no, estarien avisant tota l'estona. I si passa alguna cosa ja m'ho comenten, jo ja vaig a mirar a l'hora la gravació si ha passat alguna cosa o no, si l'he captat o no.
0: I qui et va ensenyar tot el que saps de mirar el cel i les estrelles i la Via Làctea, tot això? I reconèixer, suposo, que els planetes... Tot això qui t'ho ha ensenyat?
13: Jo ho he après autodidàcticament. Sí que és veritat que pel YouTube i pel Google hi ha diversos tutorials i també hi ha amb altres astrònoms que acabes coneixent, que t'ajuden si tens algun dubte en alguna cosa, però tot això ho he après didàcticament. No hi ha ningú proper a mi, diguem, que també li agradi el mateix.
0: Mm-hmm. Escolta, Pau, què és el més bonic o el que més t'ha cridat l'atenció del que aquests avisos que dius que reps i que després veus les imatges, què és el més bonic que tu t'has trobat amb tot aquest temps que estàs gravant i intentant comprendre què passa per sobre dels nostres caps, especialment a la nit?
13: Amb aquestes càmeres, que tinc els telescopis, que amb aquestes, aquestes càmeres només capten un tros molt gran de cel i els meteors i satèl·lits i això, llavors les fotos es fan d'una altra manera, però de coses maques amb aquestes càmeres, algun meteor bastant xulo, un bòlid molt, molt brillant que ha il·luminat el terra i tot. Recordo un de l'any passat, pel març em sembla que era, va ser espectacular. Va il·luminar tot el cel i també he captat algun espectre vermell d'aquells que us he comentat abans, bastant xulo, bastant xulo. Però sí que aquestes imatges de les càmeres no és que siguin gaire maques, Són bastant... estan bé, però no és que no són imatges, diguem, per ser xules, sinó per agafar la informació i llavors enviar-la als científics, diguem, perquè la puguin fer servir.
0: Uh-huh. Una de les imatges que t'ha premiat la NASA és aquesta de l'Estació Espacial Internacional passant per davant del Sol. Uh-huh. Aquesta com se t'acudeix? Quanta estona vas estar per fer-la o com va ser el procés per aconseguir aquesta imatge?
13: El primer és saber per on passava l'estació, quan passava per davant del Sol l'Estació Espacial Internacional, a quan i a on. Per això hi ha alguna pàgina web, una que es diu Transit Finder, que poses la teva ubicació, on estàs, el radi de desplaçament que tens, etcètera, etcètera, el temps que vols, perquè dona, no sé si són 2 o 3 mesos de previsió de passos de l'Estació Espacial Internacional o bé l'Estació Espacial Xinesa per davant del Sol o la Lluna. I bé, justament un em va coincidir molt a prop meu, a Sant Feliu de Buixalleu, i vam anar cap allà. És molt ràpid, va passar en menys d'un segon per davant del Sol. Va molt ràpid, però bé, amb una càmera i amb un telescopi i una càmera que grava molts fotogrames per segon perquè l'estació espacial apareixés nítida a les imatges. I, va passar. Després, diguem que la foto la vaig processar perquè quedés amb molt més detall. I bé, aquest és més o menys el procediment. Òbviament el telescopi amb un filtre solar per no fer malbé la càmera ni fer-me mal a mi o qui observés. És un procés... Aquest és el procés més o menys que vaig fer servir per captar la fotografia com aquesta. És un procés relativament senzill,
0: No, dit així, ho sembla, però segur que no ho és gens. Perquè, a més, hi ha aquesta segona foto que també t'ha premiat la NASA, que és un alineament d'astres, la Lluna en primer pla i Saturn darrere seu, que, clar, jo no sé quantes fotografies deu rebre la NASA, suposo que milers i milers d'astrofotògrafs amateurs de tot el món, com fas tu. No sé si ho havies enviat moltes vegades, perquè, clar, aquest reconeixement és molt important, no?
13: Sí, és bastant, bastant important, de fet, molt, dins de la fotografia, de l'astrofotografia, sobretot, és el més gran que hi ha, no?, diguem, de reconeixement per la feina que has fet amb les teves imatges, que són xules i això. I bé, si és com no hi ha gaire gent aquí a Catalunya i això, i a Espanya, que tampoc n'hagin rebut, n'hi ha, no sóc pas l'únic, n'hi ha uns quants.
0: Clar, rebre aquest reconeixement, evidentment que és un honor, però això es tradueix en alguna cosa? Tu pots posar-ho al teu currículum? Perquè, clar, dèiem que tu ets jove, tens 20 anys, no sé si t'hi vols dedicar professionalment o no a això.
13: Jo prefereixo no dedicar-m'hi professionalment, perquè viure de l'astrofotografia és bàsicament impossible. No hi ha mercat, diguem, per vendre res i poder aconseguir diners per viure. I a part, si es comenta per l'astronomia professional, els astrònoms, diguem, professionals, diguem, no som el mateix que els amateurs. Un astrònom aficionat pot fer i observar el que vulgui quan vulgui, si el cel li permet, clar, si el cel i el temps li permet. En canvi, un astrònom professional el que fa no és observar imatges, sinó que fa el que li manen i números, i calcular números, etc etc. O sigui, no és el mateix. Jo prefereixo dedicar-me
0: a una altra cosa.
13: A gaudir, exacte.
0: I això, gaudir-ho, no? Senzillament, la NASA t'ha penjat aquest títol, per entendre'ns, i tu aprofites, no? I ho acabes de gaudir. L'eclipsi total d'aquest estiu, aquella setmana tan boja que vam viure, que tothom va fer quilòmetres amunt i avall per poder veure l'eclipsi total de sol, tu també vas anar a algun lloc a fotografiar-lo i vas fer alguna foto xula?
13: Sí, des d'aquí a Breda, clar, no es veia total, sinó que em vaig a moure fins a Calaceit, a Calaceita, que és a Terol.
0: Terol, sí.
13: És quasi el primer poble que hi ha després de la frontera amb Catalunya. I, bueno, allà és una plana molt xula, que l'horitzó era molt, molt net, i, bueno, perfecte per aquest eclipsi, perquè no hi havia cap obstacle que ens el tapés, perquè era un eclipsi que passava en aquella zona només a 5 graus d'altura sobre l'horitzó, que és molt poc. I, per sort, els núvols ens van acompanyar, perquè si no teníem plans A, B, C i D, que fins i tot alguns arribaven a Castella i Lleó, Castella i La Manxa. O sigui, sí, en cas de núvols teníem plans, però per sort ens van, ens van acompanyar. I va haver-hi sort, érem una bona colla. I sí, vaig poder treure imatges que per mi són xules, són bastant xules.
0: Clar, no sé si aquí a Catalunya hi ha un lloc ideal per poder fer fotografies d'aquestes característiques?
13: Depèn molt del tipus d'astrofotografia. Val? Passarem aquest ràpid. Per exemple, Sol, Lluna i planetes és igual des d'on ho facis, sobretot pel tema que la contaminació lumínica no t'afecta. En aquest tema de planetes, Sol i Lluna, el que més t'afecta és la turbulència atmosfèrica, però en això poc hi pots fer. Però la fotografia, diguem, de paisatge, que t'he comentat abans, d'un ermit amb la Via Làctea o circumpolar, o fotografia de cel profund, que són galàxies nebuloses, que són objectes dèbils i que es necessita foscor en el cel, el seu és anar a buscar un lloc realment fosc i amb poca contaminació lumínica, com podria ser, per exemple, al Pirineu, hi ha els millors cels d'aquí a Catalunya. Hi ha cels relativament bons a prop d'aquí també, com el Montseny, per la plana de Pujalt, on hi ha també l'observatori de Pujalt, també està molt bé. El delta de l'Ebre, per exemple, també hi ha bon cel, pels ports també hi ha molt bon cel. Hi ha diferents zones, i això, el més recomanable és mirar a mapes de contaminació lumínica, que no solen ser molt, molt reals, però et donen una idea de com està el cel, la qualitat del cel nocturn en aquella zona.
0: Crec que estàs escrivint un llibre o que estàs intentant fer alguna cosa amb algú més sobre justament això, bons llocs per fer astrofotografia.
13: Exacte, estem escrivint un llibre amb la meva companya i amiga que també està a la nostra associació Astro Montseny, la Patrícia. Estem, exacte, escrivint un llibre sobre els llocs on hem anat, valorant la seva qualitat del cel, perquè allà hi ha llocs tan molt bons com a pitjor, com anant a pitjor, també dolents, explicant a veure com ens ha anat i quin tipus de fotografia es pot fer des d'allà, perquè és més adequat aquell indret.
0: Uh-huh. I ja teniu editor per tirar endavant el projecte?
13: No, encara no. I el llibre, de fet, encara està en procés, no està acabat, perquè porta bastanta feina, perquè és anar a llocs, prendre la mesura de la qualitat del cel, que també la prenem nosaltres amb un aparell per mesurar la foscor del cel, escriure el que s'hagi d'escriure, posar les fotos que s'hagin de posar, i encara ens queden llocs per visitar perquè el llibre sigui una mica més llarg.
0: Doncs a veure si amb aquesta conversa teniu una empanteta i algú diu calla, que després de l'eclipsi solar i de l'eclipsi de l'any que ve i de no sé quantes coses més, hi ha molta més gent que està molt, molt, molt, molt interessada en el tema, i algú sent aquesta conversa i diu calla, que nosaltres li proposem editar el llibre amb tal editorial, cosa que ens faria molt feliços. Pau Complet, moltíssimes gràcies per explicar-nos primer per la decisió de la NASA de, diguéssim, considerar que aquestes dues imatges eren tan bones, per tant, de premiar-les, per entendre'ns, i gràcies per explicar-nos-ho aquí a la Nit dels Ignorants, que aquí hi ha molta gent, per cert, que li agrada molt el cel i que mira molt el cel. A part d'escoltar la ràdio de nit, també miren molt el cel. Estic convençuda que aquesta conversa els agradarà. Gràcies, Pau, que vagi molt bé.
13: Vagi molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Adéu, bona nit.
13: Adéu, bona nit, bona nit.

0: Un instant, ara 6 minuts, no un instant, sinó 6 minuts i arribarem a la una de la matinada. Saludem aquí el 93207474, en Joan, des de Vallcarca. Bona nit, Joan.
1: Hola.
0: Ara, que no et sentíem. Disculpa, Joan.
1: Hola. Vale.
0: Ara
1: són
0: sí.
1: Dues preguntes a més, eh?
0: Dos preguntes, digues.
1: Comencem al col·legi. I el primer dia ja hi ha vaga. Què ens està passant?
0: Ai, si jo, ho sabéssim.
1: Jo quan anava a col·legi no hi havia vagues, tu. És que estic parlant de fa 80 anys i a Vic, no veure-ho tant és. Però vull dir que no sé. És que... Què ens està passant en aquest país? És que ja el dia 8 ja s'anuncien vagues, o sigui, no podré començar el curs, per això. Clar, què passa després? Passa que els pares, com que treballen tots dos, vinga, cap a una guarderia, una altra despensa, que no poden pagar, i per això pues, cap a casa dels avis. I la casa dels avis s'ha convertit en autèntiques guarderies. Clar, hi ha avis i avis. Hi ha avis que tenen 60 i bastants anys, perquè penseu que quan el professor li diu un avi és que ja té 70 anys. No és com abans, que hi havia avis de 50 anys. Tens? Avui dia la gent és gran.
0: Sí.
1: Jo mateix, nosaltres, com ve l'inglesa, que dic jo, escolta'm, és que jo no puc aixecar aquell nano.
0: Clar.
1: Entens? Vull dir que, bueno, i la meva dona, que en té 79, tampoc. Mm. Nosaltres no podíem pas fer d'avis de guarderia.
0: Clar.
1: Jo conec gent que han pujat, ells els han pujat a 5, m'entens? O 7 o 8, m'entens? Escolta'm, són autèntiques les cases dels avis, autèntiques guarderies. Deixeu els avis que facin la seva vida, que ja s'ho mereixen. I si teniu que... I, doncs, a veure, si no podeu sortir el diumenge perquè teniu la criatura, doncs no és que quedeu a casa. Però l'avi i la iaia deixeu-los estar tranquils, que ja n'hi ha que no poden anar, m'entens?
0: Sí, sí, sí.
1: Vaja, això és la manera meva de pensar, eh?
0: Cadascú la seva, i tant, només falta...
1: Em sents?
0: Sí, sí que et sento, Joan.
1: Vale, perfecte.
0: Molt bé, i l'altra qüestió que deies?
1: Perdó?
0: Que deies dues coses, una aquesta sí. I l'altra de què anava?
1: La segona és, quan va començar, diguem, l'estiu, el sí. Juliol, per sí. Exemple, cada dia hi havia incendis, cada dia. Va haver un dia que hi van haver 7 incendis a Catalunya.
0: Sí, senyor.
1: Dotacions de bombers cap aquí, Ara... que gairebé tenim les mateixes temperatures i de ploure. No plou, no hi ha incendis. Algú s'ho ha explicat, això?
0: Mm. No sé si algú s'ho ha explicat, però millor que no n'hi hagi, eh? Millor
1: home,
0: que no,
1: no, cuidado, no estic reclamant que hi hagi incendis.
0: No, ja ho sé, ho sé.
1: És que... tant, sí, millor, sí, sí. Però és que és molt curiós.
0: Home, l'altre dia va haver el de Collserola, per això també.
1: Sí, bueno, però estàs parlant d'un i de l'altre dia.
0: Sí, sí.
1: Però és que a diari, durant... vàries setmanes, que escolta, aquí no paràvem.
0: Sí, sí, sí.
1: I ara, com sí, sí. No, ningú parla d'incendis. Mm. Afortunadament.
0: Afortunadament, correcte. Sí, sí.
1: Vale.
0: Molt bé, Joan, vinga.
1: Bona
0: una abraçada. Adéu-siau, bona nit. Va, que ens queda poc temps, per tant, si truqueu ara al 93207474 per no posar-vos pressa i fer anar malament a la gent, doncs el que farem és deixar la trucada estricta per després del butlletí de la una. Però sí que podem escoltar algun dels missatges encara que ens heu enviat al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. Hi ha hagut una trucada avui també que ha ajudat un oient que buscava sabaters. Doncs mira, la Maria Antònia ens dona aquesta altra resposta.
2: Contestant a la pregunta d'ahir d'una senyora que preguntava per un sabater a prop de Sagrada Família, jo en conec un al carrer Provença tocant a Cartagena. Serà Mar. És a dir, repeteixo, Provença tocant a Cartagena.
0: Doncs mira, ja tenim una altra proposta i encara una altra, de la Teresa des de la Sagrada Família.
3: Mira, volia donar resposta a la Marina ahir sobre el tema dels sabaters. Pues mira, té un que es diu Ràpid Gaudí, que està al carrer Indústria 153, tocant a l'Avinguda Gaudí i molt a prop de l'Hospital de Sant Pau. L'altre, hi ha un altre, és el taller del sabater, carrer Provença 526, tocant a carrer Cartagena, al costat de l'escola Tàbor. D'acord? Vinga, bona nit i felicitats pel programa.
0: Doncs vinga, aquesta oient ja té diverses possibilitats de trobar sabaters que li arreglin, em sembla que era una civella d'una sabata que deia que se li estava trencant i que no, i no, i volia saber si encara existien els sabaters. Doncs sí, els oients ens n'estan dient uns quants. Espero que la seva aportació l'hagi pogut ajudar. La resta de missatges, la resta de trucades, la resta del que queda de la nit dels ignorants, després d'escoltar el butlletí horari de la 1 de la matinada, 6 minuts, i tornem a seguir una estona. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Vladimir Putin diu que Berlín no ha aportat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya.
2: Crec que aquest és un error greu. I al meu entendre, va clarament en contra dels interessos del poble alemany.
1: Putin ha tornat a dir que està obert a negociar amb Kiev, però alhora ha anunciat nous atacs contra infraestructures energètiques. Rússia porta una setmana seguida atacant amb míssils i drons la capital ucraïnesa i aquest dimarts ha matat 12 persones. Volodymyr Zelensky, per la seva banda, ha anunciat represàlies i ha alertat les companyies aèries que l'espai aeri rus no és segur.
3: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: El PP i Vox encenen els ànims de cara a les protestes d'aquest dimecres en solidaritat amb Ceuta i animen a convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol els retreu que vulguin aprofitar-se'n i demanen que les mobilitzacions siguin pacífiques.
1: Detinguts dos menors a Manresa per la seva relació amb la mort violenta d'un home en ple carrer. Els arrestats tenen 15 i 16 anys. El crim ha generat indignació veïnal i unes 700 persones s'han concentrat per exigir justícia. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres.
4: La majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal. En declaracions al Catalunya Nit, Montse Serra, presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, ha denunciat l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla.
1: A Catalunya han mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures aquest mes d'agost. Són gairebé la meitat de les morts per calor de tot l'estat.
4: Això són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Les morts les calculen creuant dades, les defuncions que s'han notificat al registre civil i els pics de calor. El resultat es compara amb les dades d'altres anys i l'excés és el que s'atribueix a la calor. Una situació que alarma els sanitaris.

0: a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana també ha inscrit el porter croat Livaković. Al capítol de les sortides, Marc Casador se'n va cedit al Deportivo de la Corunya.
1: Pel que fa a l'Espanyol, ha canviat de lateral dret. Ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao amb una opció de compra.
0: A segona, el Girona tot apunta que els gironins fitxaran a les properes hores l'extrem granollerí Carles Pérez, un cop que ha rescindit el contracte amb el Celta. En paral·lel, Girona i Panathinaikos mantenen negociacions per al traspàs del migcampista marroquí Ounahi, que encara pot canviar d'aires aquest dimecres.
1: El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta, el migcampista anglès Youssef Obusu, del Brighton anglès, i l'extrem barceloní Ángel Baena, que ha signat fins al 2028, procedent de la Lliga Polonesa.
0: I el Barça de bàsquet ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatudinenc amb passaport dominicà que prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA.
2: Fins aquí les notícies.

0: Una de la matinada i 6 minuts, tornem a ser aquí, a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Esperem, com sempre, les vostres trucades de preguntes, respostes o aportacions al 93-207474 i també, com fem moltes vegades, mentre escolteu el programa, doncs deixeu un missatge de WhatsApp o escriviu un missatge de WhatsApp i nosaltres l'emetem o el llegim l'endemà. I avui també, al marge dels que ja ens han explicat i han donat resposta a aquella oient que deia si encara existien els sabaters perquè ella no en trobava a prop d'on vivia, ella té algunes opcions, doncs avui al WhatsApp de la nit dels ignorants també hi havia aquesta queixa de, o reflexió queixa de l'Àngels des de Lleida.
1: M'interessaria una pregunta, si algun dia me la pogués respondre el doctor aquell d'Igualada, que ara no me'n recordo com se diu, perquè sí que sóc una persona gran, però aquest estiu m'ha aixafat moltíssim. No em feien mai mal les cames i ara me'n fan molt. Això que he procurat no sortir massa per la calor, però m'he quedat molt aixafada. No sé si és normal això o què, perquè aquí a Lleida han passat molts dies als 40 graus i ha sigut terrible. No ho sé, m'ha quedat molt aixafament al damunt. No sé, a veure si podria ser la calor o què.
0: Doncs és que no m'estranya, Àngels. A Lleida, les temperatures que hi ha hagut aquest estiu és per aixafar qualsevol persona sobre la capa de la Terra. O sigui, em sembla que tots hem estat aixafats i fent menys coses, jo mateixa, menys coses del que feia habitualment per culpa de les temperatures, perquè no tenies ganes de fer res perquè tenies un pes a sobre, és veritat. Però vaja, si el... jo crec que vol dir el doctor Duart de Sabadell, suposo l'Àngels, ha dit Igualada, potser s'ha equivocat, però a veure si algú li pot dir alguna cosa, però vaja, jo li recomanaria que si es troba així que vagi al metge, que no hi hagi cap altra cosa, que esperem que no, però que és normal que això de l'aixafament per la calor em sembla que ens ha passat absolutament a tots. Va, més reflexions, més missatges, mentre vosaltres truqueu al 93207474. En el WhatsApp també hi havia avui una pregunta, un comentari de la Fina des de Nou Barris.
2: Me gustaría conocer por parte de algún experto en terminología

0: política. La razón de que en estos momentos convulsos que vivimos, ¿por qué se le llama emigración a algo que claramente está demostrado que es una invasión? Por otro lado, la gente que viene de Marruecos, de tierras vírgenes por explotar, o al menos más nuevas que las de la vieja Europa, que están ya muy sangradas por distintas culturas, civilizaciones de paso que hemos recogido. Estos señores no tienen un país de Marruecos y un rey con 54 palacios con grifos de oro repartidos por toda Europa, que solamente que vendiera uno de ellos resolvería el problema que nos envía a nosotros, a España, muy saturada ya por tantas y tantas personas que hemos sido acogedores de ellos y están recibiendo y han recibido un sistema de vida mejor que el que tenían ellos antes de venir.
1: Doncs aquesta és la reflexió que avui ens ha deixat la Fina. Després, la Marta, des del barri de la Bordeta, diu sobre això dels bitllets o targetes del transport públic a Barcelona, que és una pregunta que feia ahir la Maria Rosa, i que li vam contestar perquè vam anar a buscar la notícia original, que ella demanava si és veritat que es canviarien les targetes de transport per la targeta de crèdit, i vam aclarir que era que el 2027 es podrà pagar bitllet senzill amb targeta de crèdit també en els mateixos aparells on ara valides tu la T-Mobilitat. Aquesta és l'única diferència. No és que desapareguin uns i vagin els altres, sinó que allò que a vegades t'has deixat la targeta o se t'ha acabat o el que sigui, podràs pagar també amb targeta de crèdit. Doncs bé, la Marta diu, sobre això dels bitllets o targetes del transport públic a Barcelona, diu, jo disposo de la targeta rosa de tarifa reduïda. Sovint vaig a l'Hospital Clínic, als metges, i més d'una vegada em paren els vigilants del metro i em fan identificar. Diria jo que sóc ja gran, no tinc pinta de colar-me al metro. Diu, em fan perdre el temps i els nervis, diu la Marta des del barri de la Bordeta. Això és la seva experiència del que li passa, que es troba els vigilants i li demanen la identificació. Abans hem sentit en Joan que ens feia la reflexió sobre la vaga de mestres. Doncs va, que tenim un mestre, que és en Guillem des del Fort Pienc, que demana pas i ha trucat al 932077474. Guillem, bona nit, ben tornat.
2: Hola, bona nit a tothom. M'alegro de parlar amb vosaltres i d'escoltar-vos també.
1: Nosaltres també, i tant.
2: Doncs, pues, claro, em venen moltes coses al cap respecte a la resposta de què ens passava, que hem arribat a aquesta situació. Però, clar, no sé, una mica el mateix Joan pues, ha dit un comentari que diu que, diguem, els avis s'havien convertit en guarderies, no? I he pensat, mira, doncs justament per a que això no acabi passant, hi ha molts profes i mestres que estem protestant, perquè, clar, amb el temps, diguem, s'ha volgut, diguem, contentar tant a les famílies que crec que se li està donant a l'escola més una funció de guarderia que veritable escola, no? Llavors, no és l'única causa, però hi ha un cúmul de coses pues, que han arribat a saturar a la paciència dels professionals, no? I bueno, pues estem en període de mobilització. És una mica per cicles, no? Hi ha hagut cicles que aguantaven molt i cicles que s'ha vist una mica, ens hem vist una mica així recolzats uns amb els altres, s'ha vist més ambient de lluita, no? És com el procés, pues, uns anys es vam animar, uns altres anys estem una mica més decaiguts, però bueno, són coses cícliques.
1: Per demanar tot de coses que heu de demanar. Vull dir que cada cosa al seu lloc, Guillem.
2: Sí, és a dir, és una sèrie de reivindicacions i alguna d'elles té a veure amb el que diu Joan, no?
1: Sí.
2: En convertir l'escola, diguem, en un lloc de més rigor i més estudi i més esforç que no pas
1: en un
2: una
1: lloc per deixar, exacte, per deixar les criatures, correcte. Molt bé.
2: Bueno, molt bé. Pues,
1: gràcies, Guillem. Una abraçada.
2: Igualment.
1: Adéu, bona nit. En David, des de Rialp, que em sembla que vol contestar algun comentari que hem sentit. Bona nit, David.
3: Hola, bona nit.
1: Què?
3: Sí.
1: Vols contestar alguna cosa que has sentit fa una estona, eh?
3: Sí, bueno, ara, sí, ara fa un petit... Bueno, penso que la persona que ha parlat abans, aquest noi que ha parlat ara, comentava d'aquesta gent que venen del Marroc, sí, i tal, i que els hem acollit. I sí, és així, no sé, crec que sobretot Catalunya, o Espanya, bueno, però Catalunya és un país molt solidari, ho hem sigut sempre, en tots els aspectes, després de tot el que hem passat. I jo he treballat al Marroc. I, clar, quan vaig anar a treballar al Marroc, jo em pensava que, no ho sé, bueno, que, clar, la primera vegada que hi vas, hi vaig anar adult, tenia 40 i pico d'anys, t'imagines que, doncs, que la gent viu com vivim aquí, no?, al nostre país. I realment arribes allà i veus que la gent ho passa molt, molt malament. I nosaltres hem tingut la sort de que hem anat a treballar amb un recinte de l'hotel Four Seasons, una persona que, evidentment, adinerada i tal, vam anar allà a fer uns mobles i, bueno, mil històries. Però després, al vespre, anaves, sorties per Marrakeix i realment veies que la gent, que tenien un sou de 100 euros al mes, realment, pues, no tenien ni per viure, per dir-ho d'alguna manera.
1: Clar.
3: I després veies que tots els locals, les nits, hi havia gent que tenia molts diners, Ferraris, cotxes de luxe, tutti pleni, però entre tots europeus, americans, d'aquí i d'allà. Clar, és normal que aquesta gent vulgui marxar del seu país. Jo no sé si nosaltres, evidentment, no els podem acollir a tots. No ho sé, no ho sé. Això és una qüestió que se n'han de cuidar les persones a les que votem. Però crec que el que ha passat a Ceuta i el que ha passat ara últimament, fa molts anys que passa, però també hem de ser conscients que a la història d'Espanya nosaltres vam anar allà, els vam invadir i els vam fer tot el que vam poder. Llavors, no sé, per dir-ho d'alguna manera, aquesta gent té una necessitat. Per què? Perquè al seu país no podem viure amb dignitat. Jo me'n recordo que sortíem de l'hotel on estàvem nosaltres com a treballadors, i els paletes que eren d'allà, els fontaners i els guixaires que treballaven amb nosaltres a la mateixa obra, dormien amb cartrons al carrer. Hem de ser conscients d'això. I no podem ser tan... no podem tenir una mentalitat tan banal com per dir, no, això no és assumpte nostre. No, perquè després vindrà un noi que juga al Marroc i va jugar amb tot el perdó de Déu al Barça, i és un Déu. No. Les persones són persones i tots crec que necessitem una oportunitat.
1: Avui és un dia de reflexions amb lliçons, David. O sigui, hi ha hagut algun altre oient i la teva també. O sigui que t'ho agraeixo molt. Gràcies.
3: Sí, i després puc fer una petita incisió?
1: Digues.
3: Una petita. Que és lògic que la nit dels ignorants evolucioni, perquè les persones evolucionem. Les persones que fa 40 anys que són oients, entre els ignorants, ho entenen a la seva manera, però que s'ha de ser molt valent per fer un programa en directe a les 12 de la nit, a la 1 de la nit, i afrontar-se al que et diguin per telèfon, sigui el que sigui.
1: Ho fem, ho farem, David, ho farem. Una abraçada.
3: Un petó.
1: Gràcies,
3: adeu.
1: Bona nit. Joan, des de Gràcia, bona nit.
4: Sí, hola, bona nit.
1: Digues, Joan.
4: Sí, és per dir-li que hi ha el Ràpid Coll que està a la travessera de Gràcia, entre el carrer Sant Cristòbal i Gran de Gràcia.
1: Molt bé, per la persona que buscava sabaters. Té
4: correcte.
1: Per triar i remenar. Perfecte, Joan, moltes gràcies.
4: No, gràcies a tu.
1: Vinga, una abraçada, bona nit.
4: Igualment, bona nit.
1: Sí, aquesta dona, que li arreglin la sabata, perquè amb tots els sabaters que li han dit, sí, segur que en troba. En Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, bona nit.
5: Hola, bona nit i bona hora, i bona temporada.
1: Gràcies, igualment. Com està?
5: Bé. Bueno, això, mira, jo anava per una cosa, però aquest senyor que ha parlat d'això del Marroc,
1: sí,
5: m'ha fet reflexionar ràpidament, perquè el cervell no para i aquestes hores encara menys. I, és clar, m'ha fet pensar amb el temps nostre després de la guerra civil,
1: sí.
5: I les dificultats, el poques comoditats que teníem a les cases, perquè això, vull dir, poder Barcelona era diferent, però aquí al poble, escolta, hi ha vegades que una casa amb una sola aixeta en tota la casa, no hi havia televisions, no hi havia sofàs, vull dir, la majoria de les cases, vull dir que no,
1: sí, sí.
5: Només els que tenien una mica de nivell, bé, una mica, no gaire més, tampoc, I, esclar, i després estàvem sota el règim dictatorial. Allà no podíem anar amb el cap cot i callar i d'allò. Però a partir dels anys 77-78, què hi va haver? Hi va haver el sindicat, que jo, gràcies a Déu, no l'he hagut de necessitar mai. Però sé que els sindicats varen fer una feina que no es pot pagar en diners, aquella feina que varen fer un cop acabat el franquisme, i per millorar lo dels treballadors, les seves situacions laborals, que en definitiva acaben redundant a la seva vida social. Doncs, si això no es pot fer al Marroc, és perquè és una dictadura.
1: Clar.
5: Doncs què tantes contemplacions amb les dictadures? Ara bé, anem aquí. La gent, els nois marroquins, jo en saludo de molts, molts també estem alguna vegada, hem pres un cafè junts i tot això, vull dir que no, cap problema. Però vull dir que allà el que han de fer és una revolució social, si poden, i si no poden és que és una dictadura. I com a dictadura se l'hauria de tractar de la mateixa manera que ens tractaven els europeus en els espanyols perquè érem una dictadura. Igual, amb igualtat. Què és això? O se revolucionen ells, o Europa hauria de dir que coi, és una dictadura, doncs allò. Esclar, Amèrica els hi rebrà les gràcies perquè és una altra dictadura. Bé, dit això, ara quasi no me'n recordo del que jo anava a dir.
1: Em sembla que volia parlar del tema dels avis.
5: Dels avis, això mateix.
1: Sí.
5: Jo tinc al vora 70 anys, encara no? Però els avis, el meu fill el vaig disfrutar dissabtes i diumenges, perquè treballava moltes hores cada dia. Bueno, en fi, els dies de cada dia no el podia disfrutar, i només els dissabtes i els diumenges. I esclar, això, passen els anys, es fa gran, i comencen a sortir cap aquí, cap allà, i no ho disfrutes. Ara, amb la meva neta, jo no la tinc a casa sempre, però vull dir que si ve un cap de setmana o dos dies a la setmana, unes hores, tot això és festa major per mi. I què fem? Doncs l'ensenyo a coses que l'escola ha d'aprendre. Els mestres han d'ensenyar, no han de ser guarderies. Això per començar. I els avis hem de fer la nostra feina, que és educar-los en coses que els pares actuals no en saben. No en saben perquè nosaltres, els avis, no els hi hem ensenyat. Però, com que nosaltres sí que la sabem, ho hem d'anar mirant de reconduir d'aquesta manera. I què fem? Per exemple, avui ha vingut la meva neta i doncs avui què hem fet? Doncs avui hem jugat al joc de l'oca i el parxís. I què? No, és veritat.
1: I qui ha guanyat? Que... Qui ha guanyat?
5: Ha guanyat ella.
1: Ah, espavilada.
5: I sense trampes.
1: Sense trampes, ben fet.
5: Però jo tampoc no he anat de saco, que en diuen, per matar-li les fitxes. I li he dit, ara m'has de matar aquesta. No, avi, no te'l vull matar. L'has de matar perquè em marcaràs 20. I això se li ha d'ensenyar, no? I tot això, vull dir que ella vagi prenguent aquestes coses.
1: Molt.
5: Bueno, com això, altres coses, També juguem al dòmino i també hi ha vegades que fem els deures,
1: Però no és una festa per l'avi. Això està molt bé.
5: Sí. Jo, com ella... vindrà la meva neta, no? Vindrà la Georgina. Doncs jo, totes les altres activitats, els suspenc. Ell és el primer, I totes menys una.
1: Quina?
5: Que és quan anem al karaoke, que després hi anem tots dos.
1: En sèrio? De veritat?
5: En sèrio.
1: Que bona.
5: En sèrio. Tenim un karaoke un cop al mes o així, que és de 8 del vespre a les 12 de la nit. Com hi anem amb ella, el fem de 8 a 10, de 8 a 10, un quart d'11, dos...
1: Quants anys té la neta, perdona? Quants anys té?
5: Ara en farà 10.
1: En fa 10.
5: Aquesta
1: quina
5: setmana
1: gràcia.
5: En farà 10.
1: Quina gràcia. Ai, que bo.
5: I sí, sí, canta amb mi, o em fa coreografia mentre jo canto, i bueno, en fi, sí, sí, sí.
1: És molt bona aquesta escena, Joaquim, em fa molta gràcia.
5: Sí, sí, sí.
1: Molt
5: sí,
1: bé,
5: sí.
1: Doncs
5: mira,
1: que per molts
5: ja
1: anys.
5: Passaré, us passaré pel WhatsApp una actuació. Perquè ho vegis.
1: Vale, d'acord, molt bé. Que
5: I encara tenia una altra cosa, que era el plàter. Però deixem-ho per un altre
1: sí,
5: dia.
1: Sí, d'acord, perfecte, que tinc un...
5: Que me'l prepararé millor.
1: Molt
5: bé. Me'l prepararé millor.
1: Molt bé, Joaquim, moltes gràcies.
5: Bona a vosaltres.
1: Nit, que vagi bé.
5: Adéu, bona nit.
1: I el doctor Duart, des de Sabadell, que s'ha vist aquí, que l'estàvem reclamant. Bona nit, doctor, com està?
6: Hola, bona nit, Marta i tot l'equip. Ganes de que tornéssiu, ja heu tornat, i m'ha semblat genial... aquest senyor, el Joaquim, no?
1: Sí, ens, el Joaquim, ens... el Joaquim.
6: Sí, sí. Bueno, hi ha un altre joc que suposo també hi juguen, el parxís, no?
1: Vull dir
6: que...
1: Exacte.
6: Etcètera, etcètera. Genial. Mira, jo, per ser breu, ha trucat una senyora que diu que estava molt aixafada, etcètera. No? Primer, no sabem l'edat, no sabem quina patologia és, o quina patologia, sí, crònica, o què... medicació també que prengui,
1: que prengui
6: però
1: clar.
6: En general, per sentit comú, i després d'aquestes temperatures, doncs, que jo crec que, Marta, ens han afectat a tots.
1: A tots, a tots,
6: més
1: segur.
6: O menys, vull
1: i
6: dir
1: tant.
6: Que... doncs, aleshores, alteren, per exemple, la tensió arterial, alteren, doncs, la digestió, etcètera, etcètera, etcètera. Vol dir que, a trets generals, el que he preguntat a aquesta senyora, que no es preocupi, perquè hem passat... suposo que la cosa ja va de baixa.
1: Esperem-ho, esperem-ho, perquè em sembla que aquest cap de setmana encara no, eh?
6: Sí, exacte, encara no, encara no.
1: Encara no.
6: Sí, bueno, quan baixi, doncs ja baixarà, escolta. Però si ho recordem tots... depèn d'on estàvem també aquest estiu, doncs a veure, jo crec que és lògic que un no es trobi bé, que no tingui ganes de fer coses,
1: no,
6: que disminueixi el seu rendiment i que el que vulgui doncs, és buscar la fresca, perquè això altera a qualsevol persona.
1: Sí, sí.
6: Vol dir que no es preocupi aquesta senyora.
1: Sí.
6: No es preocupi, que vagi al metge quan tingui que anar-hi, els seus controls habituals i tot el seu full de medicació, si és que en pren, i punt, no?
1: Ja està, i tranquil·litat, esperar que baixin les temperatures.
6: Sí,
1: llavors, molt bé,
6: doctor. Llavors, esperar el que vingui, perquè, esclar, no sé si vindrà la tardor, l'hivern, o què, no?
1: No sé què vindrà, no sé, però que vingui alguna cosa, per l'amor de Déu.
6: Sí, aquella entrevista que va ser l'altre dia, em va semblar genial.
1: Amb el paleoclimatòleg, sí, sí.
6: Sí, em va semblar genial.
1: Sí, és molt bo aquell
6: home. Doncs, bé, content d'haver trencat ja... i poder entrar. Una abraçada a tots i a tu.
1: Igualment.
6: Especialment.
1: Molt
6: i
1: bé.
6: Felicitats pel programa.
1: Gràcies, doctor. Una abraçada.
6: Adéu.
1: Bona nit.
6: Petó, adéu, adéu.
7: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre mentre no arriba la son. Amb Marta Romagosa. On anem? Amb Gerard López.

0: pantans.
1: Doncs vinga, que tot torna, i també aquesta temporada el nostre company Gerard López, que presenta el programa d'excursions de Catalunya Ràdio No Cal Anar a Suïssa, també ens portarà un cop al mes una bona proposta per poder redescobrir el país. Perquè està molt bé viatjar, està molt bé veure món, però que a vegades no coneixem el que tenim al costat de casa. Gerard, bona nit, ben tornat.
2: Hola, gràcies, bona nit.
1: Com estàs?
2: Molt bé, molt, molt ben retrobat, també.
1: Doncs sí, i jo no sé, però vull saber ara mateix per on comencem aquesta nova temporada, què ens proposes, perquè jo tinc molts llocs al mapa de Catalunya que encara no he trepitjat.
2: Puc preguntar si alguna de les propostes que es van fer la temporada passada ha sigut executada per Marta Romagosa?
1: El 100% de la teva proposta, no. En intents, alguna ha estat executada, en intents, però el 100% d'anar fins al lloc sempre és allò de, si no vols continuar, tira cap a la dreta i fas una circular, i jo he tirat cap a la dreta i he fet una circular.
2: Molt bé.
1: Però estan en una llibreta apuntades, eh?
2: Molt rebé.
1: Perquè acabaran fent-se al 100%. T'ho prometo.
2: Molt rebé. Va. Doncs, si et sembla, podríem començar per una sortida que encara es pot anar fent ara a la tardor, d'acord? Des d'alta muntanya, o la muntanya, diguem, ja una mica amunt, però que encara es pot anar fent. És una caminada pel bosc del Jardà.
1: Jardà?
2: Jardà, sí, dels gers, dels jarderes, sí. Del fruit. És per tots els públics. Anirem des del refugi del Jardà fins al salt d'aigua de Gerber. Del Jardà al Gerber.
1: D'acord, sí. M'haurà d'apuntar això.
2: Sí, també es coneix el salt del Gerber com el salt de Comials. I això, per entendre'ns, és el Pallars Sobirà pujant al port de la Bonaigua.
1: Ui, ja ho veig.
2: Ja però comencem, eh?
1: Sí.
2: Un gos. Què hi fa un gos aquí?
1: No sé, perquè hi deu haver molta gent i gossos i
2: doncs ja ho has dit tu. Ruta tumultuosa, altament pirinenca, altament familiar i altament canina.
1: També, no?
2: Sí, senyor. Anada i tornada pel mateix camí, majoritàriament entre ombres de fermíssims avets i en bona part també pel costat del riu de la Bonaigua. Per tant, és perfecte, això. Poc desnivell, per tant, és fàcil. Ombres gairebé tota l'estona, un camí molt ben marcat, altament fresat, concorregut també, i amb estampes d'alta bellesa. I el camí en conjunt és molt còmode, excepte potser algun tram que hi ha una mica de tartera, de pedra d'aquesta.
1: Sí, que has de vigilar on poses el peu, però
2: res greu, la veritat és que es supera.
1: Ens agrada aquest inici de temporada, va.
2: Que sí?
1: Va.
2: I la recompensa és la pau que et dona l'escenari que et va apareixent al llarg de tot el trajecte i que culmina amb una traca final, la cascada de Gerber, coneguda també com el salt d'aigua de Comials. Aquest és un àudio a l'atzar de molts que pots trobar, d'acord?
1: Sí,
2: del racó del salt. Del salt. Si t'hi fixes, també hi ha molta gent que se sent de fons.
1: Això ja m'ha quedat clar,
2: és un lloc concorregut, molta gent el veu, aquest salt, per exemple, quan puges a la Bonaigua, que vas, diguem, vols anar cap a la Vall d'Aran des d'Esterri d'Àneu, quan fas la pujada per la carretera de la Bonaigua, per
1: es
2: la C28, sempre queda una cascada a mà esquerra, que la gent la veu des del cotxe, diu, ai, mira que maca. Doncs per entendre'ns, si la gent en té la idea, anem fins allà,
1: d'acord?
2: Anem fins a aquell punt. És un salt d'aigua que ens queda a mà esquerra pujant abans de començar el revolts del coll de la Bonaigua.
1: I és una ruta d'aigua, per entendre'ns?
2: Sí, bastant, bastant, perquè l'aigua no ens l'acabem. És present al llarg de tota l'excursió, de tot el camí. Fins a la cascada creuarem uns quants torrents i rierols que acaben desembocant tots al riu de la Bonaigua, que sempre tenim al costat.
1: Molt bé. El que m'interessa, la fitxa tècnica, dades de la sortida, va.
2: A veure, temps. Si vas per feina, posa un parell d'horetes, val? Si vas amb la calma, posa-n'hi 3. Ideal per fer un matí abans d'anar a dinar. És perfecte. Distància són uns 7 quilòmetres, anar i tornar. De fet, potser no arriba ni al 7, per tant.
1: Es pot fer, es pot fer.
2: És Romagosa, superfriendly.
1: No, i el desnivell, que això és el més important per mi.
2: Potser 200 metres,
1: Imagina't, superfriendly, això.
2: Superfriendly, Romagosa-li. El fem al final, sobretot a la part final, quan ens encarem per anar a buscar la cascada.
1: I quin és el punt de partida, el punt de sortida?
2: No ens precipitem.
1: Ah, no?
2: No, perquè això demana un estudi en profunditat.
1: Va, a veure. Sí.
2: El camí fins a la cascada es pot agafar en més d'un punt, d'acord? T'ho dic per això. Però per fer-ho una mica digne, que no sigui dit que no caminem, començarem la nostra ruta al refugi del Gerber.
1: Del Jardà.
2: Refugi del Jardà, que es troba en ple bosc del Jardà, i al qual s'arriba per la carretera del Jardà.
1: Tu diràs. Molt bé.
2: I com s'arriba fins aquí?
1: Com? Perquè no sé ni on para.
2: Molt fàcil. Mira, imagina't que puges des del sud del país, des de Barcelona, des de, no sé, des de la Granja d'Escarp, per exemple, no? Anem a buscar la Vall d'Àneu, que és el Pallars Sobirà. Enfilem la C-28, que és la carretera que puja fins al Coll de la Bonaigua, per anar fins a la Vall d'Aran.
1: Sí.
2: I quan ja ens encardinem amb la Vall de la Bonaigua, veureu que a mà esquerra s'aixeca una muntanya imponent, és el Puy de la Bonaigua. Puy de Puig, Puig de la Bonaigua, Puy de la Bonaigua, que als seus peus té un espès i espunerós bosc d'avets. Aquí és on tenim el bosc del Jardà de Sorpe.
1: Molt bé.
2: Jardà. De fet, veureu que a mà esquerra hi ha un trencant que es perd cap al bosc, que és la carretera del Jardà.
1: Ui, ja em faràs passar per carreteres allò complicades i estranyes.
2: No, que va, gens ni mica. No és cap carretera complicada ni res d'això. No parlem d'aquella típica pista infernal, no, que es va perdent entre muntanyes amb revolts abruptes. No, res. És una via asfaltada, és molt curta. De fet, fa 46 revolts exactes.
1: Els has comptat?
2: Sí. Via Google, però els he comptat, eh? Sí, no, estic cardat, però no tant.
1: No tant, d'acord.
2: Val? I és una carretera que al cap d'una estona, torna a connectar un altre cop amb la C-28. Per tant, diguem, és una carretera molt petitona, d'acord?
1: Molt bé, fàcil, sí.
2: Bàsicament, voltar per aquesta carretera també és una opció, si vols. Si no vols caminar, només vols fer una mica de cotxe.
1: També?
2: Per fer aquesta carretera.
1: És una altra. Una altra opció.
2: Sí, te la fas en 3 minuts, com aquell qui diu.
1: Home, volíem d'allargar-ho, això, eh?
2: Però, escolta, també té les seves coses. Travessa el riu de la Bonaigua, fa unes zigzagues entre els avets del bosc, passa pel costat del refugi, torna a creuar el riu i, pam, torna a la carretera de la Bonaigua. Per tant, escolta, pim-pam, si un dia plou, mira, la vaig a veure ràpidament.
1: D'acord, és l'alternativa que m'he apuntat. Però jo vull anar al refugi de Jardar, que no el conec.
2: Doncs mira, per anar al refugi del Jardar, agafem aquesta carretera fantàstica i el que hem de fer és parar a mitja carretera, perquè ens apareix allà. Està allà mateix, és molt fàcil. Sí, te'l trobes amb les seves taules a fora, que conviden a anar a fer un refresc.
1: Em pot ser un pícnic.
2: Sí. Pots prendre qualsevol cosa, té restaurant, té espais renovats, estaven en obres ara aquest estiu, d'acord? I el trobaràs sovint ple.
1: Ja.
2: I el pàrquing també, l'aparcament.
1: O vas d'hora o no parques.
2: Del refugi acabes aparcant allò típic al costat de la carretera, saps? Al voral de la carretera, perquè doncs, pot ser que acabis així. Però un cop som allà, des de les taules de la terrassa del refugi, comença la sortida.
1: I ara, molt bé. Vinga, camí fàcil.
2: Sí, fàcil de trobar, perquè hi ha molts rètols indicatius. O sigui, és impossible perdre't, no? Aquí comença el camí, no? Un dels rètols més grans, d'acord, és el que han col·locat al principi de tot els responsables del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. És aquell típic que t'indica què pots fer i què no pots fer.
1: Molt bé, d'acord.
2: Marta, mira, fem un concurs?
1: Fem un concurs.
2: Jo et dic els diferents missatges del rètol i has d'endevinar quin és el que la gran majoria de gent es passava pel forro de l'engonal aquest estiu.
1: Ui.
2: Som-hi?
1: Som-hi.
2: Val, ara llegiré els diferents rètols, eh? I al final em dius quin creus tu que és el que la gent d'allò.
1: Molt bé.
2: Un deia, no us aparteu dels itineraris assenyalats. Segon, rigorosament prohibit encendre foc. Tercer, prohibit acampar. Quart, no llanceu escombraries. I cinquè, porteu el gos lligat.
1: I ara què haig de fer jo?
2: D'aquests, quin és el que la gent, aparentment, es passa més pel forro?
1: Home, jo crec que més d'un, però si, amb el que m'has dit abans i amb l'àudio que m'has posat abans, jo diria que sigui la gent que porta, amb tot el carinyo pels que teniu, gossos. Però hi ha molta gent que va per la muntanya i no els porta lligats. I
2: per tant, aquesta
1: opció? Aquesta.
2: Molt bé, correctíssim,
1: i tant. No puc, em posa molt nerviosa.
2: Doncs mira, et diré que més o menys es respecten totes les indicacions, excepte aquesta, que la majoria de caminaires implicats, per tant, que van amb gos, es passen pel forro de l'engonal del seu gos salsitxa. O sigui, així és de clar, eh?
1: Sí.
2: Certifico que el dia de la sortida, parlo del mes d'agost, quan hi ha molta gent, segons un recompte, diguem, poc rigorós també, però bé.
1: Indicatiu,
2: et podria dir perfectament que el 75% de la gent que anava amb el gos el portava absolutament deslligat, alguns a coll. El que encara no he vist, però temps al temps, és un cotxet 4x4.
1: No, t'arribarà, perquè això a ciutat hi és, arribarà al bosc. Sí.
2: És un fenomen, això d'anar amb el gos deslligat, que va més amb el risc que comporta pel bestiar i també per altres espècies, com poden ser també els propis caminaires.
1: O altres gossos, s'ha d'acabar...
2: Fa 4 dies, amb un company meu, un gos d'aquests que estava també deslligat, nyaca, mossegada. Sí, sí, i tant. En fi, no era aquí, era en un altre lloc.
0: Ja, ja.
2: El Bosc del Jardà, igual que l'Estany de Gervé, forma part de la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Moguís, per tant, comparteix el nivell exacte mateix de gestió ambiental que té tot el conjunt d'aquest parc.
1: D'aquest parc, molt bé. I a banda dels gossets, que no van lligats, aquest primer tram què més té?
2: És molt bonic, és sedant, és impactant, perquè el camí va avançant sota un bosc d'avets enormes, ombres, troncs immensos, humus, pedres carregades de molsa, jarderes, allò que dèiem, eh?
1: Sí.
2: La flor de la fruita del gerd, humitat, algun llimac negre que trobes pel camí. Mira, s'ha de vigilar. I un camí que és molt fàcil de seguir perquè està molt ben fressat, com deia, i perquè contínuament hi ha uns pals amb les puntes de color groc que et diuen per on has de passar.
1: Que no et pots perdre. Però algun àudio tens d'aquest traçat?
2: No.
1: No.
2: No, per... no, perquè les coses com siguin...
1: Tu sempre graves coses pel bosc
2: és
1: i no
2: que,
1: sé.
2: Saps què passa? Si allà poses a gravar, gravaràs bàsicament, més que ocellets o alguna cosa especial, els cotxes que passen en paral·lel per la carretera aquesta petitona que et deia abans.
1: No té cap gràcia.
2: Que està allà mateix. Per tant, no té gràcia auditivament, perquè ja et dic, la carretera no la veus, però la tenim a la vora.
1: La sents, molt bé.
2: Al cap d'una estona creuarem un rierol per una palanca de fusta. Això passarà moltes vegades, però tranquils, no us mullareu els peus. I atenció, que passat un quilòmetre encarem un tram molt diferent. S'acaben les ombres, travessem aquella carretera, que va fent
1: petita,
2: la ruta petita, i fem una mica de pujada per un petit prat de pastures. I està bé perquè fas un canvi d'escenari, d'acord? I com que no tens els arbres que tapen el cel, pots veure les parets imponents de les serralades que tens a sobre. Sisplau, música de parets de imponents de serralada que tenim a sobre. En tenim alguna, Marta?
1: Que... en tenim, va. Mira, aquesta.
2: Ah, bé.
1: Què penses tu?
2: Sí.
1: Aquí tenim uns tècnics fabulosos, que troben tot.
2: Potser no és tan imponent, la música té una altra pompositat, però no, sí que realment és interessant veure les parets imponents d'aquest punt del camí, que realment val la pena. Són així de pedra, una serralada allargassada. S'hi ha d'anar i s'ha de veure.
1: Total,
2: però
1: bé.
2: Amb la música jo crec que ja ens en fem la idea, no? En fi, quan hem superat aquest prat amb les parets imponents, el camí es torna a endinsar de nou cap al bosc, baixa una miqueta, torna a connectar amb aquesta mini carretera, i aquí, atenció, que és un punt en què molta gent es marca un altre lloc de sortida.
1: Ah, sí?
2: Sí, perquè és un lloc que, què passa? És més curt, per tant, pots fer-ho més ràpidament, d'acord? I, a més, encara és el tram, potser, dels més bonics que hi ha al camí, saps? Per què? Perquè aquí, a banda de tornar a tenir avets, les coníferes imponents, el camí ample, fàcil, espectacular, comences a anar pel costat del riu. I això ja saps que sempre és un plus.
1: És un plaer.
2: Perquè, mira, per exemple, és un lloc que pots fer humós, no? Te'n vas a la vora del riu, que està allà mateix, busques una raconada i, res, fas una mica d'esmorzar, si vols, i gaudeixes del sorollet de l'aigua. És molt bonic.
1: Molt xulo.
2: Però atenció, que ens trobem en un cartell... Aquí hi ha un cartell molt, molt especial. Un rètol per als més petits. Ja us he dit que és una ruta familiar.
1: Un rètol de més prohibicions, encara?
2: No. Un rètol triangle de perill, val? Que alerta de la presència, atenció, d'uns éssers màgics, els minairons.
3: Som els minairons i volem molta feina. Sempre estem alerta al que ens has manat.
1: A veure, Gerard, que a mi em sonen, perquè tinc algú a l'equip dels ignorants que coneix el tema, però no sé si tothom que escolta aquest programa sap què són els minairons.
2: Dels minairons se'n guarda informació variada, hem d'anar sempre al Pirineu, però depèn de la zona. Crec que potser l'explicació que trobem a la pàgina web de Pirineus en Família, jo diria que resumeix bastant bé el que serien, i n'hem fet un alegre extracte.
4: Els minairons eren uns fullets de llegenda molt, molt, molt petits que vivien sota terra. Eren bons o dolents? Depèn. Els minairons tenien una virtut. No paraven quiets. No sabien estar-se sense fer res. Si els donaves feina, t'ajudaven a fer-la. Eren bons. Però si no els donaves feina, s'emprenyaven i et feien la vida insuportable.
1: Una mica pinxos, ja ho veig, no?
2: I tant, pagesos, llenyataires, en fi, la gent que treballava al bosc els anaven a buscar perquè els donessin un cop de mà. Quan els trobaven, els ficaven dins d'un canut, un tub de canya o de cuir, o una capseta petita de la mida d'una capsa de llumins.
1: Ai, senyor.
2: Perquè vegis les dimensions dels mineirons. O fins i tot diuen que se'ls posaven entre l'esquerda del mànec de la falç.
1: Mare meva, molt, molt, molt petits
2: i malparits. Sí, perquè un cop guardats se'ls enduien allà on tenien la feina. Per exemple, no sé, moure pedres d'una tartera, desviar el curs del riu, d'allà un camp amb l'herba massa alta, el que faci falta, i realment ajudaven molt,
1: Ah, sí?
2: Sí. En fi, t'ho feien tot. Si havies de forjar ferro, també t'ho feien. Posi un grapat de mineirons a la seva vida.
1: Que vinguin a fer el programa, també.
2: Sí. Però, ara bé, atenció, si no els encarregues prou feina i es queden ociosos, de braços plegats, després, com que no podien estar quiets, es dedicaven, bàsicament, a putejar-te. I podien putejar en diferents graus, Des de desfer la feina que t'havien fet, fins a pagar-te, o fins i tot en casos greus, Si no reaccionaves a temps, et podien acabar pelant.
1: Home, i això com s'arregla?
2: Doncs li has d'encarregar una feina impossible, que no acabi mai, que sempre tingui feina, una feina eterna. Per exemple, li dius, veus aquell prat? Doncs vés cap allà a comptar quants brots d'herba hi ha que creixen,
1: I ho fan,
2: I ho fan, però que no acaben mai. O vés a recollir aigua del riu amb aquest colador, que mai acabes de recollir-la, O vés al Parlament a comptar quants diputats es toquen el nas, que tampoc acabaríem mai, O sigui, tu has d'ocupar un mineiro sempre que tingui feina.
1: Amb feines impossibles. Molt bé, queda clar.
2: Per tant, resum, quan entreu en aquest tram de bosc, porteu una bona llista de feina, perquè si no...
1: Llarga, molt llarga. Va, recta final. Va, que amb els mineirons, ens queda poc temps, vinga.
2: Anem molt ràpid, Passat aquest tram de mineirons, arribem, fem quatre ziga-zagues, passem aquella tartera que dèiem abans, que ara arriba, comença a pujar una miqueta, ara també entra bedolls, i després, al cap de quatre ziga-zagues, arribem, finalment, al nostre punt d'arribada, a la cascada. Al peu de la cascada hi ha rètols que expliquen d'on surt l'aigua, com es va formar tot plegat des del punt de vista geològic, i finalment tenim unes escales que pugen dretes fins a una fantàstica i petita plataforma per gaudir d'aquest salt d'aigua.
1: I què n'hem de dir d'aquest salt de comials o, m'has dit, cascada de Gervé?
2: Sí. Doncs que en hores de forta afluència cal agafar torn, com aquell que diu, perquè hi ha molta gent. Que tot el barranc per on baixa l'aigua salva, diuen, uns 100 metres de desnivell, tot i que, francament, jo, la cascada, si més no la part visible, jo diria que no,
1: que no
2: 100 metres jo no els hi veig. Però bé, jo no sóc pas un geòleg, ni un geògraf, ni res d'això. I com el seu nom indica, recull l'aigua que baixa del circ de Gervé, de l'estany de Gervé, que és una zona també fantàstica per explicar un bon dia.
1: Molt bé. I la tornada?
2: Doncs el mateix camí.
1: El mateix,
2: exactament, de baixada. Això sí, tingues en compte una cosa. Assegura't que tens feina per tenir... els mineirons ocupats.
1: No se't poden enganxar a la butxaca o a la bossa i portar-te'ls cap avall, no?
2: Podria ser.
1: No. Si passa això, el portarem als ignorants. Gràcies, Gerard.
2: Adéu.
0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
1: Tres quarts de dues de la matinada va cobrir-me el capítol de preguntes contestades a ritme de la Madonna i el seu Vogue. Parlem del món de la moda, justament perquè tenim dues preguntes pendents de resposta. La primera la va fer en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona.
5: Quin és el color que és més utilitzat en prendes de vestir?
1: Quin és el color més utilitzat en el món de la moda? Respon Míriam Muñoz, gerent de l'Escola Guerrero, dedicada a estudis superiors de patronatge, disseny i estilisme en el sector industrial tèxtil.
6: Si haguéssim d'escollir el color més utilitzat en moda, probablement seria el negre. És un color que pot transmetre elegància, luxe, autoritat, rebel·lia o sensualitat. Chanel ja el va convertir en sinònim de modernitat i elegància, i més endavant, dissenyadors com Yohji Yamamoto van fer del negre una identitat pròpia. A més, dins de la indústria és gairebé un uniforme no oficial. Al final és un color que està per sobre de les tendències. Sempre hi és.
1: I del color més utilitzat al món de la moda a les models, perquè la Carmeta, des del barri de Sants de Barcelona, ens feia aquesta pregunta.
7: Perquè aquests models que passen, que van tan macos de vestit i fan aquests, també, amb aquestes cares també pintades i arreglades, o per què fan aquesta cara tan sèria?
1: Doncs això és el que ha respost la Míriam Muñoz.
6: Principalment perquè una expressió seriosa fa que tota l'atenció recaigui a la roba. I també transmet aquesta idea de distància, sofisticació i exclusivitat que està molt associada al luxe. Però no sempre ha estat així. Als anys 80 i 90, les supermodels com Naomi Campbell o Linda Evangelista somreien i interactuaven molt més amb el públic. Avui dia no hi ha una norma fixa. Depèn principalment de la direcció creativa de cada desfilada.
1: Doncs moltes gràcies a la Mèdia Muñoz, gerent de l'Escola Guerrero, dedicada, com deia, a estudis superiors de patronatge, disseny i estilisme en el sector industrial tèxtil. I, per cert, una rectificació. Ahir vam dir que Maria d'Alexandria, la inventora del bany Maria, era del segle X després de Crist, i no, estava equivocat, és del segle III després de Crist. Era una resposta a una pregunta que ens va fer en Joan des de Vallcarca el primer dia de la temporada.

0: conte per anar a dormir.
1: Aquesta setmana estem llegint alguns dels contes de El llit isabelí, de l'escriptora empordanesa Carme Guàs, que ha publicat Cap de Brot Edicions. És un recull de relats on el llit, justament, és un dels elements protagonistes. I la història d'aquesta nit es titula Un llit com un vaixell.

0: Quedis el canvi, va dir en baixar del taxi. Quedis el canvi, Pere. Al poble, en Pere era l'únic que feia el taxi quan no tenia feina de carter. M'ha agradat de portar-vos, nois, contestà el taxista, i mirant-se sorneguerament en Joan afegí, que us ho passeu molt bé, i recorda't que la processó és llarga, però el ciri és curt. En Joan rigué, per compromís més que res, la broma, un xic matussera de l'home, tot comprovant alleujat que la Marta no ho havia sentit, ocupada com estava a admirar la façana del luxós hotel on s'havien d'allotjar. No serà massa car, insinuà, tot mirant-se la porta giratòria de l'entrada. Què dius, dona? Això es pot fer un cop a la vida i no passa res. Per això hem estalviat durant tants anys, no? Perquè el festeig de la Marta i en Joan, començat just després de la guerra, havia estat una dilatada i pacient espera per reunir, malgrat l'escassetat de l'època, els diners suficients per fer un casori com Déu mana. Quan el grum obrí la porta de l'habitació, que estava en una semipenombra rosada, la Marta no pogué evitar una exclamació admirativa. «Oh, Joan!», digué repenjant-se del braç del seu marit. El grum, sense fer-ne cas, s'havia dirigit cap al finestral i havia pujat les persianes i tota la cambra va quedar ratllada de groc, fent-ne ressaltar la bellesa del parament, la catifa i els tons pastel de les parets. La Marta, mig aclucar els ulls com enlluernada, no se sap si de la claror daurada que inundava l'estança o d'algun pensament íntim i torbador. «Oh, Joan!», repetí de nou. En Joan, home pràctic com era, acabava de seure's damunt del llit, cobert amb una bànova de seda rosa, i em provava l'elasticitat amb un seguit de petits bots. «És còmode, aquest matalàs», conclogué. La Marta gira els ulls cap a una altra banda perquè el comentari del seu marit la neguitejava. En realitat, la Marta encara no s'havia acostumat a dir «el meu marit», i molt menys a la intimitat acabada d'estrenar de compartir la mateixa cambra. S'avergonyia per qualsevol frase o al·lusió i se sufocava cada cop que baixava al hall de l'hotel i veia, o li semblava veure, tots els ulls fits en ells dos. Se sentia com nua, com el descobert d'una malifeta, tot i que tenia molt present el darrer consell que li havia donat la seva millor amiga abans d'emprendre el viatge de novis. Tot el que vulgui ell està bé. En Joan acabava de pujar del tot la persiana i la invitava a sortir a la terrassa que s'obria sobre el mar. L'hora era calma i l'aigua semblava adormida en el seu propi mirall. Lluny es destacaven les Illes Medes i la Marta s'entusiasmà davant l'espectacle. «Quina meravella, Joan! És fantàstic!», exclamà sense planyar-hi els adjectius, com acostumava sempre. «Semblen vaixells ancorats, oi? O peixos brillant al sol, no trobes?». La tendència innata de la Marta cap a la metàfora trobava poc ressò en el seu marit, que era un home del camp, acostumat a dir les coses pel seu nom més planer, però en aquesta ocasió no es pogués estar de donar la raó a la seva dona. «Sí, hem tingut sort. L'hotel té una situació excel·lent». Un cop establerta aquesta premissa, ben important tot s'ha de dir de cara a la seva estada, en Joan entrà de nou i passejà una mirada circular pel dormitori. Tot d'una, semblà descobrir quelcom d'interessant. «Mira, Marta, tenim nevera i tot». Obria el frigorífic i n'examinà el contingut. Tot hi era com de joganines, petites ampolles de licors, refrescos i xampany, bosses amb galetes i ametlles salades. Ho guardà tot de nou amb un somriure de satisfacció. «Està bé, això, eh? Així, si tenim gana, no ens caldrà sortir de l'habitació». La Marta, a sentir, no sense experimentar de nou aquella sensació que l'entendria i l'angoniejava ensems i que la deixava uns moments amb el pensament en blanc i els ulls perduts, mirant algun lloc indefinible i somrient amb un punt d'embadrillament. En Joan, però, ja estava posant les maletes damunt del llit i obrint-ne els panys. «Potser que pengéssim la roba a l'armari, no et sembla? Fa tantes hores que és a dins». La Marta, diligent, abandonà el seu principi d'èxtasi i acudia al costat del llit. Començà a treure camises, a estendre pantalons, a desplegar bruses i faldilles i tot aquell bé de Déu de roba interior de pell de préssec, de setí, de gases transparents i suggestives, de blondes d'un delicat color de cafè amb llet, de cintes i de desavillers. El llit va quedar ple de tendres colors pàl·lids, de tonalitats i tactes suavíssims, excitants. En Joan no es pogués estar de passar-hi la mà. «Per què no et poses una d'aquestes coses?», invitar. «Ara?», per què no? Tant és ara com un altre moment. La Marta s'ha sufocat tan violentament que ell mateix va sentir-se obligat a canviar de conversa. De fet, tens raó. Fa una tarda tan maca que podríem baixar a la platja i prendre un bany i tot. Què hi dius? Però a la Marta la sufocació no li havia passat del tot i ara sentia que l'escalforeta se li estenia per tot el cos i que la perspectiva de cobrir-lo amb qualsevol d'aquelles sedes finíssimes se li feia cada moment que passava més temptadora. Arrepenjà el muscle del seu home i digué amb un fil de veu: «Vols dir?» En Joan no va necessitar més. Enfonsar les mans per entre els núvols de puntes i rasos i en triar una peça malva. Sense dir paraula l'oferia a la noia. Ella acalà els ulls i es dirigia al lavabo. En Joan la seguí. «Fa goig, eh? No hi falta de res», comentà amb el seu acostumat sentit pràctic, avaluant d'un cap d'ull les aixetes daurades, els sanitaris de color, la discreció dels punts de llum, la nuesa dels miralls, barnussos, sabatilles de rus, gel, desodorant, i tot tan escèptic. «M'agrada». La Marta sentia amb repetits cops de cap, la camisa lila a la mà, el posat un xic estúpid del que no sap ben bé per on començar. «No trobes que ens hi podríem banyar plegats?», digué de sobte en Joan, assenyalant l'ample banyera beix. La Marta va tenir un ensurt. Tot i que sempre tenia molt present l'advertiment de la seva amiga, tot el que ell vulgui, recorda-ho, la proposició que acabava de fer-li al seu marit l'havia deixada astorada. Mai dels mais no havia imaginat que la gent es poguessin banyar junts si no era al mar o a la piscina, i naturalment amb el corresponent banyador. Però aquí, en aquesta mínima banyera, tots dos, el cap va començar a donar-li voltes i es va haver d'estintolar a la paret de marbre rosat. Perdona, ha estat una idea», s'excusà incòmode ell. No, si la idea està bé», murmurà la Marta. I per donar-hi a llargues proposà: «Potser més tard, no?». «Més tard? Quan més tard?». No sé, quan... «Potser després». «Després». Era una paraula màgica, plena de promeses i de perspectives engrescadores, i en Joan trobà molt enraonat de venir-s'hi. La Marta es quedà sola i començà a descordar-se els botons de la brusa blanca davant del mirall. El mar gronxava suaument el vaixell i el cel, d'una delicada consistència de porcellana, semblava embolicar l'hora amb cotó fluix, esmorteint-ne els sorolls i protegint-la del vent. Les ones se succeïen l'una a l'altra lànguidament com les ales de les gavines, que dibuixaven sinuositats blanques i negres per damunt de les veles. Les illes Medes brillaven al sol daurat de la posta, immòbils i vigilants, com altres vaixells definitivament astorats i sense ruta. Quelcom semblant a una música venia de lluny. S'acostaven cercles cada cop més embolcalladors, teixia xarxes i rastres platejats d'or. El vaixell es gronxava com un ocell a l'estès sobre el mirall blau i cel, i les veles, tibants i inflades, lluïen com banderes o com estendards. Solcs fulgurants mig partien l'horitzó i deixaven un polsim d'argent sobre l'aigua. Muntanyes d'escuma burbollejaven entorn de la nau i a cada bombolla s'hi reflectien el morat i el verd i el groc del ponent. Les onades anaven i venien embestint el casc, cenyint-ne la proa, amanyegant-ne delicadament els flancs. Queia lentament la fosca i les primeres estrelles començaven a foradar la tarda i la cobrien de misteri i s'introduïen al racó més fosc, omplint-lo de lluminàries. Les gavines havien reduït el seu cercle sobre la nau i ara volaven a frec de coberta i xisclaven esbojarradament, tot reclamant els peixos de plata que saltaven, tallant l'aigua, com espases resplendents. L'onatge s'havia tornat frenètic. Algú murmurava del vaixell estant mots tendríssims, inintel·ligibles. El mar i el cel semblaven haver-se fos en el misteri de la nit amb un sospir molt llarg. Amb un darrer sospir, més profund que els altres, en Joan es va rendir sobre el coixí de seda rosa. El cos de sobte se li havia tornat pesat, las. Estirà el braç i el deixà caure al costat del llit. Alguna cosa freda i líquida se li enfilà pels dits i pel palmell fins a llepar-li el braç. Sentiu una esgarrifança. Feu un bot i s'incorporà. Però què és això? Al llit començava un suau balanceig, talment com el vaixell dels somnis de la Marta, o com si alguna de les illes Medes s'hagués desenganxat del coixí d'algues del fons i iniciés un desplaçament lentíssim cap a altres latituds. La Marta obria els ulls i s'apartà els cabells de la cara. «Què és això?», repetí ella també. S'abocaren tots dos al costat del llit i veieren els rostres reflectits en el sol brillant cobert d'aigua. El llit, suaument empès, començava d'avançar perillosament cap a la nevera, que també s'havia tornat mòbil i amenaçava d'estavellar-s'hi. La Marta, de cop, s'abraçà al seu home. «Oh, Joan, m'he deixat l'aixeta de la banyera oberta!»
1: És que aquest final no me l'esperava gens, tampoc. En fi, sort que ens ha fet somriure just abans d'anar a dormir, després d'aquesta conversa entre aquesta parella, en aquesta habitació, com han acabat les coses. La resta, vosaltres mateixos us ho podeu imaginar, o si no, no cal imaginar res, tancar els ulls i intentar descansar una mica, que demà se'n tornem-hi, com sempre. Us deixem ara amb les notícies de les dues i tots plegats tornem demà a partir de les 12 amb més preguntes, amb més respostes, amb més ganes d'aprendre coses noves i de compartir tot aquest saber. Fins demà a les 12. Bona nit. Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Partit Popular i Vox encenen els ànims de cara a les protestes d'aquest dimecres en solidaritat amb Ceuta. Els partits han animat a convertir les concentracions convocades als ajuntaments d'arreu d'Espanya en un clam contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol els acusa d'instrumentalitzar les mobilitzacions i fa una crida a la no violència. Sentim la popular Esther Muñoz, l'ultra Pepa Millán y Ángel Víctor Torres, ministra de Política Territorial.
2: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
3: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
4: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
1: A última hora, el Partit Popular ha assenyalat la Moncloa per voler prohibir, asseguren, la protesta de Madrid. La delegació del govern espanyol ho ha negat. Diu que es podrà fer amb normalitat i que s'ha limitat a recordar que serà en format d'acte institucional perquè els ajuntaments no poden convocar manifestacions. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya.
1: Nou atac de gran abast dels Estats Units a l'Iran, que ha deixat almenys 4 morts i diversos ferits, mentre que té Iran amenaça d'enfortir encara més el bloqueig de l'estret d'Hormuz. L'escalada ha passat just el dia que Washington ha fet un pas més per controlar el 20% del petroli de Venezuela i n'ha confirmat la concessió per 100 anys a una empresa privada.
5: El govern presenta els actes oficials de la Diada amb el 50è aniversari de la gran manifestació del 1976 a Sant Boi de Llobregat com a leitmotiv. L'executiu ha anunciat, com a novetat principal, que trasllada a Extremadura l'esdeveniment que fins ara feia Madrid per reivindicar la integració i els vincles entre els dos territoris.
1: Inspecció de Treball obre un expedient a Glovo per fer treballar els seus repartidors en plena onada de calor. Va ser concretament el 8 de juliol, quan hi havia una alerta vermella per altes temperatures a la ciutat de Barcelona. La plataforma no va aplicar el protocol que obliga a suspendre els repartiments quan se superen els 40 graus. Aquell dia es va arribar a aquesta temperatura al migdia. El Sindicat de Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions i no descarta que sigui una vaga indefinida. Això després que el govern espanyol hagi aprovat aquest dimecres, aquest dimarts volíem dir, l'Estatut Marc que regula les condicions laborals dels professionals sanitaris.
5: La norma posa fi a les guàrdies de 24 hores i seran de 17 com a màxim. Se'n farà només una per setmana i caldrà respectar el descans de mínim 12 hores. A més, els metges passaran de treballar 48 a 45 hores a la setmana com a màxim. El secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, assegura que l'Estatut Marc en cap cas resoldrà els problemes i amenaça amb més vagues. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: Donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès una...